és una sort, jo sóc espectador. I tinc un problema, que el que m'agrada, m'agrada, i el que no m'agrada, ho dic. Entonces, què passa? És que estan al nostre alrededor en este moment i en altres

0: harmònica dels instruments i es fica al servici de l'obra. No és l'instrumentista, és l'obra. Això que ha passat? Que aquests instruments que estaven tècnicament ja estaven fora d'ús han tornat a treballar a la primera línia de vigència per realment oferir el que el públic vol. El públic vol escoltar un violí en una trompeta, vol escoltar una flauta, un oboe, pot escoltar una trompeta, no és necessari, no és obligat. Però això antes no era així. Una trompeta era una trompeta i no podia ser més que una trompeta. Què tenim d'avantatge aquests instruments que estan en estat embrionari? Aquests instruments estan totalment per desenvolupar. Pues tenim totes les tonalitats en tres estils diferents, on estan trompetes, trombons i trompes. I dins de lo que són trompetes tenim trompetes, cornetes i fliscornos, en totes les tonalitats. Això què passa? Si antes pintàvem, per parlar de colors, en 10 colors, ho estem pintant en 500 colors. Dins del colorí de 500, ja entrem en el detall de quin color agarrar per cada moment de l'obra. I això és el detall, és una inversió. I l'instrumentista en casa se deixa aconsejar. Simplement un consell. Després l'instrumentista és el que té que decidir. Si no se trata d'obligar a res.
1: Jo, buscant àudios, n'hi ha un àudio que en el vídeo es veu a Pacho Flores tocant un corno. I és esta peça, perquè estava a Sèrbia, en l'orquestra, una orquestra de xiquets, i és esta peça que escoltem ara.

0: Esteu escoltant el gran trompetista Pacho Flores, que està molt lligat a la Comunitat Valenciana, no, Vicent?
1: M'ha donat un net, imagina't.
0: Ja ho crec que sí. Mira, estem escoltant en un corno, sí, de Càtxia. Estava a Sèrbia. I aquest instrument, perquè hi ha trompetes, que jo anant a voler a Pacho en un concert, toca pues tota la família de trompetes que n'hi ha. I esta és una que, si per exemple, no s'utilitza. Si la vegeu, és com una trompa xicoteta.
1: És una trompa aguda.
0: Sí.
1: La història esta és... Esta on vi està plena d'històries. Mm. I cada moment és una història. La història del Neruda, que és este concert,
0: sí,
1: apareix un dia Germán Asensi, un gran amic, i diu, tinc que tocar el Neruda, però no tinc instrument. Perquè no tens instrument? És un corno? No, estan desafinats. Bueno, i es comença una història. I llavors se fa l'instrument per este concert. Realment, on naix el corno, sí, en si ve molt, naix a partir de l'obra, que és el Neruda, que és una obra fantàstica. I per anècdota, te tinc que dir que este concert ha sigut precisament en el que ha debutat la Filarmònica de Nova York fa 15 dies.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Estem desconnectats, eh?
1: Clar, esteu
0: tu
1: fora.
0: Tu dius això, jo m'he quedat flipada.
1: Esteu fora de moment. Clar, és molt emocionant el que en un moment determinat en una gran catedral, és Sant Juan el Redentor, en Nova York, és un camp de futbol més que una catedral.
0: Sí,
1: allò
0: sí,
1: és enorme,
0: sí, sí,
1: allí,
0: sí,
1: allò sí, és sí, impressionant. Sí, sí, sí. I l'Orquestra Filarmònica de Nova York precisament s'elegeix aquesta obra com a obra, diguem, d'interpretació de Pacho. Això no n'hi ha paraules, no? No podem parlar, no podem parlar de l'essència de l'instrument, tenim que parlar de l'essència de la música. Això ha sigut aixina perquè un dia tinguérem una idea de fer un instrument per una obra i ficar l'instrument al servici de l'obra. És apassionant. Sempre fem el mateix treball, no? Sempre que n'hi ha un concert nou, sempre que n'hi ha un ret nou, estan les notetes, que són el xeroglifi que un ho té que resoldre, eh? Mm. I a partir d'ahir, el primer que fem, com volem presentar-lo? Quins són els colors que anem a presentar? Perquè pensem que la música, com la vida, està representada per lo que vem i per lo que escoltem. I ahir és on ve el gran ret. Per exemple, ara n'hi ha una nova obra que s'està armant.
0: Que s'està composant, no?
1: No, ja està composant.
0: Ah, ja està, ja està.
1: Sí, sí, sí. Encara no puc dir. Però, encara no puc dir, però es dirà... Bueno, te diré que és d'Arturo Márquez. És el segon concert d'Arturo Márquez, que és una meravella. Això és...
0: Sí, ja és una meravella.
1: No, no, però estem parlant d'altra dimensió. I és on entra una negociació.
0: Sí.
1: On entra una negociació.

0: de l'obra, pensament del mestre, de l'obra, pensament de l'intèrpret, i l'obra, pensament de qui fa la coloratura pai i obra.
1: Jo estic ara pensant si, per exemple, com lligueu tot això, perquè tu el donen una partitura de qualsevol obra, i la veritat és que dius, bueno, ahí posarà el que posarà, no? Com arribes a comprendre, com arribeu a comprendre la sonoritat que té que tindre ahí entre tots, és a dir, Pacho també està ahí, diguent amunt i avall, però ese consens...
0: Això és una negociació. T'explico. L'obra n'hi ha un concepte, n'hi ha un paisatge, i ara ve l'hora de fer la pel·lícula a través de lo que és el so. El so és art efímer. Se crea i se destruïix. A la vega que se crea, desapareix. Què queda? Pues simplement en la teua ment, en la teua retina, queda unes sensacions que no entren per l'orella, entren per el cor. Claro, això pareix que siga fàcil, ho és. I és difícil perquè ho és.
1: Sí.
0: Perquè com tu ho representes, va a recepcionar-ho el públic. La música és l'únic idioma que és universal per tots. No n'hi ha una.
1: I que posa pau.
0: Sempre. Indiscutiblement, en música el món seria...
1: I dona salut.
0: No, i dona salut i benestar. Yes. La qüestió és que ahí és on ve el gran ret, no? De com vols tu presentar una obra, en què característiques vols presentar-la i en què dinàmiques vols presentar-la. Això s'idealoga i entonces apareixen instruments nous. Per què? Perquè els colors que tens ja han sigut gastats en altres obres. I ja ve el ret.
1: Sí.
0: Ara estem fent instruments nous, precisament per aquesta obra, però instruments que realment se tipifiquen en aquestes coloratures exactes, segons tu, i segons el mestre, i segons l'intèrpret, i ahí ve la negociació.
1: Correcte, estem parlant de trompetes, fins ara estem parlant de trompetes, però en el concert d'esta matí, que el podran escoltar quan acabe el programa d'avui, també hem escoltat un concert per a quatre trompes de Hübler. No sé si es pronuncia Hübler. Ara, escoltem.

0: Este concert sabreu, se recordareu, no? Damunt dirigís el mestre de Foios, Miquel Rodrigo, l'Orquestra Sinfònica de Saragossa. De Saragossa. Estàvem parlant de trompetes. Jo, una trompa me la veig molt complicada, perquè si... Imagineu-se que l'estirem tota. Jo no sé el que arribarà a medir.
1: El doble con la trompeta.
0: Ah, ja ho tinc en clar.
2: Que dos, con los trompetes.
0: Per a fer tots aquests, jo què sé, unions de bombes, de cilindres, ahí té que haver un orfebre.
1: Això és art. És art, és pur i dur art. No és producció com els cotxes o pot ser la producció de qualsevol.
0: Sí, sí, que es fa en cadena. No. Això és impossible.
1: No, perquè sempre té, com ha parlat, una significació de resultat a nivell acústic. Mm-hmm. No és fàcil. Però tampoc t'he de dir que siga difícil, perquè quan tu no saps fer una cosa, se fa i punt. En la trompa va ser una aventura que simplement m'empujaren. Per què fas trompetes i no fas trompes?
0: Jo saps que tinc la ment des d'ella, sí, fa rato, sí. I per què no fas flautes? Perquè entraries
1: no, sabatilles... Estava també, el que passa que la vida no dona pa tant. Jo volia fer, jo volia fer clarinets, que mon pare tocava clarinets,
0: sí, sí,
1: i l'únic que m'ha arribat és a fer campanes i barrils. Simplement,
0: sí, això però, no ho vas comentar.
1: I això
0: sí,
1: també és una altra motivació d'un concert.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el concert,
0: sí,
1: és el que digué, no n'hi ha un so adequat per a este concert i se ficarem a un lío.
0: I depenia, bueno, de la campana, del clarinet,
1: això. I això és una altra història, en Juan, sí, Ferrer, sí, sí, que va ser preciosa. Bueno, cada obra és una història.
0: Sí.
1: Per tornar a la trompa. La trompa, sí, va ser culpa de dos grans amics, que va ser Bernardo Cifre i Vicent Raga, que tots els dies venien a casa. Això al final de la carrera. No, que ja vosaltres teniu la millor trompa del món, i teniu la millor trompa del món, i teniu la millor trompa.

0: i és de veres, tenen la millor trompa del món. Lo ben cert és que al final me animi, no per mi, me vaig animar per ells, però te tinc que dir que ho faig amb molt de carinyo. Les trompes no les faig per negoci, les faig per el carinyo que tinc a l'instrument. No és
1: que és molt bonic.
0: Sí.
1: I en aquest procés, quin és el moment més delicat de la fabricació? Quin és el moment més delicat, més complex que digueu? Arribem ahí.
2: Jo crec que en essència és tot, perquè tot, és que absolutament tot influeix. Com bé saps, en els instruments, fins el tornillet que t'agarra l'aigüer està influint en el so i tot necessita molta cura i molta atenció perquè estigui tot al seu lloc. Estem pensant que potser te'n pots anar 2 dècimes de centímetre i l'instrument te l'has estropeat.
0: Sí.
2: És algo de molta precisió. Entonces, tenim que prestar atenció en tot moment, passar molts controls de qualitat, controls de acústic, etc, etc, per a que l'instrument sempre en tot moment estiga on té que estar.
1: I no n'hi ha sols trompetes, trompes, sinó que també n'hi ha trombones.

0: Estem escoltant a Chimo Vicedo en un trombó tenor. Tingueu un transpositor titan. Què és aquest transpositor? Expliqueu-ho a gent com jo, que sí, que sóc inexperta de tot això.
1: El transpositor en el trombó el que fa és prolongar l'instrument a una quarta inferior. D'acord? És un recurs que tenen per, pues, per arribar a notes greus o segons que posicions, pues, que siguin més fàcils. Però sí que és de veres que els trombonistes ahí sempre busquen una facilitat, no? Que no les creï retenció, que no tinguin canvi de color de l'instrument. I el mal de cap és el dissenyar, no? Ese transpositor. En el nostre cas, en el transpositor Titan, és un transpositor que hem fet nosaltres exclusiu. No existeix un altre com este, perquè com sempre dic jo quan vaig a fer exposicions i faig xerrades i tal, pues, és un transpositor que va sobre rodes. Porta rodaments. Sí. No és algo habitual en un instrument, és, diguem, la part un poc més tècnica, però el que aconseguim és que la fricció i l'accionament d'aquest transpositor siga únic. I a més, també té una part acústica, té també algo que veure en acústica. El que són tapes dinàmiques, tapes harmòniques, que ens ajuden a potenciar les notes en més densitat sonora o en més espectre harmònic.
0: Jo, buscant en la pàgina vostra que teniu, vos convida que entreu, que vos agradarà. Teniu molts professionals com ambaixadors d'Estombi. Alguna vegada ho has comptabilitzat? Perquè jo ho vaig deixar. Jo ho vaig deixar perquè comences a pujar ahí i passar la pàgina, però ho vaig deixar. En teniu molts.
1: Sí, la veritat és que tenim molts i molts bons amics, sobretot. I gent, pues, que al cap i a la fi, lo interessant és que és gent que confia en nosaltres. I és un poc la prova de que estem fent les coses bé.
0: Vicent, jo ara mateix, des del principi fins ara, no? Tots els professionals que confien en Estombi, que són referents a nivell mundial, són referents, i en teniu molts. Si tu veies una mira enrere de quan vas començar fins ara, tu saps algun moment que tu vas dir és que això ha fet o bueno, algun punt concret?
2: El meu orgull sempre passa per... Lo fet està fet. El meu somni és el que anem a fer, no? Jo sempre el dia el materialitze a través de projectes. Nosaltres som una família, es començarem bé el que fem els demés, i ara són els demés els que miren el que fem nosaltres. No som una empresa ni una família poderosa, com pot ser una Yamaha o altres marques que són meravelloses, perquè ho són, i que tenen un mercat poderós on la seva força està en la publicitat i està en convèncer a través de la marca.

0: nosaltres fem algo artesanal i algo com més, més de dissenyador. Però partim d'un punt que és de més no partixen. Anem a veure. La música és pa valents. La música és pa valents, la música no, pa covardes.
1: Di que sí.
0: Què passa? Que els valents, que som tots, que som més valents, que no ho són, s'acomoda la gent fàcil, no? La gent vol entrar a un lloc a treballar i, en una orquestra i se mata per entrar i després se mata per no anar. Però bueno, són qüestions que són...
1: Ese és altre punt.
0: És un altre punt a tractar.
1: Jo crec que es perd l'interès. Ixa màgia de quan eres menut, claro, o menuda, claro, al llarg del temps es perd. Jo sempre dic que si ho mirem des del punt de vista, sí, d'un xiquet o una xiqueta, sí, sí, les coses, sí, canvien.
0: Sí. Mm. N'hi ha que continuar siguent xiquet. Mm. L'edat no marca la persona, però jo, per exemple, jo sóc un xiquet, sóc un ignorant que tots els dies vull aprendre. Mm. Tots els dies vull aprendre. De qui? Dels xiquets. El que se senta xiquet jo ha d'aprendre.
1: Sí.
0: En aquest món de l'instrument i en aquest món de la música està tot per fer. N'hi ha molt de treball per fer. Molt de treball. Molts somis que complir. És que ja estan, és que ja s'han complit, ja estan complits. Te dona orgull per haver complit aquests somis. Però no n'hi ha projecte que es comencen que no tardem 20 anys en materialitzar a nivell públic. Perquè el reconeixement no te se regala, te'l tens que guanyar.
1: Uh-huh.
0: I ara ve el canvi en l'educació. Com s'educa avui, no anem a la velocitat que m'agradaria, però no s'educa igual que fa 40 anys enrere. Hi ha conservatoris en què anem d'espallet, jo vull anar més de pressa.
1: Jo també.
0: Per què? Perquè el conservatori continua ciclant el que prengué un altre any, pensant que la música continua per el mateix ritme. Però anem a veure. Com anem a ficar el metal al nivell del violí?
1: És que això...
0: No és impossible.
1: Ficar. No es pot ficar.
0: Però no estem fomentant a la gent que s'eduque baix aquest prisma.
1: Cada instrument té la seva...
0: No, sí, anem a veure. El violí avui és el 100% de lo que pot donar. No n'hi ha concert ja que no s'ha escrit, ni interpretació que no s'hi puga fer. Tu, el mateix concert, per difícil que siga, n'hi ha 100 persones que el toquen en el mateix nivell i la mateixa valentia. Però en el metal no. I ja tengo que ser Patxo el que ha trencat ixa càtedra per estar en primera línia.
1: I ixa càtedra, escolteu, per favor, escolteu este àudio, perquè una trompeta... Jo no soc trompetista, però sé que la nota més greu... Sempre estan els trompetistes per agut. Però ara ens n'anem cap avall. La nota més greu és el sol, no?
2: Sol, diguem, bueno, sol. Sí, molt sol, molt.
1: Sol. Doncs escoltem este àudio, per favor.
3: In the low, està no.

0: Jo, l'amor, el meu oït va perguent-se, quan arriba per ahir, però crec que és un do. Crec que és un do. I això, ho fa qui ho fa, però estem escoltant una trompeta. És a dir, que l'impossible, això que impossible, que moltes vegades estàs i arriba un fa no es pot fer, val?
1: Sí.
0: Tinguem així l'exemple. Jo no me n'anar per agulls, me n'anar per greus, perquè això és molt complicat. I és el que tu estaves dient ara mateix, en aquests moments.
2: L'agut arriba un moment que el pentagrama se perd i les notes ixen totes. Ja no té un problema, és un problema d'habilitat. Però per el greu, no. Què han fet? Pues incorporar un pistó més a la trompeta perquè permetisca fer una quarta més per baix. I entonces tu tens un recurs més ampli per tonalitat. Nosaltres en els instruments trompeta avui som capaços de fer totes les notes del piano. Totes. L'únic que té que canviar és l'instrument per tonalitat. Clar, i aquest rango, el compositor, se li obre un món. Perquè realment tu te diuen, d'ahir és on pots ficar les notes, on pots composar. Però tu quan fas aixina, automàticament diu, uau, puc, sí. I això també puc, i això també puc. El panorama artístic del món del metal s'ha obrit totalment. En trompeta. Tromba i trombono.
0: Ja.
2: Perquè encara estem en passos
0: arrere. Descobrint.
2: Anem a veure, eixa valentia que té la trompeta no la tenen els altres. Sí. No critique, estic simplement aportant. Estem mirant que la trompeta és un instrument que mira molt avant.
0: Sí.
2: Els altres instruments miren el present o arrere.
0: Sí. Boniques paraules.

0: les que diu Vicent. És un mestre. Sí. Lluís, és un mestre, eh?
1: Jo deprenc molt, tots els dies.
0: És un mestre.
1: I me costa una hora roda, eh? Me costa una hora roda.
0: A mi també. Bé, abans d'acabar, quina diferència n'hi ha entre un instrument Stombie i altres marques? Perquè no hem parlat ni del taller que teniu, ni de que poden anar allí a comprar i financiar l'instrument, que no tenen cap de problema, perquè teniu que tornar a vindre. Però abans d'acabar, dos cosetes. Primera, què hi ha diferència n'hi ha entre un instrument Stombie i quin és el pròxim mercat o festival que aneu a exposar en Stombie? Està a les Valls per ahir? Però no sé si abans n'hi ha més coses, perquè segur que sí, perquè sempre estàs viatjant, Lluís.
1: Sí.
0: Què trobem en aquest instrument?
2: Contesto jo?
0: Sí.
2: Val, mira. Sempre s'ha intentat, per la part nostra, el imitar el millor instrument que existeix a la creació, que és la veu. La veu és el que realment ens ha donat l'orient d'humanitzar instruments que són de batalla, són instruments de guerra, i que verdaderament sempre són instruments en ferida, molta ferida. Què és el que ha passat? Que si tu busques un sonido que realment siga humà, tens que buscar Stombie. Si vols un sonido de batalla, agarra com se vol.
0: Més ben explicat, impossible. Humà. Quin és el pròxim?
1: Bé, ara, per exemple, pensant en en l'agenda que tinc, que anar per Múrcia, en el nostre artista Alejandro Castañeda, que es solista en la Orquesta de Murcia, té allí un projecte molt xulo que anem a anar. Anem a estar per França, també. Uh-huh. I bé, sempre estem oberts a tot. De fet, portem ja 2 anys fent campanyes d'apropament a conservatoris, escoles de música, on no sols expliquem qui som i què fem en Stombie, sinó que també intentem que estigui també la vessant més pedagògica, no? De que comprenguen l'instrument, que sàpien que tenen entre mans, com funciona l'instrument, si tens un material o un altre, si tens un acabat o un altre, tot això, pues, bueno, que sàpien també un poc, pues, que com funciona la ferramenta que tenen en les mans.
0: Doncs jo vos dono moltes gràcies. Tindria que dir l'agenda musical, però la diré al final. A tots els oients diré l'agenda al final, perquè jo estava encantada, estava així, aprenent un muntó. Donar-vos, Vicent, gràcies per vindre. Ens han quedat moltes coses per a parlar.
2: Han parlat d'instruments i no han parlat de música.
0: Correcte. No, he de dir, ja no n'hi ha més temps. Jo tornareu a vindre. Tornareu a vindre. Bueno, i anem a despedir-vos escoltant una peça interpretada per Pacho Flores. Vindreu quan vinga ell.
2: Bueno, serà divertit.
0: Clar que sí. I Chipi, i Chipi Chacón.
2: També n'hi haurà discussió.
0: Ah, segur que sí. Gràcies per vindre. Moltes gràcies.
2: Molt bé.

Somewhere Over the Rainbow. Se'n recordeu? Ah, que bonica és, que bonica és. Bé, escoltant esta peça, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en seguida.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal B en el camí cap a la segona divisió. Llevant bé la Nucía, definitiu per l'ascens a segona federació. I Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des d'Alacant, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
5: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: Que interessant entrevista han tingut en Vicent Honorato parlant de Stombi i Luis Martínez. I ara seguim una altra secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les bandes grans que tenim així a la Comunitat Valenciana, com és la Societat Musical Artística de Bunyol. Us vaig a dir que la Societat Musical Artística de Bunyol és una entitat cultural amb una trajectòria centenària que forma part essencial de la història i la identitat del municipi. Fundada l'1 de maig de 1883, ha dedicat més de 140 anys a la promoció, la difusió i l'ensenyament de la música, convertint-se en un referent tant dins com fora de la Comunitat Valenciana, coneguda popularment com Los Feos. L'artística ha sabut preservar el llegat des dels seus fundadors i transmeten de generació en generació, mantenint viu un esperit de treball, compromís i estima per la cultura musical. Al llarg de la seva història ha impulsat nombroses iniciatives formatives i artístiques, comptant amb una reconeguda escola de música i dansa i amb agrupacions que han destacat en certàmens, concerts i intercanvis nacionals i internacionals. I el seu emblemàtic teatre, Monte Carlo, construït gràcies a l'esforç col·lectiu dels seus socis, representa un dels principals símbols de la societat i del poble de Bunyol. I ho tinc així, el seu president, Manolo Ferrando. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. També tinc a Josep Gil i Gil, que vaig a dir-vos una coseta, que ja és director titular, no?
1: Efectivament.
0: Ja ho puguem dir. Bon dia, Josep.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I també tinc a un gran director com és Salvador Sebastià, que té el càrrec de director artístic. Bon dia, Salvador.
3: Molt bon dia.
0: Gràcies a les tres per vindre ací. I jo tinc que començar pel principi. I el principi és explicar un poquet els inicis de l'artística de Bunyol.
1: Hombre, l'artística nace, com mi has dicho, en su acta fundacional de 1 de mayo de 1983, gracias a un músico muy estimado en el municipio de Bunyol, que cuando se ven disueltas las agrupaciones musicales dentro del municipio, crea, los une y crea la banda Música por Bunyol. Indudablemente esa es el inicio, que nace a través de un hecho histórico, que es la llegada del ferrocarril a Bunyol. A partir de ahí se explora la posibilidad de ampliarlo, no solamente a ese acto, sino que se pueda acceder a todos los actos religiosos y folclóricos y festivos lúdicos del municipio de Bunyol, y es cuando nace la banda de la Música por Bunyol. A los 5 años de esa formación se extingue con varios músicos y se queda solamente una agrupación de músicos que pasan a denominarse La Lira. Sí. Que posteriormente, sobre el año 1920-1925, pasó a dominarse la artística, que es como la conocemos hoy, y más popularmente como Los Feos.
0: Ahora explícame eso. ¿Por qué Los Feos? ¿Por qué? Es decir, porque la belleza, diguem que no es puede medir, ¿no?
1: Nosotros somos feos de música y guapos de espíritu.
0: Pero entonces, ¿ese nombre aún ve Los Feos?
1: Vamos, porque el primer director era Francisco, que le decían Paco el Feo.
0: Pobreto.
1: Y entonces el apodo se quedó con Paco el Feo, y entonces acudimos a ese espíritu del nacimiento, sí, que hizo tanto por la música, para trasladarlo a lo largo de la historia.
0: Doncs yo creo que es hora de escoltar a la banda sinfónica. Escoltem a la banda sinfònica en un pas doble de Julián Palanca, que és este que escoltem, Goya.

0: Per l'artística han passat importants directors.
1: Han pasado gente muy relevante.
0: Sí.
1: Muy importante. El último lo tuvimos, fue Henry Adams, 30 años.
0: Sí.
1: Pero ha pasado Don Ramón, que hizo un magnífico labor con la escuela. Ahí empezó a crecer mucho la sociedad, sí, musical. Y la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a todos ellos.
0: Sí, sí, sí. Y ahora ya pueden decir que Josep, enhorabona, tengo que dirte.
2: Moltíssimes gràcies.
0: És ahí un repte, no?
2: Sí, moltíssimes gràcies. Vam començar a principi de l'any, 2026, sí, i, bueno, molt il·lusionats per este nou projecte i realment crec que portarà coses molt bones.
0: Hi havia un procés de selecció o vas anar allí mentre...
2: Hi havia un procés. Manolo,
1: sí, hubo un proceso de selección en el qual se nombró un tribunal que, aunque lo tenía presidido yo, soy el menos idealista, pero estaba muy bien asesorado por gente como Enrique Vargas, Salvador Sebastià, Jesús Perelló, gente de la casa y gente de fuera, Juan José Navarro,
0: que es un
1: gran director, de valenciano, pero está siempre por fuera, está en Almería y dirigiendo mucho por Estados Unidos y los países del este. La verdad es que se hizo un proceso. A partir de ahí también se le pidió opinión a los músicos, hizo una valoración sobre todo de los dos directoras que pasaron a la final y dirigieron un concierto cada uno de los dos,
0: sí,
1: y sobre esa valoración del tribunal más lo que opinaban los músicos fue el elegido fue José Gil.
0: Va a ser durillo ahora que no hemos en ningún
2: fue durillo porque el concierto va a ser una semana de asachos, estamos hablando de dos asachos complets i sí, un general. I en això fer un concert de selecció en tota la tensió que hi ha perquè tu veus que, sí, que és que tot bé i que realment és que tot perfecte i tot al lloc. I, òbviament, era un repertori molt, molt complicat i, bueno, però ells, tots els músics, van donar el 100%, inclús el 200%, perquè estem parlant d'assaig dimarts, dimecres, dijous i el dissabte concert, no? O sea, i quasi com una orquestra professional, però bueno, però ells tenien moltíssimes ganes i va ser un concert de Santa Cecília. El meu concert va ser el de Santa Cecília de l'any passat i va anar molt bé. I
0: quines obres has dit? Un repertori complicat.
2: Pues mira, justament vaig començar en Goya, la
0: ah,
2: que
0: sí?
2: has de posar, i després vam posar de Tchaikovsky, el Lago de los Cisnes.
0: Sí.
2: I també vam fer la boda de Luis Alonso, o sea, realment un repertori bastant, bastant complet,
0: sí,
2: i molt tècnic, no? que realment en dos assajos i mig, però es van donar el 200% i va ser molt bon concert.
0: Que bonic, que bonic, bonic. Bueno, Salvador, explica la teua funció, perquè és l'única banda que té la funcionalitat d'un director, està el director titular, Josep, i és director artístic, Salvador Sebastià. A Salvador Sebastià jo crec que el coneguem tots per la seva carrera que té ja. I quina és la teva funció?
3: Bé, bueno, ara en estos moments és sí, disfrutar un poc de coordinar tota la vertebració de lo que és una entitat com esta, que no deixa de ser amateur, però sempre en una vinculació artística al màxim nivell. Entonces, pues, un poc des de l'escola, mirar un poc com s'ha bastit la cantera, per a que les seues associacions, o sea, tenen en compte que és un poble no molt nombrós d'habitants i té una banda sinfònica, una banda juvenil, una banda d'iniciació, una big band, un cor,
0: bons blanques, parlant,
3: orquestra...
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Entonces, tot això, evidentment, pues, n'hi ha que fer coordinar-ho bé per a que no se solapi tot això. I, però, bueno, estem iniciant ara les línies d'actuació.
0: Aleshores, tens molta feina, perquè programar programar tot un any la programació de l'artística, ahir tingueu feina.
3: Sí, sí, la veritat és que sí, perquè no és fàcil, i més sempre en un món amateur, on normalment les dades idònies per a fer els concerts de tots és per a tots unes dades en concret. Entonces, pues, n'hi ha que vertebrar tot això.
0: I coordinar.
3: Però, sí.
0: I coordinar. Jo crec que és la persona correcta, no? Jo crec que sí.
1: Hombre,
0: Per la carrera que té ahí ja...
1: Efectivamente. Sí. Aparte, tengo que dar las gracias públicamente por haber acertado un reto tan grande como es ser un director artístico, con todas las funciones que lleva. Y entre otras cosas, asesorar al presidente, que en muchas cosas soy muy neófito en el mundo de la música. Entonces, estoy aprendiendo mucho gracias a él. Entonces, indudablemente, y a Josep también, por supuesto, pero a él le tengo que dar las gracias muy personalmente por haber aceptado este reto y que podamos llevarlo a buen puerto para que la artística, si podemos subirla un escalón más...
0: Claro que pues, sí, avanzar, claro que sí, avanzar.
1: Hay que avanzar. Los tiempos hoy en día cambian muy rápidamente y te montas en el tren del cambio o lo pierdes.
0: Sí. És així. I tens que estar en constant canvi i creant i no parar, i no parar, i no parar. Bé, en l'artística n'hi ha un teatre molt emblemàtic, que és el Teatro Monte Carlo.

0: Fanny Blanch, banda juvenil. Teniu juvenil i també tingueu d'iniciació, crec, no?
1: Sí, ells l'anomenen popularment la bandica.
0: La bandica. Jo dic la bandeta sempre.
1: Sí, pa d'ells.
0: Però és la bandica.
2: Pues que nosotros somos castellanos parlantes, que tenemos mucho dejo aragonés.
0: Sí, la bandica.
2: Entonces, la bandica. Que, por cierto, te tengo que decir que el año pasado, con la banda juvenil, ganamos el certamen de Azuaga. Con una banda casi bastante mayor de Jaén y contra la banda de Moncada.
0: És a dir, que n'hi ha una banda juvenil en Solera. I qui és el director de la banda juvenil?
2: David Arín és el director i este domingo tenemos el intercambio junto con la Unión de Liria.
0: Demà mateix, és dissabte, demà mateix és l'intercanvi en la banda de Llíria.
2: Efectivament.
0: I aneu, és en Buñol o és a Llíria?
2: Primero vienen a Buñol y en el mes de julio iremos nosotros a Llíria.
0: Quina de les dos? La Unió, la Primitiva?
2: La Unió de Llíria.
0: Dos grans... Així ha vingut el director de la juvenil de Llíria, de la Unió, i tenen també una gran banda, també. Aleshores, en l'escola teniu, a veure com m'ho expliqueu, teniu música, escola de música, de dansa...
2: Efectivament.
0: I d'inglès?
2: Inglès musical.
0: Inglès musical. Uh-huh. És a dir, perquè ja sabeu, l'anglès és important al llarg de tota la carrera musical, veritat que sí, perquè això a nosaltres es faltava un poc.
1: Sí, i a més en este àmbit sociocultural lúdic, uh-huh, és quan més atragues a la gent del poble, saps? Uns, pues mira, pues el practicar l'anglès, els altres, la pràctica col·lectiva, després, pues l'activitat artística del ballet urbano, al final fa que tot el món entre en eixa casa i que tot el món se senta partícip d'eixa casa, els seus familiars també, i que eixa transversalitat faça que tot el món estiga parlant contínuament en sa casa com a que tenen una família allí.
0: Clar que sí. I aleshores, estan escoltant-nos, volen matricular el seu fill i la seva filla. Des de quina edat poden matricular allí gent?
1: Tenen també, tenim des de lo que és una espècie de jardí musical.

0: ¿vale? Entonces, lo millor, lo que sempre les diem és que vagin allí, que s'informaran de tot, perquè n'hi ha, òbviament.
1: És que n'hi ha molta.
0: Des d'això hasta de, pues, tu eres un poc més adult, potser vols iniciar-te als 12 anys, o inclús de majors, eh? Pues el meu fill el porta, pues a mi també m'agradaria, de fet, n'hi ha músics que són pares i que volen també intervindre allí, o sea, de totes les edats.
1: I de cara al curs que ve, heu pensat en una nova especialitat, jo que sé, que vulgueu incloure que enguany no està, per exemple, o simplement seguir treballant en les mateixes especialitats i donar una altra visió.
0: Sempre n'hi ha casos com un globus. A voltes, quan es dones molt d'una especialitat, de repente els altres instruments te falten. Entonces, sempre el que intentem és afavorir un poc a l'educació en aquells instruments on les agrupacions... perquè no n'hi ha que deixar-te pensar que és com una banda de qualsevol poble. O sigui, tu tens una banda, després, pues, per allà, per els anys 70 o 80, pel canvi de la democràcia, van creure també que les bandes també tindrien que tindre orquestra, i entonces, aquests dos pilars són els fonamentals de les nostres societats. Segons el nivell que li demanes, pues, fas, pues, com els grans equips de primera divisió. Igual. I, pues, bueno, pues, pa pujar ahí, pa jugar en esta divisió, pues, crees una cantera, però al final lo que tens que tindre en compte és que nosaltres som una cantera de música en col·lectiu. Entonces, les experiències que nosaltres movem d'un xiquet que vulgui apuntar-se és que des de ja, des de la segona avaluació, diguem, el segon trimestre que li dones un instrument, si ja té un informe favorable del xiquet, ja podrà experimentar el tocar en col·lectiu, en l'orquestra.
1: En la bandica, per exemple.
0: En la bandica o en l'orquestra.
1: I n'hi ha també orquestra, diguem, més de jove, no?
0: Això és una del plantejament. Pensa sempre que en les bandes, tu saps, en les societats, les orquestres és molt més complexa la lectura, la tècnica. Per tal, diguem, nosaltres funcionem en una orquestra que, segons la gent que ve de professionals, pot ser entre camerata, orquestra juvenil, orquestra sinfònica. Sí que, com bé dies, la veritat és que enguany tornarem a rescatar un poc el que és el col·lectiu d'una orquestra d'iniciació. Per què? Perquè la nostra identitat és fer música junts.
1: Correcte.
0: Ixa és la societat valenciana.
1: Ixa és l'objectiu.
0: Entonces, quan entra en Rosales, sap que als dos mesos o tres va estar tocant en nosaltres.
1: Aleshores, conteu en banda d'iniciació, que uno forma part a partir dels dos mesos, és a dir, l'instrument ja pot. I en la juvenil, per exemple, quan entra a formar part?
0: En les noves línies d'actuació que anem a fer, anem a redimensionar això un poquetet, però bàsicament en la banda juvenil entren a partir de quart de grau elemental i estan fins a segons de professional.
1: I aleshores ahí ja passen a la banda sinfònica.
0: En lo que fem és, a partir de més o menys de segon de professional, ingressen en la banda gran.
1: Sí, en la banda gran. Has dit una paraula molt bé, perquè sempre ho coneguem així, en la banda gran.
0: La gran.
1: En la gran.
0: Pas xiquets.
1: I canviem sinfònica, li canviem amunt i avall, però és la banda.
0: Pas xiquets és la banda gran.
1: Correcte, és la banda gran. Aleshores, hem parlat de la juvenil, també hem comentat de la iniciació, hem dit que esteu en el tema d'una orquestra, d'iniciació, però nosaltres anem a escoltar a l'Orquestra Simfònica de Polar Express.

0: això que sona també, això estem així, està Buñol. Val? Jo sempre soc molt repetitiva, ja ho sé que soc molt repetitiva, perquè dic que tinguem grans agrupacions, entre elles l'orquestra de l'artística de Buñol. Qui de la dirigis?
1: En estos moments estem en una codirecció, Jaime Ayala, Aldas, Jaime Aldas i Domingo.
2: Domingo Arranz.
1: Domingo Arranz.
0: I també participeu en certàmens, en l'orquestra i en festivals.
2: Sí, també ha participat en...

0: El certámenes o concursos como el de CaixaBank ahora en este momento.
1: Correcte, que están en esas campañas.
0: Que están en esas campañas, entonces era Bancaixa y tal, y también nos hemos llevado primer premios. O sea que la verdad, lo que pasa es que ahora estamos en un momento otra vez de reorganización de toda la orquesta,
1: sí,
0: para volverla también a introducir dentro de los concursos y certámenes que hay.
1: Esteu ilusionats.
0: La verdad es que sí. Estoy muy ilusionado porque porque hay un equipo de trabajo muy importante dentro de la sociedad, tanto en la parte artística como en la parte ejecutiva. Entonces, claro, la verdad es que estoy muy ilusionado con toda la gente, porque todos son maravillosos y están poniendo lo mejor de sí mismos para que la sociedad continúe avanzando.
1: Creixquen. Estem escoltant l'Orquestra Simfònica de Polar Express, però ja tens, Sebastià, tens la banda juvenil, la d'iniciació, l'orquestra. Tu vas ficant el puzzle ahí. I tens que coordinar. Avui fa el concert la juvenil, avui fa el concert l'orquestra. Tot això perquè, per exemple, l'orquestra quants concerts pot fer a l'any?
2: Pots fer al voltant, o sigui, programar concerts nous, uns
1: sí,
2: quatre.
1: Quatre.
2: I d'ahir poden eixir que se rebote,
1: sí,
2: mis concert, de fer un festival a un lloc o viatjar a l'estranger o alguna cosa
1: sí,
2: així.
1: Sí, sí, sí.
2: Però més o menys, si tu comences la temporada, pensa que així les festes, o sigui, en agost, pràcticament esta banda no para. Entonces, quan la banda descansa després del mano a mano i tot
1: sí,
2: això en setembre, pues ahí arrencarem l'orquestra, però més o menys al llarg de cada mes i mig o dos mesos fer un concert. Quatre programes nous.
1: Jo ara em ve el cap, per exemple, Salvador, el mes de novembre, com vas unir-ho tot? Perquè
2: clar,
1: seguim parlant de més agrupacions i, per exemple, ara va la banda coral, és a dir, la part coral, la importància que tenen els cors i que en teniu un cor que s'anomena Coro Orfeos. Orfeos, escoltem el cor en una peça molt bonica. Escoltem.

0: La vida és bella. La banda sonora de la pel·lícula, la cançoneta de La vida és bella. El cor. Tenim un cor, Orfeos, no pot tindre millor nom, saps?
1: La verdad es que sí. Y no es que tengamos el coro Orfeos, es que tenemos el coro también de Voces Blancas.
0: ¿También?
1: De la gente joven, sí, que está estudiando música, y entonces también lo introducimos en el coro.
0: ¿Y quién es el director o la directora del coro?
1: José Ramón Peinado.
0: ¿Y de Veus Blanques?
2: Són els
0: els grups que donen de Elemental, per exemple.
2: De Elemental, exactament.
0: Qui és, sabeu la professora que és o el professor que és?
2: José Ramón.
0: José Ramón. Sí. La importància que té el cor, jo ho dic sempre, la importància que té el cor, cantar, la importància que té cantar.
2: Perquè, a més, imagina't, o sea, bueno, i tu ho saps, en l'orquestra el director és important, però n'hi ha una jerarquia, un concertino, sí, correcte, que més o menys pot anar solet. En la banda ja necessites més al director, però en un cor amateur, en gent que molts no saben música,
0: sí,
2: buah, la figura del director, però, claro, és com completar aquesta gent que vol formar part de la música dins, sí, de la societat i que no sap música alguns d'ells, no? Pues tenim expresidents de la banda, exmúsics, familiars...
0: A mi m'encanta com viuen, la gent del cor, com ho viu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: De vegades en les vendes penso, tindríeu que agafar un poquet d'això, no?
2: Uh-huh.
0: No saber música, però les ganes, la il·lusió i saber que formem part d'una societat musical. I seguim. Hem escoltat la juvenil, hem escoltat l'orquestra, hem escoltat el cor. Tranquil, que en seguida, Josep, arribaré a tu. Perquè sí, com hi ha tantes coses, aleshores, també n'hi ha una big band. N'hi ha una big band que sona així de bé.

0: It's Just Talk. Big Band. ¿Desde cuándo hay una Big Band en que son aixina de bé?
1: Vamos a ver. La Big Band ya estaba muchísimos años. Hubo una época que tuvo un impasse, un kick-cut, y ahora 3 años se volvió a retomar el tema. Entonces se habló con los músicos y entonces estaban de acuerdo en formar parte de esta Big Band para ampliar el ámbito musical, de que la Sociedad Musical Artística indudablemente quiere ampliar no solamente que sea banda sinfónica, orquesta, todo un poco lo clásico, ¿no?, sino también agrupar a más gente que se pueda venir a la sociedad a través de distintas formas de la música.
0: ¿Pot pertenecer un músic a la Big Band que, per exemple, no vaja a la banda sinfònica?
2: Sí, de fet, en el que és el set base de teclats, bateria, guitarra elèctrica, n'hi ha com una bolsa de gent que molt il·lusionada que a voltes no és de la nostra societat, perquè la idiosincràsia nostra sí. No genera ese àmbit. El que passa és que, clar, la base són els nostres músics que, com bé tu saps, en el camp del clàssic s'ha perdut un poc la improvisació, que sempre ha estat. O sigui, els grans, Händel, Corelli, Mozart, això, però nosaltres, conforme hem evolucionat tècnicament, hem perdut aquesta capacitat d'improvisació. Ahir els músics descobreixen aquest
0: àmbit. I també obrir portes a... I se diu música moderna, quan no és tan moderna ja, però bueno, anem a utilitzar ixe llenguatge ja més contemporani, no? Més contemporani. I això té una importància molt gran perquè a tota la gent no li agrada igual tocar una peça més clàssica o una peça per a banda.
2: Clar.
0: I aleshores obrin camins.
2: De fet, no és una Big Band a l'ús, on la típica que fan arranjaments estàndards, sinó que fan coses molt personals i obrint noves portes i tal. I una de les línies d'actuació és testament és vertebrar això, no fer concerts tots d'un estil, sinó poder mesclar-los i que ells participin en l'orquestra o en la banda, en fi, vertebrar tot això.
0: Tens feina. I quants concerts podem fer la Big Band?
2: Pues estic calculant tot perquè per almenys ne facin també entre 4 o algo així. El que passa és que la versabilitat és un grup més reduït de gent, sí que te puc dir que en certa élite, perquè pa tindre la capacitat de controlar i improvisar i tal, tenen un nivell molt... Com diu Caco, el director, diu, en realitat és amateur professional, perquè la gent que està ahí pràcticament tots estan en superior.
0: Sí. Per això sona també.
2: Exacte.
0: Bueno, vaig a dir una cosa. També n'hi ha molts músics que no tenen estudis i que toquen de meravella.
2: Exacte. Que també estan en la Big Band.
0: Que també.
1: Això també estan.
0: Hi ha molts músics que per qüestions no han anat a estudiar, però que tenen un talent increïble. Bé, i arriba el torn de la banda sinfònica. La banda sinfònica, que esta peça que escoltem, que té una història que a mi m'encanta, de Pere Vicalet, de Gata de Gorgos, que és L'arbre blanc. Escoltem un trosset.

0: Els nostres oients poden escoltar-la completa en el concert quan acaba el programa, es penja en internet, punxen fent banda, piquen fent banda, el dia d'avui, i la poden escoltar completa. L'Arbre Blanc va guanyar a certament, no sé si fa... Això és de fa 2 anys, no?
1: Efectivament.
0: En el 24, en el 24. Josep.
2: Dime.
0: Jo veig tanta agrupació i pense, no sé com ho arreglaran per a assajos. Perquè tu has dit, pràcticament tots els dies hem fet assaig, o 3 dies a la setmana. Quants dies assages tu?
2: No, realment va ser la setmana de selecció, concert de selecció, però normalment sempre assagem el divendres. Fem el divendres per la nit, i a mi m'agrada fer parcials també, així que durant la setmana a vegades més prop al concert fem parcials. Pues, un dimarts podem fer clarinets, un dimecres, depenent de la disponibilitat dels músics. Però bàsicament és consagrat que el divendres sempre n'hi ha assaig a les 10 de la nit.
0: A les 10 de la nit.
2: Al Teatre Monte Carlo.

0: Ja t'entenc què he dit. I tu vas arribar allí i es vas posar a assajar. Quina és la qualitat que més te va enamorar d'ells? És a dir, dius, ostres, esta banda...
1: El segon assaig. El primer assaig jo un poc també estava un poc incòmode perquè feia molt de temps que no dirigia banda. I el segon assaig, el so que m'estaven transmitint... Clar, tu pensa que les orquestes professionals estan acostumades a cada setmana en directors diferents, però unes bandes d'aquí de la Comunitat Valenciana estan molt acostumats al gest d'un director anterior.
0: Sí.
1: I que arribi un director nou i que al segon assaig me donaren el so que estaven donant i que realment totes les indicacions que estava fent a la segona vegada ja estaven canviant. I us ho vas dir, crec que va ser el dijous o el divendres, vas dir... jo no pensava mai que una banda d'este nivell poguera al segon assaig donar-me el que esteu donant en aquest moment.
0: Sí, perquè tu venies, diguem, de dirigir més orquestra, més des de la part orquestral, no? Sí. Instruments de l'orquestra, i aleshores puges ahí i poses a dirigir banda...
1: Sí, sí. Sí,
0: potser que eixe canvi, sobretot el gest, a l'hora del gest, perquè l'orquestra... Sebastià, moltes vegades va un poc retardada al gest.
1: És la manera de respirar, és la respiració, sí. Bàsicament. Ens centrem moltes vegades en el vàter, en el gest del director, sí. I és la manera que si respires o no respires els músics. Però curiós, perquè jo ja, i recordo que el primer assaig jo estava incòmode, però jo soles, jo perquè no sabia per on me venia el so...
0: Ells no es donarien ni compte.
1: No, estàvem llegint el programa, era un programa molt, ja com he dit abans i tal, però realment i esa percepció de dir quan anem i que donen el so que poden transmitir és algo increïble i que realment ara durant este concert de primavera, que va ser el meu primer concert com a titular, l'última setmana la manera d'executar moltes obres, la manera d'assetjar i de jo apretar-los, perquè òbviament els directors estem per apretar els músics, no?
0: Clar.
1: O sea, tenim que apretar-los, exprimir-los fins a l'últim mil·límetre. I bàsicament aquesta manera és una cosa que me va sorprendre moltíssim, però molt gratament.
0: Dime, Sebastián, dime.
2: Sí, no, además, cuando parles del primer concert este, no volíem que fora, o sea, realment és un premi haver passat a la final, però ell tenia també la pressió adquirida que, diguem, que el repertori que ell va agarrar, el va agarrar però dins d'una selecció que nosaltres vam imposar, una selecció d'un passo doble, una sarsuela, una obra original per a banda i una transcripció. O sea, que ell era conscient de que tenia que elegir entre unes obres i valorar nosaltres també tots els estils com funcionava.
0: Sí, sí,
2: o sigui, era
0: sí.
2: Molta pressió per a eixe concert.
1: Clar, i en dos assajos i mig. O sigui, tu pensa que qualsevol concert...
0: Dos assajos i mig.
1: Sí,
0: que
1: sí, perquè,
2: sí però tu coneixes en les bandes...
0: Que sí.
2: Ensayo de dalt a baix, arregles un poc al pacient, le dones la pastilleta... Entonces, volíem saber evidentment que sap picar pedra, fer parcials i tot això, per una persona que tècnicament tinga sempre un plan B, un plan C per a
0: tirar la mà.
1: Clar, tu penses que per a un concert normal, el concert de primavera, tu tens un trimestre de treball. I això a vegades és bo i a vegades és mal, perquè com ells saben, els mateixos músics saben que tu l'última setmana... Clar, diuen, fins 15 dies abans del concert no vaig. Saps? Però bueno, la part pedagògica, que jo he insistit moltíssim, no? Que és la part de fer els parcials, de fer banda, però fer banda des de baix,
0: claro.
1: No? Del parcial, de conèixer la història de cada músic, de conèixer, òbviament, tots els noms, d'estar el dia a dia en ells. Això és, també és molt important, més que l'última setmana estiguin 120 músics a l'escenari i que sigui tot espectacular, no? O sigui, el fer banda des de baix jo crec que també és molt important.
0: Clar que sí, Josep. Actualment, què estàs assajant? És a dir, ara què estàs preparant? Heu fet el concert de primavera.
1: Sí, ara hem fet el concert de primavera.
0: Però, i ara?
1: Ara mateix ve el Bienal el 25 de juliol a l'Auditori Sant Lluís.
0: Què és el Bienal? Què és el Bienal?
3: Bueno, és un festival que organitza l'Ajuntament de Buñol, que se hace cada dos años, ¿vale? Entonces, durante una quincena o a veces un mes, se hacen varios conciertos, no solamente de música clásica, sino de distintas modalidades dentro del mundo de la música, que entonces siempre inaugura una de las bandas de Buñol y cierra la otra. Y este año, Pues la verdad es que

0: fecha, qué fecha es.
1: Y invitarte al mano a mano, que eso dalo por hecho. La sí. fecha es el 15 de agosto.
0: Venga.
1: A las 10 de la noche.
0: Sí.
1: En el auditorio de San Luis. Eso es lo que te puedo decir yo. Vale. De la parte ya artística, ahí tienes al director y al director artístico.
0: ¿Cómo porteu? ¿Cómo porteu?
2: Bueno, bé, lo que passa és que està tot en stand-by perquè, sí. conforme han comentat, tenim la Bienal, tenim la presentació de les nostres festeres i, en principi, bueno, abans, o sea, quan me van nombrar director artístic, pues, claro, també per a estabilitzar un poc, perquè és el que més impacte social té, pues jo vaig assumir el compromís en este cas, perquè sempre dirigiré alguna de les agrupacions a l'any. Entonces vaig dir, tranquils, encara no tenim director titular quan fem la selecció, però en principi, com enguany estava la Bienal també, sí. pues, diguem, descarregar un poc també al director titular nou i pues, jo me vaig comprometre a fer el mà a mà.
0: Doncs enguany. Aniré.
2: Ai, doncs moltes gràcies.
0: Aniré.
3: Bueno, vine a la Bienal també, eh?
0: També.
2: Ah. Bueno, és que no... home, dis-li...
0: La veritat que no coneixia, sí, això. I aquest acte no el sabia.
2: Home, doncs pues mira, no te ho pots perdre,
3: sí,
2: perquè...
3: La Bienal és el 25 de juliol, sí. és a l'Auditori Sant Lluís.
0: Sant Jaume.
3: Sant Lluís.
0: Jo dic que Sant Jaume és sí, el dia 25, sí. Sant...
3: Correcte. I és un programa molt interessant perquè en la primera part tenim El pájaro de fuego de Stravinsky.
0: Carai.
3: I en la segona part Sombrero de tres picos de
0: Falla, Falla, que és el centenari.
3: Correcte.
0: Que és el centenari.
2: Les dos suites, que en banda no és habitual.
3: Correcte.
0: Sí, les dos suites de Sombrero de tres
3: picos. I el títol del concert és Stravinsky Falla, dos genios en París.
0: O sea, ja ho crec que sí. Ja ho crec que eren dos genis. Carai, crec que sí. Ja ho crec que sí. Bé, tu abans has nombrat La boda de Luis Alonso.
3: Sí.
0: Que jo la tenia, no anava a ficar-te-la en aquest moment, perquè jo vull que l'escoltem, donant-vos les gràcies per haver vingut, per conèixer un poquet més l'artística, per veure tot el que feu, per veure tot el que es cou allí, que Salvador tens feina de tot això, pues, organitzar-ho, que ja és molt. Enhorabona, Josep.
3: Moltes gràcies.
0: Te ho torno a dir, enhorabona. I moltes gràcies, Manuel, per estar així.
1: Gràcies a ti, Imba, i a Fem Banda, por poder transmitir todos los proyectos de la Sociedad Musical Artística.
0: Això és el que intentem, és l'objectiu principal. I moltes gràcies i escoltem La boda de Luis Alonso.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I jo havia anunciat sempre quan comença el programa que hi havia dos apartats d'agenda. Doncs ho farem en un apartat sol, perquè no ens ha donat temps, ens hem posat a parlar, i es passa el temps molt ràpid, i no puc ser. Però vos dic dates d'agenda d'avui dissabte. Avui, a partir de les 5 de la vesprada, en Agna, tenim el 21 Encontre d'Escoles de Música de la Comarca de la Canal de Navarrés. Avui també, a partir de les 5 i mitja, a Sollana, es celebra la trobada d'Escoles de Música de la Ribera Baixa. Avui també és el Festival de Bandes a la Pobla de Vallbona, amb la participació de la Societat Musical Santa Cecília de Requena i la Corporació Musical La Pobla de Vallbona. I avui també l'Orquestra de l'Il·lustre Col·legi de Músics de la Comunitat de Metges, que m'he equivocat apuntant. De Metges, l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Comunitat Valenciana, farà un concert solidari avui a benefici de la Casa de la Caritat a les 7 de la vesprada al Palau de la Música. I per recordar este concert, tinc a l'altra part del fil telefònic el seu director, Eros Quesada. Eros, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, Imma.
1: Bueno, com ho portes? Ja ha arribat el dia. Ja ha arribat el dia, esta vesprada. Com va la venda d'entrades? Ja puguem dir que
2: va
1: ho tingueu quasi de ple?
2: Està superbé, la veritat, que per a un dia que, com estaves anunciant, n'hi ha tanta programació...
1: Sí, sempre.
2: La veritat que és... Sí, s'ha aconseguit molta entrada. Veurem si d'última hora en taquilla també la gent s'anima un poquet més.
1: Clar que sí, i n'hi ha ple. Així que...

0: Esperem que sí.
1: Ojalá. Estem ahí a punter d'arribar.
0: Ja ho crec que sí. N'hi ha una per la gent que no puga anar i vulgui pues participar, no?, en este concert solidari de la Casa de la Caritat de València. N'hi ha una fila zero per si no poden anar i poder pues això, ajudar.
1: Exacte, sí, n'hi ha una fila zero que la tenim en les nostres xarxes socials. O sea que ens podem seguir per ahí i n'hi ha un enllaç directe, tant a la venda d'entrades com a la fila zero, per a poder col·laborar de manera pues, a distància, no?
0: Eros, com han anat els assajos? No sent ningú. Com han anat? Perquè els metges tenen moltes guàrdies. I aleshores, com han anat?
1: Sí,
0: Molt bé? T'han
1: pobrets.
0: complit? Diguem, t'han complit?
1: Pobrets, m'han complit molt més de lo que jo m'esperava. La
0: Ja crec
1: veritat que sí. Mira, me dia un fagot. És que tinc guàrdia el dimarts i el dijous i vull concert i, pobret, mare meva, saliente i de concert quasi. Pues molt bé, la veritat. Tingueren concert la setmana passada en el Conservatori de València. El que passa és que no
0: En Sant
1: l'anunciarem.
0: Esteban, pot
1: En
0: ser.
1: Sant Esteban, eso es. Aixina de manera un poquet més nostra, perquè també, com és un aforo xicotet,
0: Sí.
1: no volíem controlar-lo massa, i va ser com una prova de foc, per a veure com anar tot, i anar superbé. O sigui que estic molt content en el resultat. Jo espero que aquesta
0: I
1: vesprada
0: estic
1: se
0: pensant jo,
1: plene i...
0: Eros, estic pensant jo en l'escenari de Sant Esteban, perquè toqueu el concert de Grieg, si no recorde mal,
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: cabíeu l'orquestra i el piano, perquè no és molt
1: Bueno,
0: gran ixe
1: se ferme un
0: escenari.
1: poquet ahí, sí, se fer... A veure, no, no estàvem tots, és que estaran en el Palau, perquè al ser dimecres de vesprada n'hi havia alguna gent que no podia estar. Però bueno, sí que se ferme un poquet ahí per entrar, perquè claro, el piano,
0: Clar. I que els
1: l'orquestra que
0: instruments,
1: també,
0: clar, els
1: que
0: instruments
1: té
0: de
1: una
0: corda necessiten
1: disposició
0: el seu lloc.
1: especial.
0: Clar que sí.
1: Claro. Té una
0: Clar que sí.
1: disposició especial i això. Però bueno, sí, entrarem i queda molt bonico, la
0: Molt bé, molt
1: veritat,
0: bé,
1: el
0: molt bé.
1: concert.
0: Recordem al públic, Eros, quin és el repertori que aneu a interpretar esta vesprada, a l'esa de la vesprada?
1: Pues farem en la primera part del concert el concert per a piano i orquestra en la menor de Grieg, que l'interpretarà el grandíssim pianista Andrés Expósito, d'ací de casa, de Quart de Poblet. I la segona part del concert farem la sinfonia número 9 en mi menor, des del Nou Món, que se la coneix, de Dvořáka. Pues una sinfonia amb molt de significat, molt famosa, pues, com dia Andrés també,
0: I molt
1: una de les
0: exigent.
1: més famoses, molt exigent, sí. La veritat que per a una orquestra d'aquestes característiques,
0: Sí,
1: molt
0: molt.
1: exigent. Però mira, hem
0: Ahí
1: pogut.
0: está el
1: I jo crec
0: repte.
1: que
0: Ahí,
1: eso
0: ahí.
1: és.
0: Ahí està el repte. Eros, i tornem a recordar que és un concert, sempre feu concerts benèfics, i esta vegada
1: Sí.
0: és benèfic de la Casa de la Caritat. Vau vindre així al programa, va vindre la presidenta de la Casa de la Caritat, i va explicar,
1: Sí.
0: i esta vegada, tornem a recordar, és benèfic, i que poden assistir o tindre una fila zero que poden ahir, pues, diguem, cooperar. És important
1: Sí,
0: el que feu.
1: molt important,
0: Jo crec que
1: molt
0: sí.
1: important. Sí, tots els concerts que fem parteixen de la base de que són benèfics i diguem que és una orquestra solidària, per dir-ho així.
0: Sí.
1: Aleshores, per a nosaltres era molt important trobar una bona causa per al Palau, ja que és un lloc tan especial. És pues, no sé, és la nostra catedral de la música, no?
0: Ja ho
1: La
0: crec.
1: Comunitat Valenciana. I pues, volíem una causa molt especial i jo crec que l'hem aconseguit, però molt encertadament.
0: Pues moltes gràcies, que esta vesprada vaja molt bé, que gaudiu, que la gent
1: Gràcies.
0: recorde que encara queden entrades, que l'estat de l'esprada comença. Un concert, si heu escoltat bé, de l'orquestra de l'il·lustre col·legi de metges. Tots són metges. Més segurs que ahir, anar a veure-lo, no estareu en ningú lloc. Així que vos cridarem a la gent per a que vaja. Eros, que vaja molt bé esta vesprada. Un abraç molt fort
1: Moltes
0: a
1: gràcies,
0: tota
1: Imma. Un abraç.
0: l'orquestra. Moltes gràcies, Eros, per rebre-nos i seguim.

Bof, jo acabaré en este intermedi de la boda de Luis Alonso, jo me s'obri l'espírit i ja agafa el dia en ganes. Espero que vosaltres també. I escoltant esta boda de Luis Alonso interpretada per la Banda Simfònica de la Societat Musical l'Artística de Buñol, dirigida per el nou director Josep Gil i Gil, que passeu, jo em queda sols acomiadar-me de vosaltres, que passeu molt bon dissabte, que gaudiu del dia, que gaudiu de la música, que sabeu que n'hi ha molts concerts, que la música dona salut i vida. Però recordeu que demà estem ací a les 7 del matí sense falta. Demà diumenge estem ací. Moltíssimes gràcies. Fins demà. I recordeu, no falteu, fem banda.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
4: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
4: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
6: Cada vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'entreteniment.
7: Vull deixar-me portar.
6: Posem l'accent en tu.
8: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
9: El millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui, dia 6 de juny de 2026. I, atenció, 6 del 6 de 2026. Avui, alguna cosa... estranya, important, extraordinària passarà en el programa d'avui. Per què? Perquè estem en la Fira de la Tomaca del Perelló i això ja és molt extraordinari. Estem en alguns dels col·laboradors habituals i ja en convidats des de primera hora. Per exemple, tenim a Mireia Benlliure, nutricionista. Què tal, Mireia, com estàs?
10: Què tal? Molt bé. Bon dia.
9: Molt bé, molt bon dia. Disposta a contar-nos moltes propietats i moltes coses importants de la tomaca.
10: Sí, sí, sí, ja veureu.
9: Que hem de saber, molt bé, clar que sí. Jota González, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, Donís, y muy buenos días a toda esta gente preciosa del Perelló que tenemos hoy por aquí.
9: Un aplaudiment per la gent del Perelló, per favor.
11: Sí, senyor.
9: Sí. Mare meua, mare meua, mare meua. Si és que vindre al Perelló sempre és bé, eh? I si és en Fira de la Tomaca, pues, més encara. En Fira de la Tomaca, com estava dient, parlarem amb alguns amics de la cooperativa. Ja estiguem l'any passat en ells i avui, com no podia ser d'altra forma, també tornarem a estar en ells. Per exemple, tenim el senyor Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unipro del Perelló. Què tal, com estàs, Pablo?
12: Molt bé, molt bon dia.
9: Benvingut a Fort de Cobertura i, de la mateixa manera, ben trobats estem vosaltres, o sigui, en el Perelló. No us feu una idea de lo que és vindre, a més, per segon any consecutiu a la Fira de la Tomaca, així que moltes gràcies.
12: A vosaltres per vindre.
9: I tenim també a Juanjo Miñana, secretari del Consell Rector, però que, a més, me contava Pablo, no? És que Juanjo és secretari del Consell Rector, però és que, a més, és llaurador, a més, és home per a tot, pràcticament, no?
13: Sí, 24 hores.
9: Diu que estava en el camp triant tomaca i s'ha dutxat, se n'ha vingut i ara se'n torna a continuar.
13: Clar.
9: No serà de veres.
13: Clar que sí. Clar.
9: De veritat que sí?
13: Sí, sí, sí.
9: Bueno. Amics de Fora de Cobertura, sumari i comencem.
8: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
9: Un sumari que passa, com no, per l'entrevista en la cooperativa Unipro del Perelló. Parlarem de nutrició, beneficis de la tomaca. Intentarem un ranking musical que l'home que està a la meva dreta ha realitzat en una magnífica selecció de temes que segurament molts ni coneguem, però bueno, ahí està com és habitual. Curiositats de la tomaca, que també tindrem en Fora de Cobertura, i parlarem del fenomen de redes socials del Mundial, que és el senyor Tim Payne. Heu escoltat parlar de Tim Payne, Pablo? Sí, Juanjo?
13: Sí, sí.
9: No sé si s'emportarà alguna tomaca enguany en el Mundial. Anem a veure què passa. Per cert, el públic que s'ha donat cita en el Perelló

0: també podrà participar en Fora de Cobertura i tindrem algunes preguntes per a repartir alguns kits especials de punt. Tornarem a Burjassot, al centre d'emissions, per a escoltar l'informatiu i a la tornar. Parlarem de la visita del Papa, parlarem també, com no, en l'alcalde i el regidor de festes del Perelló, part molt important de que s'estiga realitzant i d'esta manera, a més, la Fira del Perelló. També tindrem un rànquing musical en ells, cançons que parlen de la platja, perquè el Perelló és tomaca, però també és platja, és turisme, Perelló és tot l'any. Parlarem de cine i la cultura pop i les tomaques i moltes coses més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana en Punt a Punt. Comença Fora de Cobertura.
1: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Pablo Simeón, Juanjo Miñana, una volta més. ¿Cuántas ediciones de la Fira de la Tomaca van en esta?
2: Portem ja 13.
0: 13 edicions.
2: 13 edicions.
0: Tres edicions en les que la fira ha anat creixent, perquè la primera edició m'imagino que no seria com esta, no? En este desplegament en què, a més, heu ficat ombreta per tot el recorregut, igual que l'any passat, eh? Les coses bones es queden, les que hi ha que millorar, milloren, no?
2: Exacte. La primera edició era un stand sales de venta i revolucionat a, com avui està, el que és ja una fira gastronòmica.
0: Fira gastronòmica, efectivament, perquè tenim casetes per tot el recorregut, però tenim també show cooking i tindrem moltes coses en este escenari en el que ens trobem en este moment.
2: Sí. Anem a tindre una programació de la fira, jo crec que molt àmplia i molt divertida.
0: Com, per exemple, què anem a trobar en esta Fira del Perelló, que comença a ir i acaba demà diumenge, dia 7?
2: Pues bueno, sé que anem a trobar en l'escenari show cooking, anem a trobar després també des de la part de la cooperativa se va mostrar un projecte de, en quant a la tomaca i el rec, l'eficiència de rec en els camps i, bueno, hi ha moltes coses més.
0: L'eficiència de recs, jo crec que parlem de la tomaca i pareix que la tomaca arriba a la fruteria, arriba a la verdureria o arriba al supermercat i que arriba soles, no? Però darrere hi ha un procediment de tot un any de treball, no? Perquè tinguem una tomaca a la taula.
2: Pues sí, tal qual dius, és un procediment de un any, perquè arribi una tomaca a la taula, des de programar els cultius, des de fer comprar la llavor, fer la llavor en el planter, tirar-ho al camp, llaurar-ho, cultivar-ho, recolectar-ho, envasar-ho, enviar-ho.
0: D'això sap molt també l'home que tens a la teva esquerra, veritat, Juanjo?
3: Sí, molta faena.
0: Perquè tota aquesta llavor la fas des de que plantes la llavor fins a que te la minxes, no? Perquè també te la minxes, veritat?
3: Poques. Tot el dia tocant tomàques, poques ganes de mitjar tomàques.
0: No me digues. En casa d'Herrero, cuchara de palo?
3: Sí, els meus fills ni provar-la. La meva dona sí, però els meus fills ni tastar-la.
0: Però i tu sí, no?
3: Jo sí. Sí, la veritat que sí. Sempre la primera tomaca me la tinc que mitjar jo. Si no, dona mala sort.
0: Dona mala sort?
3: Sí.
0: Dona mala sort, és que te diuen, mitja-te-la tu per si acas, no sé cosa que...
3: No.
0: Però de tomàques podem parlar... Vull dir, és una cosa molt genèrica parlar de tomàques. Perquè podem parlar de tomaca valenciana...
3: Garraf, de cherry, redona, rosa...
0: La rosa...
3: Bombó...
0: Jo crec que el top 1 està ahí entre la tomaca rosa i la tomaca valenciana, no?
3: Sí.
0: És la meva opinió personal.
3: A tu què t'agrada més?
0: Per això t'ho dic, per a mi el top 1 està entre tomaca valenciana i tomaca rosa. Jo crec que més tomaca rosa.
3: A mi també, jo també, soc del teu pensar.
0: És...
3: No és tan àcida.
0: L'any passat, en la Fira de la Tomaca, me vaig fer un especialista en la matèria i, efectivament, vaig descobrir moltes coses, primer, perquè jo pensava que la tomaca era la tomaca i bueno, sí, alguna varietat, però ha canviat la cosa, no?, la percepció. Ara pareix que li busques inclús matisos a la tomaca, perquè n'entenen.
3: Claro, com aquí.
0: De les distintes varietats que trobem de la tomaca, el que li agrada la tomaca més dolça, quina ha de buscar? El que li agrada el punt de salat o el contrapunt, quina ha de buscar?
3: Claro, la tomaca més dolça, la RAF.
0: Per ensalar, eh?
3: Ah, però més dolça la RAF, més àcida la valenciana, més carnosa la rosa, no, Pablo?
2: Sí.
3: I si vols ja dolçor, la del bombó.
0: I això és com xerri, no?
3: Sí, la xerri, nosaltres li diguem bombó perquè que... és que com dolça com si fos un bombó.
0: Perquè obris la tomaqueta, obris la caixeta i te la vas minxant.
3: Sí, com si fos caramelos.
0: L'hem passat a fer una bona destrossa en la tomaca bombó. Així l'he per jo. Efectivament. heu muntat també eixa parada per a que tot el món puga aconseguir les tomaques valencianes del Perelló, o les la tomaca del Perelló, en qualsevol de les seues varietats. Però una cosa molt important és que venen així, se la porten pràcticament de quilòmetre zero, no?
3: Sí.
2: Pràcticament, creiem que és per lo que té que apostar el consumidor, al final, per una tomaca de quilòmetre zero i més així. O sea, les tomaques que avui estem comprant tenen un dia o dos.
0: Un dia o dos des de que s'han agarrat al camp.
2: Pràcticament, dijous començarem a confeccionar les primers tomaques de la fira, que entrarem dijous pel matí i començarem les confeccions per a la venda de la fira.
0: Perquè quan dura una tomaca? I una altra cosa de la que vull parlar és de la conservació. Hi ha que conservar-la dins o fora de la nevera. Anem a parlar de tot això, que és molt interessant i és molt important.
2: A veure, el que dura una tomaca, òbviament, diversos dies. Nosaltres, quan la fiquem a la venda, són 6 dies des de la seva venda, la recomanació. Però, òbviament, una persona la pot conservar igual més dies, depèn de la conservació que tu li facis en casa. ¿Vale? Després podem ja començar a discutir que és, o, com se conserva millor. No?
0: Molt bé, com se conserva millor. Anem a discutir-ho. Bueno,
2: òbviament, depèn del punt en què aquesta tomaca ja s'ha pogut recolectar. És a dir, si lo millor i lo ideal, anem a dir que és que una tomaca se recolecte ja quan ja està maura, perquè ha maurat en la planta, per tant, ha maurat d'una forma millor. I si aquesta tomaca que ha sigut maurant la planta, el que convé és menjar-se-la pues, en el mateix dia o en dos dies. Això va ser el punt màxim i no fa falta que la conserves en la nevera.
0: Clar, però això per al tractament i comercialització de la tomaca és un poc més complicat. No?
2: Ara anem a entrar en un consumidor que vulgui comprar una tomaca i que vulgui que li dure 4 o 5 dies, pues va tindre la que comprar en un punt un poc més verd i va poder-la conservar o fa a la nevera o des de la nevera. Si no vols que maure tan ràpid, en la nevera. Òbviament vas a perdre propietats.
0: Per estar en la nevera vas a perdre propietats.
2: Bueno, hi ha una discussió que igual altres experts poden parlar-te millor d'aquest tema, no?
0: A veure però... què diu l'expert que tens a la teva esquerra. Juanjo.
3: Dime.
0: Conservació de la tomaca.
3: Sempre millor fora de la nevera, perquè no perd res i maura en l'ambient, no en l'estat de la nevera, en la xelor de la nevera. I una tomaca que aguanta molt també fora de la nevera és la RAF.
0: Ole, me compliques un poquet el gestionar la tomaca, perquè si de cada varietat tinc que saber, no?
3: Sí, claro. La valenciana és més perecedera i la RAF sí que te dura més. Jo he arribat a tindre una tomaca 2 mesos dins d'una caseta.
0: 2 mesos?
3: Sí, la vaig collir, se queda ahí i els 2 mesos encara estava dura. Bueno, dura.
0: La colliria és verdeta, no?
3: No, pintona, com se cull. Però no li pega la llum. Estava en un quarto que tinc tancat i ja obri pa...
0: La llum maura la tomaca?
3: Sí, claro. És com quan fa lluna plena i sent més tomaques.
0: No me digues, però això pot ser?
3: És claro.
2: Forma part del procés de mauració de l'aliment.
0: Estem així descobrint coses que per a tu són obvietats, però a nosaltres són coses noves que no s'imaginem. Sí? Per a mi sí.
2: Igual que quan hi ha lluna plena.
0: Sempre he pensat que lo de la lluna plena és, pues, bueno, com llegenda urbana.
2: No. Això t'ho pot explicar més, Juanjo, però quan hi ha lluna plena, òbviament la planta va més ràpida i...
3: Fa la fotosíntesi de matí i de nit, perquè té llum i entonces...
2: Evoluciona
3: igual més, que les verdures es piquen més, tot. Té un cicle més adelantat quan fan lluna que quan no.
0: Home, doncs, pues, què vols que te diga? Estic descobrint de la tomaca, en la fira de la tomaca del Perelló, faltaria més. De la tomaca, alguna data important que siga necessària saber i abans d'anar a comprar?
2: Bueno, pues la previsió està en uns 18.000 quilos de tomaca per vendre en la fira, i que en el stand se poden trobar totes les varietats de tomaca que cultivem en la cooperativa.
3: I Creïlla de l'Arena, també d'ací, molt bona.
0: També Creïlla en la Fira de la Tomaca?
3: Sí, que... però que la fem així, en l'arena d'ací, que també és més bona que la que ve de fora.
0: Creïlla del Perelló, també?
3: Sí.
0: La mare, que va. Si és que serà per, no? Serà per fruites i verdures?
2: Tenim una novetat.
0: Quina novetat?
2: Que no és una tomaca.
0: Que no és una tomaca? No, la creïlla? Sí, no, no, estava clar.
2: Hem introduït la violeta del Perelló, que és una albergina que se cultiva en el Perelló.
0: La violeta del Perelló.

0: És una albergina que sembrem aquí de fa molt de temps i és una de les varietats d'albergina oriental que estem així, pues, bueno, ja portem molts anys plantant i estem guanyant decidit introduir-la ja en el mercat. No sé...
1: La Violeta del Perillo és nom comercial, no?
0: Sí.
1: La Violeta. Molt bé. Anem a, de moment, no anem a entrar en la creïlla, no anem a entrar en la Violeta del Perelló, però sí anem a entrar en la tomaca i en les seues propietats, perquè Mireia Benlliure està preparada per a la seua secció.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Lo primer que es pregunta una persona quan escolta la sintonia de los fruitis és per què en los fruitis no hi ha una tomaca. Això no ho pensa mai, Pablo? Per què en los fruitis no hi ha una tomaca? A veure, Mireia.
3: Pues la veritat és seria per a preguntar-ho, als que van fer la sèrie, perquè hauria d'estar, no?
1: No, ahí. És que hi ha una pinya que se diu gazpacho, quan el gazpacho es fan tomaca, no? Sí, però sí. Són incongruències de la vida, no? No sé, jo crec que això és...
3: Jo crec que no tenien ni idea, eh?
1: Quan estàs ja ven la llum de l'altre costat, tens aquestes revelacions i com que deprens aquestes coses. Bueno, Mireia, propietats de la tomaca.
3: Bueno, comentar-vos que la tomata del Perelló, pues bueno, és aixina, però per les condicions que té, no? Per les terres d'ací arenoses, per la influència del mar Mediterrani. I bueno, dir-vos també que moltes voltes anem buscant superaliments que venen des de molt lluny i ací al Perelló tenim un superaliment. I què diríem del Perelló? A banda del seu sabor, que com bé comentàveu, no? Que pot ser més dolç, que pot ser més àcid, comentaríem que principalment és una fruita amb un 94-95% d'aigua.
1: Una fruita o una verdura, senyors?
3: Ai, bueno, una verdura. Fruta.
1: Anem a obrir esta tomaca, anem a obrir este meló, no? Com es sol dir. Però fruita o verdura, la tomaca? Tinguérem este debat l'any passat, se recordeu?
4: Sí, sí.
0: És una fruta.
1: Una fruta.
3: Fruta,
1: vale, estem en fruta.
3: Ara que sempre tot és aigua, el deber és que la tomata, 94-95% d'aigua. Per tant, seria molt baixeta en calories. Cada 100 grams sols aporta uns 18-20 grams de calories. I a banda dir pues, que ens aporta moltíssima vitamina C, vitamina A, per els carotenoides que té, potassi, folats, i el més important de tot, i per lo que també és molt coneguda, és per els seus antioxidants. Val? I el principal de tot seria el licopeno. El licopeno és aquest antioxidant que fa el color roig de la tomata.
1: Diuen, a més, que les fruites que tenen el color roig tenen una sèrie de propietats que els fan imprescindibles. Heu sentit parlar d'això? O acabo de dir jo perquè ho he vist per ahí i m'ho he cregut i no era aixina.
4: Jo sí que he sentit parlar.
3: Donís, lo que comentes del color roig és el licopeno. És ese antioxidant que li aporta aquestes propietats tan espectaculars, podríem dir. Que quines serien principalment? Pues això, que és un antioxidant i mos ajuda a protegir les nostres cèl·lules del famós estrès oxidativo. Per tant, ens ajudaria pues, a evitar malalties cròniques, podríem dir retrasar l'envelliment, millorar pues, això, la protecció del nostre cos fins per a enfermetats inflamatoris.
1: Parlant de les distintes propietats de la tomaca, Mireia Benlliure, és important en determinades etapes de creixement?
3: Home, podem dir que podrien estar en totes les etapes del creixement. A lo millor un recent nascut no, però quan es comença a menjar ja sòlid, menjar tomata és fabulosa. Per a qualsevol xiquet que estiga creixent, també pels seus antioxidants i les vitamines que comentàvem. Per a una persona major, també comentàvem que és molt baixa en calories i ara a l'estiu, pues això, en forma d'una ensalada, en forma d'un gazpacho, de totes formes, pues són menjars fresquets i que tampoc ens estan aportant moltes calories, que ara a l'estiu pues, tots anem buscant un poc això, no? Anar compensant.
1: Anem a obrir també esta tomaca. Anem a obrir una altra. La tomaca cuinar, crua directament en ensalada i un poc d'oli d'oliva i tal. Quina és la millor recepta de la tomata?
5: Jo diria que crua.
1: I Juanjo també diu que crua?
4: Jo també penso que crua en una sardineta humà.
1: Ahí estem ja posant-se gourmet. Eh?
3: Mira, jo vos dic una cosa. A mi m'agrada moltíssim més crua, i sobretot una bona tomata com la del Perelló, sempre cruda. Però, curiositat, el licopeno, el que estem parlant, l'absorbeix millor el cos si està cuinat. És a dir, si ha passat un procés de calor, doncs això s'ha fet una tomata fregida o tal, el cos l'absorbeix millor.
1: Què
3: I si és en oli d'oliva, millor encara.
1: En el ideal, bueno, el ideal
3: més antioxidants.
1: És com que te resalta, no? Com que te resalta un poquet. Clar. I el puntet de sal que te potencia el sabor també està bé, no?
3: Sí, si li fica un poquet de tollina allà, ja ni te dic ahir, ja...
1: podria ser un dinar meu perfectament, eh? Una tomaca oberta en sal i un poquet d'oli d'oliva.
0: Exacte, sí, no, i el meu també, eh? És un dinar prou habitual, així en el Perelló.
1: Jo recordo que Juanjo comentava l'any passat que ell podia, a mitjà de vesprà, agarrar una tomaca i a morredó menjar-se-la.
4: Sí. I si són bombollar...
1: Con les pipes. Continua, Mireia.
3: Bueno, entonces, lo que vos comentaba, la tomata la podem utilitzar de totes les formes i quins beneficis podríem dir per a la nostra salut, val? Si resumim un poquet, diríem, per a mantindre una bona salut cardiovascular. A més, ara a l'estiu pot contribuir a la hidratació. Com dieu abans, una tomata amb ossos ens aporta molta quantitat d'aigua. Aporta antioxidants que ens protegeixen. També baix en calories, per tant, a l'estiu és un menjar, podríem dir, bàsic. I bueno, també incrementem així el consum de verdures i fruites, que sempre, bueno, per almenys els nutricionistes intentem, i tots a casa, que els nostres fills pues, mengen més verdura, més fruta, per les vitamines, fibra, per tot.
1: L'ensalada valenciana té una peça fonamental, que és la tomaca. No? Una ensaladeta valenciana clàssica de tota la vida.
0: Exacte.
1: Perquè podria faltar altre ingredient, però la tomaca és imprescindible.
0: La tomaca és imprescindible, l'ensalada valenciana.
1: Jo crec que estem parlant d'una fruita que és bàsica en la dieta mediterrània, també.
0: Sí, jo penso que és un bàsic de la nostra zona mediterrània. En l'alimentació.
1: Però que se n'anem a Itàlia, que se n'anem a... la majoria de les salses van en tomaca, se n'anem a França, se n'anem a...
0: Exacte, en Itàlia és pomodoro, no?
4: El pomodoro,
1: eh? En les salses, Mireia?
3: En les salses també és una molt bona combinació la tomata. Podríem dir que és principal. Si mirem en la nostra gastronomia, ja siga la mediterrània, o bueno, si principalment mediterrània, la base de les salses seria la tomata. Si mos anem a uns altres països, pues ja trobem unes salses, pues, podríem dir, més calòriques. Pues ja en bases de llet, de nata, de... més greixos, i nosaltres així tenim les salses, jo podria dir, les més naturals i saludables.
1: Per exemple, en el País Basc, que, no? La baixa no se fa en tomaqueta així a la bilbaïna?
3: Jo crec que l'utilitzem per a tot, si voleu, o sea, en quant a gastronomia l'utilitzem per a tot, la tomata és una base principal, i més encara si estem parlant de la tomata del Perelló, que podríem dir que no fa falta fer-li molts, ficar-li molts condiments, no? A soles ja estaria bona.
1: Per cert, seguim en fora de cobertura. Mireia Benlluré, alguna cosa més que afegir?
3: Res més, simplement donar-les gràcies a tot el món que està per ací i que res, que n'hi ha que consumir i podríem dir ensenyar a tot el món la tomata del Perelló.
1: I recordem que se pot adquirir ací, que tenim paradeta per això, veritat?
0: Exacte. Tenim un stand principal de la cooperativa on anem a poder trobar totes les varietats en diferents formes de venda.
1: Moltíssimes gràcies, Pablo. Que en qualitat de gerent ens ha rebut un any més, un plaer sempre, i moltíssimes gràcies Juanjo també, que ha vingut en qualitat de secretari del Consell Rector de Llauraor. De què més havies dit?
4: No res. Servicio 24 hores.
1: Gràcies als dos i enhorabona una volta més, un any més, per aconseguir esta fira que any a any va avançant, evolucionant i va fent les delícies de tots els que passen per ací, que recordem que la fira de la tomaca no només és tomaca, a banda de la violeta del Perelló, a banda de la querella que també hem cultivat en l'arena. Recordem que tenim una fira, que tenim ombreta per tot el recorregut i moltes casetes i moltes activitats en aquest escenari on ens trobem en aquest moment.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres per vindre un any més.
4: Moltes gràcies.
1: Un plaer. Seguim en Fora de Cobertura i atenció perquè tenim rànquing.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: D'on eres?
1: De València.
0: De València. Molt bé, la cançó número 1, quina podria ser en un rànquing de tomàquets?
1: Uah. No ho sé, no ho sé. Pistes? Donem
2: una pista. Donem una pista.
0: Pistes. Bé, la primera pista és que esta cançó és Optimisme en vena. És de les que tals pel matí te donen ganes de menjar del món. Optimisme en vena.
1: Optimisme en vena.
0: Sí, sí.
1: Uah.
0: Una altra pista.
1: Més.
0: Mira, una altra pista és que esta cançó té altres versions. Sobretot, l'original és en anglès. Però només esta versió porta el sobrenom que li dona lloc en este rànquing.
1: Oh. Difícil. En anglès, has dit?
0: La versió original és en anglès, sí.
1: No ho sé. No ho sé.
3: Complicado, Donis, parece que no lo acierta, ¿eh? Yo creo que necesita alguna pista musical porque no lo acierta, ¿eh?
0: ¿Tenim pista musical? Escolta'm la pista musical. No. Me pensé que en esta pista musical no la vas a endevinar,
1: no,
0: pero...
1: No.
0: ¿No?
1: Uf, no crec.
0: No lo tenim. ¿Y en esta?
1: Mare meua.
0: Tampoc, no?
4: És complicada, eh?
0: És complicada, veritat? Sí. És complicat. Escoltem una volta més la pista musical?
1: Sí.
0: Una volta més, vinga. Algú del públic endevina la cançó? Està complicadeta, no? Està complicadeta. Vinga.
1: Està complicadeta, sí.
0: Dóna-li un premi a Chicón perquè li ho has ficat molt difícil. La cançó és Voy a vivir en el sobrenom de Tómate la vida.
2: Oh.
5: Quiero...

0: Este tema sí que coneixeu el tema, no?
1: Sí, el tema sí, però Tomate la vida. ¿En serio?
0: Tomate, sí, sí. ¿Cómo se digo el grupo? La oreja de Van Gogh. No, ¿cómo se digo el grupo?
2: Sueño de Morfeo.
0: El sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo. Sabía que era algo de algú, ¿eh? Ah, bueno. El sueño de Morfeo. No era la oreja de Van Gogh, era el sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo va a renomenar la canción con Tómate la vida. Pero, claro, y J. González ha decidido que Tómate era tomate y era preciso adecuado para el ranking.
1: Eso es lo que no... Eso es lo que no me entra.
3: Poner rankings de...
0: Efectivamente,
3: rankings,
0: sí. Pero tú sabes que este hombre, el día que fem una canción que parle de vins, pues hará...
3: Vino y se fue.
0: Él vino en un barco de nombre extranjero, ¿sabes?
1: De veritat, ¿eh?
0: Que no vos extrañe, ¿eh?
3: Pues enhorabona, ¿eh? Enhorabona.
4: Gracias, gracias. Enhorabona. Lo seguiré intentando.
0: Enhorabona, perdí algo, sí. No, hasta molt bé. Tenim curiositats de la tomaca, ¿veritat, Pablo Fernández?
3: Així és. I és que la tomata dona molt de sí. No sol esperar una ensalada, sinó que tenim curiositats importants. I és que les tomaques són unes de les hortalisses més consumides en el món. Per això és normal que al llarg del temps hagin viscut envoltats de mites, perquè també n'hi ha mites que tenen que veure en les tomates. Ojo, no totes les tomaques són roges. És cert que el color que s'associa a la tomaca és el roig, però cada vegada més estan donant a conèixer altres varietats de tomaques en tons grocs, taronges, verds, rosats o negres.
0: Rosa.
3: De molts colors.
0: La tomaca rosa del Perelló, per favor. La tomaca rosa del Perelló.
3: Com, per exemple, una de les grans tomaques a nivell internacional. I anem a veure què és el que afecta, els factors que afecten en el color. Per exemple, els nutrients presents en el sol. La presència de potassi i magnesi intensifiquen el seu color dependent de la seva varietat. I, ojo, la temperatura també influeix. Si són massa baixes o altes, la planta pues, no produirà un ingredient que es diu licopè, però sobretot el color depèn també de la composició genètica.
0: Hi ha una cosa molt important que és culpable del color, que ho ha dit Mireia ben lliure abans, que era...
5: L'acaba de comentar, el licopè. El licopè era l'antioxidant, ho acaba de comentar.
3: El licopè i...
5: Agafa't a punts.
3: I el betacarotè.
5: Molt bé.
3: Que són els dos que afecten sobretot al tema del... Venim molt informats, Donís, ja mos has vist.
0: Home,
3: hem fet un màster en tomaca.
0: Ja t'he vist en el Teurocets.
3: Hem fet un màster en tomaca.
0: Saps què passa? És que era un nom d'aixòs estranys que no s'escolta molt en la teva vida i que... El tornes a escoltar i dius, me falta algo, no? Pues bueno, però era ixe, no?
5: Era ixe.
0: Hem coincidit. Sí, la meua retentiva era lo que no...
3: Se quedem en ixos noms, licopè i betacarotè, val? Anem a més curiositats, que és l'espai de vore en què destaca la tomaca front a altres productes. I és que no totes les tomaques maduren en la planta, són fruits climatèrics. Això vol dir que poden continuar maurant després de ser collits gràcies a la producció d'etilè, una altra hormona natural que...

era el procés de maduració. Així, la tomaca ha d'estar en la seva break stage, és a dir, en el moment que el fruit ja ha aconseguit la seva grandària màxima i comença a canviar de color. Si volem accelerar

0: 1.000 varietats i la del Perelló.
1: Les del Perelló.
0: Formes de classificar-les. Pues saben que n'hi ha la tomaca cherry o tomaca cirera, que són aquestes xicotetes que poden tindre una mesura de 1 a 3 centímetres de diàmetre.
1: Bombó, com li diuen així.
0: Correcte.
1: Tomaca bombó.
0: Després està la tomaca pera, característica per la seva forma ovalada, similar a la pera, com per exemple la tomaca Farmer Nas. Farmer Nas és un tipus de tomaca pera, ideal per a ensalades, pues perquè té una carn més sabrosa i una pell més fina. Les tomaques redones, que coneguem, que es podrien ser les més comuns, existeixen de tots els colors, textures i sabors. I aquestes sí que són un poquet més grans, sobre 30 grams, i algunes tenen una tonalitat en blau. I després les tomaques grans, que com el seu prop nom indica, són fruits de gran grandària i la seva polpa sol ser molt carnosa. Ahí tenim, per exemple, la varietat Farmer Pink Wall, que poden arribar a pesar, ojo, fins a 600 grams, més de mig quilo de tomaca. No existeix una classificació de la tomaca per receptes, però a partir d'ahí les receptes de tomaques també s'adapten un poc a la seva varietat.
1: La tomaca més gran del món, quan pesa? Quan digueu que pesa?
0: Pues, si una varietat normal de les grans són 600 grams, pues podem potser triplicar-la.
1: Triplicar-la, o sigui, dius 2 quilos?
0: 2 quilos i pico.
1: Manolo?
2: 20
3: quilos. Qué barbaritat.
4: Qué barbaridad, ¿no?
1: 20 quilos, sí, vamos.
5: 20 quilos sí. De tomata.
1: Una tomata amb 20 quilos, la bateja sí que pagueu quota de la falla, no? Perquè, mare meva, Mireia Benlliure?
3: Una aposta?
1: Sí, una porra. Una
3: porra. Jo diria 10 quilos.
1: 10 quilos?
3: 12, 12.
1: Va. 12 quilos?
3: 12, és una barbaritat, no?
1: Esteu molt forts.
3: Jo crec que m'he passat, no? Vaig a baixar, baixa a 6.
1: Sí, heu dit una fort.
3: Así.
1: González?
4: Jo me quedaria en 5. 5 quilitos.
1: La tomaca més gran del món... data del 19 de juliol de 2025.
3: Au.
1: Es va acollir en Walla Walla, Washington, Estats Units. Walla Walla, sí, així es diu. I va pesar 7 quilos 661 grams.
4: Walla.
1: 7 quilos bueno, 661... Això és el que digueu.
3: El preu justo, jo la que estava més prop, eh?
1: Sí. 7 quilos, sí.
4: Madre mía.
1: No, home, depèn, però quantes persones?
5: A veure, això te
0: pregunte. Però com un
5: xic de un cubero.
0: Com quan naix un xic en aquest pell, ja està criadet, eh? La tomaca està criadeta.
1: Aquesta tomaca, sí, la té... Tinc quasi una foto de l'home, que la veritat és que abulta més la tomaca que el pobre home.
5: La tomaca és més gran que l'home, no? Que el seu cap, sí. De moment.
1: La colliren entre tres.
0: Continuem en curiositats. I és que no sé si sabem que n'hi ha flors que s'autopolinitzen i són flors hermafrodites que contenen estams que produeixen polen. Les flors de la tomaca també són autopolinizants, és a dir, no necessiten d'una altra planta per a reproduir-se i fructificar. Poden fecundar-se amb altres flors de la mateixa planta gràcies als insectes, com les abelles, que actuen de vector, portant el pol·len de flor en flor, fecundant de manera involuntària les flors que van visitant. I, ojo, una curiositat que potser no sabem, i és que les tomaques poden ajudar a repel·lir insectes. Les fulles de la tomaca posseixen compostos naturals com alcaloides, solanina, linalol i limoneno. Estem aprenent també nous conceptes i que poden ajudar a repel·lir insectes com a pugons, cucs i erugues. Provem cultivar tomaques a casa per a mantindre les plagues a ratlla i no necessitarem més espai. Potser fem amb el balcó, el jardí o l'hort, pues una forma també de repel·lar insectes en les fulles de la tomaca. Una curiositat que no sabíem.
1: Sabeu què? Podien fer-li un Instagram a una tomaca i contar la seva vida. I l'any que ve, en la Fira del Perelló, vam i contem com us ha anat.
0: Ahir en aquest Instagram ficaríem un espai també per al rànquing de Jota, eh?
1: Per al rànquing, això...
0: I la gent que vote, que li faríem un espai a part.
1: La gent que vote si l'any que ve torna a haver rànquing o no torna a haver rànquing. Gràcies, Pablo Fernández. Atenció, escolteu el fenomen de les redes socials de cara al Mundial.

0: perquè el cas de Tim Payne és, fins a la data, el fenomen de viralització més fulminant i atípic de la història dels mundials.
1: Arriba un senyor argentí i diu... Podria haver sigut valencià, perquè diu, che, quan sí. parla. Però valencià, dic argentí, i arriba i diu, vaig a buscar el jugador de futbol del mundial més desconegut i vaig a fer-lo conegut. I per això necessite de tota la vostra ajuda.
0: Sí, senyor, senyor. Valen Scarsini, l'Escarso, que és com es diu en les redes socials, va plantejar un repte a la seva audiència. Va dir, anem a identificar el futbolista que jugarà en el Mundial en menys repercussió digital. I anem a convertir-lo en el crack digital del torneig.
1: El senyor es posa a buscar per les redes socials... les seleccions menors, entenent sí. que en les seleccions menors estarien els futbolistes més coneguts. Molt bé, i arriba a Nova Zelanda.
0: Nova Zelanda, sí, sí.
1: I en Nova Zelanda hi ha un senyor que és lateral dret.
0: És lateral dret del Wellington Phoenix.
1: Que resulta que li diuen Tim Payne i que té vora 4.000 seguidors en aquest moment.
0: 4.715 seguidors en el moment en el que Valen Scarsini se fixa en ell. En eixe moment.
1: Què passa a continuació?
0: En eixe moment, la consigna és la següent. Cal seguir massivament al defensor neozelandès i recolzar-lo incondicionalment. I comença a moure l'avisper de les redes socials. La mètrica comença a pujar d'una forma exponencial i de 4.700 seguidors passa en 24 hores a superar els 670.000 seguidors. 24 hores. En dos dies, traspassa la barrera del milió de seguidors. Estem parlant que ja té més seguidors que algunes de les persones públiques més notables, ja no a soles d'Espanya, sinó d'arreu del món.
1: De fet, té més seguidors que el propi influencer que va fer la campanya per a que pujara de seguidors.
0: Exacte. I a la setmana... A la setmana arriba, a mi se m'aborrona la pell, eh? A la setmana arriba quasi als 5 milions de seguidors. Per als que mos escolten una dada, els All Blacks, que són l'equip de rugby, la selecció de rugby neozelandesa, que és un dels equips de deport més famosos del món, té 2 milions de seguidors. Els All Blacks, en estos moments, Tim Payne, un lateral dret que no coneixia quasi ningú, té vora 5 milions de seguidors en Instagram.
1: Exactament, té 5.200.000 i ne té un mes des d'este moment, perquè acaba de seguir-lo també. 5.200.000 seguidors, superant en molt a molts dels futbolistes que van al Mundial.
0: Als futbolistes, i te vull dir, jo me vull recolzar en això perquè me pareix molt, molt, molt important. Els All Blacks són l'equip deportiu per excel·lència de Nova Zelanda. És l'equip referencial de tot el món i els que més aglutinen a les marques deportives, als patrocinadors. Els All Blacks tenen 2 milions de seguidors i Tim Payne, un quasi desconegut fins a fa una setmana, té 5 milions de seguidors, convertint-lo en el jugador més famós del Mundial de l'any 2026. Això és històric. Això és una fita històrica. Va començar com una broma d'internet d'un influencer i s'ha convertit en, no sé, en un exemple. Estàvem escoltant adés i sa cançó que han ficat de Tim Payne. És que ja té cançons. Paco i Catriel ja s'han ficat en s'han fixat en ell i li han fet el seu tema. Ell va eixir en el seu perfil donant les gràcies en espanyol. Va dir... Moltes gràcies a tots pel vostre recolzament. Disculpen mi espanyol. Sigo practicando en Duolingo com a nota anecdòtica i graciosa del fenomen de Tim Payne. No pain, no gain, que diuen. No pain, no gain. Ja té fins a un lema per a este Mundial. I dir que Tim Payne i el propi influencer Valen Scarsini ja s'han conegut, el vídeo s'ha fet viral.
1: Després d'ahir, crec que va ser.
0: Sí.
1: De fet, va ser el moment en què dia Scarsini, dia vaig a conèixer avui a Tim Payne, moment en el que ella supera dels 4 milions i mig de seguidors, dia, i jo he superat el milió de seguidors. Perquè, clar, ahir també li ha repercutit per a molt, però a pujar com la bromera, Tim Payne.
0: No, no, lo de Tim Payne és espectacular. I a més, va jugar, va ser titular en l'encontre frente a Haití, va jugar 45 minuts, va salvar un gol sobre la línia, però el partit ja no era Nova Zelanda versus Haití, sinó que la tensió mediàtica internacional era sobre este lateral dret que quasi ningú coneixia. El partit, com va acabar el partit? Algú se'n recorda del resultat del partit?
1: No tinc ni idea.
0: 4-0.
1: Qui guanya?
0: Haití.
1: No me digues.
0: Sí, 4-0 va guanyar Haití, però tot el món estava pendent del que va fer Tim Payne, que és el MVP ja del Mundial. I no sé si sabeu una cosa, no vaig a dir la marca, no vaig a fer publicitat, però n'hi ha una marca, una firma de pizzes molt coneguda que ha fet un repte. Qui tinga més cromos, repes de Tim Payne, tindrà pizza gratis un any. Una marca que comercialitza en Espanya, eh? No estic parlant a nivell internacional.
1: Pizza gratis per a un any.
0: Pizza gratis per a un any per a qui tinga més cromos, repes de Tim Payne.
1: Mare del senyor.
2: Per a un any. Pizza per a un any.
0: Per a un any. Pizza per a un any. Sí. Això, jo crec que este lateral dret, este defensor de 32 anys, que en una trajectòria discreta, molt discreta, en una trajectòria va passar... crec que va ser canterà del Blackburn Rovers, va retornar al seu país, va entrar en la selecció nacional, 32 anys, un defensor que s'ha convertit en un dels futbolistes més populars del món gràcies a un influencer i a la seva campanya de recolzament en redes socials per culpa del Mundial, o gràcies al Mundial. Jo crec que això és històric i que demostra una volta més la capacitat de convocatòria i de potència que tenen les redes socials.
1: Escoltem aquest tema, que perquè també se li ha fet cançó a Tim Payne i també ha sigut viral, però viral. Escoltem el tema de Tim Payne, la revelació del Mundial.

0: de cobertura quan són les 10:54 i és el moment de que participi el públic del Perelló, no? De veritat, a veure quin públic més templat tenim el Perelló. Un aplaudiment públic del Perelló, que es nota que no estem en qualsevol lloc, per favor, clar que sí. Clar que sí, un aplaudiment d'aquest públic del Perelló. Un públic que estem... Ahí està J. González, a veure si pot aconseguir que algú participe en el nostre quiz, en el nostre trivial, i s'emporte algun premi. A veure si dient això de premi algú s'anima. Tenim primera participant?
1: Sí, bueno.
0: Hola, què tal? Com te diuen?
1: Hola, Luisa.
0: Luisa, d'on eres, Luisa?
1: De Torrent.
0: De Torrent, eh? Que bones graneres fan en Torrent, eh? No, sí. De veritat que sí, no? Molt bé, estàs preparada, t'has preparat sobre la tomaca per a...
1: Sí? Així, així.
0: No, així, així, no s'estudia molt.
1: Ah, bueno, escoltat.
0: No passa res. A veure, te llance la pregunta i atenció perquè t'emportes un set d'apunt.
1: Ah, molt bé, gràcies.
0: Un set d'estiu d'apunt, val? Que es compon de palmito, un palmito com este, de categoria.
1: Sí, sí.
0: Que maravilla. Un sombreret, pues, perquè no pegui el sol, i un mocador faller, com este que porti així.
1: Ah, bueno, però faller, bé, però
0: faller,
1: bé.
0: El que diu faller és, val per a tot l'any. En València ja saps que val per a tot l'any.
1: Molt bé.
0: Primera pregunta, i única per a tu, te la jugues al todo o nada. Luisa, en què tipus de terra es cultiva principalment l'autèntica tomaca del Perelló?
1: Pues,
0: te dono opcions.
1: Ah.
0: En terra volcànica, porta directament de l'espai exterior. Opció,
1: de
0: opció 2. En piscines de gelatina de fresa per a que isquen més dolces. Opció 3. En terra arenosa, aprofitant les dunes pròximes a la mar.
1: No ho sé, com... Sí, sí.
0: No ho saps?
1: Sí, en la C, en arenós.
0: En terra arenosa, aprofitant les dunes pròximes a la mar?
1: Sí.
0: Un aplaudiment per allà, per favor, un aplaudiment per allà. Clar que sí.
1: Gràcies.
0: Està difícil, però l'he endevinat. Necessitem un altre participant, per favor, un altre participant. A veure, així, molt bé. I en acabant, esta senyora. Molt bé, com te diuen?
2: Jorge.
0: Arrima-teu.
2: Jorge.
0: José, d'on eres?
2: D'Equador.
0: D'Equador, molt bé. Has estudiat de la tomaca? Has estudiat?
2: Sí.
0: Controles, no, el tema?
2: Una miqueta.
0: Molt bé. Pregunta per a tu. Quina és una de les varietats més famoses i cotitzades de la tomaca del Perelló? Opció A. La tomaca tigre galàctico, que brilla en l'oscuritat. Opció B. La tomaca RAF, valorada pel seu increïble sabor i textura. O l'opció C. La tomaca invisible, ideal per a ensalades sorpresa.
2: La B.
0: La B, que és la tomaca RAF, valorada pel seu increïble sabor i textura.
2: Sí.
0: És correcte, un aplaudiment per a ell. Pues sí que han estudiat, eh? Sí que han estudiat. Anem en la tercera participant. Molt bé, com li diuen?
3: Estela.
0: Estela, d'on és?
3: D'Aldaia.
0: D'on? D'Aldaia?
3: Aldaia.
0: Molt bé, pues Estela d'Aldaia, tenim pregunta per a ella. Quin event anual es celebra en el Perelló per a promocionar este producte? O sigui, la tomaca. El Campionat Mundial de Llançament de Tomaca en Catapulta. La gala dels Premis Òscar a la millor tomaca dramàtica o la Fira de la Tomaca del Perelló en Gastronomia i Mercat Tècnic?
3: La Fira del Perelló...
0: Bravo, bravo, bravo. No ha dubtat, no ha dubtat. No ha dubtat. Molt bé, enhorabona. Un set a punt per allà. Gràcies, Estela. Estela d'Aldaia. Tenim un altre participant. Hola, com te diuen?
4: Hola, bon dia. César.
0: César, d'on eres?
4: De València.
0: De València, molt bé. César, tenim pregunta per tu. Has estudiat?
4: Poquet.
0: Sí. Bueno, anem a veure què passa.
4: Una licenciatura, no està mal.
0: Quin és el secret de la qualitat i el sabor tan característic de les tomaques del Perelló? Opció A, que els agricultors o els llauradors li canten òpera italiana a les plantes cada matina. Ahí estava Juanjo, que mos comentava abans que això podia ser. Opció B, que el rec en aigua salobre dels aqüífers subterrànius de la zona de l'Albufera fa la seva faena. Opció C, que es rega exclusivament en refresc de cola per a donar-li color.
4: La B.
0: La B, que es rega en aigua salobre dels aqüífers subterrànios de l'Albufera. Sí. Efectivament, efectivament. Molt bé. Aplaudiment per a ell. Tenim una última. Una última. Hola, com te diuen?
5: Hola, bon dia. Som Alexia i Carmen.
0: Alexia i Carmen. Venim en tàndem.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Des de pues, Catarroja, Donís.
0: De Catarroja descoberta. Ah, saps què passa? Van a pensar que
5: no,
0: m'ho han preparat.
5: No, per res. Jo no te conec de res, de res.
0: Vale. Anem a per la pregunta.
5: Atenta.
0: En quina època de l'any es recolecta la tomaca del Perelló de Campobert? Opció A, durant els mesos d'estiu, principalment de maig a agost. Opció B, únicament a mitjanit durant el solstici d'hivern baix la neu, o cada 15 anys coincidint en el pas del cometa Halley.
5: Jo crec, estic dudant entre la A i la C, però vaig a dir la A, ara, en juny.
0: Opció correcta, durant els mesos d'estiu, principalment de maig a agost. Per a ella, dona-li, que són un tant, dona-li en dos.
5: Gràcies.
0: Tornem als estudis principals de Punt Ràdio per al Boletí Informatiu i a la tornada seguim més fora de cobertura. Gràcies, per allò, en la Fira de la Tomaca.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Presentador de la Safor.
2: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
1: Gemma Juan. Animal de companyia.
2: La ràdio.
3: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
4: La vesprada de punt on tot pot passar.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A.Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.

0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Seguim en Fora de Cobertura quan són les 11 i 8 i minuts d'este dissabte 6 de juny de 2026 i ho fem des de la Fira de la Tomaca del Perelló. A més, com dia abans, en la presentació per segon any consecutiu. En este dia tan especial i tan marcat per a València, per a la comarca de la Ribera i per a la ciutat, per al poble del Perelló, jo crec que tenim que fer precís una parada per a parlar de coses que estan passant en el nostre país. I en particular, acaba d'arribar sa santitat el papa Lleó XIV.
3: Així és, el papa Lleó XIV ha plegat a les 10 i mitja, escassament, fa poc, a l'aeroport de Madrid i ha sigut rebut per els reis d'Espanya i és que estarà en Madrid fins al dia 9. Madrid està sent avui la primera gran parada del viatge apostòlic que el papa ha aterrat i ha sigut rebut oficialment. La trobada entre el pontífex i els reis va ser una de les imatges que ja podem veure a les xarxes socials, una de les imatges del dia i les imatges de l'any, no sol per la seva rellevància institucional, sinó també per l'històric vincle de la família real espanyola amb el Vaticà. Després d'ací, el Palau Real serà un dels seus primers escenaris on avui el Sant Pare mantindrà una trobada amb els reis d'Espanya i les seues filles. Avui, per tant, estem vivint un dia històric, ja que viurem un dels actes més esperats, la gran vigília juvenil de Plaça de Lima. L'organització espera, atenció, avui, més d'un milió de jovens entorn del Passeig de la Castellana, General Perón i els diferents estadis on el pontífex avui recorrerà en el papamòbil durant uns 20 minuts per a saludar a tots els assistents. Demà també serà una jornada important, ja que se farà la missa de Cibeles i serà la imatge més multitudinària de tota la visita, la gran missa del Corpus Christi en la plaça de Cibeles, i les previsions parlen ja d'un milió i mig d'assistents entre fidels i pelegrins arribats de tota Espanya. La celebració de demà acabarà amb una processó del Corpus pels carrers pròxims, convertint un dels llocs més icònics de Madrid en el gran epicentre espiritual del país durant unes hores. Madrid, com no, acull amb una mobilització sense precedents, amb reforços de metre, trai de trànsit, bici gratuït i edificis il·luminats amb els colors del Vaticà, amb el que els ha anomenat nit en blanc i groc. Madrid, per tant, sense precedents, amb molts reforços, i és que Lleó XIV participa en un dels viatges, en el seu primer viatge a Espanya. Recordem que des de fa 15 anys un pontífex no visitava Espanya, i en aquest cas, com no, les imatges que anem a veure pues són històriques. I és que el papa no sols estarà en Madrid fins al dia 9 de juny, el seu recorregut en Espanya també serà a altres llocs on el pontífex pues vol deixar també la seva empremta. I és que viatjarà a Barcelona el pròxim dia 9 i allí començarà la seva agenda amb una oració a la catedral de Barcelona abans de celebrar una vigília en l'estadi olímpic Lluís Companys. L'endemà, el dia 10, protagonitzarà també una de les imatges, atenció, se qualifica com una de les imatges més potents de tot el viatge, i serà ixa missa en la Basílica de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antonio Gaudí. El papa resarà davant la tomba de l'arquitecte i beneirà la torre de Jesucrist, que es convertirà en la torre més alta alçada mai en un temple. I després de Barcelona, pues el papa Lleó XIV té preparat continuar el seu viatge. En aquest cas se'n va a les Illes el dia 11 de juny. Serà en Canàries, en l'etapa més humana i política del viatge, ja que ahir tindrà lloc pues un poc donis la part més social. Està la part institucional i més històrica, que serà la de Madrid i Barcelona, i en aquest cas, en Canàries, serà la part més social i emocional de tota la seva visita a Espanya. El pontífex arribarà, com ben dit, a Gran Canària l'11 de juny amb un objectiu molt clar: posar el focus internacional sobre la crisi migratòria de la ruta atlàntica i sobre la realitat que viuen milers de persones que arriben cada any a les costes canàries jugant-se la vida.
2: Un recordem, Pablo, que el Papa Lleó XIV parla perfectament castellà, parla perfectament perquè estigué molts anys de missioner en Perú.
3: I, de fet, parla molt bé castellà perquè les seues reals maternes també són espanyoles. Recordem que ell ve de família espanyola per la seua part materna i, bueno, i a part de poder controlar, no?, i dominar molts idiomes, l'espanyol és un que domina a la perfecció i ho podrem comprovar al llarg d'esta visita, va, en les posades davant de la gent, no?, en els seus discursos que té preparats per a poder transmitir-vos, pues, un poc els missatges del Vaticà.
2: Heu dit perquè, llevant dels papes valencians, que a més de castellà parlen en valencià, probablement inclús millor que castellà en aquell moment, no s'ha donat el cas de la visita d'un papa que parlara castellà de manera fluida. Perquè recordem que el papa Francisco no arriba a vindre a Espanya.
3: Així és. El papa Francisco no va visitar Espanya, en este cas sabem que era argentí, però sí que és cert que és la primera visita d'un papa en Espanya que parlarà espanyol. Juan Pablo II ja va estar en Espanya i, òbviament, no tenia la fluidez del castellà. En el cas de Benedicte, tampoc, que va visitar Espanya en el 2015, i en este cas serà el primer papa, pues, que puguem entendre-lo perfectament sense traducció en espanyol. I parlant un poc, Donís, del seu viatge, com hem dit, que estarà en Gran Canàries el dia 11 de juny, i allí Lleó XIV es reunirà amb organitzacions d'acolliment i voluntaris, perquè recordem que serà la part més social del seu viatge. Un gest que continua la línia marcada pel papa francès. Recordem que el papa francès, que venia un poc de la comissió de missionari i que buscava visibilitzar els qui viuen situacions d'exclusió o desamparament, pues en este cas també se veu que la visita del papa Lleó XIV a Canàries, pues és un poc la continuació d'aquesta línia marcat pel seu antecessor en el càrrec. I aquest mateix dia el papa celebrarà en Gran Canària una multitudinària missa en l'estadi, mentre que el 12 de juny, que serà la seva última estada en Espanya, viatjarà a Tenerife per a tancar oficialment la seva visita apostòlica a Espanya. Tenerife visitarà el centre de migrants de les Arrels i participarà en diversos actes centrats en integració i acolliment abans de presidir la gran missa final en el port de Santa Cruz de Tenerife. La presència confirmada de la reina Sofia en aquesta última gran celebració aportarà més un fort component simbòlic i institucional al tancament del viatge. Canàries s'ha convertit, de fet, en l'etapa, com diguem, més política i social de tota la gira apostòlica, ja que Lleó XIV vol situar la ruta migratòria atlàntica en el centre del debat internacional i, com hem dit, Donís, la seva visita vol llançar en les illes un missatge de dignitat humana i acolliment des d'un dels grans punts fronters d'Europa. El que tenim clar és que, puntual, avui a les 10:25, l'avió del pontífex aterrava a l'aeroport Adolfo Suárez. El papa, pues, estos dies està en Espanya i, com no, seran imatges i, sobretot, molt d'anàlisi a nivell de comunicació de què és tot allò que vol llançar i, sobretot, la presència política i la presència de la Casa Reial, que ja hem pogut veure, no?, en les xarxes socials com els reis han rebut al papa Lleó XIV.
2: En esta ocasió no van a passar per València? La comitiva no passarà per València?
3: En esta ocasió no, recordem que el papa Benet sí que va estar en València, en la vigília dels joves, en aquell 2015.
2: I de quina manera?
3: Però en este cas, la ruta un poc santífica del papa, pues, serà, com hem dit, Madrid fins al dia 9 de juny. A partir d'ahí estarà en Barcelona el dia 11, el 12 anirà a Canàries i a Tenerife. I és un poc l'agenda, però, bueno, tot pot ser que n'hi hagi un segon viatge. Esperem que siga un pontificat un poc llarg i que puguem rebre, pues, així en València, perquè va visitar tots aquests llocs, però recordem que se deixa visitar la millor terreta del món, eh?
2: Efectivament. I recordem també que estem en la Fira de la Tomaca del Perelló i que, a veure, que al final aquestes coses tiren i qui sap, no?
3: A veure, una de les curiositats del papa és que li agrada molt la dieta mediterrània, entonces no descartem que entre la seva dieta estos dies en Espanya, pues, tinga alguna ensaladeta en tomata del Perelló, segur que sí.
2: Si sap que és lo bo, segur que sí. Gràcies, Pablo Fernández.
3: A vosaltres.
2: Seguim en Fora de Cobertura i atenció perquè tenim entrevista.
1: Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: De rebre a qui mos ha rebut. De rebre al senyor alcalde José Godoñer. Què tal, alcalde, com està?
1: Què tal, bon dia, molt bé, vosaltres.
0: Benvingut a Fora de Cobertura i, com ja he comentat abans en la primera hora, mos trobem molt ben trobats en el Perelló, que a més, per segon any consecutiu, per a nosaltres és un plaer estar així i estar en la magnífica gent del Perelló i en este magnífic tros de terreta de la nostra València, que a la fi és un lloc que arriba a l'estiu i pareix que està de moda, però cada volta està més de moda tot l'any.
1: Pues sí, mira, primer lloc, bon dia a tots els visitants, bon dia a vosaltres també per fer este programa en directe així en la Fira de la Tomaca del Perelló. Gràcies a tots, de veritat. Sí, és veritat, cada any pues tenim un censo més augmentat en el Perelló, perquè des del tema de la dana i el tema també del Covid, pues, el Perelló ha vingut moltíssima gent a la segona residència a viure així, i de veritat que també moltíssima gent, per els preus elevats que n'hi ha en València sobre els lloguers, dels apartaments i dels pisos i tal, pues, així s'ha vingut també molta gent a viure. I de veres, viure en el Perelló i viure a 24 quilòmetres de València i en unes circumstàncies com té el Perelló, que tenim la plaça, tenim el parc natural de l'Albufera, tenim tots els servicis, tenim l'AMT 25, de veritat, pues és un privilegi que molts madrilenys i molta gent de fora voldria tenir-lo.
0: Efectivament, estem a un tir de pedra de la gran ciutat i estem en la tranquil·litat que ens dona al final un poble de no molts habitants, però que es multipliquen de manera molt intensa cap a estiu.
1: Sí, vosaltres hem augmentat el censo en uns 280 aproximadament, però claro, 2.288, i després en estiu, augmentem pues, aproximadament entre 25.000 i 30.000, ¿vale?, visitants. I això pues, comporta pues, això un gran esforç per part de l'Ajuntament, perquè té de tindre tots els serveis preparats per a aquesta quantitat de visitants. I res, vosaltres molt contents de reure a tots la gent que ens ve en estiu i també moltíssima gent que ja s'ha quedat a viure en hivern, que també és molt important.
0: Ens acompanya també el regidor de festes, Ximo Collado. Què tal, Ximo, com estàs?
2: Hola, bon dia, com estem?
0: Benvingut a Fora de Cobertura una volta més i l'ho dit, moltes gràcies per la invitació. A més, com a segon any consecutiu, per a nosaltres és un plaer estar en el Perelló.
2: Igualment, un plaer.
0: Ximo, 13 edicions de la Fira de la Tomaca del Perelló. 13 edicions i cada volta increixendo.
2: Exacte, perquè dies del Papa, jo crec que el Papa, si no ve a València, es va perdre una oportunitat moral, i en especial si no ve el Perelló, se va perdre la millor tomaca del món.
0: T'imagines que no ha avisat, però apareix per ahir el Papa Mòbil?
2: L'hem convidat,
1: Està convidat.
2: No, l'ha contestat,
3: Segur, vamos.
1: Si no així, segur que li la porten.
0: 13 edicions de la Fira de la Tomaca. Com comença esta història, esta bonica història?
2: Bueno, això, José, que va ser un també dels organitzadors, t'ho pot explicar molt bé, però si no m'equivoque va ser l'associació hostelera la que va començar amb esta tradició, amb una espècie de jornades, no? Jornades gastronòmiques.
1: Sí. Diguem que l'inici de la Fira de la Tomaca naix des de l'associació d'hostaleria, una mostra que fèrem des de l'associació. La mostra era de caldereta de rap i llangosta, que era la idea de fer un plat típic com podia ser la engaldia a la fideuà, la paella en sueca. Entonces volíem fer un plat nosaltres típic d'ací i fer una fira al voltant d'ixe plat. I el plat era la caldereta de rap i llangosta.

0: proposta. A partir d'ací, s'acabaren els diners en Suega, que no n'hi havia més diners per a fer la fira, i entonces recurríem a la Diputació de València en la en Tasta la Dipu. Entonces portarem ací Tasta la Dipu. Tasta la Dipu va ser un èxit, i a partir d'ahí tots els polítics varen veure l'èxit i tal, i és quan s'ha començat l'inici de lo que és ara actualment la Fira de la Tomàtica. Buscarem un producte autòctone, un producte que representara també, igual que la caldenta de la Pilla Costa en el seu moment, que era un plan gastronòmic, pues un producte molt del Perelló, que era la tomaca del Perelló, i a raïl d'ahí pues es començarem a fer la primera Fira de la Tomaca, que per cert, està en la 13a fira, però que va començar fa 14 anys, perquè en l'època del Covid no se va poder fer, ¿vale? I des d'entonces así, pues mira lo que ha evolucionat la Fira de la Tomaca, i a on vas, quan dius, d'on eres, del Perelló? Ah,
1: la Tomaca del Perelló.
0: Sempre, ¿eh? Anem a Fitur, anem a qualsevol municipi i tal, i lo primer que te diuen és la Tomaca del Perelló.
1: No espera, no espera menys. Quants habitants, quants visitants es preveuen per enguany, per a la...
2: Pues mira, l'any passat, que ja farem rècord, estarem alrededor dels 80.000 visitants. Wow. Però ahir parlant un poc amb els stands, parlant amb la cooperativa i tal, ahir ja batirem el rècord de ventes de tomaca, el primer divendres. O sea, va ser el millor divendres en molts anys. Així que esperem enguany superar aquests 80.000 visitants, seguríssim.
1: Estem parlant de 80.000 persones que passen per davant de nosaltres, per davant d'aquest escenari.
2: Exacte, sí, per aquest poble xicotet no tenim quasi ni plaça i passen tots per així davant d'aixina, que és tot un orgull, la veritat.
1: Absolutament. Lo que esteu aconseguint és increïble. En els mitjos, en el desplegament de mitjos que s'ha fet així, recordem que durant tot el recorregut hi ha zones en ombreta perquè la gent no patisca calor. No, és que ha fet un dia, és que no se podrà anar. Pues no, pues hi ha ombreta, no? Hi ha ombra, se pot passejar tranquil·lament i la veritat és que hi ha molta oferta hostelera perquè també qualsevol puga parar en qualsevol moment, en qualsevol lloc, a prendre un fresquet i a continuar en la fira.
2: Sí, correcte. L'any passat, veiem que tenim algunes deficiències en l'ombra, també l'època de l'any que estem fa moltíssima calor, i enguany sí que hem ficat uns xicotes reforços d'ombra que al final la gent i els expositors ho agraeixen. I el que comentaves de la diversa varietat que tenim, doncs, bueno, enguany tenim la visita inclús d'un licor nou que es diu Momento Paquito, li fa un homenatge a Paquito el Chocolatero. És un nou licor de xocolata i taronja que han fet, que també ha vingut a visitar-nos. Des d'olis, formatges, bueno...
1: La Violeta del Perelló.
2: Exacte.
1: Alguna creieta també he sentit per ahí que...
2: Sí, bueno, creieta, ara les tenim en hivern, però bueno, sí, així fem de tot. Verdura xina, tomàquet, cebes, així fem de tot.
1: El Perelló, on fire, no? Com es vol dir, efectivament. Però el Perelló arriba a l'estiu i no s'oblidem de que el Perelló té una de les millors platges de la Comunitat Valenciana.
0: Pues sí, i a més estem propers de València, com t'ha dit, una platja d'arena fina que volguerem tindre, ¿vale? I ara aprofite per dir que estem ara fent una regeneració d'aportació d'arena. Se van invertir 40 milions d'euros que venen de la Comunitat Econòmica Europea a través del Ministeri de Transició Ecològica, que per cert demana disculpes a tots els visitants perquè s'està fent en aquests moments. S'està fent en aquests moments perquè el Ministeri ha considerat que era la millor època que n'hi havia perquè no n'hi ha ni oleatges ni temes que pogueren impedir el tema de l'aportament de l'arena. Si s'acosteu a la mar, veureu que s'està fent aquesta acció i aquesta acció el que anem a aconseguir és que s'augmenti en el que és la platja en uns 20 o 22 metres lineals més per platja. Lo qual això beneficiaria moltíssim tant a tots els visitants i a nosaltres.
1: D'amplària?
0: Sí, d'amplària. Se va...
1: Des del passeig cap a la mar, 20 o 22
0: no,
1: metres
0: no,
1: més?
0: No, ampliar de lo que n'hi ha, 22.
1: O sigui, 20... Sí, me referís, clar, des de que acaba l'aigua i comença l'arena...
0: Sí, 22, de 20 a 22 metres lineals, sí.
1: Això és una barbaritat.
0: Una barbaritat. I se tornaria a la situació que estiguem en els anys 50-60, se vol tornar a aquesta situació. El que passa que ara se va aportar un 50% més de lo que se va quedar després. Per què? Perquè aquest 50% en els oleatges, durant un any, van anar cara a lo que és les corrents i tal, ho portaran cara a lo que és el marí de Barraquetes i el marí blau. i l'estabilització, segons mos diu el Ministeri, se farà en un any. En un any se quedarà la platja exactament com té que quedar-se, ¿vale? I mos garanteixen que aquesta arena va perdurar entre, diuen, 20 anys.
1: Això és una notícia increïble.
0: Això és meravellós perquè anem a disfrutar ja, perquè sabeu vosaltres que hem tingut molts problemes en tot el tema de la platja, per el Glòria, per tot el que han tingut del passeig i tal, i si això de veritat se complís, pues el Perelló va guanyar moltíssim a la seva platja per a tots els visitants i tots els veïns i veïnes del Perelló.
1: Absolutament. Ara continuarem parlant de platja, però anem a revisar la programació d'esta fira, perquè començarem ahir, avui tenim tot el dia per davant, però la fira acaba demà. Demà encara tenim històries.
2: Sí, sí, correcte. Ahir començarem amb la inauguració, que tingui la visita del conseller d'Agricultura i la vicepresidenta segona de la Diputació. I avui ja comencem, bueno, hem començat justament amb este programa, que ha inaugurat un poc la programació. Vos dono les gràcies per vindre, com sempre.
1: A vosaltres per convidar-nos.
2: I bueno, després tenim un col·loqui també amb la Universitat Politècnica, parlant un poquet també de l'aigua dels camps. Avui tenim la presència de tres empreses del Perelló, com és el Plant Estatges, com és el Fondalanda, com és la Gijonenca Llinares també, la xilateria. I esta vesprada ja en passem un poquet més a l'oci. Tindrem l'agrupació musical, tindrem també una disco mòbil, tindrem una orquesteta, està prou un poc més l'oci, per a tindre un poc de tot.
1: Tenim un tardeo de categoria, no?
2: Sí, tenim un tardeo molt bo, la veritat. Començarem amb uns còctels i després ja a ballar tots.
0: Sí, el que volem també és integrar totes les associacions d'ací de la població en aquesta fira, integrar-los, perquè aquesta fira és de tots, no sols és d'uns, és de tots, i volem que participi tot el col·lectiu. Tot el col·lectiu d'ací del Perelló Cultural. I com diu Ximo, pues, tenim una agrupació musical del Perelló i actuarà ací en este stand mateixa, con tots els anys. També després, el que diu ell també, vendrà un grup musical i després per la nit, per als més joves, també tenim el que és una disco mòbil i tal. I una cosa molt important també, enguany tenim que s'ha format un grup de batucada de la mateixa agrupació musical que també va a passar per les carrers de la fira d'ací un moment, quan acabi el programa.
1: Esperem que
0: sí.
1: Esperem que acabi el programa.
0: Sí, i també, no, hem esperat que acabi. I després també tenim la participació d'una colla de porters de Dolçaina i Tabalec en companyia del grup de danses que ells feren ja per a la fira, crec que és la quarta volta que aturen la fira en un ball que és de la tomaca, ¿vale? La dansa de la tomaca.
1: La dansa de la tomaca.
0: La dansa de la tomaca.
1: Això promet i molt. Acabarem la festa i la fira demà, que tenim algunes cosetes també.
2: Sí, demà comencem amb un show cooking de la ruta del Cermorsal, on expliquem la tomaca com a protagonista de l'esmorzar. La tomaca sempre sol estar en ensalada i un esmorzar sense una bona ensalada de tomaca no és res.
1: Com que te quedes en fam.
2: Sí,
1: te quedes en fam.
2: I després tindrem la participació de dos cuiners. Bueno, una cuinera, Amparo Xaruga del Cabañal, i Vicente Patiño del restaurant Saití, amb una recomanació Michelin. I bueno, explicaran un poc també dos plats que tenen en tomaca de temporada del Perelló.
1: Mel de romer, com es vol dir, eh? Mel de romer.
0: També tindrem, que se m'ha oblidat també dir, un lloc per a els xiquets, per a la zona infantil, que també tindrem ahir a Marta, que estarà fent ahir uns treballs en els xiquets també, i unes tomàquets, no sé si les heu vist antes, que ha fet de ceràmica, molt boniques. Per tant, també les famílies que puguen vindre poden tindre també entretinguts ahir els xiquets xicotets.
1: Molt bé, tenim per tots els públics, aixina que en el Perelló, qui no s'ho passa bé és perquè no vol. I no crec que ningú vingui al Perelló sense ganes de passar-se bé. Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Bueno, el pòdium no està mal, no, alcalde?
1: No, no, molt bé, molt bé, molt bé.
0: José Codonyer, alcalde del Perelló, diu que...
2: Està molt lograt.
0: Que el pòdium l'has afinat prou bé.
3: Oye, pues me encanta, oye, gracias.
0: Tenim, endevinem el número 1, n'hi ha pistes, val? Quina podria ser la cançó del número 1? Quina podria ser?
1: Parlant de la platja?
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Ximo, regidor? Ja,
4: estic perdut, eh?
1: Una pisteta.
0: Bé, una pisteta. És una formació... És un grupet fresquet. Molt, molt refrescant. És una música molt refrescant.
1: Hosti. No ho sé, no tinc idea.
0: No?
1: No. Estic perdut.
0: Anem a veure, una segona pista. La cançó li la dediquen a la capital del regne. O sigui, del regne d'Espanya, a Madrid.
4: Aquí no hay playa. Aquí no hay playa.
1: Aquí no hay playa.
0: Podría, ¿no? Ser, podría ser.
4: Podría
1: no,
4: ser.
1: No, es.
0: El público diu que sí,
1: es,
0: sí,
1: es.
0: ¿No?
1: Madrid, aquí no hay
0: veure,
1: playa.
0: Un moment. Tenim pista musical. Tenim pista musical. Anem a confirmar. Confirmem?
4: Jo crec que sí, no?
1: Confirma total.
0: Confirmem. Aquí no hay playa. Aquí no hay playa. Tinc un derrota, amagant el rànquing per així, perquè no es veja, però està sigut fàcil d'endevinar, eh?
4: Molt
0: fàcil,
4: molt fàcil. Tinc que dir que mos l'han xivat del públic, eh?
0: Ha xivat del públic. Ha estat aquí, ha hagut una xudeta externa, però bueno, està molt bé. Alcalde, volia dir alguna coseta, no?, abans d'acabar.
1: Sí, bueno, abans d'acabar m'agradaria agrair primer la col·laboració de la cooperativa del Perelló, perquè gràcies a ells, al seu treball, a la seva agricultura i tal, és possible fer una fira com aquestes en el Perelló. De veritat, que un agraïment molt especial a tot el col·lectiu, a tota la cooperativa, al seu president, al seu gerent i a tota la Junta i, per supost, a tota aquella gent que ha participat en aquesta fira i apostar per ella perquè és molt important i gràcies a ells, aquesta fira cada volta està creixent més. Moltes gràcies a vosaltres també per tindre aquest detall d'estar així amb nosaltres i fer també visible esta fira i res, convidar ja tots els visitants d'estat a que se ho passe lo més bé possible perquè el poble del Perelló és un poble aguant, en gent aguanta i de veritat que val la pena vindre a provar la tomaca, a banyar-se a les seues platges i a disfrutar també dels seus negocis, comerços, dels seus també restauració, en les 14 xorrades gastronòmiques i, per supost, en l'entorn natural que tenim, que és el Parc Natural de l'Albufera. Moltes gràcies.
0: Val la pena vindre a passejar en qualsevol moment de l'any, a més. Gràcies, alcalde del Perelló, José Codonyer. Gràcies, regidor de festes, Ximo Gollado. Un plaer.
4: Moltes gràcies.
1: Plaer per a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Seguim en Fora de Cobertura.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim Fora de Cobertura i parlem de cine, perquè la tomaca també està en el cine. Manuel Andrés Tarapico.
6: Està en el cine i està en la cultura popular. I d'això anem a parlar en els pròxims minuts, de la presència de la tomaca en el cine i en les sèries i en altres coses. Comencem per una de les referències més òbvies, val, que és la pel·lícula Tomates Verdes Fritos, de l'any 1991, val, que és la tomaca dona títol a aquesta pel·lícula. Està basada en una novel·la de Fanny Flack i en la qual és molt important una recepta. Són rodanxes de tomata verda rebosades en farina de dacsa, és los tomates verdes fritos, el green fried tomatoes, que són d'alguna forma protagonistes d'excepció d'esta pel·lícula que parla d'amistat, d'empoderament, situada en l'Alabama dels anys 30 i està protagonitzada per Kathy Bates i Jessica Tandy. Però Donís...
0: Però Manolo.
6: Però Donís...
0: Però Manolo.
6: Ixa era la referència òbvia, però ara anem a parlar d'una que no és tan òbvia i que sona de la següent manera.
7: Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, twist you, mash you, chew you up for lunch.
6: Diu, attack of the killer tomatoes. I és que estem parlant de El ataque de los tomates asesinos.
0: Ah, pues bueno, no están en, no son
6: ¿tú
0: en
6: sabes el lo que es? No, ¿Ataque de Killer Tomatoes?
0: No, pero voy a matizar que no son los tomaques del Perelló.
6: No, no, son tomaques del Perelló. Son tomaques de una película de serie B americana de baixíssim pressupost i d'una desvergonya total i absoluta.
0: De película.
6: De película. La premissa és una mutació inexplicable...

0: secueles, no, tres secueles i una sèrie de dibuixos animats.
1: De sèrie B? Tres secueles?
0: I te vaig a dir qui és en una de les secueles. En la primera de les secueles, tu saps qui és Chovens, però Chove, en avarícia, i que després... Te vaig a donar una pista. És un dels actors més importants del món. Hem dit moltes voltes que és una de les poques estrelles 100% de cine que queden i que anuncia café.
1: ¿George Clooney?
0: Efectivament, no, correcte. Però, cavaller... Sí, sí, George Clooney.
1: ¿En la venganza de los tomates asesinos?
0: Pues sí. El retorno de los tomates asesinos, any 1988, protagonista, una de les víctimes de los tomates asesines, George Clooney. ¿T'ha aparegut?
1: No, me la esperaba. ¿Se la esperaba Pablo Fernández? ¿Se la esperaba...?
2: No me la esperaba.
1: No se la esperaba. Mireia Benyiro, ¿se la esperaba?
3: No,
1: se la esperaba ningú, home.
0: Espera,
1: J. González, ¿se la esperaba?
4: Tengo que decir que no, lo siento. No se la esperaba.
0: Tinc més coses. Anem a parlar de la tomatina. La tomatina de Buñol la coneguem tot el món, veritat? La tomatina, no n'hi ha ningú que no conega la tomatina. Però tu saps que la tomatina és el decorat d'una de les escenes més impactants d'una pel·lícula de Bollywood? ¿Sabeu lo que es Bollywood?
1: Bollywood, sí, es la industria cinematográfica india.
0: Efectivamente. Pues en Bollywood ni a una película, vaig a dir mal el títol, ja ho dic, val? Es Findahi Namilehi Dobara.
1: O alguna cosa pareguda.
0: Una cosa aixina, val? Se va a traduir así, solo se vive una vez.
1: Ah, sí, bueno, claro.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Bueno, pues ni a una secuencia...
1: La banda sonora va a ser de Azúcar Moreno.
0: Oh, si és reina, eh? És reina, bah, sí. Com la tenca en suc.
1: La pel·lícula bueno, pitjor.
0: N'hi ha una seqüència, val, d'un viatge per Espanya. Els protagonistes, que són tres, paren en la tomatina de Buñol i se va rodar una escena en 7 tonelades de tomates.
1: Saps què passa? És que jo m'imagine... M'imagine que algú agarra una tomaca del Perelló i la tira en la tomatina i és com que fa un rogle i... O sea, perquè és més poderosa.
0: Efectivament.
1: És més poderosa. Efecte bomba, efecte champiñón.
0: Això me ve molt bé, mira per a on, per a dir-te a on està també la tomatina, però en un efecte més poderós, més fort, més vigorós i més estratosfèric.
1: Que me conta, per favor.
0: És que ix en el Tekken 6. Tu saps lo que és el Tekken?
1: El Tekken és un xoc de...
0: El videoxoc, no? Un videoxoc de repartiment. Sí. Ja saps, en la mà oberta. Sí. Un videojoc de repartiment, el Tekken. Bé, pues, n'hi ha un escenari de Tekken 6 Bloodline Rebellion que se diu Fiesta del Tomate. I és la tomatina, com tu conte. Això és de veres.
1: Perquè ho dius tu i m'ho crec.
0: Això és de veres. Maralo, en el Fortnite també està el Tomato Town i Tomato Head, que qui siga jugador de Fortnite... Algú jugador de Fortnite pel públic? Jugadors de Fortnite, per favor.
1: No, no està,
0: sí,
1: no.
0: Tomato
1: no.
0: G, Tomato Chao.
1: No, el nostre
0: confirmamos?
1: Públic
0: no confirmamos.
1: De Fortnite. No.
0: Vale, vaig a fer una referència per a fans del Simpson. A això no te l'esperaves.
1: No.
0: En el Simpson existís el Tomaco. El Tomaco, ¿sabes lo que és el Tomaco?
1: No.
0: Episodi, te vaig a dir fins a l'episodi, és l'episodi quint de la que jo considere, senyors, això és opinió, no informació, és opinió. La millor temporada del Simpson, pa mi, la 11. La temporada 11. És opinió, no informació, ja ho sé. Pues dins d'esta temporada està l'episodi 15, en el qual Homer Simpson fuig al camp per a convertir-se en granger, els cultius no creixen i a l'home no se li ocorreix una altra cosa que ficar-li plutonio de la planta nuclear per accelerar el procés a l'horta. Saps lo que és? Un híbrid entre tomaca i tabaco. I se diu Tomaco. Que va dir Ralph Bigun, esto sabe a cenicero. Que va dir... Però és molt addictiu i dona peu a un dels episodis més divertits.
1: Això li passa per no comprar les tomaques en la Fira del Perelló.
0: Efectivament, sí. Efectivament. No, jo anava a dir que la tomaca del Perelló, perdó, no necessita plutonio per a créixer fresca i vigorosa.
1: Per
0: això, comprovat.
2: Un agraïment a Manuel, la il·lustració que ens ha fet sobre la tomaca. Gràcies. Una il·lustració molt bona sobre la tomaca, que té molts aspectes.
0: Sí. Totalment. I ja, si voleu, per a concloure, donar una nota més cultural. Estava parlant de cultura popular, però en la cultura, en la literatura, la poesia, Pablo Neruda té escrita una oda bellíssima que se diu Oda al Tomate.
1: Vas a llegir-la?
0: No, un tros. un trozo soles. Sí. La calle se llenó de tomates.

0: Bravo.
1: Mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate, corre por las calles, el jugo. Es la arribada a la cuina de la tomaca que hoy estén celebrando así en el Perelló y que cree que es, vamos, maravillosa, es un dodivi.
0: Per cert, menció especial també en el cine, perquè Marilyn Monroe haurà complit 100 anys.
1: Sí, molt ràpidament, Marilyn Monroe va néixer l'1 de juny de 1926. Volíem fer una menció en la secció de cine de Wynne, Norma Jean Mortensen, encara que més endavant va utilitzar el cognom Baker, Norma Jean Baker, que és com va passar a la història. El seu nom autèntic va néixer en Los Angeles l'1 de juny de 1926. En una infància molt complicada, en una joventut, se va casar tres voltes, però se va convertir en lo que jo opine que és una icona que transcendís el fet cinematogràfic. S'ha parlat molt de les seues pel·lícules, de la seua vessant actoral, com a actriu, com a cantant, de les seues relacions personals, però més allà, jo crec que el valor afegit de Marilyn Monroe, que és com se va conèixer per a la història de la humanitat, com he dit, va transcendir el fet cinematogràfic per a convertir-se en una icona que jo crec que és mundialment conegut i que si ara preguntarem als centenars de persones que tenim al voltant, ahí congregant-se per la Fira de la Tomaca, que la tenim així molt propet, segurament cap persona no sabria situar a Norma Jean Baker com a Marilyn Monroe. Això molt poques persones en la història de la humanitat ho han aconseguit i volíem tindre un record per a una icona magnífica de 100 anys de salut que va immortalitzar Andy Warhol en els seus retrats, que però que jo vull concloure recordant un altre dia fonamental per a conèixer a Norma Jean Baker. Te vaig a dir que va ser un dia de setembre, 9 de setembre de 1954. Saps què va passar, Donís?
0: Que se mitjà una tomaca de Perelló?
1: No.
0: No.
1: No, no, no, no, no, no, no. Que se va col·lapsar el centre de Nova York. Per què? Perquè en l'esquina de Lexington Avenue con East Second Street, 52nd Street, Lexington con la 52, sí, estava Marilyn Monroe rodant La Tentació Viudant, La Tentació Vive Arriba, rodant la famosa escena de la trampilla del metro, però on pujava l'aire
0: i la faldeta va
1: i ella en ese traje de Scott Halter que se li pujava la faldeta i que va passar a la història, una altra icona cinematogràfica que va ser ese dia de setembre que jo crec que va passar totalment a la història del cine de tots els temps.
0: I de la fotografia.
1: I de la fotografia.
0: Gràcies, Manuel Andrés Salapico.
1: De res.
0: Seguim en Fora de Cobertura i se n'anem a preguntar al públic del Perelló. A veure, Jota González, aquí tens per ahir. Hola, hola, com te diuen? Para, un poc més fort, per favor. A veure, que no t'escoltem.
1: Noa, se diu Noa.
0: Noa, a veure, Noa, d'on eres?
2: De Catarroja.
0: De Catarroja, mira, Catarroja descoberta. Ja n'hi van dos per així de Catarroja, eh? Pues atenció.
3: T'has vist poble.
0: Sí, mis de Catarroja, en el Perelló. N'hi ha molta gent de Catarroja del Perelló, eh? Estic veixar. Sí, sí. No, ha preparat, has estudiat sobre la tomaca i la Fira de la Tomaca del Perelló?
2: No.
0: No has estudiat? No?
3: Bueno,
0: no passa res. Anem a veure si, si sabràs contestar i t'endús un pack i un premi de punt, val? Vinga. Ahí va la pregunta. Quina característica física definís millor a la tomaca del Perelló tradicional? La saps? Posa cares, volen dir que no. Te dono tres opcions. Opció A. Té una pell tan dura que es necessita una pedra i una motosserra per a pelar-la. No, no. Opció B. És completament cúbica i rebota com una pilota de bàsquet. No, veritat? Bueno, opció C. Té una pell molt fina, és molt carnosa i posseix un perfecte equilibri de sabor.
2: Sí.
0: Sí, segur?
2: Sí.
0: Molt bé, un aplaudiment per a ella.
1: Bravo! Jo crec que sí que ha estudiat, eh? Me pensa
0: sí,
1: que sí que
0: ha estudiat. Jo crec que sí que ha estudiat. Se m'emporta ese premi i sé qui t'apunt, per supost. Tenim una altra pregunta. Hola, què tal, com te diuen? Adrián? A veure, un poc més fort, que no te sent bé.
4: Hola, buenas.
0: Hola, Adrián, así.
4: Adrián, sí.
0: Adrián, ¿dónde eres?
4: De Torrent.
0: De Torrent. Torrent i Catarroja s'emporten la palma avui, efectivament. Vinga, Adrián, has estudiat?
4: Sí, sí.
0: Has estudiat, no?
4: Sí, sí, vengo preparado.
0: O sigui, sabies que t'anem a preguntar, de fet, no?
4: Sí,
0: perquè
4: sí.
0: Has estudiat, molt bé. Geogràficament, Adrián, a on se produeix esta famosa tomaca? La de la Fira del Perelló. Opció A, en la cima del Mont Everest, flotant en aire gelat. Opció B, en una estació d'investigació submarina a 5 quilòmetres de profunditat. Opció C, en el Parc Natural de l'Albufera, en la província de València.
4: La C.
0: La C, que és en el Parc Natural de l'Albufera, en la província de València. Molt bé, un aplaudiment per ahí, per favor. I s'emporta este kit, s'emporta este kit.
1: Venen tots en les preguntes, estan estudiats.
0: Han vingut estudiats, sí, han vingut estudiats. Tenim participant. Hola, com te diuen?
5: Sara.
0: Hola, Sara, d'on eres?
5: D'ací del Perelló.
0: D'ací del Perelló, molt bé. Tenim pregunta per a tu. Per què la tomaca del Perelló, per a tu difícil, perquè com eres de del terreno,
5: Sí.
0: Per què la tomaca del Perelló sol tindre un preu superior al d'altres tomaques de supermercat? Opció A, perquè inclou un diamant diminut amagat en l'interior de cada peça. Diu que sí, però...
3: Sap vendre-ho,
0: efectivament. Opció B, perquè les tomaques firmen autògrafs abans de ser empaquetades. I això... No me sona que siga. Opció C, perquè es cultiva de forma artesanal en una producció limitada i enfocada en la qualitat.
5: La C.
0: La C, perquè es cultiva de forma artesanal en una producció limitada i enfocada en la qualitat. Un aplaudiment per allà, per favor. I tenim una última pregunta i una última possibilitat de guanyar un kit premi de punt. Hola, què tal, com te diuen?
6: Hola, Clàudia.
0: Clàudia, d'on eres?
6: De Muro del Coll.
0: De Muro del Coll.
6: Sí.
0: Mira, molt bé. Tens vingut a posta a la Fira del Perelló?
6: Sí.
0: Que meravella.
6: És que mos agraden molt les tomaques.
0: És que... I bé que has fet. Bé que has fet. Tenim última pregunta per a tu. Com es protegeixen tradicionalment les plàntules de tomaca en el Perelló contra el vent de la mar quan són jovens? Te la saps?
6: No.
0: Te dono opcions.
6: Vale.
0: Molt bé. Opció A, posant-les en xicotius paraigües individuals de colors a cada una.
6: No.
0: No te sona, no? A mi tampoc. De fet, me l'acaba d'inventar.
6: Vale.
0: Opció B, contractant a un exèrcit de ventiladors gegants per a que bufen en direcció contrària al vent de la mar.
6: Ua, estaria guai, però crec que tampoc.
0: Sí, no. Seria un poc massa car.
6: Seria molt de gasto, no?
0: I poc funcional, sí. Opció C, utilitzant paravents o barreres fetes tradicionalment en canya o plàstics protectors en les línies de cultiu.
6: Això té prou de sentit.
0: Opció C, no?
6: Sí.
0: Un aplaudiment per a ella, que l'ha clavat. Ara sí. L'ha clavat.
6: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Jota González, tenim notícies absurdes i surrealistes per a acabar. Quan són les 12:05 i estem a punt de donar pas al punt a punt de tota la informació deportiva de la Comunitat Valenciana.
3: Anem escoltem, al gran espai. Al gran espai.
0: No t'escoltem.
3: Com escoltem? Anem al gran espai.
0: Anem allà, Jota González.
7: Bueno, Donís, pues arrancamos con esta primera noticia que dice que en el año 2023 un astronauta de la NASA cosechó uno de los primeros tomates cherry cultivados en microgravedad. El problema fue que, tras guardarlo en una bolsa, el tomate flotó y desapareció. Durante 8 meses, sus compañeros de tripulación le hicieron la broma interna de que se lo había comido a escondidas.
0: ¿Verdadero o falsa, Mireia?
8: Falso.
0: ¿Pablo?
9: Verdadero.
0: ¿Manolo?
10: Trola.
0: Trola, me suena trola también. ¿González?
7: Donís, esto es verdadero, esto es verdadero.
0: Bueno, ¿cómo es verdadera?
7: Esto es verdadero.
1: Pero, no m'ho crec.
0: ¿Pero cómo puede ser?
8: Es verdadero.
9: ¿Final? Estaba claro.
7: Finalmente la nueva tripulación encontró el tomate deshidratado y aplastado en un rincón limpiando el honor del astronauta.
9: Estaba claro, Donís.
0: Bueno, anem a...
9: La tomata té poders estratosfèrics.
0: Anem a veure si endevinem la següent.
7: ¿Queréis otra?
0: Por favor.
7: Dice que, según un estudio, el jugo de tomate es popular en los vuelos debido a la presión y el ambiente seco de la cabina del avión. El sabor del tomate se intensifica, lo que hace que sepa mucho más delicioso a 10.000 metros de altura.
1: O sea, si me menche una tomaca en un avión, ¿está más bona?
7: Esto dice la noticia.
8: Eso digo.
0: Això diu la notícia...
1: Sí, no m'ho crec.
0: Això diu la notícia falso. Que s'ha inventat J. González.
1: Sí. Quan més falso, trola.
9: Jo crec que és de veres.
1: Trola.
8: Jo també. De veres.
0: Sí. De veres?
9: Avui no mos enganya, J.
0: Mira, dos trola. Pedos. Chupa-chu. Què dius?
7: ¿Quién ha dicho verdadero?
9: Yo.
7: Pues premio para ellos, porque esto es totalmente verdadero. ¿Hay de tiempo para más, Donis?
0: Una mes.
7: Pues dice que en un pequeño pueblo del norte de Italia, el público decidió lanzar tomates a Eric Grant, un conocido cantante estadounidense, tras su mala actuación. Tras el descanso, el artista irrumpió en el escenario bebiéndose un jugo de tomate a su salud para terminar anunciando que el concierto quedaba suspendido por motivos obvios.
0: Y esta es Mireia.
8: ¿Falso?
9: Yo voy a veritat, hoy voy en J.
0: Yo voy a veritat també.
1: Yo trola.
0: Vinga.
7: Donis, esto es totalmente falso.
1: He acertat.
0: No, mare, que va.
1: He encertat una.
9: No,
0: mira, no n'ha tirat ni una, però no passa res. M'enfade i me'n vaig. Serenem, amics, serenem. Gràcies, amics del Perelló, per haver-se, del Perelló i de tota la comunitat valenciana per haver-se donat cita avui en la Fira del Perelló i en particular en aquestes dues hores que este humil servidor i el seu equip han fet dedicats a la tomata i a tres moments i coses d'actualitat de la comunitat valenciana i del món. Ha sigut un plaer, com dia. Gràcies, Mireia Benlliure.
8: A vosaltres.
0: Gràcies, sempre. Pablo Fernández.
9: A vosaltres.
0: Gràcies, J. González.
7: Gràcies, Perelló.
0: Gràcies, Manuel Andrés Cerepico.
1: De res.
0: Ens han acompanyat també els amics de la cooperativa Unipro del Perelló. Per favor, que per cert tenen habilitat la seva paradeta per a que tot el món puga adquirir aquests meravellosos tomàquets del Perelló i també, com no, alcalde i regidor d'este preciós poble. Un poble per a tots i per a tot l'any. Gràcies, amics. Continuem i vos convidem a continuar en sintonia en esta casa, en Apunt Ràdio, en tota la informació deportiva de la comunitat valenciana. Fora de cobertura, torna demà de 9 a les 10. Gràcies. Tornem la comunicació al centre de Burjassot d'Apunt Ràdio.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal B en el camí cap a la segona divisió. Llevant bé la Nucía, definitiu per l'ascens a segona federació. I Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des d'Alacant, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
2: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.

0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
1: I tu i jo.
0: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
3: T'ho contarem tot.
4: Però tot, tot, fil per randa.
3: Te'n vens?
2: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
8: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
7: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
1: I tu i jo.
9: L'economia per a totes i tots.
10: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
9: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
6: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar, el control tècnic de la nau, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, i des de ja fa uns dies, ara n'hi ha una novetat més, i és que ja no és divendres i dissabtes Carlos Urrutia, ara és dissabtes i diumenges Carlos Urrutia i Salva Gomis en este... Bueno, 90 minuts, i en aquests últims 90 minuts del Punt a Punt. Bueno, lo de més no canvia, evidentment. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per als dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt, últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, el 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram, 90 minuts ràdio, i en TikTok, @90minuts, el 90 també en xifra. Àudios al WhatsApp, molt fàcil, molt senzill. 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. El dia d'avui la pregunta és: quins migcampistes et quedaries per a la 26-27? En contracte, Javi Guerra, Ugrinich, Pepelu, Santa Maria i Almeida. Es negocia la continuïtat de Guido i arribarà lliure Aliu Dieng. Arrenquem este Punt a Punt, últims 90 minuts, en el postpartit del Castelló 1, Almeria 1, i viatgem cap a l'estadi de Castalia perquè en les seues entranyes està José Luis Gual. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit. Bueno, pues, home, podíem estar millor, perquè sí, crec que el Castelló ha merescut clarament...
0: Pintava millor, no? Pintava millor.
1: Sí. Sí, ha merescut guanyar el partit. Bueno, el futbol, davant hi ha un equip amb molts bons jugadors, i és l'autèntica realitat. I bueno, en les poquetes ocasions que ha tingut, pues, ha topetat el seu màxim artiller, no?, que és Sergio Arribas, i que ha equilibrat el partit. Després de l'empat a un gol, bueno, pues, Pablo Hernández també echa la banqueta. Crec que li ha funcionat, no?, l'entrada de Suero, de Raúl, li ha donat dinamisme a l'atac. Ha tingut oportunitats, però bueno, entre unes coses i altres, el Castelló que no ha aconseguit fer el segon gol. Així que bueno, pues, veig ara mateix com la gent se'n va, bueno, pues, contenta pel Gavi, satisfeta del seu equip, però una miqueta de baixonar, no?, perquè el partit ha sigut un partit clarament per a guanyar-lo, i lamentablement no té sisa victòria per a fer front al partit de tornada. Però bueno, ningú va dir, no, Salva, que pujar a primera divisió tinga que ser fàcil.
0: No,
1: no, ha que guanyar en Almeria.
0: I és un camí llarg, eh? I és un camí llarg.
1: Sí, sí, sí.
0: So, no,
1: sí, però bueno, la il·lusió, l'eufòria, la primera part ha sigut una primera part extraordinària per part de l'equip, parlant com estem parlant del rival que tenies davant i de la transcendència, no?, d'un duel com este, no?, ja d'un playoff cap a la primera divisió. Però bueno, has tingut... crec que són 15 rematades, 2 entre pals, i s'han xutat molt poquet, i han tingut, no sé si s'ha qualitat, si s'ha fortuna, una miqueta de tot per a empatar.
0: 15 rematades, sí. Diu... 15 per sí. 4, d'Almeria, i en el...
1: Clar, clar, però entre pals, 2 cada un. Entre sí. pals n'hi ha empat, sí, sí. entre Castelló...
0: Correcte.
1: Això és molt cridaner, no? Però bueno, esteu tot l'any dient el mateix, no?
0: I el que a tu t'agrada, els expected goals.
1: Directament.
0: Els expected goals que a tu t'agraden també, els gols esperats, en eixa sí. 2,12 per part del Castelló, 0,56 per part de l'Almeria.
1: No tinc la dada després del partit d'avui, però jo esta setmana la comentava. Durant tota la temporada regular en segona divisió, expected goals de l'Almeria 81 i ha fet... Tenia 81,70, ha fet 81 gols l'equip de Rubi, el Castelló tenia 90, algo, no sé si 70 o 60, tal. El Castelló ha fet 70 gols, vull dir, el Castelló està 20 gols per davant per davall dels gols esperats, és a dir, ahí està un poc i s'ha mancançat, que jo crec que ha evitat que aquest equip pujarà directament, perquè per futbol, evidentment, jo crec que ha estat al nivell del Deportivo de la Coruña, com a mínim. És cert que el Racing està per damunt de tots, però bueno, estem ara en el playoff, fa una miqueta de... dol una miqueta, això és la veritat, Salva, això és el sentiment, no?, empat a un gol, es deixa tots una miqueta xof, n'hi haurà que recuperar-se i n'hi haurà que confiar en que este futbol, com també deia l'Usurrutia durant el partit, li permet al Castelló guanyar en Almeria. Ja ho ha fet, la temporada passada va guanyar 2-5, així que si n'hi ha una també poden haver dos.
0: Pues igual, com sé que tens que baixar la roda de premsa, te faig l'última, i és com estan els ànims en l'afició, en la parròquia, en l'estadi, en la gent, què és el que notes després d'este 1-1?
1: N'hi havia molta eufòria, n'hi ha molta il·lusió, però evidentment el desig dels aficionats d'ací era pues, això, tindre un resultat positiu per afrontar la tornada. L'empat de Arribas, pues, això no ho ha permès, no? Però bueno, jo crec que n'hi ha confiança en l'equip, que segurament avui no estarem tan contents com haguerem pogut estar, però que a partir de demà continuar confiant en estos jugadors i anar a per totes a Almeria. S'han venut totes les entrades disponibles per a l'afició visitant per al partit del proper dimarts, és a dir, l'equip estarà recolzat i bueno, hi ha que anar-hi en tot, i un Castelló que va per totes, però bueno, si té una miqueta de fortuna i d'efectivitat, jo crec que li pot complicar molt la vida a l'Almeria, que tinc que dir una cosa, per futbol no he vist jo gran cosa avui, del conjunt de Rubi,
0: No.
1: És normal que estiguin cabrejats l'entrenador català, és normal.
0: Pues igual, te deixo que baixes a sala de premsa i ara de seguida també estarem escoltant a Pablo Hernández.
1: Perfecte.
0: Un abraç. Fins ara.
1: Igualment. Pues,
0: espera ahí per la tele també, Pablo Hernández, aprofitem per escoltar al míster del Castelló i ara després també escoltarem les primeres respostes en sala de premsa. A veure, Pablo Hernández als micros de la Lliga, ahí está.
2: Sí, obviamente, yo creo que hemos sido bastante superiores a ellos, hemos creado muchas más ocasiones, ellos creo que entre los tres palos solo han tenido el gol. Y bueno, tengo la sensación de eso, ¿no? De que hemos hecho un gran partido, de que hemos competido muy muy bien. Con esa sensación de que podíamos haber sacado un resultado positivo para la vuelta, pero al mismo tiempo me voy muy orgulloso y muy tranquilo, ¿no? De ver cómo ha competido mi equipo, cómo han competido estos chicos, y me deja eso tranquilo para saber que en la vuelta vamos a salir igual que hoy y vamos a plantearle un partido igual que hemos planteado hoy a Almería y bueno, si conseguimos tener un poquito más de acierto, creo que hoy nos hubiéramos llevado al partido y hay que intentar pues ganar allí, ¿no? Que es lo único que nos vale.
3: Lo mejor, la personalidad del equipo, que en partidos así tan importantes que tú decías, el Almería es el mejor equipo de la categoría. ¿Hemos visto a este equipo competir tan bien como hoy?
2: Sí, siempre he dicho, ¿no? Este equipo, si algo lo ha caracterizado esta temporada, es que ha competido cada partido, que este equipo, juegue quien juegue, se deja la vida, tiene muy claro a lo que jugamos, no renunciamos a nuestra filosofía y a lo que queremos jugar. Hoy se ha demostrado, ¿no? Ante un grandísimo rival, sabíamos de su peligro, sabíamos que ellos necesitaban poco para hacerte gol, como así ha sido, pero bueno, yo creo que es el camino y la línea a seguir, ¿no? En la vuelta, plantearles un partido como el de hoy, imponiendo nuestro estilo, imponiendo nuestro juego, jugando en campo contrario mucho tiempo, y eso nos acercará a ganar y estoy convencido que podemos hacerlo.
3: Y además solo vale ganar en la vuelta, eso para la mentalidad del equipo también y por cómo juega, por lo que propone, también es una ventaja.
2: Sí, al final nosotros salimos a ganar todos los partidos, sea en casa o fuera, sea cual sea el rival, y no va a ser diferente esta vez. Como comentas, pues solo nos vale ganar, lo tenemos claro, y bueno, ahora recuperar lo mejor posible, que solo tenemos 2 días para entrenar y para recuperar, y el martes a por ello.
3: Impresionante Castalia hoy, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que se acaban las palabras, ¿no? De agradecimiento a esta afición, cómo está hoy, el recibimiento otra vez. El martes en Almería seguro que hay unos cuantos bastantes allí con el equipo, y este equipo, como ha demostrado hoy durante toda la temporada, se va a dejar la vida por esta camiseta y el martes será lo mismo.
3: Pablo, que haya mucha suerte.
2: Muchas gracias.
3: Las palabras del técnico.
0: Las palabras de Pablo Hernández, el técnico del Castelló. Ahora de seguida también estén pendientes de quan isga a la sala de prensa del estadio de Castalia para escoltar esas primeras respuestas después del 1-1 entre el Castelló y l'Almeria. Durante la semana, el próximo de marzo, pues el Castelló tendrá que viajar cap a Almeria per ese partido de tornada. Ya sabeu que els dissabtes el format es un poco diferente, que no hay editorial, no hay fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja en, bueno, els temes, la informació que tenim que contar, alguna prèvia que encara queda, com el Villarreal B, i la tertúlia, per suposat. Així que són les 11:15 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. ¿Pasa siempre?
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 11 i 17 minuts de la nit. Estem pendents de que aparega Pablo Hernández en sala de premsa, però ja tinc per si. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, tot bé, i tu?
0: Bueno, bé, encara que ens haguera agradat que el Castelló haguera tret una victòria, els deures que l'empat a 1, bueno, pues el deixa viu, però millor era el 1-0 o el 2-0, no? Que l'ha merescut, eh?
1: És que he parlat molt de este play-off d'ascens a primera divisió, perquè tampoc te creus que pot haver-ne cap favorit clar entre Las Palmas i Màlaga, que després juguen la tornada a la Rosaleda a Màlaga. Avui el factor camp, a veure si és determinant o no, perquè n'hi ha hagut ascensos a domicili, però és que això és la semifinal, després s'enfrontarà. És que només pugen 3 i 2 ja han pujat, només queda una plaça.
0: Sí, sí, sí.
1: I el Castelló és el que menys pressió té en principi, el que més l'Almeria, després Las Palmas, el que millor efectivitat està tenint el Màlaga, però pot passar qualsevol cosa.
0: Són els play-offs, ara també en temps de tertúlia s'endinsarem en el que els ha aparegut als convidats d'avui, que seran Pablo Lerín i Miguel Martínez.
2: Ah,
0: i...
2: vale.
0: Que ja estan per així, com ja ha desvelat Miguel Martínez, però estava pensant en que abans volem contar un parell d'informacions respecte al València, i és que Menier i el València negocien, ja n'hi ha converses entre Menier i el València, que el jugador vol estirar al màxim per veure què passa al Mundial, però que el València li agradaria deixar-ho fet abans de que arranque el Mundial. Són uns dies, no queda molt. Així que, Menier no té l'urgència de signar ja, però el València està jugant les seues cartes amb això de que, bueno, pues, igual passa alguna cosa en el Mundial, no tens res signat i te quedes sense equip, una lesió, una situació que puga impedir a Menier pues tindre un contracte ja signat, i en este cas el València pues està jugant les seues cartes. Veurem què és el que passa en els pròxims dies, però és ara mateix el lateral dret que vol Carlos Corberán. Avui, per cert, un altre dels laterals que s'ha vinculat al València en les últimes setmanes és el nom de Pablo Maffeo. En Mallorca ja parlen d'acord entre Mallorca i Olympiacos per al traspàs de Pablo Maffeo per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros i que faltaria l'okay final en quant a contracte ja per part de Maffeo amb l'equip grec. Ara de seguir que estem en sala de premsa, quan ens avisen si està Pablo Hernández, apareix Pablo Hernández, anem a escoltar les primeres respostes de Pablo Hernández i continuem en més informació en el 90 minuts.
3: Hola Pablo, Víctor Llobins, Marcino, Radio Castellón. Una primera valoración del partido, una muy buena primera parte que se ha resuelto con ese gol de Fabricio, y una segunda donde habéis encajado ese gol. Igual habéis bajado un poquito el nivel de la primera.
4: Sí, yo creo que la primera parte donde hemos conseguido el gol en los últimos minutos hemos merecido y deberíamos haber estado por delante bastante antes, por ocasiones, por juego, por dominio. Segunda parte sí que es verdad que nos ha costado un poquito más, pero aún así creo que en cuestión de creación, de llegadas, de acciones de peligro, hemos seguido siendo superiores. Ellos prácticamente la única que han tenido pues la han aprovechado. O sea, digamos que este equipo vive mucho eso, ¿no? De su calidad, de su talento, y que necesita muy poco para hacerte gol. El equipo ha hecho un trabajo muy muy serio defensivamente hoy ante estos jugadores de tanta calidad. Y bueno, me veo con la sensación de que merecíamos ganar, de que merecíamos llevarnos hoy una ventaja de aquí, pero bueno, no ha podido ser. Al mismo tiempo me voy con la sensación de tranquilidad y de ver que este equipo ha competido muy bien, que este equipo se ha dejado la vida, que este equipo ha dominado durante la mayor parte del partido a un gran rival como Almería, y que este es el camino que tenemos que seguir el martes, hacer un partido como el de hoy, y eso nos acercará mucho a poder llevarnos la eliminatoria.
5: Buenas noches, Pablo. José Luis Gual para el Punta Punta Punt Radio. Decías en la previa que tenía que ser el equipo como siempre, ¿no? Teníais que ser vosotros mismos, ¿no? Para hacer frente a un reto como este, ¿no? Donde el Castellón es nuevo ante equipos mucho más poderosos como el Almería. Yo creo que no se puede poner ningún pero, ¿no? Al partido que ha hecho el Castellón. Ha generado muchísimo.

0: és de les més fortes jugadors que hagin jugat en França, tampoc, però està clar que un xiquet que té 6 milions crec que té 6 de valor de mercat.
1: Bueno, ara menys, però
0: té 34 anys.
1: Sí, clar.
0: Això clar, vull dir, com a model de negoci, com a rendiment immediat, no ho sé, n'hi hauria que veure-ho. Evidentment, és un jugador que enguany crec que ha jugat 25 partits, un gol, dos assistències, sí. Vull dir, ho ha jugat tot, però...
1: I que va jugar al Mundial, en Bèlgica. Sí.
0: Que està convocat per al Mundial, no jugant al Mundial. Normalment, jo crec que no.
1: En els últims partits ha estat titular, En els últims partits de Bèlgica. Jo penso que...
0: Jo és que no sé si Tomàs Foquet està convocat ara mateix. Que
1: ja me pilles, no me sale de memòria la de Bèlgica. Però jo sí que sé que Menier està i que en els últims partits ja tinc minuts. En els últims amistosos. De fet, guanya 5-0 l'últim partit de Bèlgica i Menier va ser titular. Però sí que és de veres que, bueno, pues, tal volta en l'edat que té, pues, igual no és super titular o no juga tots els partits els 90 minuts. Però...
0: No el ves com a lateral dret titular, sí, com a fons d'armari, però continuem. Ugrinich, Leo, el xiquet este... com li diuen?
1: Almeida?
0: Al cedit argentí, al davanter que no és davanter.
1: Ah, Lucas Beltrán.
0: A Lucas Beltrán, a Santa Maria, jugadors sense experiència prèvia en la Lliga Espanyola.
1: Sí.
0: I això moltes voltes es paga car. Perquè Guido, que ha rendit, ve del Betis.
1: Sí,
0: que l'has fitxat, l'has agarrat cedit del West Ham. Però este s'ha fet futbolista en el Betis.
1: Sí, sí, és de veres que en aquest sentit pues, l'experiència en la Lliga, no? Que és una de les característiques que valora també el València en el
0: Betis. I mira, als oients els convidem, per exemple, que agarren el que és la Bíblia per a molts agents, molts periodistes que estan a fer market i facin el criteri de búsqueda, jugadors lliures o jugadors que acaben contracte i n'hi ha una restricció a laterals drets i per valuar de mercat o per nacionalitat. S'entretindran, segur.
1: Sí, sí, home, jo crec que eixa búsqueda l'han fet en
0: la València. La fan els directors esportius també.
1: Clar, clar, clar. Eixa búsqueda l'han fet segur. En quant a prèvies i cròniques, tan sols demà juga el Villarreal B, el filial groguet, que se la juga en les semis del playoff d'ascens a la Lliga Hypermotion davant un Zamora que ja va vèncer 2-0 en l'anada i que, bueno, pues li deixa a un pas de l'ascens, a un pas d'estar en eixa final de l'ascens al futbol professional. El seu tècnic, David Albelda, valorava de la següent manera eixa prèvia davant el Zamora en els dos gols de ventatge que té el Villarreal.
2: Es algo diferente a lo que es la Lliga, está claro, y n'hi ha un resultat que pot marcar un poquet la idea de partit, no?, per als dos equips. Però és veritat que tenim un bon resultat, però tenim davant un equip, un bon equip, en un entrenador que té experiència, que coneix també tot el tema playoff. I la nostra idea, sincerament, és afrontar el partit com si fos un partit més, per lo menos d'inici, sense pensar en que portem un resultat favorable, no?, en una diferència de dos gols. Pensem inclús en disputar el partit i intentar guanyar i en les nostres idees, sobretot perquè considero que per les característiques dels nostres jugadors i de la nostra plantilla no podem anar únicament a defendre el resultat.
1: Eren les paraules de David Albelda en ixa prèvia davant del Zamora. Tant de bo, pues, demà puguem contar també, així en directe, en el punt a punt, de la Punt Ràdio, ixa victòria i se passa la final per part del filial groguet. Fem una pausa i ja s'endinsem de totes en el temps de l'opinió, del debat, de l'anàlisi de la tertúlia.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: 11:32 i estem ja per a començar esta tertúlia. Ja estan per ací en la taula. Està ja Carlos Urrutia, que porta des del principi del programa i pràcticament des del principi dels temps també, fent ràdio, perquè és un mític, és una llegenda de la ràdio. I també està Pablo Alerín, Agència EFE. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Pobre Carlos. Però jo parlo d'experiència.
1: Ja, bueno.
2: Tu xiqueta de defensa.
0: Tu saps que funda una ràdio?
3: Sí, és veritat.
1: Però perquè és un crack.
0: Bueno, ja.
3: Ahí, ahí.
0: I té molta experiència, o no?
1: Sí, però la teua risa...
4: L'experiència és un grau.
3: És que ara, Salva diu, no s'havia inventat la ràdio i Carlos estava fent programes. No tant, no.
0: Sí. Miguel Martínez, Dazón y Sport Base, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cuántas cosas?
0: Tenías muchas ganas de hablar hoy, ¿eh?
4: Muchas. Llevo media hora esperando decir algo y es que he escuchado el análisis de David Ferris de Arabia Saudí y me ha encantado.
0: ¿Sí?
4: Muy bien.
0: Es que fue muy bien, David Ferris.
3: Lo has escoltado en la camiseta de Guatemala, fica.
4: Sí, sí, sí, en Guatemala. Tú también lo haces muy bien, Salva.
0: Es que está... Gracias. Es que está parlándose muy de teus outfits de cara al Mundial y ahora después parlarán del Mundial.
4: Sí, claro.
0: Y de cómo estás convoyando a todo el mundo para hacer esos vídeos. Pero, abans, ya comienza ya Carlos en el seu análisis y harem per ordre de cronológico de lo que ha pasado en la nit de hoy, pero ¿veieu opciones para el Castelló después del 1-1 hoy davant l'Almeria?
1: Per supost, però perquè jo crec que ha sigut millor, sincerament. Però és de veres que l'Almeria jo crec que ha sigut molt pràctic, que ha sabut jugar el partit, malgrat que no ha sigut millor. I crec que clar que té opcions. A més, a mi m'agradava molt veure avui aquesta sensació a Castalia, no? de partit gran, de la il·lusió de tota l'afició albinegra i clar que sí, jo confie molt en el Castelló de Pablo Hernández.
0: Miguel?
4: Hay que recordar que el Castellón hasta hace bien poquito estaba jugando en tercera división y por poco no bajaba preferente. Entonces, es como decía Paula, una de las noches grandes en Castalia. Se lo merecen después de la gran temporada que han hecho. Sí que es cierto que quizás un sabor algo amargo después de incluso rozar el ascenso directo durante varias jornadas consecutivas, pero una sexta posición que en cuanto a los playoffs de ascenso a primera división siempre ha traído buena suerte y quién sabe si en la vuelta, ¿no?, en los Juegos del Mediterráneo en Almería, el Castellón consigue pasar a la final después de merecérselo esta noche.
0: No sé si... Clar, és que el camí de l'ascens en segona divisió és molt llarg, no? I poden passar moltes coses, com ha dit abans Carlos. N'hi ha favorits que tenen més pressió, en este cas el Castelló. No parteixen en pressió perquè és el convidat a esta festa, però el que moltes vegades se parla de que el que arriba a sisè i escola sí. I última hora és el que més opcions té de pujar.
3: El que passa és que n'hi ha coses molt importants, sí. Una que és impresentable, però absolutament de vergonya, que es fa a coincidir la concentració per al Mundial en els playoffs d'ascens, perquè
4: també
3: el Castelló no té cap culpa ni té que quedar-se sense Aguermabil i sense Brian Cipenga. Una, dos, el moment...
0: Cipenga important per al Castelló, Mabil menys, però Cipenga és molt important per al Castelló.
3: Clar. El moment del playoff, avui arriba Sergio Rivas, que és el millor jugador de llarg de la segona divisió, ni l'heu valorat.
1: És un jugador de primera en segona, totalment.
3: Però és que és un jugador de Wii. De Wii. Millor per al Castelló, però crec que Gessé, per exemple, sé que és fonamental. Demà el Màlaga té molta eficàcia cara a gol, però tampoc té molta jerarquia, té molta joventut, i la veritat és que són factors determinants, factors claus, però a la fi és veritat que en un playoff fa un partit la recompensa és molta o molt miserable segons el que te passe i no val de res el que ha fet en les altres 40 jornades. Que, per cert, recordem la norma, que quan n'hi ha empat, és a dir, per exemple, 1-1 entre Almeria i Castelló en la tornada, n'hi haurà pròrroga i si es manté i s'empat, no n'hi ha penals. Es classifica el que millor s'ha classificat en la lliga regular.
0: Salva. Perjudicaria al Castelló.
4: El dato és que des que s'instauró el format actual de playoff, d'ascenso a primera,

0: Que le falia.
1: Bueno, pues justament el del Castelló, jo crec que havent quedat sisè, pues li convé jugar el playoff. No, no, jo crec que ahí el que tindria que enfadar-se és el tercer, però bueno, veurem què és el que passa. Comença d'ací no res l'estiu, també el Mundial, però vos pregunte per lo que habitualment és l'estiu i lo que acompanya l'estiu, que és la rumorologia, els noms, el mercadeo. ¿Vos agrada esta època? Perquè l'altre dia a Pablo Leiva que ahí no li agrada.
2: A ver, a mí me gusta, a todo el mundo que le guste el fútbol y además sea periodista, le tiene que gustar el mercado, que suenen nombres y,
3: no estoy de acuerdo.
2: Y demás.
1: Bueno, me gusta.
3: No estoy de acuerdo.
1: Bueno, me gusta.
2: Al final he hecho. He generalizado, he dicho todo el mundo y Paula ha dicho que no está de acuerdo, por lo que siempre hay una excepción que cumple la regla. Y a partir de ahí, en el Valencia no me gusta, porque yo recuerdo un año que llegaron a sonar 100 nombres y creo que de esos 100 nombres a lo mejor.
1: Mingue uno o dos, ¿no?
2: Sí, dos o tres. Sí, sí.
1: Paula, ¿por qué no te agrada?
3: No m'agrada massa perquè, per exemple, és de veres que jo treballo a Agència EFE, o sigui que nosaltres no... Jo no treballo el mercat de normal.
1: De l'exclusiva, no?
3: Sí, pot ser sí en la part femenina, sí que més, però és de veres que no. I jo crec que, per exemple, per a nosaltres portes tota la temporada... treballant i arriba l'estiu i es vaig a descansar. No vas a descansar, yeah. No vas a descansar. A mi no m'agrada moltíssim, sí que és interessant, no, pues vas un poc llegint, escoltant, però és de veres que també penso en el València i és com que no il·lusiona res, que contes i me dona més.
2: A ti t'il·lusiona Meunier?
3: No me sembla mal jugador Meunier.
1: Tú vols reventar la
0: taula. Te ha preguntat Paula si te ilusiona.
2: Claro, es que no ha respondido a mi pregunta. ¿Te ilusiona?
3: A veure, millor que el que n'hi havia.
1: Sí, que era res. Sí.
3: És. No. Però bueno, ilusionar-me, pues no.
1: Ara vos pregunto per mercat i per noms propis, però abans, per tancar lo que deia, cronològicament parlant, València Bàsquet, que està en play-offs de la Lliga, avui la sorpresa és que
3: això m'ha il·lusionat a mi.
1: Clar, que ha caigut el Real Madrid.
2: Eso sí, eso sí.
1: Ha caigut el Real Madrid en els play-offs davant la Laguna Tenerife, la Laguna Tenerife que s'enfrontarà al Barça, que és l'altre costat del quadre, i per el costat de València pues espera rival, perquè demà tenen que jugar el desempat Baskonia i Joventut. Però què vos sembla este final de temporada de València Bàsquet, i sobretot jo crec que el que li ha despertat a la gent més il·lusió és que ja no està pensant ni en Baskonia ni en Joventut, és que en la final no estaria al Madrid.
3: Clar que és la seua bèstia negra d'aquesta temporada i un Real Madrid que amb el pressupost he llegit que és el major pressupost de la seva història i no ha guanyat res, o sigui, per a mi ha sigut una...
1: I el futbol?
3: Tampoc. ha sigut una sorpresa i jo crec que és el moment de València Bàsquet.
1: Nadaplete,
2: Nadaplete, sí. I el domingo eleccions.
3: És la seva oportunitat. A mi m'ha il·lusionat i quan ho he vist he dit, ui, que se está ficando muy bien eso.
2: Ha salido el entrenador del Laguna y ha dicho que era como...
3: Ha dicho, estoy flipando,
2: esto es un sueño. O
0: sea, imagínate. Y ahí sí, el entrenador del Real Madrid, claro, que te interesa este contrato, porque ya... Pero no ni a ningú para carregárselo esta nit, claro. Porque además son las elecciones
2: claro,
0: del Madrid.
2: Claro.
1: Quina situació esta setmana en les eleccions del Real Madrid,
2: S'ha juntado todo en Madrid,
1: Riquel, sí, el Papa, las elecciones, está todo en Madrid.
3: Yo vaig estar també...
1: Ah, mira.
2: A Balbuni.
1: Claro. Estava tot, En Madrid ha passat moltes coses en esta...
2: Estava Paula, també.
1: En esta setmana, Paula Lerín, importantíssim, també, que estiguera a Madrid. S'ha parlat molt, de la visita de Paula a Madrid. Però esta setmana de lo que s'ha parlat també molt és del nom i la renovació de Dimitrevski. Ja entrant en clau València Club de Futbol, què vos sembla la renovació de Dimitrevski i què faríeu en la porteria? Perquè el València busca porter... per a competir en Dimitrevski, però ha renovat 2 anys. Dimitrevski executant la clàusula, pagant-li, crec que és vora mig quilo, que tenia que abonar el València a Dimitrevski per a executar aquesta clàusula, però el València ha apostat per Stoli Dimitrevski per 2 anys més en la porteria.
3: Per a mi és un encert, perquè el final de temporada que ha fet Dimitrevski, a més, li ha donat la volta a la seva situació al València. Recordem com va començar amb aquestes declaracions polèmiques del contracte de Julen Aguirre Zabala, que va ser multat amb una sanció econòmica. I jo crec que gran part de la culpa de el creixement del València en les últimes jornades ha estat en Dimitrievski. A més que m'agrada, és un porter que m'agrada, me sembla molt bon porter. Crec que el València, òbviament, ha de fitxar a un altre, però

0: ell ha de ser el titular per a mi. És de veres que ha de tindre competència i sobretot per alguna lesió, per sanció, el que siga, per a la Copa. Però per a mi és que s'ha guanyat ser el titular i és que ha acabat molt, molt bé el Norma Seda.
1: Carlos, tu veus igual?
2: És un debat interessant perquè, una, Dimitrescu ha sigut el millor jugador del València, juntament al xiquet de l'Atlètic de l'altre
1: porter. Sí, Julen.
2: Dos, ha jugat i ha jugat a un nivell grandíssim quan no confiava en el Corberà, al principi, sí, perquè ficava fins a la lesió
0: a
2: Julen.
0: Això.
1: Tres, coses de Corberà.
2: Clar. Ara, no li toques els nassos al porter i firmes un suplent o tractes de... Perquè jo tinc claríssim, hi ha dos porters valencians d'un nivell
1: espectacular,
2: sí, és el que faria jo. Mm. O que competisca, vull dir, és un debat interessant per a veure què és el que faria, però...
1: Dos porters valencians són Sibera i Escandell?
2: Sí, però cap dels dos està lliure.
1: I val, en el cas d'Escandell, 5 quilos, i Sibera pues, estarà per ahí.
3: Ah, jo pensava en altres dos.
2: Valencians de primera divisió?
1: En Raúl i en Vicent Abril?
3: Sí.
1: Però van així, s'ha dit.
3: Els dos?
1: Jo pense que sí, encara que segur Vicent Abril i
3: sí,
1: Raúl,
3: Abril, sí.
1: Si no hi s'ha dit, serà el porter del Mestalla. Tens a Rivero en contracte, que també
3: sí,
1: és valencià.
3: Ah, sí, sí, és veritat, que no m'acordava d'estar a Rivero en plantilla. Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Clar, és que també té contracte.
3: Tienes razón, tienes razón.
1: Però què faries tu en la porteria?
3: Jo me quedaría Dimitrievski, perquè ha renovado hace nada. Rivero creo que també està en plantilla. I subiria a Raúl Jiménez o a Vicent Abril.
1: O sea, tu no fitxaries un altre?
2: Que no passa res si no fitxa porter, eh? Per a mi no passa res.
3: No, però
2: la
3: passa res.
2: La fàbrica de porters però... de l'acadèmia és molt bona. Doncs pues ja està. Jo lo que evitaria, perquè és un càncer molt roïn per al vestidor, tornar a la de fa 20 o 30 anys de Cañizares Palop. Dos porters totalment titulars, com ha sigut en guany.
1: No, home, ja ens agradaria tindre un dels dos.
0: I no tan lluny, eh? O sea, Guaita, Diego Alves, també sí, és la situació... Sí. És una situació que històricament al València els últims anys s'ha donat, mm-hmm, però jo crec... És que jo sempre sóc més de... un porter titular i l'altre...
1: Claro, de que el rol siga molt diferenciat. No?
2: La gestió del vestidor és molt important.
0: Per a mi, llarga, sí. Eh? Per a mi, sí.
1: Volem què és el que passa, però el València vol signar un porter. És que...
3: Volem que si... hacer tantes coses que jo crec que no l'harà.
1: ¿Tú penses?
3: No, no l'harà, lo hará, lo va a hacer, però creo que el València tiene que...
1: Que és massa faena, no?
3: Tiene que, sí. I tiene que fijar sus tiros también. No és tan important un portero.
2: Y después una cosa, torne a Menier, no el Lenguado, el lateral de Bèlgica. Ara, perquè no han comentat això, el València li agrada, vol firmar-lo ja, Menier, la gent vol esperar-se al Mundial. Claro, és que és normal. Vull dir,
3: no normal,
2: un jugador com Menier vol jugar en el València? Sí. A veure, un jugador com en seu dia Anglomà, pues en l'Anglomà d'avui no vendrà al València, però n'hi ha un pool de jugadors
1: sí,
2: bons, vale.
1: Per a, que en 34 per a 35 dius...
3: Pues al València.
2: La d'estiu, la de sempre. I si el xiquet, en lloc del Fulham, o xua tot en Bèlgica, xua de categoria, i li ve demà pues, l'Inter de Milán, i diu, jo també necessito un lateral... Saps el que te vull
3: pues
2: dir?
3: A l'Inter, clar.
2: O el Crystal Palace, que són equips contra els que avui en dia... per suposat, sí, no pot competir el València. Mm. Entonces, és normal. Entonces, este estiu, el que dilata moltes vegades els fitxatges...
1: El Mundial.
2: Que vol altre, no? Ara mateix, el Mundial és una excusa, però el jugador se vol revaloritzar o no? I això, jo estic en un davant que va jugar el Mundial i me diga, Carlitos, què fem? M'espere o no m'espere? Pues, si no t'esperes millor, però si t'esperes millor que millor.
1: I si te lesiones?
2: Perquè és un... Clar, això és el que me deia d'ell, perquè és un davanter i un davanter que a més fica gols. Vull dir, són coses complicades.
1: Però d'este Mundial?
2: D'este Mundial.
1: Ah, vale, que això és actualitat. Vale. Pues després
2: que
1: no contes,
2: no xua en cap selecció europea i parla perfectament castellà. Ah, no ho acertarà.
1: És que n'hi ha moltes seleccions. Li pegaré una volta, a veure si el puc endevinar. Què vos sembla Menier, va? Ja que ha tret el nom Carlos.
0: Jo crec que és un jugador amb experiència, és un poc... no perfil, però... tipus Guido, no? Mm. Que és un jugador que té experiència, sí, que ha jugat competició europea, que és molt millor que el que tenies, perquè estem parlant que tenies Thierry i tens Fulquier. Mm-hmm.
2: A però més... que Renzo Sarabia, Paula, ni la nomeneu.
1: No, però bueno,
3: no lo hizo mal, ¿eh? La cosa es que...
1: Però Renzo acabava contracte, sí, va vindre 6 mesos, ja s'ha acomiadat del sí, València, però és que els partits de Renzo a la gent li agradaren.
3: Claro,
1: perquè
3: sí,
1: és que compares en... lo que n'hi havia, i espera on vas tu.
0: Sí, clar, és que comparant el València eixiria guanyant i és de veres que ha sigut un jugador que ha tingut els seus moments i a mi sí que, bueno, Me sembla una bona opció, me sembla una bona opció. A més, també es pot incorporar a l'atac, o sigui, pot ser ofensiu, també crec que pot jugar de central.
1: Sí,
0: no?
1: Obre, planta-te.
0: Sí, o sigui, que sí que crec que te dona certes garanties, malgrat la seva edat, que no és superjove, però és que és de veres que pues mira, con Guido, com va passar amb Guido, jo també entenc que el jugador vol esperar-se, però també entenc que el València vol firmar-lo ja, que és el que hauria de fer, seria l'ideal per al club.
2: I un apunt, ara que dius lo de Guido, n'hi ha dos models de fitxar, bueno, n'hi ha molts, però dos, una, fitxe a un tio jove, me gaste diners o no, per a després vendre'l, o faig un equip de veterans, de lo que deia jo en la finestra d'hivern, de malotes, i aixina te mantens. Guido, Unai, potser en Carrascava, Xerarquia...
1: Sí, sí.
2: Ara veure els que ja s'ha fet de fa molts anys. I al final és aixina. I probablement és el mode, si passa per un jugador de 34 anys, que li queda només un any mig o dos de futbol, rendiment immediat.
3: El valencianismo sempre ha pedido veterania, ¿no?, al equipo, sí. que le faltava gente con experiencia, y Meñé tiene esa experiencia de la que hablaba Paula, sobre todo también en ligas élites y en competiciones élites. Ha jugado en el PSG, ha jugado en el Borussia Dortmund, se acaba de clasificar a Champions y ha jugado Europa League. Creo que es un lateral al derecho que puede cumplir tanto arriba como en zona defensiva, y yo creo que encaja bastante bien en ese lateral derecho.
2: El último veterà, súper veterà ilustre que va a fichar el València, Cavani, y va a rendir molt millor que pitjor.
3: Pero, sí, pero 6 mesos.
2: Claro, sí, pero y abans, laterals. Anglomà, Carboni, veterans, rendirem fenomenal. Alain Roche, Djukic, en sa època, rendirem perfecte. Pellegrino també. Jugadors que estan fregant o superant la barrera dels 30 anys. Jo soc molt partidari de no mirar el DNI, sinó el rendiment.
1: Recordeu-vos de Casey Duqueita també, que arriba al València en una edat, entre cometes, però que ja havia passat per el Barça i demés, i va donar un rendiment tan bon que se'n van anar a la Roma en comptes de quedar-se. Esta setmana també s'ha parlat molt de Javi Guerra, un nom que jo crec que este estiu estarà evidentment en boca de tots. S'ha parlat de Javi Guerra perquè ha debutat amb la selecció espanyola també, però ell, li preguntaven per el futur i deia que, bueno, pues que ell vol quedar-se perquè ha renovat el seu contracte i que no té idea d'anar-se'n. Una altra cosa és que arriben ofertes per les que el València li diga te obri la porta.
3: A ver, yo pienso que el València tiene que hacer ja dio el primer paso renovando los tres canteranos el año pasado, pero pienso que el Valencia tiene que hacer de Javi Guerra su proyecto. Tiene que hacer un equipo en torno a Javi Guerra, y Javi Guerra tiene que demostrar también que está al nivel de que sea la figura del Valencia Club de Fútbol, porque es internacional español, se ha visto en las últimas jornadas que cuando está muy bien es el mejor del equipo de cara también al ataque. Y entonces, yo pienso así, Javi Guerra, intuyo que por ser de Valencia, por ser del Valencia, quiere quedarse aquí, pero su nivel, si es alto y es el que ha mostrado en las últimas jornadas, obviamente habrá equipos que toquen a la puerta, pero ahí ya es cuestión de Javi Guerra y de un Ron Gurley que dijo en una rueda de prensa que no había necesidad de vender.
2: Fes-ho fàcil. O el vens o el fas el jugador franquicia.
3: Correcto.
2: La pedra angular
3: es.
2: I intransferible.
3: No puede estar
2: intransferible de la plantilla. Ya está.
1: A nivell contractual ja és un jugador, entre cometes, important, no està en l'escalafó de Gallà, però és un jugador que té un bon salari, que renova.
3: Sí, però no hace falta subir el sueldo para hacerle ver a un jugador que és el más importante de tu equipo.
1: O sea, tú parles de...
0: Sí, per exemple, que siga titular, però per exemple.
3: Claro. Ajuda.
0: No el que ha passat aquesta temporada.
1: O sea, parleu de l'aposta esportiva.
0: Claro. Es que yo esta temporada...
3: Sí, Javi Guerra, esta temporada...
0: Había cosas que no entendía.
3: Ha habido partidos donde no ha jugado. Ha estado en el banquillo, la gente lo pedía y no ha jugado. Y otros,
1: que hasta del primer cambio.
3: Y eso lo iba a decir. Y otros partidos que lo ha cambiado en el minuto 60.
0: Es que Corberán fa algunas cosas que yo no entenc, no vaig entendre. Lo de Mitreski no vas entender lo de Javi Guerra, porque a mí Javi Guerra es un jugador que honestamente me agrada moltíssim, es una de les meves debilitats. Crec que es un jugador amb molt de futur i que ha de ser molt important, i també el València ha de demostrar que és de veres que vol anar-se al nou Mestalla amb un projecte europeu,
3: ja estan les dues banderes,
0: I si vols jugar a Europa has de tenir jugadors com Javi Guerra al teu equip.
2: Tu vols fabricar un jugador que vinga del filial, Tàrrega, exemple, a jugar, i si ho juga mal, a jugar, si ho juga mal, a jugar, suplen molt pocs partits, i no és el millor central del món ni de lluny, però en consistència i en confiança fabriques futbolista, fabriques jugadors, que el feia el València en l'època de Mendieta, de Farinós, Què penseu? Que Farid Ochoa ve tots els partits? O Mendieta no, però el fiques. I després de Ochoa, el fiques.
0: Javi, necessita insistència i confiança. Necessita també que estiga en la part d'atac, que se senta lliure, que tenga al costat gent que li ajude a esa millor versió.
3: Que mire más hacia adelante que hacia atrás. Es que,
2: Paula, com has fabricat a Miquel Merino a Zubimendi? Ficant-los. Es que...

0: Los papeletes.
1: Ya te lo digo yo.
0: Me recuerdo el día de cuando lo de Rafa a mí también va a ir.
2: No, en la tienda.
0: Claro, a hablar. Siempre post partido, o sea, que a mí también fa de portaveu, entre cometes, moltes vegades del club,
3: I jo vos ho dic en tota la subjectivitat del món, perquè és l'únic jugador del València en el que tinc relació, en el que tinc una relació, a més, molt cordial. A més, per una circumstància, es ve en molta freqüència en un lloc que, com no fem el mico de fer les coses, ficar-les en Instagram i això, pues se ve, no, se ve, i xerrem, i ja està, i això és una cosa particular. No, estic parlant d'una cosa particular. Vale. Entonces, jo al xiquet le tinc estima. Què vull dir en això? Jo no el vendria, salvo que ell demanara anar-se'n.
2: És que jo crec que està ahí.
1: És que és ahí. És ahí el
0: kit. Per això deia jo lo de una oferta profitosa per a d'ell. Pero, y también para el Valencia.
1: Y para el Valencia, claro.
0: No, también para el Valencia. No, no, pues sí.
2: Una oferta profitosa para ellos es rescindir en el Valencia.
0: No, no, no,
2: no,
0: no,
2: pero...
0: no. Siempre que tengas un recambio de garantías.
1: Creo, todos estamos de acuerdo que Pepe Lun en el Valencia, en cierta medida, ha cumplido.
3: Totalmente.
2: Yo,
3: totalmente.
2: Yo en estos análisis...
1: Bueno, cuando digo todos estamos de acuerdo, siempre espero que Pablo diga yo no. Entiendo que sí.
2: En estos análisis siempre... cal tindre en compte que el València està tractant de renovar a Guido, vull dir, sí, perquè sí. Igual tots els que voleu quedar-vos no caben en el València. Vol renovar a Guido i arriba Liu dient, que igual se vos ha oblidat. Vull dir, que això també condiciona a l'hora de planificar, perquè estàs parlant de dos mil centres que ja van a... Sabeu, que estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 mil centres per a tres posicions. Vull dir, és overbooking.
1: Santa Maria se va, no?
2: És el següent nom que anava a ficar.
1: Si sí, llega a Lidien...
2: Ja, però Santa Maria se'n va perquè ho dius tu o perquè...
1: No, lo digo yo y está claro que se va.
2: Claro, perquè tindrà que haver una oferta.
1: Home, sí, claro.
2: Ah, és que ahí está el tema.
0: Sí, a veure què oferta no, arriba. No, jo no me quedo. Vamos,
1: hombre, a ver.
2: Santa Maria, dame la taula. Sí. Què fem?
1: Pues... el highlight de Santa Maria és hacerse una foto con Fer el Tomat Azul. I a partir...
2: A partir de... Explica-li-ho, per favor. No li conteste.
0: Santa Maria o Boa?
2: No, però... O Boa és adiós en francès, eh?
1: Ah, vale. És que digo O Boa, digo constrictor, ¿no? No sé. Santa Maria se hizo una foto con un tuitero que se llama Fer el Tomate Azul. Porque
2: que
1: Fer el
2: porta
1: Tomate
2: una
1: Azul...
2: máscara de cavall.
3: I... Vale. Això és en sèrio?
0: Sí, sí, sí, però si el València va anunciar-lo...
1: Claro, lo subió el València. Claro,
2: el València va fer el
0: suficiatge. Perquè a ell li agraden els
2: cavalls.
1: Tiene un familiar
3: que se fica que... una
2: versió
3: de Tomaca
2: blau. No, un de Tomaca no. Que li diuen Fer el Tomate Azul.
1: Sí.
2: Això li va arribar este tall d'àudio. Un
1: saludo.
3: Està mirant Manolo de la peixera tècnic.
1: I el València...
2: Tot això és perquè Miguel ha dit que el highlight de Santa Maria...
1: És verdad.
3: Però abans un detallet de Aliu Dieng. I jo, per exemple... Podria parlar, mira, igual ho faig esta setmana en Momo Sissoko, que és de Mali, sí, igual, sí. Pa preguntar, però firma un jugador que sí que és veritat que sembla que siga un animal tot sí. múscul i tal, que acaba contracte bé, però la veritat és que mai ha jugat a Europa. De Mali se'n va a Argelia, d'Argelia se'n va a Egipte, d'allí a Aràbia Saudí i torna a Egipte, és a dir...
2: I té ja 27 o 28 anys.
3: El xiquet té ara mateix...
2: El xiquet ja no és.
3: 28.
2: 28 tinc jo i ja no som... Ja
1: no, tu ets el xiquet també. El xiquet
3: a mi me recorda el fitxatge del Simao Mate per Levant fa 15 anys.
0: Ahí tens. Tens el tomate azul.
3: Porta una careta d'un cavall.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, sí, és que és eso. Ara busco jo la foto i...
2: És eso, Bueno, estàs aprenent molt, avui, Carlos, en esta xenxola.
3: Era més feliç sense dependre d'això.
2: Sense saber-ho, no? Estaves més tranquil sense saber-ho.
0: Bueno, que Santa Maria, fora.
1: O guà.
0: O guà.
3: No ha demostrat ni ha rentabilitzat.
2: Però fora és rescindir.
3: Ni s'ha comptat en ell.
2: Rescindiríeu a Santa Maria?
3: La segona part.
0: Pues a ver, lo ideal es
2: sí, porque si yo soy pero vos digo una cosa, yo soy Santa María, yo presa la pena enorme no tengo,
0: No, claro.
1: Hombre, claro.
2: A mí me has firmado un contracte, me has asignado un contracte, visca Valencia súper bé, tinc ja vora 30 anys, no? Si no estic ja...
3: Batiste, com Batiste sabia. Batiste, 31 anys.
2: 31 anys.
0: El problema és que qui va pagar-te per Santa
3: María? Dos millors pagares l'estiu passat a l'estat de Reims.
2: Eren en variables, perquè és un traspàs que és per número de partits, vas pagant per diguem, fases, però igual no has pagat els 2 milions, però igual has pagat un i mig o 1,2. Però, clar, qui te paga aquests diners ara per a no enviar a pèrdues el fitxatge de Santa Maria, que en 31 anys els ratets que ha jugat, perquè comença a jugar, però després...

0: Apareix.
1: Enviar a perdre. Eixa frase és molt de CEO, eh?
2: Home, és que jo crec que un club té que mirar això, no?
1: Això jo cada volta, si tenim que opinar, este que ha fet, que ha costat, està amortitzant, clar. No ha rendit.
3: A veure qui enganyes. Que clar.
2: És que... A veure qui enganya ell. Miguel està buscant...
4: No, no, ja lo tengo.
1: Tampoc ell, perquè ha jugat el 22% dels minuts possibles.
2: Començar jugant, eh? Recordeu?
4: Sí.
2: Que la temporada...
4: Marcó gol contra l'Athletic Club de Bilbao.
2: La temporada de Santa Maria no comença mal.
3: No.
2: Se l'havien vestit com un pitbull del mig del camp, que tal. És de veres que les dos primers partits...
1: No és un jugador senzill de col·locar, eh? Perquè este no té midelis massa mercat. Tornar a França és a un equip mig baix, ja ni està de res, ni Niza, ni això. Vull dir, no és... Això és fotut de col·locar. Suïssa pot ser, però Suïssa...
2: Suïssa, Bèlgica, no?
1: Zúrich li pagarien una quinta part del que cobra... És complicat, eh?
2: És que és difícil, però espereu-vos, perquè encara me queda un parell de noms per ficar damunt la taula.
1: A veure.
2: El Mago Almeida.
3: El Mago sin trucos.
2: Què fem en Almeida?
4: Bueno, pues... no sé com se dice adiós en portuguès, però igual, no? Se podria dir, no? Adeu.
2: Però, clar, adeu. Té contracte fins 2028, si no recorde mal, perquè el renovares...
4: Sí, claro, porque ese es otro truco de Almeida.
2: Que ha renovat.
4: Claro.
2: És que renovar Almeida, eh?
4: Renovó. Sí, sí.
2: Per a guanyar... Perquè és de veres que guanyàvem els pocs diners. Sí, el penúltim, no l'últim.
3: Exacte.
2: Perquè tornar a canviar d'agents. Sí, sí.
4: Ah, sí? No sabia
2: que era poco,
1: eh? Almeida... Ara
3: sí.
2: Bueno, fa no res, se n'ha anat a Aswan.
1: No, això sí.
2: Vale, però és que... Però és
1: que... Tornat a canviar.
2: No, però l'anterior és el de Olairon.
4: Olairon, sí.
2: L'anterior és el de Olairon. Que són renovar. Que és, bueno, pues... Eixa situació en la que jo crec que... És de veres que guanyava pocs diners en el València, perquè arribava en un contracte molt baixet al València, que li prometeren eixa renovació, però clar, des de que va renovar, no ha aparegut.
3: Però és que vosaltres recordeu un partit d'Almeida que...
2: Digueu, de 90
3: quin partidàs va fer André Almeida?
4: Jo, uno.
2: Algun.
3: Jo, cap.
2: El del Betis.
4: El del Madrid, que ganó el València en el Bernabéu el año pasado.
3: Pues mira, no, yo estaba al Bernabéu y no me recordé d'Almeida.
2: Però no va ser titular, no?
4: Sí.
2: Sí?
3: Jo no me recordé.
4: Sí, sí, que fue.
2: És que jo recordé bons minuts d'Almeida.
3: Té coses.
1: Almeida enguany ha jugat en el València 90 minuts?
2: Uf, te diria que 5. Menys?
1: 3.
2: Pues mira.
1: Contra el Rayo Vallecano. Contra el Athletic de Atlético de Madrid i contra el Celta.
2: És que, clar...
3: I contra el Celta, el del 4-1.
4: Contra el Atlético creo que no jugó mal.
1: No, contra el Celta, 2-3.
4: El de Mestalla.
1: No, 60, no, perdón. 90, contra el Celta, el 4-1.
2: El 4-1, el de la...
1: Contra el Atlético de Madrid, el 2-1 de derrota. I contra el Rayo Vallecano, el empat a 1 a Vallecas. Sí.
2: O sea, que es podria dir que en Almeida de titular...
1: 3 partits.
2: El València no ha guanyat un pati.
1: Sí, que és veritat, que ha jugat 8-5.
4: Se podria dir, no, és un facto. Salva, dilo otra vez, por favor.
2: No, no, que per lo que ha dit, els resultats, pues el València no ha guanyat en Almeida de titular.
3: A més, per a mi és un jugador... sense sang, té molta qualitat, és de veres, sí, però sí. És que no la ensenya, o sigui, és que no...
4: Jo de veritat que no m'acordava que Almeida estava en la plantilla quan l'has dit, eh?
3: Jo sí. És que és un jugador que no...
2: L'últim que vos fiquen en la taula, perquè...
4: Acá hay otro.
1: Sí. 8 milions, eh? Així que se rascava la butxaca.
2: Home! I per el 80%, no per el 100%.
1: Ojo.
2: I per el 80%, no per el 100%. En un apanyo gràcies a Jorge en el Vitoria Guimarães.
4: Sí.
2: Dani Raba.
4: Madre mía.
2: Perquè, clar, juga a la mitja punta. I Dani Raba...
4: A mi Dani Raba me gusta. Me gusta como jugador. Creo que puede sumar al Valencia, pero también... No sé por qué, pero a Corbera no...
2: Jo pense que és un jugador, entre cometes... maltractat,
4: sí,
2: esta temporada per el club, per Corberano. Jo crec que el fitxatge de Raba
4: era una bona oportunitat de mercat. El València, sí, crec que ja acertó.
2: Els primers partits de pretemporada és de lo millor,
4: sí.
2: I arriba el dia 2-1,
4: lo canvien
2: i fora
4: i ja està,
2: i s'acaba Raba. Però ara el tens que traure, perquè és que vols fitxar un mitja punta. És que no, vull dir, no Corberano no compta en Raba, però què fem en Raba? Perquè, clar, arriba gratis. Este sí que, entre cometes, es pot regalar.
4: Sí.
2: Però...
3: Sí, però és un jugador que pot fer paper en altres equips.
4: Sí, pots ficar-lo en altres
3: equips.
2: En el Racing, ell se cria en el Racing.
1: Si jo fora l'Elx, el Llevant, el Racing, el Rayo,
2: Ell és de Santander.
1: El Depor, jo me llançaria com el Llopa per ell. Pagaria un millor, que crec
4: un
1: que
4: millor,
1: és
4: un millor mig, o...
1: que el València demane, perquè ahir ja vas en positiu, perquè ho has fitxat de Baez. I el xiquet ha pogut cometre errades, la del estar mal, sí. Dios, és una, sí.
2: Però és que jo això...
4: Tampoc per a sentenciar-lo, no.
2: Clar, és que jo crec que qualsevol jugador s'enfada, no? Quan el canvi és perquè han expulsat
4: un
2: altre.
4: És algo normal.
3: Jo penso que ahí algo se'ns escapa, perquè si no...
1: Després se part... Ha tragat quina, és veritat, sí. Tampoc ha rajat.
4: No, no, però això és després se parla ja, no? Salva?
2: Jo penso que sí, estava mirant a veure el contracte fins a quan el signa, perquè...
4: Jo me lo quedo.
3: Jo crec que hasta el 27, no?
2: Clar, 27, és que no el pots cedir.
4: Jo me lo quedo.
2: Tu te'l quedaves.
4: Sí, però jo no sé Corberán, entonces, fuera.
3: Ja, però és que com el recuperes... Bueno, no sé, a lo millor. Te iba a dir com el recuperes, però és que pues ficarlo...
4: Porque tiene que hacer una pretemporada también muy buena como la anterior y luego llega a la liga y no juega.
2: Jornada 2 y fuera.
4: Porque hay que decir que contra la Real Sociedad fue uno de los mejores. Yo recuerdo ese partido, el primer partido.
3: A ver, a mí me va a agradar, pero yo vas a ver que le agradaba más al balón en muchas ocasiones.
4: Sí.
3: Le agradaba más. A ver. Yo creo que a lo mejor a Corberán, no sé, pero sé claro, no vas a dejar toda la temporada en la banqueta a un jugador per a aquest motiu. No sé. Pensé que algo se escapa ahí, que yo no...
2: Sí, sí,
3: no,
2: algo ha passat.
3: Jo no ho sé.
2: És evident.
3: Però... Es que no va a jugar a Corberán. O sea,
4: claro, es que es esa.
2: Pues entonces es que...
3: Aunque bueno, de vegades, no sé, Almeida tampoco jugaba y de no, del FICA...
4: Claro, llega a rueda de prensa y dice que cuenta con Almeida, iba a decir, que cuenta con Raba y que va a jugar el fin de semana y lo pone. O sea, es algo... Son cosas que de Corberán, corberanada, se podría decir.
2: 12 i 14 minuts, anem amb l'opino de què, perquè anava en la línia de so, és què faries en el jugadors del mig del camp. La pregunta era quins migcampistes es quedaries per a la 26-27. Anem amb l'opino de què. Yo

0: Clar, és que el problema que jo veig és que hi ha jugadors que han acabat molt bé la temporada però que tampoc han tingut moltíssima regularitat. Estem parlant de Dimitrievski. Dimitrievski, però ha jugat al final de temporada, bueno, des de gener. Val. Javi Guerra. Javi Guerra ha tingut partits en els que no ha jugat.
1: Crec que és el que més valoració té.
0: En els que no ha jugat i no ha jugat i ha sigut la seva temporada també irregular en quant a minuts. Per exemple, Diego López, no?, que ha baixat prou. Mm-hmm. Clar, és que Diego López no ha jugat. Mm. Dani Raba no ha jugat.
2: Almeida.
1: Danjuma.
0: Danjuma.
1: Bueno, Danjuma. Bueno, Danjuma. Això
3: no està a l'escaleta, no?
0: Bueno, Danjuma.
1: O sea, avui hem parlat de mig del camp, però clar, no, tens un altre dia analitzarem... No.
3: Bueno, Danjuma és banda, eh?
0: I també camp, tens...
1: No? Sí, però atacant.
0: També tens jugadors que han passat d'estar a l'ostracisme, per exemple, Ramazzani, és que és un poc... Mm-hmm. Clar, és que Corberan poques vegades ha repetit un 11 inicial, o sigui... És que és molt, molt complicat, a més de la temporada, el que no han tingut regularitat.
1: En este sentit, i parlant de ja altres equips, en el Llevant sí que s'han revaloritzat prou jugadors, però el que més s'ha revaloritzat és Carlos Espí, perquè ha estat el nom de la temporada, la mitja temporada que ha fet, perquè clar, parlem de la temporada, però en el cas d'Espí és mitja temporada. Perquè
0: sí, perquè Julián Calero tampoc el
1: ficava. Calero no comptava
0: amb ell. És que de 2,5 a 20.
1: Claro.
0: Es una pasada.
3: Claro, sí. Y por eso hay que tener en cuenta los números que ha hecho Carlos Espí.
1: Hombre, 11 goles pasada.
3: En media temporada.
1: Es que... ¿Qué vos sembla la temporada de Espí? Y sobre todo también, porque es una venta clara marcada en el Llevant, pero ¿qué penseu que pot arribar? ¿O quines quantitats? ¿Qué pot passar en Carlos Espí?
0: A ver, es que els gols es paguen. O sea, yo no sé, aquí el profesional y el que sabe es Carlos, pero els gols i els davanters, a més, amb l'aspecte físic que té Espí es paguen. O sigui, jo crec que arribarà una oferta suculenta per Espí, que ha fet un final de temporada increïble, que ha sigut la taula de salvació del Llevant i que és un futbolista, un tros de futbolista. Però és que, a més, el Llevant s'ha revaloritzat tot l'equip. O sigui, ha sigut l'equip que més s'ha revaloritzat. Sí. És una
4: passada.
0: Excepte
4: Taillon.
0: És el de Taillon, que també...
4: Que ara la venda ja no va ser tan espectacular. Mira, el cas d'Espí és molt senzill. Jo t'he dit que el que faria si fora el Llevant. La clàusula que té, que és la que té, són 25 milions, és absolutament raonable, sensata, d'entrellat i justa per un jugador en eixa edat, en eixa rendiment d'enguany en este semestre i en eixa projecció.
3: El Levante que al públic se remite a la clàusula.
4: Sí. Pues yo te digo lo que faria. Jo no el vendria per 25. Jo el vendria per 20 o 22.
1: I un percentatge?
4: Exacte. I me quedaria, si pot ser el 30, si no, el 20 de la següent venda. Perquè si el xiquet li da por anar al Fulham o al Brighton i la trenca ahí, perquè és un jugador de Premier total...
1: I el venen per 40.
4: Pues això te dic. Pues igual que ir a Olarat al Liverpool, pues el xiquet no saps quina progressió va tindre. Perquè jo el xiquet te dic una cosa. En les condicions que té, perquè no n'hi ha cap davanter espanyol que siga armari, que siga tant, que recordes.
3: I que tinga gol.
4: Clar, perquè té coses millors de les que tenien els altres grans, com Morata, com Fernando Torres, com el...
1: Llorente.
0: Llorente.
4: El de Suyes Blau, Llorente. I té coses que són millors. I que ese xiquet no només necessita fer quatre coses bé, però fer-les molt bé. No necessita fer 35 coses bé. No, en quatre ja tens un futbolista de 50 milions d'euros.
3: Sí, totalment.
4: Ahir tens que pensar en això i en la progressió que pot tindre de Premier o d'Alemanya.
1: Sí, és molt també per fer Bundesliga. Què penses que passarà en Carlos Espí i què te sembla aquesta revalorització?
3: Jo conozco i sé que el Levante se remite a su cláusula públicamente, però que també està escuchando ofertes per Carlos Espí en les últimes setmanes, des que ha acabat la Liga. El Levante, gràcies a que s'ha quedat en primera divisió, no té tanta urgència en vender a Espí. Però és el que dice Carlos, que al final si llega una oferta cercana a la cláusula... Intuyo que el Levante puede vender al jugador.
4: Es más, yo aceptaría una oferta en la cláusula, pero a partir de ahí a les bones negociaría,
3: claro.
4: Que me entraren pues, 23 meses, dos condiciones y tal, pero en el d'això, en el porcentaje de futura venda.
3: Y creo que todo el mundo, incluida Paula, que sea del Levante, ellos querrían que Carlos Espín no saliese del Levante ni esta temporada ni la que viene.
0: Claro, pero es que
3: pero es
0: el
3: señor
0: presidente
3: complicado.
0: Va a decir, somos un club vendedor.
1: No, es que, y vamos, es
0: y es que la situación
3: realmente lo que querían
0: económica
3: hacer
0: es la que es
3: lo mismo, o sea, esto que van a hacer lo querían hacer con Eta y Jon. La idea era esa.
4: Sí.
3: Que Eta y Jon fuese el salvador del Levante y que sacasen un buen provecho
1: con él. Pero ¿qué te ponen donar a

0: Pere Tallonc.
1: Més de 6-8 milions, molt complicat, eh?
2: És que no ha fet res.
1: I els 30 bueno, que dia que donaven els russos...
2: Va marcar un gol.
0: Sí, però final... un gol des de novembre, no? Sí, no? Del... Sí. És que...
1: No, és el cas totalment diferent al de Cipenga, que ha anat pujant com la bromera i ha tingut ofertes, mare de Déu, s'ha tingut ofertes, de mismo on.
0: Però... Per al Villarreal, per a tocar tema mercat del Villarreal, se busca porter també en el Villarreal, perquè no compten en Diego Conde, que per a Marcelino no va existir pràcticament, quan venia de fer una molt bona temporada.
3: Sí, a mi me parece mal portero.
0: En el Leganés. I sobre la taula, no? Estan encara els noms i el debat en Luis Junior, Arnau Tenas... què farà el Villarreal en ells, perquè clar, ja no està Marcelino, està Íñigo Pérez, i jo crec que això moltes vegades canvia tota la planificació d'un club.
2: Si jo fora Íñigo, a mi m'agrada més Arnau Tenas, a mi personalment.
3: Jo...
1: Saps què passa, Paula? Arnau Tenas té coses de boníssim porter, però per a mi no transmet la seguretat tant a la defensa com a la grada, que jo crec que hauria de transmetre un porter.
3: Yeah, però és que estic d'acord amb tu.
2: Arnau Tenas és un bon porter. Però que necessita, jo crec, minuts, més partits. Jo crec que el titular ha estat
3: Tu no pots posar Arnau Tenas en Champions.
2: Encara que Marcelino va acabar amb Arnau.
3: És que creo que Arnau Tenas és muy buen portero, però le falta sangre i le falta també liderazgo en la porteria.
2: Ja, però és que a mi Luis Junior me deixa dubtes.
0: És que Luis Junior té 10 de sí, 10
3: de 10. No, 10 que... de 10.
0: Però i 10 que el vols matar.
3: Però el rendimiento de Arnau Tenas, ¿cuál ha sido este año?
0: Ja, pues...
3: Porque creo que...
0: Ha jugat setmana sí, setmana no, setmana sí, setmana no, i durant dos mesos no, i després acabar la temporada sí. Jo no sé, jo és que en el Villarreal tinc dubtes de què faran, encara que jo...
3: Tu piensa en Íñigo, a què porteu li gusta
0: més? Jo me quedaria els dos.
3: Què porteu li gusta més a Íñigo Pérez?
0: Jo...
1: Dimitrievski.
3: Sí, totalment.
1: Que la tindres, veritat.
0: Però jo crec que li pega més per estil de xoc Arnau.
3: Per peus?
0: Per
1: és que a mi Luis Junior m'agrada molt, que són conceptes diferents, perquè el tema dels porters està, cosa, jo fora a Villarreal me n'anava a Per Julen.
0: Ja.
1: I pagava lo que no
0: sí,
1: podia pagar el València.
0: Sí, totalment.
1: Sí, sobrio, les que van fora no se les tira cap a dins, vull dir.
3: Bon porter.
0: D'ací no res comença el Mundial. Què espereu d'Espanya? De la selecció espanyola de Luis de la Fuente? Què espereu? Quines expectatives teniu en Espanya?
2: A campionar. Home...
0: España campeón.
3: Los mínimos semifinales.
2: Es el que me agradaría y el que pensé que pod pasar.
0: Después acaben en un
2: taller. Pod pasar. Es el que me agradaría y el que pod pasar.
0: ¿Tú piensas que España opta a la segunda estrella?
2: Sí.
3: Es favorita.
2: Sí.
3: Sí. Pero vamos, con mucha diferencia.
2: A ver.
0: En mucha diferencia.
3: España y Portugal las más favoritas del Mundial.
0: ¿Más que Francia?
2: Portugal.
0: Uf. ¿Más que Francia? Es que yo creo que
2: Francia... Yo la que creo que se va a pegar Brasil. Una yet es Inglaterra.
3: Ah, bueno.
1: Pues jo no.
3: No?
2: Jo crec que sí.
0: Qui pensa és que...
1: 8 seleccions poden guanyar el Mundial, o 10. Jo crec que el Mundial més obert de mai.
3: Hi ha alguna sorpresa.
2: La llista d'Anglaterra, Carlos, és raruna, eh?
1: Sí, però té igual. Jo, Anglaterra, i la generació que ve de baix és molt bona. Que, recordeu, sí. Va guanyar a Espanya fa un parell d'anys. De Sud-amèrica, jo crec que arriba en bon moment en Argentina, en la despedida de Messi. Brasil sempre
0: en
1: és...
0: En Ancelotti,
1: és,
0: jo crec que millorarà.
3: No sé jo,
1: Brasil.
3: Jo a Brasil no tengo
1: Estats Units no guanyarà, però pot plantar-se en quarts, en semifinals. Algun africà en alguna volta,
3: sí.
1: Tenen un poquet de trellat, tiraran cap endavant. Jo, per exemple, crec que Senegal és una selecció impressionant. I després, d'Europa, és que...
0: Bueno, Itàlia no està. I d'Àfrica t'has deixat el Marroc, que en els últims anys també...
1: Per a mi no seria una sorpresa que Marroc guanyés el Mundial. Mira, així no t'ho dic.
3: Per a mi, mi selecció revelació és Noruega.
1: És que és Haaland, 4-5 jugadors bons, però... No sé, no, però no està mal tirada.
3: Que va llegar a lejos.
1: Però, xiquet, no està mal tirada. Ixa no està mal tirada. Però, Alemanya, España,
3: Portugal... Sí, claro. Però jo digo que llegarà lejos, que sorprenderà Noruega.
0: La meua pedrada és Països Baixos.
3: Te lo iba a decir, Como te conozco, Salva.
1: Tu creus?
0: La meua pedrada.
1: Pues jo en la que menys crec.
0: Sí?
1: Sí.
0: Paula?
1: Crec més en Chapó que en Països Baixos.
0: En Chapó?
1: Me pot enganyar.
3: No, en Chapó, joder.
2: No tinc pedrada per a bé, tinc pedrada per a mal.
0: Per a mal?
2: I és bueno, Anglaterra.
0: A qui vols maleir?
2: No, jo crec que Anglaterra, no sé.
3: No, jo a Brasil, Maleir a Brasil.
0: Sí?
3: 100%.
0: I vos agrada la llista d'Espanya? ¿Tireu en falta algú?
3: És quasi perfecta.
0: Per, com seria perfecta?
3: Com Fermín.
0: Vaja, però seleccionat.
3: Ja, per això no és perfecta. Salva.
0: Dels que podrien anar?
3: Podria haver metido a Moleiro, que creo que se lo merece, i a Espí. Sí.
0: En contra de Borja Iglesias?
3: Sí.
0: I en contra
3: sí.
0: de Baena?
3: O en contra Jeremy de... Pino.
0: En contra de Jeremy Pino, Moleiro. Sí.
1: Podria ser, però no n'hi ha cap injustícia.
3: No, jo a tope con los que van.
1: Sí, a tope con los que van, exacte.
0: Bueno, pues veurem què és el que passa en el Mundial. El Mundial, per cert, que va deixar així l'anèdota de la colònia de Cañizares.
3: Sí, sí, lo vi, lo vi.
0: Que en esta taula n'hi ha una persona que l'ha rebut.
3: Sí, sí.
2: A
0: ver,
2: anava
3: a
2: traure-la, però és que no la tenia...
0: Ah, eres tu? Eres tu?
3: No l'has traído?
2: És que no la tenia a mà. Però jo me compromet a traurela. La pròxima vegada. Eh? Clar. La colònia que la...
3: És que és exclusiva, però la tiene Paula Lerín, eh? Esto poco, claro, poco se habla de esto,
0: Es que es exclusiva, es exclusiva. I Miguel Martínez, què estàs fent en el tema del Mundial? Ràpidament, que era...
3: Nada, nada, una tontería, nada. Estoy haciendo historias en mis redes sociales curiosas sobre selecciones del Mundial. ¿Sí? Y todos los que me sigan, y los que no, que me sigan, pueden votar... Pueden votar también
1: la chiqueta,
3: para
1: mira
3: hacer historias.
1: Com se fica lo de seguir hasta...
0: Mira, has guanyat un follower.
1: No, clar, que jo soc obedient, fas cas, eh?
3: Está, claro que sí, pues así es el oficio del vendedor.
0: El oficio del vendedor. Pues Miguel Martínez, moltes gràcies, bona nit.
3: Gràcies a tu.
0: Pablo Arín, moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I Carlos, bona nit, fins demà.
1: Demà matí més.
0: Dime coses. El què?
3: Ho fas molt bé.
0: Gràcies, bona nit. Ara vos deixem amb els companys de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast disponible. Doneu-li like i comenteu. També compartiu. Recordeu fer-vos subscriptors més esports en esta sintonia. Demà a les 12:05 del matí en una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà diumenge a les 11 de la nit. 12:30 acaba el Punt a Punt d'últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Avui, diumenge 7 de juny, se celebra la festivitat del Corpus Christi. La celebració del Corpus Christi és una festa de l'Església Catòlica que commemora la presència de Jesucrist en l'Eucaristia, és a dir, en el pa i el vi, consagrats durant la missa. La festa va ser instituïda al segle XIII pel papa Urbà IV, després que augmentara la devoció en l'Eucaristia i arran dels relats sobre miracles eucarístics. Se celebrava habitualment el dijous després de la festa de la Santíssima Trinitat, però des de fa anys es traslladà al diumenge següent. Algunes de les tradicions més conegudes del Corpus són les processons pels carrers amb el Santíssim Sagrament, la decoració dels carrers amb flors i catifes ornamentals, manifestacions culturals populars com les danses i figures festives. A moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, el Corpus combina el seu significat religiós amb tradicions locals molt antigues, convertint-se en una de les festes més emblemàtiques del calendari festiu. Doncs, feta aquesta explicació, començarem fent banda, com sempre, escoltant el concert del diumenge dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la secció El rebost de la banda, on parlarem de les bandes de cornetes i tambors Mare Nostrum i la de Sant Lluís Beltrán. Després, continuarem amb el suggeriment de la setmana i parlarem del centenari del pasdoble Pepita Greus i l'estrena del pasdoble amb l'arranjament fet per orquestra. Ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem així a l'estudi de Punt Ràdio a l'organista i professor Daniel Rubio, que ens contarà tota la història de l'orgue d'Alboraia. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem ja fent banda. Comencem el concert i en el concert d'avui aneu a escoltar 7 obres dividides en 2 parts. En la primera part del concert anem a escoltar 4 obres on l'orgue és l'instrument principal. Començarem escoltant el concert en re major per a 2 trompetes del compositor Jean-Baptiste Louvet. El concert per a 2 trompetes en re major atribuït a Jean-Baptiste Louvet és una de les obres més conegudes del repertori barroc per a trompeta. Esta peça destaca pel seu caràcter brillant i festiu, característic de la música barroca, i per l'elegant diàleg que s'estableix entre les 2 trompetes solistes. Jean-Baptiste Louvet va ser un compositor i instrumentista flamenc que va viure entre finals del segle XVII i principis del XVIII. Va desenvolupar una gran part de la seva carrera a Anglaterra, on va contribuir a la difusió de l'estil barroc europeu. Tot i que és especialment conegut per les seues obres per a flauta, oboe i música de cambra, el concert per a 2 trompetes ha esdevingut una de les seues composicions més interpretades. L'obra està escrita en re major, una tonalitat tradicionalment associada a la trompeta natural barroca, ja que permet obtindre una sonoritat clara, brillant i majestuosa. El concert segueix l'estructura habitual de molts concerts barrocs, en 3 moviments que alternen tempos ràpids i lents. Els moviments extrems són alegres i enèrgics, mentre que el central ofereix un caràcter més líric i expressiu. Musicalment, la peça es caracteritza per les melodies ornamentades, els contrastos dinàmics i la constant alternança entre les 2 trompetes que dialoguen i

ja no m'enrotlle més. Ja n'hi ha prou. Escoltem ja este concert per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louviet, interpretat per Ernesto Chulia i Esteban Rubio a la trompeta, a les trompetes, i acompanyats per Gonzalo Luque a l'orgue.

Quina meravella de concert. Actualment, este concert és una obra molt apreciada tant en l'àmbit educatiu com en el concertístic. Acabem d'escoltar el concert per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louvet. I seguim el concert i anem a escoltar la tocata en fa major de Buxtehude per a orgue. La tocata en fa major de Dietrich Buxtehude és una de les obres més representatives de la música per a orgue del barroc alemany. Buxtehude, que va viure entre els segles XVII i XVIII, és considerat un dels compositors més importants de l'escola organística del nord d'Alemanya i va exercir una gran influència sobre compositors posteriors com Johann Sebastian Bach. La tocata en fa major, catalogada com BUXWW baixa 156, va ser escrita per a orgue i mostra perfectament les característiques de l'estil de Buxtehude. L'obra combina passatges lliures i improvisatoris amb seccions fugades, creant forts contrastos entre la llibertat expressiva i el rigor contrapuntístic. Esta alternança era una característica típica de les toccates del nord d'Alemanya. L'estructura de la peça és complexa i variada. Està formada per diverses seccions que alternen fragments de tocata amb diferents fugues, fet que dona a l'obra un caràcter molt dinàmic i canviant. La música passa de moments brillants i virtuosos a episodis més seriosos i elaborats, demostrant tant la destresa tècnica de l'intèrpret com la creativitat del compositor. Musicalment, la tonalitat de fa major aporta una sonoritat lluminosa i solemne. Doncs anem a escoltar ja la tocata en fa major de Buxtehude, interpretada per Daniel Rubio Ferrandis a l'hora.

Bravo, Daniel. Actualment, la tocata en fa major continua sent una peça molt valorada dins del repertori organístic. I continuem el concert amb el concert per a dos trompes, per a trompeta, és que és molt matinet, per a trompeta i orgue en re major BWV-972 de Bach. El concert per a trompeta i orquestra 972, atribuït a Johann Sebastian Bach, és en realitat una adaptació moderna d'una obra que Bach va escriure originalment per a teclat. Esta composició forma part del grup de concerts que Bach va transcriure a partir d'obres de compositors italians, especialment d'Antonio Vivaldi. La BWV-972 està basat en el concert per a violí de re major BWV-230 de Vivaldi, inclòs a la col·lecció L'Estro Armonico. Bach va realitzar esta transcripció entre els anys 1713 i 1714, quan treballava a Weimar. Durant este període, va estudiar profundament la música italiana i va adaptar nombrosos concerts per a orgue i clavecí, amb l'objectiu d'assimilar l'estil concertant italià. En les seues versions, no es va limitar a copiar l'original, sinó que va afegir elements propis, enriquint l'harmonia i el contrapunt. L'obra està escrita en re major, una tonalitat especialment favorable per a la trompeta, ja que permet obtindre una sonoritat brillant i solemne. La versió actual per a trompeta i orquestra és una adaptació posterior que aprofita el caràcter virtuós de la música original. El concert consta de tres moviments. Un primer allegro, enèrgic i brillant, un segon larghetto, més lent i expressiu, i un tercer allegro final de gran vitalitat i virtuosisme. Musicalment, l'obra destaca pels contrastos entre els passatges solistes i els moments de conjunt. Escoltem este concert en re major per a trompeta i orgue, en este cas, interpretat per Raúl Junquera a la trompeta, y Arturo Barba

Qué fantástica interpretación de Raúl Junquera y Arturo Barba de este concert per a trompeta de Bach. Actualment, este concert és molt apreciat pels trompetistes perquè combina l'elegància de l'estil barroc amb una escriptura espectacular i virtuosa. A més, permet comprendre la influència que la música italiana de Vivaldi va exercir sobre Bach i mostra la capacitat del compositor alemany per transformar una obra aliena en una creació amb personalitat pròpia. I a partir d'ara comencem la segona part del concert d'avui i aneu a escoltar tres obres que tenen en comú la temàtica de l'obra en este cas, que seria la festivitat del Corpus Christi. La primera que aneu a escoltar és una de les obres més interpretades del compositor Salvador Giner, és Chopin hasta la Moma. Es Chopin hasta la Moma és una de les obres més conegudes del compositor Salvador Giner, considerat el pare del nacionalisme musical valencià. Esta obra és un poema simfònic compost al segle XIX i està inspirada en una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat de València, la festivitat del Corpus Christi. El títol de l'obra fa referència a un episodi popular de la processó del Corpus. La Moma és un personatge tradicional que simbolitza la virtut i que forma part del seguici festiu. Segons la tradició que inspira l'obra durant una processió del Corpus, una forta tempesta va sorprendre a tota la gent. Es va xopar fins i tot la Moma, fet que dona nom a la composició. Musicalment, l'obra descriu diferents escenes de la festa. Giner recrea l'ambient dels carrers engalanats, la solemnitat de la processó, la presència dels gegants i nanos, la música de la dolçaina i el tabal, així com l'alegria del poble valencià. En un moment determinat apareix la tempesta, representada per una música més dramàtica i agitada. Després de la pluja, la processó continua i l'obra recupera el seu caràcter festiu i solemne. Una de les característiques més importants d'esta composició és l'ús de melodies i elements del folklore valencià. Salvador Giner incorpora temes populars de la seva terra dins d'una obra simfònica, contribuint així a crear una música amb una identitat clarament valenciana. Per este motiu, Es Chopin hasta la Moma és considerada una de les obres fonamentals del patrimoni musical valencià. Anem a escoltar-la ja, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del mestre Pablo Sánchez Torrella.

Cada vegada que escolte esta obra, es xopa hasta la moma, en trasllada a la meva infantesa i a la meva adolescència. Actualment, l'obra continua interpretant-se amb freqüència, especialment en la seva versió per a banda de música, i és una de les composicions més representatives de Salvador Giner. I seguim en una altra obra emblemàtica de la festivitat del Corpus Christi, el Corpus Christi en Sevilla, de la suite ibèrica d'Isaac Albéniz. La festa del Corpus en Sevilla és una de les peces més conegudes de la suite ibèrica. És la tercera peça del primer quadern de la suite, composta entre 1905 i 1909, i està inspirada en la solemne processó del Corpus Christi pels carrers de Sevilla. Aquesta obra és considerada una de les grans joies de la literatura pianística espanyola i una de les composicions més brillants d'Albéniz. L'obra descriu musicalment l'ambient de la festa religiosa sevillana. Des del començament, Albéniz evoca el so dels tambors i de les bandes que acompanyen a la processó. A continuació apareix una marxa solemne basada en la cançó popular La Tarara, que representa l'avanç de la comitiva pels carrers de la ciutat. Més endavant s'escolta una saeta, un cant religiós tradicional andalús interpretat durant les processons de Setmana Santa i del Corpus, que aporta un caràcter emotiu i profundament espiritual a la música. Al llarg de la peça, Albéniz combina elements de la música popular andalusa amb una escriptura pianística molt rica i sofisticada. Es poden apreciar influències del flamenc, efectes que imiten les guitarres espanyoles i harmonies pròximes a l'impressionisme musical. La tensió va en augment progressivament, fins a arribar a un gran clímax sonor que reflecteix l'esplendor i la grandiositat de la celebració. Finalment, la música es va apagant suaument, deixant sentir l'eco llunyà de les campanes i de l'ambient religiós que tanca la festivitat. Nosaltres no anem a escoltar la versió de piano, sinó la versió per a orquestra, que està interpretada per l'Orquestra de Ràdio i Televisió Espanyola sota la batuta del mestre Enrique García Asensio.

Qué maravilla de obra. De esta obra va a decir Olivier Messiaen. Es una maravilla de obra de piano y ocupa posiblemente el més alt lloc entre, o el lloc més alt, entre les més brillants mostres de l'instrument rei per excel·lència. Nosaltres no hem escoltat la versió de piano, sinó d'orquestra. I acabem d'escoltar la Festa del Corpus en Sevilla de la suite ibèrica de Albéniz. I acabem el concert d'avui amb una de les obres que més m'agraden a mi, que és l'Ave Verum de Mozart. L'Ave Verum Corpus K618 és una de les obres religioses més belles i conegudes d'Amadeus Mozart. Es tracta d'un xicotet motet per a cor, cordes i orgue, compost l'any 1791, pocs mesos abans de la mort del compositor. Mozart el va escriure per al seu amic Anton Stoll, mestre de capella de l'església de Sant Esteve de Baden, una localitat pròxima a Viena. L'obra va ser composta per a la festivitat del Corpus Christi, celebració dedicada a l'Eucaristia. El text està escrit en llatí i prové d'un antic himne eucarístic medieval que comença amb les paraules Ave Verum Corpus, que significa salve verdader cor. Cos. Perdó, torna a dir salve verdader cos. El text expressa la fe cristiana en la presència de Jesucrist en l'Eucaristia i reflexiona sobre la passió, la mort i la salvació. Musicalment, l'obra destaca per la seva senzillesa, serenitat i profunditat expressiva, escrita en re major. I tot i ser una composició breu, Mozart aconsegueix crear una atmosfera de gran espiritualitat i recolliment. Les veus del cor avancen amb suavitat sobre un acompanyament discret de cordes i orgue, creant una música plena de pau i bellesa. L'Ave Verum Corpus està format per només 46 compassos, però és considerat una obra mestra de la música sacra. I alguns estudiosos diuen que va ser un avanç del seu rèquiem. Escoltem ja l'Ave Verum Corpus de Mozart per el cor de la Generalitat Valenciana, acompanyat per la jove orquestra de la Generalitat.

0: Wow. Mai em canso d'escoltar aquesta obra de Mozart, de l'Ave Verum. Jo crec que l'obra continua emocionant als oients més de 200 anys després de la seva composició i és considerada una de les grans joies de la música sacra del classicisme. El Ave Verum, corpus de Mozart. I fins així, el concert d'avui, dedicat a l'orgue i a la festivitat del Corpus Christi. I jo crec que ara farem una molt breu pausa i seguim de seguida. En no res estem així. No se'n vagin.
1: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En Apunt Ràdio.
5: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
6: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
5: cantem de dilluns a divendres a les 10:30 amb Maria Fuster en Apunt.
7: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
8: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal B en el camí cap a la segona divisió. Llevant bé l'anuncia definitiu per l'ascens a segona federació i Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des d'Alacant, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
9: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.

M'estarà així? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a tota la gent que s'incorpora ara a partir d'ara al programa Fent Banda. Sabeu que avui, diumenge, 7 de juny, se celebra la festivitat de Corpus Christi. La celebració del Corpus Christi és una festa de l'Església Catòlica que commemora la presència de Jesucrist a l'Eucaristia, és a dir, en el pa i el vi consagrats durant la missa. La festa va ser instituïda al segle XIII pel papa Urbà IV, després que augmentés la devoció en l'Eucaristia i arran de relats sobre miracles eucarístics. Se celebrava habitualment el dijous després de la festivitat de la Santíssima Trinitat, però des de fa anys es traslladà al diumenge següent. Algunes de les tradicions més conegudes del Corpus són les processos pels carrers amb el Santíssim Sagrament, la decoració dels carrers amb flors i catifes ornamentals, manifestacions culturals populars com les danses i figures festives. A moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, el Corpus combina el seu significat religiós amb tradició local molt antiga, convertint-se en una de les festes més emblemàtiques del calendari festiu. Doncs, fet esta explicació, o homenatge, diguem, seguim així Fent Banda, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge, el podreu tornar a escoltar quan acabi el programa. I a partir d'ara continuem en la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar de les bandes de cornetes i tambors Mare Nostrum de Silla i la de Sant Lluís Beltrán hacia València i la dificultat que tenen aquestes bandes per a subsistir. Després continuarem en el suggeriment de la setmana i parlarem del centenari del Pas Doble Pepita Greus i l'estrena del Pas Doble amb l'arranjament fet per a orquestra. Ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem així a l'estudi d'Apunt Ràdio a l'organista i professor Daniel Rubio que ens contarà tota la història de l'orgue d'Alboraia. I acabarem amb l'agenda musical. Així que Maite, puja la veu, dona-li veu com diria jo realment, que seguim així en Fent Banda.

0: I avui anem a parlar de dos bandes de tambors i cornetes, exactament la de Sant Lluís Beltran, així, a València, al barri de la Fonteta, i la de la Mare Nostrum de Silla. I anem a parlar d'elles i de la problemàtica de les bandes de tambors i cornetes que gira principalment al voltant de la contaminació acústica, per exemple, o la falta de locals d'assaig adequats, entre moltes altres coses. I per a parlar d'esta temàtica, tinc a Ricardo Vázquez Calvo, que és el director de Sant Lluís Beltran. Bon dia.
1: Bon dia, Ima, bon dia.
0: I a Juan Garrido García, que és el director de la de Mare Nostrum. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Ima.
0: Jo, encantada que esteu així. I conèixer un poc, perquè jo també sóc un poc desconeguda de tota la temàtica i els problemes. Més imagine, perquè jo em vaig criar en una banda de música i també n'hi ha problemes, aleshores. Però la primera pregunta és, avui és Corpus, teniu processó?
1: Nosaltres no tenim. Fa anys tinguem emoció, però al final, bueno, en la iglesia mos topau, que això sol dir.
0: Sí, sí, sí. En sí ja en feu?
2: I nosaltres no tenim perquè la processó de Silla en guany és molt curteta i
0: sí.
2: És la lírica de...
0: Sí, la banda.
2: De la banda, la lírica de Silla, i per no ficar-nos uns en altres, doncs hem decidit...
0: Sí, perquè si és curta i no té llarg recorregut, el so
2: al final,
0: és un desastre.
2: I aplegarem un acord en el pàrroc de que en guany no hi siguem, per això.
0: A veure, vos pregunto als dos, Ricardo i Juan, des de quan formeu part de la vostra banda? Per exemple, Ricardo, des de quan formes part de la banda de Sant Lluís Beltran?
1: Bueno, jo com molta gent es comencia en banda de falla.
0: D'allí de la Fonteta, al
1: sí,
0: barri
1: sí,
0: Sant Lluís?
1: Sí, de la Fonteta, en l'any 79. Uh-huh. I logo varen fer, en l'any 85, ja varen fer la Sant Lluís Beltran, que no era la primera edició, com se poguera dir. Ja en els anys 70 n'hi havia una banda Sant Lluís Beltran de cornet i tambors,
0: sí.
1: I luego farem esta, i luego ara esta és una nova etapa. O sea que se pot dir que han hagut tres etapes de Sant Lluís

0: En l'any 77, en una falla en Orriols també, perquè me vas tirar 3 anys en cua pa que me replegasen allí, perquè n'hi havia tanta gent i jo era molt xicot, jo tenia 8 anys i
1: però en Orriols, però per a en la banda de cornetes i tambors.
0: Una falla era.
1: En una falla, sí, en una falla.
0: Hi havia 3 falles i iban en fer bandes també, era l'època aquella. Uno havia fet la mili tocant la corneta i ese era el que portava el pues 30 o 40 xiquets i és que nosaltres som del baby boom.
1: Ah, del baby boom.
0: I n'hi havia molt xiquet en aquella època.
1: Bueno, actualment eres el director de, igual que tu també, és el director de la banda.
0: Sí, Mare Nostrum vas començar en l'any 97 i, bueno, sempre he estat allà. Hem tingut diferents puestos, perquè començaren en el barri del Cabanyal, després mos traslladarem així a Butxassot, a Ribarroja, a Quart de Poblet, i ja des de fa 4 anys estem en Silla.
1: Però
0: banda nòmada.
1: No és banda... Sí, ja ho pots dir, ja, ara m'has deixat ahir fora del joc. Però la banda pertanyeix a Silla és d'algun barri d'ací?
0: No, de Silla, de Silla. Silla Poble.
1: Doncs anem a escoltar la teua banda de cornetes i tambors en una marxa que s'anomena El alma de Triana.

0: A veure, quina és la funció, per començar des de, el principi de, la problemàtica, no? Però primer per entendre, quina és la funció cultural i social que considereu que tenen les bandes de cornetes i tambors? En la, per exemple, en el barri de Sant Lluís o, per exemple, a Silla?
1: Bueno, Ricardo, que parli, Ricardo.
2: Vale, dones la paraula, jo sóc el més jove, però... Pues, la funció és la de qualsevol entitat lúdica o cultural. Arreplegar a la gent, de, sobretot gent jove, si pot ser, encara que nosaltres ja peinem canes, perquè no se dediquen a fer altres coses que no els convé. Entonces, pues, com a centre lúdic, educatiu i cultural, pues, intentem fer tot lo possible, tant a nivell d'ensenyança com a nivell lúdic. Pues, tenim, gràcies a Déu, avui en dia les bandes de cornetes tenim locals, que com t'he comentat abans, era impensable fa 10 anys que una banda de cornetes i tambors tinguera local d'assaig o d'estar allí o el que siga. Com seria impensable ja fa molts anys que una banda de música no en tinguera. Però les bandes de cornetes i tambors, pues, bueno, som el germà xicotet, el germà pobre, i entonces ja, com te deia, tenim local d'assaig i local lúdic per fer, pues, qualsevol tipus d'activitat, des de berenar pels xiquets o a nivell... Nosaltres tenim un local que el tenim en l'Horta i entonces sí. Allí tenim...
0: Però no molesta, que no us queixen veïnat.
2: Exacte, sí, la veritat és que tenim un emplaçament ideal, gràcies a Déu, ja després de molts anys de pelear, perquè la banda farà 27 anys en octubre, i ja des de fa 5 o 6 anys, pues, antes de pandèmia seria, llogarem un local que està a 100 o 200 metres del nucli urbà de la Fonteta, sí. Però ja aquesta distància és suficient per a molestar els
0: veïns. Per a que no es queixin.
2: Tenim una insonorització un poquet casera, però sí. Fa efecte, perquè la veritat és que quan està el local tancat, te fiques fora del local i no se sent quasi res.
0: Quants en sigueu allí? Quina plantilla és la que tens?
2: Ara nosaltres no som molt pocs. No som molt pocs perquè, bueno, ja de per si la dificultat d'aquest tipus de bandes, d'entitats culturals, com és la corneta i el tambor, que estem fora de lloc, com si diguérem, perquè això és més típic d'Andalusia, d'altres regions. Nosaltres ara serem un cens de 25 músics. Hem sí. arribat a ser 50-60 en les bones èpoques, però, claro, practiquem un estil molt complicat, que és l'estil policia armada, se pot sí. dir, que se practica més en la zona d'Andalusia, com te dic, Sevilla, Màlaga,
0: sí.
2: i és un estil que l'únic que fa és incorporar la música en partitura a la corneta i el tambor, que des de fa uns anys, pues, bandes com Mare Nostrum, com nosaltres, pues, estem practicant perquè, claro, la música se té que basar en algo, en una partitura, en un escrit. Si no, la gent va perduda i anem cada una a la seva bola.

0: escola. Entonces, des de fa uns anys practiquem aquest estil policia armada i és complicat perquè tens que tindre en compte, home, ells també es començarem en un cens en Sevilla, vull dir, de 40-50, però avui en dia n'hi ha bandes de 150 i 180 persones.
1: Ah, sí, a la Comunitat Valenciana també n'hi ha, eh?
0: Sí, però per la zona nostra...
1: Per la zona, així no ho sé.
0: Per la zona nostra, poc.
1: De la que jo conec, al poble d'Oliva, n'hi ha, crec que són 3, igual m'equivoqué, perdoneu-me per això, però n'hi ha banda que són 120 almenys, eh?
0: Sí.
1: Molts, és a dir, n'hi ha Oliva, poble que va...
0: Tota aquesta zona és l'oasis en el desierto que hi estiguem. Perquè allí n'hi ha una afició brutal, sí. Banda m'ho sap.
2: Ara t'aporto jo alguna
1: cosa. Sí, sí.
2: On estan aquestes bandes? On hi ha una molt bona Setmana Santa.
1: Ah, però si també teniu la Setmana Santa marinera.
2: No, jo t'he dit una molt bona Setmana Santa.
1: Sí.
2: Entonces, a veure, si així n'hi ha una cofradia que té 60 cofrades,
1: sí,
2: que eixen al carrer 22, uh-huh, què poden fer? Què poden fer? Entonces, allí n'hi ha, a lo millor n'hi ha 7 o 8 cofradies,
1: sí, sí,
2: però n'hi
1: sí,
2: ha 500 cofrades.
1: Sí, sí.
2: Entonces, n'hi ha un recolzament d'això que, clar, que així en València no n'hi ha. Entonces, la bona Setmana Santa lo que crea és una bona banda, o unes bones bandes. Si tu la Setmana Santa no és una Setmana Santa... La Setmana Santa marinera és una Setmana Santa del Cabanyal o de València?
1: Ahí entrem en una polèmica.
2: Però
1: bueno, és de València, perquè pertany a València. Però, encara que estigui en el barri del Cabanyal.
2: Sí, però una Setmana Santa sense la catedral, on se fa això?
0: Sí, al final acaba sent sí, en un sí, barri. Sí, sí. Realment, perquè sí, és el referent que tenim i nosaltres, per lo menos nosaltres estem a gusto canta allí, però és el que diu Juan, són... En un barri se poden fer cofradies pues, de, com a molt, de 300 persones,
1: sí, sí, sí.
0: Però... Claro, si al final són 31 cofradies, pues el barri no dona pa més. Lo que volem dir és que una Setmana Santa més oberta a la ciutat, no per, n'hi ha culpa per totes les parts, però
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Si esa Setmana Santa, que és la de València, com si digueren, uh-huh, estiguera més oberta o n'hi haguera més interès en la capital també, en la ciutat, i en el propi arzobispat per la Setmana Santa de carrer, no la Setmana Santa de devoció, que també, però la de carrer, la d'eixir les imatges al carrer,
1: sí.
0: Un altre gallo cantaria, que se sol dir.
1: Sí.
0: L'exemple el tenim en Sevilla, en Màlaga, en Elche, en Alacant.
1: En Alacant, sí, en Elche. Perquè quines són les activitats que vosaltres realitzeu a l'any, al llarg de l'any? És a dir, vosaltres participeu en processons de Setmana Santa, però això és un moment concret. Però diguem, durant tot l'any, quines activitats soleu fer?
2: En quant a lo que és ir al carrer a tocar, participem en tot tipus de festes. Des de passacarrers, cabalgades... i processons, en qualsevol puesto, barris o pobles, no? N'hi ha molt de festa. N'hi ha certàmens de bandes, n'hi ha fent concerts també, nosaltres fent concerts benèfics, o...
1: Sí.
2: L'any passat vam fer uno per la Dana, i enguany han fet uno...
1: Jo tinc així, m'has portat el cartell, per a Càritas.
2: Sí, este va ser enguany, bueno, en desembre, per a Càritas.
1: Sí, sí, sí.
2: I en febrer del 2025 també van fer uno per a la Dana.
1: Sí, sí,
2: afectats
1: sí, sí, sí.
2: De la Dana, que en Benetússer, per exemple, que n'hi ha Setmana Santa, allí va fer molt de mal i se va desfer tot el que n'hi havia. Entonces,
1: sí, sí, sí.
2: Col·laboraren en ells també. O sigui, participen en tot tipus de festes, en falles també i sí, en qualsevol cosa, no?
1: Sí, perquè actualment la banda de cornetes i tambors, el repertori és molt ampli. Perquè ara mateix escoltem i escoltem esta peça que no té res a veure en una marxa de processó.

0: Mala, malita, mama. Mala. Mala, malita, mala. És una rumba, no?
1: Sí, sí.
0: És una rumba.
1: Sí, és molt famosa.
0: Sí, sí, sí. Ja ha ampliat molt el repertori.
1: Sí, el repertori antigament se basava en marxes militars, que és de d'on eixien nosaltres, les bandes de cornetes.
0: Les bandes també eixien de...
1: Tot eix de banda de guerra, no?
0: Sí, sí.
1: Però, clar, la banda de música s'havia adaptat molt bé a la vida civil, per dir-ho d'alguna manera. I totes les bandes de cornetes s'havien quedat molt anclats en les marxes militars. Perquè no n'hi havia gent que s'interessasse per aquest tipus de música, per dirigir una banda o el que fora, no? Entonces, avui en dia, se fa qualsevol cosa, també portem instruments que antigament no més que portaven...
0: Sí, perquè, per exemple, ara que estàs comentant-ho, n'hi ha bombardins, n'hi ha trompetes, n'hi ha fliscors... Heu ampliat molta la varietat d'instruments de metall.
1: Correcte, correcte, correcte. Entonces, se fa, vamos, de tot. Fem de tot, i la veritat que... N'hi ha gent que treballa molt bé, n'hi ha gent que ho fa i ho fa el que pot, però n'hi ha bandes que sonen molt bé, molt bé. N'hi ha un nivell en Espanya espectacular. I en la comunitat n'hi ha puestos que sí, n'hi ha puestos en la comunitat que... N'hi ha bandetes que sonen molt bé. Sobretot el que hem digut, en Oliva, en Guadamar de Segura...
0: Sí.
1: És que per ahí vaig... Per què? Perquè n'hi ha una molt bona Setmana Santa.
0: Sí.
1: N'hi ha... Però per així no. Entonces, n'hi ha un altre problema, eh? Un terci de les bandes de música estan en la Comunitat Valenciana. I no mos queda gent perquè te prenga a tocar la corneta.
0: És que és molt complicat tocar una corneta, eh?
1: És complicada.
0: És molt complicada tocar una corneta, Ricardo. Estava dient, i encara no la toque bé, però és que és molt complicada de tocar i d'afinar.
1: Sí.
0: Sempre esteu per allí pels aguts.
1: Sí.
0: Sempre, és sempre, molt sempre, difícil.
1: És molt dura.
0: Jo crec que sí.
2: Per aconseguir adaptar aquestes marxes, pues, és el que tu dius, n'hi ha que anar asseguts, perquè la corneta és el... Jo li dic el botijo dels instruments, perquè no té un pitorro i un altre, per així. No té ja més.
0: Sí, perquè n'hi ha pistons.
2: Per moltes que li pegues, quan no tires amunt les notes, no...
0: Una pregunta, és curiositat, eh? Ixa clau que gasteu, ixa per a què servís?
2: I això per canviar la tonalitat.
1: Això es diu el transpositor.
0: És com el trombó, el transpositor.
1: El
2: que para que així només que n'hi ha uno. Entonces és do re bemol o do si bemol.
0: Segons
2: la corneta, si és... Les do si bemol antigament se gastaven les bandes de falles, com diem, i luego canviarem al do re perquè, bueno, en Sevilla també digueren si agarrem un tono més baix podem fer més melodia. I entonces, claro, agarrem la do re, però la do si bemol se continua gastant en bandes con las que n'hi ha, algunes de les que tu coneixes,
0: sí,
2: la Piedad d'Oliva, que se diuen, el término és agrupació.
0: Sí.
2: Entonces, en aquestes dues tonalitats se tenen que manejar. La resta, pues, ho té que fer la trompeta i luego, pues, si tens bons baixos, pues, te fan un colxó de categoria.
0: Mare Nostrum, quanta gent sigueu allí?
1: Com?
0: La banda.
1: Quanta gent?
0: Sí, sí, sí, de plantilla.
1: Ara estem vora les 40, entre 35 i 40.
0: I teniu també local.
1: A veure, el que tenim és molt d'apoyo de l'Ajuntament,
0: sí,
1: de l'alcalde Vicente i la concejala de Cultura Trini, que ens apoya molt. I el que tenim és una nau... Uh-huh. de que gasten ells pa treballar i tal. I entonces ahí ens deixen ensatxar quan fa un horatge de pluja...
0: I si no, s'adjueu al carrer?
1: Sí, sí. Però és que a nosaltres ens agrada ensenyar en el carrer. Perquè tu n'hi ha que tindre en compte que una banda del nostre estil se basa molt en el desfile...
0: Sí.
1: I, pues, entonces nosaltres... I, clar, quan tu dices, la majoria de vegades que toques... Estàs caminant.
0: Sí.
1: Si sempre estàs ensatxant en parat, què passa? Que al final, quan deixes a caminar, és un desastre.
0: Assageu plantats, és a dir, de peu?
1: Sí,
0: o sentats?
2: Sí, bueno, els acordes normalment se senten en els ensaios, però jo ja no els sento perquè és tonteria. Si el que diu Juan, al final toquem sempre de peu,
0: sí,
2: o desfilant.
0: Sí, perquè en els concerts també esteu de peu.
1: Sí, nosaltres sí. N'hi ha bandes que no, n'hi ha bandes que... A lo millor les cornetes no, però tota la resta d'instruments...
0: Les cornetes no, però a mi altres la emissió. Perquè és millor...
1: Molt agut, molt esforç, sí. I entonces les cornetes, sobretot les primeres,
0: sí.
1: Si n'hi ha segones i terceres, que toquen més baixet, això
0: sí,
1: això se senten també. Però la primera veu té que estar en peu. I entonces, pues, però el nostre estil és que nosaltres, tota la banda està en peu.
0: I la banda de Sant Lluís, és a dir, encara continuo fent el certamen, feu tots els anys un
2: sí,
0: certamen.
2: Sí, portem...
0: Crec que és pel mes d'octubre.
2: Sí, si no bueno, ha variat alguna època perquè ja la pròxima edició serà la 27. Entonces, va... Bueno, no, perdó, estem en la 26. Va en el any, consideren, perquè la banda es comença en el 99, però el certamen es començarà a fer-ho en el 21. Perdó, en el 2001. Va en memòria del nostre fundador, que va ser Miguel Tamari Rubio, i este home va faltar... és recient... formar la banda, no estava ben sí. Quasi en el carrer, no, encara no hi havia missit al carrer. I va faltar, però ell va ser el que va fer possible, el que va ficar la primera pedra, tant humana com monetària, sí. Com econòmicament, sí, sí. Perquè la banda se tornara a formar. Dic tornara perquè, com hem parlat antes, abans és la tercera edició de Sayo Bertran, i bueno, des d'aquest any, la veritat és que el certamen ha anat variant en el muntant, no? Perquè al principi volíem que la gent vera si en València el que se fa per a tres comunitats. En el 2003, en el tercer certamen, portarem bandes de fora, una banda de Sevilla, que mos costa, diu, ajuda en tots els aspectes.
0: Clar, perquè tens que col·locar-los, tenen que...
1: I pagar-los.
2: Pagar-los, claro, ells fan nit, sí, tenen sí. Que fer nit així en València. Entonces vingueren dissabte, el certamen sigui diumenge 18 de maio, i vingué una banda de Tarancón i una altra de Valladolid. Entonces, el muntant d'aquest certamen... Parlem sempre de l'econòmic, però és que al final és el que més mos costa perquè, claro, no tenim tants recursos com a altres entitats.
0: Doncs jo crec que és hora d'escoltar la teua banda de cornetes i tambors en una marxa que es diu Des del cielo, nuestro padre.

0: Estem escoltant la banda de cornetes i tambors de Sant Lluís Beltrán, així a la Fonteta de Sant Lluís. Ara vos pregunte als dos, quins són els principals reptes que afronta actualment una banda de cornetes i tambors? Quins són aquests reptes?
1: Bueno, pues jo te podria dir que sobretot la continuïtat. No tenim una afició per darrere que vinga a espentar, no? Per incorporar-se a la banda. Ni... Tenim que dar-nos més a conèixer per a que la gent s'involucri un poc més. Però, clar, aquesta manera d'involucrar-se en el nostre estil que tenim nosaltres, les dues bandes, pues és un es basa molt en la Setmana Santa, no?
0: Sí.
1: Entonces, si la Setmana Santa tinguera més potencial així, entonces n'hi hauria més afició.
0: Però anireu per fora també fent processons en altres llocs.
1: Sí, és a dir, en però altres llocs. Però el futur... La futura incorporació està en sa casa. Sí. Està així en València. Nosaltres m'ho anem fora, però el de fora no se va apuntar a nosaltres. El de fora està en la que està del seu poble, de la seva ciutat. Sí. Entonces nosaltres lo que volem és una Setmana Santa competent així i entonces crearia una afició més important a l'hora d'apuntar-se a un tipus de banda com és el nostre, no? Entonces la continuïtat està en perill.
0: Però vosaltres teniu per baix una escola? És a dir, per baix.
1: És el que... Alumnes, és el que falten.
0: Sí.
1: Alumnes.
2: Sí, nosaltres intentem ensenyar, però, claro, n'hi ha moltes vegades que quan tens algú no ensenyat, pues, o se'n va a una altra banda, o s'ho deixa, perquè, claro, n'hi ha molts factors. Pues està el tema de les falles, però, claro, les falles no tenen la culpa, ni tampoc té la culpa la Setmana Santa Marinera, sinó que nosaltres el que volem és... ensalçar més la Setmana Santa Marinera i per això això ocorrisca se té que obrir a València perquè tindre la força de la capital de no que només se quede en un barri. No volem que se quede així un missatge en contra de la Setmana Santa Marinera ni molt menys. La Setmana Santa Marinera és d'interès turístic nacional, però claro, tu preguntes en el centre de València i n'hi ha moltíssima gent que no la coneix i ells són conscients de que és aixina. Entonces, no volem dir que la Setmana Santa ni molt menys se lleve dels barris marineros, però se té que obrir més a la capital i la capital...
0: Ells ja lluiten per això, eh? És a dir, jo crec que sí que han avançat molt, perquè cada vegada estan fent més marxes i més per a que això siguis que endavant.
1: Perquè s'encarrile.
0: Clar, perquè s'encarrile. Per a donar-li aquest valor. A més, jo crec que per la zona esta possiblement siga... En Sagunt també se fa, sí. Sagunt també n'hi ha, és important. També n'hi ha un certamen en Sagunt, de no sé si encara es fa,
1: Bueno, sí que ho fan.
0: O havia, el de Sagunt.
1: Sí que ho fan.
0: Sí, de cornetes Sagunt, i tambors.
2: Tots els anys, la majoralia de turno fa un certamen previ a la Setmana Santa, pues, el dissabte antes del diumenge de Rams, una setmana antes, vull dir, i cada any la majoralia de turno, com dic, pues és el que fa, la que s'encarrega de fer el certamen, perquè luego n'hi ha una cofraria que és la de la Puríssima Sang,
0: sí.
2: Que és la Setmana Santa de Sagunt, és la segona o la tercera més antiga d'Espanya i més de 500 anys d'història la contemplen i tots els anys se fa, allí n'hi ha molta afició. Claro, és el que estem parlant. Sagunt és un poble, no sé si, no vull equivocar-me, 20 o 25.000 habitants, crec que té, i les falles són impressionants i la Setmana Santa és superimpressionant. Al seu estil, a la seva manera, però és una Setmana Santa on tot el poble se volca en la majoralia i tot el món t'obri la porta per ajudar-te. És de lo que estem parlant, que al final, si volem una Setmana Santa de pes, té que entrar a actuar la València, la capital i la catedral, com dia Juan abans.
0: Vosaltres es baseu molt en la Setmana Santa, però durant l'any també estan les festivitats de la població, que també en les processons, per exemple,
1: sí.
0: També podeu, allí també...
1: Participeu,
0: no?
1: Sí.
2: Sí, gràcies a Déu tenim continuïtat tot l'any, i és el que busquem, perquè si se basara només en la Setmana Santa, antes i ara encara queden bandes de cornetes i tambors que es comencen a ensayar en enero, a final d'any, a principi d'any, i ensayen tres mesos. Nosaltres no, nosaltres volem continuïtat tot l'any perquè la gent estiga enxufada.
0: Perquè no es cansen,
2: Moltes vegades, ara, gràcies a Déu, hem notat un ascens de les, de les entitats de barris de perifèrics o de pedanies o de pobles de la cercania que mos contraten sobretot per professors. Però sí que és veritat que quan falta d'això tenim que inventar-se nosaltres els certàmens. Les cofraries fan certàmens, les pròpies bandes fan certàmens per donar activitat a la nostra banda durant tot l'any i a altres bandes amigues també.
0: Claro. Ja ho crec que sí. I quan teniu, per exemple, un festival o un certamen, sempre és a l'aire lliure o podeu en algun... Perquè sí que he vist en alguna església que se fan, però en auditoris i tot també vos deixen... Bueno, així sempre teniu la problemàtica que València és molt gran i fa falta més auditoris i fa falta més...
1: València Capital és molt difícil.
0: Sí.
1: És molt difícil, per què? Perquè el Palau de la Música sempre està ocupat, el Palau de les Arts no parlem. I nosaltres, per exemple, estar en un poble és diferent, el tracte és més directe, entonces és més fàcil. Avui en dia ja en qualsevol auditori pots veure un certamen o un concert de bandes de cornetes i tambors. En les iglesias mos agrada molt de tocar perquè... La banda està encara molt de la Setmana Santa. La Setmana Santa, pues, està molt relacionada en la iglesia, clar.
0: Entonces,
1: vosaltres mos agrada bé, molt, molt.
0: I com subsistís una banda de cornetes i tambors? És a dir, rebreu alguna subvencions? És a dir, com? Continueu.
2: Pues, en el nostre cas, bueno, en principi, pues, lo que se recapta en Setmana Santa, sobretot, claro, perquè és el major motiu que tenim aquestes bandes, no? En Setmana Santa sí que és de veres que si tens un bon sens i la gent se prepara per aquests dies en el treball, demana els dies corresponents... Per això el que diem antes d'eixir fora, n'hi ha uns dies que són dijous, sant, divendres, pots eixir fora... Nosaltres, en el nostre cas, i Mare Nostrum també, i si fora, però ben fora, províncies de Jaén, inclús nosaltres un any arribarem a 80 quilòmetres de Sevilla, però és un esforç, tens que traslladar a la gent, a 50, 60 persones, 40, 45, a 700 o 800 quilòmetres, o 400. En la zona d'Almeria també en toca molt, les dues bandes, i, entonces, claro, vivim d'això. Si tens el... Si s'alineen els astros i tota la gent pot eixir, pot tindre... Ara, la problemàtica que el dijous sant ja no és festa, és festa. Sí. Antes sí coincidia, que era una festa, tal. Entonces, majorment de la Setmana Santa. Si se fa alguna loteria, tal... en este cas, com dia Juan, ara estan tenint molt bona sintonia en l'Ajuntament de Silla... I nosaltres, en 27 anys, pues, hem tingut molt bona sintonia en l'Ajuntament de València, l'època de Félix Crespo, de Rita en Glòria Estiga. I luego tinguérem una transició ahí que no... La veritat és que no teníem més rechazo que altra cosa les bandes de tambors. No vaig a ficar-me en temes polítics, però... Sí. I ara estem retomant, nosaltres en el nostre cas, per exemple, l'Ajuntament, pues aprofite que estem així per anunciar-lo, que anem a fer un certamen combinat en bandes de música i anem tres bandes. En este cas, les dos que estem així, Mare Nostrum i Sant Lluís Bertran, i una tercera, que és la Verge dels Dolors, que és del propi Cabanyal. Entonces, el 10 de juliol, divendres, per la vespre, en el barri del Cabanyal, a les 7:30 es començarà un desfile, i luego fem, com ha dit el principal responsable, un mà a mà entre les bandes, que no és un mà a mà.
0: Entre les tres?
2: Entre les tres bandes de cornetes i tambors i les cinc bandes de música.
0: És del Marítim?
2: Sí, quasi totes són del Marítim i quasi totes... Bueno, n'hi ha... Està la de la Carrera Sant Lluís, que és mos pilla molt a prop, i no me recordo ara, me van a perdonar.
0: És a dir, feu ahir un certamen, el dia 10 de juliol, has dit?
2: Sí.
0: En el barri del Cabanyal.
2: Encara no està del tot decidit, però el desfile, però el concert se donarà en la plaça del Rosari. Plaça del Rosari, on està el TEM, el Teatre Musical.
0: Sí,
2: allí se farà a l'aire lliure.
0: Tres bandes de tambors, de cornetes i tambors, i cinc bandes, diguem...
2: Cinc bandes de música.
0: Cinc societats musicals.
2: Sí.
0: Perquè el que voleu és diguem, germanor.
2: Sí, sí.
0: Que hi hagi més germanor.
2: Moltes vegades busquem el que ja tenim en casa, i és els músics. Els músics, sí. Així n'hi ha a patades.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Levantes una pedra i n'hi ha músics.
0: Entonces, la matèria prima la teniu.
2: Claro, nosaltres, sense eixir-se de l'essència de la corneta i el tambor, estem fent música o volem fer música. Entonces, i anem en partitures, anem en acordes, entonces se tenim que arrimar als músics.
0: Clar.
2: Sempre n'hi ha molt... No, sempre no, i tampoc molt. Són dos paraules equivocades. Però n'hi ha molt de rechaç encara per part d'un sector dels músics a les bandes de tambors. I és comprensible, perquè hem estat molts anys anant a la guerra, com deia antes Juan. Anàvem a la guerra, entràvem ahí a saco, a trencar el parche. Portem ja anys alguns intentant canviar aquest concepte. Però costa, claro, perquè són molts anys d'entrar a la plaça de la Verge, el tambor... Sí. Veus una banda... Nosaltres, per exemple, ara hem adaptat fa uns anys el València, el Passador de València, entonces quan entrem a la plaça de la Verge, tu veus a una banda música tocar el València, tots molt bons músics, tots de categoria, i entonces arriba la banda que estamos. A veure què fan estos. I entonces toquem el València. I la gent aplaudís més, però aplaudís més per la sorpresa, claro. No,
0: clar.
2: No se poden comparar en les societats musicals que passen per la Verge. I entonces se queda al·lucinat, diu, una banda de cornetes i tambors tocant el València, i la veritat és que és el que busquem. Nosaltres és que tenim la matèria prima així en casa.
0: Sí.
2: Però, claro, no és el mateix que envies al teu fill a ensenyar una banda de música en el seu local, segurs, sí o sí,
0: sí,
2: en totes les comoditats, que l'envies a les cornetes i tambors. Anem a veure com veu el meu xiquet, com torna el meu xiquet a casa. Si se fa un tatuatge o si... I tot això volem canviar el concepte, i un dels motius que estem ara promocionant-se i venim així a la ràdio a parlar, sempre hem anat, tant Juan com jo, si ens han demanat col·laboració, hem anat pues en l'antigu Canal 9, en ràdios locals, en emissores locals, però volem aprofitar i l'edat que ja tenim, que els anys que portem de vuelo, volem continuem en la il·lusió.
0: A veure, heu aconseguit cosetes. El que tu estàs dient és important, perquè el que intentes explicar és que és veritat, tenim la visió de que ve una banda de tambors i cornetes a foc seguit, no?
1: Sí.
0: I intentar fer el que sol dir més música, és a dir, més ixa línia musical. Però sí que heu aconseguit, per exemple, coses de que són molt cuidadosos en la vestimenta. Sí, sou totes les bandes. Jo no sé, així, a València o per la zona, no sé quantes n'hi han de cornetes i tambors, no tinc ni idea.
1: Nosaltres tampoc.
0: No
1: tenim una idea, però sí.
0: No tinc ni idea, però sí, quantes n'hi ha. Però, per exemple, aquest aspecte el cuideu molt.
1: Sí, un més que altres, però en general, la veritat que es cuida molt en la vistositat.
0: Sí.
1: És una posta en escena, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí,
1: És part de tot el que estàs fent, no? I ja et dic, cuidem molt, invertim molt en tot això.
0: Sí, és que invertim, sí, perquè...
1: És una inversió molt gran, i després tens que responsabilitar a la gent de que tot això el tinga bé. I luego el tema de que ha dit Ricardo de lo del mama en les bandes de música, és que esto és una proposta de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: O sigui que ha sigut el mateix Ajuntament, aprofitant el 140 aniversari del concurs de bandes internacional que fa... De,
0: sí, 140, sí.
1: Que és una barbaritat, no? Entonces, és ese mateix fin de setmana, el previ, no? El divendres...
0: Sí, sí, la setmana d'abans.
1: Entonces, clar, entonces ha sigut molt bonico. Fer una cosa aixina ha sigut molt bonico. I lo que fem nosaltres és juntar-nos les tres bandes, i lo que faran les bandes de música és juntar-se ells també. I entonces, lo que és un mama, una tu, una jo... Coses així.
0: Però toqueu les tres bandes juntes,
1: sí,
0: o una cada vegada?
1: Les tres juntes.
0: Les tres juntes. Sí. I ja teniu el repertori, ja heu parlat entre vosaltres, ja heu dit, anem a tocar, sí, això.
2: Sí, ja està elegit, perquè, claro, en nosaltres se basem molt en el estil policia armada, com te dic, i n'hi ha grans autors.
0: Sí.
2: De fam, bueno, el principal, que és Alberto Escámez, un ginense militar,
0: sí, sí, sí.
2: Té composicions de fa 100 anys. Luego, Bienvenido Puelles, gent de sevillans, Antonio Velasco, n'hi ha molts que fan l'estil clàssic, que se diu allí. Mm-hmm. Claro, és clàssic perquè porten tocant-lo les bandes pues, de tota la vida.
0: Entonces, sí, sí, sí, sí.
2: L'antiga banda de Policia Arma de Sevilla és la que inicia un poquet aquest estil, comença a combinar veus en les cornetes, luego ja pues, Cigarreras, Triana, adaptaren ja els pistons, i entonces són marxes clàssiques que totes les bandes es comencen per ahí.
0: Sí.
2: Si alguna pot arribar a més, pues intenta tocar alguna marxa més forta, però en esa línia de clàssic és lo que totes les bandes comencem i tenim marxes que coincidixen.
0: Doncs seguim escoltant una altra marxa, que és esta, Esperanza Gitana.

0: Estem parlant de bandes de cornetes i tambors, de la problemàtica que tenen actualment, i estem parlant en Ricardo, que és el director. Ricardo, ja m'he sonat el cognom.
1: Vázquez,
0: que és el director de la banda de Sant Lluís Beltrán, i també estem parlant en Juan Garrido, que és el director de Mare Nostrum. Hem parlat de les problemàtiques. Vosaltres ho heu centrat molt en la Setmana Santa, però jo vull anar més enllà. Quines altres solucions podeu fer o demaneu per a que la cosa subsistisca? És a dir, quins canvis serien necessaris que tindríeu que fer per a subsistir o per a continuar, simplement continuant fent música?
2: Home,
0: al final es tracta de diferents estils de música, sí. Diferents agrupacions, que n'hi ha moltes agrupacions diferents i de molts estils.
2: Sí, sí. Home, en primer lloc, el que està clar que lo que necessitem és l'apoyo de les autoritats, no? Pertinents. Això és molt important. Nosaltres, en el nostre cas, en Silla, estem molt contents, tenim molt d'apoyo i no ens queixem. Perquè en 29 anys és la primera vegada que tenim... Sempre hem tingut algo, però el que tenim ara no ho han tingut mai. En la ciutat és més difícil, així en València és més difícil, perquè la ciutat és més impersonal.
0: Sí.
2: Entonces, ahí Ricardo i la Fonteta ho té un poc més difícil. Però sobretot això. I després, clar, si... És el que han dit. Així el problema que n'hi ha és que si la majoria de bandes de música, una tercera part de les bandes de música d'Espanya estan en així, pues la cantera ja està ahí tota. I després al conservatori i tal, molta gent es dedica professionalment a la música i nosaltres és afició pura i dura. Nosaltres estàs treballant 12 hores, en el meu cas, que jo soc taxista, 12 o 14 hores, i després me vaig a ensenyar un parell d'horetes més.
0: Però això molts músics també ho fan, eh? Sí, molts músics de les bandes també ho fan. Eh?
2: Sí,
0: que estan treballant i després van el divendres,
2: sí,
0: a l'assaig...
2: Però que sí, ja, sí, sí, és el que te vull dir, que és això, que el sacrifici és ese, però esto és tot afició. Així professionalment no ens dediquem ningú a la música.
0: Sí.
2: I l'apoyo que té una banda de música de qualsevol ajuntament no es pot comparar en una banda de cornetes i tambors. On té l'apoyo una banda de cornetes i tambors? En Castilla-La Mancha, que a lo millor no n'hi ha banda de música, en el poble, sí. Ese, en qualsevol, pues, en León, en puestos aixina, però en València, que qualsevol poble té una o dos o tres bandes de música. Impossible.
0: Eixa professionalitat de les cornetes, els tambors, està clar que sí. És percussió, no sé si n'hi ha... ni en cornetes professionals on poden estudiar, perquè tot això crea continuïtat.
2: Mira,
0: i poden veure que d'ahir es pot viure. Per exemple, el món de la dolçaina ha evolucionat molt,
2: sí.
0: I també era un instrument que tocava molt fort, que i ha fet un avanç, és per una comparativa, no?
2: Però,
0: és a dir, per canviar...
2: Però és un instrument tradicional de la Comunitat Valenciana,
0: sí, això sí.
2: En el recolzament de les entitats.
0: Això sí, això
2: entonces,
0: sí.
2: Que para que, esto es una cosa que esto no... on ha triomfat és en Andalusia, entre cometes, és on més ha triomfat per lo que te dic, perquè n'hi ha poquetes bandes de música... i n'hi ha molta Setmana Santa. Sí. Fa falta molta... Clar, allí és un xiquet de 2 anys i ja te puxen vídeos tocant el tambor en 2 anys.
0: Sí. Perquè vosaltres assageu totes les setmanes, és a dir, tal dia n'hi ha un dia d'assaig,
3: sí.
0: Aneu a assajar allí divendres, 3 dies a la setmana.
2: 3 dies a la setmana.
3: I si ve algun event, pues, ampliem a 4 o a 5.
2: Ne són molt roïns, sí. Tenim que assajar molt.
0: No, jo veig molt complicada tocar la corneta, eh?
2: Molt difícil. I molt desagraït, eh? Pares una setmana i ho notes... Sí.
0: No n'hi ha aixina cornetes més blanetes.
3: No,
0: totes són dures.
3: Con les telenovel·les, te perds un capítol totes... i ja és pues així igual.
0: Sí, te perds una setmana
3: d'ensaio, i ara que estic de vesprades, mare meva,
0: sí.
3: Les setmanes que estic de vesprades vas molt mal. I això que porto tota la vida tocant.
0: Sí, és
3: molt sacrificat, la corneta és molt sacrificada.
0: Doncs jo vull acabar en una marxa que diu Ser Sant Lluís. Però abans d'escoltar-la, ja que estiguem així, Ricardo, què és ser Sant Lluís?
3: Pues mira, ser Sant Lluís és el nom d'un disco que varen traure. Jo és que aquesta frase, claro, és que estem en una etapa diferent, sí. Una etapa de, com dia Juan, subsistir. Entonces, això va ser un triunfo de la banda. Fa ja, pues, imagina't, en el 2013 es varen estrenar. Gravarem un disco i s'empenyarem. La banda en aquell entonces tenia molta gent que anava en el mateix sentit, sí. I molt loca per este món. Entonces, sobretot generacions joves, que ara tindran 40 per ahí, estaven en, en els 20 i pocs anys. I els quatre locos, ja més majors, que estàvem ahí davant, pues, anarem... Va ser una... Jo, 15 anys se me passaren com si foren dos. Perquè anàvem disco, portàvem un casco també, en una època que portàvem un casco com el que porta la policia local de Gala. I entonces va ser una època tremenda. I va ser una època que era ser Sant Lluís. Avui en dia, pues, és Sant Lluís Bertran.
0: Però jo t'ho pregunte, sí. Per a tu, què és ser Sant Lluís Bertran? Per a tu, què és la banda de cornetes, pues, i tambors?
3: Mira, encara que sona pedant, ser Sant Lluís podria ser jo, per exemple. Sí. I no soles jo. Pues, Vanessa, Núria, la presidenta, sí. Felipe, que porta, és fundador també, el meu germà Eugenio. Això és ser Sant Lluís, és continuar. Sí. No pegar-se cols de pit quan tot va bé. És continuar. Que el barco no naufrague. Sí. Això és ser Sant Lluís, vivir-ho, i que el local, com jo dic molt bé, sigui la teua segona casa. Sí. Abans d'anar-se'n, volia donar... És que estic buscant, no me recordava, a Juan Pablo Valero, que és el coordinador del València Music City,
0: sí.
3: Que és

0: l'organitzador d'este event és el que s'ha empenyat en que les cornetes i tambors estem ahí fent el mà a mà.
1: Està fent una bona tasca per a visibilitzar.
0: Sí, molt, molt, molt bona. I agrair de tot cor a Dei que s'ha recordat amb altres.
1: I Juan, què és ser Mare Nostrum? És a dir, què és ser i se pertany?
2: A veure, Mare Nostrum per a mi és una cosa molt, molt gran. És un... anava a dir un vici, però és una necessitat.
1: Sí.
2: Jo porto tota la vida fent això, mai ha parat, ni en l'exèrcit, mai ha parat.
1: Sí,
2: sempre
1: sí,
2: ha tocat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I jo necessito això. I n'hi ha un equipet molt vinculat avui en dia, i entonces estem reflotant, perquè en la pandèmia va juntar diverses coses, no? I la pandèmia m'ho va fer molt de mal a vosaltres.
1: Però a vosaltres hi ha molts.
2: Sí. I estem reflotant, i ja t'he dit que ara s'han alineat els astres,
1: vale,
2: pa anar bé. I també el que ha dit Ricardo, no? A Juan Pablo n'hi ha que agrair-li, i a tu també per donar-nos aquesta oportunitat de...
1: És la pública i n'hi ha que donar veu.
2: Sí, però són minoritaris i entonces per nosaltres és molt important que avui mos hagués dur així avui diumenge per parlar d'això. Hem matinat, però ha valgut la pena.
1: Sí, sí, sí.
2: I sempre que vulgues, estem pel que faci falta.
1: Moltes gràcies. Ja val la pena matinar per escoltar música i per a parlar de música. Bé, jo vull donar-vos les gràcies per haver vingut un diumenge festiu i anem a acabar escoltant Ser Sant Lluís.
0: Ser Sant Lluís.
1: Igual donar Ser Sant Lluís que Ser Mare Nostrum.
0: Ser.
1: Moltíssimes gràcies.

0: I arribem al suggeriment de la setmana. I no n'hi ha millor suggeriment que el que anem a fer. Perquè anem a commemorar, anem a celebrar el centenari d'un pas doble molt conegut, que és Pepita Greus, i que s'ha fet una versió per orquestra. Pepita Greus era un pas doble compost per Pasqual Pérez Chovy i dedicat a una poetisa d'Alginet. Però jo no vaig a parlar ja més, perquè em posa a parlar al micro i ja no pare. Va a contar tota la història d'esta versió passada a orquestra la directora de la SAM d'Alginet, que és Olga Clari. Olga, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de tornar a parlar amb tu. Jo vaig estar en eixa estrena, també tinc que dir, i que va ser sorprenent.
1: Sí.
0: Va ser, crec que va ser el 16, igual m'equivoqué de dia, 16 de maig, crec que va ser.
1: Sí,
0: el
1: 16 de maig.
0: I celebràveu el tercer festival d'orquestres allí a Alginet, Vila Alginet.
1: Sí. Sí, ja m'ha plegat a la tercera edició, contra tot pronòstic, o sigui que ja...
0: Ja va la tercera, ja va la quarta, i va tot. I teníeu, no sé quant... Eren tres o quatre orquestres? És que ara estic pensant així de
1: memòria. Eren quatre orquestres. Teníem Silla, Picassent, Paiporta i nosaltres.
0: I al final d'eixe festival, d'eixe que vau fer, al final totes les orquestres, i mira que és complicat, unir tanta orquestra, perquè són molts, molt de músic, i necessiten el seu lloc. No és com en la banda. La banda té un lloc més reduït. Tu agafes el clarinet, tu que eres clarinetista, agafes el clarinet o agafes un instrument i diguem, no ocupes molt en l'espai de l'escenari. En canvi, un violí, una viola, un violoncel, un contrabaix, necessita el seu espai. Però vau cabre.
1: Sí, no... La veritat que jo sabia que no estaven còmodes, però ells tampoc se queixaren perquè tots volien tocar en l'estrena del pas doble. Aleshores, si veus el vídeo al YouTube, és increïble, perquè el teatre modern d'Alginet té una forma molt peculiar, no? Que a banda pels laterals com que té un espai extra.

0: Pues vos escontrabuixos aí pobres, tots apelotonats en la penombra, que jo dic, no veuríeu ni la partitura.
1: Sí.
0: Però ningú es va queixar, va ser
1: Sí.
0: increïble, sí.
1: No, no,
0: Eren
1: no.
0: 100 músics allí dalt.
1: Correcte, éreu molts, jo no sé quants n'havien, però hi havia molta gent. Ara després escoltarem el pas doble, que sona molt bé. I qui va dirigir aquest pas doble? Perquè, a veure, tu no vas ser la directora, tu eres la directora, l'organitzadora, eres tot.
0: Sí.
1: La que va tocar el solo, me lleve el sombrero, el barret me lleve,
0: Gràcies.
1: perquè el vas bordar. És a dir, el solo del clarinet, que escoltareu ara després, és Olga Clary. Qui va
0: Sí.
1: dirigir ixe Pepita Greus?
0: Pues el va dirigir ni més ni menys que Mercedes Padilla.
1: Sí.
0: La veritat que bueno, jo crec que li dona un valor extra a l'acte i perquè bueno, jo sé que jo tinc l'oportunitat de dirigir-lo en l'orquestra cada vegada que fem un concert, però en una ocasió tan important, jo crec que la figura de Mercedes també pues, enaltia el valor de lo que és l'acte de l'estrena i el fet de que les quatre orquestres dirigiren baix la seva batuta. Jo, als més menuts de l'orquestra, se ho dic, jo dic, no so, ah, d'ací 20 anys sereu conscients del que haveu viscut aquest 16 de
1: Ja
0: maig.
1: ho crec que sí, Olga. Ja ho crec que sí. Mercedes Padilla és la primera dona en donar direcció al Conservatori Superior de Madrid.
0: Sí.
1: La primera dona. I va fer ahir una tasca increïble i jo crec que el pas doble va sorgir d'un encàrrec de l'Ajuntament que el vas fer tu, crec.
0: Sí, ens assentarem, bueno, Ainhoa, que és la regidora de Cultura, ens assentarem un dia i clar, està clar que l'orquestra ja fa anys que ve demanant una versió orquestral, però aprofitant el centenari, Ainhoa em va dir, si ho fem oficial, que es faci una estrena, que s'estrene, jo vaig dir, uau, ho estrenem en el tercer festival d'orquestres, i ho toquem totes les orquestres juntes i bueno, també vam tindre la sort de que l'Ajuntament es va ajudar perquè bueno, va vindre els companys d'Onda Films a enregistrar, que són uns professionals de cap a peus
1: Sí.
0: i clar, és que a més tindre aquesta gravació professional i és increïble, aquest fet és increïble i així va ser, la veritat,
1: Vas fer
0: pensat i
1: història,
0: fet.
1: jo crec que has fet història, has fet una traversió de Pepita Greus en este centenari, que un altre dia jo convide a que vingues ací, que vinga també, pues, has dit Ainhoa, no?
0: Sí.
1: Per a parlar d'eixa aquesta figura de Pepita Greus, la poetisa Pepita Greus, per a parlar també del compositor de Pasqual Pérez, que era un músic d'ahir del Ginet, que era un músic del Ginet,
0: Sí,
1: perquè ella
0: mestre, va ser mestre de la banda també
1: també, també, correcte.
0: i guanyar en certàmens i
1: Doncs,
0: premis amb ell.
1: ja no queda més temps. Olga, gràcies per sempre estar ahir. Tu saps que la ràdio sempre
0: Gràcies a
1: va a
0: tu.
1: contratemps.
0: Sí.
1: Gràcies per estar ahir i per sempre atendre'ns. I ara veuràs com s'escolta molt bé el pas doble Pepita Greus. Gràcies, Olga, moltes gràcies. Que cosa més bonica, eh? I escoltant este pas doble, Pepita Greus, del compositor Pasqual Pérez Chubí, en este cas interpretat per una orquestra, bueno, quatre orquestres en este cas, 100 músics, que van fer, que van tocar, que van interpretar Pepita Greus el passat 16 de maig al Ginet. I escoltant este pas doble que a mi m'ompli, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en res. Estem ací en més històries.

0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
1: I tu i jo.
2: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal ve en el camí cap a la segona divisió. Llevant ve la Nucía, definitiu per l'ascens a segona federació. I Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des d'Alacant, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
3: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Són les 9.
5: A Punt. Notícies.
4: Bon dia, avui diumenge 7 de juny, en què el Papa Lleó XIV ha fet història amb la primera jornada d'este dissabte d'un viatge a Espanya de 7 dies per Madrid, Barcelona i les Illes Canàries. La primera estada d'un pontífex en 15 anys a Espanya i la primera d'este papa a un país europeu en missió apostòlica. Mig milió de joves han participat a la vigília esta nit amb motiu de la seva visita en un dels actes més multitudinaris i festius.
6: Una emoción increíble, yo sigo temblando, es que es muy, muy fuerte.
7: Es un poco para vivir nuestra fe, para acompañar al Santo Padre y bueno...
8: Hacerlo en comunidad.
6: Eso, hoy se ha mencionado mucho la palabra comunidad.
9: Fe, si crees en Dios, si ves algo, que nunca estás solo.
4: Y en respuesta a las preguntas del Choves...
10: Aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia.
4: El dia també deixa missatges de prevenció contra la polarització i l'enfrontament.
11: Una reconciliació i una cooperació més profundes entre les distintes forces d'aquesta nació.
4: El centre de Càritas Cedia 24 hores i O14 entra en contacte amb persones més vulnerables.
12: Gràcies per venir i per acercar-se a nosaltres.
11: Aquí, l'alegria i el dolor de cada uno són l'alegria i el dolor de tots.
4: Per la seva part, el rei va recordar el paper social de l'Església i el dolor causat pels abusos sexuals.
13: La dignitat de la persona, els drets humans, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos.
4: En este sentido, el pontífex había anunciado que reuniría a algunas personas víctimas de abusos al si de la Iglesia. Y ahora es d'ara, ya de bon matí, cues a la plaza de Cibeles en el segon bany de masses a la misa multitudinaria de hacía poc. Carme Monteagudo, ¿quién es la agenda de hoy?
14: És la prèvia a la gran missa multitudinària Cibeles, una missa on s'espera més d'un milió de persones. Assistiran els reis d'Espanya, Ses Majestat Felip VI, la reina Letizia i també les seues filles, la princesa d'Astúries i la infanta Sofia. Una missa multitudinària que continuarà amb la processó del Corpus Christi que per primera vegada realitzarà a peu el papa Lleó XIV. Posteriorment de vesprada, el papa es reunirà en un encontre privat amb l'ordre dels Agustins. Recordem que ell pertany a l'ordre dels Agustins i ja finalment, a última hora de la vesprada, al Movistar Arena, el papa Lleó XIV mantindrà un encontre amb el món de la cultura, de l'economia, de l'esport i de l'art.
4: I pel que fa a l'oratge, iniciem diumenge amb més núvols que ahir. Bon dia, Joan Carles Fortea.
8: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb més humitat que en la jornada d'ahir. Molts núvols, boires, núvols que tapen el cel en moltes comarques i que fins i tot en alguns punts han arribat a deixar alguna precipitació dèbil. La tendència al llarg del matí és a deixar de ploure on ha plogut i també a obrir-se clars ràpidament al llarg del matí migdia. De fet, al migdia i esta vesprada, en general, el que esperem és un dia assolellat. Al matí les temperatures són com les d'ahir, un poc més altes puntualment, i avui les màximes al litoral no canviaran. Seran com ahir, entre 24 i 26, 27 graus les més altes. Cap a les zones d'interior sí que avui no farà tanta calor com ahir. Ahir superaren els 32, avui difícilment les màximes a l'interior superaran els 29 o els 30. Demà tornarà a ser un dilluns assolellat i calorós. Demà pugen de nou les temperatures. A les comarques d'interior tornarem a superar els 32 graus de màxima. De moment, el més destacable en el dia d'avui és que aquesta nuvolositat que tenim al matí trencarà esta vesprada. Atenció també amb el vent, que bufarà de gregal cap al litoral d'Alacant, moderat, i que deixarà la situació marítima més alterada. I recordem que esta vesprada lluirà més el sol i que la calor, en general, en el dia d'avui serà agradable o, com a màxim, moderada.
4: Gràcies, això és tot per ara. Tornem a les 10.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Som

0: sense escoltar-lo. L'orgue original va ser destruït durant la Guerra Civil i el poble va perdre una part important del seu patrimoni musical. I per explicar tota aquesta història de reconstrucció d'un orgue que va més enllà de la Guerra Civil, va molt més abans de la Guerra Civil, tinc ací a l'estudi a Daniel Rubio Navarro, que és organista, professor i investigador. Bon dia, Daniel.
1: Bon dia.
0: També tinc a Daniel Rubio Ferrandis, fill, que és organista, clavecinista, professor de llenguatge musical al Conservatori de Torrent. Bon dia, Daniel.
2: Bon dia.
0: I també tinc a l'alcalde, Miguel Chavarría. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Perquè tot este port, este viatge, té que tindre el recolzament de les institucions. Miguel, té que tindre aquest recolzament.
3: Clar, clar, això és evident. Evident que les coses menudes i grans sempre tenen que estar.
0: Clar que sí. I més a més, que eres músic, també.
3: Clar, clar, músic de la banda.
0: Bé, tenim així a tres veïns del poble d'Alboraia. I jo vull començar per el principi, és a dir, Daniel, pare.
1: Sí.
0: Quan comença esta història de tornar a fer funcionar o tornar a que escoltem un orgue al poble d'Alboraia?
1: Pues comença en l'any 2017, fa 10 anys. Jo havia estat llegint coses, havia trobat informació molt sesgada i solta, que no inconexa, de que hi havia orgues a Alboraia. I, clar, me vaig ficar a investigar, vaig començar a trobar cada vegada més informació, fins al punt que tenim notícies de que el primer orgue documentat consta del 1598, és a dir, encara a finals del segle XVI. A partir d'ahí és tota una història en la que, bueno, l'orgue ha estat present en la comunitat parroquial i en el poble d'Alboraia. No un orgue, molts orgues. Els orgues, desgraciadament, se feien malbé i en fi, s'han reconstruït, s'han fet de nous. Sí que hi ha un orgue més emblemàtic, que és de l'any 1718, de l'organer Nicolás Salanova. Mm-hmm. Aquell Nicolás Salanova sigui l'organer més important de la primera meitat del segle XVIII a la comunitat. De fet, pràcticament l'únic orgue Salanova que queda és el més gran, en la catedral de Oriola. Està en funcionament encara.
0: Sí.
1: Però Alboraia ja tenia un orgue de Salanova a principis del segle XVIII, que és abans de que s'ampliara l'església. És a dir, que teníem ahí un instrument molt bo. En fi, té renovacions, va canviant, però al principi del segle XIX, quan la guerra de la invasió dels francesos,
0: sí,
1: els exèrcits francesos acampen en tot el que és l'Horta Nord, i assetjant ahí a la població civil, i van destruir pràcticament tot. Van cremar arxius parroquials, van fondre les campanes, van destruir els orgues, i aquells orgues tan xulos, segurament, de Salanova, va quedar destruït al 1811. Bueno, pues és una, diguem, una desgràcia, i el poble, pues, tira endavant. I en l'any 1819, hi ha un acte en la que diu que l'Ajuntament i la parròquia van a comprar un altre orgue, van a fer un orgue nou i el van a pagar al 50%. És a dir, que ja a principis del segle XIX, la col·laboració entre l'Ajuntament i la parròquia en aquest tema sigui una realitat. I aquest orgue ja comença a funcionar en l'any següent, en el 1820. Se va ampliant, vaig anar trobant informació de com s'havia anat ampliant, fins a l'any 23, 1923, en el que Pere Palop fa una ampliació, diguem ja, definitiva, i fa a partir d'aquest orgue, fa un orgue molt més gran d'estil francès, d'estil romàntic francès. I és un poquet l'últim orgue que tinguérem a Alboraia fins a l'any 38. Per tant, si

0: Sí que a partir de que jo me vaig ficar a investigar, a buscar coses, sí que hem pogut reconstruir una història organística d'Alboraia que arranca almenys del 1598 i que arriba fins al 1938.
1: I una pregunta, abans d'escoltar l'orgue. Una pregunta abans d'escoltar l'orgue. Abans de que tu us posaràs a investigar, quan anàveu allà a l'església, veieu alguna part de tubs, per exemple, de l'orgue, o ja no quedava
0: sí,
1: res?
0: A veure, no quedava res. No quedava quasi res. Però, després de la Guerra Civil, me consta que les celebracions les feien en un harmonio, de pedals,
1: sí,
0: i estava ficat dalt al cor, on havia estat l'orgue.
1: Sí.
0: I de l'orgue jo no he trobat res. Sí que hi havia alguna persona major, me digué que hi havia tubos, que havien deixat uns tubos de fusta, però, en fi, que no. Lo que sí queda són les marques en la paret de les manxes, la manxa, el fuelle en castellano,
1: sí,
0: la manxa que subministrava aire a l'orgue,
1: sí,
0: està encara les marques dels anclatges on estava anclada i també la canalització de fusta que anava des de la manxa fins a l'orgue. Això se conserva.
1: Doncs jo crec que és el moment d'escoltar l'orgue. Jo crec que sí. I molt ben interpretat, eh? Escolte.

0: Esta peça la podeu escoltar quan acabi el programa. Busqueu en internet fent banda i la podeu escoltar sencera, completa. És la tocata en fa major de Buxtehude. I jo, fins ahir, dissabte, em pensava que estava interpretada per Daniel Rubio, pare, i resulta que no, que és el fill que el tenim així al costat. Daniel!
1: Això és.
0: Esta peça la vas interpretar dins del festival que organitzeu?
1: Sí. Sí, hi ha un cicle de concerts que fem en Alboraia. Bueno, hem fet concerts d'orgue sol i també concerts de música de cambra amb altres instruments i orgue. I jo, bé, siguent d'Alboraia, he tocat ja unes quantes vegades. Tenim també altres organistes de fora d'Alboraia que venen, però, clar, jo, diguem, soc el organista local i sí.
0: Tu eres organista i clavicinista.
1: Clavicinista, exacte, sí.
0: Especialitzat ahí, és a dir...
1: Exacte, en l'ambient de la música antiga, i bé, alguna de la música que més m'agrada és precisament del període barroc, Bach, Buxtehude, tota esta música. I l'orgue que tenim nosaltres actualment és d'un estil barroc alemany.
0: Sí.
1: Per tant, tota esta música li va molt bé. Els tipus de registres que
0: té, la sonoritat
1: que té, és molt convenient esta música. Es pot tocar també música d'altres períodes, però esta música li va molt bé. I a mi personalment és una música que també m'agrada molt, disfrute molt, té molta, molta retòrica, molta expressivitat.
0: Miguel, quan Daniel proposa recuperar ixe orgue, tu vas pensar que era una idea molt bona i que era important recuperar l'orgue de l'església, de la parròquia?
2: Clar, des de les institucions la nostra obligació és empuixar tot el que siga cultura, no? I en el nostre cas la música. Però tu imagina que nosaltres també hem apostat per memòria històrica, no?
0: Clar.
2: Entonces, fica tu que així se complien les dues coses. Memòria recent, que és el que veu dir de la guerra, no? De fa poquet, que, no sé, de la complicació aquella.
0: Sí.
2: Però, com ha dit Daniel, hem anat a la memòria del segle XVI.
0: No? Sí. O sigui, i ha contat tota la història.
2: Claro, tot això a un municipi li agrada. Jo en el meu despatx tinc com

0: com l'escriptura de Jaume I quan, sí, quan passa per la muralla, no? Uh-huh. 1238, no? És mostrar a tot el poble que este poble no és de casualitat, sinó que ja fa tant de temps que existeix a la muralla, pues qualsevol coseta que faci que recorde que a la muralla existeix des de les institucions ens agrada molt, no? Fa poquet hem celebrat els peixets.
1: Sí.
0: Els peixets és una memòria històrica de la muralla de fa 678 anys en este moment. O sigui, sí, sí, totes aquestes coses fan depositen
1: la història d'un poble. La història d'un poble que ja és molt important. La història d'un poble. Però jo vull que me conteu com vau poder aconseguir, perquè diguin, sí, va, restaurem l'orgue, no? Però això és molt complicat.
2: Sí, sí.
1: És molt complicat. I aleshores, com se n'aneu a Alemanya? Crec que pues... us vau anar a Alemanya i vau dir, a veure on podem aconseguir un orgue. Però un orgue, ojo, un orgue en els seus tubs, en tot.
2: Sí, sí, sí, tot. Una locura. O sea, ho has dit al principi del programa, quasi un somni. O sea, és com tirar-se a la piscina sense aigua. I dic, jo me tire. Si algú vol vindre darrere... I jo estic convençut de que ho podem aconseguir. Bueno, vam tindre també la sort de comptar amb el rector del poble, en aquell moment, José Vicente Olmos, que era també molt entusiasta, ho va veure bé, ho va comprendre i va veure la necessitat de que un orgue ajudara a reforçar la solemnitat de la litúrgia, que en definitiva l'orgue com a instrument que està dins de l'Església, la seva principal funció és la litúrgia. Però, bueno, no sols la litúrgia, nosaltres, a més de la litúrgia, el volem donar també un ús cultural, que jo crec que després podem parlar d'aquest ús cultural que ja ha avançat també Daniel. Parla en l'organer Luis Miguel Rico Sala, és l'únic organer. Quan parle d'organer, me refereix a constructor d'orgues.
1: Ah, vale. Organer, vale? Constructor.
2: Sí, perquè nosaltres tenim la paraula organista, és el que toca.
1: Sí.
2: I organer és el que el fa. Que jo,
1: perfecte, aclarit, aclarit.
2: Està molt bé també perquè en els llibres i en tota la documentació antiga la paraula organer pràcticament no existís. Era el factor d'òrganos. El factor, el que hace los órganos. Bueno, pues es el único organer que tenim en la comunitat valenciana. És una faena molt artesanal, molt passional. I este home, sobretot, el que fa és montar, reconstruir i montar orgues. Entonces, bueno, pues parlant en ell, a principis de 2016... se fica en contacte en una empresa alemana i diu, mira lo que he trobat en Alemanya. Hem trobat un orgue de 25 registres. Mare meva, això ja és molt. És un orgue ja mitjà tirant a gran. I està molt bé de preu i tal. Entonces, bueno, pues jo no m'ho puc creure. El preu era quasi ridícul. Era perquè un orgue d'estos, en l'actualitat, fer nou.
1: Què pot costar?
2: Nou. De nova planta. Tots sí. Tubos nous. L'orgue del Borrella avui no estaria per menys de 400.000 euros. Igual hasta me quede curt. I me quede curt, eh? Però bueno, quan te diuen que tens un orgue en Alemanya per de 9.000 euros, dius, no pot ser. Un orgue de 25 registres, que són 2.000 tubos. Tres secrets. En fi, no pot ser.
1: Ho sentí bé, 2.000 tubs.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Ara parlarem dels tubs.
2: Estarà bé, li passarà algo. Total, que en aquell moment Daniel estava estudiant en Salamanca i li Daniel, tal dia pots baixar a Madrid? Sí. Luis Miguel, Rico, te mens en mi a Alemanya? Sí. Total, que agafem un vol, el pagui jo de la butxaca, ¿vale? El vol pas tres per l'organer, Luis Miguel Rico, Daniel com a organista, diguem, especialista, i jo com a promotor, com a la persona que vol impulsar el projecte. Se anem a Düsseldorf, lloguem un cotxet i se anem a Zweiler. En Zweiler vam trobar una església de l'any 60, dels anys 60, moderna, molt quadrada, molt de formigó, una església protestant, i tenia l'orgue a la venda, total, que bueno, pues se fiquen, y yo recorde, Daniel comença a tocar, i comença a tocar, i comença a tocar. El organer se fica per dins de l'orgue a retirar, a mirar, baixa, i de repente, jo estava al mig d'aquella església, que és molt de Sant Xelà, i Daniel deixa de tocar. És que ho recorde com si siguera. Deixa de tocar, senís del banc de l'orgue, s'assoma i nos diu, sabeu què vos dic?
1: Que el compreu.
2: Que m'agrada molt com sona. I Luis Miguel Rico, l'organer, i jo se mirem i diu, pues a nosaltres també. L'orgue estava perfecte, no li faltava res, estava molt bé.
1: I el venien perquè no feien ja
2: pues,
1: allí?
2: Exacte, la iglesia aquella l'havien tancat. És una història molt curiosa. En Alemanya hi ha comunitats protestants i comunitats catòliques. Però per moltes celebracions les fan conjuntes. I a 300 metres hi havia una església catòlica, total, que les dues comunitats havien arribat a l'acord per a juntar-se les dues en l'església catòlica. Entonces, des d'aquell moment, cada una fa la seva missa a una hora distinta, però compartixen gastos, compartixen espai i compartixen orgue. Total, que esta la tenien que tirar, anaven a fer allí unes edificacions, i l'únic de valor que tenien era l'orgue. Entonces, diu, és que necessitem vendre-lo abans de que acabi l'any, perquè això va tot a terra.
1: Sí, sí. Daniel,
2: i això sigui l'aprofitament.
1: Sí, sí. Daniel, va ser eixa la sensació que vas tindre quan el vas posar a tocar?
3: Sí, sí, sí, sí. Sí, és de veres que allí l'orgue estèticament era un poc lleig,
1: sí,
3: perquè, clar, estava adaptat a aquella estètica...
2: Com un poc.
3: Molt, molt lleig. Molt lleig. No? Però la sonoritat sí que ens va agradar molt. I pensarem, bueno, això en Alboraia, si ho portem a Alboraia, pot funcionar molt bé. Clar, lògicament, aprofitant el material sonor,
1: sí,
3: estups, etc.
1: Perquè el moble el vau fer nou.
3: Exactament, exactament.
1: El moble.
2: I la mecànica també.
1: I la mecànica
2: sí,
1: també.
2: Sí. Mm-hmm. A veure, l'orgue estèticament era molt lleig, era una cosa moderna, molt lleig, però hem de dir que el material era molt bo. Estups eren molt, molt bons. Bueno, són molt bons. Tant és de metal com els tubs de fusta,
1: sí,
2: en fustes molt bones, i la veritat és que ens va crear l'atenció que els tubs eren molt bons. Així
1: I,
2: que
1: i vau començar a financiar tot este projecte, i n'hi ha una campanya que es dia Apadrina un tub.
2: Sí. Pues,
1: què era apadrinar un tub? És a dir, donar el que la gent, els veïns, el que... Poguera,
0: clar,
1: no? Abonament.
0: Clar. Ve Dani a l'Ajuntament i ja presenta les tres fases en les que ell veia que el somni este se feia realitat. I la primera fase era anem a començar. I ve, planteja ell apadrinar un tub. Apadrinar un tub. I això consistia en que hem dit 2.000 tubos.
2: Sí. No?
1: Pues, tinc que anar a veure-la, eh? Sí, tinc que veure l'orgue perquè... Clar, en una parròquia, veure un orgue així, impactarà.
0: Se fa la campanya i els veïns comencen a apadrinar tubos, i se donen compte, sempre Daniel, no?, que va bé, que sí que va tindre, resposta este projecte.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, el més immediat era comprar-lo, pagar als alemans. Estem parlant de febrer, quan el van visitar, i en juliol tenim que comprar-lo i desmuntar-lo. Per tant, ahir en poques mesos s'arreplegaren els algo més des de 9.000 euros que valia.
1: Entre el veïnat del poble d'Alboraia?
2: Entre gent de la parròquia, veïns bueno, que no van a la parròquia, inclús gent de fora del poble que també ha col·laborat. Ficarem un preu molt, molt xicotet, de 30 euros, el apadrinament d'un tubo. Entonces, bueno, hi havia persona que deia, mira, jo un tubo de cada fill, vull que uno de tal, una persona ficava un tubo, jo compre 10 tubos, jo compre 20 tubos, jo compre 5, i cada un, pues, lliurement, pues, ficar el que vulgui en un preu, ja dic, molt mòdic, de 30 euros per tubo. El gran o el xicotet val més, no, una cosa simbòlica. També és de veres que a partir del mes d'abril de l'any 16 comencem a fer concerts benèfics i bueno, sense cobrar entrada, també lliurement, el que volia, deposita un donatiu a l'entrada, i bueno, pues de cada concert pues se traien uns dinerets, pues que si 200, que si 300 euros, que si 150, i tot, com sempre he dit jo, tota pedra fa paret,
1: sempre.
2: I a poquet se va anar aconseguint.
1: Doncs seguim escoltant l'orgue en una peça que és un desquarteig d'òpera que a mi més m'agrada.

0: Si no l'heu escoltat mai, este quartet, escolteu-lo, perquè és coses divines que n'hi ha en la música. Rigoletto, el quartet, Bella Filia de l'Amore. Ahora, estem escoltant...
1: Tinc que dir-te que és un duo. Estan tocant dos organistes a la vegada, dos italians.
2: No, quatre.
1: Olimpio Medori i la seva dona, Mara...
0: Mara Bell, no, Mara, me fica Mara. Olimpo i Mara.
1: Vale.
0: Sí, després ara després ho busquem.
1: Fanelli. Sí. Mara Fanelli. Fer un concert de... a quatre mans. Entonces, así están tocando los dos a cuatro mans. Fer un repertori molt diferent a tres concerts, perquè feren tot un concert dedicat a fer transcripcions de temes d'òpera per a orgue. I sona així de bonico.
0: Una meravella. Sabeu que avui és el dia del Corpus? Sí. No sé si després de... Així se n'anireu corrent. Està propet. Alboraya està a prop, però se suposa que se n'anireu allí i celebreu. Estàveu comentant-me que avui celebreu el Corpus xicotet, perquè n'hi ha un dia que el celebreu més. Explica.
2: Exacte. El Corpus, ja saps, 10 dies després de Pentecostés...
0: Sí, sempre
2: celebrem el Pentecostés Peixets, que això és Alboraya i poques puestos més. I després ve el Corpus, que en Alboraya, gràcies al milagre dels Peixets, tenim, diríem, bula papal per celebrar el Corpus el dia de l'any que volem, que vulguem.
0: Ah, sí?
2: Sí, i tenim com a tradició celebrar-lo el primer diumenge de juliol.
0: I aquest dia és un dia gran.
2: I aquest dia són les festes del poble i és el primer diumenge de festes que celebrem el Corpus. I avui és el Corpus xicotet.
0: El xicotet que digueu vosaltres, perquè és el dia del Corpus.
2: Que la professó passa per el carrer Miracle.
0: Sí.
2: El Corpus xicotet fa referència al Miracle i la processó passa per el carrer del Miracle.
1: Mentre que en juliol la processó ja fa la volta sencera
0: completa.
1: De la processó completa, com tenen tots els pobles. Entonces, bueno, pues en la missa sí, va participar el cor parroquial, tocarem l'orgue un poquet, però una coseta molt normal.
0: Sí.
1: En juliol sí que anem a fer un concert, deixeu que vos ho diga, com una novetat, en la vespre, el dissabte per l'esprada, el 4 de juliol farem un concert de cor i orgue, en el que participa el meu cor, Estudium Vocale, i anem a fer un repertori tot de temes relacionats amb l'Eucaristia, tot motets eucarístics, centrats sobretot en els textos...
0: De les parts de l'Eucaristia.
1: En els textos de Santo Tomàs d'Aquino, que va escriure per a l'ofici de la Festa del Corpus. I en el diumenge, en la missa major solemne, sí que serà missa solemne con órgano a tutti pleni.
0: Torna a recordar als nostres oients que estem parlant de l'orgue d'Alboraya. I també he de dir que és la primera vegada que parlem d'aquest instrument en fer banda. I estic contenta, la veritat que sí. A veure, jo vull que m'expliqueu quines millores tècniques vau incorporar a l'orgue, perquè jo tinc entès que vau anar a gestionar la reparació a Portugal, a un taller de Portugal.
1: Sí, bueno... millores tècniques, mira, s'ha fet s'ha aprofitat tot el material sonoro portat d'Alemanya, però tinguérem que fer tota la mecànica nova, i s'ha fet una mecànica a l'estil tradicional en vareta de fusta. Tinc que dir, abans de ficar-me el viatge a Portugal, que el moble actual és un moble nou, és un disseny totalment nou i que estigués sufragat íntegrament per la Diputació de València. Això també sigui un detall molt bonico. Nos acompanya Miguel en una entrevista amb el president de la Diputació, gràcies a la intervenció de Miguel. I en aquell moment, això ho podria contar Miguel perfectament, però no es paga el moble.
2: La veritat és que anàvem a explicar el projecte i a demanar ajuda a la Diputació, no? I el president va veure la campanya d'Apadrina un tubo, la va veure molt, molt novedosa i...
0: Jo també, a mi m'ha cridat l'atenció, eh?
2: I ell digué que la Diputació a veure el que podia fer. Anàvem a demanar-li una ajuda per la segona fase, que era el moble, i ell digué que ajuda completa. O sigui, que tot el moble era la Diputació el que s'anava a fer càrrec d'ell.
0: La veritat, que bé, molt bé.
1: I després ja, una vegada se fiquem ja en el lío i ja quasi acaben de muntar, els tubos que havien vingut d'Alemanya els havien portat en un camió de pirotècnia Europlà, perquè Kiko,
0: la pirotècnica,
1: Martínez, és el gerent de la pirotècnia Europlà, es oferí a portar-los gratuïtament. I aquest reconeixement i aquest agraïment sempre el tindré present, perquè sigui una ajuda tremenda. I estiguen almacenats en un baix durant molts anys a l'espera de muntar-los. Què passa? Estaven en horitzontal, dins de caixes, molt ben embalats, molt ben protegits, però el metal, els tubos de metal són una aleació d'estany i plom. Sí. I de tant de temps allí, per el seu propi pes, havien anat, diguem, achatant. I ja havien perdut la forma cilíndrica i havien anat achatant-se. Total, que l'organer, Luis Miguel Rico Sala, nos diu, mire, en Portugal, en Oporto, hi ha un taller, una fàbrica, que es dedica només que a fer tubos d'orgue. És un alemà que sols fa tubos. Vos convé portar-los allà. I, bueno, pues, si n'hi ha que enviar, al final eren 21 tubos, els més grans, que s'havien, diguem, danyat. I, pues, si tenim que carregar-los, enviar-los, total, que ni corto ni perezoso, vas llogar un furgó gran. I el dia 2 de gener, la meva dona i jo s'agafem el furgó, carregat de tubos, i anem a Portugal, a Oporto. Estiguem allí 3 dies, el temps que tarda la reparació, aquest home no se'ls sap perfectes, i tornàvem així al Alboraia el dia de Reis, el dia 6 de gener. A això de les 3 o les 3 i mitja arribàvem nosaltres a la parròquia.
0: És a dir, anàveu en el regal de Reis, sí. Max. Anàveu carregats en el... Ja vos deia jo que era una història molt bonica d'un somni. Era una història molt bonica d'un somni. Esta, la de l'orgue d'Alboraia. Quin dia vau estrenar? Quin dia vau estrenar? Dime, Miguel.
2: No, que jo volia... Com m'ha paregut que m'havies dit que eres d'Ontinyent.
0: De Benigani? No. Treballa en Ontinyent, sí.
2: Que en aquell moment el president de la Diputació era Jorge Rodríguez.
0: L'alcalde?
2: L'alcalde.
0: L'alcalde no tenien.
2: És el que s'ha ficat a la nostra disposició i és el que va, sí, el que va llançar el projecte. Per això volia...
0: Allí no tenien també està Santa Maria.
1: Sí. També hi ha un orgue de tubos.
0: També hi ha un orgue de tubos. I quan va fer aquest estrena?
1: Pues...
0: És a dir, després de tota la història, anar a reparar a Portugal, tornar... Mm-hmm. Viatges i viatges.
1: El 21 de maig de 2023. Un poquet també, gràcies a l'espenta final de l'Ajuntament, que ens va permetre poder acabar l'orgue en aquesta primera fase. Perquè, el que no hem dit, l'orgue està preparat per a possibles ampliacions o per a futures ampliacions. I, bueno, pues, l'Ajuntament pues, se fica en contacte amb mi i ens diuen, volem contribuir, volem apadrinar. I aquesta història també sigue molt bonica i
0: cuenta.
1: La conta, Miguel.
2: Després de veure la Diputació, el que havia fet, no? I, intentarem pensar alguna manera de ficar una xifra, no? per a que l'Ajuntament d'Alboraia pugui col·laborar. I pues, parlant, se mos va ocorrir que anàvem a fer que tots els veïns d'Alboraia foren partícips de l'orgue, d'ajudar, sí, a l'orgue, i pensarem un euro per veí. No? Mm. Érem en aquell moment 22.000 o no sé quants veïns. 24.700 en aquell moment, i vàrem fer aquesta aportació final a la tercera fase.
1: I per això poguérem acabar-lo i estrenar-lo en l'any 23, sí, que l'encarregat...
0: Fa tres anys. I l'encarregat va ser tu, Daniel?
3: Sí, exactament.
0: I què vas tocar, aquest concert? Què vau fer?
3: Sí, primer, hi ha una primera part que sigui el rite de la benedicció, no? I una part més litúrgica
1: que vingué don Arturo Ros, el bisbe,
0: sí,
1: en auxiliar en aquell moment, sí, que ara és bisbe de Santander.
3: I bé, ahir s'anaven llegint unes invocacions a l'orgue, mm-hmm, que van dient-li que es desperte. I que es desperta i que vaig...
0: Exacte. El naixement.
3: I jo anava tocant unes xicotetes intervencions, mm-hmm, que començaven primer més piano, en registres més suaus, i poc a poc anaven creixent, no? Fins a que l'última ja era en la major part dels registres. I després acabarem en un xicotet concert d'algunes peces.
0: Doncs seguim escoltant este orgue d'Alboraia en una peça que això és una meravella del món musical.

0: ària de la suite número 3 de Bach. Estem escoltant Atsuko, una japonesa, i Pablo Márquez.
1: Atsuko és l'organista de l'església de Sant Nicolás de València. I Pablo Márquez és organista de la catedral de València.
0: Sempre porteu ahí gent molt bona, eh? Els primers espases, que diria jo. A veure, actualment estreneu el dia 21 del 2023, de maig, i a partir d'ara, quines són les activitats que normalment realitzeu tocant l'orgue? Què és el que soleu fer?
1: Vale. La primera activitat és la litúrgia, com he dit abans, i l'orgue pues, participa en totes les celebracions solemnes i també els caps de setmana pràcticament hi ha dos misses amb orgue, vale? Quasi sempre. I això és la funció litúrgica. Després tenim la funció cultural i també la funció educativa. La funció educativa està encara un poquet més verda perquè no, sí que vam dir de poder utilitzar l'orgue perquè estudiants pogueren aprofitar-lo, però de moment no hi ha molts estudiants d'orgue així en València i no està la cosa encara funcionant. Però bueno.
0: Una pregunta, per la meva falta d'ignorància, però al Conservatori Superior sí crec que n'hi ha, no? Sí, sí que n'hi ha especialitat d'orgue, no?
2: Sí.
0: Ara.
2: I al Conservatori Professional de València, també.
0: Al professional, també?
2: Sí, el de València.
0: I això no ho sabia, veus?
2: Sí, sí.
1: Però bueno, també el Conservatori té els seus convenis en algunes esglésies de València Ciutat i... Però bueno, i per tant la principal activitat cultural són els cicles de concerts, perquè després del 21 de maig del 23, que Daniel fa el concert inaugural, aquell any se feren 8 concerts d'orgue. Vingueren organistes pues, de la talla pues, de Vicent Ros, el catedràtic emèrit del Conservatori de València, vingué Arturo Barba, vingué Atsuko Takano, vingué Paco Amaya, vingué l'organista de la Basílica de la Mare de Déu, veritat?
2: David Morales.
1: David Morales. En fi, jo crec que vingueren aquest primer any, aquests primers 8 concerts, sigueren organistes de lo millor, de lo millor, de lo millor, de lo millor que tenim en València.
0: No, busqueu sempre, perquè sí. Jo...
1: Sí, hem tingut la sort de tindre bons amics, tenim amistats i hem demanat. I jo sempre dic que és un festival low cost perquè aquell any no cobra ningú, tots vingueren, vols participar i no cobra ningú organista, ningú músic cobra res, però clar, i el segon any a mi m'he donat vergonya i dic, home, no puc demanar que tornen per la cara, n'hi ha que gratificar convenientment, pagar els catxes, de moment no podem pagar els catxes que se mereixerien o que tenen, però sí que gratificar-los, no? Entonces, enguany estem ja en el quart cicle de concerts, el 23, el 24, el 25 i el 26. 4 cicles de concerts portem.
0: Enguany... I com organitzes això, aquests cicles? Perquè no se fan tots en una... Normalment apareix un cicle en un cap de setmana o en una setmana. No. Tu no ho organitzes així, no? No ho organitzeu així.
1: És que... Pense que concentrar-ho tot no és bo. Concentrar-ho en el temps. Me refereix que en un mes, 5 concerts en un mes, el públic no pot anar a tots. Jo preferís fer una programació cultural que vaig repartida al llarg de tot l'any. A lo millor, pues, juliol i agost, que són més calorosos, es deixem fora. I deixem també fora, a lo millor, desembre, gener, que són molt freds. I enguany fem 10 concerts repartits al llarg de tot l'any. Llavors pensem que és millor fer-ho així.
0: Sí. Doncs seguim escoltant una tocata en un organista que ja l'heu nombrat, Paco Amaya. És esta.

0: tocata en re menor, Froberger. Paco Amaya és el que està...
1: Paco Amaya és un amic que, bueno, des del principi ell ha vingut tots els anys. De fet, estigué fa dos diumenges tocant així i tornarà en novembre a fer un concert de música d'autors valencians per a orgue, tot autors valencians. És un gran amic, és un grandíssim organista i tenim la sort de que vinga de forma regular. Bueno, per cert, el concert que vingué fa dos diumenges va tocar amb un trompa.
0: Sí.
1: I això és una de les coses que jo volia destacar.
0: Dime.
1: Havia apuntat a Daniel que estic fent música de cambra, però és que l'orgue és un instrument de vent, són tubos sonoros i combina molt bé en tots els instruments de vent. Hem fet concerts ja d'oboe i orgue en Arturo Barba, i Jesús Fuster tocant de l'oboe, ahí és res, primers espaces. Hem fet concerts de trompeta i orgue amb Vicent Campos, el trompeta Vicent Campos, i con, estava així, en Daniel, acompanyant-lo. Ernesto Chulia,
0: sí,
1: també trompeta, professor del Conservatori Turbi. I l'últim pues, ha sigut de trompa i orgue. I també la combinació ha sigut fantàstica. A banda d'això, pues, la combinació en violí és també molt bona. Hem fet també concerts en què estava l'orquestra del Conservatori de Torrent tocant baix en el presbiteri, i de sobte una obra en la que comença a sonar l'orgue des de darrere, una obra per a orgue i orquestra.
0: Quina era?
2: Eduard Elgar, Sus un corda. És una obra molt, molt bonica.
0: Sí.
1: I clar, la gent es va quedar impressionada per veure aquesta combinació de l'orquestra en l'orgue. O sigui que és un orgue, com dic jo, molt versàtil, molt versàtil.
0: Sí. Has nombrat el concert per a dos trompetes on interpreten Ernesto Chulia,
1: sí,
0: que va entendre el germà fa dues setmanes, crec que va ser, i Esteban Rubio, que són, és esta peça, el concert en re major per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louillet.

0: I el temps, així, en fem bandes que passa molt ràpid. A mi m'agradaria detindre en moments del temps, no és possible. Però en vista del futur, per exemple, n'hi ha algun conveni entre l'Ajuntament, la parròquia, o en vistes d'ampliar-lo, teniu algo previst? O ara, de moment, aneu a disfrutar de l'orgue tal qual està, que ja és tota l'aventura que acabeu de contar. Què teniu?
1: De moment, teníem, al principi, teníem el conveni parròquia-ajuntament, que no és parròquia, el nom de l'associació és...
0: Com es diu?
1: Associació Proòrgano...
2: Sí,
1: no?
2: Bueno...
1: Vull dir, li han ficat un nom, no?
2: Orgue
1: d'Alboraia. I este conveni és el que ha fet que caminem junts, no? Ara, el que esteu dient de els cicles té una assistència de públic que, com ha dit ell, pues els veïns donen un donatiu altruistament, no? I donen voluntàriament el que volen, i allí pues, se va recarregant un poquet el futur. El conveni és el que ficava, a més de la part religiosa,

0: no? La part cultural i la part educativa. Uh-huh. En aquest moment acabem de firmar un conveni també en el Conservatori Superior de Castelló, Salvador Seguí, per a que alumnes d'allí puguen vindre així tutoritzats per Daniel 1 o Daniel 2, no? Tutoritzats per ells.
1: Pare i fill.
0: Per a que facin les pràctiques o facin el fin de carrera aprofitant l'òrgan, no? I després, quan tirem avant, per supost que poden comptar en l'Ajuntament per a lo que faci falta. Jo crec que tenim molt bona sintonia. D'alguna vegada patrocinem alguna coseta i volem que aquesta memòria continuï.
1: Jo ara tinc bé al cap, Daniel, tu on estudiaves orgue? En quina església?
2: Jo, així en València, en lo que era l'església de la companyia.
1: Sí.
2: Ahí estudiava, també en el conservatori, en Sant Nicolau també, moltes vegades. Després ja m'anava fora a estudiar, primera a Salamanca, després a Amsterdam, però bueno, sí.
1: I per acabar, què significa l'orgue per al poble d'Alboraia? És a dir, per als veïns d'Alboraia. Què significa haver... És que aquesta història, jo suposo que haureu marcat precedent en altres pobles de la comarca. Perquè això sempre marca, no?
0: Comentàvem això, que alrededor d'Alboraia, no tot el que seria l'Horta, doncs estem veient que sí, que els pobles se llancen a tindre un òrgan o no. Podem parlar, no sé, de
3: El Buixec ha ficat ja un orgue xicotet, de 6 sols, de 6 registres, vale? Sols és xicotet, però me consta que Vinalesa ha comprat un orgue també d'Alemanya. Almàssera estan també en aquest tràmit de comprar un altre orgue també gran en Alemanya, i tots es munta el mateix organer, Luis Miguel Rico Sala.
1: Sí.
3: Així que un poquet hem sigut pioners en la comarca de l'Horta Nord. I, bueno, què significa per al poble d'Alboraia? Pues no sé, el poble és molt gran, molt gran, molt gran. Jo crec que molta gent desconeix, però per mi...
1: Però quan feu els concerts, la gent acudia.
3: Sí, al voltant...
2: I no sols
3: del poble. Una mitja de 100 persones, segons qui toca i tal, pues 100, 120 persones, que per a aquest tipus de música està molt, molt rebé. Està molt, molt bé, molt bé. I ja no sols és gent d'Alboraia. Hi ha gent que ve d'altres pobles, inclús gent que ve de València, adrede, escoltar els concerts que se fan a Alboraia.
1: Però és que jo crec que n'hi ha que ressorgir ixe instrument, moviment d'organistes que crec que és important tornar.
3: El dia que el primer concert que feu Arturo Barba en la parròquia, toca la tocata i fuga en re menor de Bach. Tararán, tararán, tararán. Jo quan començà, jo sabia que l'anava a tocar, quan la començà, jo quasi m'entrava en ganes de plorar i dic: serà possible que gràcies al que hem fet nosaltres esta música sone en Alboraia? És increïble, que molta música que no se fa en la banda o que no se fa en l'orquestra o que no fa la colla dels Aines la podem fer en l'orgue. I entonces, jo crec que és com un complement, és un complement a la cultura musical del poble molt important.
1: Bé, doncs jo només em queda donar-vos les gràcies perquè ha passat el temps, als tres.
0: Ja saps que les ciutats importants tenen algo, tenen catedral, tenen algo...
1: Però vosaltres teniu moltes coses, teniu peixets, teniu l'orgue i teniu l'horxata.
0: Sí, molt bé, capital mundial de l'horxata.
1: Home, no es queixeu, que teniu. Moltes gràcies, Miguel, moltes gràcies als dos Daniels.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Per contar aquesta història tan bonica d'Arcopera. I jo vaig acabar en una peça... interpretada per Pablo Márquez, d'una cançó tradicional japonesa, molt important d'allí, que és el Sakura.
3: Està bé per a dos organistes, Pablo i Achuco, toquen a la vegada.
1: Ah, toquen a la vegada.
3: A quatre mans.
1: Doncs gràcies i escoltem Sakura, Sakura.

0: Ja estem en l'agenda, l'apartat de l'agenda. I, per exemple, avui se celebra la setena Orquestra Festival d'Orquestres de Corda de la Marina Baixa, avui a l'Auditori Rafael Domènech Pardo, al Centre Cultural de Benidorm. I com si fos que els astres s'uniren, perquè pareix això, avui també al Palau de la Música de València celebra el cicle d'orga 2026. Avui a les 11:30 celebra la cloenda de la temporada amb un programa especialment atractiu, titulat Del Temple al Teatre Viatge Barroc a Trio, junt amb la magnífica soprano Eugènia Burgoyne i l'excepcional trompetista Raül Junquera, que és el solista de l'Orquestra de València. Acompanya esto és per Arturo Barba, que nosaltres, així, en el programa ja l'ha nombrat parlant de l'orgue d'Alboraia, que vos tinc que dir que és professor catedràtic del Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo de València i un dels organistes valencians amb major projecció internacional, que jo espere veure-lo així el programa, però ja, ja. I el tinc ahí a l'altra part del fil telefònic. Arturo, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Tu saps que jo tinc així a l'estudi, si vingueres, tinc a pare i fill, Daniel Rubio, els tinc els dos així, i a l'alcalde, a Miguel. Voleu saludar-lo?
1: Com esteu? Sí. Com esteu?
2: Arturo, sí. Arturo, un abrazo, saludos.
0: Molt bé. Perquè
1: saludos, ja les devorem.
0: Ens han contat aquesta història tan bonica, no? De tornar a ressorgir un orgue de la parròquia, no? I és una història tan bonica, han contat tot el procés este. I
1: sí, i a més amb tot l'esforç que em consta que, sí, que hi ha darrere, la il·lusió d'una persona com Daniel, que ha estat barallant amb tot el que ha hagut que barallar per a que això siga una realitat. Això no és fàcil, trobar algú que tinga tota aquesta força i aquesta il·lusió i, per supost, el reconeixement institucional.
0: Correcte.
1: De l'alcaldia d'Alboraia, sinó de les institucions, però això és un miracle.
0: Sí, sí, sí. I que no decaiga aquest ànim, perquè sempre n'hi ha conflictes, sempre n'hi ha dificultats. Però, bueno, anem a parlar, jo dic que els astres s'han alineat, perquè justament anem a parlar d'un concert d'orgue, també d'un cicle que celebreu ahir al Palau de la Música i que ara a les 11:30 suposo que ja estaràs preparant-te allí en el Palau de la Música, n'hi ha un magnífic orgue.
1: I en el camerí no me pilles.
0: En el camerí. Aleshores, aneu a fer el concert de cloenda i també conteu ahí en una soprano i un trompetista, vamos, de nivell top, diríem. Els joves diuen top.
1: Sí, la veritat és que és un goig. La música que anem a oferir és música fantàstica, música barroca de Bach, Pachelbel, Vivaldi, Scarlatti, i música, pues això, en una combinació camerística que pense que és molt fresca, molt per als dies ja que estem en juny. Sempre busquem un caràcter més lúdic per a la cloenda del festival quan ja s'apropa l'estiu. I pense que avui va ser una festa d'alegria i de música, perquè tot el que portem i posem damunt la taula és música per a gaudir, absolutament.
0: I per què el títol Viatge Barroc a Trio? És a dir, primer el títol Del Temple al Teatre. És a dir, el que voleu és representar del temple, és a dir, suposo que serà, no sé, igual m'equivoque, del temple com una parròquia al teatre, a la representació escènica?
1: No, sí, d'alguna forma el títol ve determinat perquè anem a fer música d'oratori més vinculada a, pues això, a la litúrgia i als orgues d'església, però també anem a fer música teatral, música operística d'òpera barroca, italiana, transcrita per a esta formació, bueno, i alguna original també per a esta formació.
0: Sí.
1: I és per això, no?, que el fil conductor és un poc eixa dualitat entre música sacra i música profana portada de la mà d'aquesta agrupació a Trio.
0: I quines obres, per exemple, podem escoltar? Perquè podrem escoltar obres de Pachelbel, Scarlatti, Vivaldi, Händel, Bach, però algunes de les que podrem escoltar, perquè és a les 11:30, l'entrada és lliure?
1: L'entrada és lliure fins a completar aforament.
0: Que sempre l'omplim, que sempre l'omplim.
1: Pues més de 1.000 persones tenim sempre, i com no se pot obrir tota la sala Iturbi, perquè com que l'orgue és el protagonista, la part dels fons i les tribunes laterals no la obrim per a que hi hagi bona visualització, bona se puga visibilitzar bé el concert, obrim el pati de butaques i tot l'amfiteatre. El que passa que l'aforament del Palau és gran, no? I, bueno, 1.000 persones estem més que contents.
0: Clar que
1: i sí,
0: sí,
1: moltes vegades quedem sense entrades. Pues anem a fer música fantàstica, sobretot, com te dic, la part de cantant entre música en anglès i música italiana. Amb àries molt conegudes com Eternal Search o Let the Bright Seraphim de Scarlatti, Händel.
0: Sí, sí, sí.
1: Anem a fer també música en llatí, de Vivaldi, que com del Laudate Pueri o el Domine Deus, que també és molt conegut. Hem buscat un poc nadar, diguem, entre bueno, música d'indubtable qualitat, que evidentment sí, amb aquests noms esta música té aquesta qualitat. No volíem tampoc caure en lo excessivament popular, per sí, no canviar un poc el caràcter del concert, però sí, sí que fer guinyos a música que la gent pot tindre a l'oïda, com és per exemple aquest Domine Deus que parla.
0: Sí, mira, abans d'anar-se'n, jo he de dir-te que a les 7 hem escoltat un concert, i en aquest concert que sempre jo fico així de 7 a 8 perquè la gent està despertant-se o està caminant o està passejant, aleshores hem ficat el concert per a trompeta de Jorge 972 BWV de Bach en re major, i l'hem escoltat complet. Suposo que aquesta peça en este concert no s'escoltarà.
1: Sí, s'escoltarà en
0: aquest
1: concert. Sí, sí, sí, perquè sempre buscant precisament la varietat, sí, no totes les obres van a ser obres amb soprano, trompeta sí, i orgue. En concret, sí, en trompeta i orgue només anem a tocar esta peça, anem a tocar aquest concert que és excepcional, absolutament. És la transcripció per a trompeta i orgue d'un concert de Vivaldi que va fer el propi Johann Sebastian Bach.
0: Correcte.
1: I és, sí, bueno, és meravellós, té una exigència tècnica molt gran per sí, al trompetista, però Raül...
0: Bueno, però Raül...
1: Gran, clar. I sí que la farem esta vesprada, anava a dir. Ara, d'ací una hora, i també farem música només d'orgue, i ahí és on entra des d'un preludi de Pachelbel fins a un dels grans preludis i fugues de Bach, o la passacaglia de Händel. Vull dir que sí que doncs, anem a fer música en diferent format.
0: Doncs, Arturo, moltes gràcies per atendre'ns. Ja no queda més temps perquè ja estan els informatius de les 10 i preparats. Moltes gràcies per atendre'ns, que comenceu en una hora i mitja. A les 11 i mitja començaré ahir el cicle, la cloenda del cicle d'orgue que es fa en el Palau de la Música, Sala Iturbi, veritat que sí? Sala Iturbi?
1: Veritat que sí.
0: A les 11 i mitja. Moltes gràcies, Arturo, i quedes convidat així, tel que m'encantaria que vingueres a l'estudi 3 de punt.
1: Segur que sí,
0: segurem
1: pronte.
0: Gràcies
1: a vosaltres, una abraçada, Daniela i companyia, i vos espera tots en el Palau.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Saludos.
4: Una abraçada.
5: Són les 10.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia, com estan? A hores d'ara, el Papa Lleó XIV viu el seu segon bany de masses a Madrid, seguint els seus passos a la ciutat. Primera parada a Espanya de la seva visita apostòlica està la nostra companya Carme Monteagudo. Bon dia, Carme. Quin és l'ambient a hores d'ara?
7: Bon dia. L'ambient és que de màxima expectació està a punt de començar la missa, la primera missa que oficia el Sant Pare aquí a Espanya, a la plaça de Cibeles. Més d'un milió de persones assistixen a esta missa multitudinària. Arribava el Sant Pare aquí fa uns 20 minuts, Lleó XIV, amb Papa Mòbil, ha recorregut els carrers que formen l'empremta de la creu amb Cibeles, banyat per rius de gent. Tots volien veure de prop el Papa, tindre una mirada d'ell. Als peus de l'altar, un altar de 600 metres quadrats amb el Crist de les Germanes de Belén al centre, l'han rebut el Papa Lleó XIV, ses majestats, els reis d'Espanya, Felip VI i la reina Letícia, i també les infantes, les seues filles, la princesa Astúries i la infanta Sofia. L'alcalde de Madrid li ha fet entrega de la clau de la ciutat, com ja va ser amb els seus antecessors. Ara estem molt pendents, està tot preparat perquè comence esta primera missa que oficia el Sant Pare aquí a Espanya. En acabar, viurem un altre moment històric perquè el Papa participarà a peu en la processó del Corpus Christi.
5: Gràcies, Carme, per ser els nostres ulls estos dies en la visita papal, mentre que a nit mig milió de joves participaren en la vigília.
3: Tiene increíble, yo sigo temblando, es que es muy, muy fuerte.
4: Es un poco para vivir nuestra fe, para acompañar al Santo Padre y bueno.
8: Y hacerlo en comunidad, sí.
3: Eso, hoy se ha mencionado mucho la palabra comunidad.
9: Fe, si crees en Dios, si ves algo, que nunca estás solo.
5: Y en respuesta a las preguntas del Choves.
10: Aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la iglesia.
5: El dia d'ahir deixa també missatges de prevenció contra la polarització i l'enfrontament.
11: Una reconciliació i una cooperació més profundes entre les distintes forces d'aquesta nació.
5: I el centre de Càritas Cedia 24 Hores, Lleó 14, ha entrat en contacte amb les persones més vulnerables, les que ja han trobat allí una nova oportunitat.
12: Gracias por venir y por acercarse a nosotros.
11: Aquí, la alegría y el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos.
5: L'Associació de Promotors de Festivals de la Comunitat Valenciana lamenta la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts de Música de València i han reclamat una estratègia estable per a la seva activitat. Aseguren que el sector aporta el Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana vora 40 milions d'euros i 12.500 llocs de treball estables. La nostra companya Victòria Masso ha seguit la cancel·lació sobtada d'ahir en considerar el públic i els músics que els decibels permesos per sentència judicial eren insuficients per al festival.
13: Este ha sigut cancel·lat per incomplir l'ordenança de so municipal. Així ho ha certificat policia local i policia autonòmica. La promotora ha demanat disculpes als assistents.
5: Gràcies, Victòria. L'organització procedirà a la tornada íntegra dels diners restants de les entrades i polseres de dissabte, així com del 50% corresponent a tots els tipus d'abonament. I anem ja amb la previsió de l'horatge. Iniciem un diumenge amb més núvols que ahir i amb temperatures que baixaran a l'interior. Bon dia, Joan Carles Fortea.
14: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb més humitat que en la jornada d'ahir. Molts núvols, boires, núvols que tapen el cel en moltes comarques i que fins i tot en alguns punts han arribat a deixar alguna precipitació dèbil. La tendència al llarg del matí és a deixar de ploure on ha plogut i també a obrir-se clars ràpidament al llarg del matí migdia. De fet, al migdia i esta vesprada, en general, el que esperem és un dia assolellat. Al matí les temperatures són com les d'ahir, un poc més altes, puntualment, i avui les màximes al litoral no canviaran. Seran com ahir, entre 24 i 26, 27 graus les més altes, cap a les zones d'interior sí que avui no farà tanta calor com ahir. Ahir superaren els 32, avui difícilment les màximes a l'interior superaran els 29 o els 30. Demà tornarà a ser un dilluns assolellat i calorós. Demà pugen de nou les temperatures. A les comarques d'interior tornarem a superar els 32 graus de màxima. De moment, el més destacable en el dia d'avui és que aquesta nuvolositat que tenim al matí trencarà esta vesprada. Atenció també amb el vent, que bufarà de gregal cap al litoral d'Alacant, moderat, i que deixarà la situació marítima més alterada. I recordem que esta vesprada lluirà més el sol i que la calor, en general, en el dia d'avui serà agradable o, com a màxim, moderada.
5: En els esports, anit el Castelló va disputar a Castalia l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió contra l'Almeria. El remat empat a un. Un càstig excessiu per a un equip albinegre valent. Un gol de Brignani donava avantatge als albinegres, però Arribas va rescatar l'equip de Rubí en una anada de semifinals que deixa oberta una eliminatòria que resoldrà dimarts. I més futbol i també play-off d'ascens. En este cas, de primera federació a segona, el Villarreal B en les semifinals de l'anada va superar 2-0 el Zamora. El Belda explica com afrontaran des de les 6 i mitja la tornada al Ruta de la Plata.
15: Sincerament, és afrontar el partit com si fos un partit més, per lo menos d'inici, sense pensar en que portem un resultat favorable, no? En una diferència de dos gols. Pensem inclús en disputar el partit i intentar guanyar i en les nostres idees.
5: I això és tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació a les 11. Fins després.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0.

0: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
2: De tu a tu.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
4: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 7 de juny de 2026... abans de començar i saludar els nostres col·laboradors habituals i els nostres convidats, primers convidats del dia, volguera fer memòria sobre aquesta jornada d'ahir que vam tindre la sort de viure, de fer ràdio des d'un dels racons més saborosos de la Comunitat Valenciana, és a dir, la Fira de la Tomata del Perelló, que per segon any consecutiu tinguérem l'honor, el plaer i el gust de fer el programa Fora de Cobertura en directe, des d'allí, des de l'escenari habilitat en el seu recorregut. L'experiència no va poder ser millor. Agrair especialment als nostres interlocutors, que foren el senyor alcalde Josep Codonyer, el senyor regidor de festes, Ximo, per supost, efectivament, fort per l'espai també, i per part de la cooperativa parlarem amb Pablo, parlarem amb Juanjo i David, el seu president, que ens va atendre meravellosament també. A tots ells, fort abraç, gràcies per la confiança, per comptar amb nosaltres i recordar a tot el món que la Fira de la Tomaca continua avui. Avui, diumenge 7 de juny, en el Perelló. És una cita que qui vulga tastar bona tomaca i passar un ratet en bona harmonia no hauria de perdre's. Sumari i comencem. Atenció, perquè comencem en aquesta entrevista de dos senyors. Bueno, ells són tres, com els tres mosqueteros. Però bé, la bona qüestió és que avui un d'ells no ha pogut arribar. No està disponible. La bona qüestió és que les seves aventures per Sud-amèrica els han encumbrat. I així estan, fora de cobertura. El rànquing musical tindrà que veure també en les seues peripècies i la nostra història de València en pindoletes vindrà de la mà d'Òscar Rueda en el Corpus Christi. Intel·ligència artificial per Rubén Mayols i psicologia en Fernando Pena. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del Dia per a continuar en l'informatiu i, atenció, la segona hora ve carregar en Irene de la Rosa, que actua en la Rambleta l'11 de juny. Entrevista al nostre triatleta i campió autonòmic recentment, Ramon Ejeda, i, per supost, Roser, tant Roser, l'artista Roser, en el seu tribut a Rafaela Carrà, que ve a Terres Valencianes. Totes són fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota la informació deportiva del dia.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: dedicats a pasar de la mejor forma posible.
1: Sí, exacto. No solo en tema de pérdidas, de fallecimientos, sino también tema de separaciones, incluso mudanzas, que a la gente le genera muchas veces el echar en falta el lugar donde vivían, ¿no?
0: Gracias, Fernando Pena. Ahora hablaremos de todo eso. Óscar Rueda, ¿cómo estás?
2: Bon dia i dia de festa grossa. Ara parlarem també, no? És una data especial en general, no sols en València, sinó en moltes parts del món, però enguany celebrem una fita importantíssima que són els 700 anys de la festa del Corpus en la ciutat de València.
0: Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Es diumenge, però
2: el
0: Corpus.
2: El dia de l'Ascensió, sí, exactament. Sí. Bueno, és dijous, la celebració oficial és un dijous, però ja fa uns quants anys que se passa el diumenge perquè tinguera més lluïment, com a mínim en València.
0: Parlarem d'això, Óscar Rueda, gràcies. I com dia, anem a saludar els primers convidats del dia, perquè Viajando con Jota és l'Instagram del senyor Josep Valiente, però acompanyat pels senyors Alejandro Caro i la tercera pata de la taula, que avui no ha pogut vindre, Alejandro Moscardó, han fet peripècies i aventures per tota Sud-amèrica. I els tenim així, el senyor Josep Valiente i Alejandro Caro. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
3: Bravo.
0: Com esteu?
4: Hola, molt bon dia a tots.
0: Benvinguts.
4: Estem de categoria.
0: Benvinguts a Port de Cultura, Pixorros.
5: Moltes gràcies.
0: Bueno, això de Pixorros, d'on eixit?
4: Això del nostre poble. En el nostre poble es diu que som el poble del Baverga, Pixorro i Barbaritats.
0: El
4: vostre meu dia des de xicotet, des de ben menut, i ahí s'ha quedat, és Pixorros oficial.
0: El vostre poble és?
4: Benigànim. Segurament es coneixerà per el poble de la Beata Inés de Benigànim.
0: No, home, la Beata Inés, per supost, i Benigànim també.
6: Però no el forn, sinó la Beata.
0: Sí, no. A veure, de sobre conegut Benigànim. Esteu per a sa forn, no?
4: No, estem a la Vall d'Albaida.
0: Tu veus, com ja
4: us
0: veus.
4: Era una broma. Poble.
0: No, és que ma mare és de Terrateig. És que ma mare és de Terrateig.
4: De la Vall d'Albaida.
0: Veritat, que era una broma, lo de la Sephora, home. Molt bé, bueno, la bona qüestió, Josep i Alejandro, és que decidir guanar-se'n de viatge, no? De viatge, de viatge de motxilla, no?
6: Així no va ser.
4: D'aventura total.
0: Quatre mesos.
4: Bueno, no estava previst el temps, però sí. O sigui, teníem la fecha d'eixida, que era en gener del 2026, i la fecha de tornada, pues, depèn de l'aventura. Han sigut quasi 4 mesos, ens ha passat de tot. Aventures, ara vos contarem historietes, perquè els tres pixorros han donat pa molt de joc.
6: Però tots els dies es passava algo.
0: Però conteu molt les totes, però és que, bueno, totes les que tinguem temps, per almenys. Però la bona qüestió és que, quatre mesos? O sigui que te'n vas una setmaneta o dues setmanetes, i te'n vas un mes, i dius, lo que passa és que, bueno, se m'ha complicat i s'ha allargat un poquet. Ha sigut aixina o és que...
4: No s'ha complicat, estava previst fer-ho aixina.
0: El temps que vinga, vos era, no? El que tardem en recórrer tota Sud-amèrica, pràcticament.
4: Sí, però la que ens quedava pendent per veure, perquè ja havíem fet altres viatges, bueno, jo sempre he viatjat molt, però he compaginat el treball amb el viatjar, i enguany tenia, bueno, molt de temps portava pensant fer un viatge sense estar pensant en el treball. I dic, enguany és l'any, ara o mai.
0: T'ha donat temps a desconnectar o què?
4: M'ha donat temps a desconnectar del tot.
0: A què vos dediqueu?
4: Jo sóc enginyer informàtic.
6: Jo gestiono un equip de Menorca i treballo en dos espais gastronòmics allí.
0: Ah, que bo!
6: I estic allà, sí.
0: Bueno, ja heu fet coincidir les vacacions, però... No?
6: Exacte,
4: sí.
0: Mare meva. Bé, primera parada, quina va ser?
4: Primera parada, bueno...
6: Salvador de Bahia, en Brasil.
0: I Salvador de Bahia, què tal?
6: Bé? I va ser...
0: Bon rotllo?
6: Molt bé. Molt bones impressions des del primer moment.
0: Complir les vostres expectatives?
6: Les va complir, sí.
4: Jo crec que les va superar. A més, vam anar en precarnavals, que ja anava bon ambientillo ahí, festa...
0: U arriba a Salvador de Bahia i què troba?
4: Platja i bon clima.
0: Platja, bon clima, vale.
6: I moltes caipirinhes.
4: Moltes caipirinhes i molta festa. Per això, a quasi tot Brasil, imagina.
0: I ja, a veure, era de supondre, no? Però la bona qüestió, Salvador de Bahia, comencen a passar vos coses ja imprevistes? Perquè heu tingut... O sigui, vos han furtat, vos han atracat, vos han trencat el cristal del cotxe i vos han deixat nets.
4: Sí,
0: no?
4: Sí.
0: S'heu fet no sé quants quilòmetres en el cristal del Tucsonet, que estava, que estava trencat. I...
4: La finestra oberta, 2.000 quilòmetres van tindre que fer.
0: 2.000 quilòmetres sense finestra.
4: 2.000, sí, sí.
0: Molt bé. I de temperatura com anàvem?
4: De temperatura fred, perquè estàvem a Xile en aquest moment i ahir ja estava entrant l'hivern, doncs se van patir... Prou de fred.
6: Anem van passar de tot, clar. Van passar des d'estar en estiu en Brasil a estar en neu en la Patagònia.
0: I s'emportareu roba per a tot?
6: Claro.
4: Roba per a tot poc. Anàvem comprant allí, també, perquè teníem lo justet.

0: han passat de xangles
1: i... Al final, en una mochila, tampoc pots portar moltes coses.
2: Clar, però bueno, com l'últim dia fareu... Bueno, vos farem neteja, no?
0: Exacte.
2: Penúltim
1: dia. Van tornar sense res.
0: Es va quedar tot allí.
2: Quines altres coses vos han passat? I quin país vos ha sorprès més de Sud-amèrica?
0: Pues mira, nosaltres el que passa en Salvador de Bahia vam estar molt a gust, no es va passar absolutament res. Jo crec que això va ser com el causant de que en Rio de Janeiro anàrem més confiats.
1: Més confiança, exacte.
0: I ahir ens va passar de tot.
2: Clar, és que lo d'anar a les faveles, en el mòbil en la mà.
0: Ahí està.
1: No, però les faveles és un dels llocs més segurs de tot Brasil. Sí, perquè normalment vas en un guia i te protegissen i estàs més bé segur. És més complicat, diguem, el centre de la ciutat, és molt més perillós.
2: Real?
1: Sí.
0: Totalment, o sea, on ens va passar tot va ser al centre de Rio. Correcte. La favela, quan vaig anar algú d'allí de la favela, o sea, el traten superbé i no hi ha cap problema.
2: Hi ha pacte de no agressió, no?
0: Exacte.
1: També perquè pagues per entrar allí. Claro. Aleshores, el que fan és protegir-te. Perquè si no, no n'hi hauria turisme, si no n'hi haurien diners cap a la favela.
2: I si vas a soles...
0: No, soles no entres. No, recomanem no entrar.
1: No te deixen. Vas a entrar a un carrer i hi ha un xic ahí davant del carrer que te diu, tu per així no passes, torna-te'n.
2: Hi ha un senyor que educadament te diu, seria convenient que vostè agarrar un guia...
1: Un senyor
2: que
1: igual de dos pistoles a dos costats.
0: Te ho diu.
2: Mare meva. I en Rio, en el centre de Rio, va ser on vos atracaren?
0: En el centre de Rio, sí, ens va passar primer a l'altre pixorro que no està aquí, és el que li van furtar el mòbil. O sea... A mi vaig intentar anar a una amiga, també li van furtar el mòbil i estava ahí un poquet marejant amb els lladres que li van furtar. Vaig intentar anar a ajudar-la i de bona persona, al final quasi m'enduc jo també una matxeta. O sigui, em van treure un matxete ben gran.
2: Ostres!
0: Però bueno, vam així d'això.
2: Però rotllo Codrilo Dandy, en plan...
1: Rollo, com va ser el moviment aixina de...
0: Rollo de pel·lícules de ciència-ficció. A un metro i mig, jo ja no portava res perquè els vaig deixar a estos xics els mòbils, però sabia que anaven a furtar-me. El pitjor que em pot passar és que m'intenten furtar i no duc res, no em poden furtar res.
2: Te dones compte de que no era el pitjor, no?
0: No, exactament, no era el pitjor, ara ja ho sé. I res, em van treure un ganivet ahí a un metro i mig i la meva primera reacció va ser córrer. No sé, el meu instint va ser córrer tot el que vaig poder, fins on estava més o menys l'aglomeració de gent, i em vaig eixir d'això.
2: Mare meva. Però bueno, a veure, te llevaran el mòbil a tu, no?
1: No, a l'altre Alejandro.
0: A l'altre Alejandro.
1: Jo per sort em vaig salvar i no em va passar res.
0: Bueno, no va
1: passar
0: res.
1: Bueno, va passar al final del viatge, però diguem que fins al final del viatge vaig estar en sort.
0: No va passar res en Brasil.
1: En Brasil, correcte.
2: Mare meva. Anem a veure. En aquest moment en què te trauen el gabinet, de quant? Una fulla de quant?
0: Jo, sense exagerar, igual podria ser de mig metro. Era un jamonero, però gros, gran.
1: El de tallar cocos.
0: Exacte, el de tallar cocos.
2: El d'anar per la selva, així que va ser...
1: Correcte.
2: Bueno, i en aquest moment, instintivament, corres cap a un estado de Lomón i que no te troben si és possible.
0: I en hawaianes.
2: Uau, no me digues.
0: Però bueno, ahí com van tots en hawaianes, jugàvem en la mateixa lliga.
2: Ostres, claro, però ahí el furtador professional deu de posar-se de corredores, no?
0: Anava en hawaianes, l'únic que em vas fixar.
2: Igual. No seria professional.
0: Exacte.
2: Bueno, canviem de país i anem a...
1: Bueno, anem a Paraguai. Perquè en Paraguai la nostra idea era comprar una furgoneta i recórrer tot el sud.
2: Comprar la furgoneta?
1: Comprar-la. I de fet la van comprar. Bueno, i van comprar una furgoneta allí.
0: Exacte, no era la idea. La van comprar. El que passa que va eixir mal. Van comprar una furgoneta en un pressupost molt ajustat i al final la furgoneta no anava. Estava tot el dia en
1: tot
0: el taller. No eixia d'allí.
2: No tenia les revisions del concessionari oficial, no?
1: No. I conforme la van comprar, la van tornar a vendre.
0: Exactament.
2: Li tragueu diners, per curiositat?
1: No.
0: Sí, a nosaltres sí.
1: A nosaltres sí.
0: Ja t'ho dic.
1: Sí. Vam perdre un poc, però bueno, al final ens va eixir bé perquè d'ahir va vindre el Tucsonet.
2: Més val perdre que més perdre, no?
0: Clar.
2: El Tucsonet. Arriba el Tucsonet.
1: Arriba el Tucsonet.
2: Potser fiable, de lloguer, en una empresa darrere que dona una garantia, no?
1: Correcte.
0: Exacte.
2: Però el que no tenia garantia és que no te furten en el sud de Sud-amèrica, no?
0: Sí. Bueno. Això era el plan B. Vam agafar un vol de Paraguai quan vam vendre la furgoneta fins a Santiago de Chile i ahir van llogar el Tucsonet per a 2 mesos. I la idea era fer... Bueno, la idea no, han fet 15.000 quilòmetres en ell, recorregant tota Xile i tota Argentina, hasta la part més austral, que és Ushuaia.
1: Perquè nosaltres tenim moltes ganes de fer la carretera austral, que és una de les carreteres més boniques del món, una de les rutes, diguem, que són quasi 2.000 quilòmetres, i sense cap dubte, per a nosaltres ha sigut el millor del viatge. El millor del viatge ha sigut la carretera austral en Xile.
2: Perquè, bueno, hi ha...

0: unes salines que vos trobareu...
1: Això és en Bolívia.
2: Això va ser al final del viatge.
0: I això per a mi ha sigut el més impressionant, perquè vos has seguit el viatge.
2: Sí. Ui,
0: jo també estava, vamos, pràcticament.
2: A nivell visual, el Salar d'Uyuni és una autèntica locura. De fet, hi tinguem una història en un company vostre, en Javi Miró.
0: En Javi Miró, efectivament.
2: Que ens va, des d'ací li manem un salut. Ens va retar a ficar la bandera de València, on fiquen totes les banderes de tots els països, que és típic allà al Salar d'Uyuni. I clar, nosaltres estàvem en Argentina. Així serà fàcil aconseguir una bandera. En Argentina no és tan senzill. Però bueno, ens vam apanyar, la van trobar online i van aconseguir. I quan vam arribar allà, el més alt del Salar d'Uyuni, a més de 4.000 metres, allà la van plantar.
0: O sigui, la Real Senyera està en el Salar d'Uyuni.
1: La Real Senyera està en el Salar
0: d'Uyuni. Bravo, bravo. Sí, sí. Bé, eixa aventura molt interessant, perquè te vas banyar allí.
2: Sí, en l'aigua.
0: Però i temperatura?
2: Temperatura molt de fred. Per la nit va zero, però pel dia encara estava més o menys bé. De fet, els tours comencen a deixar d'operar molts ara, perquè arriben a 38 baix zero allí. Wow. Estan a molta altitud, ara en hivern.
0: Què és el que més vos ha impressionat de tot el viatge?
2: De tot el viatge és el que el dia Alejandro. Jo crec que per a mi, si fas un viatge per carretera, la carretera austral, no sé, jo he fet molts quilòmetres, molts països, 42 països, res per carretera com la carretera austral.
1: És impressionant, és
0: paisatge,
1: impressionant.
0: Paisatge, vistes...
1: És tot el rato amb el mòbil fent fotos, vull dir, és que ho estaria gravant tot de lo bonico que és.
2: Teníem previst el primer dia fer 300 quilòmetres i és que no podíem avançar, que cada 10 quilòmetres paràvem a fer fotos perquè és que era increïble. Són fiordos, tot verd, ple de lagos, de cascades, és... un paratge increïble.
1: Sí, sí, sí, tot molt verd, tot molt verd. A més, van tindre també sort perquè ens van eixir molts bons dies, vull dir, no ens plovia. Algun dia sí que va ploure, però en general, superbons dies. I disfrutaves molt més de la muntanya. I clar, conforme anàvem avançant, anàvem fent rutes. Un dia vam pujar un volcà, l'altre dia vam fer una ruta de...
2: Al glaciar,
1: mm-hmm. I anàvem fent rutes.
0: Si podria fer un viatge només a aquesta carretera?
1: 100%.
2: Sí.
0: El més recomanable, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Jo
1: ho recomano.
0: El Salar d'Uyuni també és per a veure, eh?
2: Sí, el que passa que el Salar d'Uyuni és més... O sigui, el Salar d'Uyuni i, bueno, i al redor, el tour de 4 dies que vam fer nosaltres, doncs, increïble. També veníem del nord d'Argentina i a lo millor la part de muntanyosa de los Andes, pues no es va llamar tant com aquí, perquè ja portàvem una setmana passant per paratges similars. Però la carretera austral sí que va ser des del principi fins al final en la boca oberta.
0: Dames i cavallers, tenim en estos senyors rànquing en fora de cobertura.

0: Pienso en Edén.
1: València.
0: Pienso en València.
1: Molt bé, Amèrica, oye, Nino, ni tan mal, no? Banda sonora ha sigut també del vostre viatge, o què?
2: Nino Bravo és veí de la Vall del Baida.
1: De Llalo.
2: Ahí té el museu.
3: Patrimoni.
2: No coneixes-la.
1: Home, pues quasi no l'endevineu, eh?
2: Sí, quasi, quasi.
4: Va ser de la Vall del Baida, de la nostra època.
1: Bueno, jo crec que és transversal, no? És atemporal i transversal. I és banda sonora de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món. De les grans veus i dels grans llegats musicals, cavallers, ha sigut un plaer tindre-vos en Fora de Cobertura. Enhorabona per les vostres peripècies i esperem que mos conteu en primícia on serà el pròxim viatge i què és el que anem a poder veure les vostres redes socials.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. El plaer és un nostre.
1: Josep Valiente, sí. Alejandro Caro, ells dos, junta el senyor Alejandro Moscardo, que avui no puc vindre, han sigut el trio de Viajando con Jota, que anais l'Instagram abans d'anar-te en viatge, però comenceu a donar el contingut
2: durant
1: la primera
2: viatge,
1: setmana, no?
2: Sí, a la segona setmana comencem a gravar.
1: Doncs pues, la que heu liat, eh?
2: Sí, sí, s'ha liat.
3: I era pels amics, fèiem els vídeos per als amics, perquè vindrien el nostre viatge i al final ha arribat a tota València.
1: I ara mateixa, quants seguidors tenen l'Inici Compte?
2: De 7.500 ara mateixa, sols en Instagram, i uns 1.500 en TikTok.
1: Mare meva. Cavallers, un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Tornarem i per a dir-vos en primícia.
1: Esperem la vostra visita de nou. Seguim en Fora de Cobertura.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Era precís parlar, bueno, en les pixorres de Benigànim, sobre el seu viatge per tota Llatinoamèrica. Però és precís, també, un dia com avui, parlar de la nostra història. I, Òscar Rueda, en particular, del Corpus Christi.
1: Efectivament. En una rememoració, commemoració, com li vulgueu dir, 1326-2026, 700 anys. S'ha de dir que hi ha una miqueta de polèmica, perquè realment la festa del Corpus de la ciutat de València, en el format actual, en el format de professor general, data de 1355. Però sí que és de veres que el 1326 el Consell de la Ciutat, entre totes les festes oficials, anem a dir-ho així, de guardar, que declarava com de necessari compliment per part de la població, està per primera volta que se tinga constància la festa del Corpus. Això vol dir que ja en aquell moment se celebrava en la ciutat. Probablement no en el boato de l'actualitat, cada parròquia faria la seva celebració, la seva missa específica, no?
0: O sigui, no era el Corpus de la ciutat de València, sinó...
1: Era una festa que ja se celebrava en la ciutat, és a dir, és la primera constància que tenim d'aquesta celebració. La festa del Corpus, anem a dir-ho així, té un origen en el papa Urbà IV, que en 1265 declara necessari celebrar un dia al Corpus Christi, al cos de Crist. Hem de tindre en compte que en aquella època succeeixen una sèrie de milagres relacionats amb les sagrades formes que d'alguna manera guanyen fama per tota la cristiandat, entre ells un que ocorre en València, que és el dels corporals de Llutxent. Estàvem parlant de Benigànim i de tota la zona, doncs en Llutxent ocorre un milagre, no? Hi ha una batalla en aquest procés de conquista del Regne de València per part de les tropes aragoneses. Estan celebrant una missa de campanya i ocorre aquest milagre de que les hòsties consagrades se transformen en sang. A partir d'aquest moment tenim la celebració en tota la cristiandat, però en la ciutat de València té un format especial, no? Perquè no és només una celebració litúrgica, o exclusivament religiosa, sinó que és una celebració festiva, una celebració que conté balls, representacions teatrals, uns carruatges molt especials, les roques, conservem 11 d'aquestes roques, per desgràcia no en el millor dels estats en aquest moment, enguany només neixiran 3 al carrer, esperem que se puguen restaurar en el determini més breu possible, i ell una sèrie de danses, entre les quals probablement destaca la dansa de la moma, la moma i els momos. La moma, que és aquest personatge vestit escrupulosament de blanc, representant la virtut, en una caraceta que oculta la seva personalitat. No soles perquè siga un home qui la representa, encara que a tots mos parega que és una figura de dona.
0: Bueno, és el que es diu, no?
1: Però... No, és el que es diu, no, és el que és.
0: És el que és.
1: No és precís... En estos tres que corren a amagar-ho, no? És un home, sempre assegut a escena, és una cosa curiosa, com tantes altres curiositats de la festa del Corpus, i representa la virtut front als momos, que són aquests personatges que porten uns bastons en una vestimenta estrafalària que representen els 7 pecats capitals. El so de la donzaina i el tabal van recorrent tota la ciutat, tant per el matí com per la vespre, no? I diguem que fan com anunciació el que és la professió del Corpus pròpiament dita, que també és completament valenciana perquè, òbviament, la figura central és la custòdia, el que se diu la custòdia dels pobres, que és aquesta meravella d'orfebreria que se fabrica en la postguerra, perquè la custòdia original desapareix en la Guerra Civil, i en les donacions de la gent, per això se li diu la custòdia dels pobres, conforma una nova custòdia que se diu que és la més gran del món, no? Que és una custòdia en la que se porta la sagrada forma, el cos de Crist, el Santíssim, que és, diguem, el propòsit central d'esta provessó, però que va precedida de tot un seguici de personatges de l'Antic i del Nou Testament que d'alguna manera formen part també de l'imaginari col·lectiu dels valencians, no? Pues, l'abuelo Colomet, que és Noé, que porta un colom, no? Simbolitzant episodi de la història sagrà.
0: El capellà de les roques.
1: El capellà de les roques que va anunciant en la cavalcata del convit, d'ací poquet, a les 12, la tindrem passant pels carrers de la ciutat.
0: Els sirialots.
1: Els sirialots, que són d'alguna manera és un dels personatges o de les figures més característiques de la professió del Corpus, no? Són aquests ancians en túnica blanca, en barbes blanques, que porten un gran ciri, representant els antics savis, no? Els savis de l'Antic Testament. Està Josué, que para el sol en la seva espasa i que va caminant en un pas molt particular. Estan, bueno, multitud de personatges que d'alguna manera estaven pensats per a que la gent en segles passats, en els que òbviament la immensa majoria, no és ja que no existira internet o la ràdio,
0: és
1: que no sabien llegir, no? I l'única manera o la millor manera d'ensenyar la història sagra a les persones era precisament en eixe espectacle vivent, no? De persones que anaven representant els principals personatges de l'Antic i del Nou Testament.
0: Òscar, canvia a través dels anys el Corpus?
1: Va evolucionant. Des de veres, per exemple, la cavalcata del convit, sí que és de veres que, bueno, en 1355 apareix la primera professió general, hi ha una interrupció que està motivada per la guerra dels dos Peres, perquè Pere el Cerimoniós decideix que no estem per a moltes festes i que millor dedicar-se a fer unes muralles noves per a la ciutat perquè no mos invadisca Pedro el Cruel de Castella, no? I durant uns anys això se queda un poquet en stand-by, i posteriorment es comença a evolucionar. La cavalcata del convit és posterior, les primeres notícies són de principis del segle XVI, però d'alguna manera la configuració fonamental de la festa pràcticament podem dir que té uns 500 anys. La Casa de les Roques, que és on se guarden aquests carruatges durant tot l'any, ja existeix en el segle XV i ja estava en la mateixa ubicació que en l'actualitat. I els personatges principals, els cirialots, les banderoles, no?, que porten la senyera representant la participació de la ciutat i el regne en la professió del Corpus, fan que si vinguera un valencià de 1500 a veure la festa del Corpus en l'actualitat, se trobaria segur perfectament identificat, veuria algunes diferències, però en essència seria molt pareguda. Uns mateixos misteris, en uns texts que se conserven d'aquella època i que tenen aquest regust arcaïçant en el valencià que s'utilitza, en definitiva és, pues bueno, és un xicotet milagre, o no tan milagre, perquè s'ha d'agrair sobretot a dues entitats, al grup de Metxa i a l'Associació d'Amics del Corpus, que són els que en uns moments complicats, en els anys 70 del segle passat, en el que una època en la que pràcticament costava que alguns personatges isqueren representats, la gent no volia eixir. Doneu-se compte com canvia la perspectiva social, no? La gent inclús tenia que pagar perquè com a mínim isqueren els cirialots, perquè no hi havia gent que volguera eixir en la professió del Corpus. I ahir se dona la veu d'alarma i aquestes persones conscienciades diuen que això no pot ser, que no se pot perdre una història de tants segles per la deixadea o per les modes del moment, i aconseguint, gràcies a ells, que avui siga una festa per a la qual s'està pensant inclús sol·licitar la declaració com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO.
0: Gràcies, Òscar Rueda. Seguim en Fora de Cobertura.
1: Gràcies.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Rubén Mayol, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé. He arribat un poc tard. Estava en la caseta del teu amic.
0: En la caseta de quin amic?
3: De Bad Bunny.
0: Ah, molt bé.
3: Ja està, molt sonat esta setmana, per cert. Ho té molt ben apanyat.
0: Molt bé. Vinga, comencem a parlar...
3: Bueno, anem a parlar avui d'intel·ligència artificial.
0: On, a priori, hauria d'estar, no?, en els robots.
3: Correcte, on s'està començant a implantar en el món físic, que és en forma de robots. Robots que ja, bueno, havíem vist en moltes indústries que estaven siguent automatitzats en robots en una forma no humanoide, però és que ara estan arribant tot el que són els robots humanoides, i esta setmana se ha completat una... com si diguem una meta històrica que han aconseguit, i és que tres robots que li han ficat nom, que se diuen Bob, Frank i Gary, han estat tornant-se durant 60 hores seguides etiquetant paquets en una fàbrica a ritme superior al ritme del ser humà. Això és algo que s'ha pres com a una gran...
0: una fita.
3: Sí, algo que s'ha aconseguit que és realment important, i és que marca un abans i un després. perquè és això, la seva empresa que la desenvolupa, se diu Figure AI, està reduint els costos de lo que seria tots els components i la manufactura d'estos robots. Què passa? Que si abans, a lo millor, un robot d'aquest estil, els primers que veiem de la marca Honda, me'n recordo jo, podien arribar a valer varios cents de mils d'euros, estos ara estan eixint al mercat per 13.500. És una barrera...
0: Els robots de cadena de producció.
3: Robots capaços de treballar a la velocitat d'un humà ara costen 3.500 euros.
0: 13.500. Bueno, jo crec que sí que és una cita.
3: A poc a poc se va reduint i ara ja s'està obrint la pregunta de quan van a tardar aquests robots en arribar a casa nostra. Serà algo que arribarem a veure abans de 2030? Depèn del preu, depèn també de les característiques que puguen oferir.
0: I de la legislació també, important.
3: De la legislació, ah, no, correcte.
0: Com es regula este tema?
3: Perquè, com sabem, els robots, més concretament els que porten intel·ligència artificial, necessiten moltes dades del seu entorn, mitjançant la visió, mitjançant els seus sensors, i d'esta manera aconsegueixen aplicar la seva faena. I, clar, pues, si les dades són de casa d'una persona particular, això se pot tornar algo prou sensible. De fet, n'hi havia una empresa que oferia robots autònoms i, clar, quan el robot no aconseguia fer una tarea en concret, fer una feina en concret, el que feien és que un tècnic des de l'altra punta del món, segurament Índia, aquest tècnic se ficava unes ulleres i feia ell la faena que li tocava en aquest moment al robot. Però el tècnic estava veient tot el que veia el robot. Entonces estava colant una persona que segurament no conegues, que és de la Índia, s'estava colant en ta casa, i això és algo que ha sigut prou sonat. Per això s'està parlant molt de tota la legislació, de tots els passos que ha de complir tant com per a garantir la seguretat dels particulars com per a poder continuar en este avanç científic que pinta molt bé de cara als pròxims anys.
4: I poder mantenir el empleo també, perquè en cuanto abran la puerta a los robots.
3: Correcto. De fet, s'especula de que el 20% de gent que tinga diners per invertir en tant en robòtica com en intel·ligència artificial va tindre molts beneficis. Després, un altre 20% que va ser els que aconseguisquen accedir de manera molt més barata a una gran quantitat de servicis que abans no podien, se va veure molt beneficiat, però n'hi ha un 60% de població, que són gent que té pues, en la seva feina és molt repetitiva, pot ser tant a nivell digital com a nivell físic, va ser un sector de la població que probablement es veig afectat per la introducció d'estos...
0: A veure, no, canviaran els treballs i no sé, me refereix que
3: ja ha passat abans, sí, en altres tecnologies.
0: Ha passat tota la vida. És que el cotxe...
3: Ens l'hem adaptat.
0: És que el cotxe i els amos de les cales, els que anaven portant gent damunt de baix, pues, deixaren de treballar tant.
3: I anem a veure...
0: Per ser un eixample, però com eixen molts.
4: Però no, eso nos hace pensar que si tu trabajo es de movimientos repetitivos, a lo mejor tienes que empezar a pensar en qué va a pasar con tu trabajo dentro de 2 años,
3: claro,
4: ¿no? O dentro de un año, a lo mejor.
0: Yo creo que uns pocs més. Però, de totes formes, a veure, ja existeix el robot en cadena de producció.
3: Correcte.
0: És el robot... Sí,
3: sí. El braç robòtic, este que hem vist moltes vegades...
0: Sí, i que agarra... o sea, que te fa una criba de per exemple, de fruita pel seu calibre, o...
3: Correcte.
0: En producció en cadena, que sí, te posa els tubos o els quals per a que s'ompliguen d'un material o tal, això ja existeix i ja està.
3: En lloc de tindre forma humanoide, pues era, pues això, un braç robòtic, o era una màquina que feia ahí la seva funció...
0: Clar, al final l'estètica no és important.
3: Correcte. Per i per això, a l'hora d'entrar en els hogars, estan mirant si entra per aquesta manera com a mayordomo o com a mascota, i és que el fundador de l'empresa Rumba, és que ja han ficat un aspirador que probablement molts d'ací ja tenim en casa,
0: sí.
3: Ha dissenyat una mascota robòtica que no te fica la vajillas, no te fa la faena, no te porta la compra, però sí que te dona
0: cariño
3: i t'acompanya i te fa companyia, que és algo molt important.
0: Gràcies, Rubén Mayols.
3: Moltes gràcies, Donís.
0: Seguim en Fora de Cobertura aprenent de psicologia.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Anem a veure, Fernando, perquè has parlat del congrés del DOL, però anem parlant en secció de les pautes psicològiques i orientació per a la Pau.
4: Sí, porque justo esta semana han sido las pruebas de acceso a la universidad, ¿no? Los padres que tienen hijos en esa edad pues lo saben bien, no solo de esta semana, sino que llevan varias semanas viendo a sus hijos sufrir con ansiedad, con preocupación.
0: Més enguany que en les pagues.
3: No estan en Pau.
5: En Pau precisamente están. Cuando di lo de la Pau, yo digo, bueno, que papá
4: no. Bueno, y lo que nos ha pasado esta semana en muchos centros de psicología, incluido Calma al Mar, que es donde trabajo, es que han venido padres y han venido los propios estudiantes a decir, tengo que cambiar algo, tengo que mejorar algo, porque me sabía la lección genial, pero tenía el examen delante. ¿Y qué ha pasado? Pues que me he bloqueado, ¿no? Algo que hemos visto en nuestras propias carnes a lo largo de nuestra vida, que es que cuando tenemos ansiedad no rendimos. No sé si en alguna ocasión se ha puesto el profesor a vuestro lado cuando estabais haciendo un examen. ¿Y qué pasaba en ese momento? A lo mejor...
0: Que no te hiciera lo que tenías que pasar y pues sabes sí. Una otra cosa, ¿no?
3: Que no estás, te sentías observado.
5: Sí. Y te bloqueabas. Para ver de escribir. Mm.
4: ¿Sí? Entonces esto es una muestra y ejemplos muy claros que hemos vivido en nuestras propias carnes, que cuando la información está almacenada en nuestro cerebro, eso no implica que la podamos sacar de una manera fácil, ¿no? Existe un proceso de codificación de la información, de consolidación de esa información, que es el proceso de estudio, pero también hay un proceso de recuperación o evocación de esa información que se ve

0: utilitzant les carns del putxero i les verdures, i afegint el caldo del putxero. Mira, aconseguim una rosa banda de peix, sí, però este de carn. Igual,
1: Donís. Té molt bona pinta, això, eh?
0: Molt bona pinta, molt bona pinta. Si no l'has provat, jo te recomano que el proves.
1: Pues, te vaig acceptar la recomanació.
0: Tinc que dir que a banda de la paella també se pot fer en arròs al forn, eh? Este, el mateix, el que és el mateix ingredients en el forn, l'arròs al forn, també està molt bo. I te puc dir que en Alacant, en les zones on és més costum fer aquest arròs, són l'Alcoi, Cocentaina, Muro, la comarca de l'Alcoià, el que és el Comtat, Ibi, Castalla i zones de muntanya, és aquest arròs. Després, en València, és en Xàtiva, la Vall d'Albaida, Bocairent, Tontenient, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa, Bunyol, Requena, Utiel... Vamos, más o menos en les zones rurals de València i Horta.
1: Tota la comunitat valenciana, pràcticament.
0: Exacte, sí, exacte. El que és tot l'interior és costum fer este arròs. Pues això, en Morella, en l'Alcatén, que és en l'Alcorà, Benassal, al Millars, al Palància... Ja t'he dit, que en zones de l'interior de la comunitat és típic.
1: Parlem d'un gust, d'un sabor molt intens o lleuger?
0: Jo pense que és lleuger. A veure, ten en compte que porta diverses carns. Que
1: tu,
0: porta,
1: tu tampoc l'has tastat, no?
0: Jo sí, ah, sí, jo sí. Lo que pasa que per a mi... lo que sientes com el peix no és, és un poquet suau i com tampoc porta un buey, o sea, que porta carns suaus, jo per mi és un menjar suau i vamos, i maravillós, Donís, o sea, jo no te puc dir altra cosa.
1: En moltes ganes de tastar-lo. Carolina Quilies, Casa Borràs, Pineda de València, moltes gràcies.
0: Vale, gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Seguim fora de cobertura i anem a fer un parèntesi per anar-se'n al boletí informatiu. És en breu segons tornem en apenas uns minuts per a continuar en la segona hora de Fora de Cobertura en el nostre equip. Gràcies.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? A hores d'ara, el Papa celebra una missa a Madrid, a la plaça de Cibeles, davant centenars de milers de persones. 400 formen part del cor que canta en la cerimònia. Les xifres són sempre grans en este aconteixement. Mig milió de joves han estat en la vigília en el Sant Pare fa unes hores.
2: Una emoción increíble, yo sigo temblando, es que es muy, muy fuerte.
3: Es un poco por vivir nuestra fe, por acompañar al Santo Padre y bueno...
4: Comunidad, hacerlo en comunidad.
2: Eso, hoy se ha mencionado mucho la palabra comunidad.
5: Fe, si crees en Dios, si ves algo, que nunca estás solo.
0: Ya les heu preguntes que contestaven.
6: Aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la iglesia.
0: Els missatges del Papa són clars, parla de prevenció contra la polarització i contra els enfrontaments.
7: Una reconciliació i una cooperació més profundes entre les distintes forces d'aquesta nació.
0: El Sant Pare també va estar al centre de Càritas. Cèdia, 24 hores, i EO, 14, va estar al costat de les persones més vulnerables.
8: Gràcies per venir i per acercar-se a nosaltres.
7: Aquí, l'alegria i el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos.
0: Ja si a la Comunitat Valenciana els sindicats de l'ensenyament en vaga demanen temps per analitzar l'última proposta de la conselleria. Inclou un augment de plantilla i 1.000 milions més del que demanaven inicialment els sindicats. Anna Moure, són diverses millores.
9: La millora de la proposta econòmica global, també la millora pel que fa a la reducció de ràtios i a l'augment de contractació de personal. Quant als salaris, es manté l'oferta de la conselleria de pujar 200 euros, però concreten que l'augment de l'IPC s'aplicarà tot el sou i no només alguns complements. Mentrestant, es manté la protesta, l'acampada de protesta, ací a la plaça de la Mare de Déu i dilluns

0: hi ha convocada una nova reunió entre educació i sindicats.
1: Gràcies, Anna. Les platges de Tavernes de la Valldigna han patit de valent el temporal i les pluges de divendres, que han eliminat part de l'arena que s'havia reposat. El veïnat de nou demana responsabilitats i solucions reals, denuncien que no és la primera vegada que passa i que s'arregla només afegint arena, que sempre acaba engolida pels temporals.
2: Empezaron a echar arena aquí por la orilla y demás con los camiones y realmente no sirvió para nada.
3: No hay un aporte de arena todavía, tal y como la alcaldesa dijo en su momento.
4: No n'hi ha voluntat o no n'hi ha responsabilitat, perquè qui té la responsabilitat de protegir estos edificis?
1: Previsió de l'oratge. Tenim un diumenge nuvolós. Les temperatures baixaran a les comarques de l'interior. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem la jornada i ho fem amb més humitat que en la jornada d'ahir. Molts núvols, boires, núvols que tapen el cel en moltes comarques i que fins i tot en alguns punts han arribat a deixar alguna precipitació dèbil. La tendència al llarg del matí és a deixar de ploure on ha plogut i també a obrir-se clars ràpidament al llarg del matí i migdia. De fet, al migdia i esta vesprada, en general, el que esperem és un dia assolellat. Al matí les temperatures són com les d'ahir, un poc més altes puntualment, i avui les màximes al litoral no canviaran. Seran com ahir, entre 24 i 26, 27 graus les més altes. Cap a les zones d'interior sí que avui no farà tanta calor com ahir. Ahir superaren els 32, avui difícilment les màximes a l'interior superaran els 29 o els 30. Demà tornarà a ser un dilluns assolellat i calorós. Demà pugen de nou les temperatures. A les comarques d'interior tornarem a superar els 32 graus de màxima. De moment, el més destacable en el dia d'avui és que aquesta nuvolositat que tenim al matí trencarà esta vesprada. Atenció també amb el vent, que bufarà de gregal cap al litoral d'Alacant, moderat, i que deixarà la situació marítima més alterada. I recordem que esta vesprada lluirà més el sol i que la calor, en general, en el dia d'avui serà agradable o, com a màxim, moderada.
1: Gràcies, Joan Carles. Ja anem en els esports. El Vila-real que es disputa este cap de setmana el torneig de la Lliga Futures en jugador sub-12. Raül Pina, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Frederic. Són algunes de les grans promeses que d'ací a pocs anys podrem veure en el futbol professional. Fa uns minuts l'Elx acaba de disputar les semifinals i ha eliminat el Sevilla, equip que ha superat per 2-1. Per tant, l'equip franjavert s'enfrontarà esta vesprada al guanyador del Real Madrid de Betis, que es disputa hores d'ara. L'Elx és l'únic supervivent dels nostres que ha arribat al tram final de la competició.
1: Gràcies, ara ja tornarem a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu a la Ràdio Pública Valenciana. Ara poden seguir la missa que està oferint el Papa a Madrid en la televisió d'Apunt. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
8: De tu a tu.
9: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
8: De tu a tu.
11: Sueño que sueño que el mundo es flamenco como tú. Sin saberlo lleva...
12: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador. Sueño.

0: Seguim en fora de cobertura. Són les 11, van a ser-hi 7 minuts en breus segons. D'este diumenge 7 de juny de 2026. I seguim en fora de cobertura en la segona hora en Irene de la Rosa, eixa balladora, coreògrafa, especialista en flamenco i en dansa espanyola, que explora unes altres maneres noves de viure el flamenco en Antoñita. ¿Cómo bailar sin oír? La tenim en el Teatre La Rambleta el pròxim dia 11 de juny. Irene, què tal? Com estàs?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Molt bon dia.
1: Muy bien, muy bien.
0: Benvinguda a Fora de Cobertura.

0: Para evitar que se le pudieran
1: Jesús
0: hundir.
1: Omar, sí.
0: Sí, eso es. Uh-huh. Para evitarlo. Y nadaba sin gafas, o sea, imagínate.
2: Joan Carles, dimos si plau.
3: Esta setmana no teniu que patir de res. El dia de més calor, si demà deixiu entrenar, demà és el dia de més calor de la setmana, que passen de 32, i després la resta de la setmana, diguem-ne que afluix a la calor. És un dia paregut al d'avui, que jo crec que seria un bon dia per fer, perquè avui estan entre 24 i 30 en general, està bufant el vent de la mar, estan quatre núvols que fan quatre ombres. Jo crec que avui seria un bon dia per fer un triat. Mira, anímate ara.
1: Va, Donís.
3: Ara,
1: vinga. Va, Donís, ara no vamos.
3: Vinga, ara fem una volteta per ahí.
0: Jo crec que hi ha alguna ola en el mar.
2: El titratge, sí, a més, he vist un núvol per ahí que no m'agrada gens.
3: No t'agrada gens?
2: No m'agrada gens, i no sé.
3: Esta setmana de patir no patiu per l'horatge, perquè teniu per entrenar, no és excusa. O sigui que esta setmana no hi ha excusa per a no entrenar.
2: La buscaré una altra, tranquil.
3: Molt bé, molt bé.
2: Joan Carles, de vent?
3: De vent, no, res. L'únic, Alacant. Si esteu en Alacant i esteu entrenant en Alacant en la zona marítima, Alacant sí que té avui més onatge, però el Golf de València estava molt tranquil després del que hem tingut esta setmana, que sí que ha estat més mogut. Ara està més tranquil tot i estarà aixina practicant tota la setmana. Alacant continuarà tenint més gregal i mar de fons, o sigui que estarà mogudeta. I la temperatura estarà entre 21 i 23, que no sé si per vosaltres és massa calenta o massa freda. 21 i 23 està bé.
1: Perfecto.
3: Perfecte. Perfecte. Teniu ahí, o sigui, i la temperatura de l'aire la tenim entre 24 i 30, pràcticament tota la setmana migdia cap al litoral. Jo crec que...
2: Jo
3: crec que no tens excusa, o sigui que a partir d'ara... Yo ya te voy a dejar ahí la pilota botando y tú ya, o sea, el horatge no...
1: Hay que salir de aquí con una cita de un triatlón.
2: No, mira, no, espérate un momento, que aquel triatlón va a ser por culpa de un programa de radio y por culpa de un convidat, que, una convidada en aquel caso, que me diga, bueno, te porto una invitación para... Ho había tramat en el que tens al costat, en Jesús González, y te porto una invitación para valencia triatlón. Y claro, en antena, pues claro, te envenes a Monti y dius, home, pues claro que sí, pero supongo que sí. Y después dic, la mare que va, a un maclavat.
3: Però la vas fer dins del port o vas fer mar oberta?
0: No, no, en el port, si estem en el mar no estaria així. No estaria així.
3: Igual estava en Mallorca. No, igual el trobaven en Mallorca, allà, allí, voltant Menorca per allà. Bueno.
2: Però, o sea, per a més inri i per a major pèrdua de dignitat, era jo un dels speakers de la prova. Wow. O sea, que tot el món sabia qui era que estava allà.
3: Això no té pèrdua, parlant nadant.
2: No, home, no.
3: Estaria molt bé, si ha fet...
2: En particular en la meva prova no vaig veure de speaker, però sí, que estàvem fent de speakers en l'anterior prova immediata i diuen, bueno, i ara mos toca a vosaltres. I a quina mala hora vaig anunciar que anava jo a l'aigua. I res, per endissar els micros, me vas tirant en bomba a l'aigua i havia un prei que dia, ¿quién es el que no sabe nadar? ¿Quién es el que no sabe nadar? I quan me vas tirar diuen, ah, pues deu de ser este. Jo no sé com passar, no sé en quin moment vaig decidir-me sense estar completament preparat a tirar-me l'aigua. Però bueno, jo crec que una experiència...
3: Jo crec que hi ha distàncies per a tot el món i crec que ara la gent s'està animant, s'està fent una divulgació molt bona per a fer un triatlón a nivell d'inici, que està... Jo crec que està molt bé el que esteu fent, també, proves més curtes.
2: Sí, va ser això el que va fer jo.
0: Va fer el super sprint, ja no n'hi ha super sprint, no n'hi ha.
3: Però que està molt...
1: Nos está reventando la promoción del triatlón, tío.
2: No,
1: honesta, o sea, estar aquí viendo, la gente va a estar acojonada en casa.
2: Honestamente, la buena cuestión es que hi ha que prepararse en la prueba, sobretot la natació, perquè en la bici, pues bueno, pues dices de pedalechar, en la carrera, pues vas caminant un troset, però si... Es que lo que no pots fer és parar en l'aigua perquè t'enfones. O sigui, que prepara l'aigua i lo demés ve corregut.
0: Un dia contarem la seva primera mitja marató, perquè se pot contar en un minut.
2: Sí.
0: Pues, van preparar una mitja marató, li vaig explicar com tenia que entrenar, es començava a córrer, ara ja corre molt bé, en aquella època no, i m'ha dit, que des dijuni? I jo, lo de sempre, Donís, quedem a les 7 del matí en el port, que era, començava allí la mitja marató, no és el que era ara, i dic, lo de sempre, Donís, no canvies ningú hàbit, quedem a les 7 del matí, i m'arriba en una hamburguesa, en la Coca-Cola, i en esqui... Esto es...
4: Veritat,
0: i
4: deia, Donís, però...
0: Que queda una hora que estàs menjant una hamburguesa, diu. Ja, tu m'has dit que fera lo que faig sempre és diumenges per el matí, quan hi ha de festa, claro, però és
2: habitual,
0: que...
2: Clar, és que en aquella època, habitualment, jo, quan estava a 6 hores pel món, pues me n'anava a un d'estos restaurants de menjar ràpid perquè volies menjar abans de no tenir a casa.
0: Tal qual, jo me volia morir, jo ahí havia desayunat en casa lo que tocava i arribar...
2: Vas a fer ordres estrictament, Jesús González, gràcies per la teva aportació.
0: De res, home. Això ha vingut.
2: Jo, que l'he portat, moltes gràcies.
3: Un plaer de conegut a Ramon, que vaja molt bé lo que vinga per davant, o sigui, i que esteu molt bé fent de divulgació perquè la gent faci triatlón. Jo crec que la gent s'ha d'animar, és molt... No sé, és una qüestió que s'hauria...
2: N'hi ha que preparar-ho, això sí.
3: Sí, però bé, que hi ha proves ara molt accessibles i que se pot accedir.
1: Això és
2: la veritat.
1: Un plaer.
2: Gràcies, Joan, gràcies fort, ja, sempre. Seguim en Fora de Cobertura, tenim rànquing.

0: Nada, ¿eh?
1: No,
0: nada, no, nada. No, no, no, no, no,
2: no, la de Mecano lo hubiese pillado rápido, pero esta...
1: Sí, está.
2: No.
1: Sí.
2: No, no.
3: Podrían ser Obelix, Bud Spencer y Pavarotti. La pista número 2 es que con Osapies te vas a quedar molt a gust o tan pancho.
0: Ahí va.
2: Pancho.
0: Esa pista ya es muy buena.
3: Hombre, Obelix, Bud Spencer y Pavarotti. Los panchos, coño.
2: Los panchos. ¿No?
4: ¡Vámonos!
2: Ah, vale.
4: Lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos, también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
3: Imagina't en quina cara. Jo ara li faig una entrevista a Roser, que és la nostra pròxima convidada via telefònica, després d'haver donat aquestes pistes, aquestes cançons, i d'haver cantat este tema de la manera que ho han cantat. Hola, Roser, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé.
3: Benvinguda a Foro de Cobertura, a Punt Radio.
5: Gràcies, però molt bé, no? Ho heu fet molt bé.
3: Bueno, ho hem intentat, sí. No està mal, hi hem passat voluntat, en fi. I la selecció musical, pues, igual no era la més adequada a les nostres tessitures, però bueno, ahí estava. Roser, te dic hola Rafaela, però també te dic hola, sí. Roser, eh?
5: Sí. Hola, una mica de tot.
3: Clar que sí. Hola, Rafaela, estàs fent el tribut a eixa gran de la música italiana i també de la música en Espanya.
5: Sí, la veritat és que estem encantats amb el projecte i ja fa 4 temporades, acabem de 4. De fet, hem renovat per una cinquena a Madrid, a Gran Via, i estem de gira.
3: I arribes a la Comunitat Valenciana en breu, veritat?
5: Sí, la setmana que ve, el dia 14... Estem a Villajoyosa.
3: A Villajoyosa.
5: I estic encantada.
3: I també vens en breu a la ciutat de València.
5: Sí, també.
3: M'ha dit un pardalet.
5: Sí. Estic tota la zona. Estic tota la zona. Aquest any em sembla que vindré diverses vegades. També us ho dic, eh?
3: Ah, molt bé. Mos faltarà... A veure, 13 de juny a la Rafaela en Villajoyosa, 15 d'agost, sí, en Alcàsser.
5: Sí, senyor.
3: Província de València. Te faltarà per ahir Castelló, però ja ho arreglarem, val?
5: Ja ho arreglarem, exacte.
3: Sí, clar que sí. Este tribut a Rafaela Carrà, Roser, sí, com naix?
5: És un tribut, jo sempre dic que és com un homenatge. Perquè al final jo tinc un disc que vaig fer de versions que es va treure amb Warner, amb la multinacional, el 2006. Unes versions que va provar la pròpia Rafaela. I des de llavors havia sigut com un disc, que havia quedat com un disc, però després de l'èxit d'haver fet projectes com Divas Disco, com a productora, vam crear una espècie de viatge emocional. No és un tribut perquè jo no imito a la Rafaela, al final és una fusió de dues artistes que tenen moltes coses en comú, uh-huh, i que jo li poso la meva empremta, no? Que al final és un, clar, projecte on té les meves pròpies versions, no? Hi ha molt d'humor, hi ha un viatge emocional a través de les històries, de les històries reals amb dades reals i la meva versió de les històries. Clar. Llavors, la gent al final fa un viatge divertidíssim, on a més hi ha molta interacció amb el públic, es diverteixen molt, i jo crec que és algo diferent, eh? No, si la gent espera veure doncs una Rafaela imitant, que no és el cas, uh-huh, o només les cançons, no és veritat. Aquí hi ha tota una història.
3: És una festa que engloba Rafaela i la seva atmosfera, per supost, des del punt de vista de Roser. Me ve al cap, sí, Roser, me ve al cap, per supost, tota la grandea de Rafaela Carrà i tot el que l'envoltava. I en particular, un element humorístic imprescindible, que era Paco Calonge.
5: Sí. Jo crec que m'ha agafat tota l'essència. També, inclús, una mica al final, jo també sóc una persona molt així, no? A l'unir el projecte, buscàvem que tingués aquesta essència que ella tenia de totes les persones que l'envoltaven i tota l'essència que ella tenia en realitat a l'hora de ballar, a l'hora de cantar, a l'hora de comunicar, perquè al final era una gran comunicadora, amb tot el que significa la meva carrera. I sempre he pensat que un projecte com aquest l'has de fer com porta cert bagatge, que puguis defensar, perquè el Rafaela Carrà és un animal molt fort de defensar.
3: Sí.
5: I sobretot perquè la gent quan ve a veure, és com quan vas a veure una pel·lícula i tu t'has llegit el llibre. Tu vas a veure la pel·lícula amb una idea. És molt difícil contentar tothom quan tens una idea al cap. Però quan van fer Rafaela, la meva idea era que la gent visqués l'essència sense tenir la sensació que estaven veient imitacions. El que volien era veure l'essència. I això ho hem lograt. O sigui que per aquí jo estic contentíssima.
3: Això és el que acabes de dir, és el que me passà en Torrente Presidente, que me vaig llegir el llibre i en acabar la pel·lícula... No... Bueno, Roser, 13 de juny, hola Rafaela en Villajoyosa, i 15, sí, d'agost...

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? La Festa Grossa de València celebra avui un històric 700 aniversari fusionant elements religiosos, pagans i danses tradicionals en la MOMA, pel centre de la ciutat. En commemoració d'estos 7 segles, el Gremi de Floristers ha instal·lat 7 monuments florals gegants pels carrers i places més emblemàtiques de València. Hi ha hagut missa pontifical a les 10, oficiada per l'arquebisbe en la catedral, i a hores d'ara comença la cavalcada del Convit, una desfilada popular on el capellà de les Roques convida veïns i visitants a la processó d'esta vesprada. Inclou les tradicionals dansaes del Corpus, amb la icònica MOMA, i la comparsa de la de Goià, on el públic participa en la divertida poala llançant poalades d'aigua des de les balconades dels carrers Cavallers i Avellanes. A les 2 es farà una mascleta a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de la pirotècnia Alto Palància. Esta vesprada, a les 4:30, serà l'eixida de les Roques, els monumentals carros triomfals de fusta del segle XIV que recorren el centre històric de València. I l'altra notícia del dia està a Madrid, on el Papa ha celebrat una santa missa a la plaça de Cibeles. Davant centenars de milers de persones, 400 d'elles formen part del cor que canta en la cerimònia. Anem en directe a Madrid, en Carmen Monteagudo. Carmen, a Cibeles no cabia una agulla. Bon dia.
2: No, bon dia, no cabia ja ningú. En estos moments el que s'està produint és la processó del Corpus Christi, on per primera vegada el Papa participa a peu amb un recorregut des de Cibeles, on ens trobem nosaltres, fins a l'església de Sant Josep, una església amb 3 segles d'història, per després tornar una altra volta hacia el punt d'origen. Abans, com ha sigut esta oficiada, esta primera missa oficiada per Lleó XIV a Espanya. Missa multitudinària que ha penjat el cartell de complet, més d'un milió de persones formaven una espècie d'empremta de la creu en els carrers al voltant de Cibeles. Han tingut sort perquè en arribar el Papa ho ha fet en Papa Mòbil i ha pogut saludar a moltíssima de la gent que estava així, tots volien una mirada, un gest. Ha sigut una missa solemne, una missa acompanyada de música. En el segon dia, el Papa Lleó XIV ha demanat que la fe isca al carrer, que isca de les esglésies i que això es traduïsca en solidaritat. Ha demanat el pontífex que canvien la mirada per a deixar arrere l'egoisme i la indiferència.
0: Gràcies, Carme, i tornem a València perquè just al punt neuràlgic on se celebra la Festa Grossa, el Corpus, a la plaça Mare de Déu, s'han fet a un costat els concentrats en protesta per la situació que viu l'educació pública valenciana. Demà es reprenen les negociacions entre sindicats i

0: conselleria per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats de l'ensenyament en vaga demanen temps per a analitzar l'última proposta de la conselleria, inclou un augment de plantilla i 1.000 milions més del que demanaven inicialment els sindicats. Anna Moure, són diverses millores.
1: La millora de la proposta econòmica global, també la millora pel que fa a la reducció de ràtios i a l'augment de contractació de personal. Quant als salaris, es manté l'oferta de la conselleria de pujar 200 euros, però concreten que l'augment de l'IPC s'aplicarà tot el sou i no només alguns complements. Mentrestant, es manté la protesta, l'acampada de protesta, ací a la plaça de la Mare de Déu, i dilluns ja convocada una nova reunió entre Educació i sindicats.
0: Anem ja a les notícies dels esports. Esta vesprada es disputa a Alacant la final de la Copa del Rei d'handbol. Raül Pina, bon dia.
2: Bon dia, Frederic. Serà les 5 de la vesprada al centre de tenificació d'Alacant i enfrontarà el gran favorit del Barça contra Bidasoa. A més, en motociclisme acaba de concloure fa uns minuts la carrera de Moto3 al Gran Premi d'Hongria. Triple d'Espanyol al podi amb victòria per a Máximo Quiles, David Almansa segon i Álvaro Carpé tercer. El valencià Adrián Cruces ha acabat al 6è lloc.
0: Gràcies, Raül. És tot. Tornarem amb més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana ací en la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast a l'APP i al web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
3: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
5: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
4: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
6: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
7: L'economia per a totes i tots.
8: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
7: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
9: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
10: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
9: Amunt i avall.
10: El magazín que et fa viure el territori.
9: Amb Sergi Olcina.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
12: T'ho contarem tot.
13: Però tot, tot, fil per randa.
12: Tens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
15: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
16: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica.

0: que ha quedat a lluny.
1: Punt a punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.

0: en el playoff de ascens a primera divisió, en moltes més coses. Avui és el segon dia, per cert, no anirem a perdre focus tampoc en la esperadíssima visita del papa Lleó XIV a Espanya, però entre les moltíssimes coses que tenim, ja tenim esport en directe en tres punts a Bunyol, a Benidorm i a la ciutat de València, al pavelló de la Font de Sant Lluís, en dos de futbol, un de pàdel, així que anem ja a establir comunicació amb els primers punts de connexió, perquè des de les 11 s'està jugant el Llevant B La Nucía, a partir del play-off d'ascens a segona federació. En Bunyol està Toni Galindo per a veure com van les coses. Hola, Toni, molt bon dia.
1: Hola, Ruta del Carlos, què tal? Salutacions, molt bon dia des de la ciutat esportiva del Llevant. Estem en temps de descans, està guanyant La Nucía per 1-0. Des del minut 26 d'esta primera part, gol que aconseguia Matsoki, per tant, posa l'equip a la cantina en un global de l'eliminatòria per 2-0. És a dir, que estaria en la següent ronda, la final, la que l'enfrontaria al vencedor del Tribal Valderas, Las Rozas, per ascendir a eixa segona federació. Recordem que és un partit de tornada, així que quedaria una última eliminatòria tercer equip de segona federació. Estos són els equips, estos són els 22 jugadors que estan disputant este duel. Per part de l'Atlètic Llevant, a ser en la porteria, defensa de 4 per a Nacho, Martí Cruc, Júnior, Salva Brull, mig del camp per a Manel Lucedo, Calatrava, Moreno per la dreta, Cesé per l'esquerra, Dani Cervera a la mitja punta, i havia començat el partit Brandon, però s'ha hagut de retirar lesionat al minut 37 fruit d'una duríssima entrada per un jugador de La Nucía. Sembla que és una lesió greu, s'ha lesionat el genoll, ha entrat Henry en el seu lloc. Per part de La Nucía, l'equip alacantí fluixant la porteria, defensa de 4 d'esquerra dreta per a Mauri, Atienza, Ballesteros, Ferran Zarzoso, mig del camp de 5 jugadors, mig del camp un tribot ahí per a seguir Gorcha de les Marines, Joaquín, per l'esquerra Juancar, per la dreta Víctor, i com a punta Matoki, l'autor del gol, que està lluint en el marcador des del minut 26. Així que està a punt de començar la segona part, està guanyant La Nucía per 0-1, un global de l'eliminatòria de 0-2, així que el Llevant Unió Esportiva, l'Atlètic Llevant, està obligat a fer dos gols per tractar d'igualar l'eliminatòria.
0: I a les 12 estava programat el començament del partit del play-off d'ascens de Lliga Comunitat a Tercera Federació entre el Benidorm i el Torrevieja. Al municipal Guillermo Amor está Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
2: Molt bon dia, un ambient espectacular en el Guillermo Amor, en l'antic Folletes, ple d'aficionats del Benidorm i del Torrevieja. Per cert, ha hagut ser menor de les principals penyes, dels Tercios Blanc i Azules, la brigada Sainer abans del partit, un partit que va decidir una ascens a Tercera Federació. En el partit d'anada van empatar a un gol, així, si ja empaten, anirem a pròrroga i penals, i qui guanya aconseguiria ese ascens al futbol nacional. Per part del del Benidorm, de Javier Vidales, està jugant Arcana en porteria, Jota, Cuesta, Pato i Roni en defensa, en el mig del camp Hugo García, Emilio de Teresa, per les bandes Alvarito i Héctor Cario, dalt Héctor Juan i el comandant del gol Ángel Cobo. Per part del Torrevieja, de Diego Junquero, Héctor Pizana en porteria, con esa Alex Alcalevi Morales en defensa, en el mig del camp Pablo Abadía, Pucho, Pablo Manresa, Gálvez, Dalt, Mati y el máximo golechador de la categoría, Ismail. L'àrbitre, Andreu Queralt, assistit per Gorka Paredes y Mario Rodríguez. Portem 9 minuts d'esta final per la ascens a Tercera. Club de Futbol Benidorm 0, Sporting Costa Blanca, Torrevieja 0.
0: I a la ciutat de València, al Cap i Casal, tenim pàdel, tenim el València Premier Pàdel. Des del pavelló de la Font de Sant Lluís a la Fonteta està Luis Urrutia. Hola, Luis, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Salutacions i molt bon dia. Sí, estem en la cabina de retransmissions d'este pavelló municipal de la Font de Sant Lluís de València, preparats per a viure esta segona jornada de la fase prèvia d'este Premier Padel València Piguan. En marxa la jornada amb uns resultats ja definitius. Cap d'ells afecta a jugadors valencians, perquè estem esperant el següent partit així en la pista central per a que comparega la primera de les valencianes. Serà Mar Munera, que formant parella amb l'asturiana Carla Álvarez tindran el dur os d'enfrontar-se a les caps de sèrie número 5 del torneig, que seran la francesa Lea Godalier junta a la balear Ariadna Canyelles. És l'única jugadora valenciana que juga avui en la pista central. Tenim tres consecutives en la pista 2. D'ací a uns minuts començarà el partit de Nacho Alonso i Rubén Fernández. A continuació veurem a Marina Martínez Lobo junta Julia Polo, caps de sèrie número 3 del torneig, i a continuació a la cantina, la jugadora de Muro d'Alcoi, Aida Martínez, junta Camila Facio, per enfrontar-se en un gran partit a Maria Arellano i Mònica Gómez. Finalment, en la pista 3, en

0: l'últim torn veurem a l'aragonesa de naixement però valenciana d'adopció, a Lucía Peralta, al costat de Rebeca López, enfrontar-se també duríssim el partit.
1: Segona part de Buñol.
0: Ara davant de les caps de sèrie número 7, Bàrbara Las Heras i Carla Mesa. Així que tot apunta, sí, en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís i també en les dues pistes que hi ha en l'Alqueria del bàsquet, jornada en marxa, els valencians comencen a entrar en joc en apenes 30 minuts.
2: Quin ambient hi ha a la Fonteta, Lluís?
0: Bo, realment bo. L'ambient és molt millor que en altres anys. Ho estava comentant ara, de que esta mateixa ronda prèvia en altres anys hi era de baix apenes els familiars. Ara que tots els que estan en la graderia han tingut que passar per taquilla, pues estarem al voltant de 2-3 centenars de persones presenciant estos partits. Ronda prèvia de pàdel, recordem que està tot venut per a les 3 jornades finals, per a divendres, dissabte i diumenge.
2: Recordem que els número 1 masculins debuten en xics el dimecres, que és dia 10, el dijous les número 1 de xiques, i tot i que les fases finals, Lluís, lògicament sempre és la florinata, és veritat, el nivell és altíssim i la veritat és que l'afició dels valencians al pàdel fa que sàpien que el que s'acosta a la Fonteta va a veure des de les prèvies i les preprèvies un nivell de joc altíssim, eh?
0: És el millor pàdel del món, així que així tindrem a tots els que són principals en este esport. En la jornada d'avui encara estan per disputar-se les finals a Roma, però directament des de la capital d'Itàlia viatjaran fins València per a estar ja en marxa en el torneig. Així que estem en última ronda de prèvia. Els masculins que guanyen avui els seus partits estaran en el quadre final en la jornada de demà, perquè demà ja comença el quadre final, demà dilluns, i en categoria femenina encara es disputa avui primera ronda de prèvia, encara tindran que superar un segon partit per estar en el quadre final les components del quadre femení.
2: Te pareix bona idea que s'hagin ficat en l'Alqueria les pistes 2-3, la central, perquè clar, no caben més pistes en la pavelló de la Fonteta?
0: Estan precioses. La veritat és que tot aquell que puga acostar-se és espectacular.
3: El capità Morales per al Sporting Costa Blanca Torrevieja. En el minut 13 per banda esquerra ha entrat el conjunt de Diego Piquero i Matías ha ficat el baló al segon pal en l'àrea xicoteta per a que el capità Morales faci el 0-1 el marcador, que seria un pas endavant per al conjunt de Torrevieja per aconseguir l'ascens a tercera. Colpeja primer el Torrevieja en el minut 13. Benidorm 0, Sporting Costa Blanca Torrevieja 1, marca Morales.
2: Deixem un moment, Lluís, te preguntava lo de les pistes en el València Premier Padel, perquè jo lo que aconsello als oients del Punta Munt és que agarren el pinganillo, se'l fiquen en a punt ràdio en l'orella i se puguen acostar, perquè la veritat és que té igual que faça bon que maloratge, és indoor i el muntatge és espectacular.
0: Sí, a més, així en la Fonteta tenim aire condicionat, està espectacular, així que és un dia per a disfrutar. I aquells que vulguin, pues, mira, és per a passar unes quantes hores, les hores del migdia, pot ser les que més calor fa en el dia d'avui, i veure primer a Nacho Alonso, el germà d'Edu, després en canxa Marina Martínez, i finalment a Aida Martínez. En fi, és una oportunitat de gaudir del que és espectacle del màxim nivell. Aida Martínez, que hauria d'estar en quadre principal, però, en fi, té que jugar rondes prèvies, no té problemes, per a jugar-les, i esperem que les puga aconseguir en el dia d'avui i puga acompanyar a totes les jugadores valencianes en el quadre final. Després donarem una pincellada com està aquest quadre final, perquè ahir es va fer el sorteig. En pista central, els caps de sèrie número 1 d'esta ronda prèvia amb problemes, Zapata i Domínguez, que han perdut el primer set 6-4 davant d'Aragón i de Roglan. Així que podem anar camí de la sorpresa, perquè el malagueny Manolo Aragón i el barcelonès Albert Roglan han guanyat el primer set jugant de taronja i estan els dos jugant fenomenal.
2: De seguida tornarem a la Fonteta, al pavelló de la Font de Sant Lluís, pàdel indoor, les pistes 1, 2 i 3 en l'Alqueria, i outdoor, la Fan Zone, on estan les marques, el Village, i la veritat, n'hi ha camions d'aixòs moderns d'hamburgueses i menjar i tot això. Així que ho recomanem, però en l'orella, ja dic, el pinganillo, i el punt a punt per a parlar i per a sentir la informació de pàdel, de futbol. De seguida anem a que Carlos Gallardo en Benidorm ens conte com ha reaccionat el conjunt benidormí al gol en contra del Torrevieja, però ens deies

0: Toni Galindo des de Buñol, que estaven ja al descans. A la segona meitat, a la segona meitat.
1: Segona part. Sí, sí, estem, mira, en aquest moment se compleix el minut 5 de la segona part, en el 50 de partit. Ja ha començat amb una ocasió claríssima per al Llevant, per a l'Atlètic Llevant, una ocasió que arribava en una jugada per banda dreta, crec que era Nacho, la centrava i des del punt de penal la rematada d'Enri Serra fregant el pal. Ha començat fort el Llevant, una esportiva, té que remuntar un marcador advers. Recordem que està guanyant la Nucía des del minut 26 del primer acte. Gol que aconseguia Mazzocchi. Està en un 0-2 en el global de l'eliminatòria, així que el filial blaugrana té que aconseguir dos gols per tractar d'empatar l'eliminatòria. Recordem també que en cas d'empat s'emportaria el gat a l'aigua. El Llevant Unió Esportiva és un partit on hi hauria una pròrroga de 30 minuts, no hi hauria en penals i es classificaria en cas d'empat. El millor classificat, valga la redundància, en lliga regular i en aquest cas és el filial granota. Així que el Llevant està obligat a fer dos gols, està guanyant la Nucía per 0-1 en este partit, 0-2 en el global de l'eliminatòria. Estem ja a punt d'arribar al 51 de partit, minut 6 de la segona part. Atlètic Llevant 0, la Nucía 1.
0: I el rival eixiria del partit d'eliminatòria que estan jugant el Tribal Valderas i les Rozas. 1-0 de moment guanya el Tribal, empataren 1-1 en l'anada. I en el playoff d'ascens, Carlos Gallardo a tercera federació. Com ha caigut en l'afició del Guillermo Amor i segol del Torrevieja davant del Benidorm?
2: Pues se pot imaginar, ha gelat un poquet el Sanis per part de l'afició local i ha encès a la nombrosa afició. I atenció ara a dos jugadors, Ángel Cobo i a un jugador del Torrevieja que s'encaraven un a l'altre. Ha tingut que ganar l'àrbitre Andreu Queralt a ficar pau i deia que aigua gelada, no?, per a l'afició local i ha animat molt als nombrosos, molt nombrosos aficionats que han vingut des de Torrevieja per a donar suport al seu equip en un camp que està ple d'aficionats. Destacar la presència institucional dels alcaldes de les dues poblacions, de Toni Pérez per part de Benidorm i d'Eduardo Dolón per part de Torrevieja, també la presència de Borja Calvo, el jugador del Eldense, que ha aconseguit l'ascens en Eldense i que és de Benidorm, també està així en la graderia principal, veient un partit que porten 18 minuts de xoc i de moment el primer colp en la primera ocasió i única clara de moment del partit ha sigut gol per al Torrevieja, l'ha marcat Morales, que fica este 0 en el marcador del minut 18. Este Benidorm 0, Torrevieja 1.
0: Dia d'esport, dia de punt a punt, com cada dissabte, com cada diumenge, però avui, este diumenge, este 7 de juny, igual que ahir, és dia històric per a Espanya, perquè avui és la segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. En quant a l'agenda i horari d'actes d'avui, des de les 10 i mitja hi ha 1 milió de persones. S'està celebrant la Santa Missa i la processó del Corpus Christi en la plaça de la Cibeles, amb recorregut posterior per l'eix de Recoletos i Alcalà. I esta vesprada, per a tots aquells que estiguen interessats, a partir de les 4 i mitja tindrà lloc una trobada privada amb l'Ordre de Sant Agustí en l'Anunciatura Apostòlica. A partir de les 6 de la vesprada, el Papa participarà en l'esdeveniment Teixir Xarxes amb el món de la cultura, art, economia i esport al Movistar Arena, on oferirà un discurs a representants culturals i del món de l'esport. A les 7:30 hi haurà un sopar en la residència del cardenal arquebisbe de Madrid, don José Cobo Cano. I com diem, ara mateix més d'un milió de persones pels carrers del centre de Madrid per la Castellana, seguint ixa Santa Missa i la processó del Corpus. A Punt Ràdio, pendent de qualsevol focus d'informació en el punt a punt, sense llevar un ull al que importa en la informació en general, som Clara Cover. Bon dia, gent d'esports.
3: Bon dia, què tal, com estem?
0: Tenim moltes coses que contar.
3: Sí, perquè els diumenges de matí sempre tenim moltes notícies esportives i avui una de les més importants és de rugbi, perquè el rugbi valencià femení té este diumenge una oportunitat històrica. El Túria Rugbi es juga l'ascens a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria del rugbi femení nacional, en un partit decisiu que pot tornar un equip a la comunitat valenciana a l'èlit d'este esport, i a partir de la 1 el conjunt valencià s'enfrontarà Complutense Cisneros en aquesta promoció d'ascens després de completar una gran temporada i acabar com a líder del seu grup en la divisió d'honor B. El Túria afronta este últim pas com a l'objectiu de l'ascens i anem a seguir en directe este partit clau per al futur del rugby femení valencià si al punt a punt.
0: I tenim més coses. Avui també està vesprada el play-off d'ascens a segona divisió. Des de les 6:30 el Zamora davant de l'equip de David Albel del filial del Villarreal. Avui també tindrem esta vesprada des d'Alacant la final de la Copa del Rei d'handbol entre el Barcelona i el Bidasoa. I des de la una també els xiquets, la Lliga Futures.
3: Efectivament, l'Elchi i el Real Madrid van a protagonitzar a partir de la una la final de la Lliga Futures sub-12, i aquest torneig de referència del futbol base espanyol. Podríem dir que és més referència i famós, no?, perquè és un dels torneigs que més es seguís i es disputa a la ciutat esportiva de Villarreal. El partit pel títol arranca a la una, després d'un cap de setmana marcat per la presència d'algunes de les millors pedreres del país. El conjunt il·licita ha sigut un dels equips més destacats del campionat i va tractar de culminar el seu gran recorregut amb aquesta conquista del trofeu davant el Real Madrid. La representació valenciana, per la seva part, es va acomiadar del torneig en els vuitens de finals. Tant el València, el Llevant com el Villarreal no van poder accedir a aquestes rondes decisives i van quedar fora de la lluita pel títol. Així que a partir de la una anem a sumar també esta final i anem a veure què passa entre l'Elche i el Real Madrid sub-12.
0: En Rugby 7 tenim les semifinals de les 7 sèries de Burdeos amb un valencià, Quique Bolinches. Tenim també avui la final de Roland Garros de Chicks, després de que ahir guanyarà Mirra Andreeva. I tenim golf també en Valderrama.
3: Sí, un apunt sobre el rugby a 7, que viu este diumenge una de les cites, com bé has dit, més destacades de la temporada. És una de les proves del circuit internacional de la modalitat i on la selecció espanyola masculina continua assignant una actuació destacada i es troba a només un pas d'eixa gran final. El combinat nacional s'enfronta a Nova Zelanda a partir de la 1:30 en un duel que posarà en xoc una plaça per la lluita pel títol, i entre els protagonistes hi ha un representant valencià, que és Quique Bolinches, que és una peça important dins de l'equip i que busca continuar competint de tu a tu, podríem dir, amb les grans potències mundials. I en quant al golf, que sé que t'agrada molt, tenim també el Liv, se diu així, no?
0: El
3: Liv Golf Andalucía, que es disputa avui també al Real Club Valderrama, on Sergio García arriba a este desenllaç del torneig amb opcions reals de lluitar per la victòria, després de situar-se tercer en la classificació a falta de l'últim recorregut, i el golfista de Borriol pues buscarà aprofitar la jornada definitiva per acostar-se al lideratge i intentar sumar un nou triomf davant d'alguna de les millors jugadors del circuit.
0: Avui també són les eleccions a president del Real Madrid. Parlant del Real Madrid, quina garba va pegar ahir el conjunt de bàsquet d'Escariolo, que va perdre davant del Gran Canària. També avui tindrem, després del Castelló 1 Almeria 1 d'ahir en el play-off d'ascens a primera divisió, l'altra eliminatòria a partir de les 9 en l'Insular Canari, Las Palmas Màlaga. Les tornades seran per al Almeria Castelló dimarts, per al Màlaga Las Palmas el dimecres. I moltes més coses, anem a tornar al futbol, però abans se peguen una altra volteta pel València Premier Padel per la Font de Sant Lluís, perquè Lluís ens havies dit que n'hi havia partit important en la pista central.
4: Els caps de sèrie número 1 són els que estan jugant en esta pista central. Teo Zapata, el jugador extremeny nascut en Mèrida, junta a l'argentí de Mar del Plata, que juga amb passaport italià, Facundo Domínguez. Zapata i Domínguez han perdut el primer set 6-4 davant de Aragón i Roglán, i estan tractant de refer-se en esta segona mànega, on dominen per 3-1. Així que pinta de que este encontre anirà camí cap al tercer set, com quasi tots els dels quadres masculins que es disputen en el dia de avui, perquè ja hem vist com la victòria de Patiniotis i Miguel Benítez ha sigut en tres mànegues, com també han pogut guanyar Santi Pineda i Diego García també en tres sets, així que estos últims partits de la ronda prèvia són duríssims, la majoria d'ells estan resolts en el tercer set, així que estem davant d'una jornada, com dic, que barreja última jornada de prèvia per als xics i l'inici del camí per a les jugadores de prèvia, amb una quàdruple representació del pàdel femení valencià.
0: Lluís, el mes matiner ja sabien que des de les 9 del matí començaven els partits, però aquell que s'hagin alçat un poquet tard, que s'hagin talentat ahir dissabte, que avui és diumenge, que ningú pensa que si li es crema l'arròs, perquè n'hi haurà pàdel pràcticament tot el dia.
4: Mira, hi han previst 6 partits en esta pista central per a la jornada d'avui. Primer, com bé dius, a les 9 del matí. Estem en les 12 i mitja i anem pel segon. O sigui que... I són 6 els que juguen. Així que poden vindre en calma i tranquil·litat, que jo crec que la jornada, a no ser que hi hagi alguna gran sorpresa, sí s'allargarà perquè... com dic, són partit molt, molt igualats els que veiem en el dia d'avui.
0: El València Premier Padel, que des d'ahir fins al diumenge pròxim, fins al 14 de juny, es juga a la Fonteta, ahir i avui ens ho està contant Luis Urrutia des d'ese pavelló de la Font de Sant Lluís i també l'alqueria del bàsquet al costat on estan instal·lades les pistes 2 i 3. Anem al futbol, que tenim en directe la segona meitat del playoff d'ascens a segona federació. Toni Galindo Buñol llevant bé la Nucía.
1: Manuel, Carlitos, com està esta segona part d'ací en la ciutat esportiva de Buñol? Està en una fase de boxeria. Atenció, que tenim ocasió per a la Lucía, no? Rebutja en defensa el llevant d'una esportiva. Bueno, l'ha tinguda al minut 12. L'equip a la cantia, una rematada de Juan Caral Traveser, una acció de Mazzocchi per la banda dreta. La pilota que ha arribat a la frontal i Juan Caral rematada en el Traveser. La contestació un minut després. Ocasió per a CC, que l'ha llançada fregant el pal. Així que ocasions... per als dos equips, està en un estat de bogeria el partit. Recordem que està guanyant la Nucía per 0-1 des del minut 26 del primer acte. Així que tenim un partit realment espectacular, bonic. Recordem que qui guanya esta eliminatòria se tindrà que veure en un altre nivell nacional entre el Tribal Valderas i les Rozas. Així que estem en el minut 60 i 61 de partit, en el 16 d'esta segona part. Atenció, perquè ataca la Nucía. Ahí tenim ocasió per a l'equip a la cantilla i està conduint la Joaquín. Joaquín, que la tira cap a la banda dreta. Anem a veure què fa la jugada a l'equip de Vicente Mir. La pilota espera a Joaquín, la fa a la centrada, la rematada de Corcho. Fregat el pal de la porteria de l'Atleti, llevant nova ocasió per a la Nucía. A punt d'arribar al 62 del partit, 10 de la segona part. Atleti llevant 0, la Nucía 1.
0: Recorden 2-0 en el parcial a favor de la Nucía, que va guanyar 1-0 en el primer partit del playoff d'ascens a segona federació, al playoff d'ascens a la tercera federació des de la Lliga Comunitat. Aixe Benidorm, Torrevieja, al Guillermo Amor està Carlos Gallardo.
2: Estem en el minut 27, continua este 0-1 favorable a l'Sporting Costa Blanca. Torrevieja ara mateix a cooling break, descans per hidratació, i les últims minuts ha tingut dues ocasions claríssimes el Benidorm. Primer en un intent de xilena de Alvarito, del Mag de Benissa, que apunta hasta de sorprendre a Héctor Pizana. I poc després, el comandante Ángel Cobo, el davanter del Benidorm, es plantava a soles davant el porter Héctor Pizana, que ha fet una gran intervenció, una gran parada de handball en el peu, ha salvat al seu conjunt de per a mantindre este 0-1 favorable al conjunt de Torrevieja. Ara, com deia, els jugadors que estan aprofitant per hidratar-se, per beure aigua, perquè fa molt de calor. Això sí, ara fa justament un airet bo, que s'agraeix, perquè el sol pega i de valent així en el Guillermo Amor, en l'antic Folletes, entre dos equips que representen a dos grans ciutats que tenen moltes ganes d'estar al futbol nacional, dos clubs recents de jove creació, el Benidorm de 2012 i el Torrevieja de 2020, els dos que van estar en la pròxima tercera federació 2026-27. Ara mateix el partit per a per este moment d'hidratació de jugadors, el minut 28, continua el 0-1 favorable al Torrevieja.
0: Podem veure també, Carlos, en la presa de televisió, que la tribuna d'enfront, la tribuna dels Rolling Stones, que es diu, està no plena, però amb moltíssima gent. Això, m'imagino que tribuna estarà plena, perquè saps que jo ha estat a muntó de vegades al Guillermo Amor amb el Benidorm en els últims anys. Te vaig a dir una cosa, és la sexta categoria del futbol espanyol i n'hi ha més gent, però molta més gent que molts partits del Mirandés de segona divisió enguany, eh?
2: Sí, espectacular. L'ambient així, també l'ambient de la nada al Nelson Mandela de Torrevieja, impressionant. Són dos, me comentaven alguns, que són dos xegans adormits, no? Sí. En els últims anys, perquè què dir de ciutats com Benidorm i de Torrevieja, que és la quinta població en nombre d'habitants de la Comunitat Valenciana. Molta presència d'aficionats del Benidorm, molta presència d'aficionats del Torrevieja, molts britànics que han fet del Torrevieja i del Benidorm el seu club així a Espanya. Alguns em comentaven que per exemple, un aficionat al Benidorm que em comentava que ell, des que va vindre ací, va acompanyar al Benidorm a cada partit també fora, i aprofita per a visitar primer Elda o Javia o allà on va jugar el Benidorm, per a conèixer la població, per a fer turisme i després per a anar a veure el seu equip en Espanya, que és el Benidorm. Així que molta presència d'aficionats i també un detall que està molt xulo, i és que en la prèvia les dos penyes més importants dels dos equips, els Tercios Blanca i Azules per part del Benidorm i de la Brigada Sainera per part del Torrevieja, s'han reunit per a fer des de Chuni, no?, una prèvia junts en aquesta germanor que hi ha entre les dues aficions, que es juguen moltíssim un ascens, però que abans de la prèvia han fet aquest acte, no?, social d'estar tots units de cara a la seva gran passió, que és el futbol. I ja s'ha reprès el xoc. Com deia, havia començat millor el Torrevieja, especialment en aquest gol, i després ha tingut uns minuts que ha estat millor i que inclús ha tingut aproximacions perilloses, però en els últims minuts ha reviscolat ja el Benidorm en ocasions perilloses. Encara ho intenta Gálvez per part del Torrevieja per banda dreta, intenta ficar el balón en l'àrea, el rebuig a Cuesta, l'esfèric que li pot caure a un jugador del Torrevieja, però ja el recupera el Benidorm. Estem en el minut 31, ara falta en zona defensiva per al Benidorm, el minut 31.
1: Gol de l'Atleti i avant! Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! Gol! Marca el filial blaugrana! La jugada de Nacho! Per segona acció s'emporta la pilota! Jugada individual! I acaba rematant-la dins la gàbia! Empata l'Atleti llevant! Empata Nacho! Atleti llevant un! La Nucía un!
0: De seguida anem a que Toni ens conte com ha reaccionat el públic del Llevant B, però abans, Carlos Gallardo, es deies, jo he anat moltes voltes a esos desdichunis que dius tu. Un desdichunis és un tostado, un croissant. Estos li tiren mà de la cansalada, de la botifarra i de la cervesa, és del Torrevieja i el Benidorm, i bé que fan perquè mai n'hi ha incidents, però la veritat és que avui el Benidorm està jugant més nerviós que mai, i el que se veu per la tele és que Torrevieja està tirant de rànquing i de jerarquia, eh?
2: Sí, sí, és que és un Torrevieja molt expert, perquè n'hi ha molts jugadors, per exemple, Pucho, Gálvez. Gálvez porta ja dos ascensos a tercera amb el Rayo Vallecano i el Crevillente. Pucho en el Crevillente. Este Torrevieja és un equip molt, molt veterà. Mati també, que ha jugat en el Redoban, ha jugat en diferents equips playoff, Conesa, Héctor Pizana, que és un jugador que ha jugat a la segona B en l'Atlético Pulpireño. Sí. És a dir, és un Crevillent molt expert. També té alguns jugadors experts el Benidorm, que combina joventut amb més experiència. Però són dos equips fets des de principi de temporada per a lluitar per l'ascens, que estan en esta final i que hi ha jugadors de dos equips que saben com afrontar un partit d'aquest tipus, però sí que es nota que sobretot aquest primer gol li ha donat més confiança a l'equip de Diego Piquero i li ha ficat un poc més nerviós al Benidorm.
0: En què minut estem, Carlos?
2: Estem en el minut 32 d'encontre, així en el Guillermo Amor, continua el 0-1 favorable al Torrevieja, Benidorm 0, Torrevieja 1.
0: En el global de la eliminatoria 2-1 per al Torrevieja, perquè en la nada empataren a 1. Toni Galindo Buñol, com ha reaccionat la grada del camp del Llevante davant d'aquest empat davant de la Lucía?
1: A veure, Carlos, així no hi ha un més d'un milió de persones com en la visita del Papa, però sí que te podrien dir que més de 2.000 sí que hi ha, una graderia que, bueno, on poden cabre unes 200 persones, però és que tot el voltant del camp està completament ple, el pàrquing de la ciutat esportiva, no cap un cotxe més, així que el públic ha reaccionat com te pots imaginar, no? Una alegria immensa. La veritat és que el gol de Nacho ha sigut un gol de fe, ha sigut una jugada al contraatac de l'Atleti Llevant, un gol que, bueno, Nacho semblava que li furtaven la pilota i li guanyava l'esquena a la defensa de la Nucía. Per segona instància semblava que, com te dia, li furtaven la pilota, ha seguit amb la jugada, ha entrat fins la cuina i ha clavat l'esfèrica dins la porteria de la Nucía. Atenció, perquè este empat a un continua tenint a favor el marcador la Nucía. Atenció ara, que la pilota està en l'àrea de l'Atleti Llevant, el baló que cau en la frontal se l'emporta el filial blaugrana. Atenció, que pot muntar la contra, molt bé, ahí talla en defensa la Nucía, espectacular el tall del futbolista de l'equip alacantí. Com te dia, este marcador, este empat a 1, encara és favorable per a l'equip de Vicente Mir, perquè està en un 1-2 en el global de l'eliminatòria. Atenció, Mario Sese, que té la jugada individual per al Llevant Unió Esportiva, li furta la cartera Fernan Zarzoso per a la Lucía, però recupera l'equip blaugrana. Ahí continua Mario Sese en la frontal de l'àrea. Atenció, perquè està la pilota per a Ucedo, que no sap què fer. Ahí entra per darrere Nacho, que cau a terra, la lluita amb Matzoki, la pilota que se va dins l'àrea de la Lucía. La lluita és tremenda, se la porta, se la que se la lleva de la Montgorxa con pot i serà falta a favor de la Lucía. Estem ja en el 68, a punt d'arribar al 69 de partit, 24 de la segona part, empat a 1 en el marcador. En estos moments classificats l'equip alacantí, l'equip de Vicente Mir, la Lucía.
0: Va guanyar 1-0 la Lucía en el partit d'anada. Tenim en pàdel en la pista central del pavelló de la Font de Sant Lluís el partit Luis Urrutia entre Teo Zapata i Facundo Domínguez davant Aragón i Roglán.
4: Que continua el seu camí, 6-2, la primera mànega per a Aragón i Roglán en este segon set. Zapata i Domínguez, caps de sèrie número 1 d'esta ronda prèvia, estan per davant en el marcador, 5-2, així que si conserven el seu servici, que serà d'ací a 2, estaran forçant el tercer i definitiu set, així en este pavelló de la Font de Sant Lluís, en la seva pista.

0: central.
1: En Xavi Sés, Luis, quan pugues tindre protagonistes, que crec que personalitats ja amunt i avall en les grades i en les rodalies de la pista.
0: Sí, d'immediat.
1: Molt bé, 12:38 minuts del migdia. Clara Alcobert.
2: Anem a parlar de trail running, perquè es diu molt, ens anem a ubicar fins a l'Alt Maestrat. Ens ha disputat la cursa de muntanya nocturna de Catí, que és una de les proves més consolidades del calendari de la trail running de la Comunitat Valenciana, amb recorreguts per paratges emblemàtics com la Nevera del Mas de la Serra i la Font de la Massada, en una edició marcada pel rècord de participació amb més de 750 corredors, i on en la prova reina de 20 quilòmetres la victòria ha sigut per a Agus Rivera i Carmina Ram.
1: Són les 12:39 minuts, estem en A Punt Ràdio, estem en directe en el Punt A Punt, pendent de protagonistes en el pàdel i en futbol, pendent del desenvolupament dels partits que tenim en el play-off d'ascens a Tercera Federació i a Segona Federació, el partit més avançat, perquè ha començat a les 11 del matí. Toni Galindo Buñol és el llevant-me la Nucía.
3: Partit que està espectacular perquè el Llevant Unió Esportiva necessita un gol per igualar l'eliminatòria. La Nucía, atenció, ara que arribava a Cesc, se quedava soles, però sembla que és fora de xoc. Contenia l'Atlètic Llevant obligat a marcar un gol per igualar l'eliminatòria. La Nucía, que vol nadar i guardar la roba, però també sense perdre l'ocasió de fer un golet i sentenciar ja definitivament esta eliminatòria. Així que el partit està realment espectacular, amb els dos equips lluitant i buscant la porteria contrària. Estem a punt d'arribar al 72 de partit, al 27 d'esta segona part. Ahí tenim el porter de la Nucía, Fluixà, que posa la pilota en marxa. La pilota que buscava Mazzocchi no ha pogut arribar i la rebutja Júnior. Serà banda a favor de l'equip de Vicente Mir. Ahí se la banqueta del Llevant animant els seus jugadors. També ho fa l'afició blaugrana, l'afició granota que ha vingut així a animar a la ciutat esportiva del Llevant. Juga la Nucía i Meló, que està per la banda esquerra, està en la lateral de l'àrea, entra fins la cuina. Atenció, aquesta pot ser perillosa. Se tira a terra Sier. La para el porter de l'Atlètic Llevant. Ràpidament posa la pilota en marxa, busca la posició del seu company, crec que este era Joan. Ahí la recupera la Nucía, la tira cap arrere Atienza per a Fluixà, el seu porter, que la posa en marxa, la tira cap a la banda dreta, la toca de cap, serà banda ara per a l'Atlètic Llevant. Anima l'afició granota. Estem arribant ja quasi al 73 de partit, al 28 d'esta segona part. Atlètic Llevant 1, la Nucía 1, classificat en estos moments per a la fase final, la Nucía.
1: 15 minuts restaran més el afegit, més el descompte d'este interessantíssim Llevant B, la Nucía, com no menys interessant, Carlos Gallardo, al Guillermo Amor, el Benidorm Torrevieja.
4: Sí, este minut 38 continua el 0-1 favorable al Torrevieja i en els últims minuts una nova oportunitat per al Benidorm. Ha sigut Héctor Cario qui ha rebut agafant l'esquena a la defensa del Torrevieja. S'ha plantat davant de Héctor Pizana i ha llançat el baló per damunt. Intentava fer-li sa base. Atenció, que el baló ara se li queda al Barito, al Barito, al Barito, abat el porter i passa el penal. Penal, penal, penal. Al Barito la pilla a l'esquena a la defensa del Torrevieja. I atenció, perquè ja havia vist la targeta groga. Héctor Pizana per perdre temps. Això podria significar la segona targeta groga per al porter del Torrevieja. Així que pot ser moment clau del partit. Estem en el minut 39. És penal per al Benidorm. Així l'ha assenyalat l'àrbitre. I la banqueta del Benidorm reclamant la segona targeta per al porter del Torrevieja, per a Héctor Pizana. L'àrbitre, que parlen els dos capitans, en Pato i en Morales, està parlant i ara pots imaginar tota l'afició així alçada reclamant uns que no és penal, altres diguen que és penal i targeta, que voldria dir l'expulsió d'Héctor Pizana, i l'àrbitre que està parlant amb els dos capitans explicant-li la seva decisió i pareix ser que va pitar penal. No. Finalment, diu l'àrbitre, que és baló per al porter.
1: En sèrio?
4: Sí, jo crec que era penal claríssim.
1: Sembla que sí, sembla penal claríssim. Clar, és que...
4: Mira, Javier Vidales, que és el míster del...
1: Del Benidorm.
4: Ah, sí, ha pitat penal, ha pitat penal. És que Héctor Pizana es preparava per agafar el baló, per atraure el baló des de la porteria, i per això pensava que l'àrbitre finalment havia pitat penal, però no...
1: Primer culpa de l'àrbitre per no assenyalar el punt de penal. per xiular i fer el mico. Veritat, perquè va cap a un costat, cap a un altre. Si és penal, s'assenyala el punt de penal, perquè és la teva obligació com a àrbitre. Després, tens que, no n'hi ha bar, no n'hi ha que revisar res, tens que prendre una decisió, publicar-la immediatament. Portem vora un minut, Carlos, en la tarara, que sí, que no, que és penal, que és roxo per a Pizana, per al porter del Torrevieja, o no? I ahí estem.
4: I ara la policia fica en calma entre la zona de banquetes perquè aficionats per part dels dos costats de la banqueta s'han aproximat per a reclamar acció. També les banquetes s'han alçat totes i ahí fica en calma també el líder, el delegat. I qui es prepara és Héctor Juan, el jugador d'Ibil, dorsal número 10 per el Benidorm. Estem en el minut 41 d'encontre. Héctor Juan va a disparar per el Benidorm, baix espals. Héctor Pizana, el porter del Sporting Costa Blanca, Torrevieja, amb 0-1 en el marcador. Pot ser un moment clau de la eliminatòria d'esta final per l'ascens a tercera. Héctor Juan, preparat per a llançar. El jugador del Benidorm. Allí va el dorsal número 10. Xiula l'àrbitre. Héctor Juan llança. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Benidorm. Ràcia a l'esquerra, llançat Héctor Juan. Per anotar el gol de l'empat per al Benidorm, igual a la eliminatòria, 1-1 en la anada. I ara mateix, en el minut 42, 1-1 en la tornada, marca Héctor Juan, marca el Benidorm. Club de Futbol Benidorm, 1. Sporting Costa Blanca, Torrevieja, 1.
1: Empata el Benidorm al Guillermo Amor. Anem, abans de tornar al futbol a la ciutat esportiva de Buñol, al Premier Padel, al pavelló de la Font de Sant Lluís de la ciutat de València, Luis Urrutia, a veure com va ser Zapata Domínguez contra Aragón Roglán. De seguida anirem al Premier Padel, quan m'hem digut que podem estar preparats. Anem a Buñol, Toni Galindo, últims minuts de partit.
3: Últims minuts, efectivament, estem ja a punt d'arribar al 32 d'esta segona part, al 77 de partit. Molts nervis apareixen també, aquesta tensió típica d'un equip com és el Llevant Unió Esportiva, que necessita... Ui, mira, mira, mira, mira, mira, mira, que acaba de perdre una espenta ara, crec que ha sigut Dani Cervera. Atenció, perquè això li pot costar targeta groga, també, no, per la targeta groga, és Pere Joaquín de la Nucía, Apareixen ja els nervis, apareix la tensió en una eliminatòria molt igualada on els dos equips volen la victòria. Recordem que està en empat a 1 en el marcador. En este marcador, la Nucía estaria classificada per aquest partit final entre el Tribal Valderas o les Rozas, el guanyador de l'eliminatòria. El Llevant Unió Esportiva, que necessita un gol per igualar esta eliminatòria. Així que estan totes les espases en alt. El Llevant que planta la pilota. És una falta a favor de l'equip blaugrana. Està en el mig del camp, està en la mateixa línia. Anem a veure perquè l'àrbitre va dir que ja es posa l'esfèrica en marxa. Ahí tenim a Gorxa davant, obstaculitzant la treta, però mira, la tira cap arrere. Ahí tenim a Salva Brui, que la dona per a Júnior, menetjant la defensa del Llevant Unió Esportiva, que ja travessa la divisòria. Ahí tenim Mario Sese, que controla de primeres. La tira per a la seu company, la tira per a Joan. Joan, que la torna a Mario Sese. Ara el Llevant tocant-la, la pressió ahí dalt de la Nucía.
1: Per cert, Toni, que n'hi ha un gol important perquè el guanyador del Llevant ve, la Nucía s'enfrontarà davant del guanyador del Tribal Valderas Las Rozas. Ha marcat Las Rozas, ha empatat el partit, empat a un, i empataren a un en la anada.
3: Pues sí, en ese caso el millor classificat en línia regular, en lliga regular, seria el Tribal Valderas, així que en cas d'empat en ixa eliminatòria, el Tribal Valderas seria qui s'emportaria el gat a l'aigua.
1: Minut i marcador, Toni.
3: Pues estem ja en el 78 de partit, estem en el 33, camí del 34 de la segona part, Atlètic Llevant 1, la Nucía 1, en estos moments classificat per a aquest últim partit, la Nucía.
1: Tornem al pàdel, tornem a la fonteta Luis Urrutia.
5: Aquí estamos, junto al director general del torneo, Fernando Álvarez, que ha subido hasta esta cabina junto con Xavi de la Osa, el director de comunicación de este Valencia P1 Premier Padel, para que podamos hablar antes de que llegue la vorágine del final de la próxima semana y que podamos analizar lo que es el retorno del circuito profesional de pádel a Valencia 3 años después. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
6: Muy bien, muy felices de estar aquí en Valencia con vosotros, con cómo nos cuidáis y por fin, como decías, aquí en Valencia de nuevo.
5: Volviendo a colocar esa moqueta azul en este pabellón naranja que tanto nos gusta y que tanto nos hace disfrutar de nuestro deporte, ¿no? Del mundo del pádel. todo vendido viernes, sábado, domingo, el jueves va a haber entradón. Hoy, fíjate, estaba recordando antes con el presidente en funciones de la federación que estos torneos de fase previa hace 3-4 años eran los familiares y poco más, y era gratis. Ahora pagando, que puede haber 500, 600 personas ahora, quiero decir, la evolución es impresionante.
6: Sí, ahora...

0: La misma pista hace 4 años, esperamos también contar a toda la comunidad valenciana lo que es este torneo. Gracias, Fernando. Buenos días.
1: Muchas gracias.
0: Pues así, deixem, desde esta cabina, amb el director general de este torneig que continúa en marcha. Han guanyat Zapata i Domínguez, els caps de serie número 1 d'esta prèvia, el segon set, així que en marcha la tercera i definitiva mànega. Una de les dos duples estarà demà en el quadre final del torneig.
2: Del València Premier Padel, gràcies, Lluís. De seguida tornem. Hem arribat al descans en futbol a Benidorm. Carlos?
3: Així és, acabem d'arribar al test de descans. A Mise empata un gol. Primer marcada Morales, el capità del Torrevieja, al minut 13. I de penal, Héctor Juan, en el 42, anotava i se empata un, que deixa la mateixa. L'eliminatòria absolutament empatada, ja que van empatar a un gol en el partit en Torrevieja, en el test de descans. La segona part ho decidirà tot. Qui apuja a tercera, o el Benidorm o el Torrevieja.
2: I últims minuts en Bunyol, play-offs d'ascens a segona federació. Llevant bé la Nucía, Toni Galindo.
4: 4 minuts per a que l'Atlètic Levante iguale l'eliminatòria. 4 minuts per a que la Lucía cante victòria i accedisca a aquest últim escaló per tractar de ser equip de segona federació. Últims minuts així a la ciutat esportiva de Bunyol per a veure qui s'emporta i qui canta la victòria en este partit, que de moment està igualat a 1 en el marcador. Atlètic Levante 1, la Lucía 1. Està jugant l'equip alacantí. Ahí està jugant l'equip de Vicente Mir. Ahí conduint la pilota per la banda dreta. La pressió de l'Atlètic Levante li furten la cartera. Ahí está el equipo de Álvaro del Moral. Atención, que puede haber falta. No chula res l'àrbitre. Ahora sí, es falta sobre Joan. Falta en zona de tres quarts, en territorio de la Lucía, a favor de l'Atlètic Llevant. Entrem ya en la fase decisiva del partit. Anem a veure com se resol la situació. Ya la pilota está plantada y tenim Dani Cervera. Dani Cervera, que planta l'esfèrica. Pugen els efectius del Llevant una esportiva. Es queden dos en darrerissa. Persi de cas. Ahí la pressió de la Lucía, la pilota que ja passa en marxa, el filial blaugrana, i la toca Joan que la penja. Anem a veure com se resol la situació. Atenció a l'errada de la rebuts de la defensa de la Lucía, però rectifica i serà banda per al Llevant. Anem a veure, perquè està en la lateral de l'àrea, en l'àrea de la Lucía. Ahí posa Ucedo, la pilota en marxa, no, li la deixa per aquí, la deixa per a Luismi. Luismi serà l'encarregat de posar la pilota en moviment. Ahí s'ofereix un campany, ahí està oferint-se el Llevant en una esportiva que ha dins l'àrea. Anem a veure si fa la jugada individual Ucedo. La pilota que és rebutjada se la lleva de damunt com pot Jaime de las Marinas. La toca de cap el Llevant Unió Esportiva. La pressió la toca Luis Milufi, que se porta la pilota. Ahí tenim l'esfèrica que se la emporta el jugador del Llevant Unió Esportiva. Atenció de la rematada final. Reclamen córner. Serà porteria per a la Lucía. El públic reclama un possible córner. No ho he pogut veure. Bueno, pues ahí tenim 30 de porteria per a la Lucía. Estem a punt d'arribar al 88 de partit, a punt d'arribar al 43 de la segona part. Atlètic Llevant 1, la Lucía 1.
2: Toni Galindo, s'està mereixent el Llevant el 2-1, o la Lucía de Vicent Mir és qui està manant en el tempo, el ritme del partit?
4: El Llevant està buscant i de quina manera al llarg de tot el partit el gol que el clave dins de nou i que tracta d'igualar esta eliminatòria. La Nucía també està tenint les seues ocasions i està dominant la situació. El Llevant, que ja entra en una fase a la desesperada, perquè és vital un gol per tractar d'igualar l'eliminatòria. Ho està buscant l'Atlètic Llevant, està controlant la situació la Nucía, estan totes les espases en alta, si a la ciutat esportiva de Bunyol pot passar qualsevol cosa en estos últims instants de partit.
2: Recordem que en l'altre partit del que serà el rival, o bé del Llevant B o bé de la Nucía, estan empatant a un de moment el Tribal Valderas i les Rozas. Així que n'hi haurà que parar molta atenció a com va estar la classificació, perquè el Tribal és el que ascendiria, perquè acaba en segona posició, mentre que el quart va ser les Rozas, deixa grup 7 de la tercera federació. Però, a diferència d'este Llevant de la Nucía, en el que ho caurà, però l'altre no ascendirà, sinó que encara tindrà un altre partit, una altra eliminatòria, Benidorm no, Carlos, el que guanya, puja.
3: Sí, això és una final, final. Això és, n'hi ha penals, n'hi ha, si es manté l'empat, pot haver pròrroga i penals. Una tanda de 5 penals per a cada un dels equips i si se manté l'empat, pues ja ha vida o mort, no? Un penal per a cada un, fins que un el l'erre o per el porter. Així que, així màxima emoció per a saber qui és l'últim equip després del Dense B i del Club Esportiu Acero que aconseguís l'ascens a tercera la pròxima temporada.
2: La veritat és que no pot estar més emocionant, 1-1 en l'anada, i la veritat és que ritme i verticalitat poc, perquè això és un playoff, Carlos Gallardo, però tensió i emoció molta, eh?
3: Sí, sí, partit molt semblant al de nada, perquè ja se va avançar en aquell encontre el Torrevieja i poc després ja va ser ja en l'inici de la segona part quan va marcar el gol de l'empat el Benidorm. Per cert, avui està jugant Abadia, que va ser allí, l'àrbitre va expulsar un jugador de cada equip en cada part. Abadia va ser expulsat en la segona part, però va reclamar aquesta decisió el Torrevieja al comitè de competició i li va anul·lar. Per això està jugant Abadia, el jugador del Torrevieja, este partit en el 11 titular i està jugant el partit. Així ara mateix la gent refrescant-se perquè fa dia així de calor, fa dia bo així en Benidorm, refrescant-se per a viure aquesta intensa segona part on està en xoc pues, tota una temporada, no? Tota una temporada que es juguen 45 minuts més si fa falta aquesta pròrroga i penals.
2: És la una, això és A Punt Ràdio, això és el punt a punt.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
11: De tu a tu.
2: Recordem, abans de que tenim en directe, en pàdel i en futbol, que avui es juguen també esta desprada el play-off d'ascens a segona divisió. Des de les 6:30, el Villarreal B juga al camp del Zamora. També està vesprada la final de la Copa del Rei d'handbol en Alacant, entre Barça i Bidasoa. A partir de l'una i quart, l'Elche Real Madrid, la final de la Liga Futures, que els informarem així com el Leaf Golf de Valderrama, el Rugby 7, en les 7 sèries de Burdeos amb el valencià Quique Bolitges, recordant el resultat més destacat de la jornada d'ahir, el Castelló 1, Almeria 1, en la tornada de la primera semifinal de playoffs d'ascens a primera divisió. Esta nit, a partir de les 9, la segona, Las Palmas-Màlaga. En un dia, el d'avui, en el que és la segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, va arribar ahir de matí a Madrid. Avui també, en este matí i este migdia, s'ha congregat més d'un milió de persones per assistir a la Santa Missa i a la processó del Corpus Christi en la plaça de la Cibeles, amb un recorregut posterior en la zona de la Castellana per l'eixa Recoletos-Alcalà. Després de dinar a les 4:30, la trobada privada amb l'ordre de Sant Agustí en l'Anunciatura Apostòlica. A partir de les 6, l'esdeveniment teixir xarxes amb el món de la cultura, art, economia i esport al Movistar Arena, on oferirà el Papa un discurs, mentre que la jornada es tancarà a partir de les 7:30 de la vesprada amb un sopar en la residència del cardenal arquebisbe de Madrid, don José Cobo Cano. històrica la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Anem a Benidorm de Marapàs amb protagonista Carlos Gallardo.
3: Sí, Esteban Borja Calvo, un jugador de Benidorm y un jugador que ha conseguido el ascenso en ese Lense a segunda división. Lo primero, enhorabuena Borja, por ese ascenso en el Lense.
9: Muchísimas gracias.
3: Bueno, supongo que mucha alegría primero, ese ascenso en el Lense y una lluita final en el Sabadell, Atlético Madrileño, y finalmente va a conseguir.
9: Sí, ha sido una lucha hasta el final muy disputada, con dos grandísimos equipos que bueno, se está viendo en los playoffs que tienen muchísimo nivel, pero bueno, contentos por haber podido ser campeones.
3: Y tú eres de Benidorm, no te podías perder este partido, ya estuviste en el partido frente al Tabernes de semifinales, que te vi por aquí, partidazo, ¿no? Este duelo final por el ascenso.
9: Sí, yo soy muy seguidor del Benidorm, lo he mamado desde pequeñito y me gusta mucho ver los partidos y apoyar al equipo, que también tengo varios amigos.
3: Eso te iba a preguntar, ¿tienes amigos aquí jugando en los dos equipos o en el Benidorm?
9: En los dos equipos, tengo en los dos equipos, pero ya les he dicho a los del Torrevieja que mi corazón hoy estaba con el Benidorm.
3: Así que lo tenías claro. Bueno, pues enhorabuena, a seguir disfrutando del fútbol, a disfrutar ese Lense. No sé si tú continúas o cómo está el tema para el año que viene.
9: Sí, yo continúo, tengo contrato y estoy muy a gusto allí, o sea que genial.
3: Nada, dar más alegrías al Lense, a la afición del Lense la próxima temporada y a disfrutar este partido. Gracias, Borja Calvo, así en el puntapón. Gracias.
9: Muchísimas gracias.
3: Pues ahí está Borja Calvo, el jugador del Lense, que está a Gaudín, así que os comentaba que te amís, pero ella es de Benidorm y Will, el seu cor, está en el club de fútbol Benidorm para que conseguís que se ascensa a tercera.
2: Gracias, Carlos. De seguida tornem al fútbol a la ciutat esportiva de Buñol, però abans se peguem una volteta per la Font de Sant Lluís, Luis Urrutia, la pista central del València Premier Padel. Com estan les coses ara mateix?
0: 1:36 de partit, els primers caps de sèrie que continuen lluitant per a estar en el quadre final d'este València Premier Padel P1. Primer set per a Aragón i Roland 6-4, el segon per a Zapata i Domínguez 6-3, estem en la tercera mànega, empat a 2, quan ja tenim en canxa el primer dels valencians que està jugant el seu partit, és Alonso, Nacho Alonso, el germà d'Edu, jugant en la pista 2, el seu encontre que acaba de començar amb derrota 7-5, el primer set per a González i Cabeza, així que Alonso Fernández tindran que forçar el tercer set si volen continuar vius en el torneig. Recordem que esta parella en la jornada d'ahir es va presentar així perquè eren coneixedors de que hi havia una parella retirada del torneig, impossible de vindre perquè avui estan jugant una final del torneig FIP, i que es presentaren així per ocupar el seu lloc. L'organització li donà, ja estaven preinscrits en el torneig, no era que passaren per així, i guanyaren ahir el seu primer partit, així que estan pendents del segon, que en un no res començarà. En marxa este partit. Recordem, actualitzem marcador d'esta pista central. Aragón Herrera 6-4, 3-6, 3-2. Avant, els primers caps de sèrie continuen contra les cordes.
2: Sí, i com diuen en tennis i en pàdel, va llarg el partit, i és la veritat. Per cert, després, durant el matí, quan tinguem un huequet, comentarem la circumstància que es va produir fa, crec, un parell de setmanes, uns dies, al coreà aquell que se va classificar o que va apuntar-se en la fase final. Coses que a voltes passen, i algunes del reglament, però afortunadament en cap d'això és el que passa, i li desitgem tota la sort del món als jugadors i jugadores valencians, al València Premier Padel, que s'està disputant al pavelló de la Font de Sant Lluís. Clara Alcobert, més coses.
12: Tenim notícies també de golf femení, on la golfista valenciana Lucía Valderrama afronta amb avantatge la jornada decisiva del campionat d'Espanya absolut femení, que es disputa a Pula Golf, a Mallorca, i on la jugadora lidera la classificació quan només resta per completar-se l'últim recorregut del torneig, i afronta el títol de gran prestigi en el golf nacional. Si aconseguís mantindre eixa primera posició, Valderrama posarà fi a una espera de 5 anys per al golf valencià en esta competició. L'última representant valenciana va ser Carla Bernat, guanyadora en l'edició del 2020.
2: Estem molt pendents també del Complutense Cisneros, el play-out de rugby femení, però l'emoció la tenim ara mateix a la ciutat esportiva de Puñol, en el play-out de 16, segona federació, Toni Galindo.
4: Final. La Nucía classificat per a aquesta última eliminatòria d'ascens a la segona federació. Hem tingut una última jugada, oportunitat per al Llevant que no ha aprofitat. Acaba aquesta eliminatòria, empat a un este partit entre l'Atlètic Llevant i la Nucía. 1-2 en el global de l'eliminatòria. Així que la Nucía és qui passa a la següent eliminatòria, que serà contra l'equip madrileny del Tribal Valderas o contra les Rozas.
2: En principi contra el Tribal, Toni, que acaba de marcar, pues, m'ha guanyat 2-1.
4: Pues pràcticament sentenciat aquest partit, així que també una altra notícia és que el primer partit d'aquesta eliminatòria entre possiblement el Tribal Valderas i la Nucía es disputarà a terres madrilenyes. La tornada serà a la Marina Baixa, serà a la Nucía.

Així que un xicotet avantatge per a l'equip de Vicente Mir. Guanya l'eliminatòria la Nucía. Molta tensió en este partit, molta emoció. Ho ha intentat

0: que han tingut, el partit ha sigut molt igualat, sobretot en la primera part, on la Nucía ha aconseguit i segon, ha hagut ocasions claríssimes per als dos. En la segona part han continuat tenint ocasions els dos equips, més lògicament el Llevant, que és qui estava més obligat a fer ixe gol, que almenys igualara l'eliminatòria. Recordem que en cas de quedar igualada aquesta eliminatòria, s'emportava el gat a l'aigua el Llevant Unió Esportiva, ho ha intentat, no ho ha aconseguit. La Nucía ha jugat les seues cartes, lògicament, també pues, molt protestat per part de l'afició, ha jugat pues, les cartes lògiques, no?, que se solen jugar en aquestes eliminatòries, pues, faltes intenses, pues, no sé, pues, els jugadors que es caien a terra, pues, el que passa sempre, no? I al final, pues, res, premit justa esta passada esta classificació de la Nucía, molt justa, la veritat, ho ha intentat el Llevant, no hi ha que dir-li res a l'equip de Álvaro del Moral, ho han intentat els xavals de totes les maneres, així que, bueno, pues, abans la Nucía i l'Atleti Llevant, pues la próxima temporada a tractar de intentarlo.
1: Ha caigut en honor el equipo de Álvaro del Moral, el filial del Llevant. Enhorabuena a la Nucía, me alegre molt pel tècnic de Foios, per Vicente Mir, també per Charlie Beseguer, un dels fitxatges enguany després de tota la vida jugant a la Roda de Castelló. Si tens protagonistes, Toni, ja ens demanes pas per anar altra volta en tu a Bunyol.
0: Molt bé, vaig a buscar-los.
1: 13-10 minuts en directe en el punt a punt. De seguida començarà la segona meitat del període d'accés a Tercera Federació des del Guillermo Bombor i ser Benidorm, Torrevieja, però aprofitem Lluís Urrutia per a tornar al pavelló de la Font de Sant Lluís per a aquest partit llarg en el tercer set en la pista central del València Premier Padel Combat.
2: Actualitzem, per tant, els marcadors en esta pista central on hem viscut la victòria d'Aris Patiñotis i Miguel Ángel Lara 6-1, 6-7, 6-4. En marxa el segon partit que està 6-4, 6-3, 2-3, avantatge per a Aragón i Roglán en este partit que correspon a la fase prèvia. A continuació, en canxa tindrem a la valenciana Mar Munera. En la canxa, dos marcadors definitius. Álvaro Meléndez i José Luis González han guanyat 7-5, 6-2 a Mayer i Pupo, mentre que Dalbianco i Máximo Maldonado han superat a Belmonte i Figuerola 6-3, 6-4. En canxa tenim el valencià Nacho Alonso junt a Rubén Fernández jugant el seu partit. Han perdut el primer set per 7 joc a 6. Ara mateix estan 1-1. I en la pista 3 també han guanyat Santi Pineda i Diego García 6-7, 6-3, 6-4 remuntant. Victòria més senzilla per a Marcos González i el paraguaià Abud 6-3, 6-4. I en este moment entren en canxa Rodrigo Coello, que és el germà de Coello, junt al suec Axelson, per enfrontar-se a Mario Huete i el francès Thomas Legui.
1: Gràcies, Lluís. Des del pavelló de la Font de Sant Lluís, en pàdel i en rugbi femení, tenim clar el cobert. De moment, bones notícies.
3: Ara mateix ha canviat un...
1: Sí, tenim
3: un
1: bones notícies. Fa 15 segons.
3: Ha començat intens el partit amb un gol de Castell que posava 0-3 a favor
1: del
3: Túria.
1: Però...
3: En la següent jugada ha sigut un assaig
1: de la Cisneros. Sí,
3: fa
1: 2 segons. Sí,
3: al minut 11, Cisneros 5, Túria 3.
1: Bueno, pues 0-3
3: guanyava el
1: Túria i... El gol de Càstig també ho ha aprofitat, ho ha convertit el Cisneros. La qual cosa, de 5 a 3, suposo que passaran al 8 a 3. Però estem pendents i també ha començat la final de la Lliga Promisis entre l'Elche i el Real Madrid. Un gust clar a veure els xiquets jugant a futbol. Que bé que juguen.
3: Que bé que juguen i que bé que parlen. I és com un torneig que es fa de veritat, no? Ser com durant un cap de setmana, durant uns dies, com jugadors de primera divisió. Pensa que el vestidor, no? Tot l'ambient que està alrededor d'ells els fa que siguin així i és molt bonic de veres que en la televisió es veu preciós.
1: Bé, en rugby actualitzem els marcadors perquè després de l'assaig ha convertit el tir a pals el club plutense Cisneros, ara va perdent 0-3 davant del Túria, així que ara 7-3 guanya el Cisneros davant del Túria en el playdown de rugby femení. Comença la segona meitat futbol al Guillermo Amor en este playoff d'ascens a Tercera Federació. Carlos?
4: Acaba de començar fa un minut i ho ha fet en una molt bona ocasió per a Matías, per al Torrevieja, en un tir creuat des de banda esquerra. Ha buscat sorprendre a Fernando Arcana. I sí que la primera ocasió, la segona part, és per al Torrevieja. Recordem que el resultat és a 1-1 en el marcador d'este partit. 1-1 va ser el partit de l'anada. Així que, de moment, partit absolutament i eliminatòria absolutament igualada per a decidir quin dels dos, si el Benidorm o el Torrevieja, serà equip de Tercera Federació la pròxima temporada. Per al Benidorm seria tornar

0: després al futbol nacional, per a l'Sporting Costa Blanca Torrevieja seria la seva primera vida, vegada que juga a tercera, encara que hi ha que recordar que el 2018 va competir el Club Deportivo Torrevieja, l'històric Club Deportivo Torrevieja, que va desaparèixer i poc després va començar la història d'aquest jove club de Sporting Costa Blanca Torrevieja. Ara falta lateral favorable per al Benidorm, perillosa, Héctor Juan, que ha marcat el gol des del punt de penal, que es prepara el baló per a llançar-la, està un poc llunyana de l'àrea, però va penjar el baló buscant algun rematador. Ahí veiem a Ángel Cobo, al seu davanter, un poc més avançat de la línia defensiva del Torrevieja, i diversos futbolistes del Benidorm preparant-se per a dura terme i se remat. Ara Álvaro s'aproxima a Héctor. Héctor li diu que es marxa cap a la zona de l'àrea. Allí va Héctor, el baló en l'àrea, el remat que pot arribar i a les mans de Héctor Pizana. Arriba i s'esfèric. Estem en el minut 47 i 30 segons. Així en el Guillermo Amor. Benidorm 1, Torrevieja 1.
1: I en la Liga Promises, Clara?
2: Males notícies, ha marcat el Madrid en aquesta final que està disputant l'Elx davant del Real Madrid, al minut 2, Elx 0, Real Madrid 1.
1: Recordem que en futbol des de les 11 tenim en marxa ja conclòs el Llevant B1, la Nucía 1, amb la qual cosa la Nucía es classifica per a l'última eliminatòria del playoff d'ascens a segona federació, i ho farà davant de moment del tribal Valderas del grup 7, que li està guanyant 2-1 a Las Rozas després de quedar 1-1 en la nada. Que tenim també el València Premier Padel en actiu, tenim també el rugby femení, a més actualitzem el marcador, seguim 7-3, Clara?
2: Sí, seguim, no ha passat res important. Ara, no.
1: En ixe Complutense, Cisneros davant de Túria. Toni Galindo ens acostarà a protagonistes des de Llevant B, la Nucía, però ara la emoció la tenim al municipal Guillermo Amor, 1-1 en la nada, 1-1 ara mateix en la tornada. Qui guanye, puja, si acaba 1-1, pròrroga i si cal, penals. Carlos Gallardo en la emoció del playoff d'ascens des de la Lliga Comunitat a la Tercera Federació.
0: Ara intentava una jugada ofensiva al Benidorm, però assenyalava l'àrbitre instàncies del seu línier fora del xoc d'Àngel Cobo. Així que el baló espera la defensa del Torrevieja per a Conesa, que retrasa per al porter, per a Héctor Pizana, Héctor per a Àlex. Ahí la pressió de Cobo molt a prop per a intentar furtar el baló, i així li furta el Benidorm, que és el baló en contraatac, però diu l'àrbitre que li han fet falta a Pablo Manresa. Així que torna a ser el esfèric per al Torrevieja. És Manresa, per banda esquerra, molt a prop de la seva banqueta, amb Diego Piquero. Baló per a Àlex, Àlex per al porter, per a Héctor Pizana. Este va enviar el baló cap amunt, buscant en banda dreta a Gálvez. Finalment el baló, que va d'un a l'altre. Ara mateix a lluita per aquí, es queda més en la possessió de l'esfèric. Intenta per banda dreta Matías muntar l'atac, però ja falta sobre Morales, sobre el capità del Torrevieja, el futbolista que en el minut 13... colpejado primer en ese primer gol del encuentro, en ese 0-1 en el marcador. Después a punto de arribar al descans. Héctor Juan Fial, 1-1. Torre a intentar privando la derecha. Ahora es Matías. Progresa en el área. Fica el balón. El área que es pasecha per el área. Chicoteta. No hay rematador tampoco. Ningú ha rebutjat. Es esfèric. Que es per la línea de fons. Y va a ser Fernando Arcana, un porter que ha passat per el València i que va ser molt protagonista per la pedrera del València i que va ser molt protagonista en el partit de nada, en molt bones parades, especialment en la primera part, que van salvar el seu equip de rebre un parell de gols en el municipal Nelson Mandela. Ahí va Fernando Arcana, que ja trau en curt per a Jota, per al seu defensa. Jota, baló directe cap amunt, buscant aquí Alvarito, intenta controlar, però fica bé el camp Morales. Paró en el mig del camp, Gálvez per al Torrevieja, connecta a Navadía, Gálvez continua, este jugador té moltíssim perill, va ser el golejador en el partit de nada. Gálvez a la dreta per a Morales, Morales la pecha per a Ismael, i ahí van Ismael i Cuesta, finalment Cuesta el defensa del Benidorm, s'ha imposat per a rebutjar i s'esfèric, i ara es baló per a Pato, des de banda esquerra, intenta connectar el contraatac, atenció Alvarito, continua Alvarito, continua Alvarito, no hi ha que el pare, Alvarito continua, i ara diu i reclama falta a Abadía, diu l'àrbitre, que Abadía ha recuperat el baló per al Torrevieja, protesta l'afició local, atenció al Torrevieja per banda dreta, Morales penja el baló buscant a Ismael, i el esfèric arriba a les mans de Fernando Arcana, minut 51, minut 6 de la segona part, la final per l'ascens entre el Benidorm i el Torrevieja, i ara Cuesta en defensa del Benidorm, que cau sobre la xespa, s'ha fet malenissa jugada en la que defensava l'àrea amb Ismael, amb el altíssim davanter del Torrevieja y máximo golechador de la categoría de la Liga Comunitaria.

0: meitat de la nord i la sud. Futbolista que el van tindre en el futbol més nostre. En una entrevista es va contar com ha competit en el Formentera, en equips sí. de segona federació, en tercera, però que per situació personal necessitava tornar a la zona de Múrcia, de Santomera, d'una població molt a prop d'Orihuela, la zona nord de la regió de Múrcia, i que va trobar en el Torrevieja un lloc on veia que es podia créixer molt, un projecte que li va il·lusionar, i per ahir va firmar per el Torrevieja i ha sigut el màxim golejador de la competició.
1: Tenim bones notícies des de la final de la Liga Futures, perquè acaba de marcar l'Elx de penal, empat al partit, minut 7, Elx 1, Real Madrid 1.
2: Ens alegrem, mateix marcador que el que tenim en Benidorm, Carlos.
0: Atenció, que Pato fica el balón en l'àrea, balón per a Héctor, des de banda dreta, el xut d'Emilio de Teresa, colpeja en un jugador del Torrevieja, però a més el líner assenyalava fora de xoc en esa acció. Ahí sí que va ser balón per al porter, i atenció, Ángel Cobo, que anava tot en la lluita a ver el porter cuando ella de balón y apunta hasta de Ferli, falta, atención por banda izquierda que continúa Caleb, es el jugador del Torrevieja que puede ficar un balón muy peligroso en el área, el fica el rematador, no arriba Ismael porque avanza hasta J para agafar ese esféric y durlo yun de la seua portería a la zona de la gradería del Torrevieja, ¿eh? Los aficionados del Torrevieja no paren de bailar, de cantar en el seues banderes, espectacular al ambient que es vivo así en el Guillermo Amor, también los aficionados del Benidorm en el seues banderes grans, a misa tercios blancs i azules que no paren de donar ese suport al seu conjunt. I ara Escalé per banda esquerra que intenta progressar per Héctor Cario, que defensa i recupera el baló per a un equip de Javier Vidales, el tècnic del Benidorm, que no para aquest, eh? Està com viu el partit. Un entrenador que els seus jugadors en diuen que és per a ells com un pare, eh? Com li parla. A més, és tipus Luis Enrique, que fa en el seu Facebook i en el seu Instagram vídeos cada setmana comentant com ha anat la setmana, com ha anat cada entrenament, contesta preguntes als que li envien per xarxes socials. És molt tecnològic el míster del Benidorm. Ara intenta per banda esquerra progressar el Torrevieja, però hi ha falta d'Héctor Juan sobre Gálvez, dorsal número 11 del conjunt visitant, i ja es prepara Caleb per a ficar en circulació a un metre al seu costat a Diego Piquero, al míster del Torrevieja. Atenció, ese balón retrasado per al porter, que en dificultat s'agafa finalment l'esfèric Héctor Pizana. Ja passa el balón per a Conesa. Conesa per a Badia en el mig del camp. El Torrevieja, que busca tornar a ficar-se per davant en el marcador. Ara un gol ja en la segona part. Tindria una avalua importantíssima, sabent que este partit ja és la final absoluta. Qui guanya s'emporta el gran premi. L'ascens, Caleb, per banda esquerra, fica el baló a Gálvez. Gálvez entra a l'àrea, Gálvez continua, Gálvez cau sobre la xespa, mira l'àrbitre, i l'àrbitre li diu que ahí no ha passat res, però que sí que va ser treta de cantó. Aixina que córner per al conjunt de Diego Piquero, per a l'Sporting Costa Blanca Torrevieja. I justament un córner que està al costat de on té els nombrosos aficionats el Torrevieja, i sí que va ser Pucho. Es capità del Crevillente Deportivo, que va aconseguir ja l'ascens a tercera en el Crevillente i que ara vol aconseguir-ho en el Torrevieja. I l'ànim i les palmades que escoltem dels seus aficionats va ficar el baló a l'àrea buscant el gol del conjunt del Sporting Costa Blanca Torrevieja. L'àrbitre xiula, passa ràpidament Pucho a Gálvez, que té al costat, i atenció, que para l'acció, l'àrbitre, perquè ha caigut un jugador del Torrevieja a l'àrea, i l'àrbitre que va aproximar-se a veure què ha passat ahir, els jugadors del Torrevieja li demanen a l'àrbitre que mira el línier, perquè segons els jugadors del Torrevieja ha vist que han colpejat al jugador seu, al seu company, que ara mateix està estès en terra, les mans en la cara. Aixina que l'àrbitre fica en peu. Que difícil és arbitrar estos partits, eh? Ahir ho vivíem al Atlético Barrio La Luz, Chirivella Massanassa. Se viuen grans ambients, però els àrbitres tenen una gran pressió, eh? Sí, sí. Este cap de setmana que estem vivint, l'últim cap de setmana del futbol regional, pues ja que valorar tots els àrbitres en líniers que durant tota la temporada pues tenen que arbitrar en camps que a voltes són difícils, molt difícils de xiular. Ara, targeta groga, crec que ha sigut per un jugador del Torrevieja per les reclamacions contínues a l'àrbitre. I anem a veure si ja es llança ese córner en el minut 56. Per al Torrevieja aprofita Gálvez, que està en aquesta zona, per a tirar-se aigua al cos, perquè ja es nota més el calor. Estarem sobre els 30 graus, així a Benidorm, al Guillermo Amor.

0: Y ya va Pucho. Pucho y al costat a Gálvez, els dos jugadors del Torrevieja en ese cantó. Y ya xila l'àrbitre. Anem a veure si ja es produís. Sí, Gálvez. Gálvez que fica el baló per a Pucho. Pucho en la frontal de l'àrea pot llançar. No se ho pensa perquè havia aparegut en el seu camí un jugador del Benidorm. Retrasa per a Conesa. Conesa fica el baló una altra volta a l'àrea per banda esquerra per a que arribi Gálvez. Però és esfèric, es va perdre per la línia de fons. Va ser baló per al porter del Benidorm. Per a Fernando Arcana. Estem en el minut 57. 1-1 en el marcador entre el Club de Futbol Benidorm i l'Sporting Costa Blanca Torrevieja.
1: Tota l'emoció del món al Guillermo Amor, Carlos, i la veritat és que no pot estar més igualat el partit ara mateix.
0: Sí, sí, molt competit. Us diem abans, és que són dos equips que la gran sorpresa de la categoria ha sigut l'Eldense B, que és un equip filial que la temporada anterior es va salvar de forma èpica en un tram final espectacular de l'equip en aquest moment dirigit per Claudio Barragán, i que era un equip que sempre penses que un filial pot tindre talents, no?, que poden estar lluitant per la zona alta, però els dos grans candidats aquesta temporada per lluitar per l'ascens en aquesta Lliga Comunitat Sud eren el Torrevieja i el Benidorm, dos equips fets per l'ascens, així que avui s'han demostrat perquè eren els grans favorits i avui estan i en l'eliminatòria molt competida estan demostrant que els dos mereixen un lloc en tercera, però només ho pot aconseguir un dels dos.
1: Ja és Fernanda. I estem en empat a un. Cal actualitzar, Clara Alcover, altres marcadors que tenim ara mateix en directe també.
2: Efectivament, en la final de la Lliga Futures segueix empat a un entre l'Elche i el Real Madrid, i en ixe partides que en el que s'està jugant l'ascens a la Lliga Iberdrola, el Túria Rugby, seguim amb el mateix marcador, 7-3, a favor del Túria davant del Cisneros.
1: En el partit que ha començat a les 11 del matí, ha acabat en el playoff d'ascens a segona federació amb el resultat de Llevant B1, la Nucía 1. Això vol dir que la Nucía s'ha classificat per a la última ronda que jugarà davant del Tribal Valdera, si definitivament està en el minut 96 i aquest partit val el 2-1 davant de Las Rozas. Mentre que al Premier Padel de València també tenim tot el matí Padel del Bo al pavelló de la Font de Sant Lluís. Recordem-me en Benidorm, Carlos, minut i marcador ara mateix.
0: Estem en el minut 59. Acaba de tenir una aclaració claríssima Héctor Cario per al Benidorm, però continua l'empat a un. Benidorm 1, Torrevieja 1.
1: Més coses, Clara?
2: Estava mirant per les xarxes socials dels nostres companys d'Apunt i les fotos i vídeos que han fet en els carrers de València, que s'han tenyit de rosa amb una nova edició de la carrera de la dona, que és una de les proves populars més multitudinàries de la comunitat valenciana i que este matí ha tingut una nova edició, i la cita ha reunit a milers de corredores en aquesta jornada festiva i reivindicativa que combina l'esport, la solidaritat i la promoció de la pràctica esportiva, perquè no fa falta ser atleta per a participar en este tipus de curses, i sempre són, no, com molt boniques de vol, molt cantarines, no?, molt visual.
1: I a més de l'esport que tenim en directe este matí, recordem esta vesprada a partir de les 6:30 el playoff d'ascens a segona divisió Zamora-Villarreal B. També tindrem des de Alacant la final de la Copa del Rei d'handbol que acollís la comunitat valenciana, enfrontaran Barcelona i Vidasoa. I moltes més coses, perquè tindrem la final de Roland Garros, està el Leaf Golf Valderrama i el Rugby 7, del que també estem pendents. Aixina com de la central de la Font de Sant Lluís i les pistes 1 i 2 de l'Alqueria del Bàsquet, que és el València Premier Padel, que s'està disputant en Luis Urrutia des d'ahir a la ciutat de València.
3: En la pista central estem 5-4 en el tercer i definitiu set amb 30 iguals, així que Aragón i Roglán està a 2 punts d'aconseguir el passe cap a la següent ronda quan es complix 2 hores ja d'este encontre. Mentre en la pista 2, el partit que està jugant el valencià Alonso, a punt de perdre, l'està 7-5. 1-5, així que a punt de dir adeu al torneig el germà d'Edu Alonso. En la pista 2, 5-4, avantatge per a Coello i Axelson davant de Huete i Leigue. Recorden que quan acabi este partit entrarà en canxa Lucía Peralta. També en esta pista central, en quan concloga el partit que té ara pilota de partit per a Aragón i Roglán, entrarà a canxa Mar Munera, la jove valenciana, una de les grans esperances del pàdel de la comunitat valenciana. Així que els valencians que a poc ja van cap a la pista

0: directe. Ens acostem cap a la 1:30 de la jornada, així que a partir de ací, a partir d'uns minuts, tot el protagonisme per als jugadors de pàdel de la Comunitat Valenciana, ací en la pista central. 4-6, 6-3, 4-5, pilota de partit per a Aragón i Roglán, però el servici és per a Zapata i Domínguez. Veurem si poden defensar la parella que vestís de taronja i aconseguir la victòria en este punt, que seria punt de partit. El globo que llancen, la baixada de paret, el valor que torna a ser per a la parella que vestís de taronja, però la seva volea s'estavella en la cinta. Així que tenim iguals en esta pista central, emoció màxima, perquè els caps de sèrie número 1 acaben de salvar una bola de partit en contra.
1: Estarem pendents, per suposat, d'aquest final, d'aquest partit que diem ballar, que entre Teo Zapata, Facundo Domínguez, davant de la parella Aragón-Roglán, que s'està contant Luis des de la Font de Sant Lluís.
2: Hem de fer un xicotet apunt de pilota valenciana i hem de recordar que la final entre Giner i Salva Palau d'Escala i Corda no es jugarà avui com estava previst, sinó que s'ha ajornat al pròxim dissabte 13 de juny a les 6 a Pelayo per les molèsties físiques de Giner, per a que també els nostres oients que siguen apassionats de la pilota us recorden que avui no tenim partit, no tenim final.
1: És que jo, serà el pròxim que dissabte. Li havia promès a Matías Lluís que anava en ell a Pelayo i m'han deixat sense pilota.
2: Però el pròxim dissabte, a partir de les 6.
1: És el que n'hi ha. Tornem al pàdel, que estem pendent d'aquest desenllaç final, Luis.
0: El remat ara per part d'Aragón. La pilota que anem a veure si entra o no. La decisió és del àrbitre, diu que sí. Per tant, tenim de nou pilota de partit en el primer dius que tenim en l'encontre. Se n'eix de la canxa per a tractar d'eixugar-se una miqueta la sudor. Un dels primers caps de sèrie del torneig, en este cas era Facundo Domínguez, l'argentí nascut en Mar del Plata, però que juga amb bandera italiana perquè té la doble nacionalitat. Ja hi està preparat per a el rest, Albert Roglán, el jugador català. La resta en paral·lel, té avantatge en la volea. Allà la col·loca contra la reixa, la pilota que bota final. Acaba de concloure el partit amb derrota dels primers caps de sèrie. Se'n van a casa Teo Zapata i Facundo Domínguez, avancen el malagueny Manuel Aragón i el barcelonès Albert Roglán en una de les sorpreses de la jornada. El partit acaba de concloure, marcador final 6-4, 3-6, 6-4. A continuació, a canxa, convidades per l'organització, la valenciana Mar Munera i l'asturiana Coral Álvarez.
1: Sorpresa en l'eliminació de la parella Zapata en Domínguez. Luis en seguirà informat al llarg de tot el matí del que ocorrega després ara a continuació amb el partit de xiques en el València Premier Padel. Estem esperant que ens puga acostar des de Buñol, Toni Galindo, protagonistes d'Ixell Llevambe 1, la Nucía 1, la classificació de la Nucía, que jugarà, ja és definitiu, davant del Tribal Valderas, que en el minut 97 ha marcat el tercer gol, 3-1, i ha guanyat a Las Rozas, i d'aquell playoff definitiu enfrontarà a la Lucía davant del Tribal. Carlos Gallardo, Benidorm, mi a gol.
3: Gol del Torrevieja, treta de canto de Morales i al primer pal algun jugador en 3 o 4, no sé qué ha sigut, pero marca el Torrevieja, que ho celebren els jugadors, en els seus aficionats que estaven en esa cantonada. Oranya encet el córner, estem en el minut 65, es torna a ficar per davant el conjunt de Diego Piquero, es torna a ficar per davant el Sporting Costa Blanca Torrevieja. Ahí sí que ara donen pas endavant el conjunt visitant, voy a ser el Guillermo Amor.
1: Sense complexos, tot i jugar de visitant. Y la verdad es que no puedes estar más emocionado, Carlos, este eliminatorio de playoff, ¿eh?
3: Sí, sí, se había producido después de la primera sustitución del encontre. Diego Piquero, que ha sorpresa a todos, porque ha llevado el terreno de choque a Ismael, al máximo goleador de la categoría, que, por cierto, es marchaba en una careta, te la puedes imaginar, ¿no? Que te cambien en la final. Y los dos tenían más que paraules ahí en la zona de banqueta final, cuando era sustituido. Ahí sí tiene el seu lloc Breno. Y ahora confirmarem, porque han sido tres o cuatro jugadores que están sana toches, jugadores del Torrevieja cap al primer pal, y un de ellos ha rematat. Ahí sí que ahora mateixa torna a ficarse per davant en esta eliminatoria el Torrevieja. Y ahora te pots imaginar la afició del Torrevieja celebrant encara este gol amb les banderes blanc i blaves. amb els seus colors, celebrant un gol que podria ser el de l'ascens, perquè ja estem en la segona part, minut 66, poc a poc arribant a l'equador de la segona part. I per cert, també comentar que fa uns minuts el partit s'ha parat per que ha activat el protocol antiracisme l'àrbitre per megafonia, s'ha recordat a la gent, primer en espanyol i després en anglès, que no se poden produir insults durant l'encontre, especialment insults ni de caràcter racista ni xenòfob, i s'ha avisat que si torna a repetir-se es pararà el partit durant 10 minuts fins que es pugui solucionar, i per aquesta zona frontal de la graderia s'han desplaçat més agents de la policia. Vaya. Ara mateix el partit parat per una falta sobre Àlex, sobre el defensa del Torrevieja. Estem en el minut 67, Farrés, eixe gol del Torrevieja li torna a ficar per davant. Ara passa endavant per al conjunt de l'Sporting Costa Blanca, Torrevieja, per a ese somni de tornar el futbol nacional a Torrevieja.
1: Ara mateix el Torrevieja seria equip de tercera federació, però encara resta, estem en el minut 67 de partit. Moment també, Clara Alcover, de actualitzar marcadors, de més coses que tenim en directe.
2: Hem arribat al temps de descans en aquesta final de la Lliga Futures, en empat a un entre l'Elx i el Real Madrid, i al minut 31 en el partit per l'ascens a la Lliga Iberdrola entre el Cisneros i el Túria, victòria per al Cisneros 7-6.
1: Ha retallat distàncies el Túria.
2: Encara queda temps.
1: Sí, primer 0-3, després 7-3, ara 7-6 per al conjunt del Túria. 13:35 minuts de la vesprada, en directe en el punt a punt, el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Més d'un milió de persones que ha congregat este matí en la capital, en la Santa Missa i la processó del Corpus Christi a la plaça de la Cibeles. Estarem molt pendents, per suposat, d'això i de qualsevol notícia més enllà de l'esport, tot i que això és el punt a punt. Mira, Lluís, com des d'avui en pàdel, punt a punt, punt a punt. No sé si has començat ja el partit de xiques o encara estan en el calfament.
4: No, acaben d'eixir a canxa, les veig acostar-se cap a les seues banquetes. En la banqueta de la jugadora valenciana de Marmonera, el director esportiu de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana, Javi Sánchez, qui va fer de coach en el encontre. En l'altre costat, la parella que en principi deu de ser favorita per aconseguir la victòria, la número 2 del pàdel francès, Lea Godalier, junta una veteraníssima com és Ariadna Canyelles. Així que, vestides de blanca, la jugadora valenciana junta la asturiana, vestides de negre, les seues rivals, les caps de sèrie número 5 d'esta ronda prèvia. És el debut del quadro femení en este València Premier Padel P1.
2: I el ciclisme és en pista, és protagonista este diumenge al Velòdrom Lluís Puig de València amb la disputa del Trofeu Comunitat de l'Esport, una prova internacional que reuneix corredors de diferents països en una jornada que tanca el calendari de competicions internacionals previstes en la instal·lació valenciana, i que també anem a seguir en directe pendents del que passa en la pista.
1: Bueno, Lluís, volia ara sí que tenim un minutet saber la teva opinió de lo que te decía abans, la gran polémica que s'ha dit del jugador sin nivell, del jugador sense nivell en el Platinum de Albània fa dos setmanes, quan un amateur de Hong Kong va pagar a un jugador professional per a fer parella.
4: Bueno. Això ho suposes tu.
1: El?
4: Que li va pagar, ho suposes tu.
1: És el que diuen les informacions.
4: Això és altra cosa. Que diuen que es paga, vale. Sí. Això és una altra cosa. Però no podem dir que li ha pagat quan no ho sabem.
1: Però el que
4: es parla de que li ha pogut pagar.
1: Exacte. Però això és molt, molt estrany que si no el paga un jugador accepte fer parella amb un xic que no té quasi nivell ni d'amateur important. És una resulta molt curiós, Lluís.
4: Mira, no es tractava d'un jugador amateur, no és un professional de l'elit, però per a poder inscriure's en un torneig FIP fa falta un formulari que és realment farragós, en una plataforma que es diu One, on tots els jugadors que juguen circuits professionals no tenen per què ser jugadors professionals, però sí que són jugadors que participen en circuit professional, deuen d'estar inscrits i l'organització, en este cas la Federació Internacional de Pàdel, deu d'acceptar la seva inscripció. És a dir, que este jugador, si juga a este torneig, és perquè la FIB ha permès que estiga inscrit. A partir d'ahí, tria el company que considera oportú o els acords als que s'apleguen entre ells, qüestió en la que ni entrem ni eixim. Que un jugador li paga entre cometes al seu company és tan vell com el menjar en el món de l'esport. És que jo conec jugadors que han jugat junts quan un tenia molt més punts que l'altre, a canvi de que els premis econòmics que guanyaren només se les emportarà el jugador que tenia el rànquing major. Vull dir que estos tipus d'acord hi han a muntó. El que sí és sorprenent és veure un tio que tira les volees fora a un nivell del pàdel professional, però tot el que és la formalització de la inscripció, tot això va ser correcte, eh?
1: I a més tenia rànquing, tenia el 954.
4: Clar.
1: Vull dir, rànquing té, des que tindrà nivell. Per això me va cridar tant l'atenció veure aquestes imatges i aquests vídeos on cometia errades impròpies de professionals. Però sí que és cert que això va passar a Albània i que, en tot el respecte per a tots els països organitzadors, nosaltres el que volem és que, així a Espanya i sobretot a la Comunitat Valenciana, tot siga el que pertoque. En quant a nivell,
4: per a mi el que demostra és que el pàdel és un deport tan jove que aquestes fissures en la seva normativa encara existeixen i que, per exemple, un torneig d'este nivell no el deuria de jugar cap jugador que estiguera per davall de posa-li el número que vulguis. Sí, sí. El rànquing 200, del rànquing 3... però, clar, si el que compta és la suma de punts dels dos jugadors, si un jugador té molts, pot tindre al costat un altre que no en té. En este torneig hi ha jugadors que s'han deixat... que s'han quedat fora, que no han pogut jugar ni la prèvia, en 300 punts. I este xic va jugar amb 0 punts un torneig. Per què? Perquè el seu company tenia 1.000.
1: Sí, sí. I la mitjana
4: és... Jo crec que hi ha molta part de la reglamentació del circuit, sobretot del circuit Cupra FIB, que deuen de resoldre abans de continuar creixent en aquest esport. Són moltes les queixes que hi ha hagut, sobretot per part de jugadors professionals, però sí que és veritat que és molt sorprenent a este nivell, en un torneig com este, que havia cridat tant l'atenció perquè hi havia molts jugadors de primeríssim nivell que s'havien apuntat a un P2 quan ningú ho esperava, i que de sobte te trobes un tio que tira les volees al cristal.
1: És curiós, volia saber la teua opinió. Ja dic que el més important és que el creixement a nivell amateur, a nivell competitiu, és tan gran el pàdel que a vegades va per davant de les normatives, però per aprendre, coses d'estes. Gràcies, Lluís. Ens avises quan comença el partit femení, sí, que serà protagonista a la pista central. El protagonista ara, l'aigua, la hidratació, en el moment més emocionant de la segona meitat del partit del playoff d'ascens, Carlos Gallardo, Guillermo Amor, a la tercera federació entre Benidorm i Torrevieja.
3: Sí, sí, hice 1-2 de Torrevieja, que finalment les xarxes socials del Torrevieja li donen el gol a Morales, que ha fet el centre en esa treta de cantó. Seria doblet golejador de Morales, del capità del Torrevieja, en este partit. A partir d'aquest gol, el partit absolutament s'ha embotxit. Moltíssima atenció, ha tingut dues ocasions claríssimes el Torrevieja, amb un Héctor Cario, una jove perla de Denia, que va passar per la pedrera del València, que me diuen que allà va impressionar, però que no acabava de pegar el estiró i per això no va continuar en el València, però que és un futbolista espectacular. Ha fet una jugada en Alvarito, que finalment ha llançat la frontal de l'àrea buscant l'esquadra, i per poc se n'ha anat l'escaire, i per poc se n'ha anat per fora, que espectacular. I la d'abans, una gran mà de Héctor Pizana, és un dels grans porters de la categoria, ja ho va demostrar també l'anada, i ha tret una mà que ha salvat el seu equip al Torrevieja.
1: L'ha vist per la tele, boníssima, la mà de Pizana, de porter important, per cert, 1-2 guanya el Torrevieja al Benidorm, i 2-1 acaba de marcar l'Elx el conjunt franxaver que avui vestix de negre davant del Real Madrid en la final de la Lliga Futures. La veritat és que el nivell és altíssim, tant del conjunt alacantí com del Real Madrid. Tornem, Carlos, a Benidorm.
3: Estreta de cantó, Héctor Cario tornava a protagonitzar una internada per banda dreta i finalment ha tocat tenir un jugador del Torrevieja i es prepara Hugo García per a traure des del cantó, però es van a produir dos canvis en el Torrevieja. Es prepara, mira, un d'ells és Carmona, un central molt expert que ha jugat en segona B també i que va formar part d'aquell Club Deportiu Torrevieja que va desaparèixer en el 2018 i que va ser un club molt destacat del futbol de la Comunitat Valenciana i que ara ha tornat a este nou Sporting Costa Blanca Torrevieja per a que el club de la seva població torne a recuperar el futbol nacional. Es marxa en Puigo i es marxa Manresa e entra al terreny de xoc, com deia, Carmona i el dorsal 23, Otman. I ara, minut 77, en 1-2 al marcador per al Torrevieja, estreta de cantó per al Benidorm. Hugo García es prepara per a llançar i se córner. Ànims de l'afició local que vol el gol de l'empat. Ahí es prepara Hugo, cau un jugador sobre l'àrea, toca un altre jugador sobre l'àrea, centre, l'àrbitre que dice que continue i para. Para Héctor, el remat de Jota. Era espectacular perquè havia centrat el jugador del Benidorm i quatre jugadors al mateix temps havien caigut sobre l'àrea. Atenció, que ara el Torrevieja Gálvez intenta ficar-se en l'àrea rival. El baló que vola per el cel de Benidorm i l'esfèric que finalment agafa Fernando Arcana. Este partit absolutament embotxit en els últims minuts i encara es queden 12 minuts més l'afegit i no sabem si inclús hi haurà pròrroga. De moment no, en este 1-2 en el marcador. L'ascens seria per al Torrevieja per a gaudir d'esta gran final d'ascens a tercera sin el punt a punt a punt ràdio. Per banda dreta, ara va ser treta de banda per a Morales, per al capità, per al golejador de l'Sporting Costa Blanca Torrevieja. Morales es prepara, se ho pren en calma, ara el cronòmetre va a favor del conjunt visitant ací en el Guillermo Amor. Baló d'Otman que intenta anar-se la volta, llança el baló cap amunt buscant a un dels seus companys d'atac, però finalment el esfèric que va, l'agafa el baló de les mans Jota perquè va ser treta de banda. Finalment aquest baló havia eixit, així que ja és pato per a Hugo en el mig del camp del Benidorm. El Benidorm que busca el gol de l'empat del 2-2, de moment 1-2 en el marcador. Héctor per a Jota en defensa. Jota, esquerra per al capità, per a Pato. Pato se ho pensa i retrasa per a Cuesta. Així té Roni a la dreta, però Cuesta decidís passar-li a l'altre central. El central és per Jota. Auri a banda esquerra per a Pato. Pato avança posicions. Té al mig a Hugo, al 6, que se intenta donar la volta davant la pressió d'Abadia, que recupera el valor per al Torrevieja. Aracau no es recupera. Abadia continua i connecta amb Gálvez. Atenció a Gálvez, que té una qualitat espectacular. Allà avança Toni Gálvez. Té a l'esquerra i el troba Breno. Atenció per esta banda esquerra. Breno va a xutar, xuta Breno! I quina parada! Quina parada de Fernando! I ara el rebuig i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Costa Blanca Torrevieja, que està molt a prop del seu primer ascens en la seva història. Tercera, 1-3, marca Gálvez, 1-3, marca el Torrevieja.
1: Bueno, això pot ja decantar l'eliminatòria, Carlos.
3: Sí, sí, i ara mateix la celebració, han anat a celebrar-ho en els aficionats del Torrevieja i pareix que no sé si han caigut aficionats del Torrevieja des de la graderia a la xespa, perquè ràpidament va la policia cap allà,
1: Estic no sé què ha passat allà. En el senyal de televisió, ara fiquen l'acció del gol, en la que la veritat és que la defensa del Benidorm s'ha encantat i ara veurem què és que ens diuen les imatges, dice... possible problema en la graderia. És en la graderia, però no la d'enfront, una de les costats de tribuna, la teua esquerra, no?
3: Sí, sí, està en el cantó. En el cantó han estat els aficionats més nombrosos del Torrevieja. Jo crec que també hi estan encalfant els jugadors del Benidorm que s'han vist enmig entre l'afició del Torrevieja i els jugadors del Torrevieja anant cap allà per a celebrar-ho. I crec que això és el que ha pogut passar. Ara mateix, 6-7 membres de la policia estan en aquesta zona i celebrant ja els banderins eixos blancs i blaus del Torrevieja. Este gol de Galvez després de dos ocasions claríssimes per a Héctor Cario, després de dos grans parades d'Héctor Pizana, que ha salvat el seu equip del possible empat a dos. Ara fica este 1-3 i ja meneja ràpidament la banqueta Javier Vidales, el tècnic del Benidorm, que va fer una doble substitució. Es preparen el dorsal 24 Àlex Llinares i el 27 Davy per entrar al terreny de xoc. I continua la policia en aquell cantó.
1: Sí, però no sembla que hagi passat res, perquè no n'hi ha carrers ni demanen assistències.
3: No, està parlant...
1: La policia?
3: La policia veig que està parlant amb els aficionats, suposo que estarà demanant calma, però ara mateix el xoc pareix que es va reanudar.

0: Bar, lo que pasa es que ara mateix està revisant esa substitució doble. Anem a veure, és... Héctor Cario, un dels jugadors del partit de eliminatòria de la Lliga, el dorsal número 30, el futbolista de Denia, i Emilio de Teresa, aquí en el terreny de xoc entren, com dèiem, tant Àlex Llinares el 24, com David 27, pues 9 minuts, 8 minuts, estem en el 82, 8 minuts per al final més el temps afegit per a que el Sporting Costa Blanca Torrevieja puga agafar el seu primer ascens històric d'este jove club nascut al 2020. I agafar futbol nacional per a que pràcticament 8 anys després d'aquell 2018 que va jugar el Club Deportivo Torrevieja esta població recupera el futbol nacional i el Benidorm pues, té uns 8 minuts més de l'afegit per a intentar marcar dos gols que li puguen donar lluitar en la pròrroga per ese ascens. Ara anirà en tot el Benidorm i el Torrevieja a la contra ja pot de totes matar-le en contra. Ara justament quan els núvols s'han ficat per damunt en una matí que ha sigut absolutament protagonista al sol, ara mateixa ens dona un poc de pau i estan alguns núvols ahí fent que ara siga un poc més tranquil en quant al sol el encontre per a este tram final, minut 83 d'encontre. Benidorm 1, Torrevieja 3.
1: Té 7 minuts més l'afegit el Benidorm per a capgirar el marcador. Moment de claratament d'actualitzar les coses com estan al rugby i també a l'atletisme.
2: Hem de dir que tots els diumenges, no?, de quan ve el bon temps, bueno, en l'hivern també, és temps, no?, d'eixir a fer aquestes carreres... com aquests esports diferents, no?, que t'ajuntes en el teu grup.
1: Carrer solidari, és tot això.
2: Sí, doncs pues, avui ha sigut la 10a edició de la Woman Trail de la Vall d'Uixó, que és una carrera que es consolida i que va reunir 600 corredores en la línia d'eixida, 10 quilòmetres per davant i un desnivell positiu de 430 metres, que varen posar a prova a les participants. La guanyadora ha sigut Júlia Font, tercera victòria per a esta corredora a la Vall d'Uixó, que establia, a més, un nou rècord de la prova amb 49 minuts i 8 segons. Me vaig destacar perquè 49 minuts, 8 segons en un desnivell de 450 metres. Ojo, Carlos.
1: És un bon temps. Actualitzant també resultats. A Rubi estan al descans el play-out del rugby femení per a pujar de moment Complutense Cisneros 7, Turia 6 i també en el rugby 7 al descans Nueva Zelanda 14, España 0. No són bones notícies. La selecció en la que està la participació destacada del valencià Quique Bolinches.
2: Efectivament, la Maria ha dit que no començava molt bé aquest partit de la selecció espanyola masculina de rugby a 7, però encara queda molt per davant i anem a estar pendents de tot el que passa així al punt a punt.
1: Tenim en directe la final de la Lliga Future. En el minut 32 està guanyant 2-1 l'Elche al Reial Madrid. En el play-off d'ascens a segona federació s'ha classificat la Nucía en empatar a un davant del Llevant B, eliminant el conjunt Granota per a l'eliminatòria final que jugaran davant del Tribal Valderas. I a més d'aquest Benidorm, Torrevieja que tenim en directe, tenim a la Fonteta de Sant Lluís Pàdel des d'ahir. Este matí, esta vesprada, a ir tot el dia també el València Premier Padel i ahí està Luis Urrutia. Hola Luis, novament, bon dia.
3: Amb l'eliminació del primer valencià de la jornada d'avui, Nacho Alonso acaba de perdre junt a Rubén Fernández el partit davant dels caps de sèrie número 2, el paraguaià Mariano Agustín González i Francisco Cabeza. 7-5-6-1 el marcador final amb derrota per a el menor dels Alonso. En este moment en canxa tenim a dos jugadores valencianes perquè comencen els partits de la fase prèvia femenina. En canxa Mar Munera, que acaba de perdre el primer joc en l'Star Point després de dos dies. La parella Godalier i Canyella s'han guanyat el primer joc, està en marxa el segon d'aquest partit i també acaba d'entrar en canxa en la pista número 2, Marina Martínez Lobo, que ha guanyat el primer set junta a Júlia Polo davant d'Alba Gallardo i Alba Pérez. Així que el primer valencià dels quatre que juguen en la jornada d'avui eliminat, dos jugant, després ho farà Lucía Peralta.
1: L'espectacle del València Premier Padel, la pista central al pavelló de la Fonteta, les pistes 1 i 2 a l'Alqueria i en la Fanson, fent les connexions quan va jugar la Final Four el València Bàsquet, els camions en menjars, la zona d'Hospitality del Villas, en els

0: patrocinadors. No se ho perguen, acosten-se al pavió de la Font de Sant Lluís i Rodalies per a viure el València Premier Padel.
1: Carlos, m'encanta veure en la final de la Liga Futures, que estem ara... Mira, que ocasió
0: el
1: acaba
0: Padel,
1: de...
0: Sí,
1: sí. M'encanta veure els pares, que bé se ho passen. Home, quan els enfoquen les camisetes dels equips. Ojalà, bueno, hem vist ara mateixa els de l'Elche, que estan celebrant esta victòria momentània per 2-1 davant del Real Madrid. Queda poquet de partit, així que a veure si els nanos, no?, i visitants guanyen.
0: Queda poquet de partit també a Benidorm, Carlos Gallardo.
2: Estem en el 87 i pareix que té controlat l'ascens l'Sporting Costa Blanca Torrevieja des del gol, el tercer gol per part del seu counter. Pues poc ha passat ja, eh? Ha intentat fer aquest doble canvi el Benidorm, però no ha aconseguit ara mateix fer ocasions de perill sobre la porteria d'Héctor Pizana. I pareix ser que aquest 1-3 ha pogut ser ja definitiu, però encara queda temps. Estem en el 87 i 40. Ara intentant Javier Vidales des de la banqueta del Benidorm donar aquest impuls al seu equip. Vamos, vamos, està chillant, està diguent-li Javier Vidales, que inclús entra dins del terreny de xoc per a donar-li aquest ànim als seus futbolistes i per a que continuïn lluitant per a les seues possibilitats d'ascens, però està molt a prop i aquest ascens històric per a este club, l'Sporting Costa Blanca Torrevieja, que té el balón banda dreta. Atenció, que recupera Cobo, el comandant del Benidorm, Ángel Cobo, que cau sobre la xespa, reclama falta, diu l'àrbitre que no passa res, i Xina que va treure el baló con esa per part de Torrevieja, toca l'esfèric en Alex Linares i va ser baló en banda per a Morales, per al capità, i que ha fet dos gols en esta final. De ara l'afició del Torrevieja, que ja estàs començant a celebrar este ascens amb els banderins, i recupera el Benidorm, però torna a agafar el baló Gálvez per al Torrevieja, que avança posicions. Intenta anar cap a la banda, li fa falta Alvarito. Alvarito que s'encara amb el futbolista Gálvez. I ara que Alvarito va veure la targeta groga.
0: I per ser, perdona, Carlos, Clara, quin golaç ha ficat l'Elx.
1: Molt important per als nanos de l'Elx, que s'adelanten 3-1 en la final, van pel minut 38, i seria molt fort si guanyen els xiquets de l'Elx, perquè ja se carregaren al Barça també, i ara pues estan a punt de fer-ho al Madrid. I això sempre ens agrada, des de xicotets.
0: Recordem que són sub-12, infantil de primer any. L'emoció, perquè estem a prop
1: en la recta final ja
0: de cantar l'ascens, Carlos Gallardo, del Torrevieja, tot i que encara pot passar qualsevol cosa.
2: Sí, sí, parlàveu de l'Elx, dice Elx que està jugant la Lliga Futurs. Ahí està Òscar Morales, entrenador, que és un entrenador que ha passat per el cos tècnic del Rayo Ibense i de la Nucía. De la Nucía B, que va jugar amb Guille Fernández.
0: Si és que me recordo per Guille, sí, sí. Que tots això pues són ahí... els fills esportius de César Ferrando, tots.
2: Pues ahí estaba Óscar Morales, una persona jove que porta molts anys en el futbol base i que parlava futbolista en unes setmanes en ell, estava molt il·lusionat en la Lliga Futurs per tota la, pues, la no, escaparate que dona esa competició. I així ja estem en el minut 90 ara mateixa, sí. De moment no observe que el delegat està preocupat perquè va donar entrada a Marcos Guillén per part del Benidorm. Però de moment el líder ni l'àrbitre estan mostrant tarxeta, estan mostrant el test que se va afegir.
0: Això t'anava a preguntar,
2: perquè s'ha parat el partit. Però de moment no, mira, ara està parlant el delegat amb el líder, ara s'anuncia la substitució. Però de moment no hi ha canvi. Mira, agafa ara la tableta ara mateixa, i són 8 minuts.
0: 8. Bueno, és que ha passat de tot també la segona meitat.
2: 8 minuts el que se va afegir, ha estat el cooling break, ha estat el partit pues, en moltes interrupcions durant la segona part.
0: La celebració
2: també, per
0: del gol ha sigut 3 minuts, quasi, el tercer de Torrevieja.
2: Sí, sí. Hi ha alguns aficionats que ja es comencen a marxar-se. Mira, si està Sergi Escobar, el míster d'Almassora, que ha estat en el Torre del Mar, ha jugat el play-off.
0: Mitri Sergi, per cert, gol del Real Madrid, retalla diferències, però encara, Clara, continua guanyant l'Elx en la Liga de Futurs.
1: I vull que pite ja.
0: Quins golaços fiquen.
1: Que qualitat tenen,
0: Veritat, sí. Carlos, Benidorm.
2: En el temps afegit, el Torrevieja molt a prop d'un ascens històric per a este club. Recuperar uns 8 anys després el futbol nacional per a la quinta població en nombre d'habitants de la comunitat valenciana Torrevieja, que té moltíssim fan de futbol nacional. Ara el baló espera al Benidorm en defensa, Cuesta. I la demana Guillén en banda dreta, però Cuesta decidís passar la banda esquerra. Allí està Héctor Juan, el dorsal número 10, mig punta, que ha baixat per ajudar l'equip en aquesta eixida de baló. Héctor, que troba a Guillén en el mig del camp. Guillem intenta connectar amb Jota, el seu defensa, que és alt, que va molt bé de cap i que ja s'ha ficat de davanter amb Ángel Cobo. El baló per banda esquerra per a Hugo, per al venidor, va a penjar el baló en l'àrea buscant a Jota, el rematador. El baló és al segon pal per Alvarito, que cau. No ha pogut agafar bé ese baló, cau quan rebia ese esfèric, que ja rebutja, no s'ho pensa el Torrevieja. Vol el seu baló fora de la seva àrea i estic així al costat de la banqueta del Torrevieja i sí que podeu escoltar les paraules escrits de Diego Piquero, el míster del Torrevieja, els seus jugadors.
0: Sí, se sent.
2: I també a Pucho, un dels referents de l'equip que ja va aconseguir l'ascens amb el Crevillente a tercera, que està molt a prop de sumar al ascens. Ara atenció, perquè pot matar-li en contra el Torrevieja, és Matías que es planta davant el porter, diu el línier que n'hi ha fora de xoc. Protestes per part de la banqueta del Torrevieja i sa decisió. I es prepara un nou jugador, Ernesto, per part del Torrevieja, per a entrar al terreny de xoc. Estem ja en el... A veure, que mira que m'he ficat l'afegit. Estem en el 92-93 i s'han afegit 8. En este 1-3 al marcador. Necessita dos gols el Benidorm per a anar a la pròrroga. I s'està aproximant moltíssim el Torrevieja a l'ascens. Ara es marxa del terreny de xoc Matías. Entra el dorsal d'Eneu, Ernesto.
0: Els últims minuts, els més emocionants en este partit del play-off d'ascens a tercera federació.
1: I aprofitem per a dir que comença la segona part del partit de rugbi entre el Túria i el Complutense Cisneros, amb ixe 7-6 a favor del Cisneros, i on les nostres xiques ara en esta segona part van a remuntar.
0: I en la final de la Lliga Futures continua guanyant l'Els per 3-2 al Reial Madrid. Són les dos.
3: Som la veu de tots. Som a punt.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
10: De tu a tu.
6: Cent per cent esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
0: Dos minuts de la vesprada en directe, el Punt a Punt, l'Elx Clara es programa campió de la Liga Futures en guanyar al Real Madrid.
1: I que emoció, han guanyat el partit 3-2. Ha estat ahí un poc peleant el Real Madrid en aquesta part final, però ara mateix estem veient els jugadors sobre el terreny de xoc plorant, abraçats, anant cap a les seues famílies, els seus pares també plorant, emocionats per... Mira, el papà... Que bonic, aquestes imatges, tots en cercle, abraçats...
0: Sus torches son infantils, de seguida estarem...
1: I des del punt a punt anem a donar-li l'enhorabona, que han fet un torneig de 10.
0: Clar que sí, però estem a punt de viure l'ascens del Torrevieja. Avance un xicotet pas pel padre Luis Urrutia per veure com es fa el partit entre la parella a les cap de sèries número 5 i les de Wildcard.
11: En este moment, dos jugadores valencianes están en cancha en la pista central. Marc Munera acaba de guanyar el primer joc del partit al seu favor. Està 2-1 avall després de que els tres jocs hagin anyat fins els iguals. Després, en la pista 2 està jugant, i a esta le va molt millor, a Marina Martínez Lobo, que s'ha col·locat ja 5-0 junta a Juli Apolo davant de Gallardo i Pérez Moma.
1: I en el rugby a 7, Espanya va jugar lluitar pel bronze a Bordeus, perquè la selecció espanyola masculina de rugby 7 ha caigut davant a Nova Zelanda per 24-12 en les semifinals de la 7 Series de Bordeus, amb presència del valencià Quique Bolinches, i Espanya disputarà ara el partit pel tercer i quart lloc contra Sud-àfrica a partir de les 4:30, i estarem pendents també així, al punt
0: de punt. I a Benidorm estem a punt de cantar l'ascens del Torrevieja a Tercera Federació.
2: Sí, perquè estem en 97 i s'han afegit 8 i ha sigut expulsat ara mateix Zapato, eh? Estaven molt calents alguns jugadors del Benidorm en l'arbitratge. Finalment l'àrbitre ha mostrat aquesta segona targeta groga a Pato. Així que ja estem pràcticament en el 98, estem a punt de cantar el històric ascens de l'Sporting Costa Blanca a Torrevieja a Tercera. Després d'aquest 2018, Torrevieja tornarà a tindre futbol nacional. En aquell moment en el Club Deportiu Torrevieja, ara en este jove Sporting Costa Blanca Torrevieja. Ara es baló, que pot ser treta de cantó de banda per al conjunt del Benidorm. Ara intentant el delegat ahí, que s'assenten un poc els futbolistes. Veiem a Diego Piquero concentrat en este partit. Molt a prop el conjunt de Torrevieja d'aconseguir l'ascens. Estem contant així la xespa mateixa, ja l'estem xafant així el punt a punt a punt ràdio per a contar aquest ascens ja sobre el minut 98. Quan vulga l'àrbitre pitarà, xiularà el final del partit. Observa molts aficionats del Torrevieja aproximant-se a la zona de la banqueta del Torrevieja. També a Pepe Guardiola, jugador del Novella Unión, que va formar part també d'aquest Crevillente, on van formar part molts jugadors. Ja la mateixa, final. Final en el Guillermo Amor, el Sporting Costa Blanca Torrevieja. Per primera volta la seua jove història, que van a ser al 2020, serà equip de Tercera Federació. Torrevieja recupera el seu futbol nacional. Breno, enhorabona.
8: ¡Vamos, Torrevieja!
2: Ahí está Breno, te pots imaginar, llàgrimes en els ulls d'alguns futbolistes que celebra l'afició i l'equip del Torrevieja, l'Sporting Costa Blanca. Torrevieja, este ascens han aconseguit tornar al futbol nacional, a la quinta població número d'habitants de la Comunitat Valenciana. Un gegant ha dormit en els últims anys, que ara recupera el futbol nacional per a la seva població. Ara mateix a tots celebrant sobre la xespa. Llàgrimes en el suïs d'alguns futbolistes, es diuen sempre així. A veure, que hi ha molts aficionats que s'han tirat així al terreny de xoc. Mira, per així, per exemple, bueno, cuidado, que hi ha un aficionat que li han colpejat en la cara. Ostres, no sé què ha sigut, però que...
0: Espaien això.
2: Sí, és que s'han xuntat.
0: Però que li ha escapat.
2: Sí. Mira, anem a veure... Terreny. Sí, calma, això. I mira que n'hi ha hagut germanor entre aficions d'un i altre equip abans del partit. Però els nervis, la tensió, que no mai justifica una agressió, però que ara que ho puguen celebrar tots bé, que ha sigut una gran festa del futbol valencià. Ahí veig a, per exemple, a Matías Abadías, i escoltem a l'equip del Sporting Costa Blanca Torrevieja celebrant el seu ascens, així directe de punt a punt.
0: L'alegria de l'ascens, tres jugadors i de l'afició del Torrevieja, 1-13. Han guanyat davant del Benidorm, havien quedat en el partit d'anada 1-1.
1: I l'alegria també de l'Elx, que ha guanyat el Madrid en aquesta final de la Lliga Futures, que és la primera vegada que el guanyen en la seva història. Així que des del punt a punt, enhorabona, i a seguir disfrutant, i dona molta alegria veure als xiquets, als pares, al cos tècnic, pues, així de feliços i de contents, perquè és un gran títol per a ells.
0: Dona gust, això és la veritat. Tornem a on està l'alegria, la victòria, la celebració de l'ascens a Tercera Federació del Torrevieja, al Guillermo Amor de Benidorm.
2: Así se van a Badía, enhorabona. Gracias, muchas gracias. Esto es algo inexplicable, tío. Bueno, ¿cómo has vivido desde el terreno de juego esta final de intensa contra un gran equipo como Benidorm?
12: Bueno, al final con mucha ilusión, pero porque ellos al final un buen equipo, el único equipo que no ha ganado los tres partidos, los dos partidos de liga. Y pues bueno, solo ilusión, sabíamos que tocaba hoy como fuera. Y al final, un gol balón parado, que no hemos metido casi en todo el año balón parado. Pues mira, ahí lo tenemos.
2: Este joven club que ha recuperado el fútbol nacional para Torrevieja, que es una ciudad que por dimensiones tiene que estar sí o sí en el fútbol nacional, ¿no?
12: Espectacular, porque Torrevieja es una ciudad muy grande, que se merece mínimo esta categoría. Y yo creo que esto va a ser un paso para que la ciudad y el club tire para arriba.
2: Enhorabuena, muchas gracias a Abadía y Beth Jagrimes, ¿eh? De Héctor Pizana, futbolista que ha pasado por la Pedrera de Valencia. Héctor, enhorabuena.
13: Muchas gracias, tío.
2: Te veo muy emocionado. ¿Qué supone para ti este ascenso con el Torrevieja?
13: me vine a casa para seguir disfrutando del fútbol, seguir echando el rato, que es lo que me gusta, y la verdad que vivir momentos así, con mi familia, con mis amigos que han venido a ver el partido,

0: una, esto, una locura. Enhorabuena a celebraros. Ahí está, en el tambor, los aficionados del Torrevieja, les banderes, celebrando este ascenso histórico para el Sporting Costa Blanca Torrevieja.
1: Ens alegrem, lògicament, tant quan tenim tristora per Benidorm, però a l'altre, després de que baixaren l'any passat des de Tercera Federació a Lliga Comunitat.
2: I li volia preguntar jo, Carlos, de tots aquests ascens històrics que estàs contant-nos per a Punt a Punt, quin ha sigut fins ara el que més t'ha emocionat o més t'ha agradat viure a peu de camp?
0: Mira, el més emocionant, perquè vaig estar l'any passat en Burgos en la final que va disputar el playoff el castellonense i que en els penals es van quedar sense ser premi final de l'ascens i vas veure a molts aficionats del castellonense, al president, a molts jugadors plorant, és el del castellonense per això. Però sí que l'ascens del castellonense era un partit de lliga, no? Que sabies que a lo millor tenia una opció al següent partit. Este encontre també és molt especial perquè és que Torrevieja i Benidorm són dos ciutats enormes i que estos són dos projectes nous, tenen vides semblants, no? Benidorm, des de que es va ficar al capdavant del projecte David Villa, va fusionar a diversos equips, Atleti Benidorm, la ciutat de Benidorm, equips que havien nascut en els últims anys després de la desaparició de l'històric Benidorm Club Deportiu. Sí. I ha il·lusionat moltíssim a la gent i ha fet plenar una altra volta este Guillermo Amor. I també em dol per el Benidorm, per tota aquesta afició que s'ha despertat, que no consisca l'ascens, però és que en Torrevieja vaig estar la setmana passada i és una botxeria també el que es diu allí, en el seu Torrevieja, que és una població gegant en molts aficionats que volen viure este futbol nacional.
1: Però que dius, Carlos, jo és que vas formar part d'aquest procés de compra del Benidorm, moltes mesos anant una i dos i tres voltes per setmana a Benidorm i veure com se construïa un projecte, però per a que vegem com de difícil és el futbol, com de difícil és pujar, però jo sé si baixes de categoria.
2: I tot el treball que hi ha darrere.
1: Però professionalíssim. El president Jordi Buixola, jo el conec de tota la vida, bueno, el coneix en la ràdio, tots els coneguem, però és molt ingrato a voltes, Carlos, i avui li ha anat millor al Torrevieja. Glòria al Torrevieja, per suposat, l'enhorabona.
0: Sí, és que era un duel molt, molt igualat. Eren dos equips fets des de l'inici per aconseguir l'ascens i que els dos tenien futbolistes de moltíssima qualitat per aconseguir-ho. Qualsevol dels dos es mereixia aconseguir l'ascens, ha sigut el Torrevieja, enhorabona al Torrevieja, però també hi ha que destacar la grandíssima temporada que ha fet el Benidorm. Mira, así que así en Carmona, enhorabuena, y el presidente, ¿no?
3: Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Cayetano.
0: Presidente, bueno, ¿qué supone para Torrevieja haber recuperado el fútbol nacional para Torrevieja?
3: Bueno, era lo que perseguíamos desde que nació el club, lo queríamos todo, lo quería la ciudad, lo quería la afición, hemos luchado, el equipo se ha portado de 10, estamos muy contentos, un logro para la ciudad.
0: Sí, porque es un gigante dormido. Hablamos de la quinta población en número de habitantes, hablamos de una historia grandísima con ese Torrevieja Club Deportivo que desapareció hace poco. Necesitaba volver, ¿no, Torrevieja, al fútbol nacional?
3: Bueno, pues ya, pero ya estamos aquí, se lo merece la ciudad y nos lo merecemos todos.
0: Bueno, pues man agafat al president, que le están mantechant ara sí mateixa. Ahí sí que ha sigut segrestat el president del Torrevieja, que ara l'estan agafant entre jugadors del Torrevieja. Mira, sigues en Carmona, que tu has sido jugador del Club Deportivo Torrevieja que desapareció, ¿no? Y aquel de 2018 que ya estuvo en el fútbol nacional.
4: Sí, yo estuve en aquel club, bueno, yo vengo de las bases y pasamos una época muy buena, muy mala, muy buena, y luego pasamos muy mala porque hubo unas gestiones durante años que la ciudad no se merecía y conlleva con ello mi salida y al final de la desaparición del club. Llegó esta gente.
0: Ahí está el capitán Morales, doblete goleador, ¿no?
5: No, he metido uno, el otro no sé quién se lo ha metido, pero...
0: Te han dado a ti las redes sociales, del club.
5: Pues me lo quedo yo también.
0: Pero muy importante, ¿no?
5: Muy bien, muy contento, al final. Llevamos mucho tiempo, ya la ciudad ya esperando esto mucho tiempo y un orgullo que hayamos podido hacerlo.
0: Y Carmona, ¿volviste para que el fútbol nacional volviese a tu ciudad, a la ciudad de Torrevieja?
4: Se lo dije a Juanpe cuando nos reunimos allá en un bar al lado de donde trabajo, del negocio de mi padre. Le dije que yo volví para llevar al club donde se merece, mínimo a Tercera Federación, y hemos...
0: Se emociona, sí. Porque es que darrere de cada jugador, de cada club, comentaba ahí Carlos Anclara, seres compañeros del Punta Punt Radio, moltes persones darrere d'un club, darrere d'un jugador, familia, amics, ahí espentant. ¿A qué vos dedicar este momento tan especial?
4: A ver, yo se lo dedico sobre todo a mi familia, a mi mujer que está todo el año, a mi hija que nació hace dos meses, para eso. Para mí este año está siendo el mejor de mi vida, y a mis padres, a todo el mundo que me sigue, a la gente que me sigue.

0: del Torrevieja. Enhorabona també a l'Elx Sub-12, campió de la Lliga Futures en guanyar 3-2 davant del Reial Madrid. I també tenim el rugbi, Clara, ara mateix en directe.
1: El partit de rugbi de l'ascens de la Lliga Iberdrola, la màxima categoria del rugbi femení nacional, ens arriben bones notícies amb ixe assaig baix pals a favor del Túria, que fa que remunte el partit i es posa ara mateixa 7-13 davant de la Complutense Cisneros.
0: Encara pendents de tindre més protagonistes des de Benidorm, de sentir els protagonistes en els que ha parlat Toni Galindo després de la classificació de la Nucía per al playoff final d'ascens a segona federació. Tornem al pàdel, tornem al pavelló de la Font de Sant Lluís per a veure com van les coses en este últim tram del matí, que ja és migdia, Luis Urrutia.
2: Empat a 3 en el marcador en este duel que està mantenint la valenciana Mármunera a la Junta Álvarez Castro. 3-3 en el marcador. Tindran que afrontar pilota de break en contra perquè Godalier i Canyelles comencen a millorar les seues prestacions en el partit. Mentretant, en la pista 2, també participació valenciana en esta ronda prèvia amb el partit que està disputant Marina Martínez Lobo i que ha aconseguit ja la victòria en el primer set, en la primera mànega, la jugadora valenciana. Així que pendents d'esta pista central, 3-3 i iguals, Mármunera, coachejada per Javi Sánchez, que està lluitant davant de les caps de sèrie d'este torneig, la francesa Godalier i la balear Canyelles.
0: Estic mirant el live match, els resultats en viu de la pàgina web de València Premier Padel. El que no puc veure és la grada, Luis, i suposo amb el mateix bon ambient, si no millor del que ens deies al llarg del matí.
2: Bueno, ara ja no tant, les hores són les que són, 2:15 de la vesprada. Ha començat molt tard la participació valenciana en el dia d'avui, amb la qual cosa, en fi, pues, es complica, no?, que ja es cau una fenomenal entrada ara mateixa així en la Font de Sant Lluís, els espectadors que poc a poc han marxat efectivament a dinar i ens han deixat pues una miqueta més pobra la graderia. Recuperen l'avantatge Munera i Álvarez. 3-3, avantatge per a la jugadora valenciana per a col·locar-se 4-3 en el marcador. Actualitzem marcador en la pista 2. Polo i Marina Martínez han guanyat 6-1 el primer set, però perden 2-0 en la segona mànega.
0: Gràcies, Luis. Connexions des del pavelló de la Font de Sant Lluís. S'està disputant les prèvies des d'ahir del València Premier Padel. Anem a Benidorm, on ha pujat de categoria el Torrevieja, ha pujat a tercera federació en guanyar 1-3 al camp del Benidorm en el municipal. Guillermo Amborseguís, Carlos Gallardo.
3: Sí, ara mira, sí, les llàgrimes dels jugadors del Benidorm, que ara es van a marxar en l'afició. L'afició l'ha demanat que hi siren per animar-os. Veig moltes llàgrimes en els rostres del jugador del Benidorm. Per exemple, Javier Vidal és amb Alvarito, amb el 2-18, un dels jugadors referents de la categoria també en Ángel Cobo. Molts jugadors plorant. Vaig a veure si puc parlar en Javier Vidal. Javier, ¿puedo coger? Javier, te puedo coger unos segundos solo. Expresar el sentimiento, supongo, de orgullo de una gran temporada. Finalmente no se ha conseguido ese ascenso, pero la temporada es espectacular del Benidorm.
4: Yo creo que más que espectacular es algo que hemos vivido todos juntos, inolvidable, porque al final, cuando pasa el tiempo, las personas nos quedamos o con las cosas muy buenas o con las cosas muy malas. Y las cosas muy buenas en el fútbol no tienen por qué terminar con una victoria, tienen que terminar con el sabor de boca de haber dejado todo, de haber hecho algo muy grande, de haber hecho crecer al club y de haber hecho o generado entre todos un sentimiento de pertenencia y tener un estadio como este que yo he visto. Hace 25 o 30 años yo venía aquí a ver Segunda División B, porque ya estaba en ese fútbol entrenando, y venían 400 personas, 500. Hoy hemos metido lo que hemos metido, pero no es hoy. Viene a lo largo de los partidos porque este equipo lo ha enganchado.
3: Y lo vemos, la afición agradeciendo a tus jugadores. Recuerdo que en vídeos que has subido en redes sociales hablando con la afición, comentabas que estás muy orgulloso, que te da mucha pena, por ejemplo, el entrenamiento que tuvo ayer, porque era el último, porque es como una familia para ti.
4: Sí, mi segunda familia y además una familia muy importante que no voy a olvidar nunca. Sí, es así, es como he expresado, vale. Y como tú has dicho ahora.
3: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Javier Vidales, al míster del Benidorm. Me emociona también que ahora está en una imagen preciosa. El fútbol a voltes, pues no tens el premio final, pero el viaje de esta temporada de jugadores del Benidorm, en comentaven molts d'ells que per a ells Javier Vidales es como un pare, porque les parla molt més enllà del fútbol en cada charrada esportiva, en cada charrada en el vestuario. Y ahora mateixa es la imagen dels aficionats consolant als seus futbolistes, als jugadors del Benidorm, que han fet una enorme temporada, que també tenen moltíssim talent i que per res, no? Per detalls, sempre que són les finals, pues, no han aconseguit l'ascens. I moltes llàgrimes, es podeu imaginar la mateixa, en el rostre dels jugadors del Benidorm.
0: I en la directiva també, clar que m'ho imagine, però és que és la cara amarga de les finals. Un perd, l'altre guanya. Parlant de qui perd i que guanya, teníem pendent sentir els protagonistes amb els que ha parlat Toni Galindo des de la ciutat esportiva de Buñol, després de que ens han empatat a un, llevant bé i l'anuncia en el període sense segona federació, en la qual cosa fa que la Nucía, que havia guanyat 1-0 en l'anada, es classifique per al play-off final, que jugaran davant del Tribal Valderas. Sentim les entrevistes que ha fet el nostre company Toni Galindo, primerament amb Juan Masoki, l'entrenador, el jugador de la Nucía, després l'entrenador Vicente Mir també, després amb Álvaro del Moral, el tècnic de l'Atlètic Llevant.
5: Estem amb el golejador de la Rusia, amb Juan Masochi. Juan, bueno, se ha peleado muchísimo, un partido muy igualado. Finalmente la eliminatoria en el global ha sido para el equipo vuestro, para la Rusia, así que estáis en la última fase. ¿Qué esperáis en ese partido?
6: Sí, por suerte sí, sabíamos que veníamos aún para mí y para, bueno, que es para mí uno de los mejores equipos del grupo. Sabíamos que iba a ser difícil, por suerte nos pudimos sacar una ventaja en casa. Y bueno, sabíamos que acá nos iban a poner las cosas muy difíciles, por suerte tuvimos la oportunidad y la posibilidad de meter en la primera parte. Y bueno, y ahí aguantar un poco el resultado, el arreón de ellos, y lo pudimos hacer. Y bueno, ahora esperamos un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero nosotros también.
5: ¿Cómo ha sido el gol?
6: Bueno, nada, una jugada que me vi que desbordaba Juancar, me tiré el desmarque y me vio y la empujé, por suerte. Son de esos goles que le gustan hacer a los delanteros, de empujarla nomás, y la verdad que una alegría enorme para ayudar al equipo con goles.
5: Oye, partido muy igualado y con muchísima tensión, ¿eh?
6: Sí, estos partidos son... Bueno, todos los partidos se viven con tensión, pero esto es mucho más porque sabes que te jugás todo y son lindos de jugar también.
5: El partido de la eliminatoria final, el partido de vuelta es en la Nucía, una cierta ventaja.
6: Sí, la verdad que sí, tuvimos la suerte de salir sorteados primero, porque es cuando terminamos en casa, o al revés, bueno, no estoy bien en eso, pero bueno, definimos en casa con nuestra gente, pero bueno, primero tenemos que ir allá a hacer un buen resultado y ya después se verá.
5: Venga, Juan, muchas gracias.
6: A ustedes.
5: Las palabras de Juan Masochi, el davanter de la Nucía, autor del gol del equipo de la Marina Baixa, la Nucía, que estará en esa última fase para tratar de ser equipo de segunda federación.
0: Y del golechador al entrenador, a Vicente Mir, el técnico de la Nucía, el equipo feliz ya en la última eliminatoria, en el último playoff de ascens a segunda federación.
5: Estem ara amb Vicente Mir, el tècnic de la Nucía. Bueno, ho diem en l'anterior eliminatòria. Vicente Mir, especialista en ascensos. Bueno, vos queda només un passet, eh?
7: Sí, ara nos queda un paso. Hoy era un partido muy complicado. La verdad es que el Levante no lo ha puesto muy difícil. Igual que el Saguntino también nos lo puso muy difícil. Han sido dos eliminatorias de mucho esfuerzo. Pero bueno, al final hemos conseguido lo que queríamos, que era pasar esta eliminatoria para poder llegar a esa final. Y ahora, pues como tú dices, pues queda rematarla. Pero no hay nada, aún no hemos conseguido absolutamente nada, porque al final seguro que jugamos contra un muy buen equipo de la Comunidad de Madrid, que al final, pues bueno, seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles.
5: Un chico de ventaja es que la tornada de esa eliminatoria contra el equipo de Madrid será en la Nucía. Eso siempre es un puntet a favor vuestro.
7: Bueno, si te digo la verdad, yo soy de los entrenadores que piensa que...
5: Me da igual.
7: De hecho, estas dos las hemos tenido al revés y hemos pasado las dos. Por lo tanto, es algo que no le tomo mucha atención. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de sacar un buen resultado allí y en casa, pues rematarlo, ¿no? Pero sobre todo hacer un buen resultado en el campo rival.
5: Lo que sí que se tiene que hacer es hacer una crida a la afición, porque tiene que estar en este último escalonet, tiene que estar en el equipo a mort.
7: Sí, la verdad que últimamente la afición está a muerte con el equipo. Lo estamos notando, el equipo está dando el nivel y ellos y la afición está contenta con el equipo y hay que intentar seguir enamorándola para que si ascendemos al año que viene, pues recobrar ahí en la Nucía pues un buen ambiente de fútbol.
5: Vicente Mir, a rematar la faena, ¿eh? Y moltes gràcies per les teues paraules, les paraules de Vicente Mir, el tècnic de la Nucía, al punt a punt a punt ràdio, un home feliç i un equip feliç. Anem a veure si podem rematar aquesta faena i aconseguir l'ascens a la segona federació.
0: Encara tenim que sentir Álvaro del Moral, tècnic del Llevant B, però ens demana passar més protagonistes des de Benidorm. Carlos Gallardo, Carlos.
3: Sí, estic el president del Club de Futbol Benidorm, en Jordi Bruixola. Bueno, s'ha lluitat fins al final, detalls, pues sí. Han decidit finalment este ascens.
8: Sí, les finals són detalls i un play-off també. La pena és que jo crec que hem sigut el millor equip de la categoria, sincerament. Hem sigut l'equip que més gols ha fet, l'equip que més partits ha guanyat, però bueno, finalment caigarem en el play-off i bueno, primer també felicitar al Torrevieja, això primer de tot. I després, bueno, pues, analitzant la final, jo crec que ens ha faltat un poc de sort en tots els sentits, no? I sobretot en els sentits de les decisions dels àrbitres, que evidentment ens ha perjudicat totalment, tant en Torrevieja com així. Però bueno, són situacions que jo, particularment, que porto molts anys en el futbol, sé que poden passar, no? Però bueno, desgraciadament passen, i quan te passa en contra, pues te passa això, no? I és això, jo ho tinc clar, en condicions normals aquest equip haguera pujat a Tercera Federació, està clar.
3: Ja, si vols te passe, sí. Que pugues escoltar directament a Carlos Urrutia, que li feia il·lusió. Per cert, sí. Dir que hi ha hagut una imatge molt bonica, que els aficionats del Torrevieja aplaudint ara mateix a Javier Vidal i als jugadors del Benidorm que van cap a la zona de vestidors, imatge molt bonica. Ja te pot escoltar, Carlos, Jordi Bruixola. Sí.
0: Jordi.
8: Ja t'escolte, Carlos.
0: Què passa? Amore, ¿cómo estás?
8: Pues me agrada encantar quedarte para en otro momento, pero bueno, es una pena.
0: Y... otra cosa, sí, pero ahora estén fotos.
8: Sí, ahora estén fotos, sí, pero bueno. Sí, estén fotos porque, bueno, creo que han hecho un proyecto para puchar de categoría. Se han quedado en los portes y, bueno, la pena es analizar el per qué ha pasado, ¿no? Y hay tantas cuestiones que analizar que, bueno, ahora ya que estar tranquilos, felicitar al Torrevieja, que ha sido el que ha pujat, y, bueno, anem a veure què mos depara, però sobretot jo vull destacar la festa que s'ha viscut en Benidorm avui en futbol. No sé, per a mi és algo extraordinari, moltíssima gent, no sé la gent que haurà vingut, però 4 o 5.000 persones segur. I bueno, un ambient molt bo, una gran cordialitat entre les dues aficions també, i bueno, és un exemple del futbol, d'organitzar un partit, de tot, no? I bueno, el resultat és el que passa en el camp, i els protagonistes pues, són els que al final diuen on estem cada un.
0: M'estava recordant durant la transmissió, li dia a Carlos Gallardo, perquè jo vaig estar sí. Juntament amb tu amb el procés de compra i les primeres passades. Sí. De Libby 7 en el Benidorm, tants viatges, tantes voltes per setmana, però sobretot tu a Benidorm, tantes xerrades per telèfon.
8: Sí, tu vingueres algun viatge, tu vingueres. Bueno, si uno no, més de un.
0: Sí, si hem estat ahí de voltes, però tu, el que estaves ahí de fixe, és molt complicat això, per volta seriosa que sí, facis la gestió, gestió de números, de màrqueting, de tot, a la fi...
8: Sí.
0: Un detall, una ocasió, l'arbitratge, això és el que te fica fica.
8: Sí, està clar, Carlos, però bueno, sabem quin és el camí, este és el camí, tenim que seguir treballant en este procés que tenim de donar, consolidar el projecte del futbol a en Benidorm, i jo crec que estem en el camí, clarament. Ara un play-off saps que és un poc loteria, un poc no, prou, i bueno, no mos ha hagut a creu, però bueno, si seguim en el treball que estem fent, en l'afició, en tot el que estem desenvolupant així a Benidorm, jo crec que bueno, pues, l'any que ve pues, també serà un any important, i cada any anirem millorant la situació en quant a la classificació de les categories que mereix aquesta ciutat, no? I jo crec que és una ciutat que mereix tindre el futbol en molt professional, no? Jo crec que és una ciutat per això.
0: Portes tota la vida en el futbol, aixina que ànims i a passar el tràngol, que és que això és aixina.
8: Exactament, és que estem en el futbol, sabem que això pot passar, però bueno, sobretot jo el que vull destacar és donar les gràcies a l'afició de Benidorm. Ha estat extraordinària, apoyant sempre l'equip, també a l'afició del Torrevieja, que han donat molt de color també, i bueno, jo crec que això és el futbol, no? I bueno, és una pena, no? que alguns errors, la veritat és que és una pena que ha hagut uns errors clarament el partit de anada i avui també, i això pues, jo crec que ha sigut una clau important del resultat final de la eliminatòria, clarament.
0: I així no són les coses. Jordi, un abraç, amic.
8: Gràcies, Carlos, un abraç a tots.
0: Adéu. Alguna coseta més, Carlos Gallardo, des de Benidorm, poder ja tancar la comunicació amb el Guillermo Amor?
3: Val, ara mateix estan els jugadors del Benidorm ja la, des d'un ratet ja en la zona de vestidors, sí, i alguns jugadors del Torrevieja, mira, tenen algun familiar també per ahir, i altres ja celebrant-ho dins, i així el que vulgueu. Jo estic així, fins que tanquen, el que vulgueu, estic per així.
0: Pues estarem pendents també de que pugues tornar a demanar pas.
1: Anem a parlar també de motociclisme, perquè ha tingut protagonisme València a Hongria, on el Gran Premi ha deixat grans resultats per al motociclisme espanyol. En Moto3, el líder del Mundial i pilot de l'Espartit, Máximo Quiles, es va emportar la victòria en una carrera amb domini espanyol, i entre els valencians ha destacat la sisena plaça d'Adrián Cruces. En Moto2, el triomf ha sigut per a Manu González, mentre que el millor valencià ha sigut Dani Olgado, de l'Espartim, cinquè en meta. La jornada ha sigut més complicada per a Sergio García i Àlex Escrits, fora dels punts, i amb els abandonos d'Ivan Hortolà i Aaron Canet.
0: Grandíssimes notícies ens arriben en el rugbi femení ja.
1: Directes quasi a l'ascens, les xiques, perquè sí. Ara mateix a minut 66 de partit, Cisneros 7, Túria 18, en ixe partit important per l'ascens a la Lliga Iberdrola de rugbi femení.
0: I en el cor tenim que l'Elche Sub-12 s'ha proclamat campió de la Lliga Promisis en guanyar 2-3-2 al Reial Madrid. I que estem ahir, avui i fins al diumenge que ve, fins al 14, gaudint de Luis Rutia del pàdel al pabelló de la Font de Sant Lluís. Actualitzem marcadors.
2: En la pista central acaben de rebre break Marmonera i Albanez. Es col·loquen 6-5. Avall tindrà servici Godalier per a guanyar esta primera mànega, mentre que en la pista 2 d'esta jornada de diumenge, així en el complexe Premier Padel, està jugant Marina Martínez Lobo, que ha recuperat la hegemonia també en el segon set. El marcador està 6-1-3-2. Recordem que Aida Martínez entrarà en canxa en quan concloga el partit Marina Martínez Lobo, que també està pendent d'entrar en canxa Lucía Peralta. Ho farà en quan termine el segon partit en la pista 3, i que en este moment està tractant Marmonera de sobreviure en este primer set del partit davant de les caps de sèrie número 4 del torneig, la francesa Godalier i la balear Canyelles, 6-5, 15 iguals.
0: Gràcies, Luis. Teníem pendent sentir con la resaca del Llevant B, la Nucía, que han empatat a un, la qual cosa ha fet que la Nucía se classifique per a l'última ronda del playoff d'ascens a segona federació, que jugarà davant del Tribal Valderas, després de sentir el golejador Juan Masoqui de la Nucía, a Vicente Mir, l'entrenador del conjunt del costat de Benidorm, de la Costa Blanca. Falta també sentir la conversa que ha tingut Toni Galindo amb el tècnic, que avui no ha pogut guanyar, que ha perdut, Álvaro del Moral, entrenador del Llevant B.
5: Estem amb Álvaro del Moral, el tècnic de l'Atlètic Llevant. No, Álvaro, a los chavales no se le puede...

0: les converses amb el director de la Volta, Ángel Casero, i amb el director territorial de les principals sponsors del Banc de Sabadell, Fernando Canós.
1: ¿Qué tal? Pues estem així en esta presentació de la, bueno, de les dades i del resum de lo que ha estat la Volta a la Comunitat Valenciana del 2026, també de l'anunci de lo que serà, no?, eixa Volta a la Comunitat Valenciana al 2027, i en nosaltres, ja per atendre al punt a punt en A Punt Ràdio, tenim a Fernando Canós, el director territorial del Banc Sabadell. Què tal, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, estupendament.
1: Te volia preguntar, sobretot per anar a l'origen, d'on naix aquesta relació Sabadell amb la Volta a la Comunitat Valenciana?
2: Bueno, pues l'origen data de l'any 2016, quan Ángel pues, va tindre la brillant idea de rescatar el que era una volta històrica que va estar uns anys sense poder-se disputar. I pues, bueno, pues va pensar en nosaltres per tal de poder-lo acompanyar en este viatge. I des d'entonces hasta ara, pues estes 11 edicions, pues hem estat acompanyant-lo en cada una de les edicions que s'han celebrat.
1: S'han donat algunes de les xifres de lo que va estar la edició passada. Dona la sensació de que cada any, no, va a més esta volta a la Comunitat Valenciana.
2: Cada any va més, i a més té una particularitat, i és que és la, si no és la primera, em sembla que l'any passat va perdre este títol, però la primera que se fa ara em sembla que és en Austràlia, igual fique la pata en el tema, però que és la primera que es fa a nivell internacional, la primera etapa. Entonces, lligat a això, al estupendo clima, no? Perquè sí, se disputa en el mes de febrer, però ja teníem un clima estupendo aquí en la Comunitat Valenciana, per lo tant fa que cada any els equipos pues tinguen més voluntat de vindre a celebrar esta primera prova a nivell mundial. Però això tampoc seria possible sense una perfecta organització, perquè estem parlant de l'elite mundial a nivell de ciclisme, per tant, té que haver darrere una organització potenta per tal donar confort a tots aquests equipos que, evidentment, no van a qualsevol volta, per més que sigui la primera que s'hi disputa a nivell mundial.
1: Com a patrocinadors principals, què és el que vos espenta a continuar apostant per este esdeveniment?
2: Lo que mos espenta són varios temes. Un d'ells és en si lo que és l'essència del ciclisme, la cultura de l'esforç, de la cultura del treball en equip, no? Que està pues, molt lligat a lo que és també les nostres línies de treball, no? El treball en equip i estar molt propers a la nostra clientela, no? Per tant, jo crec que anem, un, per la part del deport, i nosaltres per la part més d'empresa, pues anem de la mà. Però també dir que la Comunitat Valenciana representa, per lo que és el conjunt del Banc de Sabadell, un percentatge molt important de la seva aportació en quant a clients i en quant a volumen de negoci. Per tant, com sempre dic en aquestes ocasions, pues és una forma també de donar o d'estar sponsoritzant un esperiment que està molt proper a lo que és la població, i és una manera de donar també a la nostra clientela pues este lo que ells ens donen a nosaltres cada un dels dies.
1: Per a terminar, has parlat abans i en esta línia de que sou una gran família, com és aquesta relació d'anada i tornada entre la Volta i el Sabadell? Perquè has dit, som una gran família. Suposo que aquesta relació ja és molt forta i és pràcticament, tant de bo sigui així per a sempre, no?
2: Bueno, al final les voluntats són part de dos persones, no? O sea, si se tenen que portar bé, pues són dos parts les que tenen que anar de la mà. Per tant, la voluntat nostra, tant com la voluntat d'Àngel, estos anys s'han vist en el bon camí, i esperem que sigui així per molt de temps. I com me referís que a la família és perquè, bueno, després de tants anys junts, pues al final és això, és com si fora pues una família.
1: Fernando Canós, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Gràcies.
1: Pues les paraules del director territorial del Banc Sabadell, així en esta presentació. I també el tenim per ací per a parlar de lo que, bueno, pues ha estat esta presentació i bueno, i estes dades, no? Que cada any són millors, a Ángel Casero, director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Pues la verdad es que muy contento, ¿no? De poder estar aquí un año más. y poder dar estos datos que bueno, avalan el buen trabajo organizativo, pero sobre

0: 100% Esport. 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: Bona vesprada, quan són les 3, salutacions en este 7 de juny, segon dia de la visita apostòlica a Espanya del Papa Lleó XIV amb rècord de pelegrins en els actes de Madrid. Encara 5 dies per davant i ens deixa una notícia d'última hora. El Papa es reunirà demà amb víctimes d'abusos al si de l'Església a l'Anunciatura. Sumari i comencem.
2: A punt. Les notícies del cap de setmana.
1: El matí ha començat amb la processó del Corpus. Esta vesprada el pontífex es reunirà amb representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Seguint tots aquests actes està la nostra companya Carme Monteagudo en directe. Conta'ns.
3: Este matí hem viscut moments històrics, la primera missa oficiada pel Papa Lleó XIV a Espanya, missa multitudinària que ha penjat el cartell de complet. Més d'un milió de persones formaven una espècie d'empremta de la creu en els carrers al voltant de Cibeles. Ha sigut una missa solemne i acompanyada de música. En la seva homilia, el Papa Lleó XIV ha demanat que la fe isca al carrer i que es traduïsca en solidaritat cap a l'altre. Demana que canvien la mirada per a deixar enrere l'egoisme i la indiferència. En acabar la missa, el Papa ha participat per primera vegada en la història en la processó del Corpus Christi a peu des de la plaça de Cibeles fins a l'església de Sant Josep per a tornar després una altra volta a Cibeles.
1: Gràcies, Carme, i escolten ara.
4: Esta nit he sorgit en un col·le de salesianes a Cimaldi.
5: Se m'alça a veure la missa.
6: I acabem de veure passar el Papa.
7: Som un grup de Benifaió.
8: Com us ho han passat? Molt bé!
1: Són els valencians que estan vivint de ben a prop la visita del pontífex. Entre emoció i fervor han dormit en escoles, esglésies, amb motxilles carregades de records. I continua la polèmica per la cancel·lació del Festival de les Arts per incomplir la normativa acústica. Els afectats s'han mobilitzat. Victòria Massó.
9: Els assistents afectats demanen la devolució íntegra dels abonaments i també de l'entrada del divendres. Consideren que els concerts no es van fer en condicions. Estudien, a més, una demanda col·lectiva. Per la seva part, les promotores musicals diuen que el que ha passat danya un sector econòmic important a la comunitat valenciana.
1: I València viu un any més la festa del Corpus, una de les més antigues de la ciutat. La plaça de la Mare de Déu és el centre de la festa Grossa Verònica Marca.
10: Puntual a les 12, el capellà de les Roques ha donat el tret d'eixir de la cavalcada del convit, anunciant i convidant precisament a tota la ciutadania a participar esta vesprada en la processó del Corpus, que serà a les 7 i que eixirà de la Porta dels Apòstols de la Catedral. La cavalcada està seguida per un públic molt nombrós. En la plaça de la Verge no cabia ni una agulla. Ha sigut festiva, colorista, i en ella s'han pogut veure les tradicionals danses del Corpus, la moma, la magrana, els arquets, els pastors o els turcs, entre altres.
1: I a Morella, enguany, per primera vegada, la imatge de la Mare de Déu l'han duta dones joves. I en els esports, Raül Pina, el Castelló no va poder passar de l'empat en l'Almeria en l'anada de les semifinals del play-off de sense primera. Bona vesprada.
11: Bona vesprada, Imma. Empat a una Castella contra l'Almeria i que sap a poc per als mèrits que va fer el conjunt d'Orellut. Per al tècnic albinegre, Pablo Hernández, tot i això, este és el camí.
12: Aquest equip s'ha deixat la vida, aquest equip ha dominado durante la mayor parte del partido a un gran rival como Almería y que este es el camino que tenemos que seguir el martes, hacer un partido como el de hoy y eso nos acercará mucho a poder llevarnos la eliminatoria.
11: Com bé diu Pablo Hernández, recordem que la torna serà dimarts a les 9 de la nit, Almeria i allí el Castelló només li valdrà guanyar per accedir a la final i optar a l'ascens a primera divisió. I en la Lliga Futurs, que s'ha disputat a Vila-real durant tot el cap de setmana, en la que competien els futbolistes de categoria sub-12 dels equips de primera, l'Elche acaba de guanyar la final per 3-2 al Real Madrid. Així que enhorabona.
1: Bones notícies, com quasi sempre. Sí. Fins després, Raül, t'esperem. Ja parlem de l'horatge diumenge amb calor moderada. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
7: Hola, bona vesprada. Efectivament, demà iniciarem la setmana amb temperatures més altes que les d'avui. Avui la calor és moderada, afluixar respecte dels valors d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior. En general estem ara en valors de temperatura entre els 24 i els 29 graus. En general, més humitat que ahir. Els núvols que hem tingut al llarg del matí a hores d'ara van desfent-se. Encara queden alguns intervals de núvols, però esta vesprada en general predominarà el cel assolellat. El vent bufa de llevant, de gregal, amb ratxes moderades, sobretot cap al litoral d'Alacant, on la mar està un poquet més alterada. Cap al Golf de València, avui està més tranquil·la que ahir. Pel que fa demà, com comentem, dia assolellat, dia amb temperatures més altes. Al litoral la pujada serà molt lleugera, però cap a l'interior demà tornarem a tindre més de 32 graus o registrarem més de 32 graus de màxima, principalment a l'interior de València i també a l'interior nord d'Alacant. De vesprada demà són probables algun ruixatge o alguna tempesta puntual cap al nord de Castelló. La resta de la setmana sembla que la calor tornarà a fluixar i no serà tan intensa com la de demà cap a l'interior. Per tant, de moment el que tenim és una vesprada amb cel pràcticament assolellat a l'espera d'un dilluns amb temperatures més altes i més de 32 graus cap a les comarques de l'interior.
1: Amb el suport de Sofía Álvarez en el control de so, els parla Inma de la Concepción i quan són les 3 i 5 de la vesprada entrem en matèria. Segon dia de la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya en la celebració de l'acte més multitudinari i esperat a Madrid, la missa, amb més d'un milió de persones a la plaça de Cibeles, Xavi Carrau.
13: La missa de Corpus a la plaça de Cibeles ha sigut multitudinària. S'hi han congregat més d'un milió de persones. La família reial al complet ha compartit altar. El Papa ha entrat a peu en processó portant la creu del pescador. En la seva homilia ha dit que el missatge de Jesús és ben viu.
14: Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana.
13: I en este sentit li ha posat deures a Espanya.
14: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
13: El pontífex ha assegurat que l'Eucaristia transforma espiritualment, però que també és un motor per a la transformació de la societat i de la història. Enllestida la missa s'ha fet la tradicional processó del Corpus Christi. El Papa s'hi ha sumat a peu en un sentit recorregut pel centre de Madrid.
1: Moltes gràcies, Xavi, perquè aquests actes arriben a tot el món. Milers de periodistes i un exèrcit també de voluntaris treballen sense treva. Carme Monteagudo ha estat amb ells.
15: Són les 7 del matí, els periodistes entrem a la plaça de Cibeles. Cadascú ocupa el lloc que té assignat. Són més de 1.000 persones acreditades únicament per a esta missa multitudinària. Cadascú d'una part del món.
16: Nosotros venimos de Canal Extremadura Televisión.
17: Somos de Europa Press, somos de Madrid.
18: Soy fotógrafo del periódico La Razón y estamos aquí en Madrid.
19: Soy de la televisión TVI de Portugal y CNN Portugal.
20: De TV Network y también por Kiss FM en Venezuela.
21: Soy de México y voy a tener la oportunidad de cubrir Madrid i Barcelona.
15: Molt abans ja havien arribat així els voluntaris.
22: Soy de Uruguay y tuve la suerte, el regalo de poder estar justo en la avenida del Papa León.
23: Súper, súper, súper, súper emocionada, encantada de estar aquí, poder ayudar con la comunión, es lo más.
15: El Crist de grans dimensions de les Germanes de Belém ocupa el centre d'un altar de més de 600 metres quadrats. En primera línia, les autoritats i el món eclesiàstic. Rius de gent invaeixen els carrers al voltant de Cibeles.
24: Ha tocado un muy buen papel.
25: No nos esperábamos como ver al Papa tan de cerca.
1: I dins de la multitud de més d'un milió de persones que hi ha assistit avui, l'aportació valenciana ens deixa testimonis d'una experiència que recordaran molt de temps. Sònia Silvestre.
26: Les emocions continuen ben vives este diumenge a pesar d'una nit de poc dormir i el viatge de 5 hores de la vespre.
27: Esta nit he tornat en un col·legi de Sant Lisiana, a Sant Maldi.
28: Estem molt emocionades.
29: I acabem de veure passar el Papa.
30: Ahí se van a passar molt bé els concerts i
31: en la visita del Papa.
32: Som un grup de Benifalló i hem passat així la nit en el Col·legi de Salesians. Ja va estar fresquets.
0: trobar-nos amb el Sant Pare, ens el recordat a la seva homilia i poder ser testimoni de les Iglesias i si no nosaltres mateixa i jardiners de l'Ambolí entero.
26: La visita a Madrid s'acaba avui, però l'empremta d'esta experiència se l'emporten a casa.
2: Com us ho han passat?
1: I hem comprovat que el Lleó 14 des de fa setmanes ja és tot un èxit de vendes. A les botigues religioses i de souvenirs, els records amb la imatge del pontífex estan molt sol·licitats.
3: Diuen que la fe mou muntanyes, però també les caixes registradores. Clients habituals i visitants entren a les botigues preguntant directament per algun objecte

0: Es un artículo de buena suerte.
1: I a les Canàries, última parada del viatge de Lleó 14, el protagonisme és per als artesans locals. Les botigues del centre històric de Las Palmas ja ofereixen productes elaborats especialment per a l'ocasió.
2: Tenemos la tienda de la diócesis al lado. Me han comentado que mis camisetas son más bonitas que las de ellos. Es verdad que las de ellos son con el logo de Alza la Mirada, que es exclusivo de la diócesis, entonces no lo podíamos usar, que el nuestro está gustando mucho más, por lo cual para mí, como pequeño comercio, es fantástico.
1: La línia de marxandatge oficial autoritzada pel Vaticà ajudarà a sufragar part dels costos d'una visita valorada en uns 25 milions d'euros.
3: Continua la polèmica per la cancel·lació del Festival de les Arts. Els afectats s'han mobilitzat i demanen la devolució íntegra de les entrades. Els promotors valencians lamenten la situació i demanen més compromís de les administracions amb la música en viu i l'ecosistema cultural valencià. Víctor Vidal en té els detalls.
1: La cancel·lació del festival en l'emblemàtica ciutat de les Arts i les Ciències ha fet molt de soroll més enllà dels escenaris. La indústria musical valenciana lamenta la situació i adverteix del perjudici que suposa per a la imatge de València. Reclamen una estratègia i una major coordinació per garantir la viabilitat dels grans esdeveniments musicals. Per la seva banda, l'organització del festival ha assegurat que tornarà els diners de les entrades de dissabte i del 50% dels abonaments, una compensació que no convenç els assistents.
4: Tu estàs pagant precisament per un festival de so. No tenia cap sentit. Tota gent que venim de fora i que ens hem llogat un apartament o alguna cosa, i al final el dissabte pues sí, et busques la vida i fas un altre plan, però no és el que has vingut.
5: Rellenamos unas hojas de reclamación el mismo viernes y si consideramos que debería ser íntegro.
1: A través de les xarxes socials s'ha organitzat una plataforma d'afectats per recopilar factures i estudien possibles accions legals per a reclamar la devolució completa dels abonaments i dels gastos de desplaçament.
3: Gràcies, Víctor. I demà es reprenen les negociacions entre sindicats i conselleria per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta d'educació, que segons la consellera Ortí supera àmpliament les reivindicacions. Anna Moure.
6: El dia en què es compliran 5 setmanes de vaga indefinida del professorat, demà dilluns a les 10 ja convocada aquesta nova reunió ací a la seu d'educació de la de divendres, els sindicats van eixir amb una nova proposta davall el braç que no van poder estudiar prèviament. Segons càlculs de la conselleria, la nova oferta millora en vora 1.000 milions la inversió global de la proposta anterior. Recull també una millora en la reducció de ràtios que inclou per primera vegada a l'FP i augmenta també la contractació de professorat. Quant als salaris, manté la pujada de 200 euros, però s'afix una clàusula de revisió vinculada a l'IPC. Els sindicats reconeixen avanços, però hi ha qüestions com la del valencià on no hi ha moviments. Per tant, veurem si demà s'aconseguís avançar i arribar per fi a un acord.
3: I continuem amb tu, Anna, perquè acabada la pau, el repte dels estudiants és ara decidir quina carrera triar. És difícil preveure com aniran enguany les notes de tall, però des dels vicerrectorats de 2 de les principals universitats públiques aconsellen no estar tan pendents de la nota.
7: El curs passat, les 30 places del doble grau de Matemàtiques i Física que impartís la Universitat de València van ser les més preuades amb la nota de tall més alta de tot, és un 13,578, per davant d'Enginyeria Aeronàutica de la UPB o fins i tot de Medicina, sempre en la part més alta del rànquing. Enguany, el fet de tindre vora 2.000 alumnes més que s'han presentat a les proves d'accés podria fer pujar aquestes notes. Javier Roca és vicerrector d'Estudis i Qualitat de la Universitat de València.
8: Si hi ha més estudiantat, és probable que hi hagi una inflació de notes, per dir-ho d'alguna manera, i efectivament les notes de tall depenen de molts factors.
7: Cal tindre en compte que no entrarà la primera no vol dir que no tinguin opció d'accedir a través de la llista d'espera en adjudicacions posteriors. Alberto Conejero, vicerrector d'Estudiantat i Emprenedoria de la UPB.
9: Les notes pues, poden baixar pues, com a poc 2 o 3 dècimes i com a molt pues, podria ser punt i mig o en algun cas si són titulacions menys demandades, pues, 2 punts.
7: Però des de les universitats recomanen no estar tan pendents de la nota a l'hora de triar, sinó de escollir la carrera que més encaixa amb les seues aptituds i interessos. Alberto Conejero.
9: Tenen 20 opcions que marquen les que els agraden, tot i que no estiga clar si li va arribar la nota, i que sempre pues, fiquen alguna segura que sí que veuen on poden entrar.
7: Aconsellen també informar-se dels continguts de les titulacions abans de prendre la decisió. Javier Roca.
8: Consulten aquesta informació per evitar, per exemple, malentesos o

0: expectatives que no es poden complir. És a dir, una imatge que podem tenir nosaltres d'un títol que després no es correspon amb el que l'estudiantat troba quan arriba a aquest títol.
1: En les 5 universitats públiques valencianes tenen a l'abast un ventall de més d'un centenar de titulacions.
2: Gràcies, Anna, i anem amb un apunt de sanitat. Més investigació, millor fàrmacs i més accessibilitat a ells són algunes de les demandes de les pacients de càncer de mama metastàtic. Demandes que persegueixen la gran meta, cronificar esta malaltia. Victòria Masso ha parlat amb elles.
3: Sí, i així ens ho conten Amparo Medina. Ella és pacient oncològica i delegada de l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic i l'oncòloga mèdica de l'Hospital Clínic Universitari de València, Begoña Bermejo.
4: Se invierte en investigación porque nosotras necesitamos nuevas líneas de tratamiento que nos permitan cronificar la enfermedad y tener mejor calidad de vida.
5: Avanzar en el conocimiento de esta enfermedad desde el punto de vista biológico y por investigar nuevas estrategias de tratamiento que ayuden a cronificar.
3: Amparo Medina conviu amb el càncer des dels 31 anys. Ara en té 59. A més d'investigació, les pacients reclamen accés als fàrmacs i una atenció multidisciplinària.
4: La EMA los aprueba, pero luego hasta que entran en la cartera de la Seguridad Social y son cubiertos por el sistema sanitario público, a veces se demora más de 180 días, dice la ley que no debería, pero la realidad es que pasan 6 meses y a veces un año. Necesitamos un abordaje multidisciplinar que no se produce, es decir, pues fisioterapia, nutrición, ejercicio.
3: L'esperança de vida en este càncer de mama ha millorat els últims anys. De 2 s'ha passat a 5 anys. Estes pacients reclamen visibilitat. Cal recordar que dels 38.000 càncers de mama que es diagnosticaran este 2026, un 5% seran de mama metastàtic de partida i un 20% apareixerà arran de recaigudes.
2: Gràcies, Victòria. Un apunt de sanit de medi ambient, setmana clau per a la candidatura de l'Albufera de València com a reserva de la biosfera de la UNESCO. Govern central, Generalitat i Ajuntament tenen previst reactivar uns tràmits que en 2024 quedaren paralitzats per la Dana. Això ho conta Rosa Mateu.
6: Sí, reunió del Govern d'Espanya, Generalitat i Ajuntament de València per a donar impuls a la candidatura de l'Albufera com a reserva de la biosfera per la UNESCO. Una candidatura que es va aprovar abans de la Dana i que s'havia paralitzat mentre hi es feien els treballs de recuperació. Ara, dimarts, una desena de tècnics es reunirà a la Conselleria de Medi Ambient per a fixar nous terminis per a oficialitzar la candidatura i que puga aprovar-se el 2027. Es tracta d'una distinció a nivell internacional que reconeix la singularitat d'aquest ecosistema que combina la producció agrària amb l'arròs i també la conservació mediambiental en una de les zones humides d'aigua dolça més gran d'Espanya. Seria, per tant, la primera reserva de la biosfera 100% valenciana.
2: Eixim al món, la guerra de l'Iran avui complís 100 dies. Ha afectat militarment tot el golf pèrsic i amenaça l'economia mundial amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units busquen un acord definitiu que els permeta salvar la cara. És una crònica de Remei Blasco.
7: El 28 de febrer, avui fa 100 dies, els Estats Units i Israel inicien la guerra contra l'Iran, amb atacs a instal·lacions militars i als principals dirigents del país. El primer dia van matar l'ayatolà Ali Khamenei, el que no ha comportat la fi del règim com volia inicialment Donald Trump. Sí que manté l'altre propòsit, eliminar el programa nuclear iranià. Militarment, la República Islàmica ha demostrat una gran capacitat balística, amb centenars de projectils contra Israel i contra les bases militars dels Estats Units a tota la regió. La resposta va sorprendre la Casa Blanca i encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli, un terratrèmol per a l'economia mundial. El 8 d'abril, l'Iran i els Estats Units van pactar un alto el foc. S'ha prorrogat a pesar de les reiterades violacions i amb la mediació del Pakistan es negocia perquè siga definitiu. Washington no pot parlar en un mateix dia d'acord imminent i de nous bombardejos.
8: Getting very close to making a deal.
7: Als Estats Units hi ha pressa per passar pàgina. La guerra rebaixa les expectatives dels conservadors per a les eleccions de novembre. La ciutadania tampoc vol una guerra que li encarin la gasolina i els productes més bàsics. A l'Iran, el règim resisteix mentre la població sobreviu enmig d'una greu crisi econòmica i social, agreujada per la repressió estatal.
2: Moltes gràcies, Remei. I el Perú, que celebra avui les eleccions presidencials. A tot Espanya tenen dret a vot, vora 220.000 persones. Uns 8.000 peruans i peruanes ho fan a la Comunitat Valenciana i estan allí al Palau de Congressos de València. Frederic Freire els ha acompanyat.
9: Després de vora 2 mesos d'incertesa, finalment se celebren les eleccions a la presidència del Perú. Entre dos candidats, la situació està molt polaritzada, entre Keiko Fujimori, d'extrema dreta, i Roberto Sánchez, d'extrema esquerra. Vora 220.000 persones, 220.000 ciutadans peruans que residixen a Espanya, estan cridats a votar. Així, a la Comunitat Valenciana, voten així a València, al Palau de Congressos, unes 8.000 persones, 8.000 residents. Venen de Castelló, d'Alacant, de València i de Múrcia. Tenen temps per a votar des de les 10 del matí, que han començat, fins a les 5 d'esta vesprada. Prompte coneixerem quins són els resultats perquè la situació política està molt polaritzada.
10: Ha habido mucho problema en la primera vuelta, pues he venido a dar mi voto como en la primera vuelta, cumpliendo mi deber cívico.
11: Los dos que han salido, o sea, entre el mal peor, pues saldrá.
12: Perú pasa por unos momentos difíciles en este momento y entonces es mi obligación de ver a mi país estable.
13: Y quiero dar mi voto para elegir al mejor presidente que pueda llevar las riendas de mi país.
2: Tornem a obrir la pàgina esportiva per ampliar continguts. Raül Pina, bona vesprada de nou.
14: Bona vesprada de nou, Imma. Arrenquem amb el futbol. A nit, empat a una Castellà del Castelló contra l'Almeria en aquest primer capítol de les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió. El Castelló va mereixer més per les ocasions generades i va veure com Sergio Arribas neutralitzava el gol de Brignani. Pablo Hernández fa lectura del partit.
15: Que este equipo se ha dejado la vida, que este equipo ha dominado durante la mayor parte del partido a un gran rival como Almería y que este es el camino que tenemos que seguir el martes, hacer un partido como el de hoy y eso nos acercará mucho a poder llegarnos a la eliminatoria.
14: Y ese partido de match será el 9 de la nit, el segon i definitiu capítol a Almeria. I només val la victòria per estar en la final. Amb eixa mentalitat anirà el Castelló i així ho expressa el lateral Lucas Alcázar.
16: Cada partido vamos a sacar la victoria. Este no va a ser menos, creo que va a ir bastante afición para allá, así que bueno, nos vamos a sentir arropado, vamos a sentir como si estuviéramos aquí en Castalia, así que el equipo va a ir a por todas.
14: I esta vesprada a les 6:30, torn per al Villarreal B, tornada a les semifinals del play-off d'ascens, en este cas a segona divisió. En l'anada, 2-0 per al filial Groguet amb el Zamora. Budesca preveu este escenari per a esta vesprada.
17: Creo que sobre todo al principio saldrán súper fuertes para intentar meter el primer gol lo antes posible y cagarnos un poco. Desde nosotros estar bien defensivamente, hacer el partido largo, va a estar más cerca a nosotros pasar que ellos.
14: En la Lliga Futurs, que s'ha disputat a Villarreal i en la que competixen els futbolistes de categoria sub-12 dels equips de primera, l'Elche ha guanyat fa poc més d'una hora la final per 3-2 al Real Madrid. David Martínez, que ha fet el golaç de la victòria, és el capità franjavert.
18: Sí, nosotros al llegar a este torneo no pensábamos llegar a tanto, pero al final, ronda tras ronda, luchando, lo hemos conseguido.
14: Enhorabona, per tant, per a l'equip sub-12 de l'Elche per esta victòria i per este títol de campions. Per cert, que avui els socis del Madrid i eleccions trien president. No hi ha futbol en primera, però el Madrid sí que tria president. La continuïtat del Florentino o l'aposta de futur per l'alacantí Riquelme. Més de 70.000 socis blancs decidiran. I quant a la selecció, des de la concentració a Chattanooga, l'exgroguet Àlex Baena pensa que es pot arribar lluny en el Mundial amb este grup de futbolistes.
19: Creo que llegamos todo con esa ilusión, con esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial.
14: Canvi de valor, València Bàsquet coneixerà esta vesprada el seu rival en les semifinals del play-off pel títol de l'ACB, Baskonia o Joventut, que juguen a l'estat al Bues Arena de Vitoria. Un dels dos obrirà el foc al Roig Arena dimecres a partir de les 8 de la vesprada. En l'altra part del quadre, la Laguna Tenerife, per l'ex tècnic del Lucentum i també de València Bàsquet, es va carregar el Madrid i s'enfrontarà al Barça. D'esta forma, si València Bàsquet arribarà a la final tindria el factor pista a favor. Amb vol, final de la Copa del Rei, en hora i mitja, poc més d'hora i mitja, al centre de tecnificació d'Alacant tindrà lloc eixa final i enfrontarà el gran favorit, el Barça, contra el Bidasoa d'Irun. Motor, Gran Premi d'Hongria, Moto3, triplet espanyol al podi amb victòria per a Máximo Quiles, David Almansa segon i Álvaro Carpe tercer. El valencià Adrián Cruces ha acabat al sisè lloc. En Moto2, altre espanyol al més alt del calaix, en Manu González. Quant als nostres, el millor ha sigut Dani Holgado, que ha creuat la meta al lloc número 5. I el pla fort en MotoGP, victòria per a Marc Márquez, 100 victòries ja en Gran Premis, seguit del també espanyol Pedro Acosta i de Pecco Bagnaia. El valencià Iker Lecuona ha acabat al lloc número 7. I en Fórmula 1 tenim en marxa el Gran Premi de Mònaco. Anem a acabar amb tenis, final masculina de Roland Garros, que va començar amb el duel entre l'italià Flavio Cobolli, en este cas 10 del món, i el gran favorit i número 2 de l'ATP, l'alemany Alexander Zverev.
2: Anirem seguint-lo. Raül Pina, moltíssimes gràcies.
14: Bona vesprada, Imma.
2: La plaça de la Mare de Déu és el centre de la festa grossa del Corpus. Esta vesprada hi haurà la processó, però este migdia ja ha tingut lloc la cavalcada del convit. Sònia González.
20: Gegants i cabuts obrin la cavalcada del convit en el Corpus del 700 aniversari, on es convida a tot el món a la gran processó de la vesprada.
21: Celebrem entre tots els 700 anys de la festa grossa de la ciutat.
20: Les danses populars inunden els carrers, els xiquets i les xiquetes es lluïxen amb els balls dels cavallets i els arquets i els pastorets. I els més grans trenen i destrenen les cintes de la magrana. La catequesi vivent omple els carrers de personatges bíblics.
22: Entrem en el que és l'escena del rei Herodes, que tots coneguen, la matança dels xiquets, dels innocents.
23: A mi, por supuesto, sempre és un honor i sempre és una gozada venir cada any.
24: Yo soy San Cristóbal. Por la tarde salgo con el niño Jesús.
20: La tradició de la degolla és de les més esperades.
25: Entonces anem repartint carxots. Quan vem xiquets, peguem el carxot i donem un caramelet.
20: Però la por la concentra una multitud. El moment més simbòlic del convit arriba amb el ball de la moma, el del triomf de la virtut per damunt dels set pecats capitals.
26: És una dansa dels set pecats capitals, representada per la virtut. És una dansa gremial, antiga.
20: La cavalcada anuncia la solemne processó, que serà esta vesprada a les 7.
2: I gràcies, Sònia, perquè el Corpus Christi de Morella és també un dels més antics de la Comunitat Valenciana, amb 668 anys d'història. I enguany, les dones han sigut les protagonistes per primera vegada. Un grup de morellanes han tret al muscle la Mare de Déu de Vallivana, Anna Moure.
1: 12 joves han fet història a Morella per primera vegada en 6 segles de celebració de la festivitat del Corpus. Les portants de la imatge de la Mare de Déu de la Vall Ivana són dones. Una fita històrica que ha deixat una imatge inèdita que el veïnat ha aplaudit.
27: Pues me va agradar moltíssim perquè representa un avanç, no sé. Tota la vida havia sigut casa d'homes i aquest any no.
28: Una bona novetat perquè al final n'hi ha que incluir també a més sexes.
29: Ho van fent molta il·lusió, sent tot l'equip del bàsquet, i se van fer voluntàries i una meravella, va continuar. O sigui que jo crec que això seguirà.
1: La dificultat de trobar voluntaris per aportar a muscle a la patrona de Morella va dur els organitzadors a obrir la convocatòria a les dones. Abans els encarregats havien sigut sempre homes. Un grup de joves morellanes van fer el pas.
30: Gent del poble, gent d'iniciativa i moltes ganes de seguir millorant la festa perquè som un poble que som poca gent. Si no col·laborem tots en la festa, al final s'acabaran les coses.
1: Una vintena de veïnes de Morella s'han apuntat ja a una llista per a ser portants en futures edicions de la festa.

0: Tàrbena celebra este cap de setmana la festa d'Esparlar de Sa, una singularitat lingüística producte del repoblament mallorquí i que 4 segles després ha esdevingut motiu d'orgull i identitat. Margo Mar.
1: Hi ha un poble de Sa Marina Baixa on perviuen ses arrels mallorquines.
2: Torcaboques.
3: Es deuet.
4: Parrús.
1: Aquella forma de parlar que abans es menystenia és ara motiu d'orgull.
2: Sa festa justament per reivindicar sa nostra identitat, sa nostra identitat com a poble, perquè han hagut molts anys en els quals hem hagut d'amagar sa nostra manera de parlar.
4: És el més important que tenim ací, és a dir, sa nostra identitat sense es parlar salat no seria res.
1: Sa televisió de ses Illes Balears n'ha dedicat un programa.
5: Encara ara avui tenim aquestes arrels del llinatge, dels costums, de les paraules, d'aquelles paraules que a vegades a Mallorca s'han oblidat i en canvi aquí s'han conservat, però també algunes tradicions com les matances o la sobrassada mallorquina que l'hem tastat avui aquí i és exactament, ho he de dir, quasi tan bona com de Mallorca.
1: Sa festa ha homenatjat enguany Pepita Dembelo per sa transmissió.

0: missió de sa música popular.
1: Carmen té sa fama de cuixot i sobresaet, de pebreres i virons.
0: Una singularitat en què ara toca integrar els residents europeus que hi han arribat.
2: I anem al teatre. La cubana torna als escenaris amb un nou espectacle que prestena estos dies a Gandia, l'obra La cuisine de ma cuisine, de la qual van ser un tast, Laura López.
3: L'obsessió per mostrar constantment què mengem, a on i amb qui, o el que és el mateix la gastronomia com a exemple de l'obsessió per aparentar a les xarxes socials. Tot això i molt més és La cuisine de ma cuisine, o La cuina de la meua cocina, el nou espectacle que la cubana preestrena esta setmana a Gandia. Jordi Milán és el director de La cubana.
4: Parlem de la cuina, no? D'aquest fenomen que ens ha cobert de tot, de la gastronomia, des dels programes de televisió, els xefs, les estrelles Michelin.
3: Un melodrama culinari cuinat amb els ingredients cubaners de sempre.
4: Molta participació, molta música, molta color.
3: Serà el públic gandià qui tasta en preestrena este plat acabat d'eixir del forn.
5: Cada dia és un platillo, una receta matèria.
3: Montse Amat i Antoni Sanz, actors de La cubana.
6: És el laboratori, Gandia. Llavors jo espero que sí.
7: Ara necessitem l'actor del públic perquè ens ajudi a veure què estem fent.
3: Pararan taula per primera vegada demà dilluns al Teatre Serrano.
2: Gràcies, Laura López, i bon profit. I amb això acabem este temps de notícia. Els deixem amb el programa Punt a Punt. Ara mateix, després de la mà de Carlos Urrutia. Fins després.
8: Is that really wise?
9: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives.
8: Talking
9: de la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, empatolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Right. 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt.
9: Estem en directe en A.Punt Ràdio, estem en directe en el punt a punt. Són les 4 i 18 minuts de la vesprada. Una de les grans notícies d'este dia, d'este matí, d'este migdia, ha sigut l'ascens del Rugby Túria a la divisió d'honor femení en guanyar al Complutense Cisneros per 7 a 24. I crec que tenim comunicació amb el seu entrenador, amb Pepín. Pepín, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
9: I enhorabona, sobretot, perquè ha costat i quina alegria més gran, eh?
10: Sí, la veritat és que sí, ha costat. Després de perdre la final contra el Barça, ens hem refet i gràcies a Déu hem pogut guanyar avui. I l'any que veig ho anem a Iberdrola.
9: Estàvem mirant el partit per la tele, 0-3 i de colp i repent 7-3, perquè n'hi ha hagut assaig i han convertit a pals i ja ens han entrat escalors, però a la fi de 7 el Cisneros no ha passat i vosaltres au anant pico i pala, fent les coses molt bé, les xiques, i 7-24, quin desenvolupament del partit al final en què s'hau refet, no s'hau afonat després de la primera anotació del Cisneros i a pujar.
10: Sí, la veritat és que sí, hem jugat els 80 minuts, que n'hi havia que jugar, molts sèries, no s'han vingut a baix en ningú moment, i han continuat lluitant. Al final són 80 minuts i n'hi ha que lluitar els 80 minuts, no n'hi ha que deixar ningú minut darrere, per molt que vagis baix, n'hi ha que seguir, i les xiques que han entrat en la de substitució també s'han notat, han donat oxigen a les que ja estaven dins, i la veritat és que així molt bé.
9: Perquè recordem la pena que després d'haver fet una temporada regular espectacular, perquè era contra el Barça, i això era, diguem-ne, que la repesca per a pujar.
10: Sí, sí, nosaltres vam perdre la final contra el Barça i això era el play-out, que són les que anaven a descendre de Iberdrola, jugaven contra la finalista de Divisió d'Honor B.
9: Pues la veritat és que només que cal felicitar-vos. Esteu de celebració o què és el que aneu a fer per a festejar-ho?
10: Mira, ara estem a Saragossa, que anem a dinar, i d'aquí ja, com hem vingut els nostres cotxes, d'ací ja acaba València, i en València ja celebratem.
9: Molt bé. Ni autobús, ni cap luxe, no? Cada un els cotxes, grupatge de cotxes, no?
10: Sí, en els nostres cotxes hem vingut, i ara hem vingut ací a dinar, tots juntes, i després anirem per acabar València, i d'ahir ja continua la celebració.
9: Perquè sàpiga la gent que no se menja en l'esport d'elit caviar tots els dies, sinó que són uns currantes, eh?

0: Sí, així lo que ha de ser un esport minoritari és el que tenim. Però bueno, poquet a poquet
1: Però
0: anirà
1: sou elit.
0: pujant.
1: Vale. I l'any que ve què? Perquè el Rug Vitoria estarà en divisió d'honor.
0: Pues res, ara n'hi ha que treballar per l'any que ve. N'hi ha que anar poquet a poquet, n'hi ha que veure ara un poquet tot com se va a formar de cada any que ve. I ara tenim que treballar, no podem baixar els braços perquè ara és quan tenim que... És quan... Lo que diria els jugadors, esto recién empieza.
1: Tu tens
0: Així
1: contracte,
0: que...
1: seguiràs?
0: Jo l'any que ve no vaig a continuar,
1: No,
0: per
1: per què?
0: motius personals.
1: Sí, vale.
0: No vaig a continuar. De fet, jo ja tenia clar abans de gener que no anava a continuar i volia deixar l'equip en la màxima categoria i me'n vaig molt feliç de poder deixar-ho on va estar.
1: Però seguiràs lligat al rugby o l'any que ve faràs una pausa o què?
0: No, l'any que ve faré una pausa.
1: Molt bé, pues estarem pendents de tu perquè, com ja saps el que se diu, que te quites lo bailao, que has puxat l'equip.
0: Sí, és el tercer any este que estic així en el Túria. El primer any vaig estar del paro físic i de l'Emelín. L'any passat ja vaig estar en el primer equip d'entrenador i van jugar hasta semifinals contra l'Eva que van perdre i este any hem aconseguit a puxar, que al final ha sigut el treball de tot l'estaf, la directiva, els jugadors, que no han baixat els braços i gràcies a Déu s'ha convidat a l'objectiu.
1: Això t'anava a dir, l'enhorabona no només per a tu, per al teu staff, per a les xiques, per a les jugadores i també per a tot el Consell d'Administració, tota la junta directiva, els aficionats, els familiars, perquè tots heu pujat junts a la màxima categoria. Pepín, l'enhorabona i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Un abraç, 4 i 23 minuts de la vesprada d'un entrenador de rugbi a un altre, també femení, però de futbol. L'entrenador del València femení, Miquel Crespo, amb ell ha parlat el nostre company Salva Gomis, una entrevista molt interessant que els recomanem, no es perguen.
2: Estem en directe en este punt a punt en el que bueno, pues, volem parlar perquè fa just un any el València, Club de Futbol Femení, vivia un dels moments més durs de la seva història recent en eixe descens de categoria. Un colp que va ser important per a, com estem dient, un club històric del futbol femení espanyol que, bueno, pues, la veritat és que un any després ha aconseguit alçar-se pràcticament d'immediat, una resposta immediata, sols una temporada després. L'equip del València Club de Futbol torna a la Lliga EFA i ho fa, a més, després d'un transcurs sòlid en resultats, en quant a sensacions, bueno, pues en quant a mèrits, no? Podríem parlar. I és gran part d'aquest mèrit, té nom propi, és el de Miquel Crespo, que en la seva primera temporada al front del València femení, pues el tècnic ha aconseguit reconstruir l'equip, donar-li i tornar-li aquesta competitivitat i portar-lo de nou a la màxima categoria del futbol espanyol. A més, el pròxim curs, la pròxima temporada, el València serà l'únic representant de la Comunitat Valenciana a la primera divisió, després del comiat i del descens del Llevant femení, algo que bueno, pues, augmenta encara, jo pense, més la responsabilitat i el focus sobre este projecte. En Miquel Crespo anem a parlar d'aquest ascens, de les claus esportives de la temporada, de com es gestiona un vestidor després de bueno, pues, començar una pretemporada en la que arribaven d'un descens, de mantindre el bloc, de lo que ve també ara en esta pròxima temporada en la Lliga EFA i també pues, jo crec que del més especial i personal després d'un any intens en el que, bueno, pues, a més, feia no res, havia sigut pare. Està ja escoltant-nos, Miquel Crespo, què tal, com estàs?
3: Hola.
2: Vamos a hacerla en castellano, tranquilo. Que ya,
3: te lo agradezco.
2: Que yo sé que ha sido un año de adaptación y bueno, las dos, tres, cuatro veces que hemos podido hablar después de los partidos, bueno, pues todavía estás asimilando, ¿no? Y haciéndote y familiarizándote al valenciano. Así que vamos en castellano. Y lo primero, enhorabuena. ¿Ya has asimilado lo que habéis conseguido?
3: Muchas gracias. Sí, asimilarlo sí, pero bueno, todavía con cada vez que hablas, ¿no?, un poco de todo esto, es como que te viene ese gol, ese momento, esa euforia, esa celebración y te sigue poniendo los pelos de punta como si lo estuvieras viviendo el mismo sábado, ¿no? Entonces, asimilándolo poco a poco. Pero bueno, muy contento y muy feliz de haberlo conseguido.
2: Mister, después de asimilar

0: Movistar Estudiantes en un partidàs. Un dels dos, Gonzalo Blanes, avui va estar en la Lliga ACB.
1: Sí, correcte. I així també tenim partidàs.

0: exacte. Jo crec que l'Irun s'està veient una mica agobiat, sobretot en el posicional, no veu en cap lloc on, per on poder entrar, i ja, jo crec que ja va començar el moviment de la banqueta del Bidasoa Irun.
1: 6-0. És el parcial en 6 minuts. Gol per minut, això serien 60, i el que és pitjor per a Bidasoa, que no està trobant el camí en atac, és on millor ha estat. Mira, entra ara el 24, que és Piotr, que va ser la estrella fa dos temporades en el Handbol Benidorm, en la Lliga Sobal. Porta el 24, és un jugador de moltíssima qualitat, i entra per a donar-li un poc d'inspiració a l'atac. Tampoc ara Nilsen fa una intervenció espectacular. Si el Barça està bé i el porter està espectacular, ja és impossible. Jugada del Barça i cap a dins. 7-0.
2: És que em sembla tanta llàstima el que està passant en l'handbol espanyol. No és que guanyi el Barça, Ivet, és que cada volta que juga el Barça no hi ha partit.
0: No, sí que és cert que desprestigia una mica la Lliga, sí que és cert que no podem comparar un club com el Club Futbol del Club Barcelona, i sí que és cert que té un pressupost que crec que cap equip de la Lliga Sobal pot arribar, i això fa també molt aquesta gran diferència.
1: Com serà el partit, Luis? Que segon test mort que demana el tècnic d'Irun. I no estem ni en el minut 7 encara, i ja ha demanat Àlex Mozas dos temps morts, perquè evidentment veu que el partit se li escapa totalment al seu equip, que està perdent 7-0 i que torna a parlar en els jugadors a veure si almenys troba una fórmula per a tractar de competir davant del Barça en esta final de Copa.
2: Mentre en el Gran Premi de Mònac de Fórmula 1 es rellança la carrera després de moltes voltes amb el safety car, així que veurem en quina posició queden els corredors després d'este rellançament de la carrera, perquè tant Alonso com Sainz els ha vingut molt bé este safety car. Primer és Antonelli, segon Hamilton, tercer Isaac Hadjar, la quarta plaça espera Russell, i així fins a plegar al dècim lloc, on trobem a Carlos Sainz, mentre que Fernando Alonso ocupa el lloc 14 després d'haver fet ja 4 parades. En tenis, tercer set de la final de Roland Garros, per davant Zverev en este quart lloc, 2-1 domina l'alemany, 15-30 en el marcador. Vinga, Bidasoa, a veure si veiem algun gol de l'equip basc.
1: Ara ataca en 7 jugadors, és la decisió del teu tècnic, jugar sense porter en atac, a veure si en 7 contra 6 pot arribar a ese primer gol, ese Ivete, la forma que troba el tècnic Àlex Mozas per a tractar de marcar un gol.
0: Sí, m'ho he imaginat, el demanar el segon temps mort, ha de buscar altres alternatives, el 6-0 amb una defensa tan agressiva i tan tancada del Barça, Irun està sent impossible, i quan té ocasions apareix el porter Nilsen, ja no saben realment com atacar, i estan provant a veure si jugant de set poden ser capaços de ficar algun gol.
1: De moment no, perquè el primer llançament després del temps mort se'n va fora. No és necessari dir que el públic, que hi ha molt a la Cantí, va amb Bidasoa, sobretot per això, de veure un partit igualat, però que complicat és. Quan el Barça està en este nivell, està guanyant 7-0, i té la pilota per a situar ja un parcial massa quidraner de 8-0 per arrencar el partit. Ataca el Barça, bloqueig antirreglamentari, la falta de Dani García, del jugador cubà, davant d'un dels jugadors referència, Dika Memp, el francès, que és un jugador clau en el tic exterior del Barça. De nou falta, bloqueig antirreglamentari, està tractant d'augmentar la intensitat defensiva a Bidasoa, perquè en l'inici de partit no estava en atac, però tampoc en defensa, perquè havia encaixat 7 gols en 8 minuts. Hi ha falta per al Barça. De moment els àrbits no alcen el braç, és a dir, que encara no hi ha passiu. La jugada del Barça, buscant de moment la circulació en la primera línia, espera el pivot, el llançament, el travesser. Este no ha entrat. Baló per a Bidasoa, que busca el primer gol. A punt de pedre, ha esbarat i perd la pilota. Ahí en Nico, ha esbarat i després ha fet un embolic, li regala la pilota al Barça, que ara força el penal. El que no podem és cometre, no, penal no, falta directament fora de l'àrea. El que hi ha que tractar, ja sé que és complicat, Ivet, però de no cometre errades, perquè si damunt li regales coses al Barça...
0: Exacte, no, Bidasoa, per poder tornar-se a enganxar

0: el partit ha d'intentar que no fer tantes pèrdues tontes de pilota.
1: Ataca el Barça, perd ara el Barça, vinga, la té Vidasoa. A veure si estrena, la seva afició té ganes de cantar el primer gol del partit. Ahí va Petrov, que buscava el llançament. No! Continua la circulació ràpida de Vidasoa, que està a punt de perdre la pilota i la perd. La intensitat defensiva del Barça és brutal. 10 minuts, 0 gols de Vidasoa en una final de Copa. El tècnic es desespera. Estic veient Àlex Mozas, que ja té a 3 jugadors que el fan i que està buscant en els canvis trobar solucions, almenys per a que el resultat no siga tan llamatiu i tan quidraner per al Barça, que té la possessió per a, de nou, situar-se en 8 gols d'avantatge. L'atac del conjunt culé, jugant ahir en tranquil·litat, buscant la posició, el llançament, la pilota no entra, per cert que està Rafa Juste en la llotja presidencial, que recordem, fins al 30 de juny és el president en funcions del Futbol Club Barcelona i que s'ha vingut a Alacant, evidentment, a estar al costat de la secció d'handbol el dia que va guanyar, perquè la va guanyar, la Copa. Ahí està Vidasoa buscant el seu primer gol per a tirar un poc el destí de l'inici del partit. La circulació és lenta i sí, és complicat. De la primera línia de Vidasoa, el llançament i el gol. Marca Vidasoa, el primer gol. Per fi, Ignacio Vallés trenca el moment i marca el 7-1. Almenys un gol per al Vidasoa, que així se posa en l'electrònic, s'estrena en el gol. La pilota per a Vidasoa, perquè després de marcar, clar, com no hi havia porter, el Barça des del mig del camp ha posat el 8-1. És el problema i ve de jugar en 7-0 en atac.
0: Sí, és cert que et dona facilitats en atac, però has de fer molt bé els canvis perquè una pèrdua com ara ja no arriba al porter.
1: És que no hi ha porter. Marca el Barça. És que, clar, el Barça és molt ràpid en la transició, però si Dani Fernández, que és el que sempre apareix, es troba en el baló i no hi ha porter, pues evidentment el gol és el 9-1 per al Barça. Dani Fernández, que per cert i vet és un dels jugadors...
2: Però és que este atac ha sigut ridícul, eh? Eren 5 jugadors, clar, del Barça contra un defensor de Vidasoa sense porter.
1: És que si jugues sense porter i vet, una de la clau és acabar jugada.
0: Sí, exacte, han de fer una mica de jugada i intentar reduir aquestes pèrdues de pilota tan fàcils.
1: Marca Vidasoa, a veure si li dona temps al porter a arribar, ara sí. És el 9-2. Vidasoa, ara sí, defensa en 6, ataca el Barça. Bona intervenció del porter. És la primera vegada que Vidasoa, després de marcar un gol, recupera la pilota. Buscant ahí Petrov el atac, el baló al pivot, l'havia perdut, però havia hagut un bloqueig antirreglamentari molt clar abans. Minut 12, 40 segons, Pedro Ferrandiz, és la Copa, és de Alacant, és la final i està guanyant el Barça 9-2 al Vidasoa Irún.
2: L'entrada és boníssima en el pavelló, eh?
1: Sí, sí, és la millor i l'ambient també molt bo.
0: Sí, la veritat que en comparació amb els altres, amb la resta de partits, avui una final així realment ho mereixia, i a més pel món de l'handbol.
1: Vidasoa, que vol ara el 9-3, el llançament, res, a les mans del porter. I mira, el que li faltava al partit, gol del porter del Barça. Emil Nielsen, primer ha parat en molta solvència i després ha marcat perquè no hi havia porter. En el llançament Vidasoa ha hagut ja 3 o 4 i vet que no ha sigut una gran intervenció de Nielsen, no? És un poc un llançament en una posició que no és la bona.
0: Sí que és cert que potser des d'aquí fora es veu molt fàcil, però Nielsen és un porter bastant gran. No sé si no dir-te dels millors porters de la Lliga Europea i del món. És un porter que porta anys demostrant que està aquí per mèrits propis.
2: En el Gran Premi de Monte Carlo de Fórmula 1, Bartoletto colpeja el cotxe de Carlos Sainz i el deixa fora de la carrera. Estaven els punts Sainz i Bartoletto choca contra el coche del madrileño y el deja fuera de carrera. Antonelli continúa como a primer. Falten 6 voltes para que concluya este, como siempre, accidental Gran Premio de Mónaco que se disputa en Monte Carlo. En la final de Roland Garros, tercer set en marcha, 3-2. La ventaja espera Sasha Zverev. Mentre en handbol estem ya en el segundo tram de la primera mitad, pero el Barça está destrozando a Bidasoa y un Gonzalo Blanes.
1: Més nou, és el millor Barça de la competició. Recordem que el primer partit el va guanyar 38-24 de 14 Valladolid. El segon gol 38-27 de 11 anava. Però és que avui està destrossant el rival. Atac ràpid és espectacular. És un gol espectacular, ja que tindrem molt de talent per a fer aquesta assistència des de porta i la qualitat de Dani per a marcar el gol.
0: Sí, venia molt per darrere i hem vist com amb 4 passes super, super ràpida ha intentat avançar el resta i ha quedat sol davant del porter.
1: És un festival de l'handbol, però d'un equip només.
2: Clar, el tema és este. El tema és que només hi ha un equip, és que l'altre fa tot el que pot, però és com si jugaren en diferents categories.
1: Sí, és de veres que Bidasoa ahir, quan acaba el partit, van festejar estar a Europa, que era el seu objectiu, però això no vol dir que quan estàs en una final de Copa pues tens la sensació de que és un partit gran per a la teua vida. Però jo estic veient un Bidasoa com que no està del tot dins del partit. I clar, si juntem la millor versió del Barça, que és molt bo, que ha guanyat els 30 partits de Lliga, davant un rival que no està inspirat, pues passa el que passa. Ataca Bidasoa, a veure si pot reduir un poc la diferència. Gol, marca, s'habitua en una acció un poc complicada perquè no tenia angle, però ha marcat. I el Barça, que la resposta del Barça és ja gol. Marca el Barça, marca Domen Makuk, que és eslové i que ha situat el 13-3. Un poc te desmoralitza, Ivet, que marques un gol i te quedes un poc en la sensació quan en 20 segons te marquen ells un altre.
0: Sí que és cert que estem veient atacs molt fàcils i molt ràpids del Barça, però també Bidasoa realment no està defensant malament. En 15 minuts porten 13 gols al Barça i poques aparicions del porter de l'Irun en comparació amb les aparicions que està fent Emil Nielsen.
1: Una altra gran intervenció d'Emil Nielsen, que pot ser un dels grans jugadors d'esta final de Copa, amb este xic que juga com vol i quan vol. Dicamem és francès i acaba de marcar 5 gols en la seva targeta personal dels 14 que porta el Barça. 14-3, més 11. Estem ja molt a prop de la diferència més gran de tota la competició, que ha sigut més 14. Però en un final de partit, i així estem en el minut 17.
2: Per a mi la pregunta és, el Barça va plegar als 50 gols?
0: Home, ja fa anys que no ve compartit tan molt amb 50 gols, però bueno, veient la dinàmica que porten aquests 17 minuts de principi del partit, poden arribar.
1: Hi havia, Luis, un debat en la prèvia, perquè recordem que el cap de setmana que ve el Barça juga a la Champions, i dient, hi ha dues opcions, o que el Barça avui estiga pensant en la competició europea i es reserve, o que isca a demostrar que és el millor equip en diferència. Pues ens ha sigut la segona versió,
2: sí.
1: No estan pensant en Europa. Zikusa, això sí, no està en la convocatòria perquè té un problema al turmell, però ens confirmen que sí estarà en la Champions. Per precaució, òbviament, no està jugant avui esta final, però la resta està en tot. No sé si començarà a fer rotacions el tècnic del Barça, que ataca de nou i que ja sí que està fent canvis en la línia ofensiva. Recupera Bidasoa, que vol situar-se a 10 gols, la contra, el llançament i la pilota la para Nielsen.
2: Nielsen, que el veus i sembles que és un turista fora de forma, però és un porter extraordinari, Ivet?
0: La veritat que sí, que feia temps que no ho veiem directe a un partit així. I la veritat que ha tancat la persiana i és que no. Perquè i els que han entrat haurà sigut per algun error seu, segur, no perquè hagi sigut un golaç, perquè realment està espectacular.
2: Per la tele em sembla que té panxeta, no sé si des del pavelló hi ve.
1: No, té.
2: Ah.
0: Sí, té un cos que potser no és el mateix que un porter d'aquests alts, prims, però bueno... per fora del cos, realment.
2: Dóna la sensació.
0: És molt àgil, és molt alt, té uns reflexes espectaculars.
2: Dóna la sensació que està a punt de demanar-se la quarta.
1: David Vidal, a este perfil, dia que era un jugador mesomòrfic. Pues bé, ese es un poc el perfil.
2: Mira el que està passant en el Gran Premi de Mònac de Fórmula 1, on Russell ha tingut que complir una sanció, ha salit 14.

0: 14, Fernando Alonso inclús per davant. Gasly també sancionat per incomplir la bandera roja. Està tercer, però necessita deixar 5 segons sobre Hadjar. I este Hadjar també està seguint inspeccionat. Així que també Checo Pérez investigat per un problema en la eixida. Alonso podria posar-se 11. Recordem que està 9è. Carlos Sainz, i que de moment el que està clar és que la victòria va ser per a Kimi Antonelli. Està només dos voltes per a que concloga este superaccidentat Gran Premi de Mònac de Fórmula 1. Tornem a la vol, tornem a la final de la Copa del Rei a la Can 2026, on el Barça continua donant tot un recital d'handbol davant de Bidasoa Irún.
1: Minut 20 de joc, primera part, és la final, Barça 14, Bidasoa 3, però han començat les rotacions en el Barça. I bé, ara ja estan entrant la segona línia, que no és que siguin roïns, però jo crec que el tècnic del Barça li està donant descans als més titulars.
2: Sí, exacte, jo crec que el Barça segona línia no crec que n'hi hagi realment. Com a molt podem parlar del planter joves, però encara i així té una plantilla enormement espectacular.
1: Fa rotacions, el Barça pràcticament canvia i marca Irún, 14-4. Quan marca Irún, es festeja el pavelló, ataca el Barça, el travesser. Mira, esta vegada no ha hagut resposta a gol en aquest llançament del francès Fàbregas, que s'ha anat directament al travesser. També hi ha que dir que Lionel Maciel, que és argentí, que és el porter de Bidasoa, està fent una gran competició, però clar, avui està acribillat, avui ser porter tindria que tindre un sou especial davant del Barça.
2: Sí, la veritat que està fent aturades de molt mèrit, està intentant aguantar l'equip com pot, però bueno, realment 14 gols en 20 minuts en un partit d'handbol no són molt gols. El problema és que ens està costant, a l'Irún li està costant molt ficar gols.
1: Marca Bidasoa, que vol reduir, Luis, diferències i situa el 14-5. Estava 11 i ara sí, està 9.
0: El cap de setmana vinent serà esta Final Four de la Champions de l'handbol. Hi ha un duel alemany entre el Magdeburg i el Fuchsia Berlín, i el Barça jugarà davant del Aalborg de Dinamarca la seva semifinal. Així que este és un dels quatre millors equips d'Europa quan tenim la primera exclusió en esta final.
1: I Jan Barrufet va llançar el penal, l'exclusió és de Nevado, es queda per tant en un jugador menys Bidasoa. El llançament de Barrufet cap a dins, marca també des dels 7 metres el Barça, de nou més 10, 15-5. El que li faltava a Bidasoa i Bet és jugar ara 2 minuts en inferioritat.
2: Sí, espero que, o esperem que Bidasoa facin atacs llargs, és el que li trauria de perdre les pilotes tan fàcilment i de que el Barça pogués pujar a la contra massa fàcilment. Tenen que fer atacs llargs per intentar recuperar quan abans millor el jugador esclòs.
1: Evidentment, ara juga 6 contra 6 sense porter, com és habitual quan es quedes en un menys, en inferioritat. Bidasoa, que vol que siga tal llarg, de moment no hi ha per part dels àrbits indicació de passeus. I què passa? Que apareix Nielsen per a fer la intervenció. El porter que va camí de ser un dels millors de la final, ataca el Barça, bona intervenció també de Lionel Maciel, que està sent el millor de Bidasoa, tot i que ha encaixat 15 gols, molt bona intervenció del porter de Bidasoa i l'afició de Bidasoa, que no deixa d'alentar el seu equip, tot i que la diferència és de més 10 per al conjunt del Barça.
0: Encara que ara l'atac... La notícia del dia en l'esport valencià és l'ascensa a divisió d'honor del rugbi Túria, després de perdre l'ascens en el camí curt, en el llarg, davant del segon classificat per la part baixa de la divisió d'honor. Ha aconseguit la victòria este matí en canxa de Complutense Cisneros, així que també en rugbi femení, Gonzalo, tindrem representant valencià la propera temporada en divisió d'honor.
1: A veure si tanquem, bueno, ja encara competicions, però dimecres i dissabte recordem, parlant d'handbol, que estarem també en el Playo de Agustinos i seria espectacular que per primera vegada un equip de segona guanyara el de Asobal, que és el Nava, i tindre tres equips en Asobal l'any que ve. Ja tenim a Sagún, que és una gran notícia, tenim a Orneo, que es queda, i a veure què passa en Agustinos. Però, evidentment, el esport de la Comunitat Valenciana, que continua sent protagonista, i per això estem nosaltres així, el punt a punt.
0: Conclou la carrera de Fórmula 1 en Mònac. Antonelli consolida el liderat

0: en el Mundial, en una carrera molt accidentada on hem vist fins en dos voltes el safety car. Carlos Sainz ha abandonat a quatre voltes de la fi per un accident. Fernando Alonso, que continua sense cotxe, ha conclòs en el lloc 11. Perquè no té cotxe, no, Gonzalo?
1: Sí, no, no té cotxe.
0: No té cotxe.
1: No té cotxe. No té cotxe. Directament no té cotxe. Claro. El problema es que mai té cotxe, però no té sort, no té sort en el cotxe. I anava a dir-te que així també, si Alonso ha quedat 11 i havia 11 gols de diferència, però ara som 9, perquè ha marcat Bidasoa. Home, no és que s'està igualant el partit, Ivet, però en els últims minuts sí que hi ha un poc més d'intercanvi de gols i estem en este 16-6, més 10, es manté la diferència fa uns minuts per al Barça.
2: Sí, jo crec que s'està notant perquè Leo Maciel està fent aturades de molt mèrit i fa que la diferència encara no sigui més gran.
1: Ataca el Barça i el gol del pivot que té molt de talent, del Francesc Fàbregas, per a situar el 17-6, estem a 5 minuts del descans. Bidasoa ja ha demanat dos temps morts i el que vol ara, òbviament, és tractar de que el resultat no siga tan quidraner i reduir diferències. Entra per part de Bidasoa Irún Mario Nevado després de complir els dos minuts d'exclusió. De moment només una exclusió en el partit, en els 25 minuts. Els àrbits no tenen treball, són Jorge Escudero i Jesús Escudero, els germans de Cantàbria, i que per a ells també, òbviament, és un premi xiular la final de Copa, però de moment sense cap complicació, evidentment, per la diferència a l'electrònic. Ataca Bidasoa, la pilota al pivot i es falta. Falta, per tant, de nou per a Bidasoa Irún, que juga per a situar-se a 10 gols si estem en la primera part. I de nou para Emil Nielsen. Ja sé que és molt bo, però és que tinc la sensació, i veig, que el porter sempre està on va la pilota.
2: Sí, aquests porters d'aquests nivells ja no només paren de vegades perquè el llançador li dona, sinó perquè llegeix molt bé, sobretot, l'armat de braç, si està més amunt, si està més avall, i realment s'anticipa brutalment.
1: És que són parades que pareix que va sobrat, no són espectaculars, perquè sempre li arriba a la pilota. Vinga, que Bidasoa ha robat el valor, la transició, defensa, ataque ràpida, el llançament i el gol. Marca Bidasoa, marca el xilè Esteban Salinas per a situar de nou el 10 de diferència. 17-7, 3 minuts i mig i ara, Luis, el que demana temps mort és el tècnic del Barça. No sé si és que no el veu molt clar, però parlen els jugadors, para el joc a falta de 4 minuts i mig. Recordem, està guanyant la final de Copa en Alacant. 17-7, 10 de diferència, el Barça davant el Bidasoa Irún.
3: Miqueta buzón, no? Què voldrà?
1: Sí, perdona, Luis.
3: Que miqueta buzón, no?
1: Sí.
3: Què voldrà?
2: Sí, jo crec que també per poder organitzar una mica més a l'atac, perquè no... Hi ha moments que no, el Barça juga per qualitat, no perquè tàcticament pugui veure bé. Aquests últims minuts ho estem veient, que no, ja no tenen tanta combinació entre ells, encara que per ells tot sigui i es vegi més fàcil de fer.
3: Bueno, mentre repassem com ha anat la jornada en el València Premier Padel P1, que es disputa en el municipal de la Font de Sant Lluís i també en l'alqueria del bàsquet, en una jornada no massa bona per a les nostres jugadores, perquè Mar Munera ha perdut junt a Coral Álvarez front a Lea Godalier i Ari Canyelles 7-5 i 6-0, amb la qual cosa queda fora de la competició. També derrota per a Nacho Alonso i Rubén Fernández, han caigut davant de Mariano Agustín González i Paco Cabeza per 7-5 i 6-1. La bona notícia, el triomf de les caps de sèrie número 3, Julia Polo i la valenciana Marina Martínez Lobo, han guanyat 6-1, 6-3 a Alba Gallardo i Alba Pérez. També derrota per a Aida Martínez, la alacantina, que ha perdut junt a Camila Fasio per un doble 6-2 davant de Mònica Gómez Rivas i Marta Arellano. També derrota per a Lucía Peralta, al costat de Rebeca López, han caigut davant de Bàrbara Las Heras i Carla Mesa per 6-3, 6-4, en el moment en el que és l'ordre de joc de demà, que comentem en quan conclogui la primera meitat d'este partit, d'esta gran final de la Copa del Rei d'handbol Alacant 2026.
1: 3 minuts resten per al descans i gol del Barça. Marca de nou el jugador que està apareguent quan s'atasca un poc el joc ofensiu, que és Fàbregas, per a situar el 18-7 després del test mort. El Barça, que ha jugat amb més criteri en atac, ha buscat el pivot, l'ha trobat i ha marcat el gol. Igual, fins i tot, Ibet, aprofiten també, no?, un partit d'este nivell davant Bidasoa per a trobar camins per al gol de cara a la setmana que ve a jugar a Europa.
2: Sí, jo també pensava això, però sí que és veritat que dicament dels 27 minuts que porta de partit, pues jo crec que porta 20 minuts jugant i per mi avui està sent el jugador determinant.
1: Ha marcat Bidasoa de 9-10 de diferència, s'ha quedat ahir estancat, que ja és molt, la diferència, però hem passat del 14-4 al 18-8, és a dir, 4-4 en els últims 6 minuts. Poc a poc Bidasoa almenys està mantenint la fuga de gols. Juga el Barça, ahí està la circulació, ara ha entrat també el jugador de Eslovènia, Dominic Makuk. La pilota en circulació del Barça, la gent de Bidasoa que diu defensa, defensa, però que complicat és defensar a Dikamem, que marca i porta ja 6 gols, tots des de llançaments de mitja distància. És un jugador que no sé si imparable, perquè no hi ha ningú, però està a un nivell espectacular.
2: Sí, realment estem veient un repertori de gols, d'armats, de llançaments, tots d'ells diferents.
1: Pues anem, Luis, a l'últim minut i mig. La pilota la té Bidasoa, pilota al pivot, res. Recupera el Barça, que encara vol fer més diferència. 50 no sé, però ja portem 20, així que anem camí dels 40. 20-8 no és un resultat per a una final, sincerament. La pilota per a Bidasoa. Bidasoa que té 1:10 per a decidir si fa un atac llarg o força un poc en el que resta de primer temps per a tractar almenys de situar-se de 9 a 10 gols de diferència. Juga Bidasoa Irún. Juga l'equip d'Àlex Mozas, que està desesperat a la banqueta. El llançament falta, bloqueig antireglamentari. Per supost, ja havia parat Emil Nielsen. No sé si en la segona part jugarà Víctor Gisil, el porter d'Islàndia, imagine que sí, perquè al llarg de la Copa el que ha fet el tècnic del Barça és jugar un temps en cada porter. Ataca Bidasoa, pilota al pivot, res, hasta si ha sigut una intervenció espectacular d'Emil Nielsen. 30 segons, ja per megafonia s'avisa que estem en la recta final de la primera part. Ataca el Barça i ha que parar perquè s'ha fet mal Esteban Salinas. A veure, perquè el jugador es queixa d'un colp, parla l'àrbitre en Esteban, pareix que ha sigut un colp en una jugada, en un baló dividit, però sí, ja s'alça Esteban Salinas i en principi se'n va un moment a la banqueta per a recuperar i tindrà possessió el Barça. 22 segons i anem al descans. La copa que ja està ahí al costat de la jotxa presidencial i que, si guanya el Barça, que va guanyar, serà la 30 en la història, la 13 consecutiva per al conjunt culé, que no té rival. Juga el Barça, és l'última. Dikamem, el jugador que ha fet 6 gols. La circulació ràpida del Barça, la defensa 6-0 pressionant i la parada espectacular del porter de Bidasoa, que està sent el millor de su equip. Acaba la primera part, el resultat és molt llamatiu. 20 el Barça, 8 Bidasoa, així que Luis al descans, 12 de ventatge per al conjunt de Carlos Ortega.
3: Pues este es el marcador en el descans, Barcelona 20, Bidasoa 8, però és que Ibet Mussons des del 7-0 no hem tingut partit.
2: No, la veritat que el Barça ha començat el partit amb una intensitat i una agressivitat espectacular i Bidasoa realment jo crec que no sabia on ficar-se, ni com entrar, ni com ficar la pilota dins de porteria i un mal inici en aquest tipus de partits poden allargar-se fins al final del partit i pot ser que ja Bidasoa Irún ho tingui difícil tornar-se a enganxar.
3: Bueno, doncs pues deixem uns minuts, 20-8, la final de la Copa del Rei,
0: que domina amb claredat absoluta el Futbol Club Barcelona. Actualitzem marcador en tennis perquè Zverev domina 5-4 el tercer set, 1-1 en els dos anteriors. Veurem com es resol este tercer i definitiu set. Punt a punt, a punt ràdio, les 5 de la vesprada, 40.

0: un minut. En un instant continuem amb el repàs a la prèvia del nostre partit de la jornada, el que van a disputar el Zamora i el Villarreal B en el moment en el que empata el Celta Fortuna en el quart d'hora de la segona meitat. Celta Fortuna 1, Europa 1, mateix marcador que en la nada. En cas de que continue el marcador, este empat, l'encontre aniria cap a la pròrroga. En un instant, la formació del Villarreal B de David Almelda. Abans, estem molt pendents de la visita del Papa i de totes les notícies del dia que les conta per a Punt Ràdio Inma de la Concepción. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Lluís, i abans de la visita del Papa, comencem per una notícia d'última hora. El cos sense vida del menor desaparegut a la platja del Pla de la Torre d'Almassora, dijous, l'han trobat esta vesprada. Segons ha informat la Guàrdia Civil, la nostra companya Sònia González està al lloc dels fets. Endavant.
2: Sí, el cos l'han localitzat els busos de la Guàrdia Civil a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars i aproximadament a 300 de la línia de costa. És la zona coneguda com a vora riu, molt a prop d'on va desaparèixer dijous el menor de 16 anys quan nedava en una platja d'Almassora. En l'ampli dispositiu de recerca han participat Guàrdia Civil, Bombers i Salvament Marítim, que s'han desplegat per terra, mar i aire. En aquests moments estem a l'espera de l'aixecament del cadàver. Hem vist que comencen a arribar membres de la família al lloc on ha aparegut el cos sense vida del menor. Si es confirma la causa, seria la tercera mort per ofegament a Castelló en els últims dos mesos.
1: Gràcies, Sònia, per esta actualització d'última hora. I continuem ara sí amb la visita del Papa Lleó XIV, que continua este diumenge el viatge oficial a Espanya amb la segona jornada a Madrid. L'esdeveniment principal ha tingut lloc este matí a Cibeles amb la celebració de la missa del Corpus Christi, informa Xavi Carrau.
3: La missa de Corpus a la plaça de Cibeles ha sigut multitudinària. S'hi han congregat més d'un milió de persones. La família reial al complet ha compartit altar. El Papa ha entrat a peu en processó portant la creu del pescador. En la seva homilia ha dit que el missatge de Jesús és ben viu.
4: Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana.
3: I en este sentit li ha posat deures a Espanya.
4: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
3: El pontífex ha assegurat que l'Eucaristia transforma espiritualment, però que també és un motor per a la transformació de la societat i de la història. Enllestida la missa, s'ha fet la tradicional processó del Corpus Christi. El Papa s'hi ha sumat a peu en un sentit recorregut pel centre de Madrid.
1: I així és, a hores d'ara manté una trobada privada amb l'Ordre de Sant Agustí, a la qual pertany a l'Anunciatura Apostòlica. A les 6, de si no res, participarà en l'esdeveniment Teixir Xarxes amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport en el Movistar Arena. I avui ens ha deixat una notícia esperada. Es reunirà finalment amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església demà a les 4 de la vesprada a la seu de l'Anunciatura. En el seu últim dia a Madrid serà esta trobada després que pronuncia un discurs a les Corts Generals. Les principals associacions de víctimes i supervivents dels abusos han denunciat ja la seva exclusió de la visita perquè diuen no han sigut convocats i temen que el Papa només es reunisca amb una part que ha participat en un projecte posat en marxa per l'Arxidiòcesi de Madrid. Més coses. A casa nostra demà es reprenen les negociacions entre sindicats i conselleria per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta d'educació que, segons la consellera Ortiz, supera àmpliament les reivindicacions. Anna Moure.
5: El dia en què es compliran 5 setmanes de vaga indefinida del professorat, demà dilluns a les 10 ja convocada aquesta nova reunió ací a la seu d'educació de la de divendres, els sindicats van eixir amb una nova proposta davall el braç que no van poder estudiar prèviament. Segons càlculs de la conselleria, la nova oferta millora en vora 1.000 milions la inversió global de la proposta anterior. Recull també una millora en la reducció de ràtios que inclou per primera vegada a l'FP.

0: FP i augmenta també la contractació de professorat. Quant als salaris, manté la pujada de 200 euros, però s'afitja una clàusula de revisió vinculada a l'IPC. Els sindicats reconeixen avanços, però hi ha qüestions com la del valencià on no hi ha moviments. Per tant, veurem si demà s'aconseguís avançar i arribar per fi a un acord.
1: Gràcies, Anna. I continua la polèmica per la cancel·lació a València del Festival de les Arts per incomplir la normativa acústica. Els afectats s'han mobilitzat, com conta Victòria Masó.
2: Els assistents afectats demanen la devolució íntegra dels abonaments i també de l'entrada del divendres. Consideren que els concerts no es van fer en condicions. Estudien, a més, una demanda col·lectiva. Per la seva part, les promotores musicals diuen que el que ha passat danya un sector econòmic important a la Comunitat Valenciana.
1: Moltíssimes gràcies, Victòria. Pel que fa a l'oratge, tot apunta que iniciarem la setmana amb sol i temperatures més altes que avui. Bona vesprada de nou, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bona vesprada. Efectivament, iniciarem la setmana i ho farem amb temperatures més altes que les d'avui. Avui les màximes han estat en general entre els 25 i els 29-30 graus. Pel que fa a la jornada de demà, lluirà el sol, les temperatures mínimes semblants a les d'avui o lleugerament més baixes, però les màximes pujaran valors superiors als 25 graus cap al litoral i superant els 31 i 32 de màxima a l'interior de València i també a l'interior nord d'Alacant. Dia dominat demà pel sol, amb brises a partir del migdia. Temperatures que dimarts tornaran a baixar, dimarts tornarem a tindre més nuvolositat i vent de gregal i les temperatures es mantindrien sense canvis destacables amb una tendència de no a remuntar al final de la setmana que ve. Però el més destacable és que demà dilluns iniciem setmana i ho fem amb un dia assolellat però amb temperatures al migdia més altes, màximes que cap a l'interior superaran els 32 graus de màxima.
1: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Lluís Urrutia i la resta de companys del programa d'esports, a punt, us tornem la connexió.
4: Gràcies, Simma, per este repàs a l'actualitat informativa d'este diumenge. 12 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Mentretant, Zverev ha guanyat el tercer set en la final de Roland Garros. Es col·loca 2-16-1 davant de Flavio Cobolli. I anem a buscar el que va ser el nostre partit de la jornada. A partir de les 6 i mitja de la vesprada, en la Ruta de la Plata, el Villarreal B de David Albelda deu de defensar els dos gols d'avantatge aconseguits en el mini de la Ciutat Esportiva en l'encontre d'anada. Encara són les semifinals, encara tindria que donar un passet més en el ascens, on el Celta Fortuna ara mateixa té penal a favor. L'encontre està 1-1, encara que el VAR ho tindrà que revisar. Amb el Sabadell ja classificat perquè va deixar fora de camí el filial del Real Madrid. Amb el la Ponferradina també classificada perquè va deixar el filial de l'Atlètic de Madrid. Així que anem a veure si el Villarreal B es col·loca camí de la segona divisió en eixa última ronda d'este playoff d'ascens. Álvaro Molina, com estàs? Molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de Punt a Punt. Ui, el Villarreal B, que visita Zamora amb l'objectiu clar: fer bo el resultat de l'anada amb eixe 2-0 i jugar l'última eliminatòria del playoff a segona divisió. Davant, com diem, tindrà el Zamora, que no posarà les coses fàcils i que estarà acompanyat per vora 6.000 aficionats que ompliran el seu estadi, el Ruta de la Plata. Tenim alineacions, encara la del Villarreal no, però sí la del Zamora i ja la podem contar. Òscar Cano, que juga amb Fermín Sobrón en porteria. La línia de 4 avui espera Diego Moreno, Luis Miluengo, Eric i Miki Codina. Per davant, Márquez Lozano, acompanyat de Carlos Ramos i Sancho. I en punta, el trident, Abdedamar, Quique Márquez i Mario Losada. Xiularà Palomares Gutiérrez, esperant estem a les alineacions del Villarreal. Segurament David Albelda, que avui ja pot comptar amb el davanter Albert García i segurament siga l'única novetat. Com diem, des de les 18:30 hores, així en el Punt a Punt, Zamora-Villarreal B.
4: Eixe és el nostre partit de la jornada, el Villarreal, que va a camí de la final de l'ascens cap a la segona divisió, on ja l'esperen l'Eldense i, de moment, el Club Esportiu Castelló. Mentre en Alacant, final de la Copa del Rei d'handbol, a punt de concloure el descans, a punt de començar Gonzalo Blanes la segona part.
6: En este moment s'està donant la Copa de Campions d'un campionat que s'ha fet al Pitiu Rochel, on han participat els equips cadets dels 8 equips que estan en la fase final, i és fàcil adivinar qui ha guanyat, Luis. El Barça. En cadets també
4: no
6: han guanyat.
4: Res,
6: així que està correcte. El Orneo ha quedat tercer.

0: Y hay que decir que el equipo de Orneo Alacant han quedado tercer, pero creo que el descanso va a ser un poco más largo de lo habitual, porque están en este momento el chavals de la Pedrera en ese trofeo de campeones de el campeonato que es fa sempre base y que se ha disputado al Pitiu Rochel. Poco a poco comencen a ir también ya es grans del Barça y del Vidasoa. De momento estem en la entrega de trofeos de ese campeonato cadet que se ha celebrado de la Copa así a la ciudad de Alacant.
1: Ahí sí que anem a revisar el que será demà el primer día del cuadre final del València P1 en Premier Padel, porque el ordre de joc acaba de eixir per a la jornada de demà, que començarà amb fortes emocions amb duel valencià a les 9 del matí en la pista central. Allí Mario Ortega junto al murcià Víctor Ruiz jugaran davant de l'Oriolà Nachi Sager fent parella amb Juan Cruz Beluati. La resta de valencians per a jugar demà en quart torn de la pista central, els alacantins convidant per a l'organització Cristian Fuster i Miqui Solmes, que jugaran davant de Cristian Gutiérrez i Sánchez Blasco. I a continuació, els altres convidats per l'organització, els també valencians, Adri Naranjo i Sánchez Vicente, davant de Castaño i Xisco Gil. I la tercera participació valenciana consecutiva serà la de el major dels germans Rico Josete, junta Cruz Fostarello, enfront de Fran Cabeza i González San Martín. Després veurem a Chozas i Liva, que en la pista central, a Yats i a Perino. L'argentí, que viu en Castelló, Fede Mourinho, jugarà a les 9 del matí en la pista 2. Allí també veurem a Diestro i Pioto, veurem a Zapata i Domínguez, també jugarà allí Patiniotis, i en la pista 3 veurem a Marina Martínez Lobo a les 10 i mitja del matí. El partit d'accés al quadre final junta a Júlia Polo davant de Las Heras, Bàrbara Las Heras i Carla Mesa. I esta serà tota la participació valenciana, excepció feta del últim dels encontres en esta pista 3 del torneig valencià, on efectivament anem a veure si veiem a Núria Manquillo, a Aguilar, en fi, a Arellano, a Gómez. Les emocions estan en la pista central, perquè l'organització col·loca tots els valencians demà des de les 9 del matí i se duel entre Nachi Sager i Mario Ortega, i després Cristian Fuster i Miqui Solves, Adri Naranjo, José Terrico, en fi, una matinal d'emocions en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís, on està col·locada ixa pista central. Final de Roland Garros, fa break o boli en el joc inicial del quart set. Es col·loca 1-0 i servici. Així que Coboli vol continuar viu en la final i vol forçar el quart i definitiu set d'este encontre. Mentre tant, en l'ascens de cap a la segona divisió, el Celta Fortuna transforma el penal i es col·loca per davant. Celta 2, Europa 1. Amb este marcador seria el filial del Celta qui accederia cap a la última ronda eliminatòria. 5 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Continua el descans en la final de la Copa del Rei d'handbol, Gonzalo.
0: Està ja tot preparat. Estem un poc d'aperitiu del Mundial. Ho dic perquè com la FIFA ja ha avisat que la final tindrà 30 minuts de descans, pues així estem un poc fent un descans també més llarg de l'habitual, no? Per que hi ha hagut cerimònia també de xavals i de reconeixements a autoritats per l'organització del trofeu. Però ara sí, ja, Lluís, tot disposat per a començar la segona part. Recordem, estem en la final, és Alacant. Orneo, desafortunadament, no va passar dels quarts de final per un gol davant el Bada Huesca. La final l'està jugant el Barça i el Vidasoa. Bé, la final l'està jugant el Barça, que està guanyant 28. Anem a veure el que pot passar en la segona part, perquè va posar la pilota en moviment el Vidasoa. Estem a 30 minuts de tindre un nou campió de Copa d'handbol 2026. Va camí, òbviament, de ser el Barça. La pilota la té el Vidasoa. En el descans ha vingut un jugador de Vidasoa a saludar a Ivet, i crec que t'estava dient que era impossible, no?
2: Sí, realment m'estava dient que no els estaven veient venir, que no sabien com aturar el joc del Barça, i estaven una mica, no desmotivats, però clar, lluitar contra equips com el Barça a vegades pot ser una mica desil·lusionant.
0: O així necessites més, Luis, que baixi el Barça la intensitat,
3: sí,
0: que tu millorar, perquè ja no pots millorar. O sigui, Vidasoa està en el nivell que té. El problema és que si el Barça està en el nivell que està oferint en la primera part, és imparable.
3: Sobretot,
0: no?
3: En la porteria. Sí. És que no hi ha manera, sí, de superar, sí, el porter, no, del Barça.
0: I per deixar-me mal a mi, Emil Nielsen continua. No l'ha canviat.
3: Sí, sí,
0: és a dir,
3: no?
0: Que no ha fet com en Escobar. En Escobar i en semifinals, un porter cada temps. Avui jo crec que està tan bé que ha dit el Deise. Jo crec que el tècnic del Barça vol guanyar la Copa de forma quidranera. Imagina també que per a arribar a la Champions en el millor nivell possible. Però, evidentment, Vidasoa està patint una final, perquè és molt complicat jugar este perfil de partits. La circulació del Barça és bona, la pilota al pivot, al travesser i fora. No ha marcat, aquesta vegada ha errat el francès Luis Fraile. La pilota per a Vidasoa. El llançament al travesser també, però hi ha falta prèvia. Era Julen Mújica el que ha llançat la pilota al travesser, però bloqueig antireglamentari, baló de nou per a Vidasoa. Estem en el primer minut del segon temps. L'afició de Vidasoa que tracta d'alentar els seus, però és complicat davant el Barça. Juga Vidasoa per al Mensae anotar el gol nou. En la primera part ha tardat 8 minuts en marcar. A veure si en la segona pot començar millor. Ataca Vidasoa, busca el llançament. La defensa és espectacular. No hi ha un resquici, ara sí. I clar, quan trobes el resquici apareix el porter.
2: Sí, realment no sé si és que els llançaments no estan sent perfectes o és que Nielsen està a un nivell avui espectacular. També és veritat que hem de recordar que el Barça dintre d'una setmana juga una final de Champions, per arribar a la Final Four ja ets quart millor d'Europa. Estàs jugant contra un equip que no sé si recordo malament...
3: L'Alborg, jugarà la semifinal contra l'Alborg de Dinamarca, sí.
2: Yeah, i jugarà contra Irún, que no ha passat ni de la EHF a la fase de grups, llavors estem jugant contra un dels millors equips d'Europa.
0: Evidentment, en aquesta fase final d'Europa no serà tan fàcil per al Barça, òbviament, però avui està demostrant. Ara marquen passiu i mira el que va passar, llançament i a dins. És que marca el passiu, dic a Mem, agafa la pilota i diu, pues marco jo, i marca. Crec que l'hora de trobar el MVP del partit tenen que donar dos, a dic a Mem, perquè està espectacular en atac, i a Emil Nielsen, perquè està espectacular en la porta. No sé, a la fi, Bet, la gent que dona el millor del partit, si se dona més per els gols marcats que per els gols parats.
2: Bueno, com que donen dos tipus de reconeixement, si no recordo mal, el Talent of the Match i MVP, pues, jo suposo que l'MVP serà per Dicament, i Talent of the Match per mi està sent un fora de sèrie Emil Nielsen.
0: La pilota per a Vidasoa, que vol però no pot. Circulació de pilota. El llançament que no arriba, la defensa és espectacular del Barça i una altra vegada para el porter, que és impressionant. La contra del Barça no ha eixit bé perquè ha estat molt atent Julen Mújica per a recuperar el baló. Ataca Vidasoa, però clar, tenen que atacar ràpid perquè quan la defensa del Barça es situa ja no hi ha problema. Ara sí, marca el ex del Benidorm, Piotr Miarczarski, jugador polonès. Però la resposta del Barça és, com sempre, molt ràpida. Però són 9 gols ja de Vidasoa, 21-9. Més 12 és la diferència després del gol de Vidasoa. Pilota per al Barça.
3: Acaba d'empatar Gonzalo l'Europa en Balaídos per al 2-2 entre Celta, Fortuna i Europa. Amb este marcador tindríem pròrroga. És el camí cap a la segona divisió.
0: I així la pilota que la recupera de nou el Vidasoa, que vol almenys tindre 2-3 minuts. Solvents el partit, el llançament. La pilota la para Nielsen. De nou recupera Vidasoa. Falta. La falta ahí en el 2-1. Quan volia fer la jugada Xavi González. Baló de nou per a Vidasoa Iron, per a Julen Bújica, que està treballant bé. I és que Vidasoa està buscant a on no hi ha Gorka Nieto. Gorka Nieto en la circulació de pilota, buscant la possibilitat del llançament, el tir, i esa pilota sí que entra. Ha estat a punt de parar Nielsen per a situar el 21-10. Almenys arribem a les dobles figures per a Vidasoa. Més 11 el Barça. Poc a poc, la segona part jo tinc la sensació que ja està un poc més, no igualat, perquè evidentment el Barça és molt superior, però el partit ja no té el ritme brutal que li havia posat el Barça en el primer temps.
2: Sí, jo crec que el Barça ha baixat una mica el pistó. Sí que és cert que té el partit molt controlat.
3: El problema que parlava el Barça de l'MVP és que tu no li pots donar al porter d'un equip que guanya per 20. Li tens que donar un jugador de camp, saps? No li pots donar al porter.
2: No, però realment Emil Nielsen és el que crec que està fent que aquesta diferència sigui tan gran. Si comptem tots els llançaments fàcils que ha fet el Bidasoa Irún i no ha sigut capaç de marcar, jo crec que no sé si estarà un 40% o rossant el 50% d'aturades.
3: Segur.
0: El baló, Lluís, espera Bidasoa, que perd de 13, eh? Estem a punt de la màxima diferència de la competició, que és un 38-24-14 en el Barça-Valladolid. Pot ser que avui el Barça tinga el resultat més ample de tota la competició, perquè va guanyar el primer de 14 i el segon de 11. I tinc la sensació que avui guanya de més. Tot i que ara marca, gol de Xavier González. Bona acció per l'extrem, per a situar un poc més a prop, si és que se pot, al seu equip. Però que ràpid la resposta del Barça per a marcar de nou i situar el més 13, 24-11. Els jugadors de Bidasoa es miren i diuen, què anem a fer? És complicat, però de nou tenen ahí la possessió i hi ha una afició que hi ha que donar-li també un premi perquè no deixen d'alentar al seu equip, tot i que evidentment el partit és del Barça. Ahí està l'ex del Benidorm, Piotr, un dels millors jugadors del conjunt, el polonès, el 24. La circulació de Bidasoa ara més ràpida, amaguen el llançament, el baló finalment de Piotr, cap a dins, bon gol. 24-12, ara dobla el Barça a Bidasoa. La resposta és que és espectacular, o sea, marca un gol Bidasoa i és com que s'enfaden i als 10 segons marca el Barça.
2: Sí, tenen molt treballat el Barça al contragol, o sigui, jo crec que el jugador del Bidasoa encara no havia tirat i l'extrem ja havia sobrepassat el mig camp per pujar a la contra.
3: I aquest moviment que fan des de que el porter agafa el baló de la xarxa quan ha rebut el gol, el pivot es col·loca en el cercle central per a traure i els extrems comencen a córrer, em sembla dels mecanismes millor fets de l'handbol espanyol, eh? Diria que de l'handbol europeu.
2: Sí, és cert que l'handbol ja no té res a veure amb fa anys, és un joc super ràpid i el que corre més és el que guanya realment.
0: I a més, Lluís, és que no hi ha forma de desactivar el sistema, eh?
3: No.
0: Perquè el tècnic d'Irún des de la banqueta dona indicació, diu que hi ha que tancar els estrens, no hi ha forma. O sea, és perfecta la jugada. I clar, te deixa sense acció perquè marques un gol i als 20 segons t'empaten o te marquen un altre i tens la sensació que tot l'esforç ha sigut estèril perquè la resposta és contundent del Barça. 26-13, és a dir, més 13 i doblant el Barça al marcador al Bidasoa Irún, que això sí, s'arriba a esta final, té un premi i és que l'any que ve jugarà a Europa el conjunt de Bidasoa per estar a la final, perquè el Barça, al ser campió de Lliga, ja té el lloc de Champions. El conjunt de Bidasoa està buscant ara el llançament exterior, molt complicat davant la defensa. 6-0 del Barça pressionant, recupera el Barça, una passada, dos, la contra, el llançament i el gol. És fàcil des d'ací, però és perquè tenen molt de talent.
2: Sí, a part de talent, suposo que ho tenen tot entrenat, tots saben on han d'anar, o sigui, no, la comunicació entre ells és espectacular, és teva meva, i que tiri el que més fàcil pugui tirar.
0: Ja estem, Lluís, en la màxima diferència de la Copa, a falta de 20 minuts, ja guanya de 14 el Barça. És a dir, que va a camí de tindre el resultat més ample en la final. Baló per a Bidasoa, el llançament del pivot i una altra intervenció espectacular, però és increïble. Emil Nielsen fa fàcil el que és molt complicat, perquè era un llançament pràcticament a soles del pivot de Bidasoa, del xilè Esteban Salinas, i ha posat la mà en una facilitat espectacular per a trobar la pilota i fotar-li el gol al jugador de Bidasoa. Juga de nou el Barça, que torna a tindre a Dikamem, que torna a apostar en la línia de construcció per Blatjan, que l'eslové, és a dir, que tampoc està fent ni molt menys rotacions i posant a la gent poc habitual. Menys mal que ara, de nou, Lionel Maciel demostra la seva qualitat i para la pilota de Jacque, perdó, el porter que ha entrat ara de Bidasoa. Jacque, que és porter polonès i que acaba de fer una molt bona intervenció per evitar un gol del Barça. De la pilota Bidasoa, estem ja en el minut 10 de joc de la segona part. És de veres que el partit és ràpid perquè no hi ha interrupcions, pràcticament per no haver no hi ha ni penals, i això fa que el partit siga rapidíssim. Juga Bidasoa, busca ahí la circulació, el llançament, impossible. És que defensivament el Barça
3: és un mur. Un equip insuperable.
2: Realment els estan amargant els llançaments. És que el pivot Salinas està tenint moltes ocasions, però és que ja el pobre ja no sap on localitzar aquell llançament, perquè allà on tira apareix Nilsson.
0: Que clar, tens que superar un mur per a tirar i després apareix el millor porter del món o un dels millors porters del món. Marca el Barça, ja són 15 de diferència. No para el Barça, que crec que vol tindre una final con un guarisme per a la història. 28-13 en esta Copa d'Alacant. Recordem que el Barça guanyarà la 30, que el segon millor equip de la història de l'handbol en Copa és l'Atleti de Madrid, que ja ha desaparegut en 10, i que el tercer millor equip en la història és el Calpisa d'Alacant, que va guanyar 5 i que han estat en la prèvia rebent també el seu reconeixement. El baló ahí finalment, que es quedarà per al conjunt de Bidasoa, és 7 metres. Ara sí tindran l'oportunitat des de 7 metres de marcar el gol 14. Crec que és el primer 7 metres per a Bidasoa. Va a llançar. Ahí va el Nielsen i gol. Marca Mario Nevado per a situar Luis el 28-14 en el minut 12 i mig de joc de la segona part a la final de la Copa de la Can.
3: No paren de doblar en el marcador els homes del Barça davant de el Bidasoa Irún. 21 minuts per a les 6 i mitja, 21 per a que comencen el Ruta de la Plata este Zamora-Villarreal B, mentre que l'altre partit entre el Celta Fortuna i l'Europa camina cap a la pròrroga. Tenim ja la formació del filial del Villarreal, Álvaro.
4: Ja tenim l'alineació confirmada del Villarreal B i el Velda, que fa dos canvis respecte a la setmana passada i no juga tampoc el màxim golejador Albert García. Per tant, en porteria Rubén Gómez, la línia de 4 avui per a Dani Budesca, Sierra, Lautaro i Ené Cortiz. Per davant, el doble pivot a la Sane Diata i Carlos Macià. Per la dreta avui juga Bonafé, per l'esquerra sí que juga Gaita, i en punta Hugo López i Ayman Arguic.
3: Esta és la formació de l'equip de David Albelda, que tractarà de defensar el 2-0 de l'anada en el mini de la Ciutat Esportiva de Paterna. Ahir el Castelló empatava a un davant de l'Almeria. Dimarts estarem en los Juegos del Mediterráneo per a l'encontre de tornada. Esta nit a les 9 jugaran Las Palmas i Màlaga el partit d'anada de l'altra semifinal de l'ascens cap a la primera divisió del futbol espanyol, on ja han aconseguit pujar tant el Deportivo de la Coruña com el Racing de Santander. Futbol internacional, ahir Brasil va guanyar 2-1 Egipte, mentre que Argentina va guanyar 2-0 Honduras. Els gols de Juliano Simeone i Lautaro Martínez. Per a la jornada d'avui, els partits més cridaners són a les 6 i mitja el Dinamarca-Ucraïna i a les 9 de la nit Grècia-Itàlia. Itàlia, que ha quedat fora d'un Mundial amb 48 seleccions. A més, en la jornada d'avui es juga també la final del Europeu Sub-17 entre Bèlgica i Itàlia. La resta d'ascensos, ja saben, la Nucía tindrà que jugar una eliminatòria per a pujar cap a la segona federació. Qui ho ha aconseguit en la jornada d'avui és el Torrevieja, que està en tercera comunitat. Acaba de començar el Nules Almoradí. Un dels dos va acompanyar el Massanassa en la Lliga Comunitat la propera temporada. Mentretant, en tennis estem pendents de la final de Roland Garros. 2-7-1 a favor de Zverev. Kovalev guanya 3-2 el quart set amb break a favor per a el tennista italià. Les 6 i 11 minuts de la vesprada, això és Punt a Punt. Estem en directe per a tota la comunitat valenciana contant-los les notícies esportives del diumenge, pendents del nostre partit de la jornada 6:30 en la Ruta de la Plata, Zamora,

Villarreal B, ara mateix a Alacant és l'epicentre on hi ha un equipàs anomenat Futbol Club Barcelona. Canvien el port.

0: 17 gols, és una barbaritat. I ja dic, és la diferència més gran de tota la competició, eh? Perquè el Barça a Valladolid va guanyar de 14 i el Nava de 11. Però avui va camí d'un resultat encara més avoltat davant un Bidasoa que ja no sap com atacar la defensa del Barça i el que és pitjor, quan perd la pilota, troba ràpid la contra el conjunt culé per a situar un altre gol a l'Electrònic. Jugant mal, Bidasoa, la transició no ha estat bona.
1: Però, Gonzalo, és que el Barça està guanyant inclús les pilotes dividides, eh? Les pilotes per garra, per casta, també les està guanyant el Barça.
2: Sí, la veritat que no sé si moltes vegades és per sort, perquè realment havia recuperat la pilota Xavi Tuà del Bidasoa a Irún i no sé què ha passat, perquè no ho hem vist gaire bé d'aquí, però ha acabat llançant el del Barça.
0: El Barça està guanyant tot, absolutament tot, i el tècnic que manté l'equip base, no? Perquè vol més. Ahí està la circulació de pilota del Barça de la primera línia, té una velocitat i la de Bidasoa, una altra, tot i que ara Bidasoa sí té l'oportunitat de la transició defensa-atac i el gol. Marca Julen Mújica, és el gol 15 de Bidasoa. Pilota per al Barça, que vol fer una resposta ràpida i ara sí han parat la transició.
2: Sí, realment és que no són capaços de parar a l'1 contra 1 de Dicament i sempre necessiten que algú arribi a l'ajuda i encara i així el Dicament és capaç d'aixecar el braç i llançar. No ha estat en aquesta ocasió, però el 90% de les ocasions han sigut així.
0: Se'n va a la banqueta Dicament i segur que algú de Bidasoa respira, perquè evidentment és un jugador espectacular, se'n va en una dinàmica espectacular i sento un dels jugadors del partit en 8 gols que ha marcat i no llança els penals. Pilota del Barça, circulació de pilota que és ràpida, el llançament d'esquenes, se'n va fora, era un dels gols del partit, no ha encertat, però ja buscant també un poc d'espectacle ahí. Peter Sikusa en una jugada d'habilitat que li ha faltat només l'encert.
2: Sí, realment, com que l'han tocat en l'aire, el fet de que girés el seu cos per a veure si de rebot hagués entrat, però estava clar que ell sabia que era uns 7 metres si no ficava gol.
0: 7 metres que són per al Barça. Ahí està Jan Barrufet en el 83 a l'esquena. Mira l'àrbit, amaga i el llançament cap a dins. Res pot fer el porter polonès Jakub de Irún. 32-15, 12 minuts per a que acabi la final, 12 minuts per a que el Barça siga campió, la 30 per al conjunt culé. Bidasoa té ara la possessió, jugant ahí. Jo és que quan hi ha una jugada d'atac de Bidasoa, la pilota no va tan ràpida com quan és un atac del Barça.
2: No, la veritat és que des d'aquí baix de la cadira es veu com la velocitat, és que se sent el soroll i tot de lo fort que passen i com reben aquesta pilota. És que és impossible arribar a aquests nivells de qualitat de passe que té el Barça.
0: Una altra parada espectacular de Víctor Gisil, que ha entrat per a posar també el seu punt a la Copa. Juga el Barça, falta, és al pit, diu l'àrbit, el col, per tant no són 2 minuts. Li està dient a Sikusa que tranquil. Li demana disculpes també el dorsal 27, Mario Nevado, l'únic excluït de tot el partit. Només ha hagut un 2 minuts en la primera part. I ara l'àrbit li diu a Sikusa que no hi ha exclusió de Mario perquè aquesta pilota se l'havia llevat, posant-li la pilota al pit.
1: Per a mi era claríssima l'exclusió de Sánchez.
0: Sí, i per al jugador del Barça també, El que passa és que, clar, en un partit de més de 7 tampoc te vas a posar, no?, a discutir massa per una exclusió. Però sí, Sikusa l'ha dit a l'àrbit que era exclusió clara. En qualsevol cas, no hi ha exclusió. Estem arribant als últims 10 minuts. De nou, aquesta circulació del Barça, que és espectacular en la primera línia. Un passe, dos, buscant ahí, en els moviments també, l'oportunitat del tir. Ara a l'extrem, defensant bé Bidasoa. La pilota per al llançament i el gol. És que sempre troben una opció. Peter Sikusa marca el 33-15 i es miren els jugadors de Bidasoa dient vinga, que només queden 10 minuts. Ataca Bidasoa Irún, que va quedar subcampió de Copa en Alacant. L'afició de Bidasoa, que evidentment sabia que venia una final impossible, i que no deixa d'alentar el seu equip.

0: per el fet d'estar així, jugant la final, jugar a Bidasoa, que va guanyar el primer partit, recordem, a Torrelavega, possiblement el més igualat, el segon a Badahuesca ja en més qualitat, i que ara no pot... el canvi de porter del Barça no s'ha notat perquè continua sent espectacular.
1: En futbol ascens cap a la segona divisió, hi ha pròrroga en Balaïdos, final del partit, 2-2 entre Celta Fortuna i el Europa, l'empat a un en l'anada, així que 3-3 el global de l'eliminatòria. Hi haurà 30 minuts extra. El que no hi haurà seran penals. En cas de que això continuï en empat, seria el Celta Fortuna qui avançaria. Pendents 12 minuts per a que comence el partit entre Zamora i Villarreal. Recordem la formació amb la que va jugar el filial del Villarreal este partit, Álvaro Molina.
2: David Albelda, que com diem, juguen Rubén Gómez en porteria. En la línia de 4 ha hagut un canvi. Dani Budesca continua lateral dret. Ené Cortí lateral esquerre. La doble parella de centrals. Avui entra Sierra, no està Isbalú. I l'altra parella és Lautaro. Per davant, Alassane Diata i Carlos Macià. Per la dreta, juga Bonafé. Per l'esquerra, juga Gaitán. I en la punta, Hugo López. Amb Ayman Arguic no juga Albert García.
1: Esta és la formació titular de l'equip d'Albelda, que en poc més de 10 minuts va començar el seu encontre en el Ruta de la Plata de Zamora. Mentre entrem en els últims 10 minuts en la final de la Copa del Rei Alacant 2026 en el Centre Tecnificació, la pregunta és: guanyarà el Barça per 20?
3: Pues aviam, el camí va, mira, ja van de... David. I la veritat és que està sent una pena veure les cares dels jugadors del Bidasoa Irún, que encara que ho intenten al mil per mil, no acaben de trobar la seva millor versió. Al començament del partit els ha passat molta factura i els ha empujat aquest desenllaç.
0: 35-15, ja és més 20. I l'altre dubte és si arriben a 40 gols, que és el que no ha passat encara en esta competició, en la Copa, i el Bidasoa que busca, però no, és que és impossible. És que s'han quedat en el gol 15, perquè Víctor Gisil pareixia impossible, però està fent quasi millor que Emil. I és que la porta la té ben coberta. Recorde que avui s'ha quedat fora Fidil Saric, el fill també del mític porter. És que tenen tres porters d'alt nivell en el plantel del Barça, que juga per a situar 21 gols de diferència a una final de Copa. Jugant el Barça en aquesta circulació, un, dos, tres passes, buscant Sikusa, el llançament entre tres, falta. Baló que continuarà per al Barça, resten 7 minuts, la Copa que està darrere de la Jotja i que, evidentment, comentava en Gui que la Copa passa de campió a campió, bé, fa 13 anys que passa del Barça al Barça. Juga el Barça, el llançament, bona intervenció ara del porter polonès Jakus de Bidasoa. Bidasoa que no vol, almenys Pedre de Vint. Juga la pilota al conjunt basc, falta. Separa el joc, baló per a Bidasoa. I para el temps mort, ara demana temps mort el tècnic de Bidasoa, que imagina Luis, que és per a donar-li ànims al seu equip. Separa el joc. 10 minuts resten per a la fi o menys i el resultat és de 35-15, 20 gols de diferència per al Barça.
1: És una autèntica pallissa la que li estan pegant al Bidasoa Irún en este encontre. És el que tenim, i ve en este moment en l'handbol espanyol.
3: Sí, és una pena perquè això realment no fa espectacle, no fa afició. Sí que és molt superior al Barça i la gent potser deixa de venir a veure un partit per l'emoció, pel simple fet de s'emportarà el Barça segur. Però bueno, realment hi ha hagut afició en aquesta Copa, sobretot a la final. Jo crec que ja no és només veure la competició i la rivalitat, sinó veure un espectacle com és el veure jugar al club Barcelona.
1: Pues efectivament, és un espectacle, Valeros, Gonzalo.
0: Acaba ja, Luis, el temps mort. L'afició de Bidasoa, que s'està ajuntant en un dels sectors per a després rebre els jugadors i festejar en ells la final, tot i la derrota contundent. L'afició del Barça està en un dels vomitoris més alt i des d'ací estem veient que també estan baixant a la zona de tribuna per estar més a prop dels jugadors en el moment que van a rebre la Copa del Rei, la Copa d'Alacant. Ataca Bidasoa, llançament, gol. Mira, marca per fi. Julen Mújica ha pogut superar a Víctor Gisil. Ara són 10 de diferència para Bidasoa, la transició, el contracol del Barça, que tindrà que fer ara ja una jugada més tranquil·la. 6 minuts per a la fi i s'acaba la Copa, que per cert en organització molt bé. En públic, avui sí, però en els altres dies no tan bé. I Alacant, que ha disfrutat, que ha gaudit de l'handbol nacional de màxim nivell. Juga el Barça, la passada per l'esquena, la jugada espectacular, però en bona intervenció del porter Jacob. Pues a veure, perquè Bidasoa no vol perdre de vist. Lluís, està perdent de 10 i té la pilota. Vol decorar un poc el marcador d'esta final. 35-16. Estem a punt d'arribar a l'últim parcial, als últims 5 minuts de partit. Bidasoa té la pilota. Ara l'atac, que evidentment tampoc volen jugar ràpid perquè no està el partit. Bidasoa per anar molt ràpid. Jugant ahí el llançament, i esa pilota que la para el porter de nou en una bona intervenció de Víctor Gixil. Baló per al Barça, jugant el conjunt que va guanyar la Copa. La passada al pivot, el llançament i el gol en una facilitat espectacular. Marca Ian Barrufet per a situar de nou 20 gols de diferència. 36-16. Tinc la sensació, Ivet, que quan té la pilota Bidasoa vol que passi el temps, no? Per a tractar de que no siga un marcador tan avoltadíssim.
3: Sí, ja només és que passi el temps, sinó que penso que després del tercer partit Bidasoa no té la mateixa banqueta ni els mateixos canvis que el Barça, i jo crec que han arribat aquí ja físicament tocats i això s'està notant ara a la final.
0: I el soroll que s'escolta és perquè li estan demanant al públic per megafonia fer la famosa ola mexicana, més del futbol, però que també volen així al pavelló per animar a la grada. Una grada que avui ha vist el millor equip en diferència de l'handbol nacional, el Barça, davant un Bidasoa que ha competit i que, per cert, estava mirant la estadística de Bidasoa. La última vegada que Bidasoa va arribar a una final de Copa va ser el 1996. Feia 30 anys que un històric com Bidasoa Irún no jugava una final de Copa. Curiosament, aquesta final la va guanyar el Barça en el 96. Han passat 30 anys per a tornar, però s'ha trobat a un Barça que no li ha donat cap opció. Resten 3 minuts i mig. Guanya el Barça de 20 i té la possessió. És a dir, que pot ampliar la diferència encara més. La pilota a dins. El llançament i el gol per a situar el 37-17. A veure si té opció o no Bidasoa en esta acció, que ja dic, el ritme ha baixat moltíssim. Estan ja els aficionats més pendents de que es prepare tot per a donar-li la Copa al Barça, i el Bidasoa el que vol és que acabi este calvari, perquè ja sé que el Barça és molt superior, però tinc la sensació, Ivet, que per als jugadors de Bidasoa ha sigut un partit que no acaba mai.
3: Sí, jo crec que potser se'n van a casa una mica tristos i decepcionats, perquè jo com a jugadora suposo que ells també, arribar a una final i donar aquesta imatge no és de bon grat, la veritat.
0: És que són 21 gols i perd la pilota Bidasoa, així que Lluís crec que sí, que va guanyar per més de 20 el Barça. El que no tinc clar és que arriba a 40 gols, perquè ara perd la pilota i resten 2 minuts i porta 37. El Barça, que en el primer partit havia marcat 38-24, en el segon 38-27. I avui va camí de 38, però ha millorat en defensa, perquè ha parat totalment a Bidasoa. La gran diferència dels quarts i semifinal del Barça és que avui ha defensat bé i ha tingut un porter espectacular com Emil Nielsen i un altre com Víctor Civil, que ja ha tancat definitivament la porta. Juga Bidasoa, s'acaba la Copa d'Alacant, el Pedro Ferrandiz, llançament de Bidasoa, cap a dins, ara sí, per a situar el 20 de diferència. Resta 1 minut i 40 segons, el Barça vol més. Atac ràpid, busca el gol 38, com en els altres dos partits. El llançament, bona intervenció del porter, recupera Bidasoa. Resta 1 minut i mig, la pilota la té el conjunt d'Irún. que de nou para, eh? No vol una transició, defensa, atac ràpida, no vol el contracol, vol que passen poques coses ja. 37-17, a 1 minut i 15 segons de que el Barça siga campió de Copa. Tota la competició, com no, al punt a punt a punt ràdio, des d'Alacant, on el Orneo este any se queda, on tenim també a Sagunt, i ja veurem què passa en Agustinos la setmana que ve en el play-off d'ascens per a ells. Ataca Irún, que busca el 19 de diferència. A punt del passiu, no troben l'opció del llançament, i de moment falta a favor de Bidasoa. Resten 45 segons. Ja no paren, òbviament, perquè no és necessari el temps. I l'afició de Bidasoa, que continua alentant i animant els seus jugadors, que continua sent l'afició més quidranera. Crec, Lluís, que van assignar la pau, que en l'afició posada en peu al centre de tecnificació s'acaba la Copa, que ja no juguen més, que la pilota està en el centre, que els jugadors es saluden i resten 15 segons que no es van a jugar. El Barça guanya de 20, el Barça és campió, els àrbits també saluden, els àrbits que li diuen als jugadors que tranquils. 4, 3, 2, 1, final. Acaba la Copa d'Alacant, el Barça és campió, final del partit al Pedro Ferrandi, de 20 gols de diferència. Barça 37, Bidasoa Irún de 7.
1: 37 de 7, més 20, el Barça campió de la Copa del Rei en Alacant, i ho fa per mèrits propis, eh? Avui Bidasoa no ha estat, el Barça ha jugat un molt bon partit des de l'inici. Jo crec que Bidasoa peca de ser molt inferior a Ivet Mussons en els primers 7-8 minuts de partit.
3: Sí, com bé dius, els primers minuts han sigut el que els han acabat portant aquest resultat final. Jo crec que si el partit hagués tingut una altra dinàmica, sobretot al principi, i el Bidasoa hagués pogut lluitar de tu a tu, ja no et dic les 30 minuts de la primera part, però sí els 15 o 20 minuts, potser el partit hagués tingut una altra tendència i el resultat no hagués sigut tan abusiu.
1: Molt bé, pues una bonica experiència, este retorn de la Copa del Rei a Alacant. Una competició màgica. Gràcies, Ivet Mussons, per acompanyar-nos estos 3 dies de competició, i una abraçada molt forta.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a Ivet Mussons, la jugadora internacional per Espanya, que ens ha acompanyat en els comentaris. Així que, Gonzalo, és el moment de l'entrega de trofeus per a el campió i per a triar els millors jugadors, no?
0: Correcte, el moment de triar al de més talent, de triar també al millor jugador de la competició, de la final, i sobretot, mira, el detall, Lluís, el millor talent per al porter de Bidasoa. Això ha sigut un detall, eh? Per a Jakub, que ha entrat el polonès en la segona part, jo crec que per a que Bidasoa també tinga un premi. Hi ha que ser clars, no ha sigut el millor porter de la final, però li han donat aquest trofeu. I ja està tot preparat per a donar-li la copa i per a conèixer també el guanyador del millor jugador d'esta competició. El públic en peu aplaudint al Barça. Tinc que dir, Lluís, que tampoc l'abraçada dels jugadors del Barça ha sigut massa eufòrica, perquè tenien molt clar que anaven a guanyar la copa i evidentment estan contents, però jo crec que estan pensant en la Champions. Ahí està Lluís Barcala, acompanyat per el president de la federació, l'alcalde de la ciutat d'Alacant, per a entregar el trofeu al millor jugador del trofeu, que és per al porter. Així que, mira, el talent per al porter de Bidasoa, i Emil Nielsen rep el trofeu a millor jugador del partit per part de Lluís Barcala, l'alcalde d'Alacant, i el representant de la federació signa la pilota i l'ovació per a Nielsen, que ha sigut, Lluís, triat com el millor jugador d'esta copa que se porta al Barça.
1: Gràcies, Gonzalo, una abraçada molt forta.
0: Un abraç.
1: Fins la pròxima, perquè acaba de començar el partit en la Ruta de la Plata. És el nostre partit de la jornada. El Villarreal té que defensar els dos gols d'avantatge de l'encontre d'anada. Ja pilota en marxa, Zamora 0, Villarreal 0, Álvaro Molina.
2: Primers minuts ja al Ruta de la Plata en este partit de tornada de les semifinals del playoff a segona divisió, on el Villarreal, com hem dit abans, vol fer bo eixe 2-0 que va aconseguir al mini estadi, i de moment el partit que ja ha començat elèctric amb dos arribades i dos bones defenses. La pilota que ara és per part del Villarreal, la pilota d'enllarga, i traurà pareix de banda perquè tenim en el canal.

0: Que ho treu tot. Carlos Ramos agarra ja 3-4 passets i la posarà dins l'àrea. Carlos Ramos en les mans la posa pràcticament a l'àrea. El Xicotet altra vegada la torna a traure. És Carlos Ramos que la torna a clavar. Es queda a la frontal a la pilota que se'n va a l'altra part del camp. És Quique Márquez. Quique Márquez que juga per dins. Bona paret Quique Márquez. Línia de fons, la posa al segon pal. Molt passada. Se n'anirà per línia de banda. No, se n'ha anat per línia de fons. Traurà Rubén Gómez. I de moment, com diem, el Zamora amb aquestes pilotades penjades laterals.
1: Sí, es, yo creo que el peligro del Zamora es cargar área con jugadores y colgar balón, ya sea a balón parado con su lanzador, con Carlos, ya sea saque de banda, pero siempre que el balón esté en área y que se produzcan rechaces, segundas jugadas y que puedan conseguir alguna jugada de peligro y a la postre un gol.
0: Ahora presionant alt el Zamora, Rubén Gómez, que la té que posar en llarg, i aquestes són, com diem, les que hem de guanyar. Zamora, altra pilotada llarga, ve ara en Ecortiz, a veure qui la baixa, és a la Sanediata, perfecte per a Carlos Macià, que vol jugar per a Hugo López, la volia pentinar, ara no arriba, és Aiman Arguic, la pilota per a Fermín Sobrón, que ha de rebutjar la pilota, però la guanya ben el centre del camp, és Carlos Macià, que se'n va d'un de dos, no pot el tercer, és Markel Lozano el que vol eixir, Markel Lozano en el mig del camp, obri per al seu lateral, és Diego Moreno, que la vol penjar ja a l'àrea, i aquestes són les fàcils que ha de xerrar el Rubén Gómez, que no xerra, és Dani Budesca, la pot guanyar ara bé, Dani Budesca, que ja juga amb Carlos Macià, i este lateral, que l'última setmana ha començat a sonar per alguns equips. Dani Budesca, que té una projecció en ese lateral dret, sí, espectacular.
1: És el lateral típico que saca Villarreal siempre con un recorrido enorme, con un buen físico y con llegada, con peligro a área contraria.
2: Ja ho va fer en Miguelón, ho va fer també en el lateral del Rayo, en el Romanés. La veritat és que és una... Si la pedrera del València és de laterals esquerres, la del Villarreal és de lateral drets.
3: I ara el 14 d'esta primera meitat, 0-0 al marcador, boníssim, perquè el Villarreal continua tenint els dos gols d'avantatge de la nada.
0: La pilota que espera Carlos Macià, altre jugador que promet i molt. El pivote del Villarreal a Malasane, diat al costat. Boris Ires, Sierra que juga per dins. Eixes són les perilloses. José Gaitán, que ja juga per a Dani Budesca. Dani Budesca en la part dreta, torna a jugar per a Gaitán. Gaitán per a Dani Budesca. Dani Budesca que controla, que juga rere per al seu central. La pilota que arribarà a Rubén Gómez. Tranquilitat és el que li fa falta també al Villarreal B. Perfecte, estos 15 primers minuts. Pilotada llarga. La guanya altra vegada la Sane Diatà al centre del camp, que ja juga per a Enec Ortiz que vol jugar en llarg per a Gaitán, la pilota que se'n va fora, però important també fer estes possessions llargues, que el Zamora no tinga la pilota, que es posen nerviosos com vaig passant el partit.
3: I el Celta Fortuna, que va estar en la final perquè acaba de fer el tercer, l'equip gallec, que anota el 3-2 en el primer minut de la segona part de la pròrroga, llançament des de fora de l'àrea per al Celta Fortuna 3, Europa 2.
0: I ara ve el Zamora per la part d'esquerra, és Miqui Codina que juga per al seu extrem, és Abde Damar, que ja vol encarar a Dani Budesca, Abde Damar que se'n ve per dins, Abde Damar que la pega, rebutja ara en el lateral del Villarreal i la trau el conjunt del Belda. Ara pressionant un poc més el Zamora, és el Luismi Luengo que vol eixir en la pilota, continua Luismi, se'n va de un, ja té que jugar darrere, juga amb el seu central, Eric, que juga per a Miqui Codina en la part esquerra, buscarà i alça a centre de lateral, la torna a rebutjar de Dani Budesca, el baló que li queda a Gaitán, que rebutja amb la seua cama esquerra, a veure qui la baixa ara sí, Markel Lozano, li torna a caure a Gaitán, és a la Sane Diatà, i ara és quan hem de posar la calma, Enec Ortiz, que ara sí que li pega la pilota de llarga, massa llarga per a Gaitán, la pilota que anirà per al porter Fermín Sobrón.
3: En tenis va a començar el tie-break del quart set en la final de Roland Garros. Si el guanya Zverev, sumarà este gran slam de París.
0: Pilota per al Zamora, que ve ara s'ha girat el jugador de Zamora, és Quique Márquez, que ja vol enfilar la juga per Abde Damar. Perfecte, Dani Budesca, que també té això, li talla la trajectòria. I la pilota que arriba a les mans de Rubén Gómez.
3: Primer quart d'hora ja complit, Juan Lomora, no està anant en tot el Zamora pel partit.
1: Sí, bueno, ahora... Normalmente se suele medir por tramos los primeros 15 minutos. Ya tienes un conocimiento del partido, de uno y otro equipo. Vas dejando un poco esos nervios de inicio y poco a poco los equipos ya se han asentado en el terreno de juego. Pero no cabe duda que el que está llevando El juego es el Villarreal, lo que pasa es que al final esas transiciones del Zamora y sobre todo...

0: esos centros laterales con esas jugadas a balón parado de cargar área, pues bueno, es peligro y veremos porque bueno, es un partido abierto y a ver cómo va el siguiente tramo hasta el minuto 30 y a ver cómo van los dos equipos.
1: Pero me encanta el planteamiento de Albelda, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Presión alta, Fenting coma en el partido per al Zamora. Yo creo que está jugando un inicio de partido fantástico el Villarreal B, pero a eso son las promociones y ahora aquí está atacante es el Zamora.
2: Es Diego Moreno que vol arribar, la posa la Traura, ara prou bé Lautaro, que ha pentinat i no ha deixat que rematar al davanter del Zamora. Però arribant ja a poc el Zamora, que és normal també que està jugant en sa casa, i al Villarreal també li va bé que el Zamora puga eixir i en alguna recuperació trobarà eixa esquena amb Gaitán, amb Bonafé avui, que és un altre que ajudarà molt a Dani Budesca, per això jo crec que l'ha posat a Bonafé com a extrem, no està jugant Nizar, perquè jo crec que també té eixe recorregut defensiu. Traurà ara altra vegada Carlos Ramos, la catapulta Ramos per al Zamora. De treta de banda, la posarà quasi al punt de penal. Ahí va Carlos Ramos, el capità, que la posa. La torna a traure a la París del Villarreal. Serà treta de cantonada. Estava reclamant ara la Sene Diata, dient que ell no l'havia tocat. Però l'àrbit diu que sí. Traurà altra vegada el capità Carlos Ramos des de la part esquerra. Amb el número 10. Vore Carlos Ramos. S'ha de defensar aquestes situacions. Pugen pràcticament tots els jugadors com ja ho feren en el partit d'anada, que només es deixen a dos en la frontal. Acumulació total de jugadors dins l'àrea. Ahí va Carlos Ramos, que ja marca l'estratègia. Carlos Ramos que la posa, la pilota que va al primer pal. Altra vegada torna a rebutjar la defensa del Villarreal. Serà treta de cantonada altra vegada. La buscava el central Luis Miluengo, però ben defensada per el Villarreal. És Carlos Ramos que tornarà a traure des d'aquesta part esquerra. Va Carlos Ramos, cama dreta, ara sí que la deixen curt, li la tornen a deixar per a que la posa la rosca. Carlos Ramos al segon pal, se'n va fora la pilota. Traurà Rubén Gómez, minut de neu, continuem Zamora 0-0, Villarreal B 0.
1: En pàdel saben que estem pendents del Piguan de València, però està jugant-se la final femenina del Major en Roma, en el Foro Itàlico. Conclou el primer set, victòria clara de Triay i Delphi Brea, 6-1 davant de Ari Sánchez i Ustero en la final italiana d'este torneig. Dàmenos per arribar a les 7 de la vesprada, això és el punt a punt. Estem en A Punt Ràdio per a tota la comunitat valenciana en una jornada on hem viscut la victòria del Barça en la final de la Copa del Rei en Alacant. On este matí hem vist com el Torrevieja tornava a la tercera divisió, on la Nucía guanyava el Llevante i l'eliminava, i d'esta forma tindrà que jugar la última eliminatòria davant del Tribal Valderas de Madrid. I ara tot el nostre foco està posat en este Ruta de la Plata de Zamora, on el Villarreal ve 20 minuts, Álvaro Molina, igual a 0.
2: I quan ja apareixia que l'àrbit Palomares Gutiérrez ja començava a advertir Rubén Gómez de que no perguera temps, quan estem en el minut 20 i ataca el Villarreal. La pilota que espera Gaitán en la part esquerra, juga per a Eneco Ortiz. Eneco Ortiz que juga bé dins, la pilota que arriba per a la Senedia Tabores, Hugo López que vol girar-li, recuperen la pilota, vol girar el Zamora. La pilota que va en banda esquerra, ara sí que puja el lateral Miki Codina, bona recuperació defensiva també del Villarreal. Continua pujant Miki Codina per la part esquerra, ja arriba bé Bonafé, li fa falta. Sí, la falta de Bonafé sobre Miki Codina, i estes són les que estan buscant. Centrades laterals, i ahí és on són forts.
0: Evidentemente, el peligro que crea el Zamora lo crea en todas las ABPs, todo centro lateral, todo. Y de hecho, pues bueno, es lo como veíamos. Suben todos los jugadores, salvo uno o dos jugadores que quedan fuera del área. Los demás están todos dentro y bueno, para buscar esas jugadas con un buen lanzador como es Carlos. Y esperando a eso. Pero lo que decíamos antes, el Villarreal es un equipo que no sabe especular. El Villarreal se ha salido a ganar, ha salido a, bueno, a darlo todo, a presionar arriba y bueno, y le está saliendo bien. Vamos a ver
2: cómo Ramos, la centrada y el gol. Y el gol del Zamora, arriba el primer, quan ho estaven comentant, en aquestes centrades
0: no
2: laterals.
0: De otra manera.
2: I ha sigut Carlos Ramos, ara veurem si la toca algú. El primer que arriba a la Ruta de la Plata, arriba per al Zamora, l'apuntem a Carlos Ramos, minut 21 de la primera part, s'avança el conjunt local, Zamora 1, Villarreal B 0.
0: Sí, no podia ser d'altra manera.

0: balón parado, con el lanzamiento, yo creo que magistral de Carlos. Ha habido una peinada ahí y bueno, eso es muy, muy difícil para el portero. Ahora, bueno, estamos en el minuto 22. Pues ahora se complican las cosas porque queda mucho partido, el golpe de un gol en contra y al final vamos a ver ahí la jugada.
1: No paréis que toque ningún.
0: Parece que incluso no toca nadie.
1: Y Rubén Gómez que
0: sí, pero al tener tanto tráfico delante, no la ves.
2: Es un churrete de gol, sí. Pero sí. Churrete, sí. Esas entradas, sí. Lateral…
0: Sí. Sí.
2: Pasa pelmis de sí. Un boss de Cames en
1: Carla, no le habrá sentado al Belda. Sí.
0: Eso siempre, lo que siempre decimos, o los entrenadores siempre dicen, que el lanzador busque los tres palos. Porque si ese lanzador busca fuera de la portería, al final, si no la toca nadie, va fuera. Y mira, no la ha tocado nadie, pum, ha ido gol. Bueno, pues ahora eso. Ahora se torna otro partido. El empuje pues lo tiene el Zamora. El Villarreal tiene que seguir igual. Tiene que estar arriba presionando y bueno, intentar conseguir, yo creo que es muy importante, conseguir un gol.
1: Quan estarà el partit parat, és Palomares Gutiérrez el que ha parat el partit, l'àrbit. No sabem si hi havia fora de joc o alguna cosa, de moment està mirant cap a fora, a veure sí. Si li diuen alguna cosa, però sí, no, és gol perquè sí, no ha passat res sí. I serà el primer que puja al marcador. I ara és moment també d'aguantar. Ahí està el Belda, queixant-se també. També.
2: Però no ha tret la targeteta, no? Per a queixar-se i obligar a la revisió per part de l'àrbitre principal.
1: No pareix. I també, com dèiem, el Belda, que estaria també cabrejat, ja no en la centrada i el gol, sinó també en com ha arribat. Eixa falta de bona fe que ha atropellat al lateral Miqui Codina. I com diem, ara és moment també d'aguantar, d'apretar les dents, perquè el Zamora ara sí que pot ser que apreti un poc.
2: Porque sabríamos que estos momentos difíciles Juan lo plegarían, ¿eh?
0: Está claro, es que una eliminatoria plácida nunca la vas a tener en un playoff, está claro, y más en campo contrario. Bueno, ahora ya te digo, el Villarreal tiene que ser fiel a su filosofía, el tener balón, el intentar jugar, el presionar arriba y bueno, y que vaya pasando el tiempo y si en alguna transición puede conseguir ese peligro para conseguir un gol, creo que sería importantísimo para la eliminatoria.
2: Porque no hi ha pressió ambiental, el camp que registra un 70% d'entrada, sí. Un 80%, en fi, però hi ha una zona del camp que està absolutament, els fons estan plens, la tribuna també, la zona central d'enfront, on es pega una solana important, pues també, però, en fi, es reprèn el partit, el Villarreal que perd 1-0 el partit, està guanyant 2-1 l'eliminatòria, però encara falta molt, Álvaro Molina.
1: Ara traurà de banda, serà Enec Ortiz, el lateral esquerre del Villarreal en el seu propi camp, quan arribem ja al minut 25, 1-0. De moment li valdria, sí, li valdria el Villarreal bé. Traurà Enec Ortiz, que ja juga per dins per a Gaitán. Gaitán que gira el joc, la gira perfecta per a Dani Budesca. I és quan és perillós. Dani Budesca que comença a recórrer metres. Dani Budesca que ha de frenar, que vol encarar. Se'n va. Dani Budesca la posa arrere. La toca per molt poquet el Zamora. Quan li arriba, prou bé al davanter del Villarreal. Però de moment bona arribada també quan es queda Mario Lozada en terra. Per una altra colza diu la pilota que espera Sierra, que la posarà, la canvia de costat. Se'n va fora, treta de banda per al Zamora. I li falta això al Villarreal. Té la pilota, no deixa que el Zamora isca, però li falta ja algun remat a porteria.
0: Sí, ahora está, porque ha visto bueno, que puede llegar el gol, ha llegado. Ahora un segundo gol le complicaría mucho el partido. Y está con, pues bueno, con esa imprecisión que no ha tenido hasta ahora.
1: Es Diego Moreno que ya trau la torna a guanyar el Villarreal, pero el colegiat capitat falta. Ahora sí, altra vegada de Lautaro sobre Mario Lozada, que fa el partit com a davanter molt correós. És un davanter que no té molta estatura, però és que Isoles es val per a jugar dalt, en la punta d'atac. Ara està xerrant en l'àrbit, dient-li si ja li ha xiulat la falta. Traurà el Zamora, serà Eric, el central, que juga per a Luis Miluengo, que ja juga per a Diego Moreno, que ara entra per dins, juga per a Márquez Lozano, que juga llarg per a Quique Márquez. La pilota ara és bona, arriba a la línia de fons, és Diego Moreno, la posa, la trau Lautaro. Altra arribada molt ràpida del Zamora, que en dos tres tocs vol plantar-se en l'àrea de Rubén Gómez. Ara és altra vegada per al Zamora, ara és quan s'ha d'aguantar. El Zamora comença a guanyar un poc, ese ambiente más psicológico. El Villarreal ara que vol i s'irà a pressionar. És Fermín sobre en el porter, que la torna a posar la pilotada llarga per a guanyar aquesta jugada. I la té que guanyar a la Sane Diata, que posa perfectament el cos i la guanya la Sane Diata, que juga per dins. Ara és Bonafé, la volia jugar per a Hugo López i la trau ara altra vegada al Zamora. Tampoc s'ha de precipitar el Villarreal en aquestes jugades.
2: Arribem a les 7 de la vesprada. A esta hora comencen en bàsquet el partit definitiu pel play-off dels quarts de final de la Lliga CB entre Baskonia i Joventut. Qui guanya este partit jugarà davant de València Bàsquet dimecres en les semifinals. I també comença en A Coruña el partit definitiu per l'ascens a la Lliga CB. Movistar Estudiantes o Coruña o Leima Coruña. Un dels dos estarà la propera temporada en la Lliga CB. Els dos partits comencen a les 7. En vaja un parell de minuts, però la nostra atenció, l'atenció del futbol valencià, està en Zamora, on el Villarreal acaba d'encaixar al Balomolina el primer gol de la vesprada.
1: I moment de pausa per a la hidratació. Segurament estiga apretant el sol quan estem veient aquesta arribada per banda dreta, ben defensada ara per Sierra Meixa, cama esquerra, que l'ha treta quan ja estava a punt de rematar el davanter del Zamora.
2: Aprofitem esta pausa per a l'hidratació per a mirar cap al tenis, perquè Kovoli guanya el quart set en la final de Roland Garros i empata a dos sets esta final, així que tot es decidirà en la cinquena i definitiva mànega d'este torneig. El punt a punt de Punt Ràdio, a punt de plegar a les 7.
3: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
8: De tu a tu.
5: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: I a punt ja de reprendre el partit quan estem quasi ja en el minut 30 de la primera part. Estem en la pausa d'hidratació i, Juan, lo importantíssim estos últims 15 minuts, arribant encara que siguen este 1-0, que no és un resultat positiu, òbviament, però no és tampoc negatiu.
0: No, bueno, a ver, lo positivo es que el Villarreal sigue por delante en la eliminatoria. Bueno, todavía queda bastante, pero lo que hay que tener cuidado, porque bueno, ahora el centro del campo, pues la verdad está en superioridad el Zamora, bueno, está llegando o teniendo esa posesión y llegando sobre todo con esos balones de córner, de faltas, de saque de banda, que ya decíamos, con peligro, y es lo que va a llevar hasta el final. Al final es Zamora es un equipo que te compite, que bueno, en las disputas es fuerte, gente veterana, gente con experiencia. Y sobre todo para intentar intimidar a gente joven con calidad como es este Villarreal. A partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa aquí al final de la primera parte. Ojalá pues, bueno, o sigan así o que el Villarreal consiga algún gol, que sería, yo creo, que muy importante para la eliminatoria.
1: Ahora rebut falta la Sane Diata a proper de les banquetes. Traurà el Villarreal B. L'han de posar dins l'àrea i a veure si també poden passar coses, com bé ha fet antes Carlos Ramos, el jugador del Zamora. Traurà, com diem, el Villarreal B des de la part esquerra. Ahí va el jugador del filial. És que siga Gaitán, que la penjarà segurament a la frontal, on ja l'estan buscant. La jugarà en curtes Carlos Macià, la pilota per a Joselillo. En la frontal de l'àrea no se li ha pogut quedar bé. I ese primer control se li ha anat. La pilota que arriba per a la defensa de la filial Groguet. que li vol posar calma. No, la posa ara la pilota d'altra vegada llarga. És a la Sene Dietal que se la queda. La torna a jugar darrere per a Carlos Macià, que juga altra, altra vegada per a Dani Budesca. I Dani Budesca ara sí que vol recomposar l'equip. Juga per a Rubén Gómez, el porter del Villarreal, que juga per al seu central. És Lautaro, Lautaro, que ja està ben pressionat, que pareix que li fan falta, que l'àrbit que no pita res. I serà banda per al Zamora. Quan es queda en terra el jugador del Villarreal, i el Zamora, que sí que pareix que ja està jugant en eixa marxeta, de més, jugant en molta intensitat en cada duel.
0: És... Sí, bueno, a ver, yo creo que intensidad no es la palabra, si es el control, el fiel a su juego, el llegar, centrar sobre todo los balones que estén en área, y en áreas cuando se puede conseguir algo de peligro, y bueno, a partir de ahí, pues conseguir ahora vamos a ver, el saque de banda largo. Y...
1: Otra vegada será Carlos Ramos que la posará dins l'àrea, la posa ya dins l'àrea, salsa el jugador del Zamora, la té que rebutjar, es Dani Budesca, la pilota que es queda en la frontal, es Diego Moreno el que vol acabar en la jugada, torna a obrir la pilota al Zamora, es Quique Márquez en la cama esquerra, segon pal, se'n va fora, però quin perill tenen estes accions per al Zamora. Posarle y que pasen cosas.
0: Sí, sí, además es el juego de memoria. O sea, balón que llega rechazado, siempre abre una banda, banda centro y bueno, y ahí a remate.
1: La pitjor notícia encara per al Villarreal és que no han vist al porter local, a Fermín Sobrón. A veure si abans d'arribar al descans alguna arribada en perill. Serà Rubén Gómez el que traurà. Pressiona alt el Zamora, que no vol que dice, que no vol que isquen amb la pilota jugada. Serà, a veure, Lautaro el que la penjarà fort al mig del camp. La rebutjarà bé el Zamora, la pilota que li cau per a la Sene Dietal, que la vol guanyar, però ara la guanya el Zamora, que altra vegada és Miqui Codina, que vol guanyar l'esquena Dani Budesca. Dani Budesca, que la guanya prou bé, que defensa bé i que juga per al seu lateral, quan ja ha rebut la targeta groga Rubén Gómez, el porter del Villarreal. Segurament per perdre temps quan estem en el minut 34, massa pronte, però bueno, un porter sí, no és normal, és que raro, tampoc sí, aquesta segona targeta groga.
0: Sí, és raro que l'expulsen per este tipus, però bueno, alguna jugada de transició que té que salir fora l'àrea, pues bueno, sempre cualquiera, igual que bueno, los centrales con una tarjeta siempre están un poco más influenciados de cara al juego.
1: I atacava altra vegada el Zamora per la part esquerra, era Miqui Codina, i torna a guanyar una treta de cantonada que traurà Carlos Ramos. On més perill tenen, Carlos Ramos també el capità, que sap que el partit es pot fer llarg, anant poquet a poquet per a traure, quan resten 10 minuts per arribar al descans. Traurà altra vegada Carlos Ramos des de la part esquerra. Molts jugadors, com ja diem, només dos es queden en la frontal del conjunt d'Òscar Cano. Traurà, allí veiem, a Carlos Ramos. L'àrbit diu que no passa res en l'àrea, si no, haurà de xiular. Ahí va, Carlos Ramos, cama dreta, el capità, que la posa al punt de penal. La té que traure Rubén Gómez amb els punys. La pilota que ja cau, que la torna a guanyar el Zamora i la torna a clavar. Serà, sí, treta de porteria, traurà Rubén Gómez.
0: Sí, está buscando mucho, sobre todo los primeros palos, las cortas para esa peinada con un envío fuerte que ahora, pues bueno, Rubén ha acertado a despejar. Pero bueno, ya es que es más repetir lo mismo que el peligro de este equipo es el balón parado.
1: Està costant ara el Villarreal enllaçar alguna jugada, a veure si pot ser esta. És bona fe en la part dreta, bona fe que torna a jugar darrere per a Dani Budesca per al seu central, és Sierra. Sierra mirant opcions, torna a jugar ara per dins per a Bonafé que vol girar-se, Bonafé ara que no pot arribar, serà Miqui Codina qui li guanya la pilota i s'han de fer alguna posició un poc més llarga, allargar jugades, tindre la pilota, arribar per fora si pot ser. Serà treta de banda que traurà Miqui Codina, el jugador en lateral, Bonafé per davant, Miqui Codina està esperant a veure si té alguna opció, ja juga davant per a Abde Damar. La recupera el Villarreal en camp contrari. La pilota que serà per a Sierra, el central, ja està oferint-se a la Sane Diatà, que és qui la rep amb la cama esquerra. La Sane Diatà, que torna a jugar ara bé per dins per a Hugo López. És Carlos Macià, que juga per a Gaitán, que pot engatillar fora. Primera arribada de perill per al Villarreal. Una triangulació ràpida per mig i una arribada a l'esquena del lateral Diego Moreno quan arribava Gaitán amb cama esquerra. Important també acabar jugades.
0: Sí, al final, bueno, este es el juego del Villarreal. Toque, llegada y... Y bueno, y ese envío a, a espalda de la defensa, que bueno, que el Zamora sufre bastante también en esos balones. Y bueno, pues ha impactado mal, cuerpo atrás y balón arriba.
1: Primera bona jugada, primera triangulació del Villarreal, buscant eixa esquena i eixa velocitat de Gaitán, que no s'ho ha pensat, i amb cama esquerra ha rematat fora. Quan arribem ja al minut 37 de la primera part, Zamora 1, Villarreal B 0. La pilota que espera el conjunt local. Fermín Sobrón, el porter, està buscant alguna opció. Tira cap arrere perquè vol fer la pilotada llarga fins al camp del Villarreal. Por aquí la guanya Zene Cortiz, que volia traure en el cap, és Sierra, la pilota que encara és llarga, por aquí la baixa, és el jugador de Zamora, però hi havia falta o fora de joc, traurà el Villarreal.
2: En marxa els dos partits de bàsquet en el playoff quarts de final de la Lliga ACB, minut 4, Baskonia 10, Joventut 6, en ascens a la Lliga ACB, minut 4, Estudiantes 1, Coruña 3, sembla un partit de futbol, molt un partit de bàsquet, Pero es que ya sabes lo que es puchar a primera, Juanlu.
0: Sí, la verdad que...
2: En cualsevol esport.
0: Es muy complicado, siempre subir es muy complicado. Siempre suelen decir, bajar es fácil, pero ascender es muy complicado.
2: Acaba de comenzar también el 15-7 en la final de Roland Garros. Coboli 2, Zverev 2, Sinquei definitivo.
1: Y ahora falta en ataque de Quique Márquez. La setmana passada el Bambor en més escorat a la banda, i avui sí que Òscar Cano li està donant total llibertat per dins, que és, jo crec, on més perill té este jugador.
2: Per cert, molts signes de caserisme, sí, per part de l'àrbitre,
0: Bueno, yo creo que le está pesando un poquito el ambiente, el partido, pero bueno, quiere, en sus decisiones quiere, se le ve un poco nervioso, alterado, también con la tarjeta Rubén, que yo creo que a estas alturas no merece la pena esa tarjeta al portero. Y bueno, al final el árbitro lo que te puede restar o dar, vamos a verlo, pero lo que de verdad importa es que bueno, el equipo esté bien, que tengan confianza. Ahora, pues bueno, si se llega con este resultado al final de los 45, de los primeros 45 minutos, pues que cada entrenador, pues me imagino que retocará lo que tenga que retocar y a sufrir, porque al final siempre se sufre por un lado o por otro los segundos 45 minutos.
1: La pilota que espera el central per al Villarreal és Sierra, que vol superar obstacles. Continua Sierra, que la vol canviar. La pilota que arribarà fins a Fermín Sobrón. Sierra, que ara no tenia cap opció i ha tingut que fer aquesta pilotada llarga. Fermín Sobrón, ara sí que el Zamora no vol jugar-se cap. Sap que queden 5 minuts per arribar al descans i que també té un resultat bo, perquè encara queda molt. Pilotada llarga de Fermín Sobrón, molt alta. Ja baixa de l'eixal de Zamora. Cau un jugador del Villarreal. L'àrbitre diu que no hi ha res. És Sancho amb la pilota. Sancho, que vol girar, gira bé la pilota que va per dins. A veure si la guanya, però l'àrbitre ara sí ha de parar el partit perquè hi ha un jugador del Villarreal ben terra. Ara ja són dos. I l'àrbitre que ha de posar pau i tranquil·litat. Ahí estava Losada i és Carlos Macià, un dels dos pivots, el que estava en terra, que hi s'han set una falta. Y seguramente igual el protagonista era Mario Losada.
2: Els fan dependre des de más a menys.
1: Ahí están els dos jugadors en terra del Villarreal. Quan resten 5 minuts.
2: No tenen res, cap dels dos. L'únic que estan forçant és a veure si revisen, per a veure si hi ha alguna possible roja. L'àrbitre ha tret una groa.
1: L'altre és a la Sane Diatal, que també està en terra. És a dir, els dos pivots, aprofitant també els jugadors per a refrescar-se, i que no entra ningú. Cap assistència mèdica del Villarreal.
2: No, és que no tenen res.
1: No entra ningú.
2: Tots ho saben, que no tenen res.
0: Bueno, ahora teniendo a dos jugadores en el suelo, no va a salir ninguno. Si fuese uno solo, sí, pero teniendo que asistir a dos, no sale ninguno de los dos. Entonces, bueno, ahí los banquillos en ese partido tienen que ser listos, que se juega también fuera del campo.
1: Seguramente en la caiguda, y sí que dos grogues,
2: no,
1: una pera Abdelamar, sí. L'altra no sé si haurà sigut per algun del Villarreal o del Zamora.
0: La pistola és ràpido, sí. de pie. Ha sacado el revólver y ha ejecutado rápido.
1: I xerrant ara Palomares Gutiérrez amb David Albelda, dient-li el que estava fent, i el col·legiat que sí, que se'n va al bar. Se'n va al bar a veure quina jugada és la que ha de revisar. No sé si és la colza de Mario Losada per darrere a la Sane Diata, que és el que ha caigut a terra i que sí que pot ser que s'hagi fet mal en la caiguda. Una bona tamborinada.
0: Yo creo que
1: no
0: la segunda,
1: sé si con más tarjeta.
0: Yo creo que es la segunda que parece ser que el segundo jugador del Villarreal se tira porque, bueno, en principio parece que
1: claro, estaba la Sane y Atantarre, sí. Jugadores que no sabían sí. Si había chiulat o no. La jugada que ha continuado. Y ahí es Markel Lozano, el jugador del Zamora, Carlos Macià. Una chicoteta bueno. Pica baralla y el árbitro la estaba leyendo, estaba a 2 metros. Sí.

0: dels metres i ja ho havia vist, és a dir, que es queden una targeta groga per a Abde Damar, ell s'assegur, i l'altra targeta, ara en seguida la veurem, ha sigut per a l'altre central, Sierra, és a dir, els dos centrals i el porter del Villarreal amb targeta groga.
1: Yo creo que si el Villarreal intenta pues, hacer ese partido bronco con gente cayéndose al suelo, yo creo que se equivoca, porque el Villarreal no sabe jugar así. Quizá el Zamora sí, porque son gente con más experiencia, sabe todo lo que puede pasar, pero yo creo que el Villarreal, yo te he dicho antes, no sabe especular, no sabe el esperar, no sabe el, quizá defender ese resultado. Yo creo que es un...
0: Y ahora tarjeta roja, algún miembro pense de la banqueta del Zamora... No s'ho ha pensat i ara o membre o jugador del Villarreal ve també fora. Dos targetes roges.
1: En pareja, sempre.
0: Banqueta d'un i banqueta d'altre. Sí, sí. I ho té clar. Palomares, sí, sí, que ho té prou clar.
2: Quines ganes de...
1: Sí, de ser protagonista.
2: De buscar-se problemes, eh? Vull dir, expulsar a gent de les banquetes no val per a res. Vol dir, què expulses? Al preparador físic? Al tàctic? I això per a què te val? Vull dir... Una miqueta más de manera amplia en partidos con...
1: Yo creo que eso se tiene que solucionar yendo al banquillo a hablar con el entrenador. Sí. Oye, mira, controla tu banquillo, que si no, bueno, el culpable vas a ser tú y ya está. Y con una simple conversación de nada, de 30 segundos, yo creo que lo debe arreglar.
0: Y ahora continúa Balón en más, bien que vais en pulsaciones.
2: Porta para 6 minutos.
0: Encara no se ha jugado el último tram de la primera parte. Otra vegada la charla en un membre de la banqueta de David Albelda.
2: Ahora está parlant David.
0: I fent... No, ese es membre. Ese no, es, sí. Però ja dic, explicació llarga també de Palomares, que vol tindre el partit controlat. Quan ja diem més de 5 minuts sense que rode la pilota, la gent passant calor també a les graderies.
2: I després parlem dels afegits en primera federació i la majoria d'ells estan provocats pels mateixos àrbitres.
1: Sí. Està clar.
2: És que els grans perdedors de temps que hi ha són els àrbitres. Quan ve un córner i se posen a parlar, per favor, no agaf, però per l'amor de Déu, veus que agafa un a altre, xiula,
1: sí,
2: però notes perquè ara està revisió. En fi, pues ese que...
1: A ver cuánto tiempo se da ahora.
0: Són ja minuts 45.
2: Sí, 7 minuts, segur.
0: I ara veurem l'afegit d'esta primera part, en la qual no havia passat gaire cosa. S'ha embolicat un poc al final i són 6 minuts de temps afegit fins al minut 51.
1: Dos del refrigerio, de la parada para beber agua y otros 4.
2: I es queda curtíssim, perquè si ha tret grogues per perdre temps, és temps que té que afegir.
0: I ara cabotada entre dos jugadors i ara són... Targeta roja! Roja per a Gaitán. No s'ho ha pensat tampoc. Targeta roja per a Gaitán. Dos jugadors del Zamora en terra... Ja ho estaven dient, s'estava embolicat des de final de partit. Gaitán, que pareix que no s'ho creu, que tampoc protesta, i Gaitán, que se n'anirà al túnel de vestidors. Ahí veiem la primera entrada, i ahí Gaitán baixa el cap Marc en Lozano, alça la cama Gaitán, pareix que sí que li pot impactar a lo millor en la cara, i com diem Palomares, que no s'ho ha pensat dos voltes, Gaitán, que no s'ho creu.
2: La jugada és una pilota dividida. El jugador del Zamora baixa el cap, tampoc el baixa massa, però sí que el baixa, i Gaitán, el jugador del Villarreal, alça el peu per a buscar el valor. El baixa aixina com girant-se,
0: quasi no li vol ni
2: sí,
0: pegar,
2: perquè sap que com el toque l'expulsen,
1: sí,
2: i a contacte és de roja. Y Gaitán sabe que ha fet el...
1: Claro, esas jugadas suele pasar con gente de así, gente joven, sí, pues bueno, que a lo mejor te han dicho algo jugando, ya pierdes los nervios, vas que no sabes dónde vas y bueno, y ahora pues bueno, puede decirle mucho al árbitro, pero no va a cambiar nada.
0: L'àrbitre que està dient-li que l'acompanya fins al túnel de vestidors, però que la decisió ja està presa. Gaitán se'n va a vestidors en eixa targeta roja. Xerra amb David Albelda, però se n'anirà el jove jugador, un dels protagonistes la setmana passada. I el Villarreal, que ara té sí quasi el més difícil, aguantar en la segona part i el que encara eres... queda de la primera.
2: Tu ara eres Albelda i demanes la revisió o no, Mora? No te quedarien més, eh?
1: Bueno, es que yo creo que es una jugada del balón. Yo creo que ni le toca, pero es una jugada que yo no arriesgaría una.

0: una revisión. ¿Por qué? Porque en la segunda parte hemos visto antes en el partido del Celta Fortuna ha habido 3 penaltis. O sea, es una categoría que se pitan muchos penaltis porque, pues bueno, no sé si por ingenuidad, por
1: yo creo que la van a revisar, ¿eh? Porque
2: ¿valéis que la van a revisar? Sensación
1: que no deis saben que Gaitán marchara capa al vestidor.
0: Es que yo creo que no le toca. No creo que le toca.
1: Si no el toca, no roja. Si el toca, sí.
2: Depende también de la perillositat que vesga l'àrbit, perquè encara que no el toque, si la cama igual pensa que va molt alta. Estem tornant a veure la repetició entre Gaitán i Marc Lozano.
1: No totes les cames que van altes són roges.
2: No pareix en la punta que acaba... No li toca la cara. No li toca.
0: Si le toca, le toca en el hombro abajo.
2: I veiem, està la pilota enmig. La toca primer Marc Lozano en el cap.
1: Li poden llevar la roja, eh?
2: I seria important que el Villarreal continuara amb 11 homes quan si estan dient que en el minut 39 ja no s'ha jugat res, pues ara mira, només s'ha jugat esta jugada.
0: Aquí se va a ver la personalidad del árbitro. Si es verdad, todos hemos visto que no la ha tocado, veremos a ver.
2: Ahí va Palomares, fa la senya del VAR, diu que
1: li toca el muscle, que li toca roja.
2: Sí, i que se'n va fora. És a dir, que sí que li toca, diu l'àrbit, i diu que és targeta roja, es reafirma en la seua decisió. Albelda es queda en un home menys quan encara resten 2 minuts per arribar a la fi de la primera part i segurament 2 o 3 minuts més.
0: Ja ha fet les 2 revisions, no?
2: I ja ha fet les 2 revisions. El filial groguet 1-0. Està perdent el Villarreal.
1: En l'ascensa de la Lliga CB conclou el primer quart en Coruña 12-6. Està guanyant Coruña Estudiantes. Ha fet 6 punts en el primer quart. Estudiantes, un equip que vol pujar a la CB.
2: Estem ja en l'estadi Ruta de la Plata, quan ja estem comentant el Villarreal amb un home menys. És Carlos Ramos, ara el que treu la pilota parada. La torna Carlos Ramos a posar a la segon pal. La té que treure el Villarreal, la pilota que es queda morta. La guanyarà, és Miqui Codina en la part esquerra que vol centrar. La vol guanyar de Nayib Budesca. La guanya Miqui Codina a línia de fons, a les mans de Rubén Gómez.
1: Que complicat s'ha passat el partit, Mora.
0: No cabe duda que jugando fuera de casa es lo único bueno que estás todavía por encima la eliminatoria, pero todos los puntos en contra que podrías tener, te han metido ya un gol, te han expulsado uno, tienes un central con tarjeta, tienes el portero con tarjeta.
2: Bueno, es dos centrales.
0: Los dos centrales. Vamos a ver porque actuando el árbitro como está actuando, a lo mejor puede haber algún expulsado más, ¿eh?
2: La pelota que espera el Zamora, que la vol ir ràpid per banda dreta. La té Diego Moreno, que torna a jugar darrere per a Quique Márquez, que canvia el joc perfectament per a Miqui Codina, que ja comença a pujar, la deixa per a Abdedamar. Abdedamar amb cama dreta, que ja vol encarar, que juga darrere. Carlos Ramos és el capital que té la pilota, que ja està buscant àrea, que la posa al segon pal. La rematada de Mario Losada, fàcil per a Rubén Gómez, que agarra la pilota quan arribem ja quasi al minut 51.
1: Però tenen que afegir més.
2: Però sí. Segurament sí, encara sí. Queden 2-3 minuts.
1: Conclou el primer quart en el partit de quarts de final de la Lliga ACB. Baskonia guanya per un 24-23 al Joventut d'este partit. I és el rival de València Bàsquet dimecres.
2: Traurà Rubén Gómez, pilotada llarga de Rubén Gómez, que no la pot guanyar a Iman Arguic. És a la Sanediata tractant de posar pausa al centre del camp. A la Sanediata, que la vol posar per dins. Ara pot ser bona pilota. La guanya Hugo López, que remata. Serà treta de cantonada. Bona arribada ara del Villarreal B. Per aquesta banda esquerra i altra vegada buscant esquena del lateral. Ahí és on pot estar el perill. Era Hugo López el que volia rematar. S'ha refet prou bé Diego Moreno. Pero ahí es donde el perillo el Villarreal.
0: Sí, en ese flanco, en el lateral derecho del Zamora, yo creo que se está viendo carencias, tanto en el partido de ida como ahora en el de vuelta. Y vamos a ver, sobre todo con esos balones a espaldas de los defensores, que el Zamora durante toda la temporada ha estado sufriendo esos envíos de los mediocentros o centrocampistas de equipos contrarios para ocuparle el espacio de los puntas.
2: Hugo López, punt de penal, no troba rematador. La pilota que arriba dins l'àrea, la torna a rebutjar el Zamora. Es perd per línia de banda, no, la vol guanyar Dani Budesca i no s'ha de perdre aquesta pilota, s'ha d'acabar la jugada. Vol eixir Losada que se'n va d'un, se'n va d'un altre, continua canviant la direcció i juga per a l'altre costat i girar el Zamora. Quan arribem ja quasi al minut 53, canvi de banda del Zamora, que va a la part esquerra, és Abde Damar, que se'n vol anar de Dani Budesca. Abde Damar no se'n va de Dani Budesca, però torna a guanyar. Eixa jugada i serà treta de cantonada, era Sancho el que volia anar-se'n, i altra vegada traurà Carlos Ramos. Amb bona fe que ha pogut defensar, però el que ha guanyat és Sancho.
0: Ahora el chip tiene que cambiar, todos los jugadores y ordenarse, ser ordenados en el momento que se pierde la posesión de balón, el volver a su zona, a defender, a estar preparados para ayudar al equipo. Y bueno, y eso, pues bueno, chavales jóvenes, hay que cambiar el chip porque es complicado.
2: Traurà el capità, Carlos Ramos, treta de cantonada, pot ser una de les últimes i se n'anem al descans. És Carlos Ramos, cama dreta, la posa a primer pal, la té que traure ara Sierra, la pilota que cau per a Diego Moreno, acaba jugada, serà treta de porteria per al Villarreal B.
1: Bueno, i així de com veure esta llarguíssima primera meitat, on tindrem 9 minuts de descompte, és la primera federació. La segona part, en teoria, tindrà 20 minuts de descompte, perquè és la primera federació. I en estos àrbitres és molt complicat.
2: I traurà Rubén Gómez, que òbviament no s'ho pensa, i traurà en llarg el porter del Villarreal B.
0: Jo crec que terminarà en el moment que patee.
2: Ahí va Rubén Gómez i l'àrbit correcte diu als 21 protagonistes que se'n poden anar a vestidors. De moment descansa el Ruta de la Plata. No són bones notícies per al conjunt d'Albelda, que està ja jugant amb un home menys per aquesta expulsió de Gaitán i que està perdent Zamora 1, Villarreal B 0. Això sí, de moment passaria el filial Groguet a la final.
0: Esa és la única bona notícia.
1: Perquè som optimistes i tenim que buscar les bones notícies. I la bona notícia és que el Villarreal només perd per 1-0 després d'una primera meitat on ha començat bé, però que després tot ha anat encanallant-se, Juanlu, i està molt, molt, molt difícil per a la segona.
0: Sí, todo se está poniendo un poco cuesta arriba. Ya te digo, la única nota positiva es que vas por delante de la eliminatoria, pero un gol te deja fuera. Entonces, estás con un hombre menos. Hay que cambiar, como he dicho yo, el chip. Ahora, pues bueno, David tiene que retocar esa estructura, sobre todo ser solidarios defensivamente, porque pues bueno, se va a sufrir, el Zamora te va a embotellar, te va a tener mucho, mucho balón parado, muchas llegadas, muchos centros al área, como es el fuerte de este equipo. Y bueno, lo que queda es juntarse, estar unidos y pelear, nada más.
1: Pues en un instante continuarem l'anàlisi d'aquest partit que està en el descans. Les 7:25 de la vesprada és un bon moment per a repassar quina és la situació que tenim de totes les coses que han passat i que estan passant en el món de l'esport en tot el món. En futbol, ascens cap a la segona divisió. Ahir es va disputar el Castelló 1, Almeria 1. Dimarts estarem en els Jocs del Mediterrani per a l'encontre de tornada. Esta nit a les 9 es jugarà el partit d'anada de l'altra semifinal que enfronta a Las Palmas i Màlaga. Partits de seleccions, està en el descans el Dinamarca 2, Ucraïna 1. Està només 4 dies per a que comence el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Zigankov, el jugador del Girona, és qui ha fet el gol d'Ucraïna. A les 9 de la nit jugarà Itàlia davant de Grècia. Esta matinada, Brasil li ha guanyat 2-1 Egipte amb la mala notícia de la lesió de Wesley. El lateral dret de la Roma ha tingut que cridar el seleccionador brasiler a Ederson per a substituir-lo en la convocatòria. Aixina ho ha decidit Carleto per a este encontre. Guimaraes i Hendrick han fet els gols per a Brasil. Mentretant, l'Argentina ha guanyat Honduras 2-0 amb els gols de Lautaro Martínez i del fill de Simeone. Fase d'ascens cap a la segona divisió. Ja coneguem 3 dels equips que jugaran la final. Ponferradina, Celta de Vigo serà una de les semifinals. L'equip del Bierzo davant el conjunt gallec. L'altra la jugarà el Sabadell davant de qui supere este Zamora Villarreal B. De moment, avantatge per a l'equip de David Albelda per 2-1. Ja aconseguiren el seu ascens cap a la segona federació Jaén, Ourense, Àguiles, Coria i Logroñés, que jugaran en la quinta categoria del futbol espanyol la propera temporada. La Nucía ha guanyat la final valenciana per l'ascens a segona federació, tindrà ara que jugar una última eliminatòria. Això no s'acaba mai, Mora.

0: Eso de pujar a segona federació.
1: La verdad que una vez que pasas una... Bueno, toda una liga entera,
0: sí,
1: temporada regular, más luego una eliminatoria, más luego otra, y más luego tienes que enfrentarte a otro de otro grupo. O sea, es
0: tremendo.
1: Es interminable.
0: Y espera el tribal Valderas al equipo de
1: Vicente. Alcorcón.
0: El equipo de La Lucía. Los que ya no tienen que esperar más son los jugadores del Torrevieja, que aconsegueixen l'ascens cap a la tercera federació. Este matí hem viscut la seva alegria així en el punt a punt de Punt Ràdio. En futbol sala estem pendents del partit que està a punt de començar. Ho farà en un parell de minuts en Múrcia entre el Pozo i Palma. En la jornada d'ahir el Barça li va guanyar per 4-3 el conjunt del Inter. En tenis està molt a prop Zverev de conquerir Roland Garros. Seria el primer de la seva carrera perquè està guanyant el seu partit 3-0 en el quint i definitiu set davant de Kovoli. Ahir Andreeva li va guanyar a Joalinska. I en quant a la representació espanyola, el més destacat és la victòria en dobles de Marcel Granollers junta a l'argentí Horacio Ceballos. Bàsquet, Lliga CB, ja tenim definida una semifinal, la que començarà dimarts i que enfrontarà a la Laguna Tenerife davant del Futbol Club Barcelona. Sèrie semifinal ja al millor de 5 partits. En l'altre costat del quadre, València Bàsquet espera finalista. Està en marxa l'encontre en Vitoria. Estem a 6 minuts per a que aplegue el descans. Bascón està guanyant, però per la mínima, només per 2 punts, 31-29, el Joventut de Badalona. També està jugant-se el partit decisiu per l'ascens a la Lliga ACB, el Bogí de Alacant, de l'equip alacantí Movistar Estudiantes, que juga davant de tota una ciutat, davant de A Coruña, que vol estar en la Lliga ACB la propera temporada. Estem també en l'Equador del segon quart. El marcador és Estudiantes 17, Movistar Estudiantes 17, Leima Coruña 21. En handbol hem viscut la final de la Copa del Rei, que s'ha jugat en Alacant, en el centre de tecnificació, on el Futbol Club Barcelona no ha tingut pietat del Bidasoa a Irún, i a una setmana de que dispute davant del Albor de Dinamarca la semifinal de la Eurolliga d'handbol, el Barça es proclama campió de la Copa del Rei superant el conjunt del Bidasoa. En Fórmula 1, superaccidentat la carrera que hem viscut en el Gran Premi de Mònac en Monte Carlo, en victòria per a Kimi Antonelli, segona plaça per a Hamilton, el tercer ha estat Isaac Hadjar. Carlos Sainz ha quedat fora de combat a 3 voltes per a la fi de la carrera, mentre que Fernando Alonso ha conclòs en el lloc 14, fins a 2 vegades ha tingut que eixir el safety car en esta carrera. En motociclisme s'ha disputat el Gran Premi d'Hongria en Balaton Park, amb victòria per a Marc Márquez. És la victòria 100 del pilot català en el Mundial. La notícia del cap de setmana per a l'esport valencià s'ha produït en rugbi femení, on el Túria ha aconseguit l'ascens a la divisió d'honor femenina, la màxima categoria del rugbi femení, després de caure en la final de l'ascens quan jugava a casa contra el Barça. Encara tenia una oportunitat més de fer-ho en l'eliminatòria que enfrontava al segon de la segona divisió davant del penúltim de la primera, i avui en Madrid ha superat el Complutense Cisneros per 7-24, amb la qual cosa representarà el rugbi femení valencià en la primera divisió. En pàdel estem pendents de Roma i estan jugant-se les finals. De moment, la final femenina, el primer set per a Triay i Brea. El segon set està en marxa, empat a 4 en el marcador. A continuació es disputarà la final masculina, mentre que en la jornada d'avui en el P1 de València han continuat jugant-se la fase prèvia, on només una jugadora valenciana ha estat capaç de guanyar. Marina Martínez Lobo, que junta a Júlia Polo han guanyat 6-1, 6-3 a Alba Gallardo i Alba Pérez. La resta derrota per a les nostres. Mar Munera, junta a l'asturiana Coral Álvarez, han perdut front a Lea Godalier i Ari Cañete.

0: Canyelles 7-5 i 6-0. Derrota també per a Aida Martínez, la jugadora de Muro d'Alcoi, que junta Camila Facio han perdut front a Mònica Gómez i Marta Arellano per un doble 6-2. I també derrota per a Lucía Peralta, que ha caigut 6-3, 6-4, junta Rebeca López front a Bàrbara Las Heras i Carla Mesa. Tampoc han pogut continuar en el torneig Nacho Alonso i Rubén Fernández, quienes han perdut davant de Mariano Agustín González i Francisco Cabeza per 7-5 i 6-1. En la jornada demà ens esperen molts duels amb jugadors de la Comunitat Valenciana. Pista central, 9 del matí, el duel entre l'Oriola, Nachi Sager davant de Mario Ortega. En quart torn veurem els convidats per l'organització, els alacantins, Cristian Fuster i Miqui Solves. A continuació veurem els altres convidats, els valencians Adri Naranjo i Pablo Sánchez, front a Xisco Gil i Manu Castaño. I després a José Terrico i Juan Cruz Forastelo, que jugaran davant de jugadors de la prèvia, a Franz Cabeza i a Mariano Agustín González. En la pista 2, també per a obrir la jornada, veurem al argentí que viu en Castelló, Fede Mourinho, fent parella amb Marc Quílez, enfrontar-se a Rubín i Sánchez Agüero. I en la pista 3, en el partit que dona accés al quadre final, veurem a Marina Martínez Lobo i a Julia Polo enfrontar-se a Bàrbara Las Heras i a Carla Mesa. En una jornada on estem pendents del que està passant en este Ruta de la Plata, on ja hi són els jugadors del Villarreal per a començar la segona meitat. Álvaro Molina, recordem, amb 10 per expulsió patida per l'equip d'Albelda en la primera part.
1: Aquesta expulsió de Gaitán, i pareix que no hi haurà cap canvi. Ja estaven els 10 jugadors del Villarreal B amb el seu preparador físic, que faran aquesta xicoteta activació abans de començar la segona part, una segona part que serà complicada, òbviament. Era també d'esperar este Zamora, amb una experiència espectacular en la categoria, jugadors molt experimentats, i que ja va guanyant 1-0, i que ara és quan el Villarreal, ho dèiem, ha d'apretar les dents i aguantar mínim este resultat. A veure, el Zamora també estan ja a punt d'eixir, i també mirant un poc el que és la banqueta, avui té homes com Ives Balú, el central, que segurament tinga algun minut per a resguardar-se. També està Txec Tiam, que ja va jugar alguns minuts la setmana passada, mig centre amb una potència també molt gran. I en la part de dalt, és que avui té molta cosa, està Etienne Tó, que la setmana passada no va jugar, però estan Pau Cabanes i Albert García, i també està Nizar. És a dir, que la banqueta del Villarreal és molt bona. Segurament ara algun canvi en el pensament de David Albelda amb aquesta targeta roja per a Joselillo Gaitán, però com dèiem, tant en la part defensiva com en la part ofensiva, David Albelda, que té bons jugadors i que segurament desgama Pau Cabanes, o com diem, Albert García, que la setmana passada no va jugar per aquesta expulsió.
0: Juan Luis Bona, faria algun canvi d'homens o tàctic?
2: A ver, yo creo que al inicio del partido ha quitado respecto al partido anterior a el Yamili, y ha sacado a Bonafé, yo creo que por el tema físico, por
1: tema físico. Y ahí está, ¿sí?, Albert García al davanter, sí, que pareix que comenzará la segunda parte. Están esos 10 homens que están ya fent ejercicios de activación cuando está a punt de sortir de Zamora, y Albert García al davanter, que será el primer canvi d'Albelda.
2: También el Cabanes, cuando salió el otro día, también creo peligro. Yo creo que es un jugador que bueno, por lo que le ha pasado, que ha estado tiempo sin jugar, bueno, se le vio con muchas ganas. Pero bueno, yo creo que lo importante es retocar esa estructura con un hombre menos. Me imagino que pondrá dos líneas de cuatro con uno por delante. Bueno, veremos a ver cómo va el partido, porque si va así, tú, lo que hay que tener en cuenta es que vas por delante de la eliminatoria. O sea, que en principio tú vas ganando. Entonces, los que tienen que estar nerviosos en este caso son el Zamora. Pero bueno, lo que sí creemos que va a ser un acoso constante por parte del Zamora ahora, sobre todo con esas ABPs, esos balones parados, esas llegadas, ese cargar área, como bueno, las señas características del Zamora. ¿Y qué se puede contrarrestar? Pues bueno, con juego como el Villarreal sabe hacerlo, manteniendo la posesión e intentando pues algún robo, alguna transición rápida, como ha pasado en dos ocasiones en la primera parte, pues conseguir algo de peligro.
1: I no sé ara, el Zamora, si volen jugar amb aquesta veterania, però encara en el túnel de vestidors, el Villarreal ve que ja ha decidit fa un parell de minuts I el Zamora, que encara no ha eixit, l'àrbit, que tampoc encara ha eixit.
0: El veiem allà al fons, l'àrbit.
1: I ara ja sí que ja veiem els tres i ja és tot el Zamora, que jo estava pensant. Hem d'esperar també aquesta eixida del Zamora estos primers minuts, però és que en la primera part no ha sigut aixina i és que jo crec que Òscar Cano li fa igual també.
2: No, jo creo que no va... Se ha podido salir ya esos primeros 45 minutos, los primeros 5 minutos, que es un poco para yo creo que intimidar al contrario, para ver que tú quieres ganar el partido, pero bueno, tampoco es un equipo que como te he dicho, por la edad, la veteranía, no creo que pueda mantener un ritmo frenético durante 45 minutos. Yo creo que bueno, que ellos son más de llegar, de porque bueno, como has visto, tampoco es un equipo que saque el balón controlado de atrás, es más bien un juego directo, aprovechando segundas jugadas. Y cuando consiguen el balón en esos tres cuartos, abrir a banda y centrar. Ese es el juego del Zamora.
1: I ahir veiem quan ja es produeix el canvi, quan ja està a punt de començar la segona part. Ha entrat Albert García, se'n va Ayman Arguic. Veurem ara com es recol·loca el Villarreal, si és un 4-4-1. I Hugo López ara s'escora un poc a la banda on estava Joselillo Gaitán, que segurament sigui aixina, i Albert García serà l'home referència. Traurà el Zamora, l'àrbit que ja xiula Palomares. Comença la segona part de la Ruta de la Plata. Primera pilota per al Zamora. I primera pilotada llarga de Fermín Sobrón per a guanyar aquestes segones jugades. La pilota que se'n va per línia de fons, de porter a porter. Traurà ara Rubén Gómez.
0: Té pressa el Zamora des del primer segon, eh?
2: Sí.
0: Ells no volen deixar ni respirar al filial del Villarreal, que té per a mi una missió molt complicada, eh? Que és defensar el que té. El que té és la classificació cap a la final de l'ascens a segona divisió. És que són paraules majors. Eh?
2: En estos partidos te tienes que hacer mayor pronto. Te tienes que hacer mayor muy pronto. Y bueno, y ya te digo, en la trayectoria de un jugador, mira, por su bien, cuanto antes pases, porque bueno, eres joven y bueno, tienes toda una vida por delante, y bueno, todos estos jugadores, a mí no me cabe la menor duda que el 80% estarán en la máxima categoría o la segunda categoría del fútbol español, seguro.
0: Y ya un factor que el tindré molt en compte, l'àrbitre. L'àrbitre super casolà, ya ha expulsat un jugador del Villarreal. En fi, jo crec que hi ha que tindre molt en compte el factor arbitral de cara a esta segona part.
2: Yo creo que ahora, si yo fuese David Abelda, lo primero que diría es olvidarse del árbitro. Sé que nos va a hacer daño, sé que va a tener decisión, pero por favor, olvidar del árbitro. Y al final, a jugar. Ahora luego, al final, el que tenga que protestar ya...
1: La rematada, se'n va fora la rematada. Centre lateral per la part esquerra, rematada dins l'àrea, que estava prou sol el jugador del Zamora. Se'n va a la dreta de Rubén Gómez quan hem tingut un doble canvi. Havien comptat el d'Albert García, però també ha entrat en ese extrem dret Nizar i se n'ha anat Bonafé. És a dir, un canvi també ofensiu, podríem dir, perquè Nizar... Té també esa verticalitat de cara a porteria.
2: Por ejemplo, ves esta jugada, lo que no se puede permitir es que rematar un hombre solo que no estén fijado por los centrales, o si viene de segunda línea, estar fijado por hombres de segunda línea del Villarreal. Eso yo creo que no se puede permitir.
1: Ara també haurà de pensar del filial Groguet si sí o no, si pressionar alt o buscar un poc més darrere. La pilota que espera el Zamora en la part dreta, Diego Moreno, que juga per davant per a Carlos Ramos. Carlos Ramos, que juga per a la banda per a Sancho. Ja li dobla Carlos Ramos, és Diego Moreno per dins. Ara triangula prou bé el Zamora, és Carlos Ramos, altra vegada la posa. L'Osada fora! Xiu la falta en atac de l'Osada, però altra vegada arribant per banda, centre lateral i remat de l'Osada que se'n va per dalt. Sí. Era falta en atac.
2: En 2 minutos ya han rematado 2 sí. Centros laterales.
0: En futbol sala, semifinals de la Lliga, comença l'encontre. El Pozo de Murcia 0, Palma Futsal 0.
1: Que bé s'ha manejat Mario Losada buscant el remat. L'àrbit que pareix que li ha xiulat falta i traurà Rubén Gómez. Com deia Juanlu, són 3 minuts i hi ha 2 entrades laterals del Zamora que vol fer-li el partit complicat al Villarreal B i més jugant en un home més. La pilota per al central. És Eric jugant per a Miki Codina, que ja vol creuar la línia de mig del camp. Juga per al seu extrem Abdedamar, que juga per dins. És Carlos. Carlos torna a jugar arrere per a Miki Codina. I ara sí que també tranquil·litat del Zamora, que sap que li queda encara molt per davant. Jugant també amb aquest factor, home, aquesta superioritat. I ara bona pilotada per dins, no pot Sancho controlar. però el Villarreal s'ha de reestructurar un poc, sí, perquè estan trobant massa fàcil, sí, per dins.
0: Necessitem
1: també
0: el valor.
2: Sí, sí, i és el que t'iba a comentar. Jo crec que l'anterior possessió del Villarreal li ha durat apenas 10-15 segons. Jo crec que tiene que volver a esas posesiones, bueno, medio largas, el ir de un lado a otro con balón, quizá a lo mejor no buscar tanto la portería contraria, pero sí buscar esa posesión que desgaste al equipo contrario, porque no cabe duda que el equipo contrario quiere y necesita el balón porque tiene que hacer un gol para pasar a la eliminatoria. Y bueno, yo creo que la tónica ahora se está volviendo como la segunda parte aquí en la Ciudad Deportiva, que bueno, el Villarreal se está metiendo atrás. Y el peso lo está llevando el Zamora.
1: Sap de Damar que fa la centrada, ara sí que se'n va fora. Apareix un poc precipitat aquest atac del Zamora. Tornarà a traure Rubén Gómez amb Carlos Macià al migcentre, demanant-li calma al porter. Que recol·loque l'equip, també que respiren un poc, perquè se pot ser que es faci llarga la segona part.
3: Tampoc se puede dormir alza mucho. Alza els braços a París, cau a terra Sasha Zverev després de la errada en l'esmaix de Kovoli. Zverev acaba de guanyar Roland Garros 3-7-2 davant de Kovoli. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 en el quint i definitiu set. Sasha Zverev és, qui ho anava a dir, campió de Roland Garros.
1: Pilota per al Zamora. La torna a recuperar, sí que és en Nizar, que entra la primera pilota que toca en joc. És a la Sanediata, que gira, ho ha de fer ràpid i ho fa. Juga per al seu central, és el Lautaro, que ja vol progressar per la part esquerra per a Enec Ortiz. Enec Ortiz, que ara sí que frena, que li posa calma, torna a jugar per al Lautaro. Este per a la Sanediata en el centre del camp. A la Sanediata, que gira, que juga per a Sierra.
3: Jugant d'aixina millor, eh?
1: Sierra.
2: Sí, perquè és que al final no parece que te presione en exceso el Zamora. Al final, cuando estás jugando ahí, ahora no te está presionando prácticamente. Y ya estás en tres cuartos de campo, ya sí, prácticamente...
1: Que fue la centrada, la rebucha, ahora sí que el central del Zamora. Y pilotada llarga, a ver si la puede guanyar es Dani Budesca, que la agarra per darrere. A ver la tarjeta de quin colores...
3: Será
1: Groga, bueno, seguramente, porque también estaban los dos centrales.
2: Sí, pero bueno.
1: Es que Quique Márquez, pero un altre home
2: de la parte defensiva. La línea defensiva, claro.
1: Amb Groga.
2: Sí.
3: En bàsquet s'aplega el descans. En Vitoria, Baskonia 38, Joventut 41. Està guanyant per 3 l'equip català. D'ací ix el rival de València Bàsquet per a la semifinal pel títol de Lliga.
1: Són ja tres grogues, com dèiem, en aquesta part defensiva. Dani Budesca, els dos centrals, Sierra i Lautaro, i també el porter, Rubén Gómez.
2: Sí, sí, por eso te decía antes que tampoco Rubén se puede dormir mucho porque tiene una tarjeta, ¿eh? O sea...
1: No vaig a ser que l'àrbit faci també història.
2: Vamos a ver
1: i traga la segona targeta groga i roja.
2: Otro peligro.
1: Carlos Ramos, altre perill, com bé diu Juanlu. Pilota parada des de la part esquerra, proper de les banquetes. És Carlos Ramos, el capità, que la posarà a cama dreta. Molts jugadors del Zamora la posa Carlos Ramos. Al segon pal, la rematada que se'n va fora. Altre remat en una centrada. Era el central, Luis Miluengo. Traurà Rubén Gómez. Ahí veiem la repetició. I altra vegada que tornen a rematar quasi dins l'àrea xicoteta. Ara se n'ha anat fora. És a dir que traurà el filial groguet.
2: Sí,
1: com
2: bueno,
1: diem, 7 minuts, 1-0 de la segona part.
2: Carlos tiene una capacidad para alternar saque en corto, saque en largo, segundo palo, y siempre muy bien tocadas. De ahí el peligro de este equipo.
1: Y ahora falta que la reclama y la chiula sobre Sierra. Pensé casi gol Losada. Sierra que es queixa, que golpecha en terra. Era Quique Márquez, que li diu que salse ràpid. I traurà de banda, no la ni chiulat, eixa falta sobre Sierra. Traurà Dani Budesca.
3: En bàsquet ascens cap a la Lliga CB s'aplega el descans en A Coruña 36-34. Guanya per 2 l'Eima Coruña a Movistar Estudiantes.
1: Traurà, com diem, des de la part lateral Dani Budesca. La vol recuperar el Zamora. És a la Sanediata que li pega en la cara. Que es quedarà en les mans en la cara. S'ha de recuperar és Nizar. Nizar que no la guanya. És Markel Lozano. Cau jugador a terra del Villarreal. És Nizar. I ara sí que és falta. I a guanyar-li un segon és també al marcador. Traurà el Villarreal des del seu camp. Ahí veiem l'entrada del central que eixia de posició, era Eric. Eric que no deixava que girara, li ha fet falta a Nizar. I traurà el Villarreal. Ara sí que
3: no estan passant massa coses en el partit, estem en el 9 de la segona part.

0: Pero el Villarreal necesita de tant en tant mostrarles dents, ¿no?
1: Yo creo que lo que
0: algo de aparición
1: lo que no quiere el quizá el Zamora es el ritmo. El ritmo no, yo creo que el Zamora no quiere ese ritmo. Yo quiere un partido pausado, un partido que puedan controlar el partido. Yo creo que el Villarreal, si le pone ese ritmo, ese pisar un poquito el acelerador, yo creo que el Zamora lo pasaría mal.
2: Quizá nada y tornada es el que al Zamora de Óscar Cano es el que no le va a ver, porque sabe que el Villarreal tiene mucha potencia ofensiva. Traurá de banda, es Dani Budesca, allá en camp del Zamora. Guanyant-li, com diem, esos segonets al partit. Dani Budesca desde la part dreta, traurá el lateral. Agarra ahora sí ya el balón en les mans. I la posarà ja en joc. A veure qui apareix, serà Nizar o el davanter, quan ja hi ha homes del Zamora calfant en la banqueta del conjunt local. Dani Budesca, que ara sí que juga per dins, la vol controlar dins de l'àrea, és Albert García, i trau aquesta treta de cantonada. Bueno, d'una treta de banda a córner. I són també les que s'han d'aprofitar.
0: Sí. Empat del Conclou, la final femenina en Roma. Victòria per a Triay i Delphi Brea han guanyat a Ari Sánchez i Ustero 6-1-7-5.
2: Era Nizar el que guanyava aquesta línia de fons i ha tret aquest córner per al Villarreal quan ja pugen els homes alts, com poden ser els dos centrals a la Sanediata.
1: Sí. Ahora cada balón parado tiene que pensarlo muy bien el Villarreal, tiene que tomarse su tiempo y sacarlo.
2: La centrada al segon pal no remata la Sanediata, la rebutja, però sí que finalitza la jugada.
1: I sobretot
2: important.
1: Sí, important finalitzar para que, bueno, colocarse otra vez y estar atentos en defensa.
2: Ené Ortiz que finalitzava aquesta jugada i el Villarreal que sí que fa aquest passet darrere per a que puga traure Fermín Sobrón en curt i el Villarreal ja es col·loca en aquest 4-4-1. Quan arribem ja a primers 10 minuts de la segona part, aguantant el filial groguet, el Villarreal B, que està perdent 1-0, que de moment fa bo eixe 2-0 aconseguit al mini fa una setmana. La pilota que espera Eric, que juga ara per a Carlos García, que ve darrere, juga amb el seu lateral, tornen a jugar, ara tractant de manejar el baló d'un costat a un altre. El Villarreal és quan ha de defendre bé en eixes dos línies, és el central. La juga en banda per Abdedamar, per a que encare a Dani Budesca. Abdedamar amb cama dreta, la vol posar al segon pal, pot anar passada, és Ené Ortiz, la trau, es queda la pilota i dins, la de traure el Villarreal, que ara sí que la guanya Hugo López, i fa aquesta passada en llarg, a veure si la pot guanyar Albert García, són molt complicades. Esas son las que ha guañado el davanter para que el equipo pueda ir, pero es que son complicadas.
1: Sí, es bueno, un delantero tiene que estar ahí, alguna falta, provocar alguna falta para que el equipo pues bueno, salga de ahí, se estire, pues bueno, pero es complicado. No
0: cabe duda es conforma la sanció a Checo Pérez, amb la qual cosa Fernando Alonso ha conclòs dècim. Primer punt per a Fernando Alonso en tota la... Traguem el xampany, eh? Primer punt per a Alonso en tota la temporada.
2: I altra centrada lateral, no ha arribat el remat d'Abdedamar, però ja ho diem, l'equip d'Òscar Cano, que quan fa dos o tres passades és quan pareix que es posa nerviós, perquè el que vol aquest equip és penjar la pilota a l'àrea i que passen coses. És Abdedamar ara el que cau a terra.
1: Sí, és lo que suele pasar, bueno, la temperatura, la presión, todo esto y son jugadores ya pues bueno con veteranía, con su edad y bueno,
0: pues estén todo el mundo estén casi en el cuarto d'hora de la segunda part. El Villarreal guanya 1-0, perd 1-0 el partit. Està guanyant 2-1 eliminatòria, està amb 10 per l'expulsió de la primera part. Jugadors del Zamora ja amb problemes físics i no hem marcat el quart d'hora de la segona part.
2: Curiós Abdedamar i s'extrem, que també...
1: Ha pedido el canvi, ha pedido
0: el canvi. Sí,
2: ja demana les assistències, és perquè algun problema té en la cama dreta. Ara prenent també algun gel segurament màgic, d'estos que donen els preparadors físics, però és complicat.
1: Ja te digo yo que son más psicológico que otra cosa, ¿eh?
0: Això no ho arregla ni mitja hora de fisioterapia.
1: Cuando el motor quiebra, ha quebrado.
0: Ha gripat.
2: En la banqueta que este nom és com Javi Carbonell o Loren Burón, però realment l'equip titular el té sobre la gespa Óscar Cano i tirarà de garra segurament Abdedamar, que no vol perdre aquesta última mitja hora.
1: Si tiene que meter a alguien de banda será Loren, porque bueno, Carbonell es más punta a punta, pero bueno, a ver qué decide.
2: Jugant tan directe no m'estranyaria en aquest doble punta que estiga a prop de Mario Losada en els últims minuts, si continua

0: Este 1-0 al marcador, que juga amb un davanter més. Traurà Dani Budesca, quan estem ja a punt d'arribar a 7 minuts 59 de la segona part de partit. Volia eixir ara el Villarreal en carrera, li han fet falta, i traurà el conjunt de David Albelda. També tranquil·lament posant el baló en joc, òbviament. 1-0 i 2-1 en el global. Guanya el Villarreal B en el global. Avui perdent de moment davant del Zamora. Traurà Dani Budesca. Ho fa en calma. I pregunta també l'àrbit quan arribarà. Sí, el primer canvi.
1: Carbonell.
0: I és Carbonell el que entra per Abdedamar.
2: És un perill Carbonell?
1: Para mí, yo, bueno, sigo a este jugador desde su etapa de Lorense y para mí creo que es un delantero que debería haber jugado más de lo que ha jugado en el Zamora. Creo que a mí es un delantero que me gusta, un delantero hàbil, ràpido i que tiene gol.
0: Ahí veiem ja com Badal, segurament també Quique Márquez que ocupa aquesta posició d'extrem esquerre i ja pràcticament en dos puntes el Zamora buscant aquesta remuntada al filial que ha d'aguantar. La pilota que espera Dani Budesca en el camp propi juga per a Rubén Gómez, el porter del Villarreal que juga per al seu central és Lautaro. Lautaro, que ja està buscant opcions en llarg, vol jugar aquesta pilota en llarg amb un Albert García que no la pot fer bona, la guanya en el central del Zamora, i estes són les que el Villarreal ha de fer bones, i aquestes pilotades en llarg, Albert García, la pilota que espera Quique Márquez, que com diem ara s'ha posat d'extrem esquerre, Quique Márquez, que ja vol encarar, que no se'n pot anar, busca una falta que no hi ha, vol eixir ara Dani Budesca, i pot ser en una d'estes, on ha de crear perill, la pilota que va en banda, espera el filial groguet, vol pujar, continua pujant Nizar en la cama dreta, Nizar que arriba a línia de fons, que la torna a deixar arrere, arriba la Sanediata, cama esquerra la Sanediata, la volia clavar dins, però s'ha de fer més ràpid. Eixes jugades són les que s'han de fer més ràpid en atac. La recupera el Zamora en el seu camp, replegarà el Villarreal, juga tranquil·lament el central, és Luis Miluengo jugant per a Diego, per a, Miki Codina, que juga per a Quique Márquez. Quique Márquez ara escorat en la part esquerra, Quique Márquez que canvia tota l'orientació del joc, juga per a la pujada de Diego Moreno, Diego Moreno que ja controla, que ja juga arrere per a Carlos Ramos, Carlos Ramos ja buscant l'àrea, la posa Carlos Ramos, arriba a ver Rubén Gómez segur.
1: Sí, ahí es donde tiene que ayudar también Rubén en esos balones bombeados para bueno, mostrar ese liderazgo, ese dominio de área y sobre todo ayudar a la defensa.
0: I per això ha sigut Carbonell. Ja les entrades laterals compten ja amb dos homes de referència. La pilota que ara guanya l'Osada, l'Osada per a Carbonell. Carbonell que juga arrere. És Carbonell ara. Torna a jugar ara sí per a l'Osada. És Diego Moreno. Juga el Zamora. Ja en camp del Villarreal. Tots els jugadors excepte el porter. El Villarreal que defensa. És Diego Moreno que juga en banda dreta. Vol clavar-se per dins. És ara Carlos Ramos el que juga la pilota per a Luengo. Luengo per a Eric. Eric en cama esquerra que obri la pilota per a Quique Márquez que ja vol encarar, que ja està buscant l'àrea, que ara canvia el joc per a Carlos Ramos altra vegada, Carlos Ramos que la torna a penjar, se'n va directament fora i el Zamora que ja ho diem, 3-4 passades i no busca altra cosa que buscar àrea.
1: Sí, a ver, si es complicado para un equipo defender así, es complicado para un equipo atacar con todo el equipo contrario metido prácticamente en área. Entonces, cuando el Villarreal le dejan correr es peligroso, pero cuando al Zamora pues tampoco le dejan correr esas transiciones, pues no tiene prácticamente peligro. Entonces, ahora se está igualando un poco más la cosa. El Zamora también acusando el cansancio, que bueno, ya te digo, temperatura, tensión del partido. Y a partir de ahí, pues es cierto que no cabe duda que las posesiones del Villarreal ahora están durando poquísimo y al final, pues vamos a ver qué pasa con el sufrimiento durante todo el partido.
0: Era Sancho quien tenía la pilota, defensa Bené Cortiz y la guaña el Villarreal. La pilota per a Ené Cortiz, que ara sí que juga en banda, que sí que ha pogut trobar bé. És Albert García, el davanter, que juga per davant per Hugo López. Bona paret, és Albert García, que la torna a jugar per Hugo López. No sé si és el que demanava la jugada. La jugada no sé si demanava tanta verticalitat perquè...
1: Sí, deberían haber ido a banda y encarar d'altra manera.
0: Torna a recuperar el Zamora la pilota, que no està imprimint, com dèiem, i se ritme alt perquè és complicat.
1: No, no, no.
0: Ja són moltes jornades, molts partits el que duen a les cames i també fa molta calor. I la pilota que ara és en la banda esquerra vol arribar a línia de fons del jugador de Zamora que la deixa arrere, a la Sanediata, no es paren en el cortit, ara sí que la trau en llarg. La pilota que la baixa... Altra vegada Quique Márquez. mirant l'horitzó, a veure qui la pot posar. La torna a canviar i altra vegada una centrada sense massa sentit, perfecte per al Villarreal, però no s'acaba d'entendre massa aquest joc tan directe quan encara queda molt i no hi havia cap jugador pràcticament per a poder rematar en una posició bona per a rematar.
1: El Zamora no és un equip combinativo, no és un equip que haya mostrado ese aspecto de un equip combinativo, llegada con pase, és un equip més de más juego directo, más abertura a banda, más centro área. Y bueno, y ahora con un equipo totalmente replegado, pues le cuesta, porque tú tienes que ser más combinativo, tienes que, bueno, tener gente que pueda o que tenga ese desequilibrio para pasar de la marca, y bueno, y el Zamora no tiene ese tipo de jugador.
0: La pilota que espera el Zamora en part esquerra és Miqui Codina, que vol buscar dins, que juga per a Quique Márquez. Quique Márquez en la línia de cal, juga altra vegada per a Miqui Codina. Una passada complicada, la recupera prou per al Villarreal. És Albert García, que fa una bona paret. Ara sí que pot eixir el Villarreal, pot ser una bona jugada. És en banda dreta, és Nizar, replega prou per al Zamora, que damunt no li fa ni eixa falta. I tornarà a ser la pilota per al Zamora, però són 6 jugades.
2: 20 ja de la segona part. Està guanyant per la mínima 2-1 l'eliminatòria, però està jugant en 10 per l'expulsió de la primera meitat. Y el Zamora, Juan Luis Mora, no para de atacar.
1: No, evidentemente. O sea, al final, si lo fuerte que tiene el Villarreal, que es esa posesión, ese juego de calidad, pues no lo tiene, al final es un equipo que tiene que defender, estar ordenado y sobre todo el Zamora poniéndoselo complicado, porque el Zamora, ya te comento, no es un equipo muy combinativo, pero al final es lo que tiene. El balón terminará en banda y en banda se centrará y cargarán en área con jugadores, y sobre todo esas segundas jugadas, a ver cómo va.
2: Ya cambió.
0: Y tercer cambio en los files del Villarreal. Entrará Cheik, se va a la Sandiata.
1: Sí, cambio natural, puesto por puesto.
2: Per cansament, ¿no?
1: Sí. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que Yata es un jugador que lleva ya muchos kilómetros en las piernas durante este año y creo que bueno, son jugadores similares, no cabe duda que para mí este jugador el año que viene estará en el primer equipo.
2: Te vaig a dir una cosa, lo del Mundial dels 10 segons per a cada canvi, yo creo que va a ser un drama, ¿eh? Es que tarden 40, vull dir, tenen que fer en...
0: Ara no haguera entrat Cheik.
2: No haguera entrat.
1: Y a medida que vayan pasando los minutos, si hay cambios serán más extensos en el tiempo.
2: Y el otro día, no recuerden quién partit, van marcar un gol, en ese minut en el que estaba en un menys per retardar el canvi.
0: No veureu esa pilotada llarga de Rubén Gómez, però al davant és Albert García, que l'ha de fer bona. Albert García, que està a prop de esa treta de cantonada, recuperarà prou, Quique Márquez.
1: Ahí es donde tienes que provocar una falta.
0: Que ve a baixat el jugador del Zamora, quina recuperació.
2: Però jo és que crec que no l'ha vist,
0: Però és que no l'ha vist, però ahí s'ha de fer fort.
1: Sí.
2: Ahí li tenen que avisar.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que para jugar así en balón directo, yo creo que tienes a Eto'o con un físico...
0: Se tiene Eto'o.
1: Con un físico mejor para estar ahí, cubrir balón, provocar falta.
0: La pilota que espera Sancho que prolonga la jugada en banda dreta, defensa el Villarreal, la torna a jugar arrere per a Carlos Ramos per a Luis Miluengo que juega per a Eric Ruiz en cama esquerra, que la chafa, que mira jugadors, torna a jugar al centre.
1: Sí, pero tú sabes al final cómo va a acabar la jugada. Un balón a banda y centro.
0: Y una centrada y es Diego Moreno, que ya está buscando. Ahora volía a hacer esa pasada que no la troba. La recupera el Villarreal. Y ahora sí que guanya esa falta. Y es queda en terra en Eco Ortiz.
2: Un respir. Segons. Un respir. Pero al Villarreal B. Estem en l'Equador de la segona meitat. Si no hi ha més gols, el Villarreal va a estar en la final per la sense segona divisió. Pero está jugando tan buen jugador, Mainz.
1: Estos resultados tienen un problema que tú hasta el minuto 95 estás...
2: En un ahí.
1: Estás en el filo de la navaja porque, bueno, es lo que pasó con el Castilla y con el Sabadell. En el minuto 90-91 te hacen un gol y te dejan fuera. A partir de ahí...
0: Rubén Gómez.
2: Escoltame, aquel partido, el de divendres... Lo del Madrid no té nom, vull dir, que estava empatat, no és, sí, que, sí. No és que estava eliminat, sí, sí. I te tira un contraatac el Sabadell,
1: una contra, sí, sí.
2: En el últim, en fi.
1: Eso es lo que tienen estos equipos de gente joven, que es que no sabes especular con el

0: resultado, ¿no?
1: Ahora está. Si en una de estas puede llançar. Ahora sí que en calma. La pilota que le arriba a Nizar. Nizar jugando per dins. Nizar per a Cheik. Cheik per a Nizar. Nizar otra vegada en la pilota. Fent també esta posició un poc llarga, necessària. La pilota per a Dani Budesca. Dani Budesca que retrasa la pilota. Espera el central Lautaro. Lautaro que ja busca opcions. Lautaro que conduís. Lautaro que torna a jugar a la mateixa banda. És Nizar que no la guanya. Que s'esbara Nizar. La pot guanyar Albert García. No la guanya, però sí que la guanya en segona instància. És Cheik que pot eixir. És Cheik des de la frontal. Cheik ara cau i serà falta perillosíssima per al Villarreal.
2: Demana roja, el jugador del Villarreal.
1: La té en la mà i ja la trau. Que ve aixit ara Cheik. Per això també aixit. Per este físic portentós que té el jugador, el mig centre, i una falta perillosíssima.
2: La falta és a centímetres de la corona de l'àrea i en l'anàlisi d'esta segona meitat el nostre Juan Luis Mora ja ens deia ABP,
0: sí,
2: que són les jugades a pilota parada.
0: Acción, balón parado, sí.
2: I que això ho pot aprofitar ara el Villarreal per empatar el partit, per a col·locar dos gols de distància. A falta de 20 minuts, la groga és per a Luismi.
1: Un dels dos centrals, Luismi Luengo, que rep aquesta targeta groga, que ve se n'anava Cheik. I serà segurament Hugo López.
2: Però sí, és un llançament clar per a jugador de cama esquerra,
0: Sí, no cal.
1: També Cheik, inclús ara ja no està, però la Sane Diata també poguera hagut llançar aquesta treta de falta, com dient, perillosíssima. Està en Cheik i està Hugo López, però no crec que hi hagi cap dubte. Serà Hugo López el que llance i pot buscar inclús per fora des de la tele. Es veu que hi ha algun centímetre. Ahí va, Hugo López, minus 70. Hugo López que llança fora. Se'n va per dalt.
0: Ni a un lado ni a otro.
1: Se n'han a per dalt uns quants metres. Acabat jugada. Han passat també uns minuts. 20 per arribar a la fi del partit. Continuem amb l'1-0. Miqui Codina, ara el lateral del Zamora, xerrant amb la banqueta, també igual algun problema físic, i dos canvis que ja es preparen. Loren Burón.
2: Sí. Acaben de demanar 6 jugadors del Zamora al canvi.
1: I Mario García.
2: Perquè estan ofegats, eh?
1: Ahí va el primer canvi, entrarà Mario García. L'any passat, jugant en l'Hèrcules, enguany jugant en el Zamora, se'n va Markel Lozano, un dels canvis, i l'altre serà el 14, és Diego Moreno. És a dir, se'n va al lateral dret i entra un jugador ofensiu com és Loren Burón per a recórrer tota aquesta banda. Ja és el que li queda també al Zamora.
0: Sí, Loren és un jugador ràpido, con llegada, por banda. Bueno, jugador hábil, pero ya te digo, en este caso el Zamora no va a poder correr porque en este caso el Villarreal está muy metido atrás defendiendo.
2: Falten 20 minuts.
1: Tornen a arribar per aquesta banda dreta, centrada que pareix llarga però que la torna a recuperar. És Miqui Codina amb la cama esquerra que la torna a posar punt de penal i arremat de Losada que no se'n va fora. La tornarà a recuperar, la va guanyar Mario García, també Carlos Macià, la guanya Carlos Macià, traurà en Ecortiz. Moment, altra vegada de que passen segons.
2: Mentretant, atenció al que està passant en Vitoria perquè el Joventut se posa més 6. 49-55 és el rival de València Bàsquet en les semifinals. Lluita pel títol en futbol sala, marca Palma Futsal. Primer partit de semifinals pel títol de Lliga. El Pozo 0, Palma Futsal 1.
1: Traurà ja Eneko Ortiz, el lateral del Villarreal, que està buscant a la Hugo López. La recupera el Zamora en camp del Villarreal. Se vol anar estreta de banda. I altra vegada, la catapulta local de Carlos Ramos. En ell se baló en les mans. El tornarà a ficar dins l'àrea. Traurà el capità, com si fos una acció a baló parat. Però en la banda, ahí va Carlos Ramos, que la posa, ara se li queda un poc curta, la rebutja bé, però li torna a caure aquesta segona jugada per a Loren Burón. Torna a jugar per a Carlos Ramos, Loren Burón que ja li fa eixe per davant, Carlos Ramos, que no sap si jugar amb ell, ara sí que juga amb Loren Burón, no hi ha fora de joc, Loren Burón que la penja, rebutja i serà ara altra vegada treta de cantonada per ell.
0: A ver, no cabe duda que al final te la tienes que jugar a defender. Y bueno, y que va pasando el tiempo porque creo que bueno, esas transiciones ya con los minutos que llevamos ya están pesando y correr se antoja muy complicado.
1: Y va Carlos Ramos, jugada ensayada, Quique Márquez fuera. Quique Márquez fuera, jugada ensayada de Óscar Cano del conjunt del Zamora. La deixa darrere, Quique Márquez que estaba a sol. I la pilota que se n'ha anat dalt tindrà...

0: Anem ara, pausa d'hidratació.
1: Ho aprofitem. 8 minuts passen de les 8 de la vesprada. Això és Punta a Punta, això és Ràdio 9. 15 minuts es queden per davant per acompanyar el Villarreal. Esperem cap a la final de l'ascens a segona divisió. Toque la teua pell, m'electrocuta i
2: castanyones a les 6. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
6: De tu a tu.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: A les 9 de la nit viurem secrets del món del futbol amb el que ningú els conta del futbol amb Carlos Urruti. A partir de les 10 repassarem com està l'esport més pròxim amb el nostre futbol i des de les 11, com cada dia, el resum del cap de setmana en els últims 90 minuts del Punt a Punt. En pàdel tenis, en la setmana que tenim el P1 en València, es prepara per a començar la final masculina en Roma, en el Foro Itàlico. Preparats, Tapia i Coello, fronta Chingoto i Galán. Punt a Punt a Punt Ràdio, tornem a la ruta de la plata, a la ruta cap a la segona divisió. El Villarreal té que defensar com siga el que té, que és l'avantatge en els últims 20 minuts, Álvaro Molina.
7: La pilota que la vol baixar el Villarreal és Txell, que la guanyarà al centre del camp el Zamora. La pilota que la vol ara córrer és Miqui Codina, que està buscant alguna opció, que juga darrere per a Quique Márquez. Quique Márquez per a Carlos García, paret amb Quique Márquez, i ara prou bé de la seva posició Sierra, i que l'ha de rebutjar com siga amb l'ànima, que li arriba la pilota per a Sobrón, el porter del Zamora, que ja juga amb Luis Miluengo. Luis Miluengo, que obri la pilota per a ara Loren Burón. Ja no està Diego Moreno. Loren Burón, que juga, que vol Isir per dins, que torna a jugar amb el seu central. És Eric. Eric que traspassa aquesta línia del mig del camp. Eric que canvia tota l'orientació del joc, buscant a Loren Burón, defensant ara bé Enec Ortiz amb el cap, que la vol traure aquesta segona jugada, que la guanya el Zamora i tornarà a atacar el conjunt d'Oscar Cano. És en el mig del camp Carlos Ramos, mirant a companys, a veure qui li la passa. Canvia el joc ara a la part esquerra, que un jugador del Villarreal. És Miqui Codina, que la pot centrar. Part esquerra, la deixa darrere per a Quique Márquez. Quique Márquez dins l'àrea. Quique Márquez, que se volia anar. Defensa bé ara el Villarreal. I estes són les que s'han de tindre també calma i no perdre-la. Balo llarg és de Txell i no arribarà a Nizar. Arriba primer el central del Zamora i li guanya aquesta partida a Nizar.
1: Altra pilota per al Zamora. Absolutament rifar ese baló, dividir-lo, quan el Villarreal el que necessita és descansar una miqueta en el baló.
8: Sí, perquè una i altra vez, el recibir una i altra vez, aunque no te creen excesivo peligro, és muy, muy cansado y eso agota.
7: I sobretot quan no pareix que, quan el Zamora perd el baló, no hi ha una pressió tras pèrdua excessiva, és a dir, que el Villarreal pot jugar el baló. Ara se li ha anat la pilota a Sancho, el linier que ho ha vist bé traurà de banda Enec Ortiz. Quan arribem ja al minut quasi 78 de partit, aguantant el filial, l'equip entrenat per al Belda, la pilota per al Villarreal, és Dani Budesca. Dani Budesca esperant alguna opció, és per dins, se'n va Dani Budesca per dins, juga per a Carlos Macià, este torna a jugar ara bé per a Txell. Txell aguantant la pilota per a Dani Budesca, Dani Budesca que vol eixir, se'n va per dins, Dani Budesca al lateral, juguen per a Nizar, Nizar que controla la pilota, que juga darrere per a Txell, aguantant ara el Villarreal, és Txell, que està mirant a veure si pot llançar des d'ahir massa lluny. Bona decisió per a Dani Budesca. Nizar, altra vegada Txell, Dani Budesca, i ara s'esbara Txell i la perd i la guanya el Zamora. Però bueno,
1: a més ja triangulaven en camp rival.
8: Sí, yo creo que lo que le ha dado Txell es piernas frescas para correr. Yo creo que Alassane ya estaba cansado

0: que deportivamente van a crecer mucho con estas, con estos partidos, estas eliminatorias y de cara a crear o crecer esos jugadores. Yo creo que con estos partidos deportivamente van a crecer mucho.
1: És Loren que volia guanyar la banda, Carlos Ramos que la volia penjar, la pilota que la tocava Cheik i tornarà al domini de Luismi Luengo, entre centrals per a Eric. Eric per a Quique Márquez, Quique Márquez per a Luismi. El Villarreal defensant tots els homes, els 10 homes, la pilota per a Loren Buron en la part dreta, la centrada, el remat fora! La rematada fora, pensa que ha sigut ara sí Loren Buron que estava per dins, centrada i remat. Un jugador de no massa estatura, però clar, també sap rematar. El primer pal la guanya bé Rubén Gómez, que sabia que se n'anava fora, però per molt poquet.
0: Libre de marca, sin ningún jugador que fijarse porque viene de una posición pues bueno, indetectable. Y bueno, es lo que tiene.
2: Zamora. Sí.
1: Entrarán Álvaro Romero, bueno, primer també el del Villarreal, destacat, òbviament, se'n va Hugo López, jugador que estava en l'extrem esquerre, i entrarà el central Yves Valú a fer-se forts pues en el cor de l'àrea.
0: Esto tiene una doble lectura, con tres centrales de ese físico, tienes que trabajarlo bien porque lo mismo te estorbas, con tanto central ahí, tanto jugador, tanto voy yo, vas tú, pero bueno, vamos a ver, porque al final ya quedan 10 minutos más prolongación y
2: que no será tan larga como en la primera par, yo creo que
0: hombre, yo creo que no es algo
2: que ahora, no darán...
0: que es algo que ahora los jugadores del Villarreal intenten perder tiempo cayendo.
1: I per part del Zamora ha entrat Merchan en eixe lateral esquerre per Miki Codina i se n'ha anat Losada, un dels dos davanters, ha entrat Romero. Ataca el Zamora per part d'esquerra amb Dani Merchant, que acaba de sortir des de la banqueta. Dani Merchant, cama esquerra, que juga per dins. Li fa falta, pareix, li fa falta i ells són els que s'han d'evitar.
0: Eso es evitable porque el jugador está de espaldas, no tiene ningún peligro y bueno,
1: y es lo que están buscando. Quique Márquez també, que se les sap totes. Fa que isca un dels centrals de la seva posició, ho ha de parar en falta i li fa la falta.
2: 8 més descompte. El Villarreal guanya l'eliminatòria 2-1.
1: Era Carlos Ramos, el capità, el que trau tot.
0: Cuando el partido está más peligroso, en estos 5 últimos minutos.
1: I va Carlos Ramos, la pot traure ara prou el Villarreal. Li cau per a la pilota per a Loren, que tornarà a jugar en el seu porter. És Fermín Sobrón amb la pilota, juga per a Carlos Ramos, l'últim home del Zamora. Carlos Ramos, que la tornarà a posar, ara juga per a Loren. És Loren en el mig del camp, mirant a veure si la claven ja dins l'àrea. Tornen a canviar la pilota que va per a la central. És Eric Dani Merchant que la posa. Dubta Rubén Gómez fora. Dubtava Rubén Gómez. Altra centrada ara del lateral. Merchant no la remata cap jugador. Rubén Gómez, que no sabia si sí o no.
0: Sí,
1: la
0: pilota que se va fora. Balón complicado entre portero y defensa, tocada y... Y bueno, y si alguno hubiese metido la cabeza hubiese sido gol seguro.
1: Hasta Tarrés de rematar altra vegada al davanter, que había guanyat bé la posició.
0: Sí, Carbonell havia sido.
1: Era Carbonell, que ataca prou, veis, pilota de laterals.
2: Quina manera de patir. 7 minuts resten encara. És que ja no va el rellotge, no avança.
1: Ara no avança per als interessos del Villarreal. La pilota que espera el central Yves Valú, que el que acaba de decir volia buscar Albert García. I altra pilota que perd el Villarreal, que no la guanya. I serà altra vegada oportunitat per al Zamora, que ja vol progressar, que juga per al seu capità Carlos Ramos. Juga la pilota, jugant per a Luismi Luengo. Luismi Luengo, el central, guanyant metres. Torna a jugar per a Carlos Ramos. Carlos Ramos mirant, jugant, canviant el joc per al seu altre central. Ara el Villarreal sí que defensant bé, no la volen clavar. És el Luismi Luengo que la deixa córrer. Luismi Luengo la deixa per a Loren Buron. S'esclava per a dins, és Loren. Loren per dins, bona passada. No la agarra ara sí el jugador del Zamora. Es torna a perdre per línia de fons.
2: Falten 6, ja no cal atacar, no, Mora?
0: Ya lo que te comentaba ahora es... estos minutos son los más complicados porque... Llegas cansado, llegas con toda la tensión que prácticamente uno está perdido y otro está viendo la orilla después de nadar. Y al final, pues bueno, mira, ahora estamos viendo
1: cómo están perdiendo tiempo. Y último cambio, se va Albert García.

0: Havia entrat des de la banqueta, sí, té sí. també...
1: A lo mejor tiene algún
0: en
1: problema.
0: El genoll...
2: Estava demanant el canvi.
0: En el genoll pareix que tenia algun problema. També era estrany que no agraeixi de titular. No ha eixit, ha entrat des de la banqueta en el descans. I el canvi en el minut 85 entrarà Pau Cabanes. Se va Albert García.
1: Lo que comentaba, hay que tener, bueno, ahora cinco sentidos puestos en el partido, porque si han centrado 10 balones, ahora van a centrar 20. ¿Por qué? Porque les va a llegar, va a centrar, van a querer ser rápidos, van a querer que no pase el tiempo. Y al final el tiempo se va agotando y el Zamora, yo creo que ahí ahora ya van a entrar un poco esa inquietud y esos nervios para llegar cuanto antes a portería contraria.
0: Últims 5 minuts del partit. A Ruta de la Plata, a l'estadi del Zamora. 1-0 està guanyant el conjunt local. Li valdria per al conjunt del Vel. Pau Cabanes, que la vol guanyar. Ai. La perd ara Pau Cabanes. I altra vegada la pilota per al Zamora, que la té en el seu propi camp. El Villarreal ara sí que ja no va a buscar. Es replega com ha de ser. La pilota que va en la part dreta per a Sancho. Sancho que guanya metres, que passa ja a la línia del centre del camp. Jugant en banda. Anem a veure, es torna a clavar per dins. Torna a jugar arrere. És Carlos Ramos, ja pràcticament el que es queda com a central i sobretot per a penjar balons. Ara rep Loren Buron. Loren Buron per dins. Loren Buron que continua conduint, que volia posar-la, no tenia avantatge. Li cau per a Sancho. Sancho jugant arrere per a Luis Miluengo. Luis Mi per a Carlos Ramos, que és el que està jugant d'un costat a un altre. La pilota per a Eric. Eric en cama esquerra, la xafa, torna a xafar-la, vol girar. Anem a veure, Eric la torna a posar, rebutja en un jugador del Villarreal, no arriba a l'àrea, pilotada llarga del Villarreal, que correrà Pau Cabanes, no la pot guanyar, és Carlos Ramos, que bé l'ha guanyat, en quin temple la guanya el capità del Zamora, i torna a atacar el conjunt local, així seran estos últims minuts. La pilota que està per a Quique Márquez, que juga per a Dani Merchant que controla, torna a jugar per a Quique Márquez, és Quique Márquez que vol encarar, la juga per dins, és el Loren Buron que torna, volia eixir per fora, és Quique Márquez en la pilota, sembla d'un Quique Márquez, cau a terra, l'àrbit que no pita res, continua atacant el Zamora, Loren Buron que torna a jugar per dins, bona passada dins l'àrea, la tornen a posar, la rebutja el Villarreal dins l'àrea, xicoteta,
2: falten 4.
0: I altra vegada pilota per al Zamora. Moments de patir, d'aguantar-se al partit. És la pilota que espera el Zamora. La juga ara altra vegada per dins, defensant ara molt bé el jugador del Villarreal. I pilotada llarga, els dominis de Fermín Sobrón.
2: Ja no volem el valor, eh? Sí. Ja no el volem. Falten 3 minuts, el Villarreal estaria classificat per a la final. Jugaria davant del Sabadell.
0: Minut 87, com diem, Fermín Sobrón amb la pilota, el porter del Zamora. Fermín Sobrón jugant per a Luismi ja jugant en banda. Per a Sancho, la pilota que la té el jugador del Zamora. Neixes són les que s'han de recuperar, la pilota que va a banda dreta. Busca línia de fons del Zamora, vull línia de fons, la posa. Les mans de Rubén Gómez, la centrada. I a guanyar-li segonets al rellotge.
2: 2.5 per a la fi, més descompte.
0: Ara pareix que no estigui arribant massa al Zamora, no ho hem de dir-ho tampoc, massa
2: quan,
0: fort.
2: Quan afegiran 5 o 6, una cosa així, no?
0: Segurament.
1: Jo crec que no deben irse más allá de 3-4. Creo, no deberían irse más allá.
0: Pilota per al Zamora, ja són 2 minuts el que queden per arribar al minut 90. És Dani Merchant, línia del centre del camp, jugant per a Quique Márquez, que juga per dins. Per a Loren, és altra volta, és en Mario García, ara sí, bona per a Dani Merchant dins l'àrea, la posa, la rematada i se li queda fora.
2: Buah, quina oportunitat acaba de tenir.
0: Pareixia que se li havia quedat, era el central Eric el que estava, no sé si li ha pegat algun colp al porter Rubén Gómez, que es queda en terra, però quina arribada més perillosa. Ahí veiem Dani Merchant com la posava, guanyava ese primer pal i en un rebot li ha rematat el jugador del Zamora. Ahí veiem com Rubén Gómez ha eixit, l'ha tocat en la mà esquerra.
1: Sí, sí, ha sido
0: i ha rebotat en Eric, que se n'ha anat fora.
2: Acció de porter. Conclou el tercer quart en victòria. Ai, ai, ai, el Joventut, camí de ser rival de València. Està guanyant per 8. 63-71. Deu de remuntar 8 punts Baskonia en l'últim quart si vol estar en les semifinals i enfrontar-se l'equip de Pedro Martínez. Minut 44, el porter del Villarreal tombat en terra, siguent atès, després del col que li han pegat. Estamos tots aumentando. Sabem que no té res.
1: Estamos aumentando minutos ahí. Si decíamos 3 o 4, ponle ahora un par más.
0: Segurament se'n vaja per a 4 o 5 minuts, però jugada també salvadora en eixa mà esquerra, perquè canvia la trajectòria. Sí.

0: Jerike, que no pot rematar, li rebota pràcticament la pilota en el seu genoll. Bona acció ara de Rubén, i ara que se li ha anat aquesta pilota fora, ja pareix que s'alça Rubén Gómez. Quan estem en el 89 i 35 segons, a punt ja de conèixer i s'ha afegit, aguantant molt bé el Villarreal. 1-0 en el Ruta de la Plata, l'estadi del Zamora, que mai ha ascendit a segona divisió. Anem a veure si ho podrà fer el Villarreal. Primer, passar esta eliminatòria, pilotada llarga de Rubén Gómez. La guanya, ara sí que la guanya bé el jugador del Villarreal, però diu l'àrbit que ha fet falta en atac.
1: Minut 90.
0: Minut ara sí, 90. L'àrbit que a veure si alça ja la tablilla. I està ara
1: una groga.
0: Demanant calma, pareix que hi havia targeta groga per desplaçar segurament el baló. I traurà el Zamora. Estem veient aquesta falta, aquesta, bueno, colzada de Sheik amb la mà esquerra, i ja ataca el Zamora, que posa el baló llarg, se'n va fora. La targeta groga per a Sheik, per aquesta falta, i de moment esperant a conèixer aquest afegit, perquè estem en el minut 90 i 35 segons i són 6.
2: 6.
0: 6, com en la primera part de temps afegit, quan ja tenim quasi un...
1: Han sigut 9, eh?
0: Quan ja tenim quasi un guanyat, tornarà a traure Rubén Gómez des de la porteria. Aranyant-li eixos segons necessaris. Pilotada llarga. El salt de Zamora ja cau. No la guanyarà el Villarreal. Arriba per Isbalú, que es desfà de la pilota. Li cau per a Quique Márquez. Quique Márquez, centre del camp. Continua la pilota per a Quique Márquez, que ja obri la pilota per a que córrega Sancho. És Loren Burón el que la replega. Loren Burón, que ja vol jugar. Se'n va del seu primer adversari. Se'n va, vol posar eixa centrada. Serà treta de banda. I on anirà, com no, el capità Carlos Ramos. No, ara trauen en curt, i és notícia, trauen en curt. És Quique Márquez per a Loren Burón. Línia de fons, la posa Loren Burón, la rematada, fora! L'acaba de tindre el Zamora, una de les més perilloses. Ha sigut Dani Merchan, el lateral esquerre. Com ha arribat a aquesta zona de remat? I se n'ha anat per molt poquet.
2: Ves, es lo que yo te comentaba antes, con tres centrales y te sigue rematando un jugador contrario solo.
0: Acumula bueno. Moltíssima gent ara al Zamora en esa zona de remat y rematada, ve diu sol, no ha trobat porteria, celebrava Rubén Gómez y ya estem en el minut 92, descontant segons a Zamora. La pilota que ara cau, és Pau Cabanes que la volia guanyar, és Isbalú, s'alça, la remata, la rebutja, li torna a caure el Zamora, ara sí que el Villarreal ni tres passades seguides. És tot per al conjunt local que ataca, la pilota que li arriba per a Carlos Ramos en el seu propi camp encara, Carlos Ramos que juga per a Luis Miluengo, el central, l'altre central, Eric, que ja està en zona de remat, ara ja sí que ataca, ja no tenen
1: tot.
0: Res a perdre. La pilota en banda, espera Merchan, el lateral, que vol encarar el seu parell, torna a jugar arrere per a Carlos Ramos, que canvia el joc per a Luis Miluengo, que torna a jugar fent eixes passades horitzontals d'un costat a un altre, centrada, Isbalú, córner, centrada altra vegada, i era Isbalú amb la seva cama esquerra, no ha pogut rebutjar cap avant.
1: Falten 3 minuts, cal defensar 3 minuts per estar en la final per la sense segona.
0: Serà treta de cantonada des d'eixa part dreta del camp. Ahí va el capità, Carlos Ramos, que
2: Carlos,
0: també
2: que
0: se'l
2: ja
0: veu...
2: No, ja no puede, ja pràcticamente ni llega. Pràcticamente ja ni llega, però bueno.
0: Així no fa falta tindre energia, perquè és una centrada estreta de cantonada. Carlos Ramos que la posa a punt de penal, el remat no arriba, la pilota que es passeja li arribarà altra vegada per al Zamora, que està ja fora prou de l'àrea, i arriba en la frontal, la pot guanyar Cheik, no la guanya Cheik, és Loren, és que se'l queda la pilota, la posa al segon pal, la corner. Torna a rebutjar i córner. 93 i 30 segons.
1: Quin agobi del Zamora.
0: 1-0 al marcador. Era ara Lautaro el que rebutjava aquesta pilota. Traurà el Zamora des de la part esquerra. La pilota que és prou mal. Torna a rebutjar el Villarreal, que se li queda a Cheik. I pilotada de Cheik, que arribarà per a Fermín. I n'hi ha un jugador que es queda i que vol que revisi un possible penal.
2: Sí, està pidiendo, sí.
0: És Loren que vol que revisi un possible penal.
1: I ho fa. Li acaba d'entregar l'àrbitre, revisa el VAR, possible penal a favor del Zamora. L'àrbitre diu que ha tocat el baló, però que si li demanen, se'n va llumir.
0: A de voreu. És Loren el que ho ha demanat, el que ha caigut a terra. En una centrada, un córner prou maltret. Ahí veiem l'acció. Ha rebutjat Dani Budesca, ha caigut Loren. Però a Faltabore estan... si li toca.
3: Les targetes blaves estan per això, eh? Sí. Falten dos minuts.
2: Sí, sí, claro.
3: Abans de guardar-te en la butxaca.
2: Además, el mismo jugador estaba pidiendo que se revisase.
0: Ahí veiem, no sabem si el xafa en esa prolongación.
2: Ahora, como todos los pisotones...
3: Es dubtosísimo.
0: Molt dubtós. Toca la pilota Dani Budesca en ese primer pal, pero no pareix que xafar-li no el xafa. Ahí veiem la repetició des d'este ángulo que es veu bé. Pero igual sí que le impacta en el aire. Ahí veiem.
2: Yo creo que la toca por primer. Por eso puedes perder la eliminatoria.
3: Pot xular penal, eh?
0: El que la toca primer és Loren damunt.
3: Pot xularlo.
0: Ahí veiem, la toca Loren primer en les dos cames alçades. Y la cama de darrere és la de
2: Dani tiene dudas porque está consultando también con el cuarto árbitro.
0: Y estarán revisando això. Qui és el que la toca primer? Pareix que és Loren. Després la toca Dani Budesca, que no toca baló. Toca la cama dreta.
3: És la decisió final del partit, eh?
2: Sí.
0: I així pot estar l'eliminatòria. Anem a veure. Bueno, encara mirant-la, molts dubtes.
3: L'eliminatòria no, però la pròrroga sí.
0: Molts dubtes. Meneja el cap, diu que no. Palomares Gutiérrez. Anem a veure quina és la decisió final quan arribem ja al minut 95. Importantíssim.
3: Perquè estem en el futbol en el que estem. Tu no pots decidir una eliminatòria per una acció com esta. En un futbol normal, no. A veure què diu l'àrbitre.
0: Ja va Palomares, fa la senyal del VAR i diu que és penal.
3: Penal.
2: Bueno,
3: jugada t'ho ha dit, Mora. Aspecte caseríssim per part de l'àrbitre que xiula penal a favor del Zamora, minut 96. Si el fa, tenim pròrroga i el Villarreal està en 10. Si no, el Villarreal està classificat.
0: Anem a veure, perquè així està també part de l'eliminatòria. Semifinals, play-off a segona divisió i serà penal per al Zamora en el minut 96, últim minut. I Dani Budesca, bueno, tenia targeta groga. No sé si li haurà ensenyat la segona, ja no crec.
2: No, és una disputa. No.
0: Seria ja excessiu també, aquest doble càstig.
2: Lo tirarà Quique Márquez, m'imagino.
0: Estan ahí 3-4 jugadors al voltant de la pilota. Anem a veure, posant també pau, perquè els jugadors del Villarreal estan ahí
2: Carbonell
0: tractant de posar nerviós, i serà Carbonell. Amb el 17 a l'esquena, els jugadors del Villarreal també animant al seu porter Rubén Gómez.
2: Pues en el minuto 94, después de todo eso, bueno, ahora vamos a ver, hay que meterlo.
3: Hay que meterlo. Pero... Es que ahora tienes que estar en...
0: No, es el capitán. És el capità, no, Carlos Ramos.
2: Ah, Carlos.
0: És Carlos, sí. Ramos, el capità, el que ho trau tot.
3: L'autor del primer gol, no?
2: Sí.
0: L'autor del primer gol que vol fer doblet, però ahí està Rubén Gómez. Anem a veure, minut 97. Així està part de l'eliminatòria. Se'n podem anar a la pròrroga o serà el Villarreal. Ahí va, Carlos, baix pals Rubén. Carlos, cama dreta, Carlos, gol. Gol del Zamora, enganya el porter Rubén Gómez, empata la eliminatòria al Zamora en el minut 97. Se n'anirem a la pròrroga amb este 2-0.
2: Pues muy doloroso, un golpe psicológico terrible, porque bueno, si de alguna manera podía empatar era de un tema así. De...
0: Balón parat i ha sigut penal.
2: Sí, bueno, ya no, es que ni balón parado, o sea, yo creo que es un córner que tampoco ha sido bien lanzado, de ahí Loren que lo ha peleado, que ha sido listo, ha conseguido, pues bueno, el adelantarse al defensa, pero no cabe duda que golpe psicológico terrible para un equipo que no, hay que destacar que está con uno menos, un desgaste terrible y que, bueno, en este caso, pues la prórroga le beneficiaría al...
3: El penal com és per Budesca, que li ha costat el gol.
2: Sí.
3: Al Villarreal, estem ja en el descompte. Jo crec que es traurà de centre i això s'acabarà.
0: Sí, poca cosa sí. Més.
3: Sí. I la pròrroga que tindrà que afrontar el Villarreal amb un jugador menys. Bueno, tot això endarrerix...
0: Encara celebrant també Carlos Ramos el seu gol, quan ja fa dos minuts que l'ha llançat. Quan ja arribem al minut 99 de partit i el Zamora que ha posat l'empat en l'eliminatòria amb ese 2-0. I també a veure quina resposta també és la del Villarreal. Si anara pel partit, perquè ja tampoc és que li quede res.
3: Per a mi, el penal és una errada greu del porter del Villarreal. En aquestes circumstàncies acaba...

0: de concloure el partit, anem cap a la pròrroga. El llançador habitualment sempre va cap al seu costat natural i no sé per què el porter del Villarreal ha tret l'altre costat.
1: Ahí pareix una picabaralla. Carlos Ramos ara demanant alguna explicació. Tot queda en res. El capità...
0: Bueno, la bona notícia és que té un canvi més el Villarreal, no?
2: Sí, bueno, lo que pasa es que, ya es que, te digo, estos golpes... estos golpes psicológicos son fuertes más para chavales jóvenes. Porque la gente con experiencia, pues bueno, ya ha pasado esto en determinado momento de su carrera. Pero estos chavales, lo que te digo... va a ser de un mirándolo por la vertiente positiva, va a ser de un crecimiento terrible en cuanto a fútbol, en cuanto a experiencia, en cuanto a todo. Pero ahora, pues como yo decía en el descanso, ahora hay que cambiar el chip otra vez, defender e incluso intentar aprovechar alguna transición. Si el Villarreal está cansado, el Zamora yo creo que está doblemente cansado.
0: Yo no le doné tot al Zamora, eh?
1: És que la pregunta també és del Zamora si anirà pel partit, perquè jo crec que amb este 2-0 voldrà que el Villarreal vaja per ell i tractar d'aprofitar alguna eixida.
2: No veig
1: el Zamora protagonista.
2: No creo, porque no ha emitido ritmo en los dos partidos que llevamos de este playoff. No ha metido ritmo en ninguna fase del partido. Más control, más llegada, más centros, más embotellarte... Pero a partir de ahí, ya te digo, el Villarreal ahora tiene que tener otro chip. Ya no es defender. Ahora ya tienes que conseguir un gol.
0: Té que proposar més coses. Bàsquet, Lliga ACB, tot camina cap a una semifinal. València-Joventut, perquè la penya, en un partidàs de Ricky Rubio, està guanyant a Vitoria, falten 4 minuts i guanya per 14. És a dir, que pràcticament ho té fet l'equip de Badalona, que seria el rival del València en la semifinal. Ho té fet Estudiantes per a tornar a la Lliga ACB perquè està guanyant a Coruña davant del Leima Baskonia 77-64. Més 13, falten 5 minuts per a concloure el partit. Així que esperarem a la fi mentre en futbol a les semifinals per la Lliga. Acaba d'empatar el Pozo de Múrcia, el Pozo 1, Palma 1. Acaba de començar la segona meitat. Punt a punt en Apunt Ràdio per a tota la comunitat valenciana, acompanyant el Villarreal en Zamora. Eliminatòria de semifinal per l'ascens a segona divisió en l'anada 2-0. En la tornada 2-0 amb penal anotat pel Zamora en el minut 97. Així que Álvaro Molina va començar la pròrroga.
1: Jugadors ja al terreny de joc. I ara serà el sorteig a veure com si començarà el partit. Són 30 minuts, 15-15. Recordem que no hi haurien penals en cas d'acabar 2-0. Li afavorís este resultat al Zamora. El Villarreal que haurà de buscar alguna cosa ofensivament. Ara xerrant amb un dels preparadors físics. Fa un rondo per aixina dir-ho el Villarreal. Per a donar-se ànims, perquè aquests 30 minuts seran molt complicats. Ara l'àrbit que està esperant per fer aquest sorteig, a veure qui trau i a veure qui tria camp.
2: La duda que tengo yo, ¿cuánto tiempo se jugará? De tiempo efectivo, ¿cuánto tiempo se jugará? Porque ahora el resultado le beneficia al Zamora, al equipo con experiencia, vamos a ver.
1: Segurament comencen aquests pèrdues de temps del Zamora, la qual cosa, bueno, fan tots els equips també quan estan guanyant. I segurament de 30 minuts probablement no es jugue massa. Esperant encara el capità del Villarreal. Està Carlos Ramos esperant. Eixe sorteig.
2: Ja estan ahí todos.
1: Ja està ahí Lautaro. I faran eixe sorteig abans de començar la primera part de la pròrroga. És Palomares qui pren la paraula, xerrant amb els dos capitans. I Palomares també, avui un arbitratge un poc de xerrar també molt.
2: Dependiendo cómo vaya el resultado, si el resultado sigue así, yo también me la jugaría con un jugador como Eto. O sea, con un jugador de físico, de balón en directo, que te la aguante, provoque algo. Está llamando a los dos entrenadores.
1: Está cridant a Óscar Cano, que ya está ahí. Acaba de cridar a David Albelda, amb els dos capitans, els quatre protagonistes. Bueno, fent, suposo que no sé si dient, si tenen...
2: És que a mi estos, estos árbitros que tanto paren diálogo, tanto diálogo y al final se juega. Todos conocemos las reglas y punto, y a jugar y poco más.
1: Sí, ya es un partit que no tenia tampoc massa ritme.

0: viendo a David con esta jugada.
1: No le agradará masa. Esta charrada que acaba de tindre. Començarà atacant el Zamora a la part dreta, el Villarreal a la part esquerra. I ja a punt de començar esta pròrroga quan hi ha canvi de porter. Se'n va Rubén Gómez i entrarà... És Kina Reikin,
0: sí.
1: El porter suplent, segurament amb algun problema, Rubén Gómez, el porter titularíssim d'este Villarreal B. I entrarà el porter suplent.
0: Sí, es en alguna jugada, en la jugada de que has tenido que sacar la mano en ese balón comprometido que ha tenido que ser atendido, pero no lo sé.
1: Segurament tindrà algun problema greu perquè perdre este tipus de partits.
0: Sí. Es que
1: no
0: ja
1: voldrà
0: perdre. El canvi, claro.
1: Claro. És a dir, un canvi important en les files del Villarreal abans de començar esta pròrroga. Se'n va Rubén Gómez, segurament amb problemes físics, i entra Yakif Kinareikin, el porter ucrania de 22 anys. Esperant, encara no ha començat la pròrroga. Ara no sé a què estan esperant. Està el porter ucranià esperant en la línia de banda i retrasant encara més que es posa en joc estos últims 30 minuts. Anem a veure si ja ho autoritza.
0: Ara sí.
1: Ara sí, ja entra el porter ucranià. Se n'ha anat Rubén Gómez. Si ja està venint totes les coses, creu.
0: Sí.
1: Ja, jo crec que ja...
0: No puede faltar más. Ya la película de miedo ya toca su fin y ya no puede haber más protagonistas.
1: Li ha eixit tot, creu, al conjunt del Belda avui. A veure si en esta pròrroga poden canviar les tornes. Mira Palomares, el seu rellotge. Començarà la pròrroga en estes semifinals del play-off a segona divisió. Ja sabíem que les coses serien complicades. Comença ja esta primera part de la pròrroga, estos primers 15 minuts. La pilota que espera el Villarreal. La pilota per a Cheik. Cheik que gira, que juga per a Sierra. Lautaro. I sent amb el seu... amb el baló buscant a Pau Cabanes, que no la guanya. S'ha de fer fort Pau Cabanes. La torna a recuperar a bé el Villarreal. En la pilota és l'altre central, Sierra, que juga per a Nizar. Nizar amb la pilota ja vol encarar. Nizar, que se'n vol anar. Nizar que continua amb la pilota. Juga per a Cheik. Cheik que controla, que juga per a Macià. I torna a jugar arrere. És Ives Balú. Jugant l'altre central, que també ha entrat des de la banqueta. Jugant per a Carlos Macià per davant. Carlos Macià ja està demanant-la en la banda Dani Budesca. Dani Budesca per a Nizar per dins. Nizar que vol eixir. I ara, com bé diem, ahora Zamora es, aguantant.
0: Claro, ahora es lo que tiene, que tú al sacar un central mar, al tener tres centrales, claro, tú pierdes potencial arriba. Claro. Y
1: segurament, ninguno... si continua eixint claro. En la segona part, és moment de pensar en aquest canvi ofensiu. Entre tiene tos i has de traure un dels dos centrals. Que tienen también tarjeta groga las de Traure.
0: Sí, sí. Porque ahora de cara a que tienes que ir más arriba, claro, son centrales que quizá a lo mejor Lautaro tiene una mejor salida, pero ninguno de los tres tiene una salida de que tú puedas decir o ponerlo un poco más adelantado a algún central. Pero bueno, veremos a ver cómo va el partido, porque... Ja te digo, yo creo que el Zamora va a ser más fútbol control que otra cosa.
1: I ahí veiem la primera falta del Villarreal. I anem a veure perquè Cheik es queda ara en terra. Li ha fet mal aquesta entrada que ha fet ell. Serà falta per al Zamora. I com dèiem abans, guanyant ara segons és Mario García, que està tardant en alçar-se. Traurà el Zamora en aquesta falta de Pape Cheik al mig del camp sobre Mario. Traurà i ara sí que en tota la calma el Zamora...
0: Claro.
1: La posarà en joc. Li diu Òscar Cano que tranquil, que ara calma tot l'equip. No precipitacions en aquestes tretes de falta.
0: Sí.
1: I el que és normal.
0: Claro,
1: ahora
0: se van a tomar todo el tiempo del mundo, tranquilidad, colgar balones, en el momento finalizar jugada y volver a
1: defender. Ahí va Carlos Ramos, punt de penal, salsa prou bé Cheik, la pilota que l'han de guanyar en el mig del camp la guanya el Villarreal, que vol eixir, ara és falta de Loren Burón,
0: claro.
1: Mario García, targeta groga per a Mario García, traurà el Villarreal.
2: Recordem que el Villarreal està obligat a marcar,
0: No, obligat.
2: Si no marca el Villarreal, està eliminat. Perquè l'empat li val al Zamora.
0: Sí.
2: No hi haurà penals.
0: Unos clasificado tercero, otros clasificado cuarto.
1: I veiem com volia eixir Nizar, la falta que l'ha fet Loren i l'àrbit que li hauria de traure targeta groga a Loren, que és el que ha fet la falta.
2: Però per què no pot marcar el Villarreal?
1: Ahí està la pregunta. No? S'ha de somiar Anem a veure la pilota que espera el Villarreal. El Zamora, com dèiem, ara sí que no hi sent massa a pressionar. La pilota per a Cheik. Cheik jugant per dins. Snizar, que vol girar-se bé. Gira bé, la juga per a Pau Cabanes. Anem a veure Pau Cabanes. Se li va la pilota, perd el control. La pilota que és ara per a Loren Burón. I altra vegada un jugador del Zamora en terra.
0: Sí.
1: Segurament sí. La tiren fora.
0: Va ser la tònica.
1: L'àrbit que para el partit. I ja portem quasi 4 minuts. On s'ha jugat poquet.
2: Això va ser un recital de jugadors del Zamora.
0: Es lo que te decía antes. Yo quisiera saber en estos 30 minutos de prórroga cuánto tiempo efectivo se va a jugar.
2: Sí, yo creo que no pasarem de 10. Yo creo que de 10 no pasen.
1: Demana assistència.
2: Es jugaran 10 i es perdran 20.
1: Un parell de minuts ara esperant perquè demanava assistència, ja entra i no és que tinga problema en una cama, sinó en les dos.
2: Que jo entenc la preocupació per part de la FIFA en aquestes pèrdues de temps, perquè són escandaloses. Escandaloses. Sí.
0: Al final, cuando te lo permiten, todo. Si te lo permiten, vale. Si te lo permiten, todo vale. Sí. Y no todo vale. No todo vale en el fútbol. Porque, bueno, es cierto, si el Villarreal, cuando ha ido ganando. Porque es que se nota mucho, un equipo con experiencia, un equipo de gente joven, que tú todavía eso no lo dominas, no dominas el tiempo del partido, porque quedándote 4 minutos, 3 minutos, ya no se tiene que jugar. Yo tenía un entrenador que llegaba y decía, cuando queden 5 o 6 minutos, aquí no se juega ni por uno ni por otro. Y es así.
1: Quan hem tingut ese canvi, se n'ha anat Sancho, sí que parecía que tenía les dos cames. En esas rampes que ya no podía jugar y entra Sergi López, el lateral, es decir, un hombre más defensivo, como es normal también. La pelota que espera el Zamora en el centro del camp, ya se ha tornado a reprendre el partido cuando ya portem 5 minutos de esta primera parte de la prórroga. 15 y 15, no podremos arribar a los penals. Recordem el Villarreal que ha de hacer ese gol per a tractar d'endur-se l'eliminatòria. La pilota que espera Rubén... Bueno, Rubén Gómez ja no. Ara ja el no. Que està és el porter, sí, el suplente. És el Yikaf, l'ucranià, que ha entrat des de la banqueta. La pilota que ara va en banda dreta. Ara la pèrdua Sierra, la perd en eixa passada per dins i ara vol eixir el Zamora. La pilota que està en banda esquerra i també posant-li calma al Zamora, que ja tampoc vol saber res d'arribar a l'àrea.
2: Que també és mala sort, que tingues un canvi més perquè aplega la pròrroga i que se te lesione el porter. I tingues que fer ell el...
0: No, és lo que te comentava. Primero, tienes un cambio que se te lesiona el cambio que has sacado. Luego, tienes el portero que se te lesiona también, que tienes un cambio y es que todo está saliendo mal. O sea, no hay nada por donde coger que tengas un aspecto positivo. Entonces, a partir de ahí, no hay otra, pelear. Esto es fútbol, hay que pelear y ahora la balanza está inclinada del equipo contrario, como anteriormente ha estado de parte tuya.
1: Y fins del final, habrá de lluitar el Villarreal. Ese gol del Zamora, ese 2-0, que ha arribat en el 96, pues per què no pot arribar també en l'últim minut de partit? Sí. Ja per acabar d'infartar també, ja, claro, en esta vesprada.
0: Eso unido a lo que te estaba comentando antes, que tú te juegas el cambio a un tercer central que ahora pierdes potencial ofensivo porque tienes tres centrales.
1: Que ara ja no fa falta, però...
0: Sí.
1: Pilota llarga ara en banda esquerra de Nec Ortiz, que no se'n va, vol arribar fins a línia de fons. Ara està protegint prou bé el lateral, se'n va per línia de fons... I ara que tracten de buscar... No, ha sigut la falta en atac.
2: Sí, serà valor per al
1: Zamora. Serà valor per al Zamora.
2: Estava jugant-se el partit amistós entre Dinamarca i Ucraïna. El partit no ha conclòs. L'esglai ha estat enorme perquè Eriksen ha tornat a desplomar-se en el camp. Afortunadament està bé. Ha recuperat el coneixement, però li torna a passar... El mateix que li va córrer en aquell campionat d'Europa. Així que era el minut 66 en Odense quan ha passat. El jugador porta un desfibrillador automàtic implantat en el seu cos. D'immediat la seua dona ha botat al terreny de joc, però Eriksen, es veu que l'aparell ha funcionat, serà posat dret, però el partit s'ha cancel·lat i Eriksen està bé, és el més important, però jo si siguera Eriksen...
1: No sé jo si ja tornaria a jugar.
2: Jo crec que els escacs és una bona idea.
1: Pilota així per al Villarreal i el que estàvem comentant, ara serà falta per al Zamora, altra targeta groga. i roja per a Cheik. Es queda en un altre home menys. Targeta groga per a Cheik.

0: Tenia una. Si ja era complicat, ara pareix quasi impossible. Minut 98 i el Villarreal, que juga en dos homes menys. Targeta roja per a Cheik. El jugador Loren Buron, que es queda en terra. L'àrbit que demanava les assistències. Cheik, que no s'ho creu. Que vol estar demanant a la banqueta que demanen bar, perquè no s'ho creu.
1: El bar no revisa les targetes grogues.
0: Ahí està Cheik, en eixa jugada.
2: Bueno. Yo creo que tampoco es una tarjeta...
0: Si, es que es... si saps que ja té una targeta groga, no pense que siga per a treure la segona, però bueno, no, és que no acaba de xafar-li, que jo crec que és on està el que és el perillós, el poder xafar un jugador, però és que no acaba ni de xafar-li. Ahí està David Albelda, reclamant.
2: Sí, sí.
0: I l'àrbit que no entén el que està dient-li. Que vol reclamar aquesta segona targeta, però no sé si es pot, si no es pot, si des de la banqueta...
2: Habrá reclamado por otra cosa, que no sea falta, no sé, algo.
0: Ahí va l'àrbit.
1: No, no, jo crec que Albelda revisa, demana que revisen i s'agroga.
0: És Palomares. Però jo crec que si l'àrbit ja l'ha tret, a voltes és complicat que no es reafirmen en aquesta seva primera decisió. I estem tornant a veure la repetició, és una deixada cara, no arriba Cheik, posa la cama, arriba antes Loren Buron.
1: És que el valor jo crec que està a distància de joc.
0: Que és el que toca la pilota, massa justa. És Loren Buron i Cheik. Ahí tornen a
1: per a mi no és de groga, és, però la pot traure.
0: És això, que si l'àrbit bueno, al final sap que ja té una groga, el normal és que no hi la traga, almenys en directe. És un xoc. No tenía tampoco peril
2: a
0: jugar.
2: A ver, esa es la mano izquierda que deben tener los árbitros, porque ya, si estás con uno menos, la gente está cansada, no es una jugada que vaya a lesionar al jugador contrario, o sea un golpe excesivo, o yo creo que ahí tienes que tener un poco esa mano izquierda de mantener en el campo lo que se tiene.
0: Continúa Palomares mirant, y les vegades que ha anat han sido totes negatives per al Villarreal. És a dir, que la primera, el gol ha sigut del Zamora, ha anat a revisar-la i ha sigut gol. La targeta roja de Gaitán s'ha reafirmat en la seva decisió. I la de ara ha tret targeta groga per a Cheik. És la segona targeta groga i targeta roja. I el penal.
1: Quan
0: el penal
1: es confirma que Joventut serà el rival de València Bàsquet en les semifinals, 88-96 ha guanyat el partit la penya dimecres 8 de la vesprada. En el Roig Arena, des de les 8 menys quart, en el punt a punt a punt ràdio, València Bàsquet, Joventut de Badalona, 23 punts de Ricky Rubio per a guanyar en Vitoria per a el conjunt català, l'equip de Badalona, que està en la semifinal de la Lliga. Així que les semifinals servides, València-Joventut, per un costat del quadre, per l'altre, Tenerife-Barcelona. Estos son els quatre semifinalistes de la Lliga ACB. Mentre, més emoció impossible en l'ascens. Semblava que Estudiantes ho tenia fet, però Leima Coruña acaba d'empatar el partit. Falten, crec que són 30 segons per a que conclogui l'encontre. 37 segons per a que conclogui el partit. Empat a 80 en Coruña entre un i altre. A veure què diu l'àrbitre. Li lleva la groga.
0: Li la lleva la groga.
1: I li la trau al jugador del Zamora.
0: Li la trau a Loren, però... Si abans la targeta groga l'havia rebut Loren, que no li l'ha tret a d'ell, però la falta l'havia fet Loren al final de la segona part, és a dir,
2: al
0: targeta
2: final,
0: groga.
2: Ni és falta a favor del Zamora, ni és targeta per al del Villarreal, i és targeta per al del Zamora. O sea,
1: i falta a favor del Villarreal.
2: És increïble.
1: És fantàstic. Bueno, sí, senyor, el món arbitral és lo més gran que n'hi ha.
2: Walt Disney World.
0: Són 12 minuts en els quals no s'ha jugat pràcticament res, el que ja comentàvem, i la pilota que espera el Villarreal. Vinga, va. A veure si en alguna d'estes, 3 per arribar al descans de la pròrroga. La té el Villarreal. Cheik al final es queda en el camp. No li ha tret aquesta segona targeta groga. Continua en el camp. És Cheik. Cheik amb la pilota. Està buscant alguna opció ofensiva. Ara juga per dins. És Nizar. No la pot salvar. I perdua i vol. I si era Loren. Defensant ara el Villarreal, perquè el Zamora sí que nos despleguen massa homes.
2: Loren, Loren és l'únic jugador que tiene el Zamora ahora de desequilibrante, de uno contra uno, de salida en regate. És l'únic que puede aportar ese tipo de fútbol.
0: És falta de Lautaro sobre el Loren Buron, que ha rebut finalment esa targeta groga i que ara... Ha aconseguit guanyar esta falta que traurà com no Carlos Ramos.
1: Padel final de Roma, conclou el primer set, Tapia i Coello guanyen.

0: Guanyen 7-5 a Chingoto i Galán.
1: 113 minuts ja de partit. 2-0. Guanyant el Zamora, recordem, tornem a recordar, el Villarreal li faria falta un gol per a poder guanyar esta eliminatòria.
0: Final en Coruña, hi haurà pròrroga. Es juguen en 5 minuts l'ascens a la Lliga CB, Estudiantes i Coruña.
1: Traurà Carlos Ramos. Passant els minuts, la falta que li l'han fet fa ja un minut, encara no s'ha tret. Ahí va el capità que ja assenyala aquesta jugada. És Carlos Ramos en cama dreta, Carlos Ramos al punt de penal, Carlos Ramos la centrada, no n'hi ha remat, malo, perillosíssim, la torna a tindre el Zamora, que vol acabar la jugada, és Loren, Loren la torna a posar ara al segon pal, va prou passat, la vol baixar en la segona jugada, l'ataca el Zamora, que també ara té calma, és Carlos Ramos que jugarà per dins per a Aixedesmar, per dins de Loren Burón, arriba línia de fons, la vol penjar, es queda amb la pilota, dos homes del Villarreal defensant, a veure qui la guanya, serà treta de banda per al Villarreal, 14 minuts, i en poquetes accions del Villarreal de manera ofensiva, calfant homes a la banqueta, segurament jo pense, Juanlu, tiene todo, jo crec que ha d'entrar.
2: Però jo crec que no li queden canvis, no?
3: No li queden,
1: però si, clar. Si jo penso que si ha canviat el porter...
0: Li donen un mes? Un setè canvi?
1: O si l'ha fet al final?
3: No, el portero... El portero sí, entra sí, com un canvi més.
1: Si no és estrany que encara estiguin calfant. Cinc homes del Villarreal encara estan calfant a la banda.
0: Sí, però si estan calfant és perquè poden entrar, sí.
3: Estan
1: en aquesta part perquè estava tiene tot.
0: Però no ho sé. Bueno, en 4 minuts comença el partit per l'ascens a primera divisió en contra de nada semifinal en el insular entre l'Unió Deportiva Las Palmas i el Màlaga.
1: Pilota per al Zamora. Veurem ara el temps afegit dient-se algunes paraules i no seran boniques entre Quique Márquez i Dani Budesca, el lateral i el jugador del Zamora. L'àrbitre que va a posar pau quan ja estem en el minut 15 i és un minut de temps afegit. Encara que s'ha perdut, jo pense que un parell de minuts en eixe bar, que no ha sigut la targeta roja per a Cheik. Minut 105, com diem. Última jugada d'esta primera part i arribarem al descans de la pròrroga. La tornen a clavar dins de l'àrea. És Yves Balú, que pega la pilotada llarga. Balú que va llarg i ja cau. La torna a guanyar altra vegada el Zamora en eixa segona jugada. La guanya ara sí que el Villarreal és Nizar. Borisir pot ser ja una de les últimes. És Cheik que avança, però és molt complicat. Cau a terra, serà falta.
0: És una vergonya que donen un minut afegit. Una vergonya.
1: I altra vegada, dos jugadors. Ara un del Zamora i Cheik en terra. Y al 3 minutos, es que no
3: solo con la jugada de la tarjeta ya se te ha ido mínimo 2 minutos.
0: En la revisión de VAR,
3: mínimo.
0: Hem tingut una atenció a un jugador del
1: Zamora. I va al VAR.
0: Revisió de VAR, una altra revisió de VAR.
1: Altra revisió, minut 106 de partit.
0: I què revisen ara? Alguna roja, no?
1: I ara pareix que demana Òscar Cano una colzada i serà roja, és el que demana per a un jugador del Villarreal. És a dir, que com està en dient, no s'ha jugat absolutament res en esta primera part i ara l'àrbitre Palomares Gutiérrez revisant una jugada per si és targeta roja, pense que és inclús per a Cheik, eh?
0: Per aquí.
1: En eix abraçar que pot fer en l'esquerra, anem a veure. Sí. És Cheik que li posa la mà en la cara a Loren Burón.
0: Però si és el jugador del Zamora qui va contra...
1: Li posa la mà en la cara, però...
0: Revises la trajectòria, el jugador del Villarreal va cap avant... I el del Zamora va cap a la seva dreta.
3: La diferència d'altura...
1: Ja l'ha vist Palomares i no hi ha res.
0: Que no hi ha res, home.
1: I un minutet més, que no es juga, i serà ara sí ja l'última de la primera part de la pròrroga. El Villarreal que l'haurà de clavar a l'àrea, perquè si no xiularà, i aixina serà Cheik.
0: Vinga.
1: Qui la penja, a veure si en una d'estes es queda algun rebot, alguna segona jugada. Ahí va Cheik des del mig del camp. Cheik per acabar esta primera part de la pròrroga. I ara penja Cheik que va passar del segon pal. A veure si la poden posar dins l'àrea. Acaba un jugador del Zamora. La trau el conjunt local.
3: Ara
1: I ara n'hi ha un jugador del Villarreal en terra. A veure si demana alguna cosa. És Sierra el que ha caigut. Però no pense que n'hi hagi res. I final. Descans al Ruta de la Plata. De moment no s'ha manejat el marcador. Este resultat, este 2-0 favorable al Zamora, afavoreix el conjunt local, el Villarreal, que haurà de fer alguna cosa més. Jugadors a descans de pròrroga.
0: Descans de la pròrroga, Zamora 2, Villarreal 0. El Villarreal necessita un gol en estos últims 15 minuts per a classificar, perquè en este

0: 2-0, quedaria eliminat. Així que, pues yo creo que le toca arriscar, a David Albelda.
1: Al final lo que decíamos, eso, uno de los tres centrales yo lo metería de delantero centro. Y bueno, y si no tengo más cambios, pues haría eso. No hay más.
2: Ja no té massa opcions David Albelda. Recordem que està jugant en un home menys des de tota, pràcticament mitja primera part, tota la segona part i tota la pròrroga, òbviament. I David Albelda, que està en aquest corrillo, com se sol dir, i jo pense que la consigna segurament siga clara. Balons a l'àrea i que passi el que tinga que passar. Es que es momento de joc práctico.
1: Ahora ya, como se suele decir, de perdidos al río. Y al final tú tienes que conseguir un gol. ¿Y cómo puedes conseguir un gol? Juego directo, llegando al área. Cuanto más balones estén en el área contraria, más posibilidades tú tienes de conseguir gol. Y bueno, no hay otra. Es que no hay otra. Ya te quedan 15 minutos y tienes que ir
0: o marques o se acaba la temporada.
1: Ser o no ser, o se acaba la temporada, sí. Está claro.
0: En futbol sala remunta el Pozo de Murcia, falta de 6 minuts, està guanyant 2-1 Palma Futsal, són les semifinals a millor de 3 partits en esta Lliga Nacional de Futbol Sala. En bàsquet ascensa la Lliga CB, en la pròrroga Coruña li guanya per 5 a Estudiantes. 83-80, no recordo la distància que tenia Estudiantes, però eren més de 10 punts, segur. Però no ho ha aprofitat l'equip madrileny, que dona la sensació que un any més es quedarà fora de la Lliga ACB i van ja moltes temporades sense Estudiantes de Madrid entre els millors equips del bàsquet espanyol. 9 de la nit, el punt a punt en Apunt Ràdio, tot preparat per a que comence Las Palmas Málaga en l'ascens cap a la primera divisió. I així estem pendents de lo que li ocorreix al Villarreal B en el seu camí, en un arbitratge demencial, el que estem veient en la jornada d'avui. L'han expulsat un jugador en la primera part. Hi ha canvi, sí.
2: I hi ha canvi, entra Etienne Eto'o. És a dir, que encara li queda bona finestra. I ara sí que entra el número 10, el fill del mític, sí, Samuel Eto'o, davanter Etienne Eto'o.
1: Yo creo que tarde. Este cambio yo creo que viene tarde.
2: Arriba tard, però encara queden 15 minuts. I dic 15 perquè no pense que l'afegit siga massa llarg. Així que contem només amb 15 minuts fins que s'acabarà el partit i finalitzarà este playoff. Veurem si amen el Villarreal. En esa final comienza ya la segunda parte de la prórroga, pilotada y allarga del Zamora.
1: Mi duda es la que te he comentado antes. ¿Cuánto tiempo efectivo se jugará en estos 15 últimos minutos?
2: En los primeros 15 minutos se habrán jugado como a molt 2-3 minutos. No masa. La primera que será para el Zamora en línea de banda. Traurá, ahora sí que paréis en curt. Ya no la valen ni ficar dins l'àrea. Carlos Ramos, el capitán, que es queda quasi fins defendent i tot. I se n'ha anat Ené Cortiz, és a dir, un lateral, i ha entrat Etienne Eto'o. Els centrals es queden, i això que els dos dels tres tenen targeta groga. Pilota llarga, a veure si la pot guanyar Etienne Eto'o. Partís en avantatge el jugador de Zamora, que ja torna a jugar en el seu porter, Fermín Sobrón, que se la posa en la cama esquerra. Pilota llarga de Fermín Sobrón, que no la vol tindre. Li arribarà bé, que controla Sierra. Sierra, que ara sí que vol buscar aquesta esquena del lateral Dani Merchan. A veure si pot arribar en banda dreta Nizar. És Dani Merchan, que ha de fer aquesta pilotada. La guanya Cheik. Cheik per a... És el central, Lautaro. Juga darrere. Ara en tres centrals, Lautaro. Ara sí que és este Lautaro. Claro. Lautaro jugant amb la pilota. Lautaro, que juga en banda per a Dani Budesca, que la posa al baló, que queda mort. El baló que arriba a les mans de Fermín Sobrón.
0: Recordeu que el Villarreal està amb un jugador menys des de la primera part del temps reglamentari, i que estem ja en la segona part de la pròrroga i tot este temps ha tingut que aguantar l'equip d'Albelda en un jugador menys.
2: I que només ha sigut en eixe penal com ha pogut el Zamora igualar l'eliminatòria i de moment guanyar-la. La pilota que anirà per al conjunt d'Òscar Cano. En atac, aguantant la pilota, és Quique Márquez. Quique Márquez, que gira. La vol guanyar és Dani Budesca. No hi ha falta. Continua Dani Budesca, però el rebot no li afavorís. I Quique Márquez en terra. Li fa mal la càmera dreta. Bueno, no, les dos. Ahí va Carbonell assistir al jugador. Entren les assistències i a rascar un minutet més.
0: Cal acabar en això. En això tenim que acabar, que ja és que un jugador cada 3 minuts en rampes en el
1: menos,
0: terreny.
1: Menos, cada menys.
2: Seran un parell de minuts, quan ja estem 2 minuts d'esta segona part, on no ha passat pràcticament res. El Villarreal, com dèiem, en un home menys.

0: Distraurà des de la part lateral el Zamora.
1: És que després d'estar dos minuts en terra, ixes del camp i al segon estàs a travolta dins.
2: No, no, estàs haciendo sprint.
1: Sí.
2: Estàs haciendo sprint.
0: Però ara és Dani Merchan, el lateral.
1: Encara no ha entrat de banda, sí. I ja està demanant d'entrar al camp.
0: Sí. I a Traui la guanya el Villarreal, que vol girar en la pilota controlada. És Lautaro, la guanya. Ara bé, és Pau Cabanes, que vol girar-se. Gira bé. Ara pot ser una bona per al Villarreal des de la part d'esquerra. A veure si ja s'entra dins l'àrea. La pot al segon pal. No arriba. Tiene toque, la vol mantindre en el terreny de joc. La rebutja. Dani Merchan, serà pilota per al Villarreal. En una d'estes. Era bona centrada, però massa llarga, perquè arribava sol. Arribava completament sol al segon pal. La pilota que està enmig del camp, la perd ara el Villarreal, vol Isidre Zamora, però ara prou bé a terra. Era Sierra el que estava guardant el puesto. La pilota que torna ara per al Villarreal és en la part esquerra. Serà Nizar jugant amb la pilota, es clava cap a dins, ja l'està demanant. És Sierra, Sierra que vol girar el joc i el gira per a Dani Budesca. Dani Budesca que vol encarar el seu parell. Fa falta alguna ajuda per a Dani Budesca. Dani Budesca que retrasa el joc, juga altra vegada per a Sierra, Sierra per a Ives Balú. I apareix que un dels tres centrals està ja buscant àrea, perquè només està en Sierra i Ives Balú. La pilota per a Cheik, Cheik per a Ives Balú, amb la cama esquerra, que canvia el joc per a Dani Budesca, el lateral. Arriba curta, arriba el jugador del Zamora en eixa cobertura. I Òscar Cano
2: ja no,
0: dient...
2: No hi ha balones, ja no, no sí. Hi ha nada.
0: Ja no hi ha res, Òscar Cano dient que isquera el seu equip.
1: Van a jugar en boles de paper de plata, perquè en tot Zamora ja no hi ha balons.
0: I són ja 4 minuts de sa segona part. Ataca el Villarreal, alguna tindrà? Segur que sí, la pilota per a Carlos Macià. Carlos Macià jugant per a Cheik. Cheik controla la pilota, juga per a Sierra. Sierra vol progressar, Sierra mirant a veure si la pot penjar a l'àrea, la penja Sierra, passada, no arriba el jugador, però el rebut sí que la guanya el Villarreal, la pilota per a Nizar, Nizar que s'envola en la línia de fons, la vol posar, no arriba la treta de cantonada, banda. Serà banda.
2: Sí, ahí es lo que te comentaba yo con el físico de To, que esos balones ya en tres cuartos tienes que colgarlos, ya no solo porque remate él, sino por la segunda jugada que te genera dentro del área para un posible golpeo.
0: Dins l'àrea cau, pareix que cau el jugador del Villarreal, no hi havia res, la pilota per al Zamora, que pega la pilotada.
1: Falten 10 minuts, el Villarreal o marca o diu adeu, sí. Posa punt final a la seva temporada.
0: Aguantarà bé el Zamora, que té la pilota. I que el Villarreal, bueno, ara ha de fer un passet avant i deixa l'esquena un poc sola. La pilota que és en part dreta és Loren Buron. En ixe 1-1, Loren Buron que apura a línia de fons. Loren Buron que la deixa arrere. Defensa la bé Cheik, que la trau, serà treta de banda. I tranquil·lament fins allí anirà Sergio López per ara, a traure.
1: Ara sí que està arriscant el Villarreal. Ara sí que el Zamora li pot pillar en una contra en qualsevol moment.
0: Traurà Sergi López, el lateral. Ja trau per a Loren Buron, que estava sol. Torna a jugar per a Sergi López. Sergi López amb calma la volia filtrar. La guanya la Betxell, que cau a terra. I serà falta per al Villarreal.
1: És penta grosera, la del jugador del Zamora.
2: Sí, és lo que pierdes balón, paras y te colocas.
0: I a posició. I el Zamora, que en esta pròrroga també ho estaven dient, que ja no vol saber res d'atacar. No han vist res al porter ucranià. És a dir, que pareix que faci igual que estiga de porter, perquè no està atacant el Zamora. Ja no li fa falta. I bueno, ara li agarra la pilota al porter ucranià el jugador del Zamora. Li la posa en un altre lloc. Ja són 111 minuts.
2: No ensenya ni targeta con lo que ha hecho.
0: I no li trau
2: groga.
1: No. Ja li té igual, ja. Vol canviar de provincial quan abans millor està l'àrbitre.
0: Jo pense que vol acabar quan abans.
1: Arbitratge demencial.
0: Pilota per al Villarreal, que tracta d'atacar, i ara n'hi ha una falta. Alçat la cama Quique Márquez. Cau a terra. És Sierra, que està demanant algo més que una targeta, que bueno, no pita ni falta ni targeta. Volia traure ara ràpid el Villarreal. També diu que res, que tornen a traure i traient-los de posició a tot el Villarreal. El Villarreal, que està completament desquiciat des de la banqueta, i ahí va l'àrbitre. I serà targeta ara per Albelda. Albelda al carrer.
1: Roja per Albelda.
0: Targeta roja per Albelda. Ja ho estàvem dient. Està
2: ja te lo he dicho yo cuando has llamado a los dos entrenadores, conociendo a David.
0: No li ha sentat massa bé.
1: Queixant-se de la planxa que li ha trencat la calça al seu jugador, i ahí està Albelda, que se'n va també, diguem, de tota la graderia.
0: Se'n va cabrejar David Albelda. perquè ja ho dèiem, tot el que podia ser
2: creu. Però no és per esto, cabreu, no és per esto, és per l'acumulado.
1: No, és que l'arbitratge ja dic que és demencial el que hem vist en la jornada d'avui.

0: Falten 7 minuts, el Villarreal necessita marcar.
1: I vol atacar, però la pilota que espera el Zamora. Anem a veure, perquè en estos 7 minuts, a veure si pot arribar a la porteria de Fermín Sobrón. El conjunt del Vela, que acaba de ser expulsat per aquestes protestes, traurà el Zamora des de la línia de banda. És el Loren Buron que ja la posa, que volen guanyar l'esquena, l'àrbit que no alça el banderí. Ara sí, serà fora de joc. Traurà el Villarreal, però s'ha de fer ràpid, s'ha de pillar la pilota i s'ha de penjar també quan abans, no perdre temps perquè no queda massa. Arribem a punt ja al 113 de partit. Partit llarguíssim, veient altra vegada este fora de joc.
0: Anem camí de les 3 hores menys quart de partit, eh?
1: Una animalaya, això que ja avui no n'hi ha penals.
2: Partido de 5-7, eh?
1: Sí. Pilota llarga, la guanya el Villarreal. A veure si en una d'estes és Dani Budesca, que entra cap a dins. Dani Budesca, que la juga, a veure, ara massa forta. Era Isa, però massa complicada. Pilota que arriba per a Fermín Sobrón, que aguanta, arriba y tiene todo.
2: Ahora ya sí que tienes que ir con un central de delantero centro, sí, sí, meter sí. Tres o cuatro delanteros, juego directo y bueno.
1: Y ya no queda más.
2: Y si te meten un gol, te meten un gol y ya está, no hay más.
1: Porque ya estás perdiendo la eliminatoria. Pilotada larga de Fermín Sobrón, a decir el ucranià Is, y la agarran les mans. Es Yikaf, con arriba valor en Burón. Però ara és que has de desprotegir-te i s'esquena. És que no el queda altra. La pilota per a
0: Txec. Falten
1: 6. Per a Carlos Macià. Minut 114. La pilota per a Yves Balú, que vol iniciar la pilota controlada. La pilotada ja llarga. No la guanya ningú perquè li arriba la pilota per al Zamora, que també vol desfer-se del baló. Li cau ara en el mig del camp. També precipitats. Molt els jugadors del Villarreal.
0: Molt cansat, Macià.
1: Que no està tampoc. Ara pilota ara. Darrere. És un mama. Ahí va Carbonell, mama Carbonell. Bona parada de Yikaf. Ara sí que respon el porter ucranià. Bona parada en eixe mama. Pilota per al Zamora, que torna a caure un jugador a terra. Bueno, està Carbonell, que és el que ha rematat, i tota la banqueta demanant penal. En el minut 114, Carbonell, que està demanant ràpidament que entren les assistències en eixe mama.
0: Quants igual... jugadors hi ha tombats en terra? 2, 3, 4?
1: Segurament s'ha pogut xocar ahir amb Yikaf, que ha fet una bona aturada en ixe, un davant d'un.
0: Minut 114, mentre en futbol sala sentencia el partit el Pozo de Múrcia, guanya 4-1 Palma Futsal ja en l'últim minut. D'esta forma, el Pozo de Múrcia col·loca 1-0 esta semifinal en la lluita pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
1: Ahí veiem eixa passada que es queda curtíssima, li arriba a Carbonell. Y puede ser cuando acaba
0: parada,
1: de colpechar.
0: Valente el porter.
1: Sí. Isbalú que...
2: Le tapa bien porque se le adelanta un poco el balón y le tapa bien.
1: Y después de mana, bueno, cuando ya acaba de rematar, encara continúa en terra, ¿eh?
0: Sí.
1: Diu,
0: sí.
1: Diu un de las asistencias médicas que no puede continuar. Que no puede continuar. O que no faci...
2: Cambio.
1: No, que
2: sí,
1: faci cambi. Cambio, que sí. Faci cambi perquè és impossible que continuï. També Quique Márquez.
2: Quique Márquez també.
1: Sí. Quique Márquez que no pot més, tampoc. No,
0: estan demanant el canvi 6 jugadors alhora. Mentre en el Estadi Insular, minut 10 de la primera meitat, Las Palmas 0, Màlaga 0.
1: I continua passant el temps. A Ruta de la Plata i Quique, bueno, Quique Márquez...
0: Li estan fent aire en una tovallola el jugador del...
2: Jo no sé si tema rodilla...
0: Sí, sí, té pinta,
2: ver,
0: eh? Sí.
2: Veremos a ver.
0: Té pinta de lesió,
1: perquè
0: creu.
1: Entra també la camilla. I bueno, pues un parell de minutets més on no està jugant-se, veurem també l'afegit. Òbviament, el primer és la salut del jugador de Carbonell.
0: No, segur, eh?
1: Que s'ha fet mal.
0: Sí, sí.
1: És a dir,
0: és
1: que,
0: el
1: bueno,
0: genoll dret.
1: Quasi no li poden ni manejar la cama.
0: Sí, sí.
1: Han d'agafar-lo, a veure si se'n va pel seu propi peu.
0: Sí, sí, s'alçarà.
1: Vol alçar-se. Però bueno, és un canvi obligat i bueno, Quique Márquez, que volia també, jo pense, que ser substituït, però des de la banqueta li haurien dit que és impossible, que haurà d'acabar el partit. Quan ja apareix, no, l'han de posar en la camilla perquè no podia eixir pel seu propi peu, Carbonell. Anem a veure, minut 116, 3 minuts i mig per arribar ja al 120 de partit. I finalitzarà este playoff. Un gol li fa falta al conjunt del Vela per arribar a aquesta final. Que complicats són estos playoffs també per als conjunts filials. Ja ho han vist, ni el Castilla ni el filial Matalafera han pogut. I el Villarreal que li està costant, que de moment cauria.
0: Bueno, no sembla tan greu, eh?
1: Carbonell se'n va pel seu propi peu, finalment.
0: Lo del jugador del Zamora.
1: S'havia posat en la camilla, s'ha baixat, se'n va pel seu propi peu. I segurament sí que ha canviat. Minut ja, sí, sí, sí. 117. 2-0, guanyant el Zamora.
0: 4 minuts parats.
1: I ahí està, el canvi entrarà, sí. El jugador davanter per davanter, segurament

0: que acaba d'entrar al partit. Pilotada llarguíssima d'Isbalu, que la vol posar proper de l'àrea del Zamora. La trau ara bé el conjunt d'Òscar Cano. La pilota que arriba per a Etieneto. Etieneto que vol girar, que la deixa de cara. Espera Cheik. Cheik que la vol penjar. La penja Cheik. La pilota que es queda morta, però no li arriba al jugador del Villarreal.
1: Final del partit en bàsquet. Leima Coruña és nou equip ACB. Ha guanyat 197 a Estudiantes, l'equip de Madrid, que es queda un any més en primera FEB. Leima Coruña ascendix a la Lliga ACB.
0: Treta de porteria per al Zamora. Fermín Sobrón jugant amb calma, deixant que passi el temps. I també es veu també cares de, bueno, fatiga de tots els jugadors, sobretot també del Zamora. El Zamora que ha acabat molt cansat el partit, però bueno, no està jugant-se massa en esta pròrroga. Pilota que serà llarga per a Fermín Sobrón. Pilotada llarga que arriba al camp del Villarreal. La vol pentinar Loren. Li cau a la Sierra. Sierra Carlos Maciara que la vol pentinar. La cau per a Loren. I la pilota que al final l'acaba guanyant el Villarreal.
1: Un minut més descompte. El Villarreal ho marca o està eliminat.
0: Sierra que cau, serà falta en atac. La reclama el jugador del Zamora i traurà... Està molt lluny. És que està pràcticament en l'àrea del Villarreal i l'has de posar pràcticament en l'àrea del Zamora. Però bueno, ja no el queda massa, és Isbalu, amb eixa pilotada llarguíssima a cama esquerra, es queda curta, l'acaba de guanyar el Villarreal en eixa pentinada, però rebutja el Zamora en eixa contundència defensiva. Treta de banda, minut 119 ja, 30 segons per a saber el que s'afegís.
2: Vamos a ver el tiempo, sí.
0: A veure el temps afegit, si són 2-3 minuts o algo
1: més.
0: Anem a veure, és Cheik, volia jugar per dins, li fan falta l'àrbitre que finalment la xiula i en esta sí que la pots ficar dins l'àrea, i és el que diu... Que tots a l'àrea.
1: Bon veig, Agustinet.
0: Serà Cheik, no. Isbalu, que té una, bueno, un canyó en eixa cama esquerra. El central que ha eixit en esta segona part. Isbalu, que la posarà dins l'àrea ja a buscar tots els homes. No es queda pràcticament ningú. Isbalu, que la posa a la cor de l'àrea. N'hi ha pentinada, però no hi ha ningú. Massa complicat. 4 de temps afegit. Traurà el Zamora de porteria.
2: Bueno, s'acaben pues ahora, les opcions. Uno y medio ahora en sacar de portería. Quedarán dos y medio. Y otros en el suelo, pues un minuto se jugará.
0: Fermín, sí, que encara tampoc tenia targeta groga.
1: I el partit anirà a les 2:50 de durada.
0: Espectacular, quina vesprada de futbol, però no li acaba de sirve al Villarreal B.
1: La primera federació.
0: Serà Fermín Sobrón. Pilotada llarguíssima del porter del Zamora. Buscant el cap de Loren Burón. La volia guanyar, sí. No la guanya. Cau a terra un jugador del Zamora. Segurament es queda ahí. No. Es comença a alçar-se. Pilotada llarga del Villarreal. A veure si una d'estes la pot guanyar. Defensivament és que el Zamora ara està massa bé també. Ara s'ha de pressionar. Eixa pilota darrere. La pilota llarga del Zamora no cau. No se n'hi. És Carlos Maciel que la vol baixar. Carlos Maciel que volia girar-se. No pot girar-se. La recupera el Zamora. Falta. Però falta. I a veure si en una d'estes, i per què no, jo també li diria a l'ucranià que puja al porter del Villarreal. Ja no el queda absolutament res. 121 de partit. Resten 3 minuts per a la fi. Eixa falta que ha rebut Carlos Macià. I ara sí que ja, és que ja no queda res. Ja només ha de tancar un jugador, que és el que trau. Algú en la frontal, però tots a rematar. Traurà. Li fa un petó a la pilota, és Nizar. A veure si en una d'estes, Nizar amb cama dreta, està lluny, però mai se sap si en alguna, bueno, alguna pentinada és Nizar. Nizar la posa, es queda un poc curta, arriba al punt de penal, es queda morta, la guanya el Zamora, no, torna a caure i pot ser falta, no.
2: Falta,
0: no. Falta en atac.
2: I targeta.
0: Falta en atac del jugador del Villarreal i targeta groga.
1: Crec que és...
0: I el, és Carlos Macià,
1: Macià per
0: el
1: la planxa,
0: que es queda en terra... I bueno, diuen els jugadors del Villarreal que no entenen res.
1: És increïble, eh?
0: Un minutet més.
1: L'arbitratge és demencial, és una cosa de bojos el que estem veient en el dia d'avui.
0: Que avui tenia la targeta gratuïta.
1: Quin nivell més baix.
0: Ahí veiem, bueno...
1: Això, anava... no, això no es falta mai de la vida, home. Mai de la vida.
0: Crec que la guanya davant Loren...
2: No, és que
1: és falta...
2: Loren el que
0: es
2: da...
0: És falta de Loren. I Loren, bueno, té una targeta groga també.
2: Bueno...
1: És falta del jugador, el Zamora.
0: Està sent molt complicat per al Villarreal la vesprada d'avui a Zamora, que ja amb eixa targeta roja Gaitán. Les coses es posaven molt mal i molt mal també estan acabant. També en eixe penal que ha arribat en el minut 96, on ha empatat el Zamora i on li està servint en esta pròrroga quan falta un minut i mig. I l'últim atac pareix que siga del Zamora, que la vol guanyar en el centre del camp. És Quique Márquez, Quique Márquez que controla, que pràcticament ni es meneja. La toca per a... Sí,

0: El jugador que acaba d'entrar, la vol centrar en cama esquerra. El segon pal és Loren Buron, que la vol baixar dins l'àrea. Loren Buron pot acabar el partit. Loren Buron, fora! Loren Buron...
1: L'ha enviat a Salamanca.
0: Que l'ha enviat massa forta per dalt del porter Yakif. I minut 123, menys d'un minut per arribar ja a la fi del partit.
1: És l'última.
0: I pareix que li han tirat alguna cosa al porter, no sé si una altra pilota. Bueno, està jugant el Zamora en totes les armes també que ten. Extraesportives, pilotada llarga de Yakif, pot arribar a la part esquerra, la vol jugar darrere, a veure si trau la treta de cantonada. I pareix que sí, serà treta de cantonada
2: sí que
0: o de banda.
2: Sí.
1: Está igual.
0: Es de banda, pero se ha de clavar dins.
2: Esta que es la si es la última.
0: Es de banda, sí. Pero puede ser ya una de las últimas. La vol jugar en curt y no pareix que li escape. A veure si la pot posar. A veure si la pot posar. Es Nizar que vol girar-se. Cau a terra, no hi ha falta. I la pilota que serà per al Zamora, que pot ser mama. Pot ser mama, pot ser una de les últimes. Dos jugadors defensant ara prou bé el Villarreal. Arriba al segon pal. I es prou bé, però se li escapa la pilota a l'Ucrania. I es queda final. En terra i final. Final a la Ruta de la Plata. El Villarreal, que es queda a un pas d'arribar a aquesta final del playoff a segona divisió. El Zamora, que arriba per a jugar davant el Sabadell en la final, no li ha eixit gens bé al Belda res del que ha ocorregut esta vesprada. Final con diem a Zamora. Zamora 2, Villarreal B 0.
1: I el Villarreal B que posa punt i final a la temporada en este encontre on han pasado muchas cosas, Juan Luis Mora.
2: Una lástima y bueno, como se suele decir, se gana, se empata y se aprende. Yo creo que al final estos partidos, lo que te comento, el crecimiento deportivo para estos chavales es bestial en estas circunstancias y bueno, estos partidos duros. Se han puesto la experiencia, la veteranía, pues bueno, en este caso a la juventud y bueno, ahora una eliminatoria complicada como es contra Sabadell, veremos a ver.
1: Veremos, efectivamente. Así que las eliminatorias per la sense segona divisió están servides. El Sabadell que jugará davant del Zamora, mentre que la Ponferradina es vorà les cares davant del filial del Celta. Estos són els encontres, estes són les eliminatòries per la sense segona divisió. Un d'estos, dos d'estos quatre equips jugaran en segona la pròxima temporada. No ho farà el Villarreal B, que continuarà en la categoria de bronze del futbol espanyol. En tot cas, gran temporada, Mora, la que ha fet l'equip d'Albelda,
2: Y evidentemente son jugadores que se han ido adaptando a la categoría de menos a más, han terminado muy bien, se han colocado en un playoff, todo lo que ello conlleva contra equipos muy potentes. Y bueno, al final, ya te digo, aprendizaje, fútbol y a seguir creciendo.
1: A descansar y en agosto a continuar entrenando. Gràcies, Juan Luis Mora.
2: Muy bien.
1: Què més, Álvaro?
0: Bueno, el Villarreal que es queda a les portes, ja ho estava dient Mora, la temporada del Villarreal pensé que ha sigut espectacular, que ha acabat sobretot en aquesta segona volta d'una manera increïble, només un partit perdut, i bueno, que avui ha caigut, no li ha eixit absolutament res al conjunt del Belda, aquesta targeta roja per a Gaitán en la segona part, en aquest minut 96, eixe penal en contra, tan empatat, i ja en la pròrroga el guanyaven eixa eliminatòria. També s'ha lesionat Rubén Gómez, el porter, Albert García, que la setmana passada no va poder estar, que avui ha pogut estar, però que l'han hagut de canviar. És a dir, bueno, la temporada pense que ha sigut de notable al del Villarreal, que avui era molt complicat també per la veterania i experiència del Zamora, i que ho ha lluitat fins al final. És una temporada, com bé dic, del conjunt del Belda, de notable alt.
1: Gràcies, Álvaro Molina. Les 9 de la nit i 23 minuts, el punt a punt que continua ací en A Punt Ràdio.

El que ningú vos conta del futbol. Intrahistòries, anècdotes, confidències i els millors analistes amb Carlos Urrutia.

0: Así continuem en 9 i 24 minuts de la nit, ja, anava a dir, de la vesprada, i s'ha allargat. Tenien que haver començat a les 9 de la nit, però és el futbol, és el mes de juny, soy en els play-offs, i malauradament el Villarreal B no pujarà en guany a segona divisió. I així, en el que ningú els conta del futbol, avui me feia molt de goig esta tertúlia, este ratet, este programa, encara que siga reduïda, si ho passarem bé. I vos vas a dir per què, perquè anem a parlar de l'estiu, però no del tela marinera ni això, no, de l'estiu del futbol, des contractacions, els rumors, les negociacions, i me fa il·lusió més que per el tema, que també pels protagonistes. El primer d'ell és Manolo Salvador. Manolo, bona nit.
1: Bona nit.
0: Perquè tu te prodigues poc en mitjos de comunicació, jo t'ho agraeix molt, i a més, avui tenies, crec que en Faura, el torneo que porta el teu nom, no?
1: Sí, però no, bueno, el fin de setmana sí que ha pogut acudir a les partits. I ahir, més, perquè va, no sé, ja tot el dia, perquè em fa un piquetxo ahir. Bé.
0: Te sentim un poquet malament, a veure si podem millorar la cobertura on estàs, però segur que de seguida.
1: Si alçament és el millor.
0: Sí, ara és el millor. Sí. El problema és que quan se fan tu i jo majors, perquè se fan majors, però la cobertura se perd, però la qualitat no, Manolo?
1: Sí, no, i el telèfon és d'última generació.
0: Clar que sí, home, ens ho van a dir. A tu i a mi, ara sempre tens millors telèfons que nosaltres, el altre protagonista, i que també m'has explicat per què me fa tant de goig i tanta il·lusió que estiga així. Javi Piquer, bona nit. Hola, Javi.
2: Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. I la frena floral serà curteta, però te la faré. Javi, per a que el que no ho sàpia, és agent de futbolistes, és de les persones que jo en la professió més aprecio.
2: Carlos?
0: Sí, me sents, Javi? Javi, ¿me sents? Jo te sent perfectament.
2: Carlos?
0: Sí. Javi.
1: Es veu que en Massamagrell no hi ha molta cobertura.
0: Jo crec que el sultán de Massamagrell tampoc no té bona cobertura. Javi, jo te sent perfectament. No sé si tu ens sents a vosaltres. Bueno, pues anem a intentar millorar aquestes cobertures i aquestes comunicacions, mentre saludem al tercer, que també apenes actua ni fa aparicions en mitjans de comunicació, venen ja del seu, que és Superdeporte, i que és
2: Hola, Carlos.
0: Andrés Garcera. Sí, Javi, me sents?
2: Carlos.
0: Sí. A veure, pues jo vos sent perfectament a tots, eh? No sé si...
2: Carlos.
0: Sí. Jo vos empecé també d'estar els tècnics mirant. Vos estic, diguem, per WhatsApp, que vos escoltem perfectament. I anava a dir-li...
1: Hola, Carlos, no hi ha ningún problema. Jo sé que vos sent bé, eh?
0: Sí, vale. Pues, sí. Manolo, tu vos sents bé. Nosaltres te sentim bé a tu. Javi, no sé ara si vos sents bé. No? I Andrés Garcerà. A veure, Andrés, si me sents.
2: Carlos.
0: Sí.
3: Què tal, Carlos?
0: Molt bé, Andrés, gràcies.
3: Hola, Andrés. García, Superdeporte.
0: Sí, Andrés García. Per cert, Andrés vol sentir, Manolo també, i Javi, no sé si ara mos...
2: Sí, ara mateix estic ajuntant bé.
0: Ara bé, pues ja.
2: Ara bé.
0: Ja s'ha acabat. Jo crec que ha sigut l'àrbitre del partit del Villarreal que ha sigut tan desastre que mos ha perjudicat a tots. Bueno, pues lo que deia, Andrés García, de Superdeporte, que està acostumat a fer estius, quasi mai no sol parlar perquè és d'un perfil més baix, i li ho agraeix perquè n'hi ha moltes coses per a contar i per a espigolar. I vaig a començar per Javi Piquer, que ja sabe Manolo Salvador i jo que és el sultán de Massamagrell, perquè els estius són sempre llargs, Javi? N'hi ha moltes coses que passen, casos concrets, casos que podem dir d'hipòtesi, frases com qui es posa en la meua pell, perquè, per exemple, ahir parlàvem d'un rumor d'un jugador que vol fitxar el València, acabar contracte, el volem firmar ja, però clar, el jugador està en la seva selecció, va jugar al Mundial, diré, pues, jo a veure si m'espere un poquet i tinc una oferta millor. I el club diu, pues, o acceptes l'oferta ja o l'oferta caduca. I la gent pel mig, clar, té que complir la voluntat del jugador, en la que normalment esteu d'acords, però és molt complicat lidiar en això, ni a retrasos, se cauen operacions,

0: I això són molts nervis, Javi.
1: Sí, y bueno, lo primero que voy a hacer es aprovechar a saludar a Manolo, que es un gran amigo, que no ha contado res de lo que estaba hablando, pero te has contado que estaba esperando y no lo sabía, gran sorpresa, y te saludo de Manolo, que esa gente la estoy de molt. Andrés también, que está
2: es
1: la otra
2: mutuo, banda. Es mutuo.
1: Ya sí, lo sé, ya
3: muchas
1: lo
3: gracias.
1: Sé.
3: Yo enseguida que me ha llamado Carlos y me ha dicho... con quien iba a compartir la tertulia, pues evidentemente le he dicho que sí, porque bueno, es una tertulia de mucho nivel y siempre es un placer estar aquí con vosotros.
0: Que per ser Manolo, recordem que seguís més en actiu que mai a Croàcia, en el NK Istra, que és un equip que pertany al pool, al grup d'equips de l'Alavés, Manolo.
2: Sí, sí, ahí estem. Estem i ara, pues la setmana que dic més, més cavallera i llavors si hem la continuïtat.
0: Bueno.
2: Es complicado estar fuera de casa, ya en sí. La edad, ya tenemos una edad, ya... pero sí, ya que estar en el, lo que me está grande, ¿no? Y trabajar en el fútbol para mí es lo primero.
0: Sí, me recordé que el año pasado estabas en Grecia, una aventura también peculiar, porque per als directors esportius, Manolo, trobar proyectos estables y vos deixen treballar es lo más difícil del món, ¿eh?
2: Sí, sí, no, además en Grecia el equipo que yo estaba yo más tenía que ganar, ¿no? Porque... de lo que te diuen no se complís res i resulta que este any, per exemple, anar en primer sis equip ha canviat 5 vegades entrenador, eh? I anava líder, mare, 5 vegades entrenador. Entonces es un paquete. Yo no estoy para irse los trotes.
0: Exacte. Jo me'n recordo, fent memòria, jo vaig tindre la gran sort, Javi, saps, de poder acompanyar a Manolo Salvador i ja
2: a
0: Granada. ¿Te recordes? Sí,
2: bueno, acompañar no. Conseguir ser el equipo.
0: Sí, sí. Comenzar en un sopar, una paella per la nit, dos paelles en toniadas, ¿te recordes? En Casa Roberto. Así,
2: sí,
0: en,
2: sí, claro Valencia. Que me recordé. Eso no se olvida más.
0: Y yo digo, en paella per la nit.
2: Un paella per la nit, ¿sabes?
0: Pues esperem, y la verdad es que... Mira, pues Toni se porta molt bé, fue también una experiencia...
2: Pero Javi, tú sabes, ¿no? Matos son sí. De paella a mis días, pero... Pero el negocio, si se va, tenemos que pinchar de matiz, se la pinchen de matiz.
1: O de matinada, no igual, lo que falta.
2: O de matinada, sí, es hora que siga.
0: La veritat que va ser una experiència viure tant de prop i participar i fer això, perquè jo tenia molta amistat en Toni Amas i tindré la sort de que quan me cridava i me digui Carlitos, dime un director deportiu, dime només un en què tu fiques la mà, te deixes tallar la mà, digui Manolo Salvador, i la veritat és que ell sí que estigui molt a gust en tu tot el rato, però després la propietat xina i tal és el que diem, Manolo, fotut, trobar
2: sí, sí.
0: Projectes serios.
2: Calabro un poquet, la organització i tot. Bueno, però bé. És una experiència més i no m'arrepentis, que ja més amb un nano nací allí.
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat, és veritat. Me recordo el dia que anàvem en Xus a buscar el pis, la casa, aquella al final que te quedares. Veus? I això són les coses, Andrés, que jo quan vas deixar de ser periodista me'n vaig fer a gent. Els periodistes normalment, Andrés, no ho saben, eh? I això és el que passen.
3: No. No nos enteramos de muchas cosas y luego hay otras cosas que nos enteramos y que no se pueden contar. O sea, que los mercados siempre son una aventura, son muy cambiantes y bueno, al final la gente...
2: Hostia, Andrés, no hay ningún mercado igual, nunca, ¿eh? ¿Eh, Andrés? No hay ningún mercado igual.
3: Es increíble las vueltas y los giros que no te esperas de los fichajes y bueno, al final pues lo que tienes que hacer es confiar en profesionales como Manolo o como Javi que son garantía de éxito. Hay siempre decisiones buenas y malas, pero al final cuando te rodeas de buenos profesionales siempre tienes más posibilidades de acertar.
0: Pues te voy a echar una cosa.
2: El problema, Andrés, muchas veces es que errores tenemos todos en claro. Esta vida y a unos penales de una manera y a otros de otra. Y no estoy tirando piedras en mi tejado, ¿no? Pero sí que es verdad. Y yo cometí muchos errores, igual que mejor Javi, igual que cualquiera, pero a unos les penaliza más que a otros.
3: Puede ser.
1: El que toma decisiones se equivoca, Manolo.
2: Claro. Sí, no, pero fíjate, por ejemplo, yo con Granada empezamos de serie y lo sabe Carlos, que estuvo el día a día conmigo allí y hablando
0: sí,
2: de todo.
0: Sí, sí.
2: Se hizo un equipo totalmente nuevo, no. Con 0 euros de traspaso.
0: Exacto. Y qué barril fenomenal. Vas a ser un equipo para 4 años.
2: Quedamos séptimos, creo. El Osasuna quedó noveno ¿sabes? Y bueno, pero era muy cambiante.
0: Es verdad.
2: Y este año, por ejemplo, Granada, con un proyecto que estaba muy guay, pues ha estado casi descendido y tal, y han aguantado todo. Y nosotros tenemos esto de ultra, porque yo tenía, me lo mandaron
0: sí.
2: yendo quintos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Pero entré yendo quintos. Pero era, bueno, son cosas muy complejas. Y claro, tú ves ahora el Granada con un proyecto para subir y que ha quedado, no sé si el 14. Y bueno, muchas veces el hablar, las ruedas de prensa valen mucho. Yo no valgo para eso.
0: No, pero es verdad. Pero mira, el treball oferes molt bé perquè van ser jugadors que van rendir molt bé. Te vas a dir una cosa, Andrés. No és perquè Manolo i Javi que siguin amics meus i els vull amor, que se vull, però el tema és que el que encarnen és la seriositat. Perquè n'hi ha gens a voltes, i ara ho parlarem en Javi, que té la Marina, i n'hi ha directors esportius. Jo, Javi, n'hi ha una cosa que me seguís tornant loco. Jo, el clàssic director esportiu que diu, Carlitos, vull que un davanter, val, però com el vols? De referència, major, quin model de gos hi vols, xicotet, que obriga bandes, que fique gols. Ui, que fique gols, va. Que fique gols.
2: Home, claro, claro.
0: I que de colp i repet li crides, mira, este tal, que te pareix, este magraguete tal, però mira, és que al final anem a fitxar un miscentre.
2: I Carlos, que te cuide Javi l'anècdota de Jefferson Lerma, que t'ho diu, eh?
1: Bueno, yo lo primero que tengo que decir de Manolo es que la capacidad de detectar el talento es la prioridad que tiene que tener un buen director esportivo. Y eso se fa a base de experiencia. Y evidentemente estás parlant de Manolo hoy en día que en la experiencia que té y la captació de talents que ha fet es indiscutible en la seva trayectoria. A partir de ahí, pues bueno, son tantísimos, Manolo, no vas a oler Lerma.
2: Ya, pero sabes, te acuerdas. Que tú me dices, no me fotes, Manolo, tío. Que ya lo pinche en una tele equip, ya vas a Jefferson Lerma para demás, así, pedir y tal. Sí, sí, sí. No, me va a ayudar mucho, Carlos. Javi me va a ayudar y vingue Jefferson así.
0: Y pero eso
1: la verdad es que le falta, bueno. Va ser molt poquet per veure la capacitat de xoc que tenia l'Herma. Va veure quatre coses i el tenia ja controlat.
2: Però què tal?
1: Ja. Jefferson l'Herma estava firmat quasi en un altre equip i Manolo s'encabotà i vingui així.
0: Clar, perquè, per exemple, a mi m'ha recorregut això. Al final, tens que quedar mal en el club en el que en últim minut, quan ja li has dit que sí, li tens que dir que no. Però són dues coses. Una, que estratègicament tu creus que és millor opció i el temps te va donar Javi la raó de Jefferson Lerma, millor haver-ho firmat al Llevant, i després de quedar bé en un amic com és Manolo, sabent que en les mans de Manolo i de la seva estructura i del seu entrenador, triar el que triara, sabies que anar-li millor les coses al teu jugador, que és el que tu busques.
2: Ell sí, també sabia que així anava a anar-li bé. I el tenia així controlant, perquè un jugador que ve de Colòmbia... Javi, que tenia 20 o 21 anys, el xaval, no?
1: Tenia 20 anys, sí, quan vingui, sí.
2: Tenia 20 anys, sí, i està en València, Javi, el poc controlant, també li interessava, ens interessava a tots. Això és de veres.
1: Sí, jo...
2: Era un interès mutu.
1: Sí, era... Quadrava en totes les parts, vamos. Era l'equip i eren les persones. Començant per Manolo i Lucas, també, que estava entrenat.
2: Ah, sí, és que...
0: I ara que hi han passat 8 anys, vull dir, les delícies ja han prescrit, com te'n recordes aquell agost de l'any 2018 quan el traspàs de Jefferson Lerma a la Premier al Bournemouth? Javi, perquè també va ser un culebrón, eh?
1: Bueno, sí, la veritat que sí que...
0: Bueno, lo digo mare meua.
1: Una negociació...
2: Sí, sí, jo no, jo dic mare meua perquè jo no estava, però Javi m'ha contat, en algun dinaret m'ha contat la història.
1: Sí, és molt llarga i molt tensa, però és de veres que la qualitat de jugadors d'aquests moments feia que tot s'anava a donar en el temps que tocava. N'hi hagueren moltes propostes, però el club inglès estava enamorat de Jeff i tiraren a tope a Pere i així no sigui. Kiko també
0: té
1: un paper molt important perquè els anglesos quasi es torna locos. Se cruza també en un altre traspàs que duia el Llevant a mitges d'un altre jugador del mateix grup i s'utilitzaven els dos noms i al final sigui el major traspàs del llevant de tota la seva història.
0: Per això te dic, major que el de Keylor Navas. I al final, l'orgull que te queda, Javi, és que 8 anys després, primer Bournemouth, després Crystal Palace, el rendiment de Lerma es traduís que este estiu, en 32 anys, està en el Mundial en Colòmbia.
1: Pues sí, la veritat, molt content. És difícil quan vens així d'un altre continent, evidentment, d'una altra lliga menor, que una gent com, bueno, com Manolo confia en tu, en la teva capacitat, que t'ho faci veure des del primer dia i que tu des del primer dia rendixes al nivell que has rendit. També va a Inglaterra i rendis des del minut 1 del Bournemouth, és indiscutible, sí. I passa el mateix en Crystal Palace. A dia d'avui, com tu dius, s'ha guanyat a nivell nacional un reconeixement, és un jugador top en Colòmbia. Diria que en Europa també és molt reconegut i és lliure el mercat d'estiu, que és una cosa important.
2: Jo per l'Istra no puc recomanar-lo perquè la pasta que guanya me n'aniria tot el pressupost.
0: El Catxe se n'aniria. Qui és l'altre, Andrés? Perquè tu saps, moltes voltes n'hi ha rumors de jugadors que volen equips però que no poden pagar el seu caché, igual que jugadors que volen anar a equips que estan molt per damunt del seu nivell. I claro, això, per a informar d'això, fotut també, eh?
3: Sí, al final cada uno busca lo mejor para su representado. Y bueno, surgen muchos rumores en estos meses locos. Además, este año es mundial. Javi y Manolo no lo pueden decir mejor, pero es verdad que en los años de mundial se para todavía más el mercado. Sí. Y bueno, expectantes con lo que pueda pasar y valorando pues el ojo que ha tenido Manolo.
2: Sí, Andrés, lo que pasa es que en el equipo que estoy yo, el Mundial, nosotros nos paramos. Creo que con Croacia.
3: Es más pero complicado,
2: sí que es verdad que se para,
3: pinchar,
2: se para.
3: Pero es verdad que se para y que lo hace todavía un poco más difícil. Y bueno, para eso están los líderes deportivos también, para tener ojo y para anticiparse, que es algo que en Valencia, por ejemplo, en los últimos años no se hace.
0: Això és complicat. Per cert, ara que parles del València, mai t'ha preguntat Javi Piquer per això. Per a mi, la llegenda que corre és que vas ser tu el que va mullar a Mamardasvili al Mestalla en el seu dia.
1: Pues sí, curiosament sí. La realitat és que és una història llarga també, perquè jo treballava amb mi un senyor que es diu en Antonio López, que és un jugador de Geòrgia. Y el primer equipo que oferí de Mike Buigueren que viniera sigue al Levant.
0: Vaya.
1: Con casi siempre. Lo que pasa es que el Levant, pues, por circunstancias tenía más aportes y Alessio, que estaba en el final en su momento.
0: Alessio Lisi, que le acaban de acabar en Pamplona. O sea,
1: exactamente. Va a preferir repescar en Chenera a un porter que tenía el Levant cedit en segunda vez, en Mérida, no me recuerdo si no.
0: En Mérida, no seria Pablo Picón, no, me'n recordo.
1: Picón, sí, perfecte. Sí.
0: Picón, que el tenim en Malta, igual.
1: Sí, evidentment, no és una qüestió d'acertar, perquè és el que ha parlat de Manuel, és molt difícil d'acertar i són circumstàncies, no sempre pots firmar els jugadors en els equips que vols, perquè els equips ja tenen uns altres jugadors, tenen contractes, entonces en aquest moment el Levant tenia 3 o 4 porters i no era el moment. I el duguerem al Mestalla, sí, el duguerem al Mestalla, així sí, mesos fitxa. Després.
0: Sí, sí.
1: I mira el que passa. Sí. Si queden, bueno, pues coses de mercat, de lo que té el mercat, que no se podia en aquest moment, i després, pues, en Mestalla sí que apostà, se juntaron els astres i mira, Bordalás se puja al primer equip, perquè ell venia al Mestalla i mira on ha acabat.
0: Sí, no, és que és curiós. I un dia, en la ràdio, però parlarem esmorzant, perquè ens convidarà Manolo a esmorzar, a Andrés, a tu i a mi, n'hi ha mercats divertits, perquè jo crec que tu i jo som els que més operacions han fet en la lliga de Hong Kong. Tu en Manubleda, que portaves aquí sí, a Easter, sí. I jo a Momo Sissoko, a Forlán, un montó de jugadors.
1: Sí, sí.
0: I és un mercat divertit, una lliga reduïda.
2: Javi, a veure, però he portat una mica en Hong Kong.
0: El què?
2: L'aeroport portarà a mi també, a Hong Kong.
1: Sí, encara estem a temps.
0: Te tornaria el loco, tu, Manolo, a Hong Kong. Te tornaria el loco. Però és veritat, són mercats que tractem molt bé al jugador. Són mercats per a un nivell de jugador en un moment concret de la seva carrera, però són operacions divertides.
1: Manolo continua allí, eh?
0: Manolo Blas, ja ho sé, Nister.
1: I és internacional.
0: Sí, ho sé perfectament, perquè jo parle molt en el Chino Losada, l'exjugador que se recorda del Valladolid dels 90, que l'acaben de fer seleccionador.
1: Exacte, sí, sí, sí. Està seleccionador de Hong Kong.
0: Sí, sí. Manolo, sentint-te mig regular. A veure si n'hi ha alguna manera de...
2: És com un nerviós si no pare de caminar. que pegar 10.000 passos al dia i ne pote 7.000, encara en queden.
0: I després n'hi ha casos molt sentimentals, Javi, com quan un jugador, que jurídicament és un client, passa a ser més que un amic, com un germà xicotet o com un fillol que tens, i a tu t'ha passat en estos vora 20 anys en el cas de Morales.
1: Pues sí, també debes, i mira, i també tinc que agrair a Manolo que sigui el director esportiu que ha apostat per José Morales en el seu moment. I mira, sí, el debes s'ha transformat en, bueno, José, per mi és un fill més, com ho sabràs ara mateix ha acabat la seva etapa en Llevant i està lliure també, estic a la busca d'equip.
0: Més faena per a ti. Mira, i a més, ahir n'hi ha un cas, perquè tu, Manolo, quan coneixes a jugadors no mires el DNI, però clar, quan tu no coneixes molt, perquè és una lliga un poquet més exòtica, una cosa diferent, el DNI mana molt i a tu se te fa molt d'embús, Javi, poder trobar l'equip a Morales, perquè per molt bon jugador que siga, o a la Molles, on creuen en ell, el coneixen perfectament, o un jugador de 38 anys te'l descarten d'una manera superinjusta.
1: Bueno, pues com tu dius, l'edat avui en dia se mira molt, és important, però també és de veres que com ha avançat el futbol avui en dia n'hi ha molta tecnologia que diu la realitat del teu estat físic.
0: Sí.
1: I per sort, pues, bueno, José Morales, jo sempre dic que té un xassis de un xiquet de 25 anys, no de la seva edat. Per lo que siga la repetició de les lesions... Sí, s'ha cuidat molt i ahir, si tu mires els valors dels entrenaments a nivell físic, ell està com el millor de la plantilla. És cert que no ha tingut molta participació, però bueno, hi ha moltes coses fora de decisions deportives que poden... Bueno, que influeixen. José no ha jugat molt en guany, però està al mateix nivell que qualsevol. És de veres que la edat se mira, com tu dius, però no... Estic segur que va a ser algo superior.
0: Algo chulo. No és veritat. Saps què passa, Andrés? Que jo, n'hi ha casos, perquè el de Morales el compare, per suposat, este estiu en el de Dani Parejo, que encara està per a jugar. Ha jugat 20 i pico partits en primera divisió i un grandíssim nivell al Villarreal, però té 36, 37 anys també. I són jugadors que podrien viure una experiència molt xula en mercats, per exemple, d'Estats Units, en MLS, en Middle East, i és a Xina.
1: Sí, la veritat és que n'hi ha interessos ja con tu dios de mercado de estos. Pero bueno, es pronto, encara es pronto.
3: Me lo creo porque bueno, son dos futbolistas que tienen un potencial brutal, que evidentemente ya tienen una edad avanzada, pero que yo creo que todavía les queda mucho fútbol en las botas, ¿no? Hemos escuchado a los dos decir que todavía se ven jugando y la prueba es que cada vez que han salido han ayudado a sus equipos, por lo tanto... tanto el fichaje como de Parejo como el de Morales, pues sería un acierto para cualquier club que vayan.
2: Sí, Morales es el tío que se mola de la prestación porque no hace minutos, pero es que Morales...
3: Poco, sí.
2: Sí, poco. Pero ahí yo, Willy, yo conociendo su gen y su calidad,
0: sí,
2: creo que vaya a competir en cualquier sitio. Y lo de la edad... Creo que ahora se ha alargado mucho, ¿eh? Pero es como todo, tú veías a tu por 60 años, un abuelo, lo ves a una persona de 60 años, no lo digo por mí, y lo ves mucho más joven, y yo estoy convencido de que físicamente está bien, que pongan esa parada a cambiar, pero es muy bien, para que sea un jugador caro, pero... Que és un jugador és molt apetecible.
0: Sí, jo crec que sí. Per cert, tenim un partit en directe que acaba d'arribar al descans, Les Palmes Màlaga, del play-off d'ascens a primera divisió. Sí, sí. El que guanyi, la tornada serà dimecres, que s'enfrontarà el guanyador del Almeria Castellà.

0: Jo que aquest partit també... estar en tots pendents,
1: eh? Sí, igualat.
0: I una pregunta. A Javi Piquer, com se li va ocórrer apostar pel mercat colombià? Com n'hi ha tant de talent, ho dic, perquè jo després, anys després que tu, vaig fer moltes operacions en Envigado, que saps que també traïm molts, molts jugadors, i al final és una lliga que has portat un talent brutal.
2: Pues, curiosament, bueno, tu saps que jo sempre intento ser humilde, sempre dic que així n'hi ha grans empreses con infraestructures molt poderoses, i jo me vas trobar en el món de la Comunitat Valenciana com una gent que me costava moltíssim fer qualsevol operació. I per mitjà d'un amic, que avui en dia és una persona superimportant, que és el meu soci, que ell se dedicava al futbol per hobby i venia a Queens en Sud-amèrica, me digui un dia que s'anàvem a Colòmbia a conèixer allí gent i se n'anàvem directament. I a partir d'ahí, pues... Bueno, pues puc dir que és el meu mercat important.
0: Sí, la veritat és que ha destacat moltíssim. I n'hi ha una cosa, Manolo. Més enllà de que conegues, no, Javi, quan a tu t'amollen un bon jugador, ja automàticament creus en aquest agent, en aquest representant, i pares molta atenció al producte, als jugadors que després en estius i en finestres posteriors t'ofereixen.
3: Sí, no, i a més una cosa, lo del tema de... perquè estem insistint, no? El tema de l'Herman no és que a mi me lo feís, perquè ja el tenia col·locat. És un tema, sí. Que no sé per què, perquè som jo el que li quina Javi, i ja hi sempre tens aquí en la televisió, i el meu... Va, no, no, tal, i ell coneix molt del mercat, i viatges a Pompeia, i té molts contactes, i coneix molt del mercat allí. I això, és que per ell, no, no, jo crec que el la set que té ahí en la representació de Stones són de més del 90%.
0: No, és veritat. I després, Javi, n'hi ha la gran diferència entre fer tasques de representant amb els teus jugadors o d'intermediació, tant activa com passiva. Perquè la gent normalment no sap la diferència que hi ha. La diferència és que si jo sóc el director esportiu del Tondela de Portugal, te crido, Javi, cariño, vull que un lateral dret que siga així, així, així, me busques, per favor. O que te diré jo, Javi, que sóc un agent de Turquia que tinc un equip per al teu jugador. I ahí és més complicat trobar uno serio i és més senzill trobar un cantamañanas.
2: Pues sí, no hay diferencia, pero y anecdóticamente te vas a contar un altre nom de un altre colombià que estigué a punt, molt més a punt que Mamar Davili, de vindre al Llevant, que se passar en contractes i tot, i després no se materialitza. Que és, en dia és un gran jugador, que se diu Luis Díaz.
0: No me digues Luis Díaz.
3: Sancho, Sancho.
2: Sí, ahí, com diu Manolo, el gran amic Sancho, que estava de scouting de Sud-amèrica, anàrem, me lo varen voler. Kiko, en el seu moment que era el president, evidentment, nos va autoritzar, negociarem el jugador, allí en Junior de Barranquilla, sí. Arribarem a un acord. I bueno, i en el seu moment...
3: Estem parlant d'un jugador que en el moment val més de 100 milions d'euros... Y el Levante puede atender para los 6 millones de euros, ¿eh?
0: Espera, que no me he enterado. ¿Qué va a pasar?
3: Bueno,
0: ¿qué va a pasar,
3: Javi?
2: Pues que, sí, que, bueno, a veces el ego del fútbol... Pues...
3: Yo estaba en el Levante.
2: No. Ni había una otra persona como director esportivo. Era una etapa de incertidumbre, de continuar o no continuar, de un poco de descontrol. Y Kiko, que nos va a autorizar la negociación y se tanca.
0: Sí.
2: Quan vinguérem així, el director esportiu del seu moment digué que no el veia, perquè com no li havien avisat, hi havia anat a Sancho, i Sancho era que apostava, pues...
3: Apostava per el sueldo, ¿eh?
2: El què?
3: Sancho
2: digué
3: que apostava per un sueldo que s'ha de fer força, ¿eh?
2: Sancho fica el seu sueldo a disposició de que si se echó a horno... No donava el fruto así.
3: El rendiment s'esperava,
2: sí. Sí.
4: ¿Cuántos años tenía Luis ahí? ¿Cuántos años tenía Luis ahí?
2: Pues antes de vindre...
3: 23, por ahí, 22 o 21.
2: Sí, 22, 23 sería, sí.
0: Buah, más o menos.

0: Pero
1: lo
0: que no se
1: lo que ha hecho Andrés económica y esportivamente el Levante era... Luis Díaz.
0: ¿El qué, perdón?
1: Lo que Aguera fet, Andrés, el llevant econòmica i esportivament en Luis Díaz.
0: Bueno, això claro, és el mateix que... No, però és un jugador que nosaltres veiem... Sí, nosaltres veiem que era jugador d'Europa, sí o sí, i que anava a ser un gran jugador, això ho teníem claríssim, i pelearem molt per això, perquè anàrem tres vegades a veure-lo, estigueren negociant més de 2 mesos, i quan se tanca tot, pues mira... Pues pasa lo que pasa.
2: Creo que hablábamos antes, ¿no? De lo importante que es tener ojo y estar más rápido que el resto. Y eso todavía es más importante en clubes que no pueden hacer inversiones grandes. Y para eso tienes que anticiparte al resto y ser más listo que todos. Y en este caso, mira si había sido listo Levante.
3: No me van a dar lo que pasa es botón, ¿no?
1: Es que te sentí fatal, Manolo. Estem
3: parlant de que quan tens un grup de treball, parlant de que Sancho, que a part de ser amic nostre, sí, i de Javi també, i té molt bon ull, pues a mi si hagués estat jo director deportiu, pues jo en el sud tancat hagués convençut a Quico. Però quan no tens el grup de treball que tu vols, siguen director deportiu i tot això, pues sí que costa més tindre confiança en ese sent.
0: Pues en ese moment...
3: Esa
0: operació eren 2,5 milions de dòlars, que no arriba a 2 milions i poc d'euros, i no sé, i no... I tingueren que cridar al júnior, al dueño, que tinc molta amistat en ell, i dir-li, pues mira... no és moment ara, ha passat una cosa... Bueno, donar excuses que al dueño li va vindre molt bé perquè 2 mesos després el Porto paga quasi 8 milions d'euros.
3: El Porto per fer 8 milions d'euros, saps?
0: Sí.
1: Però gestionar, Javi, ixa frustració és fotuda quan saps que no n'hi ha hagut cap raonament esportiu, sinó només la hoguera de les vanidades, que dic jo sempre.
0: Exacte. Sí, això és el pitjor del futbol, a vegades.
1: Sí, perquè si tu persis operació que l'estàs fent, m'ho invente, en el Fulham, en el Newcastle o en el Lille, pues mira, la pers, pues l'operació, però és que tu eres de massa més greu, és que tu eres valencià, és que tu t'has jugat al València ja llevant i vols ajudar al seguir i te dona un coratge.
0: Sí, és de veres, sobretot per això. Però bueno, sí. És el futbol.
2: Pues está bien que se sepa, ¿eh? Es una exclusiva de Carlos.
1: No, pero es que yo te bate.
0: No, salieron, yo tengo recortes.
2: ¿Sí? Yo no me acordaba.
0: Tengo recortes y todo, sí. Okay. Que venía Luis, era sustituto de Morales, era... Sí, salió.
2: Pues fíjate. El rendimiento que hubiera dado y la inyección económica que hubiera supuesto para el Levante.
1: Andrés, te digo una cosa.
3: Sí, porque ese jugador es... No te engañas. No, es que no te engañas.
2: Era cierto, sí.
1: Manolo decía que cada estilo es diferente. Y te puedo decir, Javi, Andrés, que cada operación es para escribir un libre. ¿Eh? ¿Para qué sigue una sesión? Para escribir un libre. Ni a pasen de todo.
3: Carlos, ¿y la operación de que los nada más, por ejemplo?
1: Sí.
3: El primer any va Munua.
1: Sí.
3: I s'ha classificat a Europa i Munua s'enfada perquè...
0: Sí.
3: Ell era allí, ficava a Munua i en Copa d'Europa que s'enfada. Jo he classificat l'equip com a portero i estava enfadat. I Kerlo me demana surt així de l'equip. I clar, me demana que no, que no. Nosaltres no ho confiem.
1: Tu que no, que el bo eres tu, que el que se queda eres tu, clar.
3: Claro, imagina't la temporada que va fer. Però clar,
0: i Keylor, en això
3: és molt difícil, eh?
0: Te vaig a dir una anècdota també. En aquest moment, hasta Keylor dubtava del representant.
3: Sí.
0: Y buscar...
3: Sí, el de Albacete, sí.
0: Porque yo...
3: Que también trabajaba en Colombia, no en Costa Rica.
0: Sí. En Costa Rica. Yo trabajaba en Mario Parry y dugueremos a Luis García y era el entrenador. Entonces Keylor Moss buscaba pensando, hostia, si me embachen estos, pues vas a chugar. Son cosas de fútbol.
1: A mí, ¿sabes qué me costa esa historia? Keylor. Me la contaba porque en la organización vivía en el parque casa. Ella no vivía ahí, pero era muy amigo de Javi Venta y venía.
0: Él vinía a la reunión. Javi Venta, Keylor vinía a reunirse en mi terrao.
1: Así que imagínate.
0: ¿Y sabes lo que le dije yo?
1: ¿Qué?
0: Que tenía que continuar en el seu representante.
1: ¿Sí?
0: para que veches.
1: Això és consell de Quijote, eh?
0: Ojo, eh?
1: Jo diria, nah, pues, vine amb mi, que estaràs en millors mans. Però, clar, és molt difícil això, perquè la part comercial és sempre millor que esperar que siga el jugador el que te busque a tu.
0: Sí.
1: Però,
3: sí, de totes maneres, Carlos, de totes maneres, estem parlant dels bons. De Royals també n'ha fitxat. Sí,
0: també tenim
3: alguna. Si això no me'n recorde.
1: Mira, tu has fitxat Royals, Javi i jo hem tingut jugadors incol·locables. I igual que Andrés ha tingut drama en l'ordinador de Superdor. I ara,
0: com conté això? Això són els que te fan patir, realment. Això són els que te fan patir.
3: Jo no me'n recorde ara de jugadors rubicadors.
1: Bueno,
4: a los periodistas nos pasa mucho, Carlos, a los periodistas, sí. Tú sabes bien también que a veces damos el interés de un equipo, pero la negociación, hay días que se acelera, hay días que se frena, hay días que hasta se descarta el fichaje. Y bueno, siempre nos dices, es que no os enteráis, es que no tenéis ni idea, pero es que una negociación es así, y aquí tienes dos protagonistas que lo saben bien mejor que yo.
1: Sí, yo, por ejemplo, de Chinel a Chuny, yo escribiré un llibre de se titulará Brian Cipenga. Ya os lo contaré, pero ya os lo contaré, ya os digo. Hem passat este ratet en la ràdio, però està pendent un esmorzar, sponsor Manolo Salvador, i anem en la gorra, el sultán de Massamagrell, Javi Piquer, Andrés i jo. Val? Jo ficaré fitxa quan tornes de Croàcia. Home, no, Javi, que menys. Que menys, que menys.
0: Cavallers, bueno, un abraç a tots.
1: Gràcies, que me feia molt de goig i molta il·lusió compartir estos minutets este ratet amb vosaltres. Manolo, que te vull molt, un beset molt gran.
3: Jo també, Carlos. Adéu, Javi.
1: Javi, amic, moltíssimes gràcies. I parlem.
4: Un placer estar amb vosaltres.
1: Andrés, que també mai no ixes quasi per ahir, te deixes vore, però gent de mercat com tu n'hi ha poques i te ho agraeix moltíssim.
4: No podia dir que no, hoy no podia dir que no.
1: Vinga. Gràcies, amic. Déu i un minut els que ningú els conta del futbol. I avui han contat moltes coses que no s'havien contat mai. I això és la veritat. Això és A Punt Ràdio. Això és el punt A Punt. Recordem que tenim futbol en directe. El primer partit de la part baixa de la eliminatòria d'ascens a primera divisió. Ahir Castelló 1, Almeria 1. Ara, al descans, Las Palmas 0, Màlaga 0. D'estos 4, un pujarà a primera divisió. Però ara anem a parlar de què? Del futbol més nostre, amb qui? Amb Carlos Gallardo.
5: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.

0: Señor Gallardo, don Carlos, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: 22 i 2 minuts, 10 de la nit i 2 minuts. El mes de juny és el mes del playoff del futbol nostre, és que putxen, és que no, de tercera lliga, o sea, de lliga comunitat de tercera, tercera segona ref. Com està el tema,
1: I cap de setmana molt emocionant, no? Perquè era l'últim cap de setmana del futbol regional, així hem comptat este matí l'ascens històric del Torrevieja, el de l'Sporting Costa Blanca Torrevieja. Van comptar ahir, per exemple, un altre playoff d'una altra categoria a Lliga Comunitat des de Primera Valenciana del Massanassa, una de les revelacions del futbol regional davant de l'Atlético Barrio La Luz Xirivella.
0: Exacte.
1: Un altre futbol, no? Sempre el més proper, el del barri. I també ser Villarreal i ser anunciat l'Eti Llevant.
0: És que el futbol, per exemple, jo soc nascut al Capi de Casal, el futbol del Rumbo, del barri de la Llum, del barri de la Luz, del barri del Cristo, és que això és...
1: I ser ambient, no te pots imaginar el que veia, per exemple, ayer en el barri, no? Tots en el bar, en el bocadillo, en el refés, ple de xiquets, ples de xiquets de l'escola. Jo crec que és un dia molt especial, com el camp se plena de gom a gom d'aficionats, hi ha traca, hi havia unes pancartes en el nom dels jugadors, en el nom del míster. Tot això és un goig espectacular per als que juguen, Per als que passen i aconsegueixen l'ascens, pues ho recordaran molt més feliços, però per als que no, recordaran tot l'ambient que han viscut estos dies.
0: Anem jeràrquicament, Carlos, per pas, com diu ja que el destripador, primer en Primera Federació. Ja tenim les finals del playoff d'ascens de Primera Ref a Segona Divisió a la Lliga Hypermotion. Protagonistes Sabadell i Zamora, els filials, malauradament, per l'aire, tant del Madrid com del nostre Villarreal.
1: Així és, ja es va començar el divendres a disputar-se aquesta eliminatòria Sabadell-Real Madrid. En apenes uns 10 minuts va marcar el 2-0 el Sabadell, que igualava la eliminatòria, i després va fer aquest tercer gol. Protagonisme, molt de protagonisme per a dos valencians, Kaiser, el defensa vilamarxant, que és un referent del Sabadell, i per a Joan Martínez, que ha fet una gran temporada en aquest Real Madrid. Un Real Madrid que ho negaré haver-ho dit, però es pot queixar per l'arbitratge en aquest partit.
0: I el Villarreal també.
1: I el Villarreal també, en aquesta expulsió de Gaitán, o el Tosa, després també en aquesta segona part que l'havien expulsat un jugador, després no, i bueno, ha patit també aquesta experiència a voltes del filial, no, d'afrontar aquest tipus d'eliminatòries, i la eliminatòria que a priori, després de veure els resultats de l'anada, pareixia menys probable, que era la lluita entre equips no filials, pues va ser aquesta eliminatòria Sabadell-Zamora, un dels dos estarà la pròxima temporada en la Liga Hypermotion.
0: Sí, o Sabadell o Zamora. Jo el Zamora no tinc a mi, en el Sabadell sí, tinc a Nil Ruiz, el porter que estava en el
1: Mestalla
0: les temporades. Han passat moltes hores junts, però moltes, ja t'ho contaré un dia. Però sí que li ha anat bé en l'altra part del quadre a un dels filials, al Celta Fortuna, perquè a l'Atlètic Madrid... És que jugar contra un equip de Medinafti, i això també és per qui us diu un llibre. Però en pàgines un poquet fosquetes,
1: Pues mira que l'Atlètic de Madrid, que per moments, l'Atlètic de Madrid ve de Fernando Torres, per moments en la Primera Federació pareixia que anava a ser el campió, que n'hi ha moments davant el Lens li va competir molt bé, davant el Sabadell li va guanyar en una de les últimes jornades on estaven competint per aquesta primera plaça, però la Ponferradina va guanyar, en l'Atlètic madrileño va jugar ratllant la perla oriolana, de Oriola, de Orihuela, i en el Celta Fortuna 3-2 davant l'Europa. Protagonisme per a Hugo González, que ha fet els dos gols per part del Celta Fortuna, jugador valencià, jugador que va passar per el València, que ha fet 16 gols esta temporada. També Quique Ribes, protagonista, el central del Celta Fortuna, aixina que i eliminatòria serà Ponferradina Celta Fortuna d'ahir, i serà un dels altres equips que pugen a segona divisió la pròxima temporada.
0: Aixina que la pròxima campanya en segona divisió tindrem o Sabadell o Zamora i o Ponferradina o Celta Fortuna. Recordem que si puja el Celta serien dos filials en segona divisió perquè es manté la Reial Societat B.
1: Correcte, serien dos filials, després de pareix que els quatre podien pujar, finalment van a ser dos. Anem a veure si dos, un o cap dels dos.
0: No t'he preguntat mai, Carlos, perquè n'hi ha versions en raó. Tu faries una lliga de filials o mantindries, perquè que els filials estiguen en segona divisió, moltes voltes no t'he trellat, però de primera vegada també el vot a primera divisió és alt, i és un debat en el que defenga qualsevol postura té la seva part de raó.
1: Jo com a aficionat m'agradaria un campionat de filials per aficionats.
0: De filials, en el mateix calendari, que els primers equips que jugara, després que el València, quan era xicotet i mon pare me portava els habitants del 70 a Mestalla, pues si se xovava un València-Burgos, després el València, Mestalla-Burgos, bé? Sí. El Burgos-Provesa. Con...
1: Sí, sí. Sí, però jo com a aficionat m'agradaria que hi haguera una lliga de filials per a tindre espai també per a altres equips històrics. Però jo entenc, per exemple, la visió dels equips, per una part, els equips elit, que volen que els seus filials competissin davant rivals quallats, i per altra part, també hi ha equips que em diuen que prefereixen que hi hagi lligues amb filials. Per exemple, el Castellonense, un dels cantis recorde quan va aconseguir l'ascens, l'any que ve Castellonense-Barça B, no? Té la il·lusió d'enfrentar-se al filial del Barça, anar al miniestadi, o per exemple la Nucía... Quan
0: però per això està la Copa, també.
1: Cert? I per exemple, la Nucía, quan competia en segona i primera federació, en deien que quan més feien taquilla era quan jugaven davant del Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B, encara, per als clubs també té una part positiva, i és que quan juguen, i també els drets de televisió d'aquesta categoria val més si hi ha filials que previsiblement poden donar més audiència.
0: Perdó, pues és el que n'hi ha, perdó, però és que estem, Salva Gómez i jo, que Telita som, els fans del Paracetamol. Parlem un poquet del mercat de fitxatges de Primera Federació.
1: Sí, de moment s'ha manejat poc, però està un nom cridant molt l'atenció, Gastón Vallés, un jugador Tenerife que va arribar ací d'Uruguai i vas començar a jugar en Atlètic Benidorm, abans de que el Benidorm fora l'actual Benidorm, que hi havia Atlético Benidorm i Ciutat de Benidorm.
0: Me recordo perfectament perquè jo vaig tenir un porter mexicà en Atlètic Benidorm.
1: Pues ahí va arribar Gastón Vallés, que ha fet molt bones temporades les últimes, en el Cartagena, en el Tenerife pareix ser que pot eixir, i ahí està el Real Saragossa, el vinculen molt les últimes hores, l'Hércules també ha iniciat informacions que podria estar darrere d'aquest jugador, i el protagonisme esta setmana ha sigut per a les banquetes, equips que a priori li poden tocar en la lliga de l'Hércules i del Villarreal B, sí, com el Saragossa i el Huesca. Ibai Gómez formarà part, el exjugador de l'elit, que ha fet molt bon paper els últims anys en les banquetes, serà l'entrenador del Real Saragossa, Raúl Jardiel per part del Huesca, parlen també Xisco Campos, un exjugador del Nàstic, per a intentar reflotar un club que ho ha passat molt malament aquesta temporada com el Nàstic de Tarragona, però té que ser com l'Hércules.

0: Hércules com el Real Murcia, on seguís aspirant al màxim. Així que de moment va de banquetes el que s'està parlant del mercat de fitxatges de la Primera Federació.
1: Que per cert, ja te puc dir que en Gastón Vallès el Tenerife compta, però l'any que ve no està en els jugadors que poden eixir del club.
0: Pues sí, sí, i així ja, per exemple, hi ha notícies en la premsa de Saragossa que el vinculaven ja a principi de setmana en Alacant. Així que, pues, de moment no va ser així, així que no eixirà. I podem contar així, que Gastón Vallès pues no vestirà la samarreta ni del Saragossa ni de l'Hércules.
1: En principi te dic que no, perquè compten en ell per a segona divisió. Continuem parlant de més coses, perquè banquetes se menegen Saragossa, Huesca, Nàstic...
0: Sí, sí, molt de moviment tenis els banquetes, comentàvem. És el principal moviment que està llegant en la Primera Federació, i també del Cartagena, que comentàvem la setmana passada que hi havia molta preocupació per un deute que tenia. El propietari actual, així esta setmana, ja ha declarat que...
1: No acaba de vendre el club?
0: Pues el propietari, abans de vendre-lo, diu que ja es va trobar una solució, que la gent no patisca, ha enviat un missatge de calma. Mai se sap en esos missatges de calma, perquè a voltes són el preludi de la tormenta, però de moment pareix ser que el Cartagena podrà resoldre els seus problemes i continuaran la categoria. Serà un dels rivals a priori del tant de l'Hércules com del Villarreal B.
1: Mare meva. Saragossa té nou tècnic.
0: Té nou tècnic, Ebai Gómez, un tècnic que ha fet un molt bon treball en les últimes anys en els estats, en diferents clubs de la Segona Federació, i que ara dona el salt a una plaça molt important com la del Real Saragossa.
1: Però el problema no és l'entrenador. Ha estat Vallès, Rubén Sellés, en guany, l'ha baixat el xiquet este que estava en el filial.
0: Gavi, no?, que va estar, que va vindre del Getafe B.
1: El problema és la direcció i la gestió. Que el Saragossa, que afonen al Saragossa, és una vergonya absoluta. Huesca, pobre Oltra, no ha pogut millorar en res al Huesca. Han acabat baixant a Primera Ref, un Huesca que jo me recorde perfectament en equip de segona, de primera divisió, que és on tindria que estar. I qui anirà?
0: Raúl Jardiel, un tècnic d'Aragó, un tècnic que ha fet molta trajectòria allí en Saragossa i que aposten per ell, per aquesta nova etapa en el Huesca. I en el Nàstic també que aposta per un exjugador. Per si esos campos, este no està confirmat, però ja sí. Pràcticament el donen per fet en diaris de Tarragona.
1: No, tot és low cost, Tot és low cost.
0: Sí, sí, la veritat que sí. Anem a veure. Per altra part, l'Hércules no hi ha moviments esta setmana, a veure què passa, perquè té que canviar molt, no? Té que reforçar-se, perquè, per exemple, el Real Murcia, la notícia esta setmana era que Pedro León, qui ha sigut referent, ha sigut capità, que ha sigut futbolista d'elit, passa a ser el president del club. Va ser la figura institucional del Real Murcia. Sí que va continuar el propietari, però ja no vol ser president, ja vol tindre...
1: Pedro de León fa un any d'un assumpte, i me'n recorde ara que m'estàs dient, que li digui, jo te cride la setmana que ve, i no l'ha cridat en un any.
0: I és curiós, perquè Sergi Guilló, que és el nou tècnic licità que s'ha fet cada del primer equip, va tindre com a jugador a Pedro León en el Real Murcia quan era el segon tècnic amb Mario Campos.
1: Pedro León, que me recorde, si no m'enganyo jo, en la mateixa època de GC, que eren els xiquets, els suyers des de Mourinho, quan era entrenador.
0: Correcte.
1: Que si guanya Florentino en les eleccions al Madrid esta nit, pues Mourinho tornarà a ser 15 o 20 anys després, per tercera o quarta volta, el entrenador del Madrid. Però bueno, igual, per cert, parlant de futbol valencià en primera edició, me recorde, l'Elche viste el rumor de que se estava entrevistant en García Pimienta. Mare de Déu, si fitxen a García Pimienta. Però estaven parlant d'Ivan Ania també, que no deixaven eixir del Córdoba, i també ahir a veure què és el que n'hi ha, perquè Bragarnik sempre tindrà un conill per a trobar de la xistera,
0: Segur que sí. I per cert, ells ho han comentat aquest matí, ha guanyat la Liga Promises, la Liga dels
1: xiquets més... Que xula, m'està veient del partit, quins golaços, i s'ha m'alegrat,
0: I Òscar Morales, que és el conec de fa temps, que ha estat en el Trirrellivense.
1: Està en Guille, en la Nucía.
0: En Guille, en la Nucía, feia funcions d'entrenador, també ahir la comunicació del club.
1: Tu saps que Guille a la Índia, anava de segon entrenador.
0: De César Ferrando?
1: Sí.
0: Sí, que este any ha aconseguit l'ascens amb el Rayo Majadahonda, si no recorde mal, a Primera Federació, segon un dels tècnics exitosos de la temporada.
1: I després va estar en la Mar Carrero, si me'n recorde també. Sí. A Guille el volem molt, sí, és veritat. Bé, doncs això en quant a la Primera Federació. Segona Ref.
0: En Segona Federació ja s'ha acabat el futbol, perquè la setmana passada es van disputar la tornada dels play-offs d'ascens, i tenim 5 nou equips per a la Primera Federació de la pròxima temporada: la U de Logroñés, la U de Ourense, l'Àguilas, tot un històric, l'Àguilas, sí. Futbol Club, el Club Deportivo Coria d'Extremadura i el Reial Jaén. I en el Reial Jaén tenim a un xulo jugador valencià, que és de Sagunt, que ha format part i ha sigut molt protagonista d'aquest equip. Fa una setmana estava celebrant l'ascens amb este històric a Primera Federació i ja els està escoltant. Suposo que molt content, José Álvarez. Ara anem a parlar en ell perquè ens està escoltant, com dic. Ara ens connectarem en un jugador que va passar per el Saguntino, un futbolista que va passar també per l'Acero i que la temporada passada ja va fer un molt bon curs en el Conquense i que esta temporada en Manolo Herrero, en un tècnic molt experimentat i que ja ha aconseguit diversos ascensos, pues ha aconseguit ascendir de segona a Primera Federació en un Real Jaén, que és un històric, que tots el recordarem en la victòria en ese

0: ¿En quién pensaste en ese momento del ascenso? ¿A quién se puede dedicar este ascenso?
1: Pues lo que tú dices, en mi chica, en mi familia, mis padres, mi abuelo, mi abuela, mis amigos, ellos no han podido estar en el partido de vuelta porque suponía un largo viaje para ellos, pero bueno, ellos estaban conmigo de otra forma y yo sabía que lo íbamos a hacer por ellos y nada, agradecerles más que nada que estén ahí siempre.
0: He visto las imágenes por redes sociales de las celebraciones, impresionantes ahí con la afición. ¿Te quedas con alguna imagen de todo lo que has vivido del post partido del ascenso ya, de la celebración?
1: Uf, es que aún sigo en shock y tengo pequeñas lagunas, pero cuando llegamos al ayuntamiento aquí en Jaén fue brutal porque estaba a reventar y las presentaciones que hizo un compañero uno a uno y toda la gente, pues eso, me quedaría con eso, fue brutal.
0: Un año inolvidable. Este año también así en el punto a punto en Apunt Radio. Estem molt pendents, hem estat molt pendents del ascens de l'Acero, d'aquest playoff que ha jugat el Atlético Saguntino per a ascendir a segona federació, que s'ha quedat ahí en el camí. Els ha seguit a l'Acero ja i al Saguntino?
1: Sí, por supuesto. Cada semana veía a ver cómo quedaban, cómo iban avanzando. Como los sigo en redes sociales, también me salían los resultados ahí. Y nada, muy contento en primer lugar, por el Acero, porque ha conseguido ya escalar a la tercera división de allí. Y por el Saguntino, pues sé que ha hecho un temporadón alucinante. Tengo muy buenos amigos allí y muy feliz por lo que les pase, que estoy seguro que van a volver a jugar en la segunda red.
0: Hay que ver, recuperaremos ese gran derbi entre el equipo de Port de Sagunt y Sagunt y ese
1: Sí.
0: acero el Saguntino que gaudirem, disfrutarem. Y bueno, ahora momento de celebrar, de tener un poco de vacances, de descans, y también preguntarte de cara a la próxima temporada, un poco si ya habéis hablado, si tenéis que hablar un poco con el equipo, con el Jaén.
1: Aún estamos en conversaciones, veremos a ver en las próximas semanas qué sucede, pero bueno, yo estoy muy feliz, me siento muy querido y nada, veremos a ver qué sucede.
0: Pues molt bé, estarem molt pendents de José Álvarez, del jugador valencià que ha aconseguit aquest ascens en tot un històric com el Real Jaén i un ascens a primera federació, que ja això ja és cosa molt, molt sèria. Enhorabona i a disfrutar de les vacances, José. Moltes gràcies.
1: Muchas gracias.
2: Pues ara anem a parlar de la segona federació, de l'actualitat, i esta setmana ha sigut l'actualitat el nombrament del nou director esportiu del club de futbol Intercity.
3: Tito.
2: Tito Blanco, que ha treballat en el Llevant, en l'Alavés, en l'Oviedo, en l'AFE també, en el sindicat de futbolistes, en aquestes seleccions.
3: I que és de Benidorm.
2: I que és de Benidorm. He comentat a la roda de premsa que iban a ser a Alacant. El que passa que molt jovenet se'n van anar a viure a la seva família a Benidorm. I continua un poc la tendència, no? Perquè l'Intercity va ser director esportiu Jorge López, és jugador del València.
3: Que ara està en Al-Ittihad, en Líbia.
2: Després Quique Hernández, que finalment va ser entrenador en el tram final.
3: Quique ha sigut president, vicepropietari, entrenador, director deportiu, de tot. Que és un grande.
2: I ara Tito Blanco, que en la seva presentació davant dels mitjans de comunicació en roda de premsa parlava, per una part, de esa inexperiència de falta de coneixement d'aquestes categories, però que ara la tecnologia li permet conèixer a molts jugadors, i per altra part parlava molt clar de quin serà l'objectiu de l'Intercity.
3: Però te vaig a interrompre sí. Un segonet, que saps que tenim futbol en directe, i acaba de marcar el Màlaga en el Insular Canari. Las Palmas 0, Màlaga 1, minut 63 de partit. Gol important.
2: Sí, i deia que Tito Blanco, el nou director esportiu del Intercity, parla molt clarament del seu objectiu la pròxima temporada en segona federació de l'Intercity.
4: Está preparado para cada partido intentar ganarlo. No quiero adelantarme, pero sí que es un proyecto donde me han explicado lo que es este club. Me ha explicado el presidente lo que quiere, lo que piensa que le puede venir bien, y hemos estado en algunos aspectos bastante de acuerdo. Entonces, yo tengo una idea del fútbol, tengo una metodología, pero soy yo el que se tiene que adaptar ahora mismo a una categoría que sí que la he visto, porque he visto partidos, pero no la he vivido en el día a día. Y sí que creo que debemos de tener una exigencia importante. Creo que hay un presupuesto suficiente como para pelear por estar arriba. Entonces, el objetivo es estar arriba y si podemos conseguir objetivos que no lo quiero decir con el nombre directamente, pero sí que queremos estar arriba para tener la posibilidad, ya sea de ascender directamente o asciendes jugando promoción. Este es un club que desde que yo lo conocí, he conocido personas que han trabajado aquí, conozco personas que siguen trabajando aquí. Creo que nos debemos exigir porque nos van a dar unas posibilidades que a lo mejor en otros clubes de segunda ref no las tienen.
3: Intercity. Carlos, te voy a añadir una cosa. ¿Tú te recordes cuándo va a firmar Gustavo Siviero, de entrenador de Intercity?
2: Correcte.
3: Va a firmar yo. Y va molt, club de nova creació. Comercialment se me dio el club en primer en eixir a Bolsa. Bolsa. Uh-huh. Però la realitat és que no té quall, no té poso, no té afició. Perquè quants abonats ne tenen, quanta gent hi ha, no són ni 20.000 ni 5.000, i això sempre és un problema. No sé si segueixen jugant en
2: Antonio Solana.
3: En Antonio Solana, que no és el camp més modern del món. El projecte de la Ciutat Deportiva no sé com està, perquè anaven molt a Bonalba a entrenar al camp de golf, a cada futbol que n'hi ha en el camp de golf, i això, a la fi, jo no sé ara mateix com funciona el seu futbol base, que és on tens que nutrir. I la veritat és que... complicat, eh?
2: Complicat, perquè el futbol base no acaba de donar un pas endavant. Inclús la temporada passada el futbol base va acabar en problemes econòmics, que hi havia entrenadors que van tindre que esperar un poc per a rebre els diners, i el filial, que és el CF Alicante, l'històric Alicante, que des de fa uns anys és filial, també tenia alguns problemes la temporada passada per a finalitzar. Esta campanya ha fet en Lolos i Bars una gran temporada.
3: I a Salva li tinc molt d'apreciar al president, eh?
2: I és un projecte que ho dient des del principi, que el projecte és estar al futbol d'elit, al futbol professional, i li està costant moltíssim, li està costant una barbaritat. És molt difícil el futbol, ho comentàvem este matí també en ese intent d'ascens del Benidorm i del Torrevieja, i la veritat és que l'any passat era un plantillón, era una plantilla per aconseguir l'ascens o com a campió o via playoff, i la temporada es va complicar cada volta més i van estar patint fins l'última jornada per la permanència. Però l'any pròxim, ho comentava en la roda de premsa Tito Blanco, que el projecte i el pressupost econòmic va a tornar a ser per a ser un equip molt protagonista a la segona federació, perquè la segona federació, i ho estem veient en els equips de segona federació que baixen a tercera, i en els equips de primera federació, per exemple l'Arenteiro, que baixa a segona en problemes econòmics molt importants, perquè és una categoria molt deficitària, que o tens darrere un empresari que fique molts diners o una gran ciutat amb molts patrocinis,
3: molts diners, sense retorn, perquè és pongan i pongan, que és així, posar diners a fos perdut, pràcticament.
2: Correcte, i sinó que, bueno, ara l'Intercity té que trobar com siga el camí cap al futbol professional, perquè si no, cada volta és més complicat, no?, el camí que està travessant de cara a aquest destí.
3: Recorde que té mitis com Emilio Ensue, el primer equip, té a Macay.
2: Han renovat ara i a Macay, crec que 41-42 anys, en la porteria, un mític d'aquestes categories.
3: Jo me'n recordo quan tenien, me'n recordo de l'home, un xiquet que tenia 18 anys, molt bo argentí, que al final va firmar per al...
2: Velotti.
3: Velotti, ixe, Velotti.
2: Que se cree que va a fer...
3: se va a fer creuat, se va a trencar el...
2: Correcte, correcte. Que se va a fer el gol de l'ascens de segona a primera federació, i un futbolista que va marcar en la seva etapa ahí en el Intercity, que anem a veure si de veres l'any pròxim es dona més alegries que este any, que ha sigut molt, molt dolent allà a Alacant.
3: Orihuela,
2: teníem així la setmana passada, te'n recordes, així en el futbol més nostre, Omar Nicolás, el director esportiu, que ens parlava del perfil de l'entrenador. Un entrenador amb experiència en segona federació i amb experiència en cos tècnics de primera federació. I aquest entrenador era René Martínez. Ha treballat en el Marbella, en el Vélez, en el Peña Valmaíso de la Rioja, en l'Elx, va dirigir al filial de l'Elx, al juvenil de l'Elx, també fa moltes temporades al Silla. Ell és el nou tècnic, per cert, va tindre molta repercussió l'entrevista que van fer així en xarxes socials, així sí. Que agrair a l'afició dels escorpins de l'Orihuela, que es van dir que donem més visibilitat, no?, a l'Orihuela, si estarem en la pròxima temporada i durant l'estiu també molt pendents d'aquest projecte de l'Orihuela la pròxima campanya. Com deia, un René Martínez que recorda molt, per exemple, a Sergi Guilló, un tècnic que arribava amb poca experiència com a primer entrenador, però amb molta experiència com a segon entrenador, i li ha anat prou bé, així que a confiar en René Martínez en esta nova etapa en l'Orihuela.
3: Me recorde, clar, ell estava assistent de Fran Beltrán al Mérida, uh-huh, i este va estar en el Silla, me'n recorde, ara me'n recorde del Silla, en una etapa intermitja entre el Elche Cadet, crec que era, i el juvenil del Consum Franchebert.
2: Correcte, i en el Elche va estar en el juvenil, en el Elche va estar en el filial a tercera, quan el filial estava a tercera, que va tindre molts anys, crec, 5 o 6, treballant en la pedrera del Consum d'Elche.
3: El mercat en esta segona federació.
2: Primer, crida molt l'atenció el vídeo que ha fet l'Alcoyano de cara a la pròxima campanya, que alertava d'un robatori que havien patit en el Collao i finalment es descobria que aquest robatori tenia com a fi un tresor, que era que l'any que ve lluitaran per aconseguir aquest ascens, que aquest any ara s'han quedat molt a prop disputant aquest playoff. Ja hem sabut la primera eixida de Fran Moreno, que es marxa cap al Terrassa, també Joan Piera, un dels seus davanters, a penjar les botes, i jugadors valencians que no continuen, per exemple, en l'Orca Deportiva, Soler, el jugador d'Atxeneta d'Albaida, sí, i Acevedo de Sant Vicent del Raspeig, que formaven part d'un Lorca Deportiva que s'esperava que lluitara per l'ascens i s'ha quedat en mitja taula la classificació en el seu grup, i que no continuaran, i sinó que estarem molt pendents de quin és el seu destí.
3: Carlos, com serà la pròxima temporada a Segona Federació?
2: Ja se us comença a parlar molt de la configuració de grups. Ja sabeu que ara la Federació Espanyola ha explicat que es va realitzar el mateix que va fer l'any passat, és a dir, li va demanar als presidents de les territorials que li envien propostes de com serà aquesta configuració, i després la Federació Espanyola ficarà a votació en la pròxima assemblea a finals de juny pues les dues propostes de més de consens.
3: A mi m'ha donat molta ràbia, però molt de coratge, que estiguen dos equips en un grup i tres en un altre.
2: Hem preguntat, en contacte des del punt de punt en els clubs. Primer,
3: des valencians, dic.
2: Des valencians. No es creuen molt això de que com funciona, perquè sempre pensen que si n'hi ha la Federació Catalana, n'hi ha
3: negra,
2: les, modes, les més poderoses, al final sol passar habitualment en el grup en el que estem, en els valencians, que solem anar per una part en catalans, balears, per altra en Múrcia, Andalusia. Sí. Habitualment, si el Catalunya vol anar en Aragó, se va en Aragó. I si vol anar els valencians, van els valencians. Sol passar un poc el que vol Catalunya o el que expressa. De moment, en Orihuela he preguntat, m'han dit que ells volen proximitat. Volen equips de Múrcia, que hi ha molts equips de la regió de Múrcia, la segona federació, de Castilla-La Mancha, sí, i que volen principalment que no els separen, com fa dues temporades que el van separar de tots els equips valencians, o esta temporada que el van separar, per exemple, d'Alcoyano, que està molt més a prop, que hi ha tres rivals que tenen que recórrer molts quilòmetres. Així que esperen que per fi, perquè l'Orihuela és un dels equips més maltractats en la configuració de grups i els aficionats tenen que haver molts quilòmetres per a veure fora de casa el seu equip, pues que siguen més afortunats en aquesta distribució de grups. L'Alcoyano en deia que vol proximitat, també jugar davant d'equips com de la regió de Múrcia, valencians, alacantins, com l'Orihuela, perquè la seva afició també és molt nombrosa i vol viatjar, però la seva part del castellonense diuen que són uns nous convidats a la festa, valen gaudir i que saben que en ells no se va tindre molt en compte, perquè són uns que han arribat a la competició, i ells que volen gaudir de grans partits, que li fa molta il·lusió, per exemple, jugar davant el Barça B, no? Que era un descàntic en aquest ascens. Així que tot el que vinga ho agrairà moltíssim, que van a viure una gran festa. Dir que se preveu que el 24 de juny la Federació Espanyola doni a conèixer, serà pocs dies després de que finalitzi aquest període d'ascens de Primera Federació, donarà a conèixer aquest dimecres la distribució de grups, i el pròxim dimarts, dia 30, és quan ja es donaran a conèixer els calendaris per a la pròxima temporada, les dates. Així que molt pendents anem a estar les pròximes setmanes, també dices notícies per part de la federació.
3: Ja que nomenes el castellonense, tinc el dubte, saps ja si Iker Garijo seguirà al davanter en el Castillo de la Ribera?
2: Pues encara no ho sabem. Sí que...
3: És que me crida molt l'atenció, perquè les condicions que té aquest futbolista...
2: Són molt bones.
3: No són de superior categoria.
2: Ell està molt a gust.
3: És de molt superior categoria.
2: Ell està molt content, molt feliç, con l'han tractat i l'any que ha viscut, l'any, i abans va viure mig any ja al castellonense. És que
3: el llevant bé, eren ell i Espí. Que són molt similars, a més, anatòmicament.
2: Correcte, és un dels jugadors que anem a estar molt pendents. Per cert, ara ho parlarem, però la setmana passada comentaves que des davanters golejadors de la tercera hi havia molts moviments, amb Álvaro Montejo, amb el davanter del Xove Espanyol, que havia sigut un dels màxims golejadors, i amb Ticu. En Ticu encara està la cosa en molta incertesa, perquè hi ha equips de segona federació darrere d'ell, encara que queda molt estiu per davant, i jo crec que això anirà per a llarg. En Álvaro Montejo ho vam avançar en les xarxes socials del punt a punt a inici de setmana, que el seu destí va ser el Crevillente José Manuel Mas. Uh-huh. Els acaba... ho van comentar també així, es va casar este mes o el pròxim, vol continuar en la mateixa zona i troba un projecte que es presenta com ambiciós, com potent d'esta temporada, com és l'Enrique Miralles de Crevillent, que té nou davanter, nou golejador, a l'espera del que pugui passar en Tico, que té moltes nòvies aquest estiu.
3: 10 de la nit i 34 minuts en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, parlant del futbol més nostre i amb un ull a la televisió, perquè continua guanyant 0-1 el Màlaga davant de Las Palmas en el partit de nada de l'altra semifinal del primer playoff d'ascens a primera divisió. Però estem parlant del futbol nostre, del més nostre, després de la segona, la tercera federació. Dels meus amics, Mario Sassi i Alvarito del Moral en el Llevant, pobrets.
2: Pues este matí, ese empat entre l'Atleti Llevant i la Nucía, que dona el pas al conjunt de la Nucía, Vicente Mir, que continua fent més gran la seva llegenda als playoff. Recordem que en el Saguntino i el Tornel les últimes temporades ja va aconseguir ese ascens via playoff a segona federació. I l'última eliminatòria serà el Tribal Valderas, el rival, el conjunt madrileny, una de les grans sorpreses de la tercera de Madrid, que serà l'últim rival de la Nucía. Ara ja és una final, anada i tornada, primera a Madrid i després a la Nucía, per saber si aconseguís l'ascens, també per exemple si es salva la Xeneta, que depèn de l'ascens de la Nucía per a salvar-se a tercera, també l'Alqueria és en Lliga Comunitat. I per a conèixer més sobre este Tribal Valderas, li he preguntat a Ivan Gómez, que és un entrenador valencià que va començar esta temporada al filial del Leganés B de Madrid i que ha format part del cos tècnic en el tram final del primer equip de la Liga Hypermotion.
3: Que era el entrenador Igoroca, que estava en Llevant el seu dia.
2: Correcte, d'ahí es coneixen i sempre l'acompanya des d'aquest moment Ivan
3: Pardo,
2: Gómez.
3: I director esportiu, que venia del Madrid, ja va del Villarreal, molt de temps, capo de la cantera.
2: Pues Ivan Gómez es parla del camp que es trobarà la Nucía a Madrid d'este Tribal Valderas i també dels perills que presenta este conjunt madrileny.
5: Tribal Valderas, el equipo revelación, juega en casa en la Canaleja. La Canaleja es un campo de hierba artificial, dimensiones más reducidas, 96 por 65. El Tribal Valderas ha sido una sorpresa, un equipo que lleva 19 partidos sin perder. Es un equipo bastante rocoso, es un equipo que domina muy bien el juego directo, que domina muy bien el estar bien juntitos, replegados, es capaz de renunciar a llevar la iniciativa, y que en balón parado y en juego directo es muy, muy, muy poderoso. A nivel de jugadores a tener en cuenta, pues bueno, tanto Miguel Ángel Buta, que es un delantero, puede jugar en banda, ha hecho goles, luego está Merchan, el capitán, que es verdad que la presencia en el once titular ha ido decayendo a lo largo del tiempo, pero es verdad que es un jugador con mucho talento, mucha calidad, con capacidad para el último pase, buen balón parado, se mueve bien. Y luego tres incorporaciones de mercado de invierno en esta segunda vuelta que les han dado un plus. Derrick Mensa, medio centro, que es de bastante recorrido y les ha ayudado mucho en el centro del campo, con mucha capacidad para recuperar. Junto con Adrián, él es un defensa central, aunque está jugando también de lateral derecho. Y luego arriba, Gabri Salazar, que es un delantero bastante contrastado, que lleva mucho tiempo en proyectos por ahí, siendo goleador. Y bueno, es un equipo bastante competitivo y complejo de superar.
3: O siga, Carlos, que en lloc d'estadi tenen una caixa de mistos, de xicotet, i per a 2.000 espectadors, o sigui, molt xicotet.
2: Sí, molt xicotet. En comentaven que segurament no és oficial, però el partit serà el diumenge a les 12 del matí, primer allí a este barri d'Alcorcón, a Tribal Valderas d'Alcorcón, i després la tornada serà a la Nucía. Dir que en les quatre edicions que portem de segona federació, les dues primeres van anar molt bé perquè va aconseguir l'ascens la Nucía, amb César Ferrando i després el Torrent amb Vicente Mir, amb el tècnic actual de la Nucía, i després no s'ha anat tan bé perquè el Xove Espanyol en penals davant el Xerez va caure, després després l'any passat en penals una altra volta el castellonense va caure davant el Burgos Promeses, així que ens toca 3 anys després tornar a celebrar un ascens d'un conjunt valencià de tercera segona federació.
3: El que passa que el Camilo Cano és un estàtico bambinín de segona divisió i la ciutat esportiva que han fet en la Nucía és espectacular.
2: Jo suposo que
3: al
2: enfrontar-se a un rival que té un camp tan xicotet, la tornada serà neolímpica, Camilo Cano, perquè està jugant aquesta temporada l'Olímpic, la Nucía, entre jugar en l'Olímpic, el camp gran, o jugar en el camp de la ciutat esportiva, en el camp xicotet, com per exemple davant de l'Atleti Llevant.
3: És que és molt curiós, però bueno, són les coses d'este futbol més nostre. Després de veure què és el que té que mostrar el tribal Valderas, rival de la Nucía, l'anada a Madrid, la tornada a Alacant, a la Nucía. També, el mateix que t'ha preguntat de la tercera, de la segona ref, en la tercera federació. En el grup 6, com serà l'any que ve, la temporada 26-27?
2: Pues atenció, perquè des de fa més d'una dècada que els conjunts alacantins no superen els valencians, i si la Nucía, esperem que sí, però si la Nucía no aconseguirà l'ascens, la pròxima

0: temporada tindríem 7 equips alacantins per 6 valencians. Seria la primera volta en molt de temps que els conjunts de la província d'Alacant superen els de València i els de Castelló en eixa tercera federació. Per eixa ascens del DNCB, per eixa ascens del Torrevieja que s'ha produït este matí, i també destacaré l'ascens del Club Deportiu Acero de la província de València, que es va produir com a campió de la Lliga Comunitat Nord. Així es presenta en el dubte encara si o la Nucía o la Xeneta formaran part, depèn del que passen i se playoff.
1: Bueno, pues ahora veremos qué es el que pasa, porque podría cambiar el formato del playoff de ascens, podría cambiar todo.
0: Sí, o avanzaban también al inicio de semana en las redes sociales del Punt a Punt, que es va a producir una reunión el pasado dimarts a la Federación Española de Fútbol. Ahí va a estar Salva Gomar, en representación también sí, de la del Fútbol Valencià, el presidente de la Federación Valenciana, on es va a proposar cambiar el formato desde la pandemia. El ascens de tercera a segunda federación son 3 eliminatorias. Les dos primeres son en ámbito regional. Es va fer així per a evitar els desplaçaments per a aquells anys de la pandèmia en el qual no es volia que la gent, els aficionats i els equips anaren per diferents zones geogràfiques, i l'última eliminatòria era nacional. Ara es va canviar al que era abans d'aquest any de la pandèmia, el que era tradicionalment la tercera ascens a segona B, que és que les 3 eliminatòries siguen entre equips de diferent regió. Per exemple, el segon de la valenciana sí. Tuviera davant el quint de Múrcia o de Madrid o de la Rioja, el que toque. El que sí que he llegit és que possiblement es fica algun tipus d'aspecte de proximitat geogràfica en quant el de la comunitat valenciana jugue davant a la millor de Castilla-La Mancha i Catalunya i Múrcia, però no jugue davant un equip de Galícia.
1: Carlos, 3 paraules. És un lío.
0: És un lío espectacular, sí, sí. En primer lloc, la Federació Catalana de Futbol, en un comunicat, va anunciar que este canvi, que es va proposar per a finals de juny per a aquesta assemblea de la Federació, es durà a terme, serà ja actiu per a la temporada 27-28, per a d'ací 2 temporades, però els companys de Ràdio Marca Catalunya dient en fons de la Federació Catalana que ja es pensa que puga ser per a la pròxima temporada, i sinó que molt pendents a finals d'aquest mes d'aquesta assemblea per saber que aquest canvi que ja pareix que es va produir. La Federació Valenciana també ha proposat que siga així, que el playoff torna a ser com abans, és a dir, des de la primera eliminatòria juguen els equips davant equips d'altres regions.
1: Està molt instaurat el tema dels play-offs. Jo mai he sigut partidari dels play-offs. Jo, la lliga regular té que servir per a que el primer putxe i el segon que se fiquen en el número d'equips, però és molt atractiu i que és veritat.
0: Els eliminatoris es play-off, com sempre en els camps, també és també això.
1: Però a mi no me sembla una opinió molt particular. Tu has viscut la festa del Benidorm Torrevieja avui, que mal me sap el Benidorm, eh? Però això és molt complicat, eh?
0: Sí, sí, la veritat que sí, que els play-offs són complicats.
1: És la més professional de tota la Lliga Comunitat i, te diria, de tercera federació.
0: A voltes són injustos, però bueno, tenen aquest aspecte de les aficions, com es desplacen cap a un camp, cap a un altre, per a viure tots aquests ambients. I també destacar novetats en les banquetes de sí. Tercera. Per una part, Roberto Bas, que ha sigut l'entrenador des de l'Ontinyent 1931, des de la seva fundació, sí, un sí. Club que va començar en la categoria més baixa de futbol regional.
1: Quin any va ser? 2018? 2020?
0: Crec que 2020, perquè el 2019 va ser la desaparició al mes de març, ho recordarem així fa uns mesos, de l'Ontinyent 1931, i poc després va anar ja per a la següent temporada en la categoria més baixa, este Ontinyent 1931 de Roberto Basquera, entrenador del juvenil sí. De l'anterior club, i que l'ha agafat i que finalment ha decidit no continuar. I també podem avançar així en el Punt a Punt, que Guillem Beltrán i el Saguntino estan molt a prop de continuar el seu camí iniciat el passat estiu i que li va portar a jugar el playoff.
1: Ara que dius de l'Ontinyent, jo és que me'n recorde tant de l'Ontinyent vell que al final va desaparèixer, perquè me'n recorde jo vaig firmar allí en el seu dia Álvaro Campos, el porter, que després que venia sí. Del Llevant, que va estar en el Guadalajara, que me'n recorde, i després molts anys al Castelló. I sobretot de l'època d'abans, perquè Vicente, el segon fill de Benito Floro, va ser el director esportiu quan se va, per una malaltia al cor, retirar com a jove, però molt jove, tenia 20 i pico anys, molt jove. I saps quin davanter va fitxar? Sergi Guardiola.
0: Home, el carrer que va fer
1: després. Sí, sí, sí. I que està guanyant al Córdoba. Un fenomeno. El Rayo Valladolid, un crack.
0: I novetats en fitxatges en tercera, també avançarem així en esta setmana, ho comentàvem abans, Álvaro Montejo per el Crevillente, després ha fet oficial. Sam, un de les joves perles del quart de les Valls, un jugador que ha deixat autèntics golaços, va firmar per la Unió Esportiva Valldoixó. Això serà oficial en les pròximes setmanes. També destacar el fitxatge de Vicent Lluc per el Soneja, el de Maverick, un dels millors jugadors de Lliga Comunitat en el Javia, que ha firmat per el Torrellano. Així que jugadors que han destacat en la tercera.
1: De la tercera federació a la Lliga Comunitat, sexta categoria en l'ordre jeràrquic del futbol espanyol, i que avui ens ha donat...

0: La de Cal, la d'Arena, la de Cal Torrevieja, la d'Arena Benidorm.
1: Així es inicia final, finalment, després de l'1-1 de la nada, 1-3 en la tornada, i el Torrevieja, este Sporting Club Costa Blanca Torrevieja, aconseguís el seu primer ascens a tercera al futbol
0: també
1: nacional.
0: També és de nova fundació.
1: Que és una, també una refundació, perquè va desaparèixer el 2018 el Club Deportivo Torrevieja, que jugava en el Vicente García, un camp que està abandonat, un camp que es preveu recuperar. De moment està jugant en el Nelson Mandela, en un camp que a principi era per a que es practicara el rugby, sí, per això aixe nom, però sí, sí, que ara està jugant ahí un Torrevieja amb una gran afició darrere que ha recuperat el futbol nacional. I ara també, com abans parlàvem de la configuració de grups, podem avançar que el divendres 26 de juny es celebrarà l'assemblea de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i ells donaran a conèixer els grups. Està pendent també de si l'Atzeneta cau o no cau de tercera, perquè d'ahí podria passar que el Tavernes, per exemple, jugara en el grup nord o grup sud. Ara mateix, en el grup nord, perquè es facin un poc la idea els oients, estarien l'Alcora, Odissea, Nou Xove, Castelló, Onda, Almazora, Alqueries, Burriana, Utiel, Ribarrotxa, Manises, Aldaia, Recambios, Paiporta, Quartes Baix, Massanassa i Silla. Anem a veure el Tavernes, està en el nord o el sud, depèn de l'Alqueries, si es salva l'Atzeneta, baixa, i l'Atzeneta va al sud, l'Alqueries baixa a primera Federació Valenciana i el Tavernes apuja al nord. I en el sud estarien Tavernes, Alberic, Alcira, Olímpic de Sàtiva, Gandia, Benigànim, Calp, Javia, Rayo Vallecano, Benidorm, Novell de Unió, Cefe i Alicante, Santa Pola, Redovan, Tàder i Almoradí, que ha sigut un SX que ha pujat avui. Això són els meus càlculs per proximitat geogràfica. Seran oficials ese 26 de juny en l'assemblea, quan ja...
0: Això m'ho penses que passar per WhatsApp, que si no, no me recordaré. Així que ho posarem en les nostres xarxes socials, els llistats, les prediccions de Carlos Gallardo de com seran els grups de Lliga Comunitat.
1: Si vols, anem a passar ràpidament per els entrenadors i ara sí, parlem en un dels protagonistes que tenim ara en seguida. Entrenadors, esta setmana, Juan Carlos Beltrán, un entrenador veteraníssim, més de 500 partits, nou entrenador del Burriana. El Tavernes no continua, Tomaca, que l'ha portat a disputar el playoff i a guanyar la nostra copa. Es va fer càrrec de l'equip Carlos Sapiña, en un projecte que va tindre continuïtat. Pedro Perles continua en el Calpe. I una notícia que podem avançar també així en el punt a punt de Apunt Ràdio és el recanvi Escolón. Després del descens de tercera a Lliga Comunitat, Javi Motes, qui va ser tècnic del quart de Poblet, va ficar-se al capdavant d'un equip, un equip que va baixar el pressupost. Me'n diuen que no va ser el recanvi Escolón de fa dues temporades, que era un projecte per ascendir, va ser un projecte més de Chencho B, i que segurament va tornar a jugar en el barri del Cristo, en el camp on jugava habitualment. Esta temporada ho ha fet a Catarroja, al Mundial 82, així que segurament tornarà al barri del Cristo, encara que no està confirmat, però que sí que podem dir que Javi Motes serà el seu míster.
0: Bé, quant al mercat de jugadors, on jugarà el meu amic Pablo Morgado l'any que ve?
1: Quin tàndem, Pablo Morgado-Borja Mir, eh? Quin tàndem de... Borja Mir, per cert, que va ser jugador del Club Deportivo Torrevieja aquell 2010-2018.
0: En aquell Torrevieja.
1: En aquell Torrevieja que va desaparèixer, però Pablo Morgado, que jugava esta temporada a l'Utiel, un dels davanters mítics d'aquestes categories, de l'Huracán València, sí, de grans anys, del Benidorm, que va aconseguir l'última ascens a tercera, formarà part en Borja Mir del quart de les Baix. En el Silla, que celebra el centenari, estarà Vicent Albert, que torna a la seva població. L'Utiel fitxa uns millors porters de categoria, Lopo. En el Alberic, atenció a quin tàndem, ahir la portella en la defensa, Cristian Martínez i Pablo Bonet, el central de Enguera. El Javia a Meji, són alguns dels jugadors. El porter de l'Acero, que ha sigut campió, Charlie, que va formar part del Paiporta de Álvaro Ortiz. Són alguns dels moviments més cridaners esta setmana, o Nico Schaffer, que torna al Gandia.
0: La veritat és que sí. I tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a un mític dels golejadors del futbol valencià, com és Guillem Baixauli.
1: Així és, un jugador que l'han vist en el Manises, en el Paiporta, en el Picanya, crec que també, en el Vinemar, que ha sigut, si pensàvem en la preferència, si pensàvem en la Lliga Comunitat i pensàvem en golejadors, en si el seu nom. Hola, Guillem Baixauli, com estem?
2: Hola, bona nit, Carlos, què tal?
1: Hola, bona nit, i vull preguntar-te perquè les últimes hores has sigut protagonista en un missatge molt bonic a les xarxes socials, on has comunicat que penses les botes, no? Comenta's un poc la teua situació, el que has viscut en els últims mesos i per què has pres esta decisió.
2: Bé, pues, finalment he pres la decisió principalment perquè he recaigut de la lesió que vaig tindre fa 2 anys, que vaig trencar-me el lligament creuat i el menisc, i res, des de gener realment ho sé, però he intentat per totes formes continuar jugant perquè no tenia dolors, no tenia molèsties, però no ho he aconseguit. Crec que finalment he passat de nou per quiròfan I bueno, crec que la millor decisió és, després d'una segona vegada, ja acabar.
1: Ha sigut un dels grans golejadors de del nostre futbol. 14 gols, 18 gols en el Paiporta, 19 gols en el Paiporta, també el Manises, el Recambios Colón. Molts anys fent gols. Què te quedes de tot el que has viscut com a jugador?
2: Pues jo crec que me quedé sobretot en haver començat fa molts anys des de la segona regional. Entonces, volguer juntar-se un grup d'amics, fer un equip en el poble i poder arribar a jugar a preferent i després ja sentar-se com me dius en aquesta categoria, fer tots els anys una gran quantitat de gols, compartir en molt bona gent, en molts bons jugadors vestuari i pues això, al final aconseguir tots els ascensos que pues, per això puc dir que ha pujat des de segona regional fins a tercera divisió. Y sobre todo pues, el partido que vas a poder jugar en Manises en la Copa del Rey contra el Getafe.
1: Y hay algún muchos gols que has hecho en la tuya trayectoria. Yo te recuerdo gols, auténticos golazos espectaculares. ¿Y algo que recordes que dices, ostras, este día, este golazo va a ser inolvidable?
2: Buah, no sabría decirte uno. Creo que me queda uno que va a ser en Picaña contra San Marcelino, recuerde. Que estava Carles de porter, que era un, després poder vaig tindre de company en Paiporta. Crec que va ser un bon gol des de la frontal de l'àrea, entra per l'esquadra, o un molt paregut que va ser contra el Carcaixent, que era en Paiporta, en el Paieter.
1: Comentaves que tu has tingut la sort de jugar algo que ho desitgen molts jugadors, que és un partit de Copa davant un Manises del de Bordalàs. En un partit també unes circumstàncies molt especials perquè va ser després de la Dana. Una de les imatges inolvidables d'aquell partit va quan vas mostrar la samarreta al teu amic José Castillejo, que va ser una de les víctimes de la Dana. Suposa també uns dels dies marcats, no?, de la teva trajectòria, aquest partit de Copa.
2: Sí, la veritat que un poc pues, empanyat perquè no, volguem que hagués sigut una festa real del futbol i va ser un poquet pues, després de viure tot el que havíem viscut. Òbviament no voldria que haver tingut que fer-ho, però crec que s'ho mereixia també tindré un record d'aixina per la meva part i un bon record per tota la vida meva també.
1: En este recordatori que estem fent de la teva trajectòria, perquè has sigut un dels grans golejadors del nostre futbol, hi ha una persona que et coneix molt bé i que es pot ajudar a saber més de tu. Li anem a preguntar, Santi Marín, hola, com estàs? Bona nit.
3: Hola, bona nit, Carlos.
1: Comenta'ns, per a tu com definiries que el que ha sigut per al futbol valencià Guillem Baixauli?
3: És difícil dir-ho perquè en este món, al final, sobretot els entrenadors tractem en futbolistes, però en el cas de Guillem hem tractat en un futbolista, però sobretot en una gran persona des que te deixa ella. No sols a nivell de vestuaris i de xoc, sinó de companyerisme, molt integrat als equips. Com a entrenador, jo sempre li ho he dit a ells, que ha sigut un davanter que és que tot el que tocava en els entrenaments anava dins. No he vist una facilitat tan destacable com per a aquesta capacitat de fer gol. I els mateixos companys ho sabien. Després jo puc disfrutar-lo molt bé en el Paiporta, en el Paieter, va fer molta lliga, es compenetrava molt bé en Contreras, això també té una possibilitat de tirar-lo un poc a banda, encara que ell a voltes me reguinyava, perquè té aquest caràcter, però és que és una altra cosa que molt destacable d'ell, que entén el futbol molt bé i sempre estava predisposat, inclús te planteja coses pràctiques que no sé si ja t'ho ha dit, però que pront ens va jubilar els que hem sigut entrenadors d'ell, perquè ja va camí.
1: Sí, dius, Santi, que entén molt bé el futbol perquè ara has passat la barrera, l'altra barrera, ja crec que estàs de fa uns anys, com a entrenador, no, Guillem?
2: Sí, bueno, no puc deslligar-me del futbol totalment i al final pues, vull seguir per aquesta part que no me necessita físicament, sí, presencialment, però no tindré aquesta existència.
1: I suposo que, bueno, comentava Santi, anys molt, molt bonics, no? Viscuts ahir amb Santi Marín en aquestes etapes en el Manises i també en el Paiporta, no? Que és quan més temps vau estar.
2: Sí, a més, guardem una anècdota molt graciosa perquè recordem que Santi, després del Covid, puja amb el Torrent, a la tercera divisió en

0: aquella promoció, els penaltis, i recordo jo que acabava de firmar en el Manises i ja, de la reunió, i me cridava Santi per dir-me que me volia en Torrent, i finalment no aní en ell, però bueno, mira, el destino va ser aixina, va ser capritxó, després m'ho va voler juntar en Paiporta un any i mig, i després una altra mitja temporada en Manises, i bueno, sí, ell sap que és un dels entrenadors que he tingut més connexió amb ell, i estic molt agraït de conèixer-lo, d'haver compartit bons moments, perquè al final he compartit molts bons moments, altres un poc més difícils de portar, però sí, molt agraït. En Santi sempre té bones paraules per mi, jo ell sap que té la meva part també.
1: Carlos, disculpa, només un apunt. Acaba de concloure, ha finalitzat el partit del play-off a primera, de sense a primera divisió, Las Palmas 0, Màlaga 1.
2: Sí, Santi, ara que Guillem va fer ese traspàs, no?, de jugador a entrenador, tu que ja l'has fet fa molt de temps, que ja tens molta experiència a les banquetes, quin consell li dones?
3: Uf, consell. Jo crec que ell és molt listo en aquest aspecte, i de tots els entrenadors que ha tingut, ha anat agafant coses i donant-li un sentit a tot el que s'anava treballant. Jo recordo sobretot l'etapa de Paiporta, ell entrenava a un cadet de xiquets, i és un entrenador que m'agrada anar pronte als entrenaments, i el veia entrenar i veia els exercicis que nosaltres aplicàvem en el primer equip, ell es traslladava al seu equip, pues, donant-li el seu sentit, buscant els seus objectius, i la veritat que està obert a tot, com te deia, entén el futbol i des de dins del camp ell decía bé. Després sempre està les particularitats de l'entrenador que jo sé que li donarà, i sobretot tindre eixa mà dreta, però per el caràcter que té ell, que en sigui ja se fan la gent, i dins del vestidor feia grup i destacava per això, per ser grup. Inclús a vegades, no siguent capità, era des que sempre estava animant l'equip, i recordé, per exemple, l'etapa de Manises on... I que setmanes fatídiques on primer estiguem preocupats per ell i per la seva família, i després ja després està connectat, quan van aconseguir que vingués al camp se li notava un poc apagat, perquè clar, era molt difícil tindre un somriure, però al final el que té la pilota és que trau el millor de nosaltres i poder enxugar aquest partit, sobretot dedicar-lo al seu amic, i jo crec que això també li va fer ahí una experiència de saber entendre un poc més l'aspecte del futbol.
2: Guillem, t'han conegut durant anys com a golejador del nostre futbol, ara te coneixerien com a entrenador. Com vols ser com a entrenador?
3: Ara te dirà com Lluís Enrique, segur.
0: Com Santi, no.
2: Com el del Llevant, no?, que ho ha fet espectacular, que sabem que eres molt aficionat al Llevant.
0: Sí, bueno, jo a mi m'agrada els equips que pressionen alt, que són protagonistes en el baló, que no s'amaguen i que van a per totes, la veritat. I li dona molta importància al baló parat. Santi ha dit antes un comentari ahí que aplicava entrenaments d'ell, a lo millor en el cadet, però jo crec que algun agarra també meu i el feia en el primer equip.
2: Pues moltíssimes gràcies a Guillem Beltrán, desitgem molta sort ara en la teua etapa nova com a entrenador, i Santi Marín, moltes gràcies per descobrir-nos més sobre el que ha sigut Guillem Beltrán com a jugador.
3: Gràcies a vosaltres, i ha sigut un gran jugador. Tiraré de menys els seus gols, sobretot aquests que feia a partir del minut 90 en el Palleter, però que ara esperem que li transmetis que eixa il·lusió del futbol als seus xavals.
1: Un minut ens queda, Carlos Gallardo, gràcies a tots dos protagonistes, per a parlar de...
2: La Copa San Pedro.
1: Sí, senyor.
2: Ja ha començat el torneig amateur més antic d'Europa. Es disputa a Alacant i la final serà el Rico Pérez. És la edició número 78, organitzada per l'Associació de Premsa d'Alacant. També la Diputació d'Alacant està darrere. I es juga per dos camins. Una, els equips de la província d'Alacant en una final que es disputarà a la ciutat esportiva Camilo Cano, i l'altra, equips de la ciutat d'Alacant. La final es jugarà a la ciutat esportiva Antonio Valls d'Alacant, de la ciutat. La gran final entre els guanyadors de les dos, el Rico Pérez, el 17 de juliol. És una competició molt volguda en la província d'Alacant, esta Copa San Pedro.
1: Carlos, moltíssimes gràcies.
2: De res, a vosaltres.
1: El futbol més nostre. Estem a punt d'arribar a les 11 de la nit. A Sono para seguim en A Punt Ràdio, del punt a punt al 90 minuts amb Salva Gomis.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
2: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
1: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
0: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Com les carxofes.
8: Sí.
4: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
8: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
11: De tu a tu.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
13: T'ho contarem tot.
14: Però tot, tot, fil per randa.
13: Te'n vens?
12: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
15: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
12: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio.
17: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
18: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
19: fem banda
18: amb el millor repertori de músics valencians.
19: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
18: Desfilarem al costat dels nostres músics.
19: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
20: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. Apunt Ràdio, de tu a tu.
21: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Com les carxofes.
8: Sí.
4: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
8: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
15: Presentador de la Safor.
2: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
15: Gemma Juan. Animal de companyia.
2: La ràdio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
14: La vesprada d'Apunt, on tot pot passar.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Pol.

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb Manolo Palomar, el control tècnic de SO, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del programa. Ja sabeu que des de que acaba la temporada i des de fa ja pues, 2-3 setmanes venen estos canvis d'estiu i que ara, en comptes dels divendres i dissabtes, estar Carlos Urrutia i jo estem dissabtes i diumenges i que de dilluns a divendres estan Salva i Manolo al front d'este 90 minuts i d'estos últims 90 minuts del Punt a Punt. Ja sabeu que el que no canvia és que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la web, en apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. Si podeu i si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. En X, en @90minuts, el 90 en xifra i el minuts en lletra, en Instagram, 90 minuts ràdio, i en TikTok, en @90minuts ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Ja sabeu que per a àudios al WhatsApp, al 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, i que ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. En el dia d'avui la pregunta és: què tres jugadors no traspassaries o trauries del València Club de Futbol en este estiu? Què tres jugadors per a tu serien intocables, és a dir, que no traspassaries o que no trauries del València Club de Futbol este estiu? Si és que n'hi ha tres, igual n'hi ha gent que pensa que no n'hi ha tres que no es puguen desfer d'ells. Ja sabeu que, com diguem, els dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poquet diferent i que moltes vegades pues, no hi haurà editorial, no hi haurà fotos, sobretot ara en estiu, serà més temps de tertúlia en este 90 minuts i en estos últims 90 minuts del Punt a Punt, i que, per tant, anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en temps de contar les informacions que tenim per davant, alguns temes, també els últims partits que hi han en marxa, un parell de cridades perquè volem parlar del playoff de l'ascens a la primera divisió i també d'aixòs playoffs de l'ACB en bàsquet, que està la cosa calenta i que València Bàsquet ja té rival per a les semis, així que fem una xicoteta pausa i al tornar anem en això, també en la tertúlia, perquè són les 11 i 9 minuts i així comença Punt a Punt els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo.

0: tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: minuts de la nit i, bueno, pues, en estos temes del dia que volíem parlar, ja està per així també Carlos Urrutia, que no se n'ha anat molt lluny. Carlos, no, bona nit. Estem.
1: Des de les 12 del matí. De,
0: bueno, no està mal, eh? Ja canvi de la mitja jornada, no? Que se sol dir.
1: Quasi, quasi. No estic passant pipa, per cert, mirant la barbaritat del desgavell en lo de les seleccions del Madrid.
0: Com està el tema?
1: Mare, pues crec que està guanyant a Florentino, però 60-40, cosa així. Sí? Diu 70-30, jo crec que menys, però que quasi la meitat o més d'un terç de la gent estigui en contra de Florentino, tela, eh?
0: En Real Madrid Televisió diuen que guanya Florentino segur i que ja és un 70-30, però no anem a parlar de les seleccions del Real Madrid. Anem a parlar de la segona divisió perquè en el dia d'ahir jugava el Castelló, empat a 1 davant l'Almeria. Tindrà que jugar el pròxim de març el partit de tornada i en el dia d'avui acaba de finalitzar fa no res el partit entre Las Palmas 0 i el Màlaga 1. El gol de David Larrubia per a fer el 0-1 i l'avantatge per a un Màlaga que, bueno, pues, jugarà el partit de tornada dimecres a la seva casa davant Las Palmas. I per analitzar un poquet la ressaca de lo d'ahir i com estan la resta de partits i el camí per l'ascens, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quins són els ànims de l'afició del Castelló ja pràcticament 24 hores després de l'empat d'ahir davant l'Almeria, d'estar ja pensant en el partit de tornada, però com són els ànims ara mateix?
2: Bueno, si me preguntes pels aficionats, al remat els aficionats són una miqueta una muntanya russa de sensacions, no? La sensació que tenia jo ahir, per exemple, quan va acabar el partit, en ese empat de l'Almeria, en el gol de Arribas, la veritat que el conjunt de Rubi ho van contar, no? Durant la transmissió en el punt a punt, va fer molt poquet, va tindre molt de premi, no? Per al poquet que va proposar en atac en el dia d'ahir a Castalia. Se m'ha dur un punt i ja dic, la genícia, pues bueno, el punt, ara tens que anar a jugar a Almeria, la pròrroga es baladeix perquè no hi hauria llançament des del punt de penal perquè han acabat millor classificats, però com sempre passa, no? En el pas de les hores la gent se torna a il·lusionar, se torna a convèncer, recorda sobretot que la passada campanya ja va guanyar allí el Castelló 2-5 al conjunt de Rubi, i el Castelló el que no va fer és canviar, és a dir, té una entitat molt clara, una manera d'entendre els partits, d'anar a per ells, d'anar a guanyar-los, i en ese sentit no té que fer molta faena Pablo Hernández. El gran problema, si ja t'afectis la meva impressió personal, és que l'equip arriba molt curt d'efectius, no? Com hem vingut a explicar, no? Has perdut dos jugadors que estan ja en el Mundial, en Austràlia i en el Congo, que són dos jugadors, si no a lo millor titular sempre, però que sí que són dos revulsius clars en atac, i després té l'absència de Meló, que t'està condicionant el sistema.

I ahir sí que si te compares en l'Almeria, doncs ells tenen un fons d'armari extraordinari. Però bueno, n'hi ha que jugar el partit. Pel que hem comentat també en el dia d'avui, jo crec que un partit...

0: l'estiu, el Castelló té menys pressió que l'Almeria, no? Vull dir, que pot jugar també en això, en tractar de ficar-li la pressió a una Almeria que sí o sí té l'objectiu de pujar.
1: Sí, però la pressió només hi ha una manera de posar-li a l'Almeria, que és marcant
0: el primer. Marcant el primer.
1: Clar, clar. En ese moment sí que li claves pressió. Jo fa un moment parlava de nou amb el company de Canal Sur d'allí d'Almeria i sempre se comenta, no? I sobretot des d'ací, pues volem agafar-se, no?, als punts que poden ser positius per al Castelló, que sí que la temporada regular ha sigut per davall de les expectatives la que ha fet l'Almeria, que a Rubi no el vol ningú, que és un barraquero, estem tots d'acord, però els jugadors, la majoria dels jugadors de l'Almeria són jugadors que tenen molta experiència, alguns d'ells moltíssim nivell, i saben que en 4 partits poden salvar la temporada. Saben que enxufant-se ara, pues ascendir a primera divisió, tota la resta del que ha passat s'oblida, no? I a mi me dona molt de respecte. Un equip que té futbolistes com Arribas, com Membarba, en fi, tota la nòmina, no?, de jugadors que té a les seves ordres Rubi. En principi, pues el camp de l'Almeria està ple a rebentar, que la gent va animar a l'Almeria. Ara, si tu te poses 0-1 o te poses 0-2, evidentment, ahí sí que hi ha pressió. Però ja sabeu, Salva, Carlos, que el tema este de la pressió és molt relatiu. Tu, al final, quan jugues una final, tu li pots trasladar el favoritisme, això se fa molt en sala de premsa, però després dels jugadors tots volen guanyar-lo.
0: Sí, sí. I, evidentment, el camí que ha recorregut el Castelló pues no és com per a baixar-se ara del tren, no?
1: No.
0: És evident. Te pregunto per a terminar, igual, l'altre partit, el Màlaga s'avança, agafa avantatge en l'eliminatòria.
1: A mi me pareix més equip que la Unió Deportiva Las Palmas. Per a Las Palmas ha sigut molt important recuperar Kirian Rodríguez en esta recta final de temporada. És un jugador de nivell primera divisió. Però jo diria que el Màlaga és un equip molt paregut al Castelló. És a dir, és un equip que té un joc molt, molt semblant, encara que té futbolistes dalt en molt de nivell. I sobretot té un Xupe que té una guina marcada, però ha fet 24 gols, Xupe, centre davanter del Màlaga. Si nosaltres tinguem un jugador de 24 gols, jo crec que estaríem ja en primera, no tinc dubtes.
0: Hombre, veient com ha anat la temporada per al Castelló i els ja famosos expected goals, de segur que sí. Què penses que pot passar en el partit de tornada, allí, en eixe Màlaga Las Palmas?
1: Pues pot passar de tot, la veritat que jo ho vaig preparar per a tot. Parlava també en el nostre comentarista de Miloix Irtegui, deia que ell espera una eliminatòria llarga. Bueno, veurem què passa. Al final és futbol, poden passar moltes coses. Un gol canvia tot, una errada, qualsevol acció, una expulsió. Bueno, n'hi ha que ser clars, no? Dels 3 resultats possibles, 2 beneficien al rival, a l'Almeria. El Castelló només li val guanyar. Però bueno, això ho té clar el conjunt de Pablo Hernández. N'hi haurà uns 500 aficionats del Castelló allà a les graderies. És de veres que en el tema de pressió jo sí que afegiria en l'assumpte de les conseqüències. És a dir, si el Castelló cau eliminat per l'Almeria, no van a restituir a ningú per haver perdut aquesta eliminatura contra l'Almeria. Jo crec que si el Castelló tira el carrer a l'Almeria, molts aniran fora en l'Almeria. Això sí que és una pressió que n'hi ha afegida, però després en el camp, pues bueno, jo el que si me demanes a mi, pues que tingui efectivitat, que siga el Castelló del dia al Deportivo de la Coruña, que siga el Castelló de Valladolid, i si tens efectivitat, arribaràs, però tens que fer gols.
0: Pues igual el dimarts estarem ahí, per a tractar de fer
1: pensava força. Que anaves a dir-me, Salva, pensava que anaves a dir-me que encendràs un Siri el dimarts pel matí.
2: No, dos. Dos.
0: Parlarem en la coneguda aficionada del Castelló, a veure si funciona,
1: Sí, però que es concentre perquè en el Racing no li va funcionar.
0: Bueno, un parell de setmanetes sí que li funcionaren, Jo crec que després s'apagaren els Siris, però un parell de setmanetes sí que la gent estava ahí comentant el tema. Pues igual el dimarts ja estarem ahí, fent força per a que en Almeria el Castelló puga estar en mitja final per l'ascens.
1: A veure si és veritat, allà anirem per a contar-ho en el punt a punt.
0: Un abraç.
2: Adéu.
1: Vinga, igualment per als dos. Adéu.
0: Bona nit. Pues volíem ficar un poquet, no? Ja lo que és el foco en lo que va ser esta setmana de playoff de ascens a la Lliga, però també dels playoffs de bàsquet, perquè avui València Bàsquet ha conegut el seu rival en les semis, que serà Joventut, i per a analitzar este partit pues tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a Nacho Rodilla. Què tal, com estàs? Bona nit. A veure si escoltem a Nacho.
2: Li tinc que dir jo. Nacho, bona nit. I tampoc.
0: Pues ara a veure si podem connectar de nou en Nacho, perquè volíem analitzar com estem dient, bueno, pues que Joventut li ha guanyat 96-88 a Baskonia, comença per davant Baskonia, i Joventut li ha pegat la volta a l'eliminatòria. I

0: y es el rival de Valencia Basket. Nacho Rodilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena nit, a bordo ahora.
1: Hola, ¿qué tal? Buena nit.
0: Ahora sí, de meravella.
1: Ahora sí, ahora
0: que,
1: sí.
0: Escolta, ¿qué te sembla? Juventud.
1: Bueno, me sembla que esta Lliga ACB está tornant-se boja, ¿no? Perquè, bueno, pues tres equips que de primeres no pensaven que tenien massa opcions, ¿no?, de clavar-se en aquestes possibles semis, pues estan ahí. I la penya, que bueno, que ha fet un tram de final de temporada molt seriós, amb molt bon nivell de xoc, i com andaix per un Riqui espectacular, la veritat, un Riqui Rubio espectacular, pues bueno, pues avui assuma a 37 tercer partit, crec que de manera més escuda, eh? El Bascón ja no ha estat en el partit, no ha tingut aquesta dinàmica habitual d'ells, que té aquesta dinàmica de anotació, sobretot des de la línia exterior, i ha costat molt entrar pues en ese ritme anotador que Baskonia busca, y la peña ha dominado el encontre, ha pausado, ha trobado elaboración desde el 5x5, y bueno, mirando el playoff, la verdad es que ha sido un merescut.
0: Juventud que arriba en un moment de la temporada que podrien dir dolç, encara que Baskonia també estava bé en les últimes jornades de Lliga, però, clar, Nacho, ara la foto és, mirant el quadre, en lo que pasa a ir... que te voy a preguntar, per això, perquè jo sé que volies parlar d'este tema, el Real Madrid se'n va al carrer. Clar, l'altre costat del quadre canvia molt la foto, sense el Real Madrid.
1: Sí, canvia molt. Ara ja, home, mirar més enllà de les semis no deus de fer-ho, però sí que és cert que se t'obri un camí, no? que és de, pues això, de tindre confiança en les teves possibilitats, de tindre tot en bé en cas d'arribar a la finalíssima tot el factor camp a favor, i això t'otorga encara pues una realitat més ambiciosa si cal a València Bàsquet. I lo del Real Madrid pues ha plasmat este guió de un poc de dubtes que ha tingut l'equip d'Escariolo també en els últims partits de Lliga ACB, que no trobava un poc aquesta estabilitat en el xoc, sí que va trobar aquest moment competitiu en la Final Four de l'Eurolliga, però no ha trobat un poc la continuïtat, i els play-offs no van de jugar un dia bé, sinó van de mantindre
0: regularitat,
1: el teu estil de xoc, mantindre un poc la teva personalitat, i el Madrid va treure la pera ficar l'eliminatòria en empat a 1 a Tenerife, però després en casa també, si mires el partit, és que Tenerife va tindre molts arguments, i tornar a ser un Marcelinho Huertas diferencial, un Pati Mills també espectacular, no? Un poquet en la línia, sí, del que té l'equip de Tenerife, i bueno, encara que has estressat una lliga regular espectacular, com també és cert que havia fet el Real Madrid, però els dubtes estos de tram final de Lliga CB pues han aparegut en l'enfrontament de quarts de final.
0: Te pregunto per ixe partit, què sensacions tens, o per ixos partits, millor dit, entre el Barça i la Laguna, què penses que pot eixir d'ahir en quant a equip que arribi a la final? I ara després te pregunto un poquet per el format i lo que li ve també a València Basket per davant, però Barça o la Laguna Tenerife, qui penses que pot estar a la final?
1: Pues mira, de primer al Barça li donava poques opcions mirant tot
0: sí,
1: el que...
0: Sí, sí.
1: El que era capaç de fer l'equip de Xavi Pascual, no? Però és cert que també moltes vegades hem vist al llarg de moltes temporades que equips que creixen en els play-offs acaben tenint pues un tram final important, no? I jo crec que el Barça possiblement va d'això, d'aparèixer ara en este tram decisiu de la temporada, en eixa eliminatòria de quarts de final que curiós també, no? Guanyes dos partits que juga fora de sa casa, no? Empata Camp Múrcia en Barcelona i guanya una altra vegada de manera contundent el Barça en aquest tercer partit. Crec que el Barça va continuar plasmant esta línia, no? De serietat de moment de playoff, i li otorgue al Barça, no sense dificultats, perquè Tenerife ja ho ha vist, ja ho hem vist, no? que té una línia molt positiva, però otorgue també la capacitat al Barça per a poder plantar-se en eixa finalíssima.
0: I per a València Bàsquet, Juventut, com ho veus? Perquè ara són dos partits al Roig Arena, dos partits en Casa de la Penya, en cas de necessitar un cinquè partit seria al Roig Arena, no?
1: Sí, mira, i recorde que que parlàvem només acabar el partit de València Bàsquet, no? Que un poc també qui li interessava més a València Bàsquet,
0: sí.
1: I jo deia que li interessava més la penya, perquè
0: sí.
1: crec que a una eliminatòria llarga em sembla que li pot costar, no? I València Bàsquet ahir té molts
0: i que
1: arriben molts
0: més
1: arguments
0: cansats,
1: en quan...
0: Nacho, que arriben més cansats. València Bàsquet té més dies de descans.
1: Clar, té més dies de descans. Té una plantilla que li permet afrontar 3, 4, 5 partits d'una condició física forta, no? Elevada. I jo crec que ahir la penya és un equip que pot patir. Per què? Perquè el que aconsegueix que la penya ho va marcar l'experiència de Ricky, no? De Ricky Rubio, en la direcció, en el control... I en eixa faceta València Bàsquet té jugadors per anar un poc mermant-lo poquet a poquet, no? Per anar desgastant-los del treball defensiu. Li otorga a València Bàsquet ixe puntet, evidentment, de favoritisme, i li dona, mirant que ara les eliminatòries ja van a 5 partits, ahir li otorga una condició física a València Bàsquet superior al de la penya, i que entenc que deu de plasmar-ho ara en este possible semis. I la penya, mira, té la baixa de Tomic i s'ha refet,
0: sí.
1: S'ha refet,
0: sí.
1: Ha trobat a Virgander i també prop de la cistella, bueno, ha aparegut també un xaval format a la casa, és a dir, bueno, van apareguent altres peces, però que en una baixa significativa com la de Tomic, pues ha trobat altres solucions, sempre crec que de portatge de manera excel·lent de la mà de Ricky Rubio.
0: Pues Nacho, no te furtem més temps i la setmana que ve estarem ahí en el Roig Arena per a contar-ho i per a tractar de fer força també per a que València Bàsquet pugui estar a la final.
1: Vinga, molt bé, bona nit.
0: Bona nit, Nacho, gràcies. Pues estàvem analitzant estos playoffs de la Lliga CB en Nacho Rodilla, València Bàsquet, que ja coneix que Joventut serà el seu rival en les semis d'este playoff, i bueno, pues veurem que és el que fan els de Pedro Martínez. Avui la mala notícia l'ha ficat el Villarreal B, perquè l'equip d'Albelda ha caigut eliminat en el playoff després d'un partit en el qual pues, ha corregut de tot, i on els groguets, pues, malgrat donar una impressió, jo crec que de molta lluita i arrossegant ixe 2-0 també del partit d'anada, pues, s'han quedat sense premi, no? Perquè bueno, pues, l'equip groguet ha empatat a 2 l'eliminatòria, l'empat li valia al Zamora en la pròrroga, i per tant l'equip d'Albelda seguirà en la primera federació la pròxima temporada. Una llàstima, Carlos, el Villarreal B, que estava molt propet i que la temporada que ve pues, tindrà que estar en primera federació de nou.
2: Un desastre d'arbitratge, però jo te dic, no crec que siga, si ho mires un poquet de perspectiva, una mala notícia. Crec que la primera federació és millor en molts aspectes per a un filial que la segona edició.
0: Per a formar, no?
2: Jo crec que sí, per a llevar-te la pressió de patir massa i de que te puguen agranar els supergrans que n'hi ha en la segona divisió.
0: Això en quant a lo que té que vindre per davant i també lo que ha passat en el dia d'avui, però tenim més informacions abans d'endinsar-nos en temps de tertúlia i respecte al València. Avui en Ojogo, en Portugal, parlaven de la eixida d'Enzo Barrenechea i han vinculat al jugador argentí al València Club de Futbol. És cert que el València busca eixa figura per si no convenç sobretot a Guido Rodríguez, però... no és la idea que té el Benfica en el cap en ell. Vull dir, el València està treballant jugadors lliures o cedits, i Benfica, com ja varen contar en este programa dies arrere, Manolo i Salva, bueno, pues, el va deixar eixir, però en cap moment, o almenys de moment, no cedit, sinó que volen traspàs o cessió en opció de compra obligatòria. Avui hem tornat a preguntar i ens deixem molt clar que no hi ha opcions ara mateix per al València en Enzo Barrenechea. A dia d'avui, a 7 de juny, si el 20 d'agost Barrenechea no ha eixit del Benfica i el Benfica l'única solució que té és deixar-lo eixir cedit, doncs pues, igual, si el València no ha signat a ningú altre migcampista, pues pot tindre alguna opció. Ahir parlàvem del límit de traspàs del València en aquests 3 milions i que la prioritat bueno, pues són lliures o cedits. Benfica va pagar 15 milions d'euros per Barrenechea entre la cessió i el traspàs. Jo penso que és una situació inviable, Carlos, per a València.
2: No, la veritat és que és molt complicat i és un bany de realisme que la veritat és que fa mal en dol, perquè són jugadors que ja saps que el rendiment que han donat el tornarien funcionar. A donar.
0: Varen funcionar. També, més informació del València. Demà el València ha convocat a la premsa en una reunió en la premsa per explicar per on aniran les principals directrius de la campanya d'abonaments de la pròxima temporada. L'any vinent és l'última mestalla abans del canvi d'estadi i la idea suposa que serà per tractar de tocar la part emocional de l'abonat perquè és l'últim any a l'estadi de Mestalla. Demà hi haurà més informació per als abonats i jo crec que en els pròxims dies el València ja llançarà i farà oficial aquesta campanya d'abonaments de cara a la 27, que serà l'última a Mestalla abans del canvi d'estadi. Sobre la selecció espanyola també estem pendents perquè ja d'ací no res comença el Mundial. Nico Williams, Lamine Yamal i Víctor Muñoz no viatgen amb la resta de l'expedició a Puebla, a Mèxic, per disputar el partit contra el Perú. Es queden en Chattanooga, no sé si es diu correctament així, per a continuar amb el seu procés de recuperació. Estan entre cotons i Espanya jugarà davant el Perú el dimarts a les 4 del matí, la matinada del dimarts, 4 del matí, i aquest partit davant el Perú. I respecte a les últimes notícies que volíem ficar damunt la taula, en la Lliga Futures l'Elx ha estat campió. Sí. L'Elx s'ha proclamat campió este diumenge d'aquest torneig nacional de la Lliga Futures per primera vegada en la seva història, després de derrotar en la final el Real Madrid per 3-2 en la Ciutat Esportiva de Villarreal, on a més el franchavert Denis ha rebut el premi a millor porter. Ha estat un partidàs i hem estat també en el punt a punt de Carlos pendents d'estos xiquets de l'Elx que estan fent història.
2: Que
0: juguen
2: 5 golaços. Sembla que ningú sap marcar gols reïts o plàctics. Tots per les escaires, tots per les angles. La veritat és que ho han passat d'allò més bé i sobretot que han sabut jugar davant del talent i la jerarquia i el que imposa el poder d'intimidació d'una camiseta com la del Real Madrid.
0: I que, és que han eliminat Osasuna, al Barça en penals, al Rayo en quarts, al Sevilla en les semis. Vull dir, és que l'Elx ha fet un torneig espectacular. La resta d'equips valencians van superar la fase de grups, però van ser eliminats en octaus de final. El Llevant contra el Girona, el València contra el Sevilla i el Villarreal contra l'Alavés. La bona notícia, com estem contant, és que l'Elx s'ha proclamat campió en este prestigiós torneig com és la Liga Futures. 11:33, anem a fer una pausa i anem ja de seguida amb la tertúlia en temps d'opinió, de debat i d'anàlisi.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

La pregunta de avui en el 90 minuts era que tres jugadors no traspassaries o no trauries del València este estiu. Carles Sánchez diu no traspassaria Javi Guerra, Dimitrevski, Ramazzani. I ell afegeix els que sí. Tàrrega, Fulguir i Santa Maria. Dokerche diu Javi Guerra, Dimi i Duro. Són els tres que no traspassaria. Rob, en una plantilla que s'ha devaluat i que realment no ha destacat cap jugador, difícil quedar-se en algú. Pot ser en quedaven Dimitrevski, Guerra i tal volta Duro, que sense ser una meravella, és el màxim golejador de les últimes temporades. José diu Javi Guerra, Ramazzani, Guido Rodríguez,

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda. A Punt Ràdio.
3: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Avui, diumenge 7 de juny, se celebra la festivitat del Corpus Christi. La celebració del Corpus Christi és una festa de l'Església Catòlica que commemora la presència de Jesucrist

en l'Eucaristia, és a dir, en el pa i el vi, consagrats durant la missa. La festa va ser instituïda al segle XIII pel papa Urbà IV, després que augmentara la devoció en l'Eucaristia i arran dels relats sobre miracles eucarístics. Se celebrava habitualment el dijous després de la festa de la Santíssima Trinitat, però des de fa anys es traslladà al diumenge següent. Algunes de les tradicions més conegudes del Corpus són les processons pels carrers amb el Santíssim Sagrament, la decoració dels carrers amb flors i catifes ornamentals, manifestacions culturals populars com les danses i figures festives. A moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, el Corpus combina el seu significat religiós amb tradicions locals molt antigues, convertint-se en una de les festes més emblemàtiques del calendari festiu. Doncs, feta esta explicació, començarem fent banda, com sempre, escoltant el concert del diumenge dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la secció El rebost de la banda, on parlarem de les bandes de cornetes i tambors Mare Nostrum i la de Sant Lluís Beltrán. Després, continuarem amb el suggeriment de la setmana i parlarem del centenari del pasdoble Pepita Greus i l'estrena del pasdoble amb l'arranjament fet per a orquestra. Ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Avui amb qui parlem i tindrem així a l'estudi de Punt Ràdio a l'organista i professor Daniel Rubio, que ens contarà tota la història de l'orgue d'Alboraia. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem ja fent banda. Comencem el concert, i en el concert d'avui aneu a escoltar 7 obres dividides en dos parts. En la primera part del concert anem a escoltar 4 obres on l'orgue és l'instrument principal. Començarem escoltant el concert en re major per a dos trompetes del compositor Jean-Baptiste Louvet. El concert per a dos trompetes en re major atribuït a Jean-Baptiste Louvet és una de les obres més conegudes del repertori barroc per a trompeta. Esta peça destaca pel seu caràcter brillant i festiu, característic de la música barroca, i per l'elegant diàleg que s'estableix entre les dues trompetes solistes. Jean-Baptiste Louvet va ser un compositor i instrumentista flamenc que va viure entre finals del segle XVII i principis del XVIII. Va desenvolupar una gran part de la seva carrera a Anglaterra, on va contribuir a la difusió de l'estil barroc europeu. Tot i que és especialment conegut per les seues obres per a flauta, oboe i música de cambra, el concert per a dos trompetes ha esdevingut una de les seues composicions més interpretades. L'obra està escrita en re major, una tonalitat tradicionalment associada a la trompeta natural barroca, ja que permet obtindre una sonoritat clara, brillant i majestuosa. El concert segueix l'estructura habitual de molts concerts barrocs en tres moviments que alternen tempos ràpids i lents. Els moviments extrems són alegres i enèrgics, mentre que el central ofereix un caràcter més líric i expressiu. Musicalment, la peça es caracteritza per les melodies ornamentades, els contrastos dinàmics i la constant alternança entre les dues trompetes que dialoguen i es complementen mútuament. Aquest intercanvi de frases crea un efecte de gran vivacitat i posa en relleu les possibilitats tècniques i expressives dels instruments. L'acompanyament, generalment format per cordes i baix continu o per una reducció en piano o orgue, proporciona una base harmònica sòlida que reforça el protagonisme dels solistes. Doncs ja no m'enrotllo més, ja n'hi ha prou. Escoltem ja este concert per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louvet, interpretat per Ernesto Chulia i Esteban Rubio a les trompetes, i acompanyats per Gonzalo Luque a l'orgue.

Quina meravella de concert. Actualment, este concert és una obra molt apreciada tant en l'àmbit educatiu com en el concertístic. Acabem d'escoltar el concert per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louvet. I seguim el concert i anem a escoltar la tocata en fa major de Buxtehude per a orgue. La tocata en fa major de Dietrich Buxtehude és una de les obres més representatives de la música per a orgue del barroc alemany. Buxtehude, que va viure entre els segles XVII i XVIII, és considerat un dels compositors més importants de l'escola organística del nord d'Alemanya i va exercir una gran influència sobre compositors posteriors com Johann Sebastian Bach. La tocata en fa major, catalogada com BUXWW, baixa 156, va ser escrita per orgue i mostra perfectament les característiques de l'estil de Buxtehude. L'obra combina passatges lliures i improvisatoris amb seccions fugades, creant forts contrastos entre la llibertat expressiva i el rigor contrapuntístic. Esta alternança era una característica típica de les toccates del nord d'Alemanya. L'estructura de la peça és complexa i variada. Està formada per diverses seccions que alternen fragments de tocata amb diferents fugues, fet que dona a l'obra un caràcter molt dinàmic i canviant. La música passa de moments brillants i virtuosos a episodis més seriosos i elaborats, demostrant tant la destresa tècnica de l'intèrpret com la creativitat del compositor. Musicalment, la tonalitat de fa major aporta una sonoritat lluminosa i solemne. Doncs anem a escoltar ja la tocata en fa major de Buxtehude, interpretada per Daniel Rubio Ferrandis,

Bravo, Daniel. Actualment, la tocata en fa major continua sent una peça molt valorada dins del repertori organístic. I continuem el concert amb el concert per a trompeta, és que és molt matinet, per a trompeta i orgue en re major BWV-972 de Bach. El concert per a trompeta i orquestra 972, atribuït a Johann Sebastian Bach, és en realitat una adaptació moderna d'una obra que Bach va escriure originalment per a teclat. Esta composició forma

part del grup de concerts que Bach va transcriure a partir d'obres de compositors italians, especialment d'Antonio Vivaldi. La BWV-972 està basat en el concert per a violí de re major Re-230 de Vivaldi, inclòs a la col·lecció L'Estro Armonico. Bach va realitzar esta transcripció entre els anys 1713 i 1714, quan treballava a Weimar. Durant este període va estudiar profundament la música italiana i va adaptar nombrosos concerts per a orgue i clavecí, amb l'objectiu d'assimilar l'estil concertant italià. En les seues versions no es va limitar a copiar l'original, sinó que va afegir elements propis, enriquint l'harmonia i el contrapunt. L'obra està escrita en re major, una tonalitat especialment favorable per a la trompeta, ja que permet obtindre una sonoritat brillant i solemne. La versió actual per a trompeta i orquestra és una adaptació posterior que aprofita el caràcter virtuós de la música original. El concert consta de tres moviments. Un primer allegro, enèrgic i brillant, un segon larghetto, més lent i expressiu, i un tercer allegro final de gran vitalitat i virtuosisme. Musicalment, l'obra destaca pels contrastos entre els passatges solistes i els moments de conjunt. Escoltem este concert en re major per a trompeta i orgue, en este cas, interpretat per Raúl Junquera a la trompeta i Arturo Barba

Qué fantástica interpretación de Raúl Junquera y Arturo Barba de este concert per a trompeta de Bach. Actualment, este concert és molt apreciat pels trompetistes perquè combina l'elegància de l'estil barroc amb una escriptura espectacular i virtuosa. A més, permet comprendre la influència que la música italiana de Vivaldi va exercir sobre Bach i mostra la capacitat del compositor alemany per transformar una obra aliena en una creació amb personalitat pròpia. I a partir d'ara comencem la segona part del concert d'avui i aneu a escoltar tres obres que tenen en comú la temàtica de l'obra en este cas, que seria la festivitat del Corpus Christi. La primera que aneu a escoltar és una de les obres més interpretades del compositor Salvador Giner, és Chopin hasta la Moma. És Chopin hasta la Moma és una de les obres més conegudes del compositor Salvador Giner, considerat el pare del nacionalisme musical valencià. Esta obra és un poema simfònic compost al segle XIX i està inspirada en una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat de València, la festivitat del Corpus Christi. El títol de l'obra fa referència a un episodi popular de la processó del Corpus. La Moma és un personatge tradicional que simbolitza la virtut i que forma part del seguici festiu. Segons la tradició que inspira l'obra durant una processió del Corpus, una forta tempesta va sorprendre a tota la gent. Es va xopar fins i tot la Moma, fet que dona nom a la composició. Musicalment, l'obra descriu diferents escenes de la festa. Giner recrea l'ambient dels carrers engalanats, la solemnitat de la processó, la presència dels gegants i nanos, la música de la dolçaina i el tabal, així com l'alegria del poble valencià. En un moment determinat apareix la tempesta, representada per una música més dramàtica i agitada. Després de la pluja, la processó continua i l'obra recupera el seu caràcter festiu i solemne. Una de les característiques més importants d'esta composició és l'ús de melodies i elements del folklore valencià. Salvador Giner incorpora temes populars de la seva terra dins d'una obra simfònica, contribuint així a crear una música amb una identitat clarament valenciana. Per aquest motiu, Es Chopin hasta la Moma és considerada una de les obres fonamentals del patrimoni musical valencià. Anem a escoltar-la ja, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del mestre Pablo Sánchez Torrella.

cada vegada que escolte esta obra, es xupa hasta la moma, em trasllada a la meva infantesa i a la meva adolescència. Actualment, l'obra continua interpretant-se amb freqüència, especialment en la seva versió per a banda de música, i és una de les composicions més representatives de Salvador Giner. I seguim en una altra obra emblemàtica de la festivitat del Corpus Christi, el Corpus Christi en Sevilla, de la suite ibèrica d'Isaac Albéniz. La festa del Corpus en Sevilla és una de les peces més conegudes de la suite ibèrica. És la tercera peça del primer quadern de la suite, composta entre 1905 i 1909, i està inspirada en la solemne processó del Corpus Christi pels carrers de Sevilla. Aquesta obra és considerada una de les grans joies de la literatura pianística espanyola i una de les composicions més brillants d'Albéniz. L'obra descriu musicalment l'ambient de la festa religiosa sevillana. Des del començament, Albéniz evoca el so dels tambors i de les bandes que acompanyen a la processó. A continuació apareix una marxa solemne basada en la cançó popular La Tarara, que representa l'avanç de la comitiva pels carrers de la ciutat. Més endavant, s'escolta una saeta, un cant religiós tradicional andalús interpretat durant les processons de Setmana Santa i del Corpus, que aporta un caràcter emotiu i profundament espiritual a la música. Al llarg de la peça, Albéniz combina elements de la música popular andalusa amb una escriptura pianística molt rica i sofisticada. Es poden apreciar influències del flamenc, efectes que imiten les guitarres espanyoles i harmonies pròximes a l'impressionisme musical. La tensió va en augment progressivament, fins a arribar a un gran clímax sonor que reflecteix l'esplendor i la grandiositat de la celebració. Finalment, la música es va apagant suaument, deixant sentir l'eco llunyà de les campanes i de l'ambient religiós que tanca la festivitat. Nosaltres no anem a escoltar la versió de piano, sinó la versió per a orquestra, que està interpretada per l'Orquestra de Ràdio i Televisió Espanyola sota la batuta del mestre Enrique García Asensio.

¡Qué maravilla de obra! De esta obra va a decir Olivier Messiaen. Es una maravilla de obra de piano y ocupa posiblemente el més alt lloc entre, o el lloc més alt, entre les més brillants mostres de l'instrument rei per excel·lència. Nosaltres no hem escoltat la versió de piano, sinó d'orquestra. I acabem d'escoltar la Festa del Corpus en Sevilla de la Suite Ibérica de Albéniz. I acabem el concert d'avui amb una de les obres que més m'agraden a mi, que és l'Ave Verum de Mozart. L'Ave Verum Corpus K618 és una de les obres religioses més belles i conegudes d'Amadeus Mozart. Es tracta d'un xicotet motet per a cor, cordes i orgue, compost l'any 1791, pocs mesos abans de la mort del compositor. Mozart el va escriure per al seu amic Anton Stoll, mestre de capella de l'església de Sant Esteve de Baden, una localitat pròxima a Viena. L'obra va ser composta per a la festivitat del Corpus Christi, celebració dedicada a l'Eucaristia. El text està escrit en llatí i prové d'un antic himne eucarístic medieval que comença amb les paraules Ave Verum Corpus, que significa salve verdader cor. Cos. Perdó, torna a dir salve verdader cos. El text expressa la fe cristiana en la presència de Jesucrist en l'Eucaristia i reflexiona sobre la passió, la mort i la salvació. Musicalment, l'obra destaca per la seva senzillesa, senceritat i profunditat expressiva, escrita en re major. I tot i ser una composició breu, Mozart aconsegueix crear una atmosfera de gran espiritualitat i recolliment. Les veus del cor avancen amb suavitat sobre un acompanyament discret de cordes i orgue, creant una música plena de pau i bellesa. L'Ave Verum Corpus està format per només 46 compassos, però és considerat una obra mestra de la música sacra. I alguns estudiosos diuen que va ser un avanç del seu rèquiem. Escoltem ja l'Ave Verum Corpus de Mozart per el cor de la Generalitat Valenciana, acompanyat per la jove orquestra de la Generalitat.

0: Uau! Mai em canse d'escoltar esta obra de Mozart, de l'Ave Verum. Jo crec que l'obra continua emocionant els oients més de 200 anys després de la seva composició i és considerada una de les grans joies de la música sacra del classicisme. L'Ave Verum, corpus de Mozart. I fins així, el concert d'avui, dedicat a l'orgue i a la festivitat del Corpus Christi. I jo crec que ara farem una breu, molt breu, molt breu pausa i seguim de seguida. En no res estem així. No se'n vagin.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
1: I corre l'oratge.
2: En A.Punt Ràdio. De tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A.Punt Ràdio.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia...
5: Amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
4: Amunt i avall.
5: El magazín que et fa viure el territori.
4: Amb Sergi Olcina.
6: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
6: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
11: Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
10: Sí.
6: A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
17: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
18: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A.Punt Ràdio. De tu a tu. En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A.Punt Ràdio.
0: Tornem a estar així. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a tota la gent que s'incorpora ara a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabeu que avui, diumenge, 7 de juny, se celebra la festivitat de Corpus Christi. La celebració del Corpus Christi és una festa de l'Església Catòlica que commemora la presència de Jesucrist a l'Eucaristia, és a dir, en el pa i el vi consagrats durant la missa. La festa va ser instituïda al segle XIII pel papa Urbà IV, després que augmentés la devoció en l'Eucaristia i arran de relats sobre miracles eucarístics. Se celebrava habitualment el dijous després de la festivitat de la Santíssima Trinitat, però des de fa anys es traslladà al diumenge següent. Algunes de les tradicions més conegudes del Corpus són les processos pels carrers amb el Santíssim Sagrament, la decoració dels carrers amb flors i catifes ornamentals, manifestacions culturals populars com les danses i figures festives. A moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, el Corpus combina el seu significat religiós amb tradició local molt antiga, convertint-se en una de les festes més emblemàtiques del calendari festiu. Doncs, esta explicació, un homenatge, diguem. Seguim així fent banda, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui diumenge. El podreu tornar a escoltar quan acabi el programa.

I a partir d'ara continuem en la secció El rebost de la banda i anem a parlar de les bandes de cornetes i tambors Mare Nostrum de Silla i la de Sant Lluís Beltrán a València. I la dificultat que tenen aquestes bandes per a subsistir. Després continuarem en el suggeriment de la setmana i parlarem del centenari del Pas Doble Pepita Greus i l'estrena del Pas Doble amb l'arranjament fet per a orquestra. Ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem així a l'estudi d'Apunt Ràdio a l'organista i professor Daniel Rubio que ens contarà tota la història de l'orgue d'Alboraia. I acabarem amb l'agenda musical. Així que Maite, puja la veu, dona-li veu, com diria jo, realment, que seguim així en Fent Banda.

0: I avui anem a parlar de dos bandes de tambors i cornetes, exactament la de Sant Lluís Beltran, ací, a València, al barri de la Fonteta, i la de la Mare Nostrum de Silla. I anem a parlar d'elles i de la problemàtica de les bandes de tambors i cornetes que gira principalment al voltant de la contaminació acústica, per exemple, o la falta de locals d'assaig adequats, entre moltes altres coses. I per a parlar d'esta temàtica tinc a Ricardo Vázquez Calvo, que és el director de Sant Lluís Beltran. Bon dia.
1: Bon dia, Ima, bon dia.
0: I a Juan Garrido García, que és el director de la de Mare Nostrum. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Ima.
0: Jo, encantada que esteu ací. I conèixer un poc, perquè jo també sóc un poc desconeguda de tota la temàtica i els problemes. Més imagine, perquè jo em vaig criar en una banda de música i també n'hi ha problemes, aleshores. Però la primera pregunta és, avui és Corpus, teniu processó?
1: Nosaltres no tenim. Fa anys tinguem emoció, però al final, bueno, en la iglesia mos topau, que se sol dir.
0: Sí, sí, sí. Ensenya'm feu.
2: I nosaltres no tenim perquè la processó de Silla enguany és molt curteta i
0: sí.
2: És la lírica de...
0: Sí, la banda.
2: De la banda, la lírica de Silla. I per no ficar-nos uns en altres, doncs hem decidit...
0: Sí, perquè si és curta i no té llarg recorregut, el so
2: sí, al final,
0: es camufla i és un desastre.
2: I aplegarem un acord en el pàrroc de que enguany no hi siguem, per això.
0: A veure, vos pregunto als dos, Ricardo i Juan, des de quan formeu part de la vostra banda? Per exemple, Ricardo, des de quan formes part de la banda de Sant Lluís Beltran?
1: Bueno, jo com molta gent es comencé en banda de Falla.
0: D'allí de la Fonteta, al
1: sí,
0: barri
1: sí,
0: Sant Lluís?
1: Sí, de la Fonteta, en l'any 79. Uh-huh. I luego varen fer, en l'any 85, ja varen fer la Sant Lluís Beltran, que no era la primera edició, com se poguera dir. Ja en els anys 70 n'hi havia una banda, Sant Lluís Beltran, de cornet i tambors,
0: sí.
1: I luego farem esta, i luego ara esta és una nova etapa. O sea que se pot dir que han hagut tres etapes de Sant Lluís Beltran. Esta és la més llarga, la més longeva, i ara estem des de l'any 99. Portem ja, anem a fer 27 anys.
0: És sense interrupció, diríem.
1: Sí, i jo pues, des dels 8 anys tocant la corneta encara no de pres, però anirem a poc a poc.
0: Bueno, però això es passa a tots. A tota la gent que toca un instrument sempre està aprenent dels instruments. Sempre està aprenent. I Juan, tu des de quan?
2: Jo vaig a començar en l'any 77, en una falla en Orriols també, perquè me vas tirar 3 anys en cua pa que m'arreplegassin allí, perquè n'hi havia tanta gent i jo era molt xicot, jo tenia 8 anys i no
0: però en Orriols, però per en la banda de cornetes i tambors?
2: Una falla era,
0: en
2: també.
0: Una falla,
2: sí,
0: en una falla.
2: Hi havia tres falles i hi van fer bandes també, era l'època aquella. Uno havia fet la mili tocant la corneta i ese era el que portava pues, 30-40 xiquets. I és que nosaltres som del baby boom.
0: Ah, del baby boom.
2: I n'hi havia molt xiquet en aquella època.
0: Bueno, actualment eres el director de... Igual que tu també, és el director de la banda.
2: Sí,
0: en cas, Mare Nostrum.
2: Vas començar en l'any 97 i, bueno, sempre he estat allà. Hem tingut diferents puestos, perquè es començaren en el barri del Cabanyal, després mos traslladaren així a Butxassot, a Ribarroja, a Quart de Poblet, i ja des de fa 4 anys estem en Silla.
0: Però...
2: Banda nòmada.
0: No és banda... Sí, ja ho pots dir, ara m'has deixat ahir fora del joc. Però la banda perteneix a Silla o és d'algun barri d'ací?
2: No, de Silla, de Silla.
0: Ah,
2: Silla Poble.
0: Doncs anem a escoltar la teua banda de cornetes i tambors en una marxa que s'anomena El Alma de Triana.

0: A veure, quina és la funció, per començar des de, el principi de, la problemàtica, no? Però primer per entendre, quina és la funció cultural i social que considereu que tenen les bandes de cornetes i tambors? En la, per exemple, en el barri de Sant Lluís o, per exemple, a Silla?
1: Bueno, Ricardo, que parli, Ricardo.
2: Vale, dones la paraula, jo sóc el més jove, però... Pues, la funció és la de qualsevol entitat lúdica o cultural. Arreplegar a la gent, de, sobretot gent jove, si pot ser, encara que nosaltres ja peinem canes, perquè no se dediquen a fer altres coses que no els convé. Entonces, pues, com a centre lúdic, educatiu i cultural, pues, intentem fer tot lo possible, tant a nivell d'ensenyança com a nivell lúdic. Pues, tenim, gràcies a Déu, avui en dia les bandes de cornetes tenim locals, que com t'he comentat abans, era impensable fa 10 anys que una banda de cornetes i tambors tinguera local d'assaig o d'estar allí o el que siga. Com seria impensable ja fa molts anys que una banda de música no en tinguera. Però les bandes de cornetes i tambors, pues, bueno, som el germà xicotet, el germà pobre, i entonces ja, com te deia, tenim local d'assaig i local lúdic per fer, pues, qualsevol tipus d'activitat, des de berenar pels xiquets o a nivell... Nosaltres tenim un local que el tenim en l'Horta i entonces allí tenim...
0: Però no molesta, que no us queixen veïnat?
2: Exacte, sí, la veritat és que tenim un emplaçament ideal, gràcies a Déu, ja després de molts anys de pelear, perquè la banda farà 27 anys en octubre, i ja des de fa 5 o 6 anys, pues, antes de pandèmia seria, llogarem un local que està a 100 o 200 metres del nucli urbà de la Fonteta, sí. Però ja aquesta distància és suficient per a molestar els
0: veïns. Per a que no es queixin.
2: Tenim una insonorització un poquet casera, però sí, fa efecte, perquè la veritat és que quan està el local tancat, te fiques fora del local i no se sent quasi res.
0: Quants en sigueu allí? Quina plantilla és la que tens?
2: Ara nosaltres no som molt pocs. No som molt pocs perquè, bueno, ja de per si la dificultat d'aquest tipus de bandes, d'entitats culturals, com és la corneta i el tambor, que estem fora de lloc, com si diguérem, perquè això és més típic d'Andalusia, d'altres regions. Nosaltres ara serem un cens de 25 músics. Hem arribat a ser 50-60 en les bones èpoques, però, claro, practiquem un estil molt complicat, que és l'estil policia armada, se pot dir, que se practica més en la zona d'Andalusia, com t'he dit, Sevilla, Màlaga, i és un estil que l'únic que fa és incorporar la música en partitura a la corneta i el tambor, que des de fa uns anys, pues, bandes com Mare Nostrum, com nosaltres, pues, estem practicant perquè, claro, la música se té que basar en algo, en una partitura, en un escrit. Si no, no, la gent va perduda i anem cada una a la seva bola. Entonces, des de fa uns anys practiquem aquest estil policia armada i és complicat perquè tens que tindre en compte... Home, ells també es començarem en un cens en Sevilla, vull dir, de 40-50, però avui en dia n'hi ha bandes de 150 i 180 persones.
0: Ah, sí, a la Comunitat Valenciana també n'hi ha, eh?
2: Sí, però per la zona nostra...
0: Per la zona, així no ho sé.
2: Per la zona nostra, poc.
0: De la que jo conec, al poble d'Oliva, n'hi ha, crec que són 3, igual m'equivoqué, perdoneu-me per això, però n'hi ha banda que són 120 almenys, eh?
2: Sí.
0: Molts, és a dir, n'hi ha poble que va...
2: Tota aquesta zona és l'oasis en el desierto, que ells diguem. Perquè allí n'hi ha una afició brutal, Fanta m'ho sap.
1: Ara t'aporto jo alguna
0: cosa. Sí, sí.
1: On estan aquestes bandes? On hi ha una molt bona Setmana Santa.
0: Ah, però si també teniu la Setmana Santa marinera.
1: No, jo t'he dit una molt bona Setmana Santa.
0: Sí.
1: Entonces, a veure, si així n'hi ha una cofradia que té 60 cofrades,
0: sí,
1: que hiixen al carrer 22, què poden fer? Què poden fer? Entonces, allí n'hi ha... A lo millor n'hi ha 7 o 8 cofradies,
0: sí, sí,
1: però n'hi ha 500 cofrades.
0: Sí, sí.
1: Entonces, n'hi ha un recolzament d'això que, clar, que així en València no n'hi ha. Entonces, la bona Setmana Santa lo que crea és una bona banda, o unes bones bandes. Si tu la Setmana Santa no és una Setmana Santa... La Setmana Santa marinera és una Setmana Santa del Cabanyal o de València?
0: Ahí entrem en una polèmica.
1: Però és que...
0: Però bueno, és de València, perquè pertany a València. Però... Encara que estigui en el barri del Cabanyal.
1: Sí, però una Setmana Santa sense la catedral, on se fa això?
2: Sí, al final acaba sent en un barri. Realment, perquè sí, és el referent que tenim i nosaltres, per lo menos nosaltres estem a gusto canta allí, però és el que diu Juan, són en un barri se poden fer cofradies pues de, com a molt, de 300 persones, però, claro, si al final són 31 cofradies, pues el barri no dona pa més. El que volem dir és que una Setmana Santa més oberta a la ciutat no per, n'hi ha culpa per totes les parts, però bueno, si esa Setmana Santa, que és la de València, com si digueren, estiguera més oberta o n'hi haguera més interès en la capital també, en la ciutat i en el propi arzobispat per la Setmana Santa de carrer, no la Setmana Santa de devoció, que també, però la de carrer, la d'eixir les imatges al carrer, un altre gallo cantaria, que se sol dir. L'exemple el tenim en Sevilla, en Màlaga, en Elche, en Alacant.
0: En Alacant, sí, en Elche. Perquè quines són les activitats que vosaltres realitzeu a l'any, al llarg de l'any? És a dir, vosaltres participeu en processons de Setmana Santa, però això és un moment concret. Però diguem, durant tot l'any, quines activitats soleu fer?
1: En quant a lo que és eixir al carrer a tocar, participem en tot el tipus de festes. Des de passacarrers, cabalgades i processons. Mm-hmm. En qualsevol puesto, barris o pobles, no? N'hi ha molt de festa. N'hi ha certàmens de bandes, n'hi ha fent concerts també, nosaltres fent concerts benèfics. L'any passat vam fer una paladana, i enguany han fet un...
0: Jo tinc així, m'has portat el cartell per a Càritas.
1: Sí, este va ser enguany, bueno, en desembre per a Càritas.
0: Sí.
1: I en febrer del 2025 també van fer uno per a la Dana. Afectats de la Dana, que en Benetús, per exemple, que n'hi ha Setmana Santa, allí va fer molt de mal i se va desfer tot el que n'hi havia. Entonces, col·laboraren en ells també. O sigui, participen en tot tipus de festes, en falles també, i sí, en qualsevol cosa, no?
0: Sí, perquè actualment la banda de cornetes i tambors, el repertori és molt ampli, perquè ara mateix escoltem i escoltem esta peça que no té res a veure en una marxa de processó.

0: Mala malita mama. Mala. Mala malita mala. És una rumba, no?
1: Sí, sí.
0: És una rumba.
1: Sí, és molt famosa.
0: Sí, sí, sí. Ja ha ampliat molt el repertori.
1: Sí, el repertori antigament se basava en marxes militars, que és de d'on eixien nosaltres, les bandes de cornetes.
0: Les bandes també eixien de...
1: Tot eix de banda de guerra, no?
0: Sí, sí.
1: Però, clar, la banda de música s'havia adaptat molt bé a la vida civil, per dir-ho d'alguna manera. I entonces les bandes de cornetes s'havien quedat molt en classe les marxes militars. Perquè no n'hi havia gent que s'interessasse per aquest tipus de música, per dirigir una banda o el que fora, no? Entonces, avui en dia se fa qualsevol cosa. També portem instruments que antigament només que portaven...
0: Sí, perquè, per exemple, ara que estàs comentant-ho, n'hi ha bombardins, n'hi ha trompetes, n'hi ha fliscors...
1: Sí, sí.
0: Ha ampliat molta la varietat d'instruments de metall.
1: Correcte, correcte, correcte. Entonces, se fa, vamos, de tot. Fem de tot. I la veritat que n'hi ha gent que treballa molt bé. N'hi ha gent que ho fa i ho fa el que pot. Però n'hi ha bandes que sonen molt bé, molt bé. N'hi ha un nivell en Espanya espectacular. I en la comunitat n'hi ha puestos que sí, n'hi ha puestos en la comunitat que... N'hi ha bandetes que sonen molt bé. Sobretot el que hem dit, en Oliva, en Guaramar de Segura...
0: Sí.
1: És que per ahí baix, per què? Perquè n'hi ha una molt bona Setmana Santa.
0: Sí.
1: N'hi ha, però per així no. Entonces, n'hi ha un altre problema, Un terci de les bandes de música estan en la Comunitat Valenciana. I no mos queda gent perquè te prenga a tocar la corneta. Estan...
0: És que és molt complicat tocar una corneta,
1: És complicada.
0: És molt complicada tocar una corneta, Ricardo. Estava dient, i encara no la toque bé, però és que és molt complicada de tocar i d'afinar.
1: Sí.
0: Sempre
1: esteu
0: per allí, per els aguts.
1: Sí.
0: Sempre, és molt difícil.
1: És molt dura.
0: Jo crec que sí.
2: Per aconseguir adaptar aquestes marxes, pues, és el que tu dius, n'hi ha que anar asseguts, perquè la corneta és el... Jo li dic el botijo dels instruments, perquè no té un pitorro i un altre, per així. No té ja més.
0: Sí, sí, perquè n'hi ha pistons.
2: Per moltes que li pegues, quan no tires amunt les notes, no...
0: Una pregunta, és curiositat, Ixa clau que gasteu, ixa per a què servís?
2: I això per canviar la tonalitat.
1: Això es diu el transpositor.
0: És com el trombó, el transpositor.
2: El que para que així només que n'hi ha uno. Entonces és do re bemol o do si bemol.
0: Segons
2: la corneta, si és... Les do si bemol antigament se gastaven les bandes de falles, com diem, i luego canviarem al do re perquè, bueno, en Sevilla també digueren si agarrem un tono més baix podem fer més melodia. I entonces, claro, agarrem la do re, però la do si bemol se continua gastant en bandes con las que n'hi ha, algunes de les que tu coneixes,
0: sí,
2: la Piedad d'Oliva, que se diuen, el término és agrupació.
0: Sí.
2: Entonces, en aquestes dues tonalitats se tenen que manejar. La resta, pues, ho té que fer la trompeta, i luego, pues, si tens bons baixos, pues, te fan un colxó de categoria.
0: Mare Nostrum, quanta gent sigueu allí? La banda.
1: Quanta gent?
0: Sí, sí, sí, de plantilla.
1: Ara estem vora de 40, entre 35 i 40.
0: I teniu també local.
1: A veure, el que tenim és molt d'apoyo de l'Ajuntament,
0: sí,
1: de l'alcalde Vicente i la concejala de Cultura Trini, que ens apoyen molt. I el que tenim és una nau... Uh-huh. de que gasten ells pa treballar i tal. I entonces ahí mos deixen ensatxar quan fa un horatge de pluja...
0: I si no, assajeu al carrer?
1: Sí, sí. Però és que a nosaltres ens agrada ensenyar en el carrer. Perquè tu n'hi ha que tindre en compte que una banda del nostre estil se basa molt en el desfile...
0: Sí.
1: I, pues, entonces nosaltres... I, clar, quan tu dices, la majoria de vegades que toques, estàs caminant.
0: Sí.
1: Si sempre estàs ensenyant en parat, què passa? Que al final, quan dices a caminar, és un desastre.
0: Assajeu plantats, és a dir, de peu.
2: Sí, bueno, els acordes normalment se senten en els ensaios, però jo ja no els sente perquè és tonteria. Si és el que diu Juan, al final toquem sempre de peu,
0: sí,
2: o desfilant.
0: Sí, perquè en els concerts també esteu de peu.
1: Sí, nosaltres sí. N'hi ha bandes que no, n'hi ha bandes que a lo millor les cornetes no, però tota la resta d'instruments...
0: Les cornetes no, però a millor per la emissió. Perquè és mig...
1: Molt agut, molt esforç, sí. I entonces les cornetes, sobretot les primeres,
0: sí.
1: Si n'hi ha segones i terceres, que toquen més baixet,
0: això
1: se senten també. Però la primera veu té que estar en peu. I entonces, pues, però el nostre estil és que nosaltres tota la banda està en peu.
0: I la banda de Sant Lluís, és a dir, encara continuo fent el certamen. Feu tots els anys un certamen.
2: Sí, portem...
0: Crec que és pel mes d'octubre.
2: Sí, si no bueno, ha variat alguna època perquè ja la pròxima edició serà la 27. Entonces, va... Bueno, no, perdó, estem en la 26. va en el any, consideren, perquè la banda es comença en el 99, però el certamen es començaran a fer-ho en el 21. En el 2001. Va en memòria del nostre fundador, que va ser Miguel Tamari Rubio, i este home va faltar recient formar la banda. No estàvem quasi en el carrer, encara no hi havíem eixit al carrer. I va faltar, però ell va ser el que va fer possible, el que va ficar la primera pedra, tant...

0: humana com monetària, sí, com econòmicament, sí, sí, perquè la banda se tornarà a formar. Dic tornarà perquè, com, bueno, com hem parlat antes, és, abans és la tercera edició de Sergio Bertran, i bueno, des d'aquest any, la veritat és que el certamen ha anat variant en el muntant, no? Perquè al principi volíem que la gent vera així en València el que se fa per a tres comunitats. En el 2003, en el tercer certamen, portarem bandes de fora, una banda de Sevilla, que mos costa, diu, ajuda de tots els aspectes.
1: Clar, perquè tens que col·locar-los, tenen que...
0: I pagar-los. Claro, ells fan nit, sí, tenen, sí, que fer nit així en València. Entonces vingueren dissabte, el certamen sigui diumenge, 18 de mayo, i vingué una banda de Tarancón i una altra de Valladolid. Entonces, el muntant d'aquest certamen... Parlem sempre de l'econòmic, però és que al final és que el que més mos costa, perquè, claro, no tenim tants recursos com a altres entitats.
1: Doncs jo crec que és hora d'escoltar la teua banda de cornetes i tambors en una marxa que es diu Des del cielo, nuestro padre.

0: Estem escoltant la banda de cornetes i tambors de Sant Lluís Beltrán, així a la Fonteta de Sant Lluís. Ara vos pregunte als dos, quins són els principals reptes que afronta actualment una banda de cornetes i tambors? Quins són aquests reptes?
1: Bueno, pues jo te podria dir que sobretot la continuïtat. No tenim una afició per darrere que vinga a espentant, no? Per incorporar-se a la banda. Ni... Tenim que dar-nos més a conèixer per a que la gent s'involucri un poc més. Però, clar, aquesta manera d'involucrar-se en el nostre estil que tenim nosaltres, les dues bandes, pues és un es basa molt en la Setmana Santa, no?
0: Sí.
1: Entonces, si la Setmana Santa tinguera més potencial així, entonces n'hi hauria més afició.
0: Però anireu per fora també fent processons en altres llocs.
1: Sí, és a dir, en però altres llocs. Però el futur... La futura incorporació està en sa casa.
0: Sí.
1: Està així en València. Nosaltres m'ho anem fora, però el de fora no se va apuntar a nosaltres. El de fora està en la que està del seu poble, de la seva ciutat.
0: Sí.
1: Entonces, nosaltres lo que volem és una Setmana Santa competent així i entonces crearia una afició més important a l'hora d'apuntar-se a un tipus de banda com és el nostre, no? Entonces, la continuïtat està en perill.
0: Però vosaltres teniu per baix una escola? És a dir, per baix.
1: És el que... Alumnes, és el que falten.
0: Sí.
1: Alumnes.
2: Sí, nosaltres intentem ensenyar, però, claro, n'hi ha moltes vegades que quan tens algú no ensenyat, pues, o se'n va a una altra banda, o s'ho deixa, perquè, claro, n'hi ha molts factors. Pues està el tema de les falles, però, claro, les falles no tenen la culpa, ni tampoc té la culpa la Setmana Santa Marinera, sinó que nosaltres el que volem és... ensalçar més la Setmana Santa Marinera i per això això ocorrisca se té que obrir a València perquè per tindre la força de la capital de no que només se quede en un barri. No volem que se quede així un missatge en contra de la Setmana Santa Marinera ni molt menys. La Setmana Santa Marinera és d'interès turístic nacional, però claro, tu preguntes en el centre de València i n'hi ha moltíssima gent que no la coneix i ells són conscients de que és aixina. Entonces, no volem dir que la Setmana Santa ni molt menys se lleve dels barris marineros, però se té que obrir més a la capital i la capital...
0: Ells ja lluiten per això, és a dir, i jo crec que sí que han avançat molt, perquè cada vegada estan fent més marxes i més per a que això siguis que endavant.
1: Perquè s'encarrile.
0: Clar, perquè s'encarrile. Per a donar-li aquest valor. A més, jo crec que per la zona esta possiblement siga... En Sagunt també se fa,
1: sí,
0: Sagunt també n'hi ha, és important. També n'hi ha un certamen en Sagunt, no sé si encara es fa, eh?

0: Bueno, sí que
1: o
0: ho fan.
1: O havia,
0: sí que fan.
1: Sí, sí el de Sagunt.
0: Sí, sí que ho fan.
1: Sí, de cornetes segon, i tambors.
2: Tots els anys, la majoralia de turno, fa un certamen previ a la Setmana Santa, pues, el diumenge, el dissabte antes del diumenge de Rams, una setmana antes, vull dir, i cada any la majoralia de turno, com dic, pues és el que fa, la que s'encarrega de fer el certamen. Perquè luego n'hi ha una cofraria, que és la de la Puríssima Sang, sí, que és la Setmana Santa de Sagunt, és la segona o la tercera més antiga d'Espanya, i més de 500 anys d'història la contemplen. I tots els anys se fa, allí n'hi ha molta afició. Claro, és el que estem parlant. Sagunt és un poble... no sé si, no vull equivocar-me, 20 o 25.000 habitants, crec que té, i les falles són impressionants i la Setmana Santa és superimpressionant. Al seu estil, a la seva manera, però és una Setmana Santa on tot el poble se volca en la majoralia i tot el món t'obri la porta per ajudar-te. És de lo que estem parlant, que al final, si volem una Setmana Santa de pes, té que entrar a actuar la València, la capital, i la catedral, com dia Juan abans.
1: Vosaltres es baseu molt en la Setmana Santa, però durant l'any també estan les festivitats de la població, que també en les processons, per exemple,
0: sí,
1: també podeu, allí també...
0: Participeu,
1: no?
0: Sí.
2: Gràcies a Déu tenim continuïtat tot l'any, i és el que busquem, perquè si no, si se basara només en la Setmana Santa, antes i ara encara queden bandes de cornetes i tambors que es comencen a ensaiar en enero, a final d'any, a principi d'any, i ensaien 3 mesos. Nosaltres no, nosaltres volem continuïtat tot l'any perquè la gent estiga enxufada.
1: Sí, no? Sí, entonces, sí, sí, sí, perquè no es cansen, perquè no es cansen.
2: Moltes vegades, ara, gràcies a Déu, hem notat un ascens de les, de les entitats de barris de perifèrics o de pedanies o de pobles de la cercania que ens contraten, sobretot per professors. Però sí que és veritat que quan falta d'això tenim que inventar-se nosaltres els certàmens. Les cofraries fan certàmens, les pròpies bandes fan certàmens per donar activitat a la nostra banda durant tot l'any i a altres bandes amigues també.
1: Ja, ja ho crec que sí. I quan teniu, per exemple, un festival o un certamen, sempre és a l'aire lliure o podeu en algun... Perquè sí que he vist en alguna església que se fan, però en auditoris i tot també vos deixen... Bueno, així sempre teniu la problemàtica que València és molt gran i fa falta més auditoris i fa falta més...
0: València Capital és molt difícil.
1: Sí.
0: És molt difícil, per què? Perquè el Palau de la Música sempre està ocupat, el Palau de les Arts no parlem. I nosaltres, per exemple, estar en un poble és diferent, el tracte és més directe, entonces és més fàcil. Avui en dia ja en qualsevol auditori pots veure un certamen o un concert de bandes de cornetes i tambors. En les iglesias mos agrada molt de tocar perquè... La banda està encara molt a la Setmana Santa. La Setmana Santa, pues, està molt relacionada en la iglesia, clar.
1: Sí.
0: Pues tot això a nosaltres ens agrada bé, molt, molt.
1: I com subsistís una banda de cornetes i tambors? És a dir, rebreu alguna subvenció? És a dir, com? Continueu.
2: Pues, en el nostre cas, bueno, en principi, pues, lo que se recapta en Setmana Santa, sobretot, claro, perquè és el major motiu que tenim aquestes bandes, no? En Setmana Santa sí que és de veres que si tens un bon sens i la gent se prepara per aquests dies en el treball, demana els dies corresponents, per això el que dèiem antes d'eixir fora, n'hi ha uns dies que són dijous, sant, divendres, pots eixir fora. Nosaltres, en el nostre cas, i Mare Nostrum també, ni si fora, però ben fora. Províncies de Jaén, inclús nosaltres un any arribarem a 80 quilòmetres de Sevilla, però és un esforç, tens que traslladar a la gent, a 50, 60 persones, 40, 45, a 700 o 800 quilòmetres, o 400. En la zona d'Almeria també en toquen molt, les dues bandes. I, entonces, claro, vivim d'això. Si tens el... Si s'alineen els astros i tota la gent pot eixir, pot tindre ara la problemàtica que el dijous sant ja no és festa,
1: no és
2: quasi nunc, bueno, ja nunc mai no és festa, antes si coincidia que era una festa tal, entonces majorment de la Setmana Santa, bueno, luego pues, si se fa alguna loteria tal, en este cas com dia Juan ara estan tenint molt bona sintonia en l'Ajuntament de Silla i nosaltres en 27 anys pues, hem tenit